0: Poc de dansa de tradició complen Barcelona durant les festes de la Mercè, doncs avui descobrirem com es construeix aquesta gran programació de cultura popular amb Joan Manel Camps, del president de l'Esbart Dansaire de Rubí, que s'encarrega de programar el costumari i les tradicions de la festa. Després parlarem de ciència, d'història, de música, d'art, de cinema, de salut, de sortides culturals que formen part d'aquesta nova programació de l'Aula d'Extensió Universitària de Rubí. Coneixerem les seves propostes amb la Rosa Maria Andrés, l'Eulàlia Pedrós, i a més tindrem una videotrucada amb una d'aquestes activitats, que és amb el doctor Estivill, especialista en medicina de la son, perquè parlarà de dormir bé per viure més anys. I acabarem, doncs com? Doncs amb un espai que estrenarem avui també, que es diu Del Mercat a la Taula. A partir de... coneixerem una parada de Rubí, coneixerem els seus productes, i a partir d'aquests productes, en Pau Barceló, del restaurant L'Artesana, ens acabarà aquí, a l'estudi, un plat amb aquells ingredients. Tot això i molt més, avui, en aquesta tercera hora de Rubí al dia.
1: Rubí al dia.

0: Aquesta setmana a Barcelona viu les festes de la Mercè, però la Mercè és molt més que concerts, grans espectacles, la cultura popular hi té un paper central, gegants, bestiari, castellers, diables, sardanes, bastoners, esbars, cercaviles, tot un conjunt de rituals que formen part d'aquest costumari festiu de la ciutat. I avui, ara mateix estava veient el Joan Manel Camps, que m'està ensenyant justament per la videotrucada la festa de la Mercè al programa. Volem conèixer precisament què hi ha al darrere d'aquesta programació. Ens acompanya Joan Manel Camps, president de l'Esbar Dansaire de Rubí, però avui el coneixerem com en aquesta faceta de programador del costumari de les tradicions populars de la festa de la Mercè. Bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Bé, bé. Després d'una tertúlia, després de la informació, doncs aquí, cada dia, a Rubí al dia, en aquests moments que, mira, hem començat doncs, sapiguent què ens passa a Rubí i al món, analitzant doncs, després aquesta realitat, i ara amb tu. Anem a començar per tu, perquè què significa això de programar la cultura popular d'una festa com és la Gran Festa, que és la Festa de la Mercè?
1: Doncs, mira, és la 19a Mercè que sóc el programador o el coordinador dels actes tradicionals de la Mercè. I després de 19 anys t'asseguro que vull dir que les coses han evolucionat una mica. Tot i que ser actes tradicionals vol dir que hi ha un protocol festiu que s'ha de complir, i aquest compliment del protocol festiu fa que a vegades també et limiti a no poder fer o experimentar noves coses. Però dintre de la, que m'has presentat també com el president de l'Esbar Dansaire de Rubí, aquesta és la meva gran vinculació amb la cultura popular. Però inclús a Rubí, abans de ser, o col·lateralment sent el president de l'Esbar Dansaire de Rubí, va sumar part dels Diables de la Riera, va sumar part també de la colla gegantera de Rubí. Per tant, la cultura popular dintre dels diferents àmbits l'he viscut des de molts àmbits. Avui dilluns, la Mercè comença aquesta setmana, i per nosaltres és una Mercè llarga, perquè comença amb un dimecres i empalva fins diumenge. El qual vol dir que està farcida d'actes de cultura popular, i l'acte més nostrat, per dir-ho d'alguna manera, o més espectacular, és començar amb el toc d'inici. Mm. El toc d'inici és un compendi d'actes de cultura popular en el qual les figures molt vinculades a Ciutat Vella fan la demostració de les seves habilitats, tant de foc, de dansa, de cercavila, i és un espectacle que convidaria tots els rubinencs i totes les rubinenques a poder veure el dimecres a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Jaume. Mm.
0: En aquest seguici popular hi ha gegants, bestiari, bastoners, falcons... Digue'ns una miqueta, jo tinc una curiositat, perquè venim nosaltres del Tocs de Sant Roc, no? D'aquesta festa major petita, molt gran, podríem dir-ho així, que té molt de pes. Jo no sé quin és el pes també... de quin paper juga dins de la festa tota aquesta part que programes tu dintre de la festa de la Mercè, i també ara es parlaves del seguici, què representa el seguici en aquesta festa de la Mercè?
1: Mira, la festa major de la Mercè, la festa major de Barcelona de la Mercè, té tres potes. Una pota és la música. La música, hi ha dues programacions de música.

0: I aquí entra la dansa, el circ i els espectacles de carrer. I la tercera pota, que és la que jo programo, és la tradició. És a dir, la festa de major de la Mercè té una pota que és la tradicional, que és de la que sorgeixen les altres potes, però aquesta té un àmbit absolutament col·laboratiu amb les entitats de cultura popular. Serien aquestes tres potes, el Mercè als de carrer, la música i la tradicional. I aquesta seria la composició d'una festa major com la Mercè de Barcelona.
1: I quin pes té en la Mercè aquesta pota tradicional? Quin és el pes?
0: Diguem-ne que és l'origen. Vull dir, l'origen de la festa, vull dir, la llegenda de per què abans celebràvem Santa Eulàlia i després és la Mercè, és perquè els mercedaris van invocar la Mercè amb una plaga de llagostes i la Mercè la va fer fora a aquesta plaga de llagostes i van dir, bueno, doncs ara celebrem la Mercè pels dates de setembre. Aquesta és la llegenda bonica. La realitat és que també hi havia una història comercial. Santa Eulàlia celebra el febrer i el febrer fa fred. I la Mercè s'assebre al final de l'estiu o al principi de la tardor i feia una mena de una temperatura en aquest sentit més ideal. I la pota que té és molt important. Però tot i així, pressupostàriament i econòmicament, la música i el Mercè de carrer dupliquen o tripliquen el pressupost de les festes tradicionals. Per què? Perquè són entitats de cultura popular sense afany de lucre i podem contractar o podem pagar les despeses però no paguem el caché. És a dir, una diada castellera sí que es paguen els cachés. Però, per exemple, un correfoc que pagaríem la pólvora no pagaríem tots els participants perquè és inviable. Parlant del correfoc, jo ja tiro milles, sí, sí que em vas tallant. El correfoc, aquest any estrenem la porta de l'infern.
1: Vale, espera, llavors et tallo, eh? Com hem tingut també els tocs de Sant Roc, deixa'm que vagi fent també aquestes connexions també amb Rubí. Hem tingut els Barçots, que justament doncs, denuncien diversos temes i estic relacionant una mica amb el que deies també de pressupost. No? Denunciaven també diversos temes, i són molt les entitats, i fins i tot aquí a Rubí les entitats esportives que reclamen també doncs, tenir els seus espais. Tots els que són colles geganteres, que hem tingut aquí aquest cap de setmana el 70 aniversari dels gegants i que han vingut moltes colles geganteres aquí a Rubí. Quina és la salut també d'elles, de les seves necessitats, perquè no sé si és que, com tu dius, s'inverteix molt en les altres dues potes i en el que és la tradició, tot el que són diables, geganters, castellers, les seves reclamacions poden ser ateses. Com és aquesta salut del que és l'essència de la festa, podríem dir-ho, perquè abans tu també, igual que aquí, a Rubí, ells són l'essència.
0: La salut, per exemple, de les colles geganteres es troben que actualment tenen molt poques inscripcions de gent que vulgui, de nois i noies que vulguin portar gegants. Per tant, la salut de l'entitat és una cosa. La salut econòmica, per dir d'alguna manera, des de l'Ajuntament de Barcelona, s'ha intentat potenciar aquestes demandes de necessitats econòmiques que han fet que el pressupost hagi augmentat durant, potser minsament, però s'ha anat augmentant durant els anys. Per què? Perquè es detecta molt les necessitats. Per exemple, els tocs de Sant Roc. La majoria de les colles convidades el que fan és un intercanvi. És a dir, no se'ls paga un caché, sinó que la colla de Rubí se'n va a les ciutats convidades. Però aquí, com és un àmbit absolutament local, Barcelona, amb 1,5 milió d'habitants, parlar de localitat és, diguem-ne, que no seria comparativament com a Rubí, eh? Però sí que les colles que venen a la Cercavila o a la Cavalcada de Gegants són colles de Barcelona. Estem parlant, clar, de 55 colles. Colles locals. I aquesta sí que se'ls paga el caché del transport, de poder venir i tota la història. El caché del transport, vull dir, se'ls paguen les despeses, però no es paga un caché per poder venir. Aquesta és una mica la diferència de la financiació d'aquestes activitats de cultura popular. I insisteixo, en canvi, Rubí el que fa és la colla de Rubí fa un intercanvi i convida a la colla convidada que, no sé, de Sant Pere de Ribes, doncs d'aquí una setmana doncs, aniran a Sant Pere de Ribes. I aquí, aquí el caché, per dir d'alguna manera, se'l paga la mateixa colla, perquè ha d'anar a les diferents ciutats convidades.
1: Que això passa també, per exemple, amb molts grups de teatre que són de poble, també. No? Que és la forma també doncs, de poder actuar en altres llocs. Tu vas a un lloc i l'altre grup de teatre d'aquella població doncs ve cap aquí, no? Són aquells intercanvis
0: correcte.
1: Que hi ha. Parlem també, ara parlarem de foc, també que anaves a parlar, però de castells, amb les diades castelleres de la Mercè. Doncs què aporta a la tradició castellera una festa com la de la Mercè, tenint en compte el calendari?
0: Mira, fas una pregunta molt interessant, perquè enguany O sigui, la Mercè sempre cau quan cada 2 anys es fa

0: un concurs a Tarragona molt, sí, molt important dintre de totes les colles castelleres del món. Quan el concurs coincideix, és a dir, quan cada dos anys el concurs coincideix la setmana després de la Mercè. Què vol dir? Que enguany les colles, sabem que nosaltres convidem aquestes colles, les colles castelleres, aquestes sí que se'ls paga un caché, però venen a fer, diguem-ne que venen a fer el que en el món de la dansa seria un assaig general. Per tant, no s'impliquen d'una manera més bèstia, per dir-ho d'alguna manera, o fan el que ells diuen castells de gramà extra. Sí que faran castells de gramà extra perquè nosaltres els diem, home, ja que sobre que us convidem, però, per exemple, aquest any és molt probable que els castells de gamma extra siguin menors que l'any que ve, que no hi ha concurs. Hi ha dues diades, dintre de la Mercè hi ha dues diades. La diada del dia de la Mercè, que aquest any el dia és el 24, que venen les colles barcelonines, les vuit colles barcelonines actuen, i la diada històrica, que ha de caure en diumenge, per convidar la gent de fora de Barcelona. Un dels clàssics és Minyons de Terrassa, que no participen en el concurs perquè la seva idiosincràsia és que els castells no és una qüestió de competitivitat, sinó és una qüestió de cultura popular, i aquests sí que sabem que vindran a fer uns castells de gamma extras perquè no tenen res a perdre. La setmana que ve no tenen una actuació dintre del concurs. I l'altra és la jove de Xiquets de Valls, que també és una colla castellana molt potent, però que l'any que ve sí que participaran en el concurs. I aquesta seria la història dintre del món casteller, que forma part d'aquesta cultura popular. I tenint en compte que Barcelona no és una ciutat castellera dintre de l'àmbit casteller. És a dir, dintre de l'àmbit casteller és Tarragona cap a baix, i el que és que Tarragona cap amunt es consideren que no és una ciutat castellera amb tota la terminologia que es consideren així. Però, en canvi, sí que som capital.
1: Aquest any hi ha novetat, que abans parlaves, la nova Porta de l'Infern, no?, com a punt de partida del Correfoc. Quina funció té aquesta novetat? Com serà?
0: Mira, la Porta de l'Infern, Barcelona és l'origen dels correfocs, de la paraula correfoc. A l'any 79 se'ls demana als comedians fer un acte de foc i s'inventen una paraula que es diu el correfoc. Tots els correfocs que surten a partir del 79, tots són embrionaris d'aquí de Barcelona. I a l'any 93 Barcelona va crear una Porta de l'Infern que al final es va destruir per una sèrie de coses, no? Sí. I enguany hem pogut sol·licitar una finançació extraordinària per poder fer una nova Porta de l'Infern que aboca a l'infern de Dante, a l'infern de Dante. En principi t'has d'imaginar un semicercle que ocuparà tot el Passeig de Gràcia, dels vuit carrils ocuparà sis carrils i mig, imagineu una boca de 14 metres, i des de dintre d'aquesta boca, totes les colles de Barcelona, les 60 colles de Barcelona, sortiran encenent el foc de dintre, baixant tot el Passeig de Gràcia, doncs fent un correfoc, diguem-ne, infernal, amb tots els termes que et pots imaginar.
1: Uau! Però aquesta mena d'entrada, què hi ha? O sigui, com serà això?
0: Vale, aboca a l'infern de Dante. Per tant, és un semicercle en el qual decorativament estarà ple de cossos, de trossos de cossos, i aquesta porta, que insisteixo que és una porta, s'ha d'obrir, hi ha un taló de fons dels germans Castells, el qual s'aixecarà a la manera, diguem-ne que la manera francesa, perdó, a la manera italiana, que és com fer una mena de farfalans. Aquest taló s'obrirà i totes les colles sortiran des de darrere de la porta, començarà el correfoc amb tota la mena d'usuaris i usuàries que venen a gaudir del correfoc.
1: Que interessant que sigui justament dels germans Castells, que fan unes escenografies increïbles per obres de teatre, que estan moltes vegades ells al darrere. Escolta, que ara tenia por jo també que aquesta Porta de l'Infern, aquest semicercle, no se'ns acabi cremant i sigui una autèntica Porta de l'Infern. Que aquí hem viscut ja...
0: Per exemple, el taló és ignifugat. El taló és ignifugat, el que vol dir que no hauria de cremar. I, evidentment, tota la porta ja està pensada perquè és una mena de fibra de vidre que no és candescent. Vull dir, està pensat perquè duri molts anys. Vull dir que, a partir d'ara, tindrem una Porta a l'Infern que penso que serà una referència dintre dels actes de foc de tot Catalunya.
1: Pot ser espectacular. Anem acabant, perquè ens estem menjant el temps. També hi ha dansa tradicional, esbars, sardanes, bastoners... Clar, entrem en un terreny que coneixes tu especialment bé. Explica'm una miqueta què podem trobar de la dansa tradicional i si té el pes en les festes de la Mercè que cal que tingui.
0: Mira, aquí sí que em posaré una medalla. La dansa tradicional tenia un pes molt, molt concret, que era alguna petita aportació. però la meva primera cap, la Marta Almirall, Premi Nacional de Dansa, va dir, hosti, tu que vens del món de la dansa, intentem fer alguna cosa amb els esbarts. Els esbarts barcelonins també són 8. I el que hem fet és que el dia 25, això vol dir aquest divendres, a plaça Sant Jaume, des de les 9 del vespre fins a les 12, tots els esbarts barcelonins tenen el seu espai per poder ensenyar les seves danses. Però aquest any també, per celebrar l'any Gaudí, he creat un projecte especial que es diu D'Acostumari, en el qual l'OMAC, l'Orquestra de Músics d'Arrel de Catalunya, i l'Esbor és una companyia de dansa d'arrel tradicional que col·laborarà amb els esbarts barcelonins, faran un espectacle inspirat en Gaudí. Pensa que la música és de nova composició, és atronadora, és preciosa, preciosa, i l'Esbor ha fet un treball molt important amb una selecció dels dansaires barcelonins per fer aquest espectacle de cultura popular i d'arrel dintre del Parkway. És a dir, t'has d'imaginar el Parkway, amb tota aquesta dimensió del Parkway, amb aquesta gent de l'Esbor i de l'OMAC, una orquestra de 60 músics d'arrel, vull dir, un espectacle molt xulo. Però només ho farem amb dos passes, el dia 24, si no recordo, que ja ho tinc aquí apuntat, a les 19:30 i a les 21 hores al Parkway. Vull dir que si veniu, espavileu, perquè només ho podem veure un dia.
1: S'ha de treure entrada?
0: No, tot és gratuït, però hi ha només dos passes i només és el dia 24 al Parkway.
1: Per tant, innovar amb la tradició sense perdre l'essència, que això, no?
0: També això és important. Mira, la Creu de Sant Jordi que van guanyar les bars és això, a innovació sense perdre l'essència. Això ho has definit molt bé.
1: Doncs, escolta'm, Joan Manel, moltíssimes gràcies. Un privilegi, tenir un rubinenc com tu, el president de l'Esbart Dansaire, justament com a responsable. Quin millor responsable podria haver de tota la programació de la tradició?
0: I us puc dir que m'ho passo molt bé, Vull dir que a sobre de ser la meva feina, a sobre em paguen. Que m'ho passo superbé, superbé.
1: Una abraçada, amic.
0: Patons, patons, rubinencs i rubinenques, patons.

0: L'Aula d'Extensió Universitària de Rubí ja té a punt la programació del primer trimestre d'aquest curs 2026-2027, una programació variada amb conferències, seminaris, sortides culturals, música, teatre, cinema, activitats relacionades doncs, amb la història, la ciència, l'art, la salut. I avui en parlem amb dos membres de la Junta de la EUR per descobrir doncs, què han preparat i què hi ha darrere d'aquesta programació. Dos membres que mentre anava sonant aquesta cançó de Se Puede, l'anaven així també movent el cap i ballant i deia, qui és, qui és?
1: És que és bon molt xula aquesta cançó.
0: Ah, que sí?
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Rosa Maria Andrés, molt bon dia. Que és molt xula, que sí?
1: Sí.
0: Una mica clara que se puede, clar que tenim les contradiccions, clar que t'agafi la mort, no?
1: Hem de poder.
0: Amb la vida buscuda.
1: Doncs toca una altra.
0: A l'Eulàlia Pedrós, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Anem a parlar, si se puede, se puede parlar.
1: Oi tant, se n'ha de parlar.
0: Anem a veure. Hi ha una aposta important en aquesta programació que hi ha la EUR per la ciència, amb el seminari Tres Científics que van canviar la física, l'enginyeria del segle XX, dedicat al científic, al Tesla, no estem parlant de la marca de cotxes, Einstein, Leibniz, per què heu volgut posar la ciència així com una part important d'aquesta programació?
1: Home, creiem que estem en un moment on la ciència és un tema de debat des de diferents punts de vista al carrer. Per tant, a veure, hi ha personatges d'aquest segle, de segle XX que hi han fet un paper primordial a com estem ara.
2: I és que penso que se'n parla poc de vegades i és important també que les persones normalment també coneguem els reptes de la ciència i de la tècnica i com s'ha arribat a on estem. En aquest cas és com s'ha arribat a on estem perquè fem una mica de història de la ciència, amb tres pinzellades, eh?
0: Sí. Ara parlarem de ciència també perquè tindrem el doctor Estivill justament, que és una de les activitats que es farà, ja està connectat ara després en uns minuts ara doncs, entrarà en directe. Parlaves de la història, que hi ha molta presència d'història de cultura catalana amb la conferència de Josep Irla, la taula rodona sobre Pau Casals, la proposta també dels pessebres, la voluntat també és recuperar, divulgar patrimoni, memòria
2: també. També, clar, tot és coneixement, no? Per conèixer-nos ara també hem de conèixer el passat i amb la història també va bé recordar i conèixer tot el que ens ha precedit per després tirar endavant. També fem coses que miren... El que passa és que aquesta vegada sí que és veritat que hi ha bastants records perquè ha anat així, però, bueno, l'aula té per norma, o sigui, per lema que se n'ha d'aprendre, vull dir, que l'important és aprendre.
0: I se n'ha d'aprendre també
2: de
0: fent sortides, també, que feu sortides culturals. No?
1: Normalment un cop al mes fem una sortida. A vegades és aquí a propet, n'hi ha una que és a Barcelona, que és el Palau Güell. A veure, és l'any Gaudí. Hem parlat i hem visitat el Gaudí del dret del revés, criticat sense criticar, però bueno, sempre hi ha coses a poder mostrar. I una d'elles és el Palau Güell. I a més, en aquest cas, la visita que fem al Palau Güell la fem amb una guia rubinenca, que és la Natàlia
0: Jiménez
1: de Rubí Guillem. Ella és guia diplomada, i a més pot fer-ho, i ens ha facilitat tota aquesta activitat. Fent un... No sé com ens anirà el passeig per la Rambla, perquè la Rambla s'està tota bastant desgavellada, però bueno, ho intentarem.
0: La Natàlia Jiménez, que ens parla, ens va parlar, la vam tenir dos o tres anys amb una periodicitat, no sé si era cada dues setmanes, doncs, parlant de la història de Rubí en aquest programa, i que ens va servir a tots els ruïnencs per conèixer millor també la nostra història. I el que trobo que està molt bé és que, a més de fer conferències, doncs, obriu, no?, per conèixer aquests espais a partir de sobre el terreny, no?, i a partir de l'experiència. No només en parlem, sinó que en sortim.
1: Sí.
0: No? I que us podeu també apuntar. També mireu cap a qüestions actuals de salut, de patrimoni, de drets humans també. Clar, l'EUR també jo crec que la programació vosaltres la podreu trobar al web, justament amb les hores que són. Estem centrant una miqueta, no la podem trobar?
1: El web el tenim una mica malalt.
0: Què em dius?
1: Sí,
2: sí,
0: encara li haurem de dir al doctor Estivill, que és el de la son, el tenim allà dormint, a veure si està en un mal son aquesta web. I a veure
1: bastant mal son.
0: Què
1: ens vam, a veure, l'empresa bueno, que la gestionava, bueno, on estava ubicada, no sí. ho sé. Ens vam quedar sense, ens va deixar penjats ja abans de l'estiu, i just ara hem recuperat tota la informació i estem treballant amb una web nova.
0: Llavors, la gent que vulgui sàpiguer quin és el programa, com ho ha de fer?
1: El WhatsApp és un dels mitjans, el telèfon, i repartim aquesta programació per diferents llocs.
0: Són flyers,
1: amb,
0: no?
1: Sí, amb algunes botigues,
0: tríptics.
1: A la biblioteca...
2: A l'Ateneu.
1: A l'Ateneu, exacte. Un dels nostres llocs puntals és l'Ateneu. Allà fem les reunions i tenim un espai de trobada tots els dimecres de 6 a 7 de la tarda.
0: Doncs mira, us dic que, i això us pot servir perquè aneu al primer espectacle, us diem l'hora i el lloc, i allà podreu agafar també informació.
2: També.
0: És una proposta diferent perquè el curs s'inaugura amb l'espectacle Nem Impact Qua del rubinenc Leandre Clown, perquè és interessant començar el curs amb una proposta que sigui més artística, més d'entreteniment.
1: Sí, ens agrada. Ho hem fet tant amb música... bueno, de fet, el món artístic l'hem tocat diverses vegades. Fa un parell, em sembla que fa 2 anys va ser amb la Pepa Plana.
2: Sí.
1: I, a veure, dins del món del circ, el Leandre és un rubinenc conegut internacionalment, no sé si... Fa anys, fa més de 30 anys que actua, em sí. sembla, si no m'equivoco. Vull dir que, per tant, és un nom més que consagrat i teníem ganes de portar-lo a Rubí, a casa nostra. I a més, és una primera pinzellada, goteta, perquè aquest any 2027, o sigui, al llarg d'aquest curs, fa 10 anys que l'aula es va muntar.
0: Hi haurà, per tant...
1: Cosetes, no sabem cosetes, quines encara.
0: Però hi haurà, però la intenció és posar-les, no?
2: Sí, fer celebració.
1: Sí. Sí.
0: Llavors, aquest acte inaugural del curs 2026-2027 de l'Aula d'Extensió Universitària de Rubí amb l'espectacle Nem Impact Qua de Leandre Clown serà divendres 2 a les 8 al Teatre Municipal de la Sala. Torno a dir-ho, divendres 2 a les 8 al Teatre Municipal de la Sala. El dia d'abans, el dijous 1, a les 5 de la tarda al casino hi haurà la commemoració, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Persones Grans, hi ha una conferència que és El teu patrimoni, les teves decisions, i que ho farà el col·lectiu Ronda. Això serà el dijous, dia 1, a les 5 al casino, però a l'acte inaugural d'aquest curs, divendres 2, ja hi ha, probablement, doncs, trobareu també
1: sí.
0: flyers, díptics, a tot el programa perquè vosaltres pugueu agafar, doncs, i sàpiguer la programació. Parlàvem també d'activitats molt actuals, com pot ser salut, exercici físic. La salut, l'exercici físic, segur que ajuden també a dormir molt millor. Una de les activitats que despertarà també molta curiositat, i esperem que desperti també la son després de la conferència, que serà la que farà el doctor Estivill...
1: Sí, durant la conferència no cal.
0: No,
1: però
0: seria un èxit per ell. Buah,
1: no ho sé,
0: la gent que no pot dormir va a la seva conferència i resulta que ell...
1: Ai, no sé.
0: No, mira, tu imagina't que porto un mes sense dormir, que m'estic prenent, jo què sé, l'oracepam, tal, una pastilla, no sé com, o mitja, o el que sigui, no pot, i ell fa la conferència i plas, la gent dorm. Clar, després hauria de gravar els podcasts, que segur que tindrà també.
1: No m'ho imagino, eh?
2: Potser com a conferenciant seria somnífer.
0: Anem a veure. No, doctor Estivill, especialista en medicina de la son, bon dia.
3: Què tal? Bon dia, content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Bon dia. Potser m'he passat en aquesta presentació, però jo crec que seria un èxit també, no? D'aquesta...
3: No. Seria un fracàs.
0: Seria un fracàs?
1: Jo crec que sí, eh?
2: Jo crec que sí.
1: Si t'expliquen alguna cosa que t'adors...
0: Però si no pot dormir aquella persona i tu expliques... Tu, clar, és dormir bé per viure més anys.
1: Bueno, en tot cas, segurament hi ha conferències gravades i te les pots posar.
0: Això és veritat.
1: Per exemple. Però si el tens a davant, és lleig, eh?
0: Al final...
1: Com a poc és lleig.
0: Dormir bé per viure més anys, aquest moment d'humor que hem tingut, eh? Explica'ns una miqueta en què consistirà.
3: Bé, primer de tot, mantenir la gent ben desperta. Perquè entenguin el que han de fer per dormir bé. Clar. És a dir, el que fem bàsicament és una difusió de lo que seria... Primer de tot, el dividem en dues parts molt importants. La primera és explicar les coses bàsiques del dormir, per exemple. Per què dormim? Quantes hores necessitem dormir? Què passa mentre dormim? I després explicarem les patologies del son, que són bàsicament tres grans grups d'alteracions. La gent que no dorm, la gent que dorm massa i la gent que no deixa dormir. Però després, molt específicament, ja parlarem del nostre son quan ens fem grans, que canvia, que és diferent, que l'hem de conèixer per poder-lo millorar i potser si el coneixem millor no ho tindríem que utilitzar tants medicaments com ara fem, perquè segurament amb més tècniques de relaxació, amb més rutines, amb més tot el que us explicaré, doncs serà més millor. La veritat és que em fa molta il·lusió. Fem moltes conferències d'aquestes, però per cert, ara jo concretament ja sóc gran i aquesta segurament serà l'última que faig, tot i que tinc molts col·laboradors que ho faran, seguiran el camí. Però em fa molta il·lusió doncs, que potser Rubí sigui l'última on vagi a fer aquesta exposició sobre aquest tema.
0: Per tant, estàs anunciant que aquesta serà la darrera conferència teva que donaràs?
3: Sí, segurament tenim un bon equip, tal com dic, sobretot la meva filla, que fa ja temps que treballa amb nosaltres, és la CEO de les clíniques, porta i parla igual que jo, i interessa igual que jo, i n'ha fet moltíssimes. Mm. Aleshores, bueno, és la continuïtat, no? Això és com si hi ha el professor Barraquer, que era l'oftalmòleg, i ara hi ha els fills, o sigui. És una mica el mateix. La feina la seguirem fent bé, seguirem ajudant a la gent, seguirem informant a la gent i sobretot intentarem que la gent sigui més feliç dormint millor.
0: Què t'ha motivat aquesta decisió de que sigui la darrera conferència?
3: Mira, simplement sumant les que he fet. Des de que vaig començar fins ara em porto 784. 784 conferències. Clar, arriba un moment en què penso que he de deixar pas a la gent que està al costat meu, perquè també doncs, ho fa molt bé i que d'alguna manera doncs, ja he complert un cicle de funcionament. Mm. Encara faig visites, un dia a la setmana faig visites i també faig moltes participacions a les xarxes. Això és molt útil ara, perquè tant la gent jove com la gent més gran també s'informen per el que són els podcasts i aquestes idees que donem en aquests, a Instagram, per exemple, o a TikTok, explicant coses del son, coses científiques del son. Mm. És una mica una evolució, no? Al llarg de la vida doncs, vas fent coses, i ara aquesta és la que crec que em toca fer. Mm.
0: Aquesta darrera pregunta també, respecte a això, i després faré una més, eh? Per què has escollit Rubí per fer aquesta conferència? No sé si és casualitat, i no ho has anunciat, per exemple, amb el pes que tens tu dintre de la medicina de la son, que ets molt conegut en un gran mitjà, per exemple, com pot ser TV3 i en un programa de la tarda que porti el Xavi Graset, per exemple.
3: Perquè la gent de Rubí són molt pesats.
0: En el bon sentit.
3: Em van insistir, sí. Jo els deia que ja ho faria la meva filla, però sí. No, doctor, no sé què... I bueno, com que són tan pesades, vaig pensar, doncs mira, anirem. Total, estar aquí al costat de casa, intentaré doncs, arribar d'hora perquè no pateixin, que això és el que passa.
0: I per aparcar també.
3: Ha d'un èxit perquè, mira, concretament la setmana passada en vaig fer una a Palau d'Anglesola, també per a una aula universitària.
1: Això és més lluny.
3: I em penso que el poble... Perdoneu, que estic una mica refredat. El poble són 2.000 i escaig habitants i van venir més de 300 persones. És a dir, sempre omplim, la gent en surt molt contenta i bueno, això em fa molt feliç. Mm.
0: Deixa'm una darrera pregunta. Quin consell li dones, quan parlem de la son, has estat explicant una mica no, els factors, però per a aquelles persones que tenen un xoc molt gran, ja pugui ser la mort d'un amic, d'una amiga, d'una família, un divorci, un trencament de parella, que potser es veu alterada totalment la son, potser es desperten cada hora i mitja, amb el mateix pensament recurrent i potser aconsegueixen dormir 4-5 hores.
3: Això és cert, això és la conseqüència d'aquest aspecte emocional que patim durant el dia. Avui dia sabem que totes les coses que ens passen durant el dia, tant les bones com les dolentes, poden afectar el nostre son, poden fer que el nostre son no sigui prou profund o que ens despertem moltes més vegades. Sempre hem de buscar quina és la causa que provoca aquest mal dormir. I és cert que n'hi ha algunes, com un dol familiar, que és impossible, perquè en realitat quasi mai es supera un dol, sí que el dolor, però mai la idea. Però, en canvi, hi ha altres que són conseqüència doncs, de situacions d'estrès, de problemes econòmics. Tot això hem de buscar la causa que provoca aquesta sobreexcitació. I tractant la causa, que no sempre es fa amb pastilles, podem aconseguir que la gent dormi millor.
0: Dormir bé per viure més anys serà una activitat que tindrà lloc a la EUR. Ara estic buscant el dia. Tu tens
1: dilluns
0: controlat?
1: Dia 5.
0: Mira, dilluns dia 5 a les 6 de la tarda a la Biblioteca Mestre Martí Tauler. Doctor Estivill, moltíssimes gràcies.
3: Molt bé, i m'ha agradat perquè no us heu adormit, que això està bé. Eh?
0: Encara que tenim son, no ens hem adormit ni molt menys. Estàvem atents i molt, molt contents de poder-te rebre en aquesta ciutat.
3: Molt bé, una abraçada molt gran.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: A reveure.
0: Molt bé, Rosa Maria Andrés. Jo crec que hi ha una cosa, ara anem llargs una altra vegada, hi ha una cosa molt important i és que la passió que li poseu en això. O sigui, el doctor Estivill ha dit... Com, jo, clar, li pregunto, com és que ho anuncies aquí? És que som pesats. És a dir, sí. Volem tenir la millor programació possible i, per tant, insistirem en intentar donar els millors
1: en aquest cas vaig ser jo la pesada.
0: Exacte.
1: Ho reconec.
0: Per tant, moltíssimes gràcies a totes dues, ja sabeu.
1: És que ens fa il·lusió i a sobre ens ho passem bé.
0: Exacte. Això. Doncs divendres 2 a les 8 de la tarda, Teatre Municipal La Sala, amb aquest acte inaugural del curs 2026-2027 amb aquest espectacle de clown. Volies dir una cosa molt breu?
1: Recordar que totes les conferències són gratuïtes, tot i que hi ha una quota de soci, però el soci té descompte sobretot en les sortides. Però les conferències són totes obertes.
0: Doncs moltíssimes gràcies a l'Eulàlia Pedrós i a la Rosa Maria Andrés.
1: A vosaltres.
2: A vosaltres.
1: Bon dia.
2: Gràcies i bon dia.

0: Avui, amb la Lluïsa Aguilera, dinamitzadora del Mercat de Rubí, tornem a entrar en el mercat de la nostra ciutat per conèixer de prop una de les seves parades i les persones que hi ha al darrere. Anem fins a Rafael Ibèrics per descobrir la seva història, els seus productes. I després ja tenim aquí a la taula de l'estudi el propietari, xef, cuiner del restaurant L'Artesana, perquè tots aquells ingredients els transformarà, bueno, tots no, suposo que una part, en una proposta gastronòmica que, quan acabem de sentir l'àudio, tastarem aquí mateix, l'acabarà aquí mateix a la ràdio.
1: Bon dia, comencem aquesta secció de que farem amb els paradistes del Mercat Municipal amb el Rafael de l'Art Ibèric. Començo amb ell perquè, a més, és el president de l'Associació d'Adjudicataris del Mercat Municipal. Hola, Rafael, què tal?
2: Hola, què tal?
1: I vaig pensar, pues mira, ell és la persona ideal per començar. Rafael, quant temps fa que estàs tu aquí al mercat amb l'Art Ibèric?
2: Pues nosotros abrimos la primera tienda aquí, que era más pequeñita que la que tenemos ahora, en el año 96, en el mes de octubre. Y, o sea que llevamos pues 30 años.
1: 30 anys, Sí. Molt bé. I, escolta, i tu ja eres, tu ja venies del món dels mercats, de tallar xoriço i formatge, o no?
2: Que va, jo era, hacía cosas totalmente diferentes. Lo que pasa que me vine aquí, yo soy de Zaragoza, me vine aquí a vivir a Barcelona y como la familia de mi mujer, pues tenían una charcutería y, bueno, pues a raíz de eso ya metí con el grupo Pradas, que era pues una cadena de charcuteros y poquito a poco pues empezamos a ir tirando para adelante y haciéndonos un poquito más grandes.
1: Y una de las teus, explica'ns quins són els teus productes estrella de la parada.
2: Bueno, con el paso de los años pues nos hemos ido especializando. Por ejemplo, pues sobre todo el tema de ibéricos, jamones y paletas ibéricos y de bellota, y también mucho con la carne fresca de diferentes razas de cerdo, como por ejemplo, pues ahora tenemos el ibérico, el cerdo ral, el cerdo duroc, cerdo alimentado con castañas, que son carnes que son de muchísima calidad y la verdad es que tienen mucha aceptación.
1: Quan el Rafael, la seva parada, quan entres per la porta de la plaça del mercat,
2: sí,
1: el Rafael sempre el trobes tallant pernil.
2: Sí, la verdad es que me lleva bastante tiempo de mi jornada el estar ahí cortando y loncheando siempre. El jamón requiere dedicación para tenerlo bien, sí.
1: És un especialista i, a més, de vegades fas bolos, de tallador de pernil.
2: Bueno, ahora ya prácticamente no, pero unos años que me dedicaba bastante a hacer eso, a hacer concursos, gané concursos nacionales de corte de jamón y la verdad es que estaba... A ver, me conocían en bastantes sitios, la verdad.
1: Estava engrescat amb el tema. És que no és fàcil, no és fàcil tallar el pernil.
2: Bueno, yo no sabía, o sea, que yo he aprendido, soy autodidacta prácticamente. Tuve así un maestro que me daba nociones, pero luego yo poco a poco fui especializándome, haciendo las cosas como a mí me parecía que estaban bien y a raíz de eso pues ya me convertí en un especialista en el mundo del jamón.
1: Molt bé. Escolta, mira, Rafael, quan acaba aquesta secció, després un cuiner rubinenc,
2: sí,
1: que és el Pau, de l'Artesana, amb un producte dels teus, dels estrelles, de les,
2: sí,
1: parades, o el que sigui, ell elabora una recepta.
2: Ajà.
1: Si tu li haguessis de dir, Pau, elabora'm una recepta especial amb aquest producte, què li diries? Quin producte li recomanaries per aquesta recepta?
2: A ver, yo soy mucho de jamón de bellota, pero claro, para hacer una receta yo me iría más hacia las carnes buenas. Por ejemplo, hay una de las que a mí me gusta muchísimo, que son las galtas ibéricas, que haciéndolas así estofadas es un plato impresionante.
1: Vale, doncs llavors li demanarem al Pau que ens expliqui com es poden fer aquestes galtes estofades.
2: Sí, además, ¿vale? Que seguro que
1: le da
2: una vuelta más.
1: Molt bé, doncs ja està. Moltes gràcies, Rafael.
2: Bueno, gràcies a vosotros.
1: I ens trobeu al Mercat Municipal de Rubí.
2: Molt bé.
0: Moltes gràcies a la Lluïsa Aguilera per aquesta entrevista, a Rafael Ibèric, per conèixer la història d'aquesta paradeta, i estem fent del mercat a la taula de l'estudi, perquè a l'estudi qui tenim aquí és el cuiner, el xef del restaurant L'Artesana. Pau Barceló, bon dia.
3: Bon dia, Toni.
0: Bon dia. Escolta, ell el primer que ha dit és pernil ibèric. Jo, les galtes també m'encanten. Ara direm com es fan les galtes. Però clar, jo et vaig dir, escolta, amb pernil ibèric, que jo sóc de pernil ibèric, doncs acabarem aquest plat, que després el podreu veure a la nostra web de radiorubí.cat en vídeo, al Pau, doncs com està acabant aquest plat. Però teníem una petició de com es fan aquestes galtes estofades. Com les faries?
3: Perfecte, doncs jo el que faria, el primer de tot, seria salpebrar les galtes.
0: La temperatura de la galta, de la carn, ha d'estar a temperatura ambient. Allò que diuen que quan surt de la nevera, llavors si té massa fred, quan es fa, no queda tan tendre.
3: Exacte, perquè la carn no està com més agafada. Exacte. Quan està freda, llavors és que és veritat que per estofar carn, el millor és que estigui a temperatura ambient.
0: Sí, per tant, la traiem que una hora abans, una hora i pico, sí, que agafi la temperatura ambient.
3: Exacte. Sí, o la comprem i la portem a cara, que no estarà del tot freda tampoc.
0: És truquillo,
3: Bueno, res, això, no? Salpebraríem les galtes. Sí que és important fer les galtes amb os, perquè si la fes sense ou, el que fa la galta és reduir, sobretot quan la marquem, no? Llavors en quedaria molt, molt petiteta. I amb l'os, que després un cop cuita li podem treure, el que farem és mantenir el màxim la forma de la galta, o el volum de la galta, no? Llavors això, no? Salpebrar la galta, hi ha gent que l'enfarina o no, jo, per exemple, en el restaurant no l'enfarino. Per què? Perquè si ve un celíac, tinc el tema solucionat.
0: Clar.
3: I al final la salsa la pots reduir i se't lligarà igual. Llavors marquem la galta a foc fort.
0: Clar, perquè quedi segellable i no perdi tot el suc que tenen a dins, perquè si no l'estaríem
3: coure. A l'hora d'estofar no perdi tot el suc i ens quedi dura la galta. Jo la marcaria, un cop marcada tota, la traiem, la deixem repurar, i en el mateix oli pues li posem una brera, una mica d'all, ceba, pastanaga, porro, bueno, una miqueta de verdura, la sofregim una miqueta, tornaríem a ficar la galta a dins, un bon raig de vi negre, deixem que redueixi el vi perquè perdi l'alcohol, cobrim amb aigua, tapem, foc mig, i que vagi fent una hora i mitja, més o menys.
0: Una hora, hora i mitja? I...
3: Sí. Llavors el que faríem és... hi ha gent que li agrada que la salsa no tingui tropezones, a mi en aquest cas és bastant indiferent, però si volguéssim que la salsa fos més... com més fina, diguéssim, tornaríem a treure la galta, trituraríem la salsa, passaríem per un colador, tornaríem a ficar l'olla, galta, xup-xup, llavors li podem posar uns pèrols, unes patates, bueno, una miqueta el que nosaltres volguéssim.
0: Llavors, que això de vegades també a la gent que no li agrada, per exemple, les llenties, el tema, no?, que queden a les
3: verdures,
0: li pots posar també en aquest saquito que hi ha, en aquest sac, després,
3: també,
0: quan ho tens, ho treus, sí, passes per la batedora i després ho afegeixes.
3: Exacte,
0: també.
3: Sí.
0: Que... amb pernil, què farem?
3: Amb pernil, jo avui us he portat una recepta, és molt, molt d'estiu, ja ens acaba això, però us he portat un salmorejo de remolatxa. Uah. Us he portat això perquè té diversos contrastos, eh? I el salmorejo de remolatxa, que és el tomàquet que el tenim en temporada, encara que ja se'ns acabi, llavors la remolatxa, que té un gust, un toc així com molt de terra, no?
0: Sí.
3: Llavors l'acompanyaríem amb un mango, sí, que ens dona la textura i una miqueta de dolçor, i l'acabaríem amb una mica de pernil ibèric que vaig comprar el dissabte al Rafa per acabar-li de donar un toc salí al salmorejo.
0: Doncs anem, perquè ens queden 3 minutets, anem fent-ho. Portat aquí...
3: Sí, us he portat el salmorejo. Jo el salmorejo de remolatxa és com un salmorejo, són recetes molt senzilles. Jo el que faig és substituir part del tomàquet per remolatxa, és a dir, dos terceres parts de tomàquet, una tercera part de remolatxa, un dent d'all, no gaire gran, una miqueta de sal, una miqueta d'oli i un raig de vinagre triturat, ja està. I a la nevera que refredi bé. Llavors, bueno, un cop...
0: I quan ho tens a la nevera? Quant de temps?
3: Home, perquè estigui ben fred, 4 o 5 horetes hauria d'estar. Veure, també depèn de la quantitat que fem, del rato que hem estat triturant... I... Sí.
0: Llavors, ja ho tenim en aquests 3 gotets.
3: Vale, podem anar al gotet, llavors el que faríem és... Posaré una miqueta de mango per acompanyar-lo.
0: Sí, ara estem posant el mango aquí a la taula de l'estudi sobre...
3: del salmorejo.
0: De 3 potets.
3: Vale, jo el que faig, sí que li faig és sobre del mango posar-li una miqueta de sal en escames.
0: Sí, aquesta sal en escates perquè te la puguis trobar.
3: Exacte. Això ens ajudarà també al pernil, donar el que deia abans aquell toc salí. I res, acompanyar-lo una miqueta del pernil ibèric per sobre.
0: Oh, quina pinta, clar. Ahí està el gotet amb el salmorejo aquest de remolatxa, que té aquest color vermell que contrasta.
3: És un plat amb colors.
0: Sí, amb el groc del mango que està tallat també a taquitos. Exacte. I amb aquest pernil ibèric. Pau Barceló, avui tindràs tu, què tens al menú avui?
3: Aquest salmorejo l'he portat perquè el vaig tenir la setmana passada en el menú, sí. I vaig guardar una part per portar-los. Aquesta setmana, per exemple, de crema tinc un gazpacho de mango.
0: Home, doncs mira...
3: A mi, durant el temps de la calor m'agrada molt fer crema freda. Cada setmana tinc una crema freda i aprofitar una miqueta per això, no? Que tenim tomàquets i encara ja tenen tomàquets bons i s'han d'aprofitar.
0: Doncs moltíssimes gràcies. Ara farem fotografia. Podeu veure el vídeo d'aquest plat acabat a l'estudi del mercat. Doncs moltíssimes gràcies, Pau Barceló.
3: Gràcies a tu, Toni.
0: Tindrem la secció una vegada cada mes, aquí, aquesta proposta gastronòmica. Nosaltres us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Rubí i demà més a Rubí al dia a partir de les 9 del matí amb la Pamela Martínez i amb el Toni Bravo.

0: Són les 4 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Continguts en xarxa.
3: Comença la temporada de bolets. Una temporada que, però, arriba marcada per diversos factors que poden condicionar la seva recollida, com la meteorologia o bé l'estat dels boscos. Des de Ràdio Sabadell, la Mireia Sanz ha parlat amb la micòloga Laia Ribas perquè ens expliqui com preveu aquesta nova temporada boletaire.
4: Un canvi d'estació que arribarà després d'un estiu força sec i calorós, que tot i això deixarem enrere amb unes setmanes en què la pluja ens ha acompanyat a la comarca. I per això en volem parlar amb la micòloga Laia Ribas. Molt bon dia, Laia. Gràcies per atendre la trucada de Ràdio Sabadell.
5: Hola, bon dia. Què tal?
4: Doncs mira, molts dubtes sobre la temporada de bolets, Laia. La veritat és que en tenim un bon tou que volem preguntar-te a tu. I començo pel principi. Perquè sigui una bona temporada de bolets, què necessitem?
5: Bàsicament necessitem que, diguéssim, un gradient de temperatures, cada bolet el seu gradient. Hi ha alguns que són molt termòfils, és a dir, que els agraden més les temperatures més de caloreta o més fredes, altres que són, que tenen un rang més estàndard, però en general el que també, un requisit que tenen tots és que necessiten humitat del sol, o sigui, el sol, el terra, ha de tenir disponibilitat d'aigua perquè els bolets es puguin desenvolupar i puguin créixer.
4: Per tant, la clau són les precipitacions, diguéssim, és que plogui.
5: És una de les claus, evidentment, potser et diria que la més important.
4: Clar, i entenc que si ha estat un any plujós, és a dir, fins que va arribar l'estiu i ens va portar tota aquesta sequedat, no? Vam tenir una tardor plujosa, per tant, no sé si això ha deixat una certa humitat al subsol que ara els bolets poden aprofitar o l'estiu els ha secat del tot.
5: Clar, s'està recuperant el bosc, doncs una miqueta s'està recuperant. Hi ha bolets que són més petits o que necessiten menys temps per sortir, doncs que ja es comença a veure amb aquests ambients o amb aquests llocs on realment s'ha mantingut aquesta humitat i les temperatures no han estat extremes, doncs ja es comença a veure. Però això, no? Hi ha variabilitat en el territori, anem a dir-ho així.
4: Per tant, en general, aquí entenc que cada bolet té la seva idiosincràsia,
5: correcte,
4: no? Diguéssim. Ara per ara podem preveure si serà una bona temporada de bolets o és massa d'hora?
5: Clar, és que en tant que no tenim un pronòstic meteorològic ajustadíssim a 15 dies vista, doncs això és el que no ens permet. O sigui, necessitem, hi ha una tendència, però si a l'estiu, si ara imagina't que ara les temperatures baixessin sense baixar massa, que això tampoc no els agrada, i a més fos una època aquesta de precipitació, i que, o si no és de precipitació cada dia, però sí que es mantingui aquesta boireta, aquesta humitat amb l'ambient, aleshores podríem dir, i això s'allargués durant tota la tardor, tindríem una excel·lent temporada, mentre que si aquestes condicions, doncs ara ve una secada, una calorada, una glaçada en general, clar, s'acaba o s'atura totalment aquesta activitat micològica evident, visible, que podem trobar en forma de bolets.
4: I quins són els bolets més resistents? És a dir, quins són els bolets que malgrat tot, poden passar-ho millor i poden ser, per tant, doncs, més presents?
5: Mira, els bolets més primerencs solen ser les carreretes, no? Els camassecs, que també es diuen. A l'ou de Reig també és un bolet bastant termòfil, que li agrada fins i tot sortir a llocs que exposats i que hi hagin unes temperatures relativament altes. El rossinyol també és un bolet primerenc, no? Que surt a principis de tardor, mentre que els darrers, no? El cep tampoc no li agrada molt, no el trobarem molt massa a final de temporada, sempre també és un bolet més de principi de temporada, mentre que bolets com les llanegues o fins i tot els fredolics serien més de final de temporada, entre cometes. Després hi ha altres que surten específicament a l'hivern o específicament a la primavera, com és la múrgula. O sigui, que cada bolet tindria el seu rang de temperatura i, a més, fins i tot alguns específicament una època on els podem trobar.
4: I el Vallès Occidental, en general, per la nostra orografia, per les temperatures que fan, per la manera de funcionar la comarca, diries que és una bona comarca boletaire?
5: Sí, el Vallès Occidental està molt bé. És veritat de que, com que ens trobem diversitat de boscos, ens podem trobar roures, pins, ens podem trobar sobretot alzines, això vol dir que són boscos generalment heterogenis, i com que hi ha bolets associats amb alguns tipus d'hàbitat, d'acord? Doncs vol dir doncs, que podem trobar una diversitat bastant ampla de bolets, i no és el mateix anar a buscar bolets en un bosc mix, no? On hi ha diverses espècies, que anar a buscar bolets en una pineda tota, diguéssim, de pirroig, per exemple. Perquè aleshores pues, allà podrem trobar igualment diversitat d'espècies, però sempre són les espècies aquestes amb les quals doncs, estem més avassats a anar-ne a buscar, no? El rovelló, la llanega, bolets que són els que el fredolic, bolets que són tradicionalment els que s'han recollit, mentre que si anem a un bosc d'alzina pues ens podem trobar altres bolets que no estem tan acostumats i fins i tot ho podríem confondre, per exemple pues, si anem a una zona on hi ha alzines, pues, podríem trobar el llanegall en comptes de la llanega, ens podria semblar que és la llanega, és el llanegall. En aquest cas no seria una confusió gens perillosa perquè també és un bolet comestible però de més baixa qualitat, diguem.
4: Per tant, aquesta varietat fa que trobem varietat d'espècies, però no sé si fa que, per exemple, per aquells clàssics, no? El rovelló a casa nostra, a la nostra comarca, s'hi sent còmode o no gaire?
5: Sí, i tant que se sent còmode, i en trobem. El que passa és que és això, hem de trobar un bosc que també es pugui caminar, perquè normalment també els alzinars costa una miqueta més, perquè hi ha més sotabosc, i això és una miqueta, pot ser una miqueta més incòmode de caminar, i tenim aquesta diversitat d'espècies que no vol dir que sigui al contrari, és un lloc excel·lent. També la temporada arriba una miqueta més endavant, perquè ara potser pues, les zones més altes són les que comencen temporada, anem a dir, després es va baixant, i la temporada doncs al Vallès Occidental es pot allargar fins al novembre o fins i tot ben entrat al desembre, insisteixo, sempre depenent d'aquestes temperatures i humitats desitjables.
4: Per tant, diguéssim, una comarca amb varietat, no? Amb diversitat en funció de com sigui el bosc i on els bolets s'hi poden sentir bé, però més tard. És a dir, ara tenen massa
5: Correcte.
4: Calor encara, no?
5: Correcte.
4: Com a resum, no? Seria una mica això. Clar, llavors, hi haurà les comarques clàssiques, no?, de Catalunya, com són el Berguedà, etc., on sí que hi ha molt nom, no?, a l'hora de... perquè són espais doncs, que estan preparats perquè els bolets hi puguin proliferar.
5: Bueno, perquè bàsicament són boscos de pineda i aleshores generalment calcari, depenent de la zona, i aleshores, diguéssim, trobem doncs, els típics bolets, el camagroc, no? També els típics bolets doncs, que anem a buscar.
4: El bolet a dia d'avui és un tipus de producte que tinguem capacitat per poder-lo cultivar, és a dir, de xampinyons és evident que sí perquè en trobem sempre, no? Tot l'any és evident que hem trobat la fórmula, però jo per exemple els rovellons, més enllà de l'època, no? Encara no hem aconseguit, potser és positiu que no ho haguem aconseguit, Laia, però si més no, són com molt estacionals, no? En un món en què cada vegada les coses són menys estacionals, el bolet ho segueix sent molt, no?
5: Sí, correcte. A veure, hi ha una cosa que és important de saber, no? Els bolets no fan com les plantes, que poden absorbir o poden alimentar-se a través de la llum del sol. Aleshores, tenen diferents estratègies per poder alimentar. I una de les estratègies són bolets que es dediquen a descomposar, una funció importantíssima a la natura, descomposar doncs, les fulles que cauen, les branquetes que cauen i retornar aquests nutrients al sol. O sigui, si no existissin aquests bolets sapròtrofs, anem a dir-ho així, no.

0: del pi a través d'unes estructures que es diuen micorrises, que funcionarien, anem a dir-ho senzilla, com un mercat, i aquí es faria com un intercanvi, on a l'arbre li dona sucres al bolet per poder-se alimentar, i el bolet a l'arbre li dona més capacitat d'absorbir aigua i sals minerals. O sigui, que és una...
1: Que vagi molt bé.
0: Perfecte. I què vol dir això? Doncs que els bolets que són descomponedors els podem generalment cultivar, mm-hmm. per això ens trobem el shiitake, per això ens trobem doncs, les volvarieles, per això ens trobem els xampinyons, mentre que d'altres espècies fan aquesta relació amb els arbres i sí que els podríem cultivar, però aleshores necessitem un pi, imagina't, necessitem un pi, aquest pi, micorritzar-lo, és a dir, inocular-lo amb aquest fong, tenir una plantació, regar-la, mantenir-la, ballar-la perquè ningú... clar, i realment no surt a compte.
2: Clar, no seria de cap cas rendible, no? No seria en cap cas rendible per la indústria, no?
0: Correcte.
2: Que això ja et dic, encara no sé si és una bona notícia o no, eh? Ah, però vaja, aquí ho posem damunt la taula perquè era un dubte que tenia.
0: La tòfona sí que es cultiva. Aleshores sí que et val la pena perquè té un preu més elevat. Uh-huh. Aleshores, a més també és un recurs interessant perquè són amb espècies autòctones, o sigui que és un recurs molt interessant on tu fas aquest planter d'alzines micorritzades, anem a dir-ho així, les plantes, i aleshores al cap d'uns anys doncs et surten les tòfones, que necessites un gos especial perquè surten sota terra, bueno, i tot això.
2: Uh-huh. Doncs això que hem descobert. Jo et volia preguntar també avui, Laia, amb aquest canvi climàtic incipient, amb aquest canvi de temperatures, amb aquesta evolució de la temperatura a casa nostra, els bolets ho passaran malament?
0: Doncs és veritat que ens falten molts estudis al respecte, però també hi ha una evidència, que és que els bolets, la majoria... molts, algunes espècies, estan associades amb un hàbitat. I en tant que aquests hàbitats van desapareixent o van mermant, doncs, evidentment, tots aquells bolets associats estrictament amb aquests hàbitats també ens aniran a la baixa. O sigui que bé, no ens fa. També els bolets tenen aquella esperança de que tenen un metabolisme tan interessant, són font de metabòlics secundaris que ens poden ajudar en tants camps, que fins i tot també són una esperança, no?, per donar una miqueta de canvi d'aire amb aquest món, amb tants problemes, per tants punts de vista. Però, vull dir, la micologia tinguem-la molt present perquè realment doncs, és un recurs interessant per mantenir aquesta biodiversitat i per estudiar-la doncs, com més millor.
2: Quins diries que són les espècies que ho poden passar pitjor, que podem començar a perdre?
0: Doncs mira, bàsicament aquells hàbitats que s'estan reduint més especialment serien coses doncs, molt específiques. Ja en tenim algunes espècies en llista vermella, anem a dir com per exemple l'Erythium erinaceum, que és el bolet carner o la melena de león aquesta, que afortunadament es pot cultivar perquè és un bolet sapròfit, creix sobre fusta, però en canvi sí que la natura doncs, cada vegada ens costa més de trobar. I després, doncs, jo què sé, espècies relacionades amb mulleres, amb les torberes aquestes, amb les mulleres que tenim i que a vegades, moltes vegades, doncs, amb aquest canvi climàtic doncs, cada vegada se'ns fan més petitones. Els boscos de faig també estan patint molt, fins i tot algunes pinedes de pèrrots també estan patint a causa d'aquestes altes temperatures, i això evidentment tots els fongs associats doncs, es poden veure doncs, afectats per aquesta pèrdua d'aquesta massa específica forestal.
2: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a la Laia Ribas, micòloga, per haver-nos situat també sobre el Vallès Occidental com a bona comarca pel que fa als bolets i també, òbviament, doncs, amb aquesta part doncs, de relació també amb el canvi climàtic. Gràcies i que vagi molt bé.
0: Vale, moltes gràcies.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: I ara al Connectats coneixerem Denís Serrano, qui des de fa 3 anys és el mentor digital dels serveis educatius Vallès 8. Parlem de la introducció de la tecnologia a les aules i concretament de la intel·ligència artificial. Aquesta és la conversa que hi ha tingut el nostre especialista d'avui amb el periodista Jordi Rius.
1: Quina és la teva feina com a mentor digital?
2: A dia d'avui?
1: Sí, sí, perquè la cosa canvia molt.
2: És que en 3 anys que porto, cada any ha estat diferent. Aquest any, nosaltres el que fem, sobretot, són dinamitzadors de treball en xarxa. Proposem moltes activitats i moltes iniciatives com a comunitat. Fem assessoraments a equips docents, fem assessoraments a professorat, concrets tant de robòtica com de fabricació maker. I després tot el tema de documentació de centres.
1: Això, primària i secundària?
2: Això, infantil, primària i secundària. Des de I3 fins a quart d'ESO. Els postobligatoris no entrem.
1: No entreu, ja m'imagino. Però vull dir, clar, I3 deu ser una mica difícil entrar-hi, no?
2: Bueno, no, són activitats de pensament computacional desendollat, són activitats més lúdiques, són jocs en els quals fas seqüenciació, amb la qual estàs treballant pensament computacional, però de forma molt lúdica. No entren a treballar ni pantalles ni res. És tot.
1: El cert és que, anem a dir, la robòtica és una gran extraescolar que moltes escoles, molts alumnes s'apunten. Suposo que hi ha interès dels alumnes per aquest àmbit, no?
2: Clar, fa uns anys sí que era una gran extraescolar. Des de fa 3 anys, més o menys, com que s'està implementant dintre de l'aula i dintre dels tallers o dels projectes d'aula, és una activitat que acostuma a agradar molt i engresca perquè és molt vivencial. També és cert que a qui no li agrada, no li agrada, com totes les coses,
1: lògic.
2: Però que fa que sigui una miqueta més lúdic algunes activitats. Per fer demostracions, no és el mateix fer una demostració, fer un dibuix, que fer un robot que fa l'acció que tu estàs experimentant. I llavors és molt més interessant per poder gaudir d'aspectes que no estan acostumats als nens.
1: I tu veus a certes edats que hi ha, bueno, que hi ha interès pel tema, anem a dir, l'edat de 8, 9, 10 anys, que tenen interès i que proposen coses que fins i tot a tu mateix et sorprenen.
2: I moltes vegades una de les activitats que jo crec que més agrada és quan deixes creativitat lliure, en el qual tu proposes un repte i ells han de resoldre d'alguna forma diferent cadascú, i llavors veus que a part de que hi ha interès, hi ha molta inventiva, hi ha molta imaginació i capacitat de resoldre problemes amb robots o amb programació. O sigui, que és... Et sorprèn. Cada dia et sorprenen aquestes coses, perquè a més hi ha nens que tenen molta facilitat per l'organització prèvia, hi ha nens que tenen molta facilitat per la construcció, i nens i nenes que tenen molta facilitat per resoldre el problema global. I coordinar-se. És un treball en equip molt, molt interessant.
1: I suposo que el tema del maker és el més interessant, no?
2: El tema maker és un, més a més, és un afegit.
1: Clar.
2: Ara, des de fa un any i poc, gairebé tots els centres de Castellar ja disposen de talladores làser o impressores 3D o plotters de tall, amb la qual estan implementant dintre de l'aula activitats de fabricació digital, però orientades a resoldre coses de l'aula, és a dir, o fer...
1: Creuers, per exemple.
2: Creuers seria el
1: més senzill,
2: que és el que intentem de fugir dels creuers, que s'acaben fent, però intentem de fugir. Però, per exemple, hi ha instituts que el que fan és reparar peces de mobiliari o bé de jocs, o falta una peça d'uns escacs, en lloc d'anar a comprar-lo, doncs el fabriques tu, exactament, i treballes el disseny amb la impressió. En altres centres el que fan és, dintre d'un projecte, fabriquen la presentació final, maquetes. L'any passat vam tenir un centre de fora, que era de Palau, que feia el 25è aniversari, i vam crear la maqueta de l'escola amb tall làser i amb impressió 3D de tota la decoració. I vam participar tot l'alumnat des de quart fins a 6è, activament, i va ser molt, molt interessant.
1: També coses aplicades al que és la dinàmica de l'escola o institut, en aquest cas, potser, que els facin servir. És a dir, que si, per exemple, no sé, jo posaré un exemple que potser no sé si és molt adequat, però un plafó que no... Que no, bueno, o volem fer un plafó o no.
2: A l'escola Mestre Pla, per exemple, estaven fent la rotulació de tot el centre amb tall làser.
1: Sí.
2: El que passa és que també hi ha diferents, per exemple, el Sant Esteve, per exemple, que és un centre FATS amb el qual es referen en la fabricació digital i tenen acompanyament, ho han integrat dintre dels projectes d'aula, amb el qual, per exemple, quan fan una exposició, a l'exposició hi ha creacions ja fetes amb 3D o amb tall làser. I, per exemple, un altre exemple de funcionament és a l'Institut Castellar. Van obrir a les hores del pati la possibilitat per l'alumnat, portant el seu material, de crear les seves pròpies creacions, amb la qual cosa fa un petit FATS Lab, com el que tenim al Lab Castellar, petit per estudiants dintre de l'horari lectiu, amb la qual cosa hi ha una dinamització que està molt bé.
1: Ara com ara, per exemple, cada centre públic d'aquí a Castellà té la seva impressora làser
2: a petició de cada centre, és a dir, jo diria que el 90% de centres de Castellar tenen talladora làser. Bueno, la totalitat de centres tenen alguna eina maker, o tenen impressora 3D, o tenen talladora làser, o tenen plotter de tall. Vol dir que tots tenen alguna cosa.
1: Diguem-ne que em sembla que és el segon any ara, que en aquest cas ja no es deixa portar el mòbil a les classes. Això ha afectat aquests alumnes, diguem-ne, d'alguna forma, o no sé, com ho veus tu?
2: Malgrat sigui el segon any, fins ara no es podia utilitzar el mòbil a les aules, ja. Només es podia utilitzar quan el docent ho requeria, això. Tenint en compte que aquest ús era més per secundària, a secundària, com que tenen dispositiu electrònic, és ordinador portàtil, tot el que es podia fer amb la tablet es fa amb l'ordinador. El que passa és que un dels objectius del departament d'aquest any, que és el benestar digital, que la definició del benestar digital seria: utilitzem la tecnologia si és necessària, si no, no cal utilitzar-la. Llavors ja va molt de la mà de tot això d'haver retirat els mòbils, perquè no eren necessaris, perquè s'estava duplicant una eina tecnològica, i després també està facilitant el fet de que no sempre cal fer-ho tot amb l'ordinador. Si és necessari, sí que s'utilitza i es té el dispositiu i és fantàstic. Si no és necessari, no cal utilitzar-lo i es pot fer d'altres formes. Vol dir que sí que és cert que no tenen un mòbil a l'aula, que abans els nens estaven enganxats amb ell, però bueno, que encara ho estan fora.
1: Bueno, sí, i venint de l'època de vacances suposo que també, sí.
2: Però no, a nivell didàctic, a nivell docent no hi ha massa efecte. Tota la part de programació robòtica, que sí que es feien algunes coses amb mòbil, o s'utilitzen tablets que tenen els centres per aquest fet, o amb l'ordinador mateix ja es pot utilitzar.
1: Val, i ara el tema de la intel·ligència artificial. Com s'han traduït a les aules i com diguem-ne, podem, de certa forma, regular-ho? O...
2: A veure, la introducció a les aules ha estat descontrolada totalment, perquè el que ha passat és que l'alumnat ha començat a utilitzar IA per la seva banda sense control des de casa o des del mateix centre, i el professorat ha utilitzat la IA com a suport per la tasca docent. No hi havia un marc referent. Aquest marc referent l'any passat es va iniciar, la Generalitat va fer un decàleg, per dir-ho així, no és un decàleg, va fer
1: recomanacions.
2: Unes recomanacions, però que no eren oficials.
1: Vale.
2: Aquest any el Departament d'Educació ha concretat que es faran les recomanacions oficials per educació, però bàsicament està estipulat i està molt, molt, molt concretat que la IA està aquí, ha arribat, no marxarà, és a dir, ha arribat per quedar-se. El que hem de fer és utilitzar-la de bona manera i aprendre a l'alumnat a utilitzar una IA de forma responsable. És una oportunitat per l'alumnat, perquè ens permet treballar diversitat d'aprenentatge, ens permet crear contingut que abans el fèiem d'una altra forma o anàvem buscant, i ara mateix te'l pot crear específicament, però el que sí que no podem perdre el fet que l'educació no necessita que faci tota la tasca, sinó que el nen i l'alumnat comprengui el que està fent. Llavors la idea és això. Hi ha una frase que m'agrada molt que va fer, que era que la qüestió ja no és si fem servir la intel·ligència artificial, sinó com la utilitzem de manera segura, crítica i responsable, que és l'objectiu final de qualsevol intel·ligència artificial. No és que la puguem utilitzar, sinó que sabem per què la utilitzem, com i que aprenguem amb ella.
1: Clar, ara molts treballs segurament estan fets amb intel·ligència artificial. Els docents tenen mitjans per detectar que això no ho has fet tu, a l'alumne?
2: Hi ha moltes formes de reconèixer que hi ha autoria d'IA. El que passa és que Ara, l'altre dia vaig estar mirant normatives de centres, i això sí. Hi ha centres que el que fan és que, davant del dubte, es pot demanar la presentació oral.
1: Oral.
2: Amb la qual cosa el nen ha d'haver integrat tot el que tampoc està malament utilitzar la IA per preparar-te una cosa, si tu després ets capaç d'analitzar-ho tot i saber què és el que estàs treballant. Sí que hi ha eines, també. Hi ha intel·ligències artificials que són capaces de detectar quin nivell d'intel·ligència artificial hi ha. Però sempre és el peix que es mossega la cua. Hi ha intel·ligència artificial que et permet fer això, sí. I altres que et permeten ocultar-ho més. És un peix. Aquí entra molt la coneixença de cada professor del seu alumnat. Saber com és l'alumnat, com ha anat evolucionant, saber què és capaç de fer, què no és capaç de fer, intentar. I sobretot, jo crec que ha d'haver-hi molt anar de la mà, molt diàleg entre alumnat i professor per entendre que és una tasca d'educació i que és conjunta i que no val la pena enganyar, sinó que la idea és intentar tenir recursos per després en sortir-te.
1: Clar, ara tot just acaba de començar el curs, però no sé si has tingut ja contacte amb algun docent o equip directiu i t'ha reflectit aquesta problemàtica, diguem-ne. Potser és bueno, massa d'hora encara, no?
2: Encara és massa d'hora, encara no m'ha donat temps d'anar a tots els centres. El que sí que l'any passat la majoria de centres va renovar l'estratègia digital de centre, que és el document que gestiona tota la part digital de cada centre a nivell d'alumnat i professorat, i la intel·ligència artificial és un dels temes que tenen molt prevista a tots els centres, sobretot secundària, però que tenen molt previst de poder abordar, perquè és un tema que és molt actual. I és una problemàtica si no ho pots gestionar bé.
3: Obrim els micròfons i connectem el territori. Connectats.
4: Ei, molt bona tarda, companys del Connectat. Soc el Guillem Plans i recomano escoltar la Mar Pujol. La primera vegada que ho vaig fer va ser perquè el cantant Guillem Gisbert, ex del Manel, va recomanar escoltar-la. I des d'aleshores només ha fet que pujar, ja és molt coneguda, però per si algú encara no la coneix, el seu darrer àlbum es diu Cançons de Rebost i jo recomano escoltar Avellaner, Berta Avellaner. D'acord? Moltes gràcies i una abraçada.

0: Terra a Badalona, una nova llibreria especialitzada en àlbum il·lustrat, literatura infantil i juvenil. S'anomena Les Pomes i és el projecte personal de l'Empar Sabater. Un nou espai cultural ubicat al vell mig de la ciutat, al carrer de Canonja Baraneda, número 67. Parlem amb la seva fundadora, l'Empar, per saber com ha estat el camí per arribar fins aquí. La tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon a l'Empar Sabater, fundadora de la llibreria Les Pomes. Què tal, Empar? Bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda, molt bé.
1: Bé, una llibreria, Les Pomes, fundada per tu. Com neix aquest projecte?
2: Doncs, mira, Les Pomes neix, òbviament, per una inquietud personal. Tinc un vincle personal, no?, amb el món literari, sempre des d'una mirada adulta, i el fet de, quan es vaig convertir en mare, farà quasi 5 anys, doncs això, diguem-ne, que va obrir un univers que en aquell moment desconegut per mi, i em vaig adonar que hi havia molt de fons i molta literatura i molt interessant i molta il·lustració, bueno, que rodeja la infància, no? Llavors, a partir d'aquí, allò que comença, bueno, doncs com comencen molts projectes, comença en telèfon, no?, fent un toc-toc a una porta i veure, ostres, això potser té sentit, això comença d'una altra manera, això vols així, això ho veig allà, i a la que te n'adones, doncs el 5 de setembre del 2026 estàs inaugurant una llibreria infantil i juvenil.
1: Quant de temps ha durat aquest procés?
2: Mira, ha sigut un procés dur perquè, diguem-ne, que el comença fa, no et diria que un any, però fa ben bé 10 mesos, i ens ha costat molt també per la part de, bueno, del lloguer, de la reforma, de les obres, de tramitar totes les comandes de llibres. Bueno, és un procés complex i dur, és com una carrera de fons, no?, que sol dir.
1: Entenc pel que ens deies al principi que tu ja et dedicaves al món editorial abans d'estrenar la llibreria.
2: No, en l'àmbit professional, com a tal, la meva carrera laboral ve més vinculada, sí, al món del comerç, això sí, però sí, diguem-ne, que tota la meva carrera, diguem-ne, personal i estudiantil, no?, però, sí que ve dintre del món de les humanitats, del món literari.
1: D'acord. I pel que comentaves, és una llibreria infantil i juvenil. Què trobarem en aquest nou espai cultural?
2: Doncs mira, hem volgut fer una aposta no tant per una qüestió de quantitat, sinó per una qüestió de qualitat. Hi ha una aposta molt important en quant a àlbum il·lustrat, que en molts sentits és prou desconegut dintre del món infantil. Hi ha un tast de fotollibre, de fotoliteratura, tast de llibre-joc, hi ha una part àmplia de coneixements, però els coneixements sempre, no?, des d'un punt de vista lúdic, des de l'humor, des de la gràfica. Hi ha primeres lectures, hi ha còmic infantil i juvenil, narrativa infantil i juvenil, i després hi ha una secció que l'he anomenat popurri d'adult, perquè realment, bueno, és un popurri de llibres que ens connecten, o de còmic d'adult, o gràfica d'adult, però això és només un tastet petit, quasi com un capritx de la llibretera. També hi haurà una petita part de papereria o de jovina, però sempre vinculada al món literari d'aquest tipus de joc.
1: De tot això que has comentat, m'agradaria centrar en un moment amb l'àlbum il·lustrat. Per tots aquells qui no coneguin què és o no el dominin, no me n'amago, jo mateix ara m'has pillat una mica. Què és un àlbum il·lustrat?
2: Mira, l'àlbum il·lustrat en si mateix és un suport, no? Nosaltres vegades parlem com a llibre, no? O com, no. I això la Piu Martínez i l'Anna Juan, que són dues especialistes en àlbum il·lustrat, que tenen un llibre per ser meravellós, que es diu Cada uno ve lo que sabe, ho expliquen francament bé, no? Perquè realment és una conjunció de dues coses. Per un part està el que seria la part literària, és a dir, no?, la història, però en si mateix la il·lustració acompanya molt aquesta història. Diguem-ne que van de la mà, no és una cosa que sostinga l'altra, no? Sinó que la il·lustració té el seu pes i la història té el seu pes. Hi ha àlbums il·lustrats que no tenen paraules, no? Ara mateix estic aquí a la llibreria i estic parlant amb tu, i hi ha un àlbum il·lustrat que es diu Només una nit, que és de l'Andrea Antinori. Aquest àlbum il·lustrat no té paraules, perquè en si mateix la il·lustració és l'exercici de la història, no? Llavors, sempre, a més, li donem molta importància quan nosaltres estem parlant i algú ens visita i ens diu, no?, aquest llibre, dic, aquest és el non-stop del Tommy Ungerer, no? Perquè aquestes persones tenen un nom, són uns il·lustradors i, bueno, són uns artistes, òbviament, meravellosos.
1: Per tant, la gran diferència amb, per exemple, obres il·lustrades, com podrien ser llibres de lectura als quals estem molt acostumats, on apareixen moltes il·lustracions o moltes imatges, molts dibuixos, és la quantitat de lletra que hi hauria en aquests àlbums il·lustrats.
2: De vegades no necessàriament, perquè hi ha àlbums il·lustrats que tenen també molt de text, sinó que d'alguna manera els llibres el que tenen és que les imatges són un acompanyament de la història. En canvi, en els àlbums il·lustrats és la pròpia il·lustració acompanya no, i forma part en si mateix de la història. Diguem-ne que anirien de la mà, sí? I no com un acompanyament que li pots treure o no treure, no? Aquella il·lustració. En aquest cas, no, perquè diguem el pes important el té la feina també de l'il·lustrador.
1: Sí, és una part important del missatge, entenc.
2: Sí.
1: Més enllà de totes aquestes temàtiques, si no m'equivoco, també teniu una zona d'estampació on els lectors poden crear els seus punts de llibre personalitzats, no?
2: Sí, la imatge gràfica de la llibreria són tres petites pomes, que en realitat no són pomes com a tal, sinó són les llavors de les pomes, no? Aquí hi ha un exercici visual perquè els nens en realitat són les llavors, no? Són el futur, són les coses que plantem, no? I que creixeran. I vam fer una imatge gràfica secundària, que són com les formes que acompanyen, i vam fer una zona d'estampació, perquè al final les formes són els elements, no, gràfics en el qual comencem a composar, no, el nostre cervell, no, el cercle, el quadrat, el triangle, sí? I vam fer una petita zona d'estampació on els nens, bueno, nens i de vegades no tan nens, que també els adults s'atreveixen, poden fer o bé les seves targes o punts de llibre, i és una iniciativa que està agradant molt. Haurem de fer més idees perquè ens han visitat molt, així que haurem de portar noves idees també perquè puguin venir a jugar.
1: Sí, sí, com a mínim disruptiu, almenys aquí a la ciutat. Ara comentaves la importància de les pomes a la vostra llibreria. Quin pes han tingut en la concepció d'aquest projecte?
2: La imatge gràfica o el nom en si mateix, en realitat és un homenatge a les dones de la meva família. La meva mare es diu Pilar Fandos Manzana, la meva iaia es deia Pepica Manzana a l'Adren i la seva germana es deia Carme Manzana a l'Adren. Llavors, és un homenatge a ella, que van ser i són, sobretot la meva mare, grans lectores, i bé, i d'alguna manera, per això són tres, no? I bé, és un petit homenatge també a elles i també als orígens, perquè jo soc de la ciutat de València i elles tenen de València.
1: És una d'aquestes marques o un d'aquests noms que realment amaguen una història darrere.
2: Sí, correcte, sí, sí.
1: I Empara, abans de passar a parlar de qüestions més generals, et volia preguntar com han anat aquestes primeres setmanes, com valores aquests primers dies de negoci?
2: La veritat és que ha sigut una festa. L'acollida, estem en una zona privilegiada, això també ho sabem, el carrer és un carrer amb molt de trànsit, i l'acollida per les famílies ha sigut, la veritat és que espectacular. Tothom molt content, tothom ens ha felicitat per l'espai, ens ha felicitat per la iniciativa, ha agraït molt el fet de cobrir. Sabem que ara som una novetat, que no serà fàcil continuar, perquè avui en dia obrir un negoci, no? A peu de carrer és un repte, i si li afegeixes que són llibres, doncs és un repte per dos. Però, francament, estem molt contents. Pensem que, a més, la nostra proposta pot encaixar, perquè, tot i que tenim a les companyes meravelloses de Santa Martí, tenim a la Carla i a l'Elaia, que estan a mitja mosca, pensem que sempre les llibreries, no, el que fan és aportar i sumar i crear gremi i fer xarxa.
1: De fet, ho has comentat que la llibreria està al centre, a un lloc privilegiat de Badalona, precisament al carrer Canonja Baranera número 67, i comentaves que la idea entre les llibreries no és la de fer competència, sinó la de créixer. Vosaltres, quines dificultats creieu que pot tenir el negoci o que heu tingut a l'hora d'obrir-lo en quant a creixement, en quant a risc de grans llibreries que poden ocupar aquests espais que imagino que estan al centre, doncs tenen lloguers prou elevats?
2: Sí, ho has dit molt bé. Avui dia el tema dels lloguers pel petit comerç és una problemàtica molt gran, ho és per la vivenda i és també pels comerços, perquè pràcticament destinem el que seria un jornal d'una altra persona, no? o el salari que podria ser un treballador, el destinem a aquesta part. Hi ha unes despeses fixes que són importants. Al final, òbviament, no? Qualsevol comerç paga llum, paga taxes, paga tributs, no? Pagues llum, pagues internet, pagues molt, no? pagues segurs, tot això són unes despeses molt, molt, molt importants. El llibre en si mateix no és un producte car, a més existeix la xarxa de llibreries, i el llibre és un producte afortunadament molt protegit, Per tant, també la sort que tenim les llibreries és que només es pot fer un 5% de descompte com a tal, però el podem fer nosaltres, el pot fer Amazon o el pot fer qualsevol altra cadena molt més gran, sí? Nosaltres pensem que en realitat és molt dur tirar endavant, però confiem molt en la gent, confiem al final en poder sempre donar un molt bon servei, perquè som igual de ràpids, les llibreries som igual de ràpides servint llibres que ho puguin ser altres distribuïdors. Òbviament no tenim a les llibreries un fons de 10.000 llibres, perquè no ho podríem tenir, i tampoc tindria sentit, perquè no els vendríem, però sí que tenim la capacitat de respondre molt ràpidament a l'hora d'encomanar llibres, que normalment entre un dia i dos dies solen estar a la llibreria. I això de vegades a les persones els sorprèn.
1: Sí, sí, al cap i a la fi aquesta és la gràcia i un dels avantatges del comerç local. I, per anar acabant, has comentat l'existència de les llibreries La Mitja Mosca, Salta Martí, però tot i això, creus que era necessari un nou punt de cultura, sobretot enfocat cap a joves i infants a la ciutat?
2: Sí, com explicava al principi, no, la idea de crear aquest espai va néixer en el seu moment, no? D'una necessitat primerenca, que és que jo vaig ser mare, no? I jo tenia aquesta necessitat, no? Al final, quan volia un espai íntegrament per la infància, no el tenia, no? Tenim, òbviament, les biblioteques, que són espais claus pel desenvolupament de tots els infants, però la realitat és que molts llibres jo marxava a Barcelona a comprar-los. Llavors, de fet, ahir un client que ens va visitar, que va venir a comprar un llibre per un regal pel seu fill, ens va dir, ostres, que bé no haver de marxar, no? a Barcelona a comprar.
1: Sí, sí.
2: Crec que moltes vegades tots estem... ens encanta això, ens encanta fer vida de barri, ens encanta baixar, ens encanta el comerç moltes vegades també només per visitar. Llavors, crec que era molt important i els infants venen, gaudeixen i tenen un espai propi perquè al final són... són unes petites persones que també tenen les seves necessitats i és important, no?, arribar a ella.
1: Sí, sí. Doncs, Empar, només em queda desitjar-te molta sort i molts encerts i llarga vida a la llibreria Les Pomes durant tots aquests anys que venen cap endavant.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per la vostra conversa i pels vostres bons desitjos.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Cricket in Barcelona.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau VI i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Hola, em dic Marc.
6: Hola, me llamo Lalo.
7: Hola, em dic Xavi.
8: Hola, me llamo Elena.
9: Hola, em dic Joan.
10: Hola, i jo sóc el David.
5: Usuari del taller de Gerani de Moraga.
6: I cada mes fent un programa de ràdio.
7: A Ràdio Sant Cugat.
8: I us expliquem les notícies més destacades.
9: I un resum esportiu.
5: Us recomanem música.
6: Fent agenda.
7: I el nostre dia a dia.
10: I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
11: Per tu, el programa de Gerani de Moraga.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials i gràcies per escoltar-nos una setmana més en aquest espai del record de la música popular moderna de tots els temps. Aquí no ens tanquem a una data en concret, sinó que mirem enrere per a recuperar el bo i millor de la música popular. Aquest és l'avantatge de la bona música, es pot escoltar quan es vulgui i es pot repetir una reproducció al llarg dels anys. I de vegades la sensació, com diem moltes vegades aquí, és que amb els anys la música bona encara millora més. Avui seguim amb el nostre periple de cançons d'amor, sisena entrega d'aquesta selecció eclèctica de temes dedicats a l'amor. I començarem amb una banda nord-americana efímera, només va treure un disc, aquest que us portem ara per començar aquest rock and clàssics, que es diu Bigger, Better, Faster, More. Més gran, millor, més ràpid i més. Un disc publicat el 1992 i que contenia aquesta balada que va ser un èxit entre aquells anys 92 i 93. Es deia What's Up?

Ens quedem als Estats Units, i mai millor dit, amb la banda Amèrica, que ens portava un tema als anys 70 que va ser un exitàs. També ho va ser als anys 90, quan es va fer una versió en clau dance d'aquesta cançó. Però anem a l'original, anem als Amèrica i aquesta cançó que es diu Sister Golden Hair.

0: A principis de la dècada dels 80, una veu femenina va trencar estereotips, una veu molt potent, una mica trencada, per no dir bastant, i molt rockera, però que també era capaç de fer grans balades com aquesta. Estem parlant de Bonnie Tyler i aquest tema que es deia Total Eclipse of the Heart. Avui, més cançons d'amor al Rock and Classics.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: I si parlem de cançons d'amor, no podia faltar aquesta. Quan un home estima a una dona, viatgem al 1956 per a recuperar aquesta perla del sol de Percy Sledge, When a Man Loves a Woman.

0: de les grans cançons dels anys 80 de la mà dels irlandesos U2, un tema que formava part del seu flamant The Joshua Tree, un disc publicat el 1987 amb la producció de Daniel Lanois, que va ser l'exitàs a nivell mundial d'aquesta banda irlandesa U2. With or Without You, un dels seus temes imperdibles. Seguim amb més cançons d'amor aquí, al Rock and Classics.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Us punxem ara una cançó dels inicis del britànic Elton John, uns inicis que van ser bastant discrets, però aquest single probablement va ser un dels que va ajudar a popularitzar la música que feia el cantant i pianista britànic. Corria el 1970 quan sonava la teva cançó, Your Song.

I ara anem cap a casa nostra per aportar-vos una cançó dels Sang Traït, una de les seves grans balades que formava part del seu tercer llarga durada anomenat L'últim segell. Des d'aquest disc recuperem aquest tema tan bonic. Les cançons dels Heavies són de les millors, com sempre diem, en format balada, com aquesta, Somnis entre boires.

Tornem als anys 80 i ho fem ara amb aquesta cançó de Lionel Richie que va sonar per totes les emissores de ràdio aquell 1986. Una cançó que es diu Say You.

Continuem als anys 80 i anem amb un èxit que va sonar molt a principis d'aquella dècada, probablement l'únic èxit d'aquest artista anomenat F.R. David. Les paraules, words.

Amigues i amics oients, enfilem ja la recta final d'aquest Rock and Clàssics d'avui, d'aquesta sisena entrega de Cançons d'Amor. Esperem que hagueu gaudit al nostre costat i ja sabeu que estem disponibles al llarg de 40 emissores de Catalunya, Andorra i Balears, i també teniu el nostre podcast a les principals plataformes com són iTunes, iBooks, Amazon Music, YouTube i d'altres. Marxarem primer anant a la Gran Bretanya amb una cançó de Queen des del seu A Night at the Opera, un dels seus discos més famosos, publicat el 1975, i aquest Amor de la meva vida, Love of my life. Seguirem amb Sopa de Cabra des del seu disc nou i El far del sud. Gràcies per escoltar-nos. Fins ben aviat.

dels números 1 del rock de tots els temps. Just believe in me. Quina és la millor cançó de la història? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop. The dream.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Són les 6 del matí.
2: Ràdio Rubí.
3: Continguts en xarxa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Richard Feynman deia que la primera regla és que no t'has d'enganyar a tu mateix i tu ets la persona més fàcil d'enganyar. Comencem. Nova temporada, mateixa idea. Fer-nos preguntes incòmodes. Benvinguts i benvingudes a la segona temporada de La Terra no és plana. Un espai on no venim a tenir sempre la raó, però sí a no empassar-nos qualsevol cosa sense pensar-hi. Perquè vivim en una època curiosa. Tenim més coneixement científic que mai i també més capacitat per ignorar-lo. Mentre la medicina avança i entenem cada cop millor el cos humà, hi ha qui prefereix una alternativa més simple, invisible, indemostrable i molt reconfortant, el Reiki. Una pràctica que assegura que pots canalitzar una energia universal amb les mans per curar i equilibrar el cos. Sense diagnòstic, sense una evidència clara, només amb fe, i aquí és on la cosa es complica. Perquè quan alguna cosa no es pot mesurar ni replicar, però té cursos, certificats i sessions de pagament, potser no estem parlant només de salut. Potser estem parlant d'una bona història. El Reiki promet control, calma i sentit en un món incert. I això és molt més atractiu que acceptar que el cos és complex i que no sempre hi ha solucions fàcils. Però hi ha un problema. Que una cosa funcioni per algú no vol dir que sigui certa. Que una experiència sigui real no valida l'explicació. Avui obrim temporada parlant d'això, del Reiki, d'energies que ningú ha pogut mesurar i d'un cervell capaç de fer-nos sentir coses molt reals, sense que ho siguin. Benvinguts a La Terra no és plana, temporada 2, on les idees són lliures, però no impunes. I avui, més que canalitzar energia, activarem una altra cosa, el dubte.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per començar, com sempre, saludarem el nostre geòleg de confiança, professor, divulgador i l'únic home capaç de detectar energies quan són tectòniques, en Jordi Vilà. Jordi?
2: Sana! Què... Sana!
1: Què fas aquí dalt?
2: Que sanis! Que... Estic intentant sanar... És que m'he trencat una cama, Sergi.
1: Ah, hosti.
2: No estic cridant perquè ho porto bé, jo, això.
1: Però ja ho veig.
2: M'estava imposant les mans a veure si se'm cura aquesta fractura. No hi ha manera. De sí. Moment me l'enveno i poso unes tablilles, si et sembla.
1: Potser sí, millor, perquè no sí. Sé si això d'aixecar les mans i canalitzar energies és el teu, la veritat. No.
2: Ara mateix.
1: Però escolta, mira de no fer-t'hi mal, baixa,
2: no,
1: seu.
2: Baixo.
1: I som-hi, va, vigila, eh?
2: Sí. És que també que només tinc el nivell 1 de Reiki, per tant, potser no puc fer això. No
1: ja veig. El nivell 1, Va de nivells, nivell això? 1. No tenia ni idea.
2: Sí,
1: està molt
2: sí.
1: Bé.
2: De fet, això s'ho va treure de la màniga, diríem així, de les mans. S'ho va inventar un japonès que es deia Mikao Usui. Dic així, és un accent japonès.
1: Molt bé, molt bé. Aquesta,
2: és
1: molt
2: japonès.
1: Bé,
2: gràcies.
1: Excepcional, gràcies. Perfecte.
2: Gràcies. Va néixer al segle XIX, va morir cap al 1926. El tenim, i cap al 1922, aquest senyor, Mikao Usui, puja en un món, el món Kurama, al Japó, i allà s'il·lumina.
1: Té un adveniment, allà... diguem. Té
2: sí,
1: una...
2: sí,
1: ah,
2: sí,
1: molt
2: sí,
1: bé.
2: Sí, sí.
1: Veus?
2: Allà aquest senyor es va estar 21 dies meditant, amb dejuni. T'imagina't, eh? T'imagines tu 21 dies sense menjar.
1: 21 dies, però dejuni extrem, allò autèntic, eh?
2: No ho sé, suposo. Aquella època també podien fer coses d'aquest calibre, eh? Cuidado. Sí, sí.
1: Era home, es diu el senyor, pots tornar-lo a dir, perquè el dius molt bé?
2: Sí, home, i tant. Mikao Usui.
1: Oh, jo no el sabria pas dir-ho,
2: eh? No, ja, perquè jo tinc accent japonès. Ja m'ho
1: ja
2: diuen,
1: veig.
2: Sempre.
1: Ho ja
2: diuen.
1: Ho veig, ja ho veig. Molt bé.
2: És un senyor molt, molt interessat en les corrents budistes, pràctiques meditatives, filosofia oriental, doncs tot això que es portava a l'època i es portava bastant, bastant bé, no? Doncs dins d'aquests 21 dies, diu la llegenda, que hi ha moltes teories al respecte del què realment li va passar, perquè no se sap del tot cert. Ell va escriure un relat, però aquest relat s'ha anat deformant una mica amb el temps.
1: Quin any has dit, digue, més o menys?
2: Sí,
1: perquè la gent...
2: 1922. Encara hi havia d'haver la Segona Guerra Mundial, Pearl Harbor, que saps que els avions van atacar els americans, no?
1: Sí,
2: havien
1: sí.
2: de donar la volta al món, segons diuen els terraplanistes. Però bueno, per cert, això tenim programat o no?
1: No ho sé, no, bueno, això... Ara comencem la segona temporada, ja... Ah. Sí, espera't, que és molt llarg,
2: vale.
1: Tranquil, hi ha temps. Hi haurà temps. De sobres, de parlar-ne, de tot. D'això no ho sé, però de tot.
2: Sí, no
1: torna,
2: sé, perquè
1: aquest
2: mi...
1: senyor, com es deia, el budista... El...
2: Mikao Usui, es deia. Sí, aleshores, aquest senyor va veure en el seu clímax, en el clímax d'aquest moment de revelació, va veure una llum intensa que es va acostar cap a ell. Alguns relats diuen que va entrar en pànic, inicialment, inclús, però la llum el colpeja, l'envolta, apareixen símbols brillants davant d'ell, perd el coneixement, entra en un estat alterat. I després d'això, desperta amb una sensació de claredat i diu que ja ha adquirit la capacitat de curar amb les mans. Bé, això jo diria que després de 21 dies de dejuni, meditació extrema, en una muntanya, sol, aleshores tu, bueno, la consciència, vulguis o no, s'altera. Això ens hauria de dir una persona que sàpiga de psicologia humana i en aquests moments extrems, no? Què està passant al cos? Què li passa?
1: Pel que expliques, va ser una inspiració divina, eh? O sigui, tot plegat, totalment. Va ser una experiència, diguem-ne, extra, no sé si sensorial, però, com deia aquella cançó, una experiència religiosa. Pràcticament, espiritual.
2: Exacte. Uh-huh. Però no hi ha cap document per això que ho registri, això.
1: Directament,
2: simplement,
1: clar.
2: Sí, simplement són...
1: una filosofia,
2: són,
1: no?
2: Són explicacions que s'han anat traspassant de persones en persones, hi ha versions posteriors, sovint aquestes versions són contradictòries entre elles, i molts d'aquests elements estan com envellits, estan comportats en un lloc maco, no? Aleshores, és clar, si tu mires això amb respecte, amb aquest moment de mi-tau, doncs el tenim que està en un estat alterat, que probablement té visions, que té unes sensacions de revelació.
1: I què explicava ell, però en què es basava? És a dir, en què es basava? Més enllà, d'acord, m'ho ha explicat aquesta mena d'energia transcendental, però per fer què, exactament?
2: Doncs mira, ell adquireix aquest poder amb les mans i diuen, hi ha alguna versió que diu que mentre baixava per la muntanya, ja, que per explicar tot això, va i es lesiona el peu. Aleshores, se'l va curar, com estava intentant fer jo, se'l va curar imposant-se ell mateix les mans.
1: També... I li va sortir bé, entenc.
2: Segurament. Clar. Va poder baixar, almenys va baixar. També diu que immediatament després va curar altres persones. O sigui que aquest, hi ha el relat aquest una mica de magnitud, una cosa de boca orella que es traspassa fronteres. En aquell moment queda el Japó, tot aquest moviment.
1: Sí, això, clar, em recordo una mica com aquells que se'ls hi ha aparegut la verge, una mica. Recorda aquest tipus d'històries més occidentals, no?
2: Sí, exacte.
1: Que se'ls ha aparegut la verge i allà, llavors, no sé si és el cas que en aquest muntanya s'hi fa o no s'hi fa un monument o no, potser hi és. Un monument, exacte, o algun símbol que el recorda, potser?
2: Sí. Podem parlar també de... Després, si vols, de fins i tot de com... De quin és el mecanisme de curació, no?, del Reiki.
1: Sí, sí.
2: Què fa servir? Quines són aquestes energies que es mouen a través de les mans i es canalitzen cap a cossos d'altres persones? Que, de fet, s'haurien de poder medir, no?, si són energies.
1: Clar, això és que hi enteneu... És que hi enteneu de ciència i que heu fet mesuraments... Ho heu de poder dir, de si realment això s'ha fet o no s'ha fet? S'ha aconseguit mai mesurar aquestes energies?
2: No, llàstima. No s'ha aconseguit. No es poden medir les energies perquè és que potser no n'hi ha. L'efecte que s'aconsegueix amb el Reiki potser és diferent. Potser és simplement un efecte de plaer, de benestar, que et porta doncs al relax i potser treure't de sobre totes aquelles cabòries que tu tenies, no?
1: Uh-huh. Aleshores... Llavors aquest expert, aquest mestre, diguem, va aconseguir fer gairebé com una mena de religió entorn d'això, una escola.
2: Podríem dir que és una escola, una religió, sí, té pinta de pot arribar a semblar una religió, també per l'estil que es porta per aquí.
1: Ho expliques com molt dogmàtic, no?
2: Sí. A veure, el Reiki, al final, si mires en què es basa o en què ell va deixar escrit per poder arribar a poder-lo aconseguir, o sigui, poder-lo desenvolupar, doncs et donen 5 preceptes bàsics.
1: A veure.
2: Tu, per poder fer el Reiki, això és el més sòlid que podem trobar sobre el Reiki. Mira, els preceptes, saps que el japonès fa molt de paraules curtes,
1: Sí. Sí, mira.
2: Precepte, el primer precepte és, només per avui, no t'enfadis. Això és la traducció simplificada, Això vol dir que tinguis control emocional. Evita les reaccions impulsives.
1: Això són les 5 bases, o sigui, els 5 pilars del Reiki, diguem.
2: Sí. Segon precepte. Només per avui, no et preocupis. Això és... Diu que has de reduir l'ansietat i el pensament anticipatori. Vale? O sigui, pensa en el que tens avui aquí davant, no miris a demà, que també...
1: És allò del mindfulness, això, una mica, també, no? S'assembla.
2: És que, ja veuràs.
1: Estem allà mateix.
2: Tercer precepte, sigues agraït, Sergi.
1: Agraïment.
2: Pràctica de gratitud,
1: Molt bé.
2: Quart precepte, treballa amb diligència, ètica, responsabilitat personal. Cinquè precepte, sigues amable amb els altres, base de conducta social i empatia, eh? Una mica, doncs, estem, tal com tu deies, en el mindfulness, gestió emocional, la psicologia moderna, els principis budismes, l'estoïcisme, tot això és molt comparable, tot aquest corrent, a I tot tant. Això. I què va passar? Doncs que durant el New Age, saps que el New Age es van adoptar moltíssimes coses amb vessants orientals,

0: Exacte.
1: Hi ha bones vibres, però que... Vale, està clar.
0: Exacte, exacte.
1: Hauria estat bé que els 5 preceptes ens els haguessis dit en japonès, també.
0: No, tinc més coses, en japonès. Perquè després els nivells de mestre, si vols, els explico més tard, els nivells de mestre els tinc en japonès.
1: Sí, home, doncs avancem i potser doncs, hauríem d'intentar, a veure, si donem pas a l'Albert Palou, que és el biòleg i divulgador del centre Beta, a veure si què ens porta aquesta setmana. Ho has provat mai, això del Reiki, Albert?
2: Hola, ostres.
1: Què tal?
2: Temporada 2, eh? Ostres.
1: Temporada 2, qui ens ho hagués dit, oi?
2: Us he trobat a faltar tot aquest temps, he estat aquí... Sí. Donant voltes sobre uns mapes que vas comprar uns mapes de la Terra, molt raros. No sé si després...
1: Bueno, no sé, ja...
2: No sé per què els volies. Ja... Van arribar a casa, són raros. Bueno,
1: ja en parlarem.
2: Jo això del Reiki...
1: Ho has provat o no ho has provat, això? Què et sembla? És resultant o com va? O què?
2: Jo he de dir que ho he provat un cop.
1: I com va anar? Explica'ns l'experiència una mica. Va.
2: Clar, si explico tots els detalls de l'experiència, potser la gent es preocuparà una mica. Jo tenia uns coneguts que em portaven... Van insistir moltíssim, molt de temps, que anés un dia a sopar a casa seva per fer una sessió de tarot i reiki.
1: Ah, tot barrejat? Ostres,
2: sí, sí.
1: Això sí que és nou.
2: Era tarot, reiki...
1: Era un mix.
2: Van invitar a sopar, també. Van fer uns macarrons.
1: Normal.
2: Vam estar fent un rato al tarot. Em van dir que acabaria treballant en llocs amb moltes dones. No, crec que no anava per aquest podcast. I després em fa una sessió de Reiki. Bueno, molta estona, ulls tancats, ells anar donant voltes al voltant d'una cadira...
1: Però quins són els teus amics? Vull dir, no sé, això no m'ho hagis explicat mai, eh?
2: Bueno,
1: que fa anys que ens coneixem, eh?
2: De circumstàncies, a vegades, que costa...
1: La vida, a vegades...
2: Sí. El que em va quedar clavat és que quan vam acabar, van dir, bueno, ara... Nosaltres som grans mestres, o sigui, de les categories que després diran Jordi, eren grans mestres. Llavors tenien una capacitat que no tenen la gent que fa reiki normal, que és fer reiki per mail.
1: Però, com?
2: I llavors em van dir quan vaig acabar que si, ara com que jo havia fet una sessió amb ells, que si mai tornava a estar així fotut, que els hi podia escriure un mail i que ells ja m'ho arreglaven.
1: Ah, o sigui, remotament, eh? Però ja sí, ni tan sols en directe, sinó per mail. O sigui, no cal ni que sigui en temps real.
2: Sí, sols feia un mail i després ells ja quan veiessin el correu ja ho arreglaven.
1: Ostres, però això és molt innovador. Quants anys fa d'això?
2: Això deu fer els seus 14 o 15 anys.
1: Mare de Déu!
2: Però clar, llavors, ara quan preparava el programa he dit, hosti, doncs no sé si hi ha algú que ha estudiat precisament el reiki remot.
1: És que això del reiki remot, o sigui, això ja és extrem... Vull dir, no sé, no he sentit a parlar mai, sincerament.
2: Evidentment he trobat un article científic publicat en una revista.
1: El meravellós món de les revistes i els
2: El meravellós món de la revista científica, que a vegades és un coladero de coses, i en vam parlar, si algú vol recuperar l'últim capítol de la temporada passada, en parlem una mica.
1: Sí, sí.
2: Doncs he trobat un fantàstic article d'autors, no sé si ho voler pronunciar, Chemil Yilmaz, Ahmad Karakuyun, Sabin Yutseven.
1: D'on són aquesta bona gent?
2: De Turquia.
1: I article del 2024,
2: article del 2024, publiquen un estudi que van fer sobre aplicar reiki remot a gent que ha patit amputacions i que té dolor d'aquest de... Es coneix com a membre fantasma, la gent que ha patit una amputació i segueix notant dolor en el membre que no té. Doncs van agafar 25 persones amputades amb problemes de dolor en membres fantasmes, al braç, a la cama, i els hi feien reiki remot. I llavors analitzaven els resultats i això ho van publicar.
1: I està publicat en una revista de prestigi, això?
2: Està publicat en una revista bastant prestigiosa.
1: Però...
2: Sí, ells conclouen que sí. Que sí, que funciona, els 25...
1: Sí, que cura el dolor al membre fantasma, diguem, eh?
2: Sí, sí, que aquestes 25 persones, de forma remota, els hi curaven aquesta dolència...
1: Remotament.
2: Fent servir reiki remot.
1: O sigui, ja no parlem de que pugui estar en dubte el reiki, sinó que ja parlem d'una evolució, el reiki remot.
2: Clar, perquè ells, com que ja han canalitzat amb tu l'energia, des de casa, diguem, de lluny, ja van a buscar aquesta canalització i la fan servir per arreglar-te. Sí, sí.
1: Això és el
2: mateix que em van dir els meus coneguts, és el que es defensa en aquest article. Clar, òbviament l'article està publicat, llavors hi ha altres científics amb cert criteri que ho analitzen i assenyalen una mica els errors que en principi haurien d'haver sigut prou radicals com perquè no es publiqués l'article. Però, per exemple, no hi ha grup control. No proposa...
1: Això és greu.
2: Sí, és bastant greu. Diguem que hi ha un anàlisi estadístic qualsevol experiment sense grup control, bueno, falla bastant. Tampoc proposen cap mecanisme per explicar per què aquesta

0: la gent milloraven, entre cometes milloraven, i de fet quan analitzaven el benestar d'aquestes persones també eren unes coses molt subjectives. La principal crítica que se'ls fa a aquest article i a tots els moltíssims que trobes relacionats amb Reiki en revistes científics, perquè n'hi ha moltíssims, moltíssims, és que al final el que juguen és amb el, ja n'hem parlat una altra vegada, amb efecte placebo.
1: Sí, sí, està clar.
0: I una cosa que apuntava abans en Jordi és a vegades el cervell humà, el sol fet de saber que hi ha algú fent alguna cosa, la que sigui, perquè tu milloris, genera una expectativa que encara activa més l'efecte placebo. I això s'explicaria, doncs, a temes d'alliberament de dopamina i d'altres i endorfines que ajuden a mitigar el dolor. I sembla ser que, si et vas a mirar, ja tinc trobat moltíssims articles d'estudis fets amb Reiki, pocs amb Reiki remot, per això he seleccionat aquest, però tot va a enfocar això que... Al final, tenir una persona mitja hora en un lloc tranquil i amb altres persones que estan allà intentant cuidar-se'n genera una cascada fisiològica que ajuda molt durant un temps a mitigar un dolor, per exemple.
1: Sí, en resum, aquests tios van colar-se en una revista, entre cometes, de prestigi per acabar dient que el Reiki remot, si funciona, tenia alguna palanca, era també per placebo, segons com.
0: No, això van ser les crítiques a l'article.
1: Ah, d'acord. Però en tot cas, ells van aconseguir, aquests tios van aconseguir colar-se en una revista de prestigi, doncs llavors dient que el Reiki remot funciona.
0: Sí.
1: Jordi, escolta, segons tu, o sigui, el que has pogut trobar, por ahí, què cura el Reiki? O per què és, amb quines dolències s'aplica, diguem?
2: Si vols et dic primer com es fa, que així ens posem contents. Imaginem-nos que ara, no sé, per exemple, tenim una persona qualsevol, l'Albert. Uh-huh. Posem l'Albert. Per cert, encara continua tenint estatus de convidat resident o no?
0: Home, espero que sí.
1: L'Albert serà el convidat resident mentre vulgui ser el convidat resident.
2: Sí, és que no n'hem tingut mai cap més de convidat. A mi em sorprèn aquest programa, No és normal, Jo ho dic, Dic que en aquella reunió ja t'ho vaig dir.
1: Bueno, la qüestió és queixar-se, ja ho veig. Va.
2: Sí.
1: Explica.
2: Hauràs d'imposar les mans tu a mi. Doncs a veure, sí, però més fort, perquè ara t'explicaré com es fa el Reiki.
1: Si hem d'imposar mans, imposem mans, escolta'm, va. Escolta'm. Mira, si així se soluciona, ho solucionem així, va.
2: Ah, exacte, ho hem de solucionar posant les mans. Doncs una persona s'estira, es pot estirar vestida, No fa falta que ens traguem coses, perquè la canalització de l'energia es pot fer amb i sense roba, és igual. La persona s'estira, el practicant, és a dir, el que fa el Reiki, posa les mans, augmenta pocs centímetres, molt pocs centímetres sobre el cos. Es treballa per zones, sessions de 30-60 minuts, amb un ambient tranquil, llum suau, musiqueta, si vols, relaxant. I el practicant diu que està canalitzant energia universal.
1: Energia universal, això és molt gros. És com molta energia, també.
2: I aquesta energia que canalitza, universal, és una energia que està... L'aire que està per aquí, ell, el practicant, la sap transmetre cap al pacient directament. Uh-huh. El que passa, doncs, si t'han fet mai Reiki, és doncs, que tens una sensació, tu tens els ulls tancats, notes calor, perquè tens les mans a pocs centímetres, tu notes calor, pots notar unes sensacions de relaxació intensa, pots arribar a dormir, vale? Per tant, el que deia l'Albert, que es genera dopamina en aquests moments. Tu quan generes dopamina, generes sensacions de benestar, i una sensació de benestar, al final, pot arribar, no a curar, però sí a treure mals lleus, és a dir, et fa mal el cap, tenies sensació mal de cap i tal, doncs... La relaxació potser et treu aquell mal de cap. No són les mans, és la relaxació.
1: És allò que es diu, no? El mal de cap tensional, no?
2: Sí.
1: Si baixes una mica la tensió i et calmes, doncs només per aquest principi potser ja fa efecte.
2: Exacte. Quan vas a un spa, també et relaxes, surts millor. No? Uh-huh. Aquest seria el percet, això seria lo físic. No.
1: Sí.
2: Però, com es pot curar? Ja ho ha dit l'Albert, a distància, això, déu-n'hi-do,
1: A distància em sembla sensacional. Per mail em sembla molt bo,
2: Per mail encara més. Saps que hi ha alguns països que els hospitals ofereixen el Reiki com a teràpia?
1: Això n'he sentit a parlar, i fins i tot algun de bastant proper,
2: Sí, però és com a teràpia complementària. En cap cas l'ofereixen com un tractament mèdic.
1: Clar,
2: com
1: a dir, no res substitutori,
2: No. Per descomptat, perquè qui digui, per exemple, que el Reiki serveix per curar el càncer o curar coses greus, compte.
1: Estem en aquella línia de la farsa, potser, no? I que s'ha de vigilar molt.
2: No ho sé, però és que potser la gent que diu això realment creu que ho fa. Clar. I no ho fa.
1: Que no només càncer és cosa del Reiki, això. No, no, no és, no és... Està en altres terrenys, això, eh? Allò que se'n diu les teràpies alternatives...
2: Sí, el càncer no es cura, estan contents, sí. Per tant, això és molt seriós. Els hospitals que ofereixen això, bàsicament, ho fan per treure, retirar tensions, fan per relaxar, i és per això que deien, ho fan per aquest efecte placebo, que realment sí que funciona, vale? Sí, sí. Però no sé si heu sentit mai també que es pot fer Reiki a les mascotes que tenim a casa, els gossos
1: també,
2: i els gats.
1: Això també existeix, eh?
2: Els cavalls.
1: I segurament no és barat.
2: No ho deu ser. Compte que també, a part de dels gossos, gats, cavalls, això, pot ser Reiki, també a les plantes.
0: Ah, es pot home, és interessant,
1: Reiki
0: això.
1: Reiki a les plantes,
2: sí.
1: També?
2: Sí, pot ser Reiki a les plantes.
1: Clar, és que jo entenc que un cop obres la porta al tema de la imposició i canalitzar energies, una mica potser sembla que tot valgui, no?
2: Sí, sí.
1: És bastant intangible, vull dir, no saps.
2: Esclar, sí, de fet, amb gossos, gats, això, tu no sabràs mai si els has aconseguit curar aquella dolència o aquell mal de cap que tenien, perquè ells no t'ho diran, no? Però, esclar, potser també ells noten una sensació de benestar quan estàs a prop i els relaxes i els calmes. Al final es genera dopamina de la mateixa manera.
1: Està clar, està clar. És aquesta hormona, diguem, no? Aquesta substància és bastant màgica, o sigui, sembla bastant, no?
2: I tant. Però bé, aquí això només ho pot ser realment si tens un nivell, certs nivells d'expertesa. Uh-huh. I amb el Reiki hi ha quatre nivells. Nivell 1.
1: A veure.
2: Shuden!
1: Ep!
2: Ho dic així en japonès, eh?
1: No, Shuden! Molt bé, ho claves.
2: Faig bé, eh?
1: Sí, molt bé.
2: Que això és el despertar. En el nivell 1 s'ensenya a posar les mans, a canalitzar l'energia, a tractar-se a un mateix i als altres. Tu pots fer, això? Pots canalitzar-te a tu mateix. Aquí és on t'actives, eh? Es diuen ells que t'actives el canal energètic. Uh-huh. I aquí és on comences a sentir l'energia, vale? Nivell 1.
1: Nivell 1.
2: Això són cursos, eh? Això són cursos que has de fer, evidentment,
1: sí,
2: que has de pagar.
1: Sí, és com una merda d'universitat del Reiki, no? O un màster o una història així, vale?
2: Sí. Uh-huh. Són cursos que has de pagar, que no són baratos, i que, clar, has de passar per aquests nivells. És com quan vas allò amb el cinturó de karate, de quin color el tens, o quan anàvem a nedar, que ens donaven uns cavallets. Que jo no vaig passar del groc.
1: Ho recordo. Jo ja vaig arribar al marró, eh?
2: Sí.
0: Ho tenies cosit allà al banyador.
1: Vaig arribar al marró, imagina't. Una cosa molt sèria.
2: Sí. Doncs els que tenien el cavallet marró com tu, eren més guais. I els que teníem el cavallet groc no...
1: Cal dir que no li vaig treure mai suc al tema, però poder sí. Va, què més?
2: Doncs clar, això també va de nivells, perquè si ets nivell 2, que ets Okuden, que és la transformació, cuidado, entrem ja aquí en un terreny ja més important. Aquí s'introdueixen símbols secrets. Es diu que ja es permeten enviar energia a distància, és a dir, que els que van estar amb l'Albert eren nivell 2.
1: Ah, veus? Vale?
2: Que pots treballar les emocions, que ja pots transcendir en el temps i l'espai.
1: Això és una altra lliga, ja, diguem.
2: Això és una altra lliga. Sí, sí. A veure, evidentment no hi ha cap evidència que puguis transcendir en el temps i en l'espai, això no se sap.
1: Clar, no s'ha vist mai. El dèficit està aquí, que no hi ha cap comprovació,
2: sí,
1: diguem.
2: Sí. Doncs mira, amb el nivell 2 ja pots curar algú des del sofà de casa teva.
1: Mira, és còmode, és còmode.
2: Home, sí, no pagues desplaçament ni dietes. Nivell 3, mestre, ja ets el mestre, eh? Això és el Shippuden.
1: Ep.
2: Mestre, atenció.
1: Si, això ja és més sèrio.
2: Si estigués a la Guerra de les Galàxies, series un Jedi.
1: Home, doncs Déu-n'hi-do. Val, per tant, ja té una categoria, això.
2: Aquí ja pots iniciar altres persones.
1: Ah, vale, ja pots ensenyar, ja pots fer el curs, tu.
2: Pot venir una persona, no encara, pots més o menys, pots fer cursos petits, de grau petit, però pots captar, ja pots captar altres persones en el món del Reiki, ja et converteixes en mestre Reiki, atenció. Uh-huh. Aquí ja realment ja tens el domini de l'energia universal, això ja és una cosa que ja has transcendit a tot això, eh? Uh-huh. Però si tu vols fer cursos, hi ha el mestratge docent, que és el quart nivell. En alguns llocs, doncs, aquest quart curs... I, sí, hi ha llocs que amb el tercer nivell ja pots fer cursos, eh? Però hi ha llocs que ho pots fer amb el quart. Aquí hi ha realment aquest quart nivell ja prepara el practicant per iniciar a altra gent. Aquí per fer pràctica i teòrica, com els cotxes.
1: Val, o sigui... Aquí... Tot això em recorda altres coses, eh? Em recorda altres, per ser amables, disciplines.
2: Sí, unes disciplines que necessiten d'altra gent en un nivell superior per poder dir que ets membre i tot. Sí, que ho sembla. Bé, però bueno... No, no,
1: en tot cas, el guri surt molt, molt rendible, tot plegat, eh? Segur.
2: Sí, realment, els que fan cursos, jo diria que tenen aquí, vull dir, que tenen clientela i
1: tenen marges. Guanyar
2: bé la vida. Sí, sí, sí, tenen marge.
1: Marge i segurament plusvàlues i tal, en fi. Bueno. Escolta, Albert, una cosa ara, per avançar una mica, has parlat abans d'uns que van aconseguir publicar en una revista més o menys solvent, però que l'estudi era una mica... tenia dèficits, tenia buits. N'hi ha algun que consideris que sigui més o menys seriós, que sí que sigui solvent?
0: Sí, he hagut de remenar bastant, perquè dic, hi ha moltíssimes coses publicades que juguen amb un concepte. Abans, quan en Jordi ha explicat que alguns hospitals, algun de molt proper nostre, l'incorporen com a cosa complementària, molts d'aquests estudis s'agafen aquest complementari per dir el Reiki com a estratègia complementària pel dolor de genoll, el Reiki com a estratègia complementària per millorar l'estat de no sé què. I n'hi ha moltíssims estudis d'aquest tipus, tots bastant dubtosos. Però remenant, ostres, m'ha passat una cosa que no m'havia passat mai, que és que he trobat un article científic que té un rècord Guinness.
1: Un rècord Guinness, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: A veure...
0: Un article publicat l'any 1998 al Journal of the American Medical Association, això estaríem parlant a nivell bastant, bastant elevat, per un experiment portat a càrrec per una tal Emily Rosa, de Colorado. Ah. És un article bastant, bastant elegant, però que es fa servir com a referent de com analitzar això i demostrar que tot és una mica una camama.
1: Va, o sigui, realment ella va demostrar que, sí, que no és una cosa fidedigna, diguem.
0: Sí, o sigui, el plantejament, la hipòtesi era molt simple. És, si aquesta gent poden detectar el camp energètic d'una altra persona, també ho han de poder fer sense veure-les.
1: Bueno, clar, sí, a priori tot faria pensar que sí, no? Està clar.
0: Sí, doncs llavors va dissenyar un experiment molt elegant, que era posar un plafó amb uns forats, en un cantó hi era ella, i a l'altra banda anaven passant terapeutes.
1: Val.
0: Va tenir fins a 21 terapeutes diferents que anaven passant per darrere aquest plafó.
1: El plantejament sembla molt bàsic.
0: Sí, sí, sí. Llavors el que feia és que el terapeuta posava les mans pels dos forats del plafó i després a l'altra banda la Emily tirava una moneda a l'aire i en funció de si sortia cara o creu posava la seva mà dreta o la mà esquerra a 10 centímetres de la mà del terapeuta. I després el terapeuta havia d'encertar quina mà havia aixecat l'Emily.
1: I què li va sortir? Vull dir, vols que anem ja als resultats?
0: Va fer 280 intents amb els 21 terapeutes i, lamentablement, el percentatge d'encert va ser del 44%, que és pitjor que l'atzar, perquè l'atzar era de 50%.
1: Ah, perquè, o sigui, és menys de la meitat.
0: Sí, sí, sí. O sigui, menys del que... O sigui,
1: mínim, tirant una moneda a l'aire, tens més possibilitats d'encertar.
0: Els 21 terapeutes no van complir amb els mínims.
1: Ostres,
0: no.
1: Quin desastre. O sigui, vull dir, o quin desastre o no, o quin grau d'èxit per ella que volia demostrar que això era un...
0: Clar, aquí està el factor que determina que això sigui un rècord Guinness, perquè la Emily Rosa tenia 9 anys. Era una nena de 9 anys fent un experiment per una fira de ciències de
1: l'institut del col·legi. O sigui, se li va acudir a aquesta nena de 9 anys?
0: Sí, sí, sí.
1: Un plantejament experimental per demostrar que les energies aquestes canalitzades no...
0: Sí, sí, això és aquest treball d'una nena de 9 anys de Colorado. Algú va decidir...
1: Va passar la mà per la cara
0: Ho van transformar en un article científic i segueix sent a dia d'avui l'article científic amb l'autor més jove de la història. Clar, llavors hi va haver tot un exèrcit de crítics, de gent d'aquest...
1: Ho veig a venir.
0: Gent que fan cursos, que també és una imatge patètica, perquè ara ja estarem parlant, suposo, d'adults anant a atacar una nena de 9 anys. Hi va haver una mítica anti que es deia Dolores Krieger, que era una mena de líder d'una associació de terapeutes d'aquests, que el seu argument va ser tu el que passa és que no en tens ni idea. Després hi va haver tota una línia de gent que es van dedicar a atacar la seva mare, perquè la seva mare també era declaradament escèptica. Un altre dels terapeutes es va queixar de que l'aire condicionat estava massa fort. N'hi va haver uns altres que es van queixar de que hi havia càmeres i que les càmeres de fotos havien això. L'altre és que la posició del plafó no era natural, perquè, clar, era vertical i havien d'estar asseguts i que això havia afectat les energies. I també hi va haver...
1: Però igualment l'estadística, o sigui, el número surten els que surten.
0: Sí, sí, sí. També hi va haver respostes del món dels terapeutes de les energies dient que les energies només es manifesten si s'ha de curar alguna cosa. Si no s'ha de curar res, no ve.
1: Ah, esclar. Val. O sigui, si està sa, no connecta res.
0: Sí. I després també hi ha tota una línia de gent que directament l'atacava ella. És que es veu que la noia aquesta que generava una energia negativa que no feia que funcionés. L'altre és que en realitat posava la mà massa lluny per enganyar-los i també li van dir que l'estadística estava mal feta, cosa que és complicada perquè l'estadística realment la podria fer algú de l'ESO, perquè al final és una probabilitat.
1: Sí, són poques variables i relativament...
0: Sí, sí. Doncs aquí la trista història de com una nena de 9 anys va rebatre amb una... amb un experiment bastant simple, l'activitat de 21 terapeutes energètics.
1: Clar, i això va ser publicat també en alguna revista...
0: Sí, sí, una revista top, de les més importants. Que també va ser un punt de, suposo, de recochineo d'algú, de transformar aquest experiment en un article. I bé, clar, allà, allà que... ha quedat per la història.
1: Clar, la qüestió és que era un experiment que sí que complia tots els paràmetres esperables o més o menys, diguem-ne, rigorosos, no? I en canvi el que ens explicaves abans no tenia ni grup de control, era una cosa molt matussera, no? Encara que es fos publicat, però que les conclusions...
0: Infinitament més seriosa científicament la Emily Rosa als seus 9 anys que tota la gent que s'ha dedicat a publicar altres articles que volten per altres revistes.
1: Per tant, segons sembla, les publicacions solvents de veritat demostren que això del Reiki no... És a dir, en tot cas funciona en base a l'efecte placebo, no? Que n'hem parlat també en el de l'homeopatia i en altres, però no perquè tingui un fonament real el tema de les energies i tot això que s'invoca, no?
0: Sí, el que dèiem, l'efecte placebo és un efecte que existeix i és una cosa que s'ha de prendre seriosament. A vegades el sol, i el que deia, ho ha explicat al principi en Jordi, el sol fet d'agafar una persona que està amb una malaltia crònica en una situació d'estrès, aïllar-lo mitja hora en un espai tranquil, amb calma i amb una persona que estigui per ell i que li presti tota la seva atenció, això té un efecte positiu.
1: Encara que sigui psicològic o somàtic, no?
0: Sí, o fins i tot fisiològic. L'alliberament d'endorfines i de dopamina, doncs són coses que poden alterar.
1: Fa un efecte.
0: És més, aquest fet en si de fer-ho, el que genera aquesta resposta fisiològica, no és, ostres, pensar que hi ha una energia còsmica en algun lloc que canalitza a través del meu cos i que algú és capaç amb les seves mans d'alterar-la i que això em cura, doncs, bueno, val més no creure que et cura. De fet, et deixen fer-la als hospitals si no diagnostiques, si només complementes, i si no, i està recollit específicament pels col·legis professionals, si aquesta gent no simula que són professionals de res.
1: És curiós perquè és com contraintuïtiu, és a dir, només funciona si la creus, però a la vegada explicar-la en els termes estrictes en els que alguns l'expliquen potser és molt a prop de mentir.
0: Va, sí. És una cosa que té més a veure amb l'apassionant món del cervell humà, més que no pas amb les...
1: Amb la psicologia, no?
0: Amb les forces energètiques còsmiques.
2: De fet, passant a les energies, no hi ha cap màquina capaç de medir absolutament cap energia que no sigui la pròpia calor del cos.
1: El que dèiem al principi, no? En fi, doncs, escolteu, no sé, avancem una mica, va, que si no se'ns tirarà el temps al damunt. Jo crec que després d'aquesta tertúlia tan energèticament carregada, jo crec que arriba el moment de comprovar què passa quan la ciència falla, perquè la imaginació es posa a facturar. Si hi ha algú capaç de canalitzar alguna cosa en aquest programa, no és energia universal, són idees absurdes. Ell no alinea xacres, no equilibra vibracions, però és l'únic que pot convertir qualsevol teoria estranya en un invent encara més estrany. Des de Roses, amb cobertura còsmica pròpia i sense necessitat d'iniciació Reiki nivell 3, arriba el nostre tècnic, enginyer i canalitzador oficial de Disbarats. Xavi Gorro, què tal? Com estàs?
3: Molt bones, què tal?
1: Bé, home, tu l'has provat, el Reiki?
3: No.
1: No tens experiència en el tema?
3: En principi no. No descarto ni... No descarto res, però de moment no.
1: El tema energies i tot això, tu com ho portes, però...
3: Bueno, malament. Però com tot en general.
1: Com tot.
3: Poc.
1: Com tot. Molt sí. Bé. Bueno, doncs, què ens has de dir? Què ens vols explicar aquesta setmana? Va.
3: Jo primer fer un apunt, perquè això del Reiki que heu parlat és una, com deia, una tècnica basada en la transmissió d'energia. Això, bàsicament, amb un nom així fashion, no?, modern, seria el típica imposició de manos que feien els curanderos.
1: De tota la vida, sí, senyor.
3: Bàsicament, l'únic que li han ficat un nom modern i tot passa per...
1: S'assembla, com a mínim, i fa pensar, sí.
3: Clar,
1: sí. Curanderos, hi ha moltes variables i vessants, ja en parlarem, ja en dedicarem un programa als curanderos, però sí.
3: No, canviem el tema d'això que una persona, només ho pot fer una persona en concret, no?, que té el poder, que ja ho he dit abans, eh?
1: Sí.
3: Té el poder o té la intervenció divina, o el Reiki, que ho pot fer qualsevol, perquè clar, que és energia universal.
1: Només has de fer una mica de curs, no?, i t'ho expliquen.
3: Ah, exacte.
1: Com fer d'antena per canalitzar això,
3: exacte.
1: No?
3: Exacte. Doncs això és el que us volia parlar més o menys avui, de... un cas que és real d'un senyor que va passar de fer Reiki a fer estafes i de muntar una secta.
1: Ah, veus?
3: Perquè a tots els llocs hi ha listillos.
1: Sí, sempre n'hi ha que volen fer...
3: Sí.
1: En castellà es diu allò de río revuelto, ganancia de pescadores, eh?
3: Que jo crec que... Jo entenc que hi ha gent que potser fa Reiki de bona fe i que s'ho faci el que vulgui, però que quan ja vols estafar persones i sobretot fer-lis mal, ja potser ja no està bé.
1: No és bona idea, llavors mal assumpto. Una mica per això existeix la Terra no és plana, eh? Per intentar que tothom sigui caut i intentar evitar que es caiguin algunes trampes, també.
3: Sí, perquè imagina, jo entenc, a la vostra feina esteu estressats o no?
0: A vegades.
1: Sí, jo sí. Jo lleugerament, sí.
3: Doncs potser us aniria bé fer reiki.
1: Tu no, eh?
3: Jo no, jo. Tot jo tinc uns jefes molt bona gent, no m'estressen en cap moment, no, res, zero.
1: Em sona.
3: Doncs bueno, el reiki, per el que ho he explicat, pot ser un placebo, no? una pràctica inofensiva de relaxació, potser, no? Com fer ioga o fer qualsevol altra cosa. I això és el que va pensar que era un cas real. Aquí no ens ficarem serios, però bueno, la cosa és sèria. És un cas real que és una dona, que la direm Raquel, perquè és un nom fictici per intentar camuflar la seva identitat, perquè aquest cas està judicialitzat i bueno, es veu que no es pot saber el nom d'aquesta senyora. Però bàsicament aquesta noia era una senyora que tenia una feina que la tenia estressada, no? I per relaxar-se va trobar això, que bueno, podia fer reiki, no? A través de la meditació, el reiki, diferents coses budistes, doncs la podien ajudar a desconnectar. Doncs aquesta senyora...
1: coses budistes.
3: Sí, bueno, ja saps.
1: Sí, sí, en general, sí, coses, això, coses.
3: Lo típic. Doncs aquesta senyora va dir, bueno, doncs ja que me diuen que això del reiki pot anar bé perquè jo em relaxi, doncs ho provarem, no? Però això va ser una mala idea perquè va topar amb un senyor que durant 9 anys la va estar... no només estafant, sinó aïllant del seu entorn i acabant-li per robar 60.000 euros. Que són diners,
1: Són diners. Sí. Molts cobres cada setmana, tio.
3: Quasi, però no. Que tot va començar, diguem, de forma gradual. Aquestes coses com funcionen? Podem dir que quan entres a una secta, què passa? Doncs primer de tot, quan entres al grup, el gurú, no, el mestre iniciador, és una persona molt amable, no?, que fa, doncs, bueno, allò que diuen el love bombing, no?, el bombardeig d'amor, que... intenta injectar molta autoestima, t'ofereixen...
1: que ets l'hòstia, no?
3: Que puta mare.
1: Imprescindible pel món.
3: I si fas això encara ho seràs més, tot gratuït, tu tranquil, no pateixis, aquí no pagaràs res, perquè aquí venim a ajudar els demés i, per tant, no ens lucrem amb el benestar de les persones. I això, doncs, aquesta noia és el que es va trobar durant uns mesos. Un grup de gent que tothom la feien sentir, doncs, molt bé, i que a sobre era gratis. Hòstia... pues la puta mare tot.
1: Tu diràs.
3: Però què passa? Que al cap d'un temps, aquest mestre, aquest gurú, aquest mestre reiki, va començar a dir-li a la noia que notava que potser era una mica garrepa. Li va dir, Raquel, ets una tacanya, tia. I clar...
1: paga-te algo.
3: Sí, clar, si tu vols ascendir en el camí espiritual, has de corregir els teus defectes. I ser garrepa és un defecte. Per tant, això ho pots arreglar com? A través de donacions. Per tant...
1: facilíssim.
3: Aquí
2: tens el meu número de compte.
3: Ah, exacte.
0: Sempre acaba tot aquí, això, hosti.
1: Sí. Aquí hi ha un altre lloc.
0: Sí, sí.
3: Ja, en aquest cas no.
1: Aquí o al llit moltes vegades acaben.
3: O els dos.
1: Sí, o els dos.
3: Doncs en aquest cas aquest senyor li va dir, a veure, ets una mica garrepa i per solucionar-ho què millor que donar-me... en el grup que t'ha acollit també, doncs que fer regals, no? I jo, mira, jo vull una creu d'or, perquè necessito una creu d'or que val tants diners... i si ens la regalessis, no a mi, al grup, doncs seria perfecte. I la noia diu, bueno, que sóc una garrepa, doncs ho faré. Però clar, la cosa, diguem, que es va anar tornant cada vegada més complicat, perquè cada vegada les donacions que aquesta noia havia de fer eren cada vegada més grans. Quan ella deia que no podia fer-ho, el que feia aquest líder era qüestionar-li les seves bones intencions i dir-li que no estava actuant bé. I amb el temps, doncs, bàsicament, el que va fer va ser fer un control psicològic total de la seva manera d'actuar. I a més, com ho feia aquest senyor? Perquè feia servir una sèrie de confessions en grup, a part de fer les teràpies de reiki, feien sessions de grup on parlaven, no?, de les seves coses. Uh-huh. I què
1: teràpia
3: passa?
1: Teràpia de grup, diguem.
3: Exacte, però què passa quan tu fas una teràpia de grup? Que expliques coses que no expliques a tothom.
1: Clar.
3: Aquest senyor sabia d'aquestes coses i després els hi feia xantatge. Per què? Doncs per debilitar-los psicològicament. A part...
1: en fi...
3: de privar-los, de bueno, cansar-los molt a les sessions, fer-los llegir molts llibres que a ell els interessin. És més, aquesta noia va arribar a llegir fins a 500 llibres, el qual el gurú el portaven cap a la seva teoria, per tant, li va menjar molt al cap.
1: Un rentat de cervell, no?
3: Sí.
1: En tota regla, no?
3: Però el pitjor va ser quan va arribar l'aïllament social, que ja és l'última fase de qualsevol secta, clar, diguem, que és quan a través d'unes... que tampoc té gaire a veure, però a través d'unes ensenyances budistes, aquest home la va convèncer dient que l'amor real no era l'amor de la família i que no calia estimar tothom per igual. O sigui, has d'estimar primer els que t'ajuden, i jo t'estic ajudant molt. Per això m'has de donar diners, i no cal que ni estimis a la teva mare ni als teus fills.
1: No fa falta, tot això
3: no
1: sobra.
3: No cal.
1: I aquesta noia... no tens tant d'amor.
3: I te'l dono jo, a canvi de diners, clar.
1: Sí,
3: clar. I aquesta noia, doncs, bueno, va... picar, diguem, i la va aconseguir separar de la seva mare i dels seus fills, i li va començar a demanar cada vegada més donacions, amb l'excusa de que havien d'arreglar uns monestirs que tenien allà per l'Àsia, per després anar a meditar. I, li, com he explicat al principi, li va acabar traient 60.000 euros. I clar, la noia al final... La noia al final va dir, escolta'm una cosa, no, jo no puc seguir pagant, eh? Això, jo no puc seguir pagant a tu, guru. Si cobro 2.000, no et puc pagar, no et puc donar 1.900 perquè he de viure. I sabeu què va fer aquest guru?
1: A veure?
3: Li va dir, si no pagues, el karma actuarà en contra teva i la teva mare morirà. Però per culpa teva, eh? Perquè no m'estàs donant diners.
1: Uf.
3: Clar. Clar, quan va arribar aquest vincle, la noia va, diguem, que va despertar, va veure la llum, va dir, aquest tio és un timador. Va
1: igual
3: denunciar...
1: m'està enganyant.
3: Sí. Exacte, va denunciar el cas i bueno, aquest cas està judicialitzat. Però què passa? Que hi ha un problema. Que un cas com aquest té diferents problemes legals i un d'ells és en l'àmbit en què s'han fet les donacions. Perquè tu les donacions les has fet de manera voluntària.
1: Clar,
3: i no es pot demostrar que hagi estat fruit de cap coacció. I, per tant, el Codi Penal què diu? Doncs que, com que no hi ha coacció i tu ho has donat perquè has volgut, doncs els diners aquests estan ben donats. I com que, a més, aquestes entitats o aquesta gent no se'ls pot considerar una associació il·lícita, perquè bueno, és un grup de voluntaris que van allà, doncs, segons han dit alguns experts, diuen que això seria comparable amb la situació que vivien les víctimes de violència de gènere als anys 50, que... tot i que sí que es veia que era un acte que no estava ben fet, com que no hi havia consciència social, hi havia un buit legal que pogués denunciar el que estava passant allà, doncs en aquest cas de gent captada per sectes que no es pot demostrar que hagin fet coses en contra de la seva voluntat, no es pot judicialitzar d'una manera...
1: Al final hi ha una impunitat.
3: A mitja, sí.
1: És cert, que un dia podem dedicar una Terra no és plana sencer a les sectes, però és veritat que l'estat espanyol és un estat en el que l'ordenament jurídic no les persegueix ni les pena, les sectes, és veritat. També perquè hi ha aquest punt que deies de la llibertat d'associacionisme, que és difícil, no? També és veritat que Espanya reconeix moltes més religions que d'altres països, que en llocs on ordres religioses a Espanya són considerades com a tal, a d'altres llocs són perseguides com a secta, no? Vull dir, sí, és un terreny una mica complicat.
3: Sí. Per tant, aquesta vegada, ens hem fet no gaire més serios, però sí una miqueta més serios, no cantant un fracàs, sinó un èxit de l'estafador, tot i que segurament acabarà, esperem que acabi pagant, per dir el que dèiem al principi, potser això del reiki és una pràctica que pot ser inofensiva per molta gent, o no farà mal a ningú si t'ho prens des del punt de vista com a placebo o sabent el que fas, però que sapigueu que darrere d'aquestes pràctiques sempre hi ha gent dolenta que es vol enriquir a la costa vostra.
1: S'ha de vigilar.
3: Sí, estigueu al loro. Nosaltres no, perquè no us demanarem diners. I si ho fem, tampoc que ens en doneu, però...
1: Exacte.
0: No, això és tot barato.
1: I si no voleu, no ens endongueu, no passa res. Nosaltres no matarem a ningú, ni farem que el karma s'augiri en contra, ni res de tot això, eh? No patiu. Doncs ja està, va. Jo crec que avui ens toca tancar ja aquest episodi que hem dedicat al Reiki. Gràcies, Jordi, per mantenir-nos connectats però amb la realitat, a l'Albert per posar el cervell en marxa i al Xavi per demostrar que la creativitat humana, sens dubte, l'energia més inesgotable. Recordeu, el benestar és important, la relaxació és necessària, però la salut necessita evidències. Si alguna cosa no es pot mesurar, estudiar o reproduir, potser no és energia universal. Potser és només una bona història. Nosaltres continuarem buscant no energies ocultes, sinó explicacions sòlides. Això és La Terra no és plana. Fins aviat.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 22 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos limpias. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat. I només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. El govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest delicte a partir d'una reforma del Codi Penal. Dels esports, el Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de Bàsquet, guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Previtola i Ricky Rubio. I en cultura, la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques, que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional. Són les 7:03. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, com cada dia, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada. Des de fa una estona no teníem cap incidència. Tot just fa uns instants hem de sumar un accident a la B20, al pont de Barcelona, concretament a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, que deixa 3 quilòmetres de lentitud en sentit nord, amb cua ja des de Pedralbes. Més enllà d'aquesta incidència, doncs el que tenim són retencions habituals que es van formant poc a poc amb més intensitat, sobretot als voltants de Barcelona. Al Vallès hi ha lentitud intermitent per la C58 des de Sant Quirze cap a la capital catalana. També tenim un quilòmetre de congestió a la AP7 en sentit sud, al punt de Barberà del Vallès. D'altra banda, el Besòs també registra força intensitat, sobretot arreu del nus de la Trinitat, que això provoca cues de retruc a la Ronda de Dalt fins a la Vall d'Hebron en sentit sud i també a la Ronda Litoral, en aquest cas des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Finalment, al Llobregat també ja trobem trams amb retencions a la A2 i a la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei també cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I un avís en matèria de transport públic a Barcelona. Els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus per avui. És una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% entre les 4 i les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa, com sempre, d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Aquesta darrera jornada sencera de l'estiu astronòmic continua sent de temps completament tranquil i aquest matí ja més suau que ahir, sobretot arran de mar, A moltes comarques de Tarragona i a l'Empordà ja la temperatura no ha baixat dels 20 graus de mínima, sí que l'ambient és més fred a hores d'ara, sobretot a les valls pirinenques, i aquest matí amb pocs núvols, alguns de prims i poca cosa més, també algun nuvolet més baix a la costa del Maresme. De fet, aquesta tarda aquests núvols es faran una mica més freqüents a les comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, també al Camp de Tarragona, núvols sense pluja, i aquesta tarda continuarà la calor. Baixarà la temperatura respecte ahir 2 o 3 graus, però en qualsevol cas encara passarem una temperatura més alta del que toca. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: A partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important, perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras. Ho dèiem, però, aquest és un procés complicat. És un procés que pot afectar directament Puigdemont, però aquest debat jurídic és complex. Per tant, perquè ens ajudin a fer-lo més entenedor, saludem Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, buenos días.
1: Deia, avui el Constitucional delibera sobre el recurs de Jordi Turull. Ens pot explicar què és exactament el que ha de decidir i per què aquest cas és el que obre la porta a resoldre també les situacions de Puigdemont, de Comín, de Puig, de Junqueras, de Romeva i de Bassa?
4: Sí, vamos a ver. Yo estoy en desacuerdo contigo cuando has dicho que esto es un problema complejo. Aquí, esto no es nada complejo. Esto es lo más sencillo que hay. Aquí lo único que pasa es que hay una ley aprobada por las Cortes Generales en los términos en que la aprobaban, que aprueba una amnistía, y lo que hay es una resistencia a la aplicación de la ley por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y en consecuencia aquí no hay nada complejo, aquí hay simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Por lo tanto, el Tribunal Supremo está sometido al imperio de la ley, a la ley aprobada por las Cortes Generales sobre la amnistía, y lo que está resistiéndose a aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si, entre tanto, ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que es el objetivo que persigue, ¿no? Entonces, esto no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver ya con la amnistía, que está, la amnistía ya está en el ordenamiento jurídico. Dijeron que era contraria a la Constitución, el Tribunal Constitucional dijo que no. Dijeron que era contraria al derecho europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que no tiene nada que ver. Y por lo tanto, están despejadas todas las dudas acerca de la constitucionalidad y de la compatibilidad de la ley de amnistía con el derecho europeo, y por lo tanto se tenía que haber aplicado ya y no había ningún problema. Están resistiendo y haciendo todo lo que pueden para prolongar lo más posible esta rebelión, ¿no? Y que sea una dificultad que haga más difícil al gobierno gobernar, poderse poner de acuerdo con otras fuerzas políticas que están muy pendientes porque se ven afectadas directamente con la amnistía, y eso es todo lo que hay, ¿no? Aquí jurídicamente no hay ningún problema, esto es de una simplicidad absoluta. Lo que hay es una rebelión política disfrazada de técnica jurídica por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
1: En tot cas, senyor senyor Pérez Royo, entenc que potser per vostè no és massa complexa, potser pels ciutadans sí, perquè ens tenen massa marejats amb tot això que ens explicava. En tot cas, el Constitucional avui què hauria de decidir? I si dona la raó a Jordi Turull, que no sé si ho farà avui o no, i considera que el Suprem va interpretar malament la llei, la malversació del procés quedaria dins de l'amnistia i en aquest escenari Puigdemont podria venir a Catalunya sense por a ser detingut?
4: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que Puigdemont podría haber vuelto ya. Podría haber vuelto ya. Y yo creo que, en mi opinión, eso ha sido un error de Puigdemont. Que si se hubiera vuelto, posiblemente lo hubieran detenido inmediatamente y el juez Llarena lo hubiera detenido y posiblemente lo hubieran tenido, no sé, un tiempo, pero muy poco. Pero forzaba a que realmente se agilizara y que se tuviera que tomar la decisión y que no se tuviera que esperar tanto. Pero Puigdemont ha elegido, por el contrario, quedarse y solamente está dispuesto a venir cuando ya esté absolutamente seguro de que no se le puede en absoluto detener por parte de la orden que ha dictado el juez Llarena, ¿no? Entonces, aquí lo que va a pasar hoy es que presentará su propuesta el señor Macías, será derrotada, o sea, entonces, y ahí yo lo que no sé es qué es lo que hará, porque ahí me imagino que Macías puede hacer otra operación para seguir dilatando el asunto, y es decir, bueno, yo he perdido, pero yo voy a redactar la sentencia en el sentido que quiere la mayoría y también el voto particular, con lo cual puede retrasar todavía un poquito el que la

0: particular suyo contrario a la ley, con lo cual esto enmaraña todavía un poquito más y puede retrasar todavía un poquito más el que se conozca la fecha concreta en que la sentencia ya está en la calle y por lo tanto ya se aplica la ley de amnistía sin cortapisas de ningún tipo.
1: Pues segurament que haurem d'esperar una mica més, però jo avui encara li volia posar sobre la taula un altre debat, un altre punt que també sembla que ha generat conflicte, que és el cas de Begoña López. El jutge Peinado ha acabat fent seure a la dona del president Sánchez a la banqueta dels acusats, la senyora Begoña Gómez, que em sembla que no ho he dit massa bé, i ho fa 4 dies abans de jubilar-se. No sé si aquest era un guió que ja era previsible, senyor Pérez Royo.
0: Yo creo que el guión ha sido previsible desde el primer momento. Este es un caso absurdo que no hubiera debido nunca ponerse en marcha, porque realmente la denuncia que se hizo por manos limpias era una denuncia que manifiestamente no debía haber sido admitida a trámite y haber sido rechazada de plano, y después todo lo que se ha hecho han sido barbaridades una detrás de otra, en parte corregidas por la Audiencia Nacional y en parte con la connivencia con la Audiencia Nacional, que le quitaba la razón al juez pero al mismo tiempo le abría posibilidades para que continuara investigando. Es decir, aquí ha habido otra maniobra de lawfare, de eso que no existe, porque no existe, pero que realmente estamos viendo acontecimientos de lawfare, ¿no? O movimientos de lawfare permanentemente. Y el caso de Begoña Gómez es un caso clarísimo. Ahora queda ahora todavía, porque esto llega al magistrado ponente, presidente del jurado, o sea que tiene que tomar el asunto el magistrado presidente del tribunal del jurado, que no sabemos quién es, saldrá ahora por sorteo o por la forma en que esté entrevista dentro de las normas internas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, y él tendrá ahora que coger toda la investigación que ha hecho el juez Peinado y hacer realmente un escrito que tenga que ser dirigido a los miembros del jurado para que realmente eso se ponga en marcha, ¿no? Y aquí se pueden volver a plantear todos los problemas preliminares de vulneración de derechos fundamentales que se han producido a lo largo del proceso y sobre los cuales tendrá que pronunciarse el tribunal del jurado, ¿no? Entonces, aquí hay, ahora mismo hay camino por delante, todavía hay batallas jurídicas en ese terreno.
1: Doncs com que encara hi ha moltes batalles jurídiques per endavant, ho deixem per un altre dia perquè teníem també moltes preguntes per fer-li sobre aquest cas, però en tot cas ho deixarem per més endavant. Javier Pérez Royo, gràcies per atendre'ns aquest matí i molt bon dia, que vagi molt bé.
0: Muy buenos días.
1: Més coses, l'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells, el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
2: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
3: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent, és a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
2: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
4: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
2: Els propers dos mesos s'escoltarà la comunitat educativa fins

0: Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
1: I encara de l'àmbit de l'ensenyament, el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, ha presentat aquest dilluns un informe que conclou que el sistema educatiu català no garanteix a la pràctica la inclusió dels infants amb discapacitat. L'estudi es basa en una enquesta feta entre el març i l'abril a més de 200 famílies d'infants i joves amb discapacitat, en què es reflecteix que un 27% de les famílies que necessiten un vetllador o professionals de suport a l'aula no n'han tingut i que un 24% l'han rebut tard. A més, la meitat considera insuficient el personal que s'ha assignat. L'estudi també alerta de la precarietat i la rotació dels professionals. El president de COCARMI, Frederic Crespo, ha reclamat a la Generalitat que posi fil a l'agulla per solucionar aquestes mancances.
2: L'únic que nosaltres volem és que sigui positiu, no? Perquè nosaltres l'únic que busquem és que la gent es faci consciència de quines són les necessitats i que l'administració posi els mitjans necessaris perquè això pugui arribar a funcionar.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i és per això que el govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest tipus de delicte. Ho planteja a partir d'una reforma del Codi Penal, mentre Adif ja està reforçant les mesures de prevenció i seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables. Només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. La xarxa de Rodalies és un dels principals objectius dels robatoris en punts com l'estació de França de Barcelona, on s'hi han concentrat 6 robatoris en només 10 dies. I els fets delictius han baixat lleugerament fins a l'agost a Lleida, però per contra han augmentat els incompliments de les ordenances municipals. En concret, se n'han denunciat uns 600, sobretot per soroll, acumulació de residus o beure alcohol al carrer. Així es desprèn de la Junta de Seguretat celebrada en les darreres hores a la ciutat, que s'ha avançat en el calendari després de les últimes baralles multitudinàries amb armes blanques d'aquest estiu. Uns fets que l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, ha qualificat de difícils de prevenir i ha defensat l'acció policial i judicial.
3: Hi ha un problema a la plaça dels Pagesos, sí. On són? On són? A la presó. Això és el que importa. Actuar amb caràcter preventiu és molt complicat en aquests casos, però actuar en matèria de sanció, de punició, també és exigible. De la mateixa forma que el titular és baralla, el titular és a la presó.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat que els primers indicis sobre la investigació del presumpte segrest d'un home a l'AP7 apuntarien a un tema de drogues. La consellera ha explicat que els Mossos d'Esquadra estan fent una investigació sobre aquest cas, pel qual encara no hi ha detinguts. L'home, presumptament segrestat, va ser posteriorment alliberat en bon estat de salut.
4: A priori podem apuntar primers indicis a un tema de salut pública, de drogues, però és tot, és molt indiciari. La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos està fent una investigació precisa d'aquests fets. L'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena de dany o dany físic.
1: Un vigilant del centre de menors L'Alzina, a Palau-solità i Plegamans, al Vallès Occidental, va morir dijous passat després de la contenció d'un intern. El jove estava alterat i els educadors van intervenir per intentar desescalar la situació. Aquesta actuació ja havia acabat quan, durant el trasllat de l'intern a una altra habitació, el treballador va patir un atac de cor. Va ser atès immediatament i traslladat a l'hospital, on va acabar morint. La víctima feia uns 20 anys que treballava al centre i era un vigilant d'empresa externa. Ho Us ho hem destacat en titulars. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge a l'Olímpic en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la penya el 2008, l'última que havia aixecat un títol.
5: Fue increíble el Olympic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
6: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic.
1: Encara en bàsquet, el fitxatge estrella de l'estiu de l'Espart Girona, l'asturiana Iana Martín, ja ha començat a entrenar amb el conjunt gironí. La base s'incorpora després d'haver-se penjat el bronze al Mundial amb la selecció espanyola. A partir d'ara, es posa a les ordres de Roberto Íñiguez amb l'objectiu d'arribar en el millor estat de forma a la prèvia de l'Eurolliga, que es disputarà dimecres de la setmana vinent.
7: Tenia moltes ganes ja de venir. También eso, agradecida, ¿no? Porque Girona me ha dejado un par de días de descanso en casa para organizarme un poco y llegar tranquila, que lo necesitaba. Y bueno, conociendo al equipo, al staff, primer entreno, la verdad que muy cómoda, muy contenta. El equipo me ha ayudado a sentirme, pues eso, cómoda, a organizarme un poco y bueno, con ganas ya del día 30.
1: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i Croàcia, a qui s'enfrontarà 2 cops. El seleccionador, Luis de la Fuente, ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i el Mundial del 2030.
8: Es mi otra familia y me gusta estar siempre muy cercano a mis seres queridos. Quiero seguir en la Federación Española de Fútbol. Me ha encantado. No he tenido ni que escuchar ni de no escuchar. Ni lo sé ni nos interesa. Solo quiero continuar en la Real Federación Española de Fútbol durante muchos años. Es lo que verdaderamente me hace muy feliz.
1: La Federació Catalana de Futbol ha homenatjat les famílies dels jugadors que l'any 1926 van guanyar la Copa Príncep d'Astúries amb la selecció catalana. El títol va arribar en una eliminatòria a doble partit davant de la selecció d'Astúries, amb doble victòria dels catalans. Futbolistes com Josep Samitier, Paulino Alcántara o Vicenç Piera van defensar la samarreta del combinat durant aquella etapa. Amb aquest homenatge, la Federació vol preservar i valorar-ne el llegat. Les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat aquest dilluns al ple del Congrés dels Diputats. Ha estat en un homenatge a motiu del Dia Internacional de la Pau i l'han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
9: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
10: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
9: Si ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncel Gofriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
11: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
9: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
1: I ara ens toca felicitar els nostres companys de Lleida Televisió que han celebrat aquest dilluns els seus 25 anys d'emissions. Ho ha fet amb una festa que ha reunit prop de 300 treballadors, representants, institucions i empreses. La cita també ha servit per repassar la trajectòria de la cadena de televisió del grup Segre. Un dels moments més esperats de l'acte ha estat la presentació commemorativa de la cançó Lleida Televisió, Som la teva cançó, creada per l'actor Ferran Aixalà i el compositor Antoni Tolmos.

0: I des de Ràdio Rubí, aquí al Next Matí de la xarxa, avui us expliquem que el conegut especialista en medicina del son, el doctor Eduard Estivill, oferirà a Rubí la que molt possiblement sigui l'última conferència de la seva trajectòria professional. El metge ha deixat en mans de la seva filla, Clara Estivill, la direcció de les seves clíniques i el gruix de la vessant divulgativa, però ha acceptat fer aquesta última xerrada. Serà dilluns vinent a la Biblioteca Municipal com a part del nou curs de l'Aula d'Extensió Universitària de Rubí. I precisament la raó per escollir concretament Rubí per fer aquesta última xerrada és per la insistència dels organitzadors.
1: Perquè la gent de Rubí són molt pesats, aquesta.
2: en el bon sentit.
1: Em van insistir, jo els deia que ja ho faria la meva filla, però ells, no, sí. Doctor, no sé què, i bueno, com que són tan pesades, vaig pensar, doncs mira, ja anirem, total, està aquí al costat de casa.
0: Durant la conferència, titulada Dormir bé per viure més anys, Estivill abordarà els conceptes claus del descans i les diferents patologies del son. La xerrada serà dilluns 5 d'octubre a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal. I d'altra banda, Ferrocarrils afegirà un tren especial a la línia S1 les nits més concorregudes de la Festa de la Mercè. Aquest comboi de reforç sortirà de l'estació de Plaça Catalunya a 4:45 de la matinada les nits del 24, 26 i 27 de setembre. Recordem que amb els horaris habituals dels caps de setmana i vigílies de festiu, l'últim tren des de Barcelona a Rubí surt a les 8:00 de la matinada. I a partir d'aquell moment el servei no es reprèn fins a les 5 del matí en feiners o 6:15 dissabtes i festius. La nova sortida a 4:45 permetrà doncs retallar uns minuts el temps d'espera per agafar el primer tren de tornada cap a l'estació de Rubí Centre els dies de la Mercè.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que l'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts, el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 22 de setembre. Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos límpies. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Buscarem la reacció del Sindicat de Professors de Secundària amb Ramiro Gil el mateix dia que han denunciat accions judicials pels errors de l'administració en les últimes proves PISA a Catalunya. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i només en un mes i mig s'han fet una 30ena de detencions. El govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest delicte a partir d'una reforma del Codi Penal. Dels esports, el Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola i Ricky Rubio. I en cultura, la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un accident a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, en sentit nord, que deixa un carril tallat i 2 quilòmetres de cues. Al Vallès hi ha lentitud intermitent a la C58 des de Sant Quirze cap a la capital catalana i congestió a l'AP7 en sentit sud de Mollet a Barberà del Vallès. I al Llobregat trobem trams amb retencions a l'A2 i a la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei cap a Barcelona. I atenció, avui un avís en matèria de transport públic a Barcelona. Els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus. És una aturada de 7 hores entre les 10 d'aquest matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 i les 4 de la tarda. El percentatge s'eleva fins al 40% entre les 4 i les 5 quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I pel que fa al temps, matí tranquil i amb pocs núvols. L'ambient serà més suau que ahir, amb mínimes per sobre dels 20 graus a moltes comarques de Tarragona i a l'Empordà, però més fred a les valls del Pirineu. A la tarda augmentaran els núvols a la costa i prelitoral de Barcelona i al Camp de Tarragona, però sense pluja. Continuarà la calor, tot i que les temperatures baixaran entre 2 i 3 graus respecte a ahir i encara se situaran per sobre del que tocaria.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho parlàvem, us ho explicàvem en titulars. A partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de Gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè, si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
2: És simplement una rebel·lió contra el legislador per part del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si entre tanto ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que es el objetivo que persigue, ¿no?
1: A tot això, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge, Juan Carlos Peinado, ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudo-sindicat Manos Limpias. El jutge creu que Gómez va influir en la Universitat Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol. D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el proper 30 de novembre i dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. L'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. A més, el mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
3: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
4: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
3: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
5: Un debat constructiu, que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
3: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
1: Doncs ho sentíem, un consell que avui es posa a treballar. Volem saber què en pensa d'aquest encàrrec al professorat de secundària i, d'altra banda, quines són les actuacions que pensen emprendre arran el fracàs de les proves PISA. Avui, 22 de setembre, era la data límit que el sindicat va fixar-se per rebre tota la documentació per part d'Educació per entendre què és el que es va fer, què és el que es va fer malament o què és el que va fallar. Ens acompanya, per tant, per aclarir-ho tot plegat, en Ramiro Gil. Ell és secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària de Catalunya. Gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
6: Bon dia.
1: Ho dèiem, ho sentíem, el govern activa un gran consens de país per salvar l'educació i el Consell d'Educació parla de refer consensos. Com valoreu aquest encàrrec? Com valoreu la reunió entre Salvador Illa, la consellera Niubó i el president del Consell d'Educació, Juan Manuel del Pozo?
6: Bé, per nosaltres som una mica escèptics amb tota la qüestió del Consell d'Educació de Catalunya. Mire, el senyor Joan Manuel del Pozo ja va ser coordinador del Pacte Nacional de l'Educació fa 20 anys, l'any 2005-2006, que va dur a que es creés la Llei d'Educació de Catalunya, que és bàsicament, perquè ens entenguem, la llei que ha assentat les bases per desmantellar el sistema d'educació pública a Catalunya, que s'està demostrant avui que totes aquestes reformes han sigut un fracàs i que ens trobem doncs, amb uns nivells educatius baixíssims. No? Des de l'any 2003 estàvem molt per sobre de la mitjana espanyola a les proves PISA i actualment ens trobem molt per sota. Què ha passat entremig? Doncs totes aquestes reformes que li comentava. El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, aquí se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya. A més d'això, podríem dir que la composició d'aquest òrgan és sobretot de membres de l'administració. Pensi que tenim 75 membres dins del Consell d'Educació de Catalunya, 18 d'ells són de l'administració, i llavors hi ha només 4 representants dels professors, entre els quals, per cert, nosaltres no hi som inclosos, som el segon sindicat de l'educació pública de Catalunya i no tenim seient al Consell d'Educació de Catalunya. A més, podríem dir que aquí estan representats, com ha dit a l'entrevista el senyor Joan Manuel del Pozo, doncs tota la comunitat educativa, no? Des de representants dels alumnes, de les patronals del lleure, de les patronals de la concertada. Tenim aquí doncs, moltíssims actors que no necessàriament coneixen la realitat dins de l'aula i aquí els que menys se'ns escolta és els professors, que som els que coneixem la realitat i el que és necessari.
1: En tot cas,
6: des
1: del seu punt de vista, per tant, aquest Consell no estaria legitimat per ser el capdavanter a l'hora d'intentar això, arribar a solucions en el sistema educatiu català. Quina seria la solució, segons vostès, o qui estaria legitimat, en tot cas, per tirar del carro?
6: Bé, aquí entenem que sobretot és el govern el que ha d'emprendre unes accions valentes, no? Ha d'agafar la palla pel mànec i començar a reformar tot allò que no està funcionant. Les proves les tenim, ho tenim amb PISA, però no només amb aquestes proves diagnòstiques, sinó amb molts altres exemples. I, per tant, aquí el que ha de fer el govern és governar i reformar tot allò que no funciona. Nosaltres ho diem clarament. Les receptes les tenim. Cal derogar la Llei d'Educació de Catalunya i tornar a un sistema educatiu basat en dos principis, el coneixement i l'esforç. Si no, tornem amb aquesta línia, que ja han fet altres països, que han fet marxa enrere de totes aquestes reformes educatives, diguéssim, poc serioses i sense cap mena de comprovació científica de que siguin millors, doncs totes aquestes mesures s'han de reformar, s'han de tirar enrere i redreçar el camí, com han fet, per exemple, a Anglaterra, com han fet altres països nòrdics que estan recuperant-se a nivell de resultats educatius.
1: Ramiro Gil,
6: la solució és clara.
1: Una qüestió molt ràpida, perquè tampoc no tenim massa temps, però no volia passar per alt preguntar-li sobre el tema PISA, precisament. Vostès van fixar el dia d'avui com a data límit perquè el departament entregués tota la documentació de PISA. No sé si l'heu rebut. En tot cas, el president Salvador Illa compareix demà al Parlament per donar explicacions. No sé si això serveix igual i, en tot cas, quines mesures judicials teniu previst iniciar. Moltes preguntes per poc temps, ja ho sé, però com a mínim faci'ns un titular.
6: Sí, mire, doncs hem rebut alguna documentació a darrera hora i avui en una roda de premsa explicarà el nostre secretari general quines són les valoracions que fem sobre el que s'ha fet amb PISA. El que sí que hem fet és presentar un informe amb una projecció del que haguessin estat els resultats educatius de Catalunya si s'hagués fet una mostra correcta. I els resultats són, bàsicament, això li puc avançar, que en matemàtica seríem la 12a comunitat autònoma de 17, amb 440 punts a PISA. En ciències estaríem a la posició 11, 466, i en lectura estaríem també a la posició 11. És a dir, molt per sota de la mitjana espanyola i de la mitjana de l'OCDE, el qual confirmaria doncs, els resultats pèssims, diguéssim, que Catalunya va confirmant any rere any els resultats educatius.
1: Però aniran als tribunals o no?
6: En principi hem de fer la valoració i reservo la valoració per al nostre secretari general que ho explicarà en roda de premsa.
1: Molt bé, doncs, Ramiro Gil, gràcies. Estarem pendents doncs, d'aquesta roda de premsa. Bon dia, gràcies.
6: Gràcies.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Tres quarts de vuit, Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i és per això que el govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest tipus de delicte. Ho planteja a partir d'una reforma del Codi Penal, mentre Adif ja està reforçant les mesures de prevenció i seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables. Només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. La xarxa de Rodalies és un dels principals objectius dels robatoris en punts com l'estació de França de Barcelona, on s'hi han concentrat 6 robatoris en només 10 dies. Entitats i veïns denuncien que una dona de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen investigar la cadena d'omissions i depurar responsabilitats. És una informació de Pasqual Labarta des de Televisió de l'Hospitalet.
7: El passat 15 d'abril, l'Olga va ser expulsada de la que va ser casa seva durant 20 anys. Després de separar-se del seu marit i quedar-se sense feina amb dues filles petites, no va poder fer front a la hipoteca. Tot i acordar un lloguer social amb el Banc Sabadell, l'entitat bancària va vendre el pis a un fons voltor que li va exigir marxar de l'immoble. L'Olga no va suportar l'agreujament de la seva situació, que ja era precària, i es va treure la vida fa dues setmanes.
8: No tenir segur un lloc on viure genera, no sé si les pitjors, però unes condicions mentals deplorables. Tu no tens cap tipus d'alternativa i això genera una ansietat que jo crec que no hem tingut cap cas al sindicat que no hagi passat mínim una nit d'urgències.
7: L'Associació de Veïns de Santa Eulàlia i el Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet assenyalen el Banc Sabadell, autoritats judicials, Mossos d'Esquadra i totes les administracions públiques com a responsables indirectes del cas de l'Olga i de no haver trobat cap solució que evités el suïcidi.
1: Els treballadors de TMB, la companyia de transports de Barcelona, han convocat una vaga parcial del servei de bus per avui. És una aturada de 7 hores, entre les 10 del matí i les 5 de la tarda, per reclamar l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins a les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I no deixem de parlar d'autobusos, però ens fixem ara en els interurbans, aquells que connecten, per exemple, en aquest cas, el Maresme amb Barcelona. Segons denuncien molts passatgers que agafen l'autobús a Mataró, s'han retirat alguns reforços que hi havia a la línia i s'han tornat a reproduir les cues interminables per poder pujar a l'autobús. Anem a comprovar-ho sobre el terreny i ho fem amb el Jaume Dormuà i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quina és la situació ara mateix amb aquest transport?
9: Bon dia, Helena. Doncs ja ho veieu, aquí darrere nostre s'estan formant ja algunes cues que doncs, acumulen diversos passatgers de dues línies diferents que connecten Mataró amb Barcelona. Són la E11.1 i la E11.2 que fan diferents recorreguts per la ciutat. Les queixes dels usuaris van més enllà d'aquestes cues perquè asseguren que a aquestes hores els autobusos arriben a aquesta parada, la de la plaça Granollers, ja pràcticament plens i que, per tant, no es poden aturar a les següents parades que queden en el recorregut i que molts d'aquests viatgers han d'anar drets, durant tot el trajecte fins a Barcelona. Molts d'ells afirmen que han de desplaçar-se des de la parada més propera que tenen a casa fins a altres parades per poder seure a l'autobús. Si us sembla, escoltem les seves declaracions a primera hora d'aquest matí.
10: Jo puc parlar d'ahir, que anàvem unes 20 o 25 persones dretes a l'autobús i aquesta va ser l'última parada que va fer. La resta ja no va parar. Des que han tret el reforç, pitjor. Jo vinc des del parc de Cerdanyola aquí per intentar anar assentat, però és, tot i així, la majoria de les vegades no puc seure.
11: Normalment l'agafo aquesta parada o a la República a baix, però sempre, a veure, normalment vaig sentat, alguns dies doncs, toca anar dret, sobretot a aquestes hores, i si vas més tard jo crec que va molt pitjor. Quan una mica a les 7 i quart, fins a les 7 i quart se sol anar bé, se sol. Últimament potser sí que es va més dret.
12: La veritat, bastant ple, perquè bé, no sé si és perquè farten cervells, o si és perquè hi ha una mala organització dels mateixos serveis, doncs que la gent va de peu, aquesta parada ja es veu que està a rebentar.
9: Tot i que el Departament de Territori no ha respost la consulta de TV Mataró, l'operadora Moventis explica que els reforços que hi havia previs a l'estiu, abans d'acabar el curs, que serien 4 vehicles de 6 a 7 del matí, s'han recuperat a partir del dia 7 de setembre i que de tota manera es treballa amb la Generalitat per aplicar noves mesures que permetin absorbir tots els usuaris d'aquestes línies que connecten Mataró amb Barcelona.
1: Doncs gràcies, Clara. Les deficiències, un cop més, del transport públic que queden fetes aquí, les denúncies, si més no, dels usuaris. Gràcies, bon dia. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge a l'Olímpic en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la Penya el 2008, l'última que havia aixecat un títol.
13: Fue increíble el Olympic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
14: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic.
1: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i Croàcia, a qui s'enfrontarà 2 vegades. El seleccionador, Luis de la Fuente, ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i el Mundial del 2030.

0: Les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat aquest dilluns al ple del Congrés dels Diputats. Ha estat en un homenatge amb motiu del Dia Internacional de la Pau i l'han seguit la Carme De Fez i el David Amador.
1: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
2: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
1: S'ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncelgo thriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
3: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
1: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
0: I Tarragona ja torna a vibrar amb les festes de Santa Tecla. Aquesta passada mitjanit s'ha fet la tradicional baixada de l'Àliga, que ha plegat milers de persones a les escales de la catedral. Enguany, però, els membres de l'Àliga han optat per una opció singular i la bèstia no ha lluït cap disfressa especial. La justificació, indiquen, ha estat la dificultat de triar una sola problemàtica social davant el difícil context polític i social que es viu a la ciutat i a la resta del món. Tot i aquesta singularitat, tarragonines i tarragonins han pogut acompanyar l'Àliga en la seva baixada al ritme de l'himne de Santa Tecla, l'Amparito Roca.

0: Molt bon dia des de Rubí en aquest dimarts 22 de setembre. Us parlem avui de política perquè el Partit Popular demanarà al ple un reforç de les mesures per combatre l'incivisme i garantir la convivència. Els de Juan José Giner presenten una moció per adreçar les queixes per sorolls, botellons o incompliment dels horaris de les terrasses. El Partit Popular presentarà aquesta moció dijous al ple municipal corresponent al mes de setembre. La formació sosté que la ciutat ja disposa d'un marc normatiu complet, però denuncien que la falta d'aplicació efectiva de les ordenances genera queixes recurrents i impedeix el descans veïnal. El partit assegura que rep de manera continuada queixes de diversos veïns i també de concentracions per consumir alcohol a la via pública, acumulació de brutícia o fins i tot baralles. Des de la formació s'assenyala que aquestes conductes incíviques vulneren el dret al descans i expulsen les famílies i també la gent gran dels espais públics. Així mateix, el text de la moció posa l'accent en l'incompliment dels horaris d'encament de les terrasses d'hostaleria, especialment durant la temporada d'estiu, un fet que augmenta les molèsties als veïns dels immobles propers. Per fer front a aquesta situació, la moció del PP demana que es garanteixi el compliment estricte de les ordenances de bon veïnatge, de residus i soroll, i també la moció proposa dotar la policia local i els inspectors de sonòmetres homologats, així com oferir-los formació específica per aprovar totes aquestes normatives. A més, avui, a partir de les 10 aquí a Rubí, a la plaça de l'antiga estació, podreu trobar una unitat mòbil amb 5 estacions de serveis gratuïts. Es tracta de l'activitat La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus, organitzat pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, la farmacèutica Sandoz i la formació Ictus, amb la col·laboració d'Omron, que té com a objectiu fer divulgació sobre aquesta malaltia avui i demà a Rubí.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts, el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
3: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Y lo que está es resistiéndose a aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
2: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 22 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge, Juan Carlos Peinado, ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos límpies. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Sigui com sigui, des del Sindicat de Professors de Secundària, Ramiro Gil s'ha mostrat escèptic sobre l'efectivitat d'aquest procés des del Notícies en Xarxa.
4: Pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics.
2: Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. El govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest delicte a partir d'una reforma del Codi Penal. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet, guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola i Ricky Rubio. I la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. És hora punta i, per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
5: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs la situació és complexa. Hi ha molta mobilitat avui al voltant de l'àrea metropolitana. Fem un resum ràpid perquè dir-ho un per un és molt complex. Tenim aturades a l'A2 entre Breda i Esparreguera, Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona i a Cornellà, en el cas de la T7, a Montmeló, Santa Perpètua, Barberà, Cerdanyola. Les rondes molt complicades, amb molta, molta mobilitat, l'entrada per la Diagonal i sortida de la zona del Papiol també amb molts problemes. I en el cas, per exemple, dels accessos nord, tenim aturades a la zona de Sant Cugat, als túnels de Vallvidrera, la C-17, i, per exemple, la C-31, la C-33 i la C-58, que venen dels Vallesos. Dir-vos una retenció cada una quan és molt complicat. El que sí és cert que hi ha molta mobilitat i us demanem, sobretot i molt important, que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
2: I això que avui és el dia sense cotxes a la ciutat comtal. I un avís també en aquest sentit en matèria de transport públic a la ciutat comtal, a Barcelona. Els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus. És una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% entre les 4 i les 5 quan la vaga coincideix amb l'hora punta. En parlar Parlarem tot seguit amb el secretari general d'UGT Transports de Barcelona, Jordi Muñoz. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Demà a aquesta hora ja serà tardor, però no arribarà en fred precisament.
6: Doncs no, Helena, molt bon dia. De fet, ja les escorrialles d'aquest estiu astronòmic estan despertant amb un ambient molt suau. I, de fet, en aquests moments la temperatura ha pujat a moltes viles de Girona, de la costa, tant de Barcelona com de Tarragona, també de l'Ebre. En algun raconet està bufant la tramuntana rescalfada, cas de l'Empordà, el vent de dalt també rescalfat al camp de Tarragona, a l'Ebre, i amb aquestes temperatures ja diem més altes que ahir, i al matí està despertant també, i continuarà, de fet, força tranquil, amb algun nuvolet que està deixant a hores d'ara doncs, un cel emblanquinat, també posta un sortida del sol ben fotogènica i quatre núvols que s'aniran enganxant a la costa de la Selva i també del Maresme. Molt poca cosa. Aquesta tarda aquests núvols, poc importants, s'ha de dir, sense pluja, s'aniran fent més freqüents a la costa barcelonina, arribant fins al Vallès o al Penedès, també al Camp de Tarragona. Núvols, remarquem, Helena, sense pluja. La tarda tornarà a ser de calor per les dates, una mica menys que ahir. No arribarem als 35 graus, però sí als 33-34 a la Ribera d'Ebre i a les comarques de Ponent. I demà a aquesta hora ja serà la tarda astronòmica. De fet, comença aquesta matinada a les 2:05 del matí, aproximadament, i demà, justament, entrarà la tardor amb bones temperatures a la tarda, que seran del mes d'agost. Estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: 8:07, entrem de ple en matèria. A partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de Gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement, entre els membres progressistes i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè, si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig o Dolors Bassa i Oriol Junqueras. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
3: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si entre tanto ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que es el objetivo que persigue, ¿no?
2: I encara en l'àmbit judicial, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. El jutge creu que Gómez va influir en la Universitat Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol. D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el pròxim 30 de novembre i dona 3 dies al mateix Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. Més coses, l'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. I al Congrés, Carlos Mazón s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa 2 anys, en què van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació, emparant-se en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa. Ens ho explica tot plegat la Carina Bellver.
7: Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà 1 any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
8: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad.

0: 12 mesos per regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per a petites i mitjanes empreses i autònoms, més controls sobre els models més avançats i en l'àmbit de l'ensenyament s'introduirà la intel·ligència artificial en el currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a manejar-la. Tot això coordinat en un contracte social de país que començarà a forjar-se el mes vinent amb tots els sectors implicats. Ho ha anunciat el cap de l'executiu, Pedro Sánchez.
1: Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
0: I encara en aquest àmbit, Barcelona continua posicionant-se com un dels pols de referència del sud d'Europa en intel·ligència artificial, precisament. Entre avui i demà, la capital catalana acull l'AI Summit Barcelona 2026, un congrés que reunirà més de 10.000 assistents i 200 ponents que debatran sobre el desenvolupament i els usos d'aquesta tecnologia. I un apunt en matèria d'economia, el preu de la benzina continua una escalada que no ha tingut aturador des de finals de juny i ja acumula un increment de més del 30% els últims 3 mesos. De fet, ja ha superat el pic registrat en les setmanes immediatament posteriors a l'esclat de l'atac dels Estats Units i Israel a l'Iran el 28 de febrer, que va provocar, recordem-ho, ja una escalada de preus. En el cas de la gasolina 95, el cost mitjà per litre a Catalunya ja s'apropa als 2 euros i se situa en els 1,91 euros, 50 cèntims més que fa 3 mesos. I en el cas del dièsel, el gasoil A, el preu és gairebé idèntic, 1,92 euros, i ha pujat més de 40 cèntims des de l'inici de l'estiu. En tots dos tipus de combustible, omplir el dipòsit amb 50 litres ja supera o ja costa uns 96 euros, 23 més que el mes de juny. Ara mateix són 9:15. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
2: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
3: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent, és a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
2: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Ester Niubó és la consellera d'Educació.
4: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
2: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
0: Proposta la de Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària de Catalunya. Es mostra escèptic sobre l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació arran el fracàs de les proves PISA. Creu que el govern hauria de canviar el model d'ensenyament basant la nova estratègia en el coneixement i l'esforç i que les noves mesures no funcionaran, diu, perquè les persones que conformen aquest Consell són les mateixes que han provocat el desgavell actual. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, el Notícies en Xarxa.
5: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics

0: de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
1: Doncs encara des de l'àmbit o en l'àmbit de l'ensenyament, us expliquem que el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, ha presentat aquest dilluns un informe que conclou que el sistema educatiu català no garanteix a la pràctica la inclusió dels infants amb discapacitat. L'estudi es basa en una enquesta feta entre el març i l'abril a més de 200 famílies d'infants i joves amb discapacitat, en què es reflecteix que un 27% de les famílies que necessiten un vetllador o un professional de suport a l'aula no n'han tingut i que un 24% l'han rebut tard. A més, la meitat considera insuficient el personal que s'ha assignat. L'estudi també alerta de la precarietat i la rotació dels professionals. El president de COCARMI, Frederic Crespo, ha reclamat a la Generalitat que posi fil a l'agulla per solucionar aquestes mancances.
2: L'únic que nosaltres volem és que sigui positiu, no? Perquè nosaltres l'únic que busquem és que la gent es faci consciència de quines són les necessitats i que l'administració posi els mitjans necessaris perquè això pugui arribar a funcionar.
1: En un altre àmbit, també us afegim que Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i és per això que el govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest tipus de delicte. Ho planteja a partir d'una reforma del Codi Penal, mentre Adif ja està reforçant les mesures de prevenció i seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables. Només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. La xarxa de Rodalies és un dels principals objectius dels robatoris en punts com l'estació de França de Barcelona, on s'hi han concentrat 6 robatoris en només 10 dies. És una altra de les notícies que us estem destacant en titulars. Barcelona viu avui una aturada de 7 hores al servei d'autobusos de TMB en plena Setmana de la Mercè i coincidint just aquest 22 de setembre, o sigui, avui, amb el Dia Sense Cotxes. Una jornada, recordem-ho, pensada per reduir el trànsit i fomentar la mobilitat sostenible. En aquest context especialment delicat, doncs, els conductors denuncien que el conveni col·lectiu està encallat després de 23 reunions i reclamen millores laborals. En parlem tot seguit amb en Jordi Muñoz. Ell és secretari general d'UGT a Transports de Barcelona. Senyor Muñoz, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Bon dia, Elena. Bon dia.
1: Què ha fallat en les negociacions del conveni després de 23 reunions, que no són poques? Quines són les principals reivindicacions i què està passant amb tota aquesta encallada?
3: Bueno, las primeras reivindicaciones son los calendarios de descans, que ahí es va quedar encallat amb un grup 78 d'inici. I jo espero que avui al dematí que s'han convocat, espero que l'empresa ceda en este grupo de descanso y por lo demás en el tema de las 35 horas, hem arribat a un acord de las 35 horas en 3 anys y por lo demás es un bon acord. Si arribem a aquest punt del calendari 78 és un bon acord pels treballadors.
1: Quan s'hauria de tancar doncs, aquest acord? Perquè TMB diu que la negociació continua oberta. Quin gest esperen que faci? Això que ens explicava ara, amb això n'hi hauria prou. Avui teniu una reunió a quarts d'una. Serà aquí quan s'ha de decidir tot? O de què depèn? Digui.
3: Jo crec que sí, que arribarem a acord. Jo crec que en aquest punt estem parlant del grup 78, espero, a partir de 2030. O sigui, estem parlant de dos caps de setmana més al 2030. Ara ens han convocat allà a treball, a mediació, i espero que podem portar a l'Assemblea dels Treballadors aquest acord, que serà un bon acord pels treballadors.
1: A quina hora tenen aquesta reunió de mediació a la seu de treball?
3: A les 9, d'aquí mitja hora.
1: És a dir, que podria ser que s'acabés desconvocant aquesta vaga, pel que m'està explicant?
3: Bueno, jo crec que no. Jo crec que tenen que anar al comitè de vaga a l'Assemblea, explicar tot el que hem fet, el treball que hem fet tot el comitè de vaga, i jo crec que la gent ho verà que serà un bon acord, jo crec que sí.
1: Per tant,
3: però s'ha de fer l'Assemblea.
1: Aquesta assemblea s'ha de fer al migdia, per tant, la vaga, si més no, fins al migdia es manté, i a partir del que es pugui decidir a l'Assemblea podria desconvocar-se, o en tot cas, si s'acaba donant vistiplau, si s'acaba donant carta verda a aquest acord, entenc que no hi haurà més convocatòries de vaga.
3: Exactament. Si a l'Assemblea els treballadors diuen que és un bon acord i no donen el vistiplau, no anirà més vagues.
1: En tot cas, i durant aquestes primeres hores, quina afectació preveieu i com de complicada pot ser la mobilitat pels ciutadans de Barcelona?
3: Bueno, amb aquestes hores la mobilitat de Barcelona pot ser un desastre, perquè ja d'entrada tenim un absentisme als treballadors de TMB d'un 26%. Això suposa que els autobusos, la freqüència de pas és molt llarga, n'hi ha molt passatge, i la convocatòria de vaga serà un problema per la circulació dintre de Barcelona avui.
1: Jordi Muñoz, doncs estarem pendents d'aquesta assemblea que teniu al migdia per veure com evoluciona aquest conflicte, que ha hagut de passar 23 reunions perquè es pugui mínimament solucionar. Gràcies i bon dia.
3: Gràcies i bon dia a vosaltres.
1: És una notícia d'última hora, un incendi crema en aquests moments a la Carola d'Ordino, al Principat d'Andorra. Els bombers han controlat les flames que s'han declarat cap a la una de la matinada i estan afectant una superfície de 10.000 metres quadrats d'habitatges i uns 12.000 més d'aparcament. Una trentena d'efectius treballen en aquestes tasques d'extinció. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge a l'Olímpic en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la penya el 2008, l'última que havia aixecat un títol.
4: Fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
5: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
1: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i Croàcia. Aquí s'enfrontarà 2 cops. El seleccionador Luis de la Fuente ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i també en el Mundial del 2030. Amb 5 minuts ens plantarem a 8:45 del matí. Les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català, Pau Casals, han ressonat aquest dilluns al ple del Congrés dels Diputats. Ha estat en un homenatge a motiu del Dia Internacional de la Pau i l'han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
6: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
7: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
6: S'hi ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncel Gofriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
8: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local color global.
6: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.

0: Molt bon dia des de Rubí en aquest dimarts 22 de setembre. Us parlem avui de política perquè el Partit Popular demanarà al ple un reforç de les mesures per combatre l'incivisme i garantir la convivència. Els de Juan José Giner presenten una moció per adreçar les queixes per sorolls, botellons o incompliment dels horaris de les terrasses. El Partit Popular presentarà aquesta moció dijous al ple municipal corresponent al mes de setembre. La formació sosté que la ciutat ja disposa d'un marc normatiu complet, però denuncien que la falta d'aplicació efectiva de les ordenances genera queixes recurrents i impedeix el descans veïnal. El partit assegura que rep de manera continuada queixes de diversos veïns i també de concentracions per consumir alcohol a la via pública, acumulació de brutícia o fins i tot baralles. Des de la formació s'assenyala que aquestes conductes incíviques vulneren el dret al descans i expulsen les famílies i també la gent gran dels espais públics. Així mateix, el text de la moció posa l'accent en l'incompliment dels horaris d'encament de les terrasses d'hostaleria, especialment durant la temporada d'estiu, un fet que augmenta les molèsties als veïns dels immobles propers. Per fer front a aquesta situació, la moció del PP demana que es garanteixi el compliment estricte de les ordenances de bon veïnatge, de residus i soroll, i també la moció proposa dotar la policia local i els inspectors de sonòmetres homologats, així com oferir-los formació específica per aprovar totes aquestes normatives. A més, avui, a partir de les 10 aquí a Rubí, a la plaça de l'antiga estació, podreu trobar una unitat mòbil amb 5 estacions de serveis gratuïts. Es tracta de l'activitat La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus, organitzat pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, la farmacèutica Sandoz i la formació Ictus, amb la col·laboració d'Omron, que té com a objectiu fer divulgació sobre aquesta malaltia avui i demà a Rubí.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que l'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
3: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
2: Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos limpias. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors amb els diferents actors implicats, deia. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Sigui com sigui, des del Sindicat de Professors de Secundària, Ramiro Gil s'ha mostrat escèptic sobre l'efectivitat d'aquest procés des del Notícies en xarxa.
4: Pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, aquí se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas d'un home que dilluns de matinada va ser obligat a pujar a un cotxe mentre demanava auxili a Barcelona, al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat un home que uns homes que es feien passar per falsos policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. Els treballadors de TMB, la companyia de transports de Barcelona, han convocat avui una vaga parcial del servei de bus. És una aturada de 7 hores, entre les 10 del matí i les 5 de la tarda, per reclamar l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents. El secretari general de la UGT, Transports de Barcelona, Jordi Muñoz, confia en arribar a un acord que permeti desconvocar l'aturada després de l'assemblea que s'ha de celebrar aquest migdia. Dels esports, el Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola i Ricky Rubio. I en cultura, la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Us ho dèiem, suara en titulars, a partir d'avui s'activa el compte enrere, que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
3: És simplement una rebel·lió contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Y lo que está es resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si entre tanto ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que es el objetivo que persigue, ¿no?
2: I encara des de l'àmbit judicial us expliquem que Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. El jutge creu que Gómez va influir en la Universitat Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol. D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el pròxim 30 de novembre. I dona 3 dies al mateix Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. Avui també us expliquem que l'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. I un apunt en matèria d'economia, el preu de la benzina continua una escalada que no ha tingut aturador des de finals de juny i ja acumula un increment de més del 30% els últims 3 mesos. De fet, ja ha superat el pic registrat en les setmanes immediatament posteriors a l'esclat de l'atac dels Estats Units i Israel a l'Iran el 28 de febrer, que va provocar ja una escalada de preus. En el cas de la gasolina 95, el cost mitjà per litre a Catalunya ja s'apropa als 2 euros i se situa en els 1,91 euros, 50 cèntims més que fa 3 mesos. En el cas del dièsel, el gasoil A, el preu és gairebé idèntic, 1,92 euros, i ha pujat més de 40 cèntims des de l'inici de l'estiu. En tots dos tipus de combustible, omplir el dipòsit amb 50 litres ja costa uns 96 euros, 23 euros més que el mes de juny. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
6: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
7: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
6: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Ester Niubó és la consellera d'Educació.
8: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
6: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
2: Entre les reaccions a la proposta d'aquest gran debat, la de Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària de Catalunya, es mostra escèptic sobre l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació arran el fracàs de les proves PISA. Creu que el govern hauria de canviar el model d'ensenyament basant la nova estratègia en el coneixement i l'esforç i que les noves mesures no funcionaran perquè les persones que conformen el Consell són les mateixes que han provocat el desgavell actual. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, aquí se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
2: Us ho avançàvem en el sumari. Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas d'un home que dilluns de matinada va ser obligat a pujar a un cotxe mentre demanava auxili a Barcelona, al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un vehicle i l'obliguessin a entrar a un altre cotxe a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues. I és una notícia també d'última hora, un incendi crema en aquests moments a la Carola d'Ordino, al Principat d'Andorra. Els bombers han controlat les flames que s'han declarat cap a la una de la matinada i estan afectant una superfície de 10.000 metres quadrats d'habitatges i uns 12.000 més d'aparcament. Una trentena d'efectius treballen en les tasques d'extinció. I de nou a Barcelona, els Mossos han executat aquest dilluns per ordre judicial el desnonament d'una veïna del barri de Gràcia que, segons el sindicat de llogateres, té acreditada una discapacitat del 36% per problemes de salut mental. Entre la quarantena d'activistes concentrats per evitar el llançament hi havia l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Tal com va fer moltes vegades durant la seva etapa d'activista a la plataforma d'afectats per la hipoteca, Colau s'ha situat juntament amb un grup de persones davant del portal de la finca per impedir l'accés de la comitiva judicial a l'immoble. Els agents han fet retirar l'exalcaldessa del portal, com també han fet amb la resta de persones que hi havia concentrades. Un cop l'entrada a l'immoble ha quedat lliure, la comitiva judicial ha pogut executar el desnonament d'aquesta veïna. I els treballadors de TMB, la companyia de transports de Barcelona, han convocat una vaga parcial del servei de bus per avui. És una aturada de 7 hores, entre les 10 d'aquest matí i les 5 de la tarda, per reclamar l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents. La protesta arriba després que la plantilla i la direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins a les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta. Jordi Muñoz, secretari general de la UGT a Transports de Barcelona, ha dit fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa que aquest matí, de fet no fa gaire estona, de fet d'aquí un quart d'hora aproximadament, s'ha de reunir sindicats i direcció i que avui mateix hi podria haver un acord.
9: Crec que sí, que arribarem a acord. Jo crec que en aquest punt estem parlant del grup 78, fer-ho a partir de 2030. O sigui, estem parlant de dos caps de setmana més al 2030. Ara ens han convocat allà a treball, a mediació, i espero que podem portar a l'Assemblea dels Treballadors aquest acord, que serà un bon acord pels treballadors.
2: I el govern impulsa un programa de 255 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges amb prioritat als barris vulnerables. El pla Regenera s'aprovarà avui i comptarà amb 190 milions de fons propis i 65 milions en préstecs de l'Institut Català de Finances. S'actuarà sobre habitatges buits i edificis degradats. Ens ho explica l'Andrea Martínez, d'ETV.
10: L'objectiu d'aquest pla és ampliar el parc d'habitatge disponible a la ciutadania, però en aquest cas posant el focus en aquells habitatges ja construïts, però que no es troben en condicions òptimes per ser habitables. La consellera de Territori exposava una radiografia del panorama actual, i és que el 60% dels 4 milions d'habitatges de Catalunya van ser construïts abans del 1980 i, per tant, tenen un problema d'envelliment important amb problemes de conservació.
11: Però, a més, si mesuréssim aquells habitatges que estan en risc d'habitabilitat, diríem que és pràcticament un quart del parc d'habitatges, 560.000 habitatges que tenen més de 45 anys d'antiguitat i, com dic, tenen problemes de condicions d'habitabilitat. Aquesta és la fotografia compartida, el diagnosi compartit que va empènyer aquest pla Regenera.
10: El programa contempla un total de 6 línies d'actuació amb 4 objectius clars, com ara la intervenció en edificis i barris més vulnerables. Les primeres convocatòries per poder accedir a aquestes ajudes està previst que arribi entre finals d'aquest any i principis del 2027.
2: 8:45, els productors de pistatxo de l'Urgell han començat la collita aquesta setmana. La collita arriba amb una setmana d'antelació en comparació amb l'inici habitual per la calor que ha fet durant l'estiu, tot i que no n'ha afectat, això sí, la qualitat. De fet, els productors esperen una bona collita, una bona campanya, i destaquen l'absència de malalties i plagues al camp. És una informació d'en Gerard Díaz Tribó, de Targa Televisió.
12: Les altes temperatures d'aquest estiu ha fet que ja s'hagi iniciat la collita de festuc a les finques de la comarca de l'Urgell, uns dies abans del que era habitual anys enrere. Els productors comencen una campanya de la qual diuen s'espera bona, amb un pistatxo de molt bona qualitat. remarquen que no han patit cap malaltia ni plaga al fruit, amb la qual cosa el rendiment estarà en uns 2.000 quilos per hectàrea en arbres d'almenys 10 anys.
13: Aquest any el comportament ha sigut que va haver un hivern molt plujós i l'estiu molt sec i molt calorós. Però el pistatxo és un arbre que resisteix molt la calor i com que està amb regadiu del Segarra-Garrigues, doncs l'arbre ha tirat.
12: El cultiu de pistatxo està en creixement a Catalunya, ja que, a més que el seu arbre suporta bé la sequera, el preu es manté estable al mercat. Enguany es calcula que estarà al voltant dels 6 euros per quilo de pistatxo sec.
2: I avui obrim la crònica esportiva amb festa. Cristina Álvarez, molt bon dia.
14: Molt bon dia.
2: La festa que han celebrat a Badalona per celebrar justament la Supercopa.
14: Sí, exactament. El Joventut ha celebrat amb la seva afició el títol aconseguit aquest diumenge a l'Olímpic en la final disputada contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicola Provitola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la Penya el 2008, l'última vegada que els verdinegres van aixecar un títol.
15: Fue increíble el Olympic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar d'esta fiesta.
16: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic.
14: També en bàsquet, el fitxatge estrella de l'estiu de l'Espart Girona, l'asturiana Iana Martín, ja ha començat a entrenar amb el conjunt gironí. La base s'incorpora després d'haver-se penjat el bronze al Mundial amb la selecció espanyola. A partir d'ara es posa a les ordres de Roberto Íñiguez amb l'objectiu d'arribar en el millor estat de forma a la prèvia de l'Eurolliga que es disputarà dimecres de la setmana vinent.
17: Tenia moltes ganes ja de venir. También eso, agradecida, ¿no? Porque Girona me ha dejado un par de días de descanso en casa para organizarme un poco y llegar tranquila, que lo necesitaba. Y bueno, conociendo al equipo, al staff, primer entreno, la verdad que muy cómoda, muy contenta. El equipo me ha ayudado a sentirme, pues eso, cómoda, a organizarme un poco y bueno, con ganas ya del día 30.
14: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i també Croàcia, a qui s'enfrontarà 2 cops. El seleccionador Luis de la Fuente ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta assignatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i també el Mundial de 2030.
18: Es mi otra familia y me gusta estar siempre muy cercano a mis seres queridos. Quiero seguir en la Federación Española de Fútbol, me ha encantado. No he tenido ni que escuchar, ni de no escuchar, ni lo sé, ni nos interesa. Solo quiero continuar en la Real Federación Española de Fútbol durante muchos años. Es lo que verdaderamente me hace muy feliz.
14: A la primera federació masculina de futbol ja canvia la banqueta de l'Europa. Luis Blanco n'és el nou entrenador després de la destitució de Josep Maria Jané. En un comunicat, el club gracienc explica que la decisió és el resultat de la pèrdua de confiança, ja que l'equip només ha sumat un punt dels 12 possibles. Blanco, que es posarà avui al capdavant de l'equip, té una llarga trajectòria en què ha dirigit l'Atlètic Balears i també ha passat pel cos tècnic de l'Espanyol. Doncs 4 jornades han estat suficients perquè l'Europa hagi decidit que hi ha d'haver un canvi a la banqueta.
2: A veure si
14: funciona.
2: Això mateix. Gràcies, Cristina.
14: Vinga,
2: fins demà. I en cultura us expliquem que les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat i amb força al ple del Congrés dels Diputats. De fet, ha estat en un homenatge amb motiu del Dia Internacional de la Pau, un dia que han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
19: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
20: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones Lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
19: S'ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncel Gofriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau i ha participat una àmplia representació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
21: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
19: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
2: El Palau Robert ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure, amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena com Frederic Amat o Montse Amenós. L'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria d'una de les institucions dramàtiques de referència del país. Ens ho amplia el David Navarro.
22: La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
23: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
22: Frederic Amat, Montse Amenós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia Delanyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
24: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps, però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre, el temps de la vida. El batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veureu ara és, d'alguna manera, la presència d'aquests fantasmes. El teatre dura un instant i a la vegada és evidència de la vida, i com la poesia.
22: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte parlen amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic, tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
2: I Tarragona ja torna a vibrar amb les festes de Santa Tecla. Aquesta passada mitjanit s'ha fet la tradicional baixada de l'Àliga, que ha plegat milers de persones a les escales de la catedral. Enguany, però, els membres de l'Àliga han optat per una opció singular i la bèstia no ha lluït cap disfressa especial. La justificació, indiquen, ha estat la dificultat de triar una sola problemàtica social davant el difícil context justament polític i social que es viu a la ciutat i a la resta del món. Tot i aquesta singularitat, tarragonines i tarragonins han pogut acompanyar l'Àliga en la seva baixada al ritme de l'himne de Santa Tecla, l'Amparito Roca. Amb aquest pas doble ens acomiadem. Gràcies per ser-hi. Fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
2: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
3: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
4: L'estrena a casa de la Unió Esportiva Rubí serà diumenge. El primer partit de Can Roser es disputarà a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí no faltarà. Reben el Martorell i nosaltres esperem al 99.7 de la FM i a la nostra web.
3: A Peu de Camp. Tots fem esport.
5: Hi ha històries que creuen fronteres. Històries de persones que un dia van arribar a Rubí i que avui formen part de la nostra ciutat. Els nous rubinencs, amb Glenn i Xourio. Escolta'ns tots els dimecres de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Històries que arriben. Persones que sumen.
6: Informatius de Ràdio Rubí.
7: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
8: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
9: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
6: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
10: La canasta, los protagonistas y toda la actualidad del baloncesto tienen su propio espacio. Campo Atrás, el programa de baloncesto de la 99.7 de la FM. La actualidad, las entrevistas y el análisis de todo lo que ocurre alrededor de la canasta. Campo Atrás. Todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí.

0: Començam aquest dimarts amb tota la informació que marca la jornada i amb una mirada especial a la salut, que avui tindrà molt protagonisme al Rubí al dia.
1: D'una banda, parlarem del futur hospital de Rubí amb Joaquim Mòdena, José Luis Navarro, de la coordinadora d'entitats per a la sanitat pública, que valoraran les darreres informacions que ha donat la consellera de Salut, Olga Pané.
0: I també posarem el focus en la prevenció de ictus. Joan Brugueras, farmacèutic comunitari i coordinador del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, les farmàcies del Vallès Occidental, ens explicarà una campanya que aquests dies connecta farmàcies, CAPs i hospitals per facilitar la detecció precoç.
1: Parlarem també d'energia i estalvi amb Rubí Brilla. Josep Vives ens porta una nova edició del taller de factura, avui amb especial atenció a les tarifes de l'autoconsum compartit.
0: I precisament en matèria d'energia també vos explicarem una novetat que afecta els vehicles elèctrics. Els punts de recàrrega municipals començaran a ser de pagament de manera imminent.
1: Completarem aquesta primera part del matí amb Rubí en dos minuts, avui amb la xifra del dia, la recomanació musical de Robert Fernández i la nostra tertúlia.
0: Una tertúlia que avui comptarà amb Martí Pujol, Gerard Moreno, Eric Clacerna, Maria Àngels Ruiz i Francesc Hinojosa.
1: I més endavant tornarem a parlar de salut, però des d'una altra perspectiva. Enric Herranz ens acompanyarà a la secció de salut mental de vida per parlar-nos d'atenció plena i de com podem incorporar-la al nostre dia a dia.
0: També coneixerem un poc més de prop el talent rubinenc, perquè conversarem amb l'actor Zacarías Gordú, que participa en la pel·lícula Cronos.
1: I acabarem amb les entitats solidàries. Mercè Comín ens explicarà com funciona i com ens pot ajudar el Servei d'Intermediació Laboral de Càritas.
0: Actualitat, salut, energia, cultura i compromís social.
1: Tot això durant les pròximes 3 hores.
0: Comença el Rubí al dia.
2: Rubí al dia.

0: Més destacades de la jornada, perquè el ple municipal de setembre debatrà aquest dijous les mocions d'en Comú Podem i el Partit Popular, entre altres. Els comuns demanaran eliminar les penalitzacions a la jubilació anticipada per a persones amb més de 40 anys cotitzats, mentre que el PP reclama reforçar les mesures contra l'incivisme i les molèsties de convivència.
1: L'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí ha començat el curs amb una demanda especialment alta d'anglès. Encara disposa d'algunes places vacants, sobretot de francès. El centre, que manté oberta el període de matrícula fins a mitjans d'octubre, treballa també per ampliar l'oferta i poder oferir classes al matí i en format semipresencial.
0: I el doctor Eduard Estivill oferirà dilluns vinent a Rubí la que previsiblement serà la seva última conferència presencial després de 784 xerrades al llarg de la seva trajectòria. L'especialista en medicina del son xerrarà sobre com dormir millor i viure més anys en una sessió gratuïta de l'aula d'extensió universitària.

0: abans d'entrar en matèria, com sempre, primer volem conèixer quina és la situació meteorològica per a la jornada d'avui i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant pel temps, com sempre, amb el Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un dimarts de temps molt tranquil, una altra vegada a les comarques metropolitanes. Podem dir que el matí, a més, està despertant més suau que ahir, en molts casos, tant a cotes elevades, per exemple, de les muntanyes del massís de Montserrat o també cap a Sant Llorenç del Munt. I també arran de mar estem ja voltant els 25 graus. Per tant, per ser un 22 de setembre, déu-n'hi-do, una situació molt tranquil·la. Per tant, les festes de la Mercè, en el cas de Barcelona, que s'aniran desenvolupant sense cap mena de pluja. I aquesta tarda amb una temperatura una miqueta més baixa que la d'ahir, però encara alta per les dates. Estarem parlant de 30-31 graus a molta facilitat, per exemple, a moltes viles del Llobregat, viles del Vallès, viles del Penedès. Avui, amb l'aparició d'alguns núvols que simplement seran decoratius al llarg d'aquest migdia i d'aquesta tarda, una mica més freqüents, però res que faci pensar en pluja. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Arandiga perquè ens expliqui com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts destacant que tenim un camió i un turisme que han quedat al voral després d'un accident a la AP7 a l'altura de Montornès del Vallès que en sentit sud, en direcció a Barcelona, doncs continua provocant 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, recordem que hem tingut també un camió accidentat que tallava el carril central de la AP7 a l'altura de Sant Cugat en sentit nord. A hores d'ara ha quedat reobert aquest tram de la AP7, però encara es mantenen uns 8 quilòmetres de congestió. Més enllà d'aquesta incidències. Recordem que també tenim retencions molt intenses arreu de la C58, unes cues que ja comencen a Terrassa i que acaben amb força col·lapse en tot el nus de la Trinitat, que aquesta situació doncs, de retruc afecta les dues rondes en sentit sud. Per altra banda, també és important destacar que continuen també uns 2 quilòmetres de retencions intermitents arreu dels túnels de Vallvidrera que impacten de ple també en la circulació de la ronda de dalt. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.

0: Aquest dijous es fa la sessió ordinària del ple municipal del mes de setembre i els diferents partits ja fa dies que expliquen les mocions que presentaran a debat. És el cas d'En Comú Podem Rubí, que demanarà a l'Ajuntament que doni suport a les persones amb més de 40 anys cotitzats que es veuen obligades a jubilar-se anticipadament i s'ofereixen una reducció permanent de la pensió. Són persones que en molts casos han perdut la feina per acomiadaments, deslocalitzacions o expedients de regulació d'ocupació. A Rubí, unes 2.800 persones estan en aquesta situació. Els anomenats coeficients reductors poden reduir la pensió quan la jubilació s'avança respecte de l'edat ordinària. La penalització depèn dels mesos d'avançament i dels anys cotitzats. En Comú Podem considera que aquest sistema pot generar situacions injustes, especialment en el cas de persones que han acumulat més de 40 anys de cotització però es veuen obligades a deixar de treballar abans d'hora. Segons recull la moció, el Congrés dels Diputats va aprovar el 13 de novembre de 2025 una iniciativa que instava el govern espanyol a impulsar els canvis legals necessaris per eliminar aquests coeficients reductors, però la mesura no va suposar l'eliminació immediata de les penalitzacions i el passat mes de juny tampoc es va aprovar la modificació legislativa que reclamaven els afectats. És una reivindicació que defensa, entre altres, l'associació Es Jubi 40, que fa 11 anys que reclama la retirada d'aquestes penalitzacions. El col·lectiu va participar en la presentació de la moció d'En Comú Podem a la sala Neus Català. Escoltam Jordi Anay.
1: I el que s'està reclamant és que un acord que va arribar al Congrés dels Diputats i Diputades de que atorgués recolzament a solucionar aquest problema que porta molts anys arrastrant-se, a dia d'avui no s'ha solventat. És més, l'última vegada que es va portar al Congrés per l'aprovació definitiva ha sigut tombada aquest projecte de llei per modificar la llei de la Seguretat Social i, per tant, a petició seva, donant aquest suport, que anirà al ple d'aquest pròxim dijous.
2: Domingo García, membre de la Jubi 40, va explicar que la problemàtica afecta unes 900.000 persones a tot l'Estat, més de 200.000 a Catalunya i unes 2.800 a Rubí. L'associació també ha recollit signatures i ha traslladat la seva reivindicació a les institucions europees a través de demandes i de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu. Ara busquen també el suport dels ajuntaments.
3: Nosotros hemos decidido apoyar humildemente, somos miembros de base, en los municipios de nuestro entorno. Llevamos unos cuantos, seguramente el mes que viene alcanzaremos ya una veintena de municipios que nos apoyan, ¿no? Y en paralelo en Madrid, pues hay reuniones constantemente sobre esta cuestión. Vale, y bueno, tenemos la esperanza de que un día lo resolveremos, ¿no?
2: Amb la moció, En Comú Podem Rubí demana que l'Ajuntament s'assumi aquesta reivindicació, com ja han fet altres municipis, i que insti el govern espanyol i els grups parlamentaris del Congrés i el Senat a modificar la legislació sobre jubilació anticipada.
0: I una altra de les mocions que arribarà al ple de setembre és la del Partit Popular, que posa el focus en l'incivisme i les molèsties de convivència. Els populars, liderats per Juan José Giner, reclamen reforçar l'aplicació de les ordenances municipals davant les queixes veïnals per renous nocturns, botellons, brutici, baralles o l'incompliment dels horaris de tancament de les terrasses. El PP considera que Rubí ja disposa d'un marc normatiu suficient, però defensa que cal garantir-ne un compliment més efectiu. Entre les mesures que proposa hi ha reforçar la presència de la policia local i dels agents civils als vespres, les nits i els caps de setmana, especialment a les zones on es concentren les queixes.
2: La moció també planteja dotar la policia local i els inspectors de sonòmetres homologats i oferir-los formació específica en normativa acústica. A més, el partit proposa impulsar campanyes educatives i elaborar un informe semestral amb les queixes rebudes, els expedients sancionadors i les multes imposades. El ple municipal de setembre se celebrarà aquest dijous 24 a partir de les 5 de la tarda i es podrà seguir en directe a través de l'streaming de radiorubí.cat.
0: I l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí, canviant de tema, ha començat aquest dilluns el nou curs amb una resposta positiva a la preinscripció. El centre encara disposa d'algunes places vacants, sobretot de francès, i també podria quedar alguna plaça puntual en alguns nivells d'anglès. La directora de l'EOI, Maria Antònia Rus, explica que la demanda es manté especialment alta en anglès i que cada vegada detecten més joves que arriben amb nivells avançats. L'escolta.
4: Doncs els nivells alts, especialment seu, per exemple, que nosaltres al nostre centre només oferim un grup, doncs sí que hi ha una forta demanda, no? Perquè, bueno, trobem que molts alumnes...

0: les demandes que ha traslladat al Departament d'Educació hi ha la incorporació d'altres idiomes, com el català, i també més modalitats d'estudi. Un dels objectius és poder oferir cursos semipresencials, classes al matí, una opció que permetria arribar a persones que actualment no poden assistir a les classes de tarda. La directora explica que per fer-ho necessitarien més grups i professorat.
1: Ampliar grups, poder tenir una oferta més gran, poder oferir cursos semipresencials, ampliar idiomes i també poder ampliar en horari.
0: L'EOI funciona actualment dins de l'Institut Duc de Montblanc. Maria Antònia Rus explica que el centre fa 15 anys que és a Rubí, que continua reclamant poder disposar d'un edifici propi per créixer i adaptar millor els espais a les seves necessitats. Les persones interessades a ocupar alguna de les places vacants poden deixar les seves dades al formulari habilitat al web de la EOI. El centre les contactarà si es produeixen vacants. La informació oficial confirma que el formulari per a nou alumnat està disponible a partir d'aquest 21 de setembre.
2: I el conegut especialista en medicina de la son, el doctor Eduard Estivill, oferirà a Rubí la que molt possiblement sigui l'última conferència de la seva trajectòria professional. El metge ha deixat en mans de la seva filla, Clara Estivill, la direcció de les seves clíniques i el gruix de la seva vessant divulgativa, però ha acceptat fer una última xerrada. Serà dilluns vinent a la biblioteca com a part del nou curs de l'aula d'extensió universitari. Després d'haver impartit 784 conferències al llarg de la seva vida, Estivill ha decidit tancar aquesta etapa per donar pas als membres del seu equip i a la seva filla, que actualment dirigeix, com dèiem, les seves clíniques. El doctor va explicar ahir al magazín Rubí al dia que continuarà actiu en la consulta mèdica i en la divulgació científica a les xarxes socials i podcasts, però que posa punt final a les seves aparicions en ponències presencials. L'escolta.
3: Jo, concretament, ja soc gran i aquesta segurament serà l'última que faig, tot i que tinc molts col·laboradors que ho faran, seguiran el camí, però em fa molta il·lusió doncs, que potser Rubí sigui l'última on vagi a fer aquesta exposició sobre aquest tema.
0: Pel que fa a la raó per escollir concretament la nostra ciutat, el metge no ha dubtat en assenyalar la insistència dels impulsors de l'aula d'extensió universitària.
3: Perquè la gent de Rubí són molt pesats, aquesta.
4: En el bon sentit.
3: Em van insistir. Jo els deia que ja ho faria la meva filla, però ells, no sé què. I bueno, com que són tan pesades, doncs pensem, mira, ja anirem. Total, està aquí al costat de casa.
0: Durant la conferència titulada Dormir bé, per viure més anys, Estivill abordarà els conceptes clau del descans i les diferents patologies de la son. També oferirà eines, rutines pràctiques per millorar la qualitat de vida de la gent gran sense haver de recórrer excessivament a medicaments i somnífers. Com totes les xerrades dels cursos de l'EUR, l'entrada serà gratuïta i oberta a tota la ciutadania. La xerrada serà el dilluns 5 d'octubre a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler i com a part del nou curs de l'Aula d'Extensió Universitària de Rubí.
2: I si teniu pensat anar a gaudir a les festes de la Mercè a Barcelona, pareu atenció perquè tornar a casa de matinada serà un poquet més fàcil i és que Ferrocarrils de la Generalitat afegirà un tren especial a la línia S1 les nits més concorregudes de la Festa Major barcelonina. Ens ho explica el David García.
5: Aquest comboi de reforç sortirà de l'estació de Plaça Catalunya a 4:45 de la matinada les nits del 24, 26 i 27 de setembre. Recordem que amb els horaris habituals de caps de setmana i vigílies de festiu, l'últim tren des de Barcelona a Rubí surt a les 2:08 de la matinada. A partir d'aquell moment, el servei no es reprèn fins les 5 del matí en feiners o 6:15 dissabtes i festius. Doncs bé, aquesta nova sortida a 4:45 permetrà retallar almenys uns minuts el temps d'espera per agafar el primer tren de tornada cap a l'estació de Rubí Centre els dies de la Mercè. Més enllà de la S1, Ferrocarrils també adaptarà la resta de la seva xarxa durant la Mercè. Així, la S2 de Sabadell també sumarà aquest tren extra a la matinada i es reforçarà el servei per al Piro Musical de diumenge 27 de setembre. A més, l'L6 Sarrià, l'L7 Avinguda Tibidabo, l'L12 Reina Elisenda i l'L8 de la xarxa Llobregat-Anoia tindran servei continuat les nits del 23, 25 i 26 de setembre.

0: és moment d'esports amb el nostre company Cisco Lara García. Bon dia, Cisco.
1: Què tal? Molt bon dia. Aquesta setmana és la de posar-se al 100% i a ple rendiment pel que fa a les competicions de waterpolo, perquè les noies se sumaran a l'inici de la competició en divisió d'honor a uns nois que el passat dissabte jugaven el seu primer partit i acabava amb derrota. Era de preveure, és a dir, que es podia entendre que caiguessin en la jornada de competició davant del tot poderós Barcelona, equip que és dels quatre millors estatals i que competeix a nivell europeu i, per tant, està per sobre del conjunt del Ruitiago, que això sí, la veritat és que el resultat final en la primera jornada, 9-31, fa una mica de mal, perquè, evidentment, és un resultat força contundent. Recordin que els nostres doncs van haver de jugar amb el porter de categoria cadet, Pol Roldán, condicionats per la falta dels porters del primer equip per aquesta primera jornada. Un conjunt del Rubinenc que ha de treballar per a la permanència, que el pròxim cap de setmana juga dissabte i diumenge, igual que les noies. Evidentment que en parlarem en aquesta casa en clau de prèvies dijous o divendres. Pel que fa encara a ressaca del cap de setmana, parlem de les cites amb 3 victòries, una derrota en tercera catalana del futbol masculí. Hem començat amb bon peu a les files del conjunt de la penya blaugrana, Ramon Llorenç, també de l'Olímpic en Fatjó B, el 20B, i la mala notícia és per al Rubí B, que perdia a l'estrena d'aquesta temporada el grup 12 a casa davant del Martorell 0-1. Victòria en aquest grup 5-3, amb remuntada a la recta final del partit del 20B davant del Sabadell Nord per agafar la zona alta de la classificació, però només portem una jornada de competició. I pel que fa al grup 7, aquí trobem a la penya blaugrana Ramon Llorenç, que guanyava amb contundència a l'escola de futbol Vila de Cavalls, 1-3, també. Victòria contundent, golejada de l'Olímpic Can Fatjó B davant del Tibidabo Torre Romeu B. Resultat final, 4-0.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: L'estrena a casa de la Unió Esportiva Rubí serà diumenge. El primer partit a Can Rosés es disputarà a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí no faltarà. Reben el Martorell i nosaltres esperem al 99.7 de la FM i a la nostra web.
0: A Peu de Camp. Tots fem esport.

0: Avui volem xerrar de dues qüestions relacionades amb el present i el futur de la sanitat a la nostra ciutat. Per una banda, les darreres informacions sobre el futur hospital, després que la consellera de Salut hagi explicat el model que planteja la Generalitat. Això ho comentarem amb Joaquín Módena i José Luis Navarro, de la Coordinadora d'Entitats per la Sanitat Pública Rubí. I per una altra, Joan Brugueras, que és farmacèutic comunitari, coordinador del Col·legi de Farmacèutics i de les Farmàcies del Vallès Occidental, ens comentarà, ens xerrarà sobre una campanya de prevenció i detecció precoç d'ictus que aquest dia posa en contacte farmàcies, CAPs i hospitals. Bon dia als tres i benvinguts.
1: Bon dia.
0: Jo volia començar xerrant de la notícia que vam tenir la setmana passada sobre la futur hospital, que fa molt de temps que tenim en marxa la polèmica i les diferents declaracions que es fan. Joaquín i José Luis, quina és la primera valoració que fa la coordinadora de l'anunci que va fer la consellera sobre el futur hospital de Rubí?
1: Bon dia. Mira, nosaltres, a la senyora consellera Olga Pané, estem molt decepcionats, tant d'ella com de la part d'alcaldia, que el dijous passat que va venir vam estar fora a la plaça demanant, que ja ho havíem demanat per escrit, poder parlar amb la consellera, i en lloc d'això van fer sortir per la porta de darrere de l'Ajuntament, faltant el respecte a tots els rubinens que estàvem allà i que demanàvem el que ella no ens ha ofert, que era un hospital públic per Sant Cugat, Castellbisbal i Rubí, una densitat d'habitants de més de 200.000. Per tant, el que ens està oferint, segons hem pogut saber, perquè no, tampoc se'ns ha comunicat realment què és el que va oferir, sinó que l'únic que ha transcrit és que cada vegada anem rebaixant els serveis i ara sembla ser que ja no hi hauran ni sales operatòries. Per tant, quiròfans. Per tant, amb això no hi podem estar mai conformes, perquè el que volem nosaltres és un hospital públic i de qualitat, amb tots els serveis, que és el que no és que no, els ciutadans de Rubí ho vulguem, sinó que ho necessitem, perquè amb els dos hospitals de referència que tenim a Terrassa no n'hi ha prou per aquestes tres poblacions per anul·lar les llistes d'espera, que són eternes. Per tant, no se'ns va voler rebre ni per uns ni pels altres, i per això estem aquí.
0: Quan xerreu de model d'hospital, què creieu que hauria de tenir el futur equipament perquè donés resposta real a les necessitats de Rubí? Fa molt de temps que heu fet diferents demandes. Quines són les prioritats?
1: Les prioritats seria un hospital normal. No volem un hospital que sigui un ambulatori.
0: Uh-huh. José Luis, no sé si volies...
2: Sí, a veure... Yo creo que eso es una cuestión técnica, no es una cuestión de voluntad, ¿vale? O sea, creo que hay unas ratios y unas cantidades que tienen que estar en función de los habitantes que hay en la zona. Si hablamos de, como decía Joaquín, de 200.000 habitantes, esos habitantes necesitan una serie de servicios que deben estar estipulados, y de hecho lo están. Entonces tampoco estamos hablando de nada. Nosotros evidentemente pensábamos en un hospital que correspondiera a esos 200.000 habitantes. Una historia que empezó en octubre del 2004, que creo que muchísima gente de la que nos está oyendo ni siquiera, vamos, ni vivía cuando empezó esta historia. En aquel momento se habló de un hospital con 40 camas. A partir de ahí, bueno, ha habido la crisis tal, se han ido parrando, se han ido atrasando, pero seguimos sin tener nada decidido. Y eso sí, tenemos dos piedras. Una piedra que se instaló con bombo y platillo, y otra que se hizo vía, o sea, telemática, ¿vale? Y así han ido pasando los años. O sea, yo tengo aquí pues todos los años, pero solo me voy a parar en los últimos año y medio. En el último año y medio desde que bueno, el primer plan de servicios que se manejó fue en la época del honorable señor Aragonés, ¿vale? Que por cierto vino a Rubí, nosotros estábamos en la calle y tuvo la deferencia, como decía el amigo Joaquín, de acercarse a nosotros y hablar con nosotros, ¿vale? Y en ese momento se estaba confeccionando el plan de servicios de ese nuevo hospital. Ya se hablaba, ciertamente, de un hospital de alta resolución, pero bueno, digamos que estábamos ahí en la negociación de ese tema. Posteriormente, y de eso no hace tanto, de hecho fue en diciembre del año pasado, vino el señor Illa, que también nos recibió en la inauguración del casino, y tuvimos la oportunidad de hablar con él y del mismo tema, que dijo que no sabía nada, pero que en el primer trimestre de 2026 tendríamos el plan funcional. En enero de este año, la señora Olga Pané visitó San Cugat y dijo que el plan funcional estaría en el primer semestre de este año y que contaba que la obra se acabara en el año 2032. ¿Vale? Eso dato hay que subrayarlo, porque lo que pasó el jueves pasado creo que está en la misma línea. O sea, realmente, aparte de que hizo algo que pienso que una persona con un mínimo de empatía y dedicándose a la política no puede hacer, que es ignorarnos y salir por la puerta de atrás, porque es muy triste de verdad, ¿eh? La señora Pané nunca ha tenido un mínimo de empatía, o sea, se está haciendo conocida pues por las cosas tan raras, como aquella vez que dijo que comparó la sanidad con una orquesta de fiesta mayor. No sé si lo recordaréis. O sea, ha hecho grandes cosas, y de hecho, personalmente, porque estaba yo, el día que estuvimos hablando con el señor Illa, en la inauguración, yo le pedí la dimisión. Le dije, esta persona no sirve. Él me dijo que él estaba muy contento y él decide. Pero, una vez más, ha demostrado que esta señora, igual sí para técnica, pero para estar en primera línea de política no es una persona adecuada. Pero aquí se produce en la visita del otro día, que en teoría era para inaugurar el CESVIC, que tiene su historia, y sí, que a mí algún día me gustaría saber por qué ese servicio estuvo terminado en Semana Santa y no se inauguró hasta el final de julio por un problema eléctrico que algún responsable debería haber, que igual no es la Catsalud, igual es Endesa, no lo sé. Pero creo que como ciudadanos tendríamos que tener derecho a saber por qué estuvo 4 meses cerrado, con todo terminado, hasta las sillas puestas. En un tema de alta prioridad como es ese, en una situación donde el edificio viejo estaba inundado. O sea, una historia increíble, pero que a día de hoy, y nosotros perseguimos estos temas, seguimos sin saber qué había pasado. Pero bueno, aquí viene la... Bueno, luego te cuento.
0: Jo volia saber també si, veient aquesta situació que tenim a hores d'ara, creieu que cal tornar a activar la mobilització ciutadana o encara espereu més concrecions per part de la gent?
1: De moment ja tenim previst i hem sol·licitat la nostra presència en el Parlament de Catalunya per poder parlar amb la senyora Olga Pané i, a més, entregar-li les més de 6.000 signatures que hem recollit en pro del futur hospital que espera Rubí i que desitja. Per tant, estem esperant també aquest que se'ns rebi i en el Parlament, i si pot ser la senyora Olga Pané, que no vulgui escapar una altra vegada, doncs millor. Per tant, seguirem la pressió per poder fer aquest hospital.
0: José Luis, abans me comentaves fora del micro que hi ha diferents dades de la Generalitat del que hauria d'haver hagut a l'hospital en tot aquest temps. Fes-nos un resum curtet, perquè vull entrar en l'altre tema que tenim avui, curtet, que és molt interessant, que ja el tenim en marxa, més que comença, sí, que comença avui aquí a la nostra ciutat.
2: Sí, com comprendràs, després d'un tema que estan planificant des de l'any 2024, ja coneixen totes les dades, no? La última vegada que ens van reunir amb CapSalut, van fer una simulació de què hagués passat si l'any 2025 hagués existit el CAR, alta resolució, no vull dir hospital, quanta gent no hagués fet falta que anessi a Terrassa. Comento, Començo pel total, perquè és el més espectacular. O sigui, si haguessin evitat 190.305 viatges a Terrassa. Però, clar, tenim que tindre en compte que aquí sí que es contempla això, aquest anunci que la senyora va fer i que no és veritat. Bueno, que no és veritat, esperem que no ho fes, sigui. Que és que no haguessi operacions ambulatòries. Perquè, clar, aquí es parla que la població que tindrà aquest hospital d'oftalmologia hagués hagut 1.840 intervencions. Diàlisis de 17.536. Especialistas, visitas de especialistas que se hubieran podido hacer aquí. Siempre estoy hablando con el CAR, ¿eh? No estoy hablando con el hospital que nosotros pensamos que debería haber. 94.100. Hospital de día, se podían haber resuelto aquí en Rubí 15.045 actuaciones médicas. O sea, está más que justificado. O sea, cuando tú escuchas, y es una cifra que te la dejaré, pam, pero es una foto, es una fotografía de un PowerPoint que nos presentó Catsalut. Uh-huh. ¿Vale? Creo que esto explica la situación. O sea, y que no hay falta darle vueltas. O sea, creo que debería haber un ejercicio de sinceridad por parte de la administración y explicar las cosas, pero no intentar vendernos historias, que creo que ya somos bastante mayorcitos.
0: Xerram ara de... Gràcies. Xerram ara d'una altra qüestió sanitària, que té molt a veure amb la prevenció, que també està relacionada amb aquest hospital, que amb el qual es podria col·laborar moltíssim si existís, i es podria dur a terme també aquesta campanya que comença avui, que és La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus, que posa en contacte, com dèiem, farmàcies, CAPs i hospitals. El Joan Brugueres ens explicarà, el tenim aquí perquè ens expliqui tota aquesta campanya que s'engega avui. Joan, què trobarà exactament una persona que s'acosti avui a la unitat mòbil de la campanya que inicia el seu recorregut aquí, a Rubí?
3: Molt bé. Avui, com tu dius, comença aquesta campanya. Comencem aquest any aquí a Rubí. De fet, és una campanya de prevenció i sobretot detecció precoç de malalties, i en aquest cas l'ictus. Què hem fet? De la mà de la Fundació Ictus estarem durant 2 dies aquí a Rubí per detectar possibles factors de risc de la població, per acompanyar-los i cap a la seva salut, no? El que és important és que aquest any tenim nosaltres a la unitat mòbil, que és una unitat immensa, que hi ha 5 estacions a dintre, que la gent podrà entrar i valorar els seus factors de risc, tenim metges i metgesses. Aquest cop pensava que és del centre d'aquí Rubí, no sé si hi ha l'1 i el 2, no? És el que depèn del Consorci Sanitari de Terrassa, no sé si...
1: Cap Borja i el Sant Genís.
0: I el Sant Genís, exacte. Va, i després està el que depèn de Mútua.
3: Sí, però el que estarà amb nosaltres aquests 2 dies serà el Consorci Sanitari, però també tenim, si algú s'ha de derivar cap a Mútua, també estarà. Què és important? Detectar aquests factors de risc que té la població. Perquè moltes hem de pensar que l'ictus és la principal causa de mort a senyores, a dones, i la segona a homes. Per tant, si podem prevenir, si podem detectar aquests possibles factors de risc a temps, salvarem moltes vides. Val? Què fem? Durant aquests 2 dies, les farmàcies d'aquí Rubí i de la Rodalia, que sortim al carrer, ens instal·lem en aquesta unitat mòbil i anirem atenent a la gent per anar valorant tots aquests factors de risc. Important, també anirem acompanyats de la mà de la Fundació Ictus, que té molta experiència amb el tema i ens anirà ajudant i ens anirà col·laborant amb nosaltres.
0: Uh-huh. Quines proves i controls es faran concretament?
3: Va, el que farem serà, hi ha 5 estacions, una estació es mesurarà la pressió arterial i es farà un petit electro. La segona estació es mesurarà el que és la massa muscular i la massa de greix amb un aparell especial que hi ha, que és WinBody. Passarem a una altra estació que es miraran colesterols, tot el perfil lipídic complet. Hi ha una altra estació que es mira tot el que és el tema de la diabetis, el sucre i la hemoglobina glicosilada, i al final hi ha una estació que el que es farà serà valorar totes aquestes proves, a veure si hi ha algun factor de risc que s'hagi d'actuar allà i donar pautes de vida saludable, sensació tabàquica, vull dir que hi haurà un farmacèutic dedicat a donar i a valorar totes aquestes proves de risc. És important que es facin aquests factors, que es valorin a temps tots aquests factors de risc, perquè salvarem, es poden salvar moltes vides. Uh-huh. I, bueno, a part de vides, poden, el problema que hi ha després de tenir un ictus.
0: Uh-huh. Què aporta aquesta coordinació entre farmàcia, atenció primària i hospital?
3: Bueno, una mica, nosaltres com a agents de salut, integrants a UQES amb un equip multidisciplinari, i en aquest cas, vull dir, també col·laborar amb els hospitals i amb atenció primària, amb estar integrats, no? Vull dir que com a novetat aquest any és això. Vull dir, sobretot amb neuròlegs i metges d'atenció primària.
1: Esteu connectats amb el CapSalut? A l'historial de la...
3: No.
1: Dels
3: no,
1: pacients?
3: No. No, l'únic que estem connectats nosaltres és amb el seu pla de medicació, que ens dona ja molta informació de que aquest malalt que té i que pot tenir, però no tenim accés nosaltres encara. Ho hem demanat, moltes vegades, que poguéssim tenir accés al pla i a l'historial, però per ara no.
0: Mm-hmm. Quins són els principals factors de risc?
3: Bueno, com he dit, és la tensió arterial. Clar, tu has de pensar que el que provoca l'ictus és un problema vascular. Mm-hmm. Per tant, si la pressió arterial és molt alta, és un factor. Si aquesta persona té problemes de problemes de cor, també és un altre factor. Per això fem a la primera estació un electro i mesurar la tensió arterial. L'altre és el problema de tindre molta grassa circulant per les nostres artèries. Per tant, valorarem també quina quantitat de massa muscular i quina quantitat de greix té aquesta persona. Mhm. El perfil lipídic és importantíssim, com més colesterol i més això, més plaques d'ateroma, més possibilitat de que aquesta placa es desprengui i vagi a formar un trombo i ja la tenim armada. Uh-huh. I el sucre i la diabetes és un altre factor. I a part, el que els hi farem serà també un test de vida saludable per valorar què és el que tenim. Ojalà la gent que vingui puguem accedir amb el seu pla de medicació, perquè això ens donarà molta informació. Vull dir que per sort, avui en dia, amb la targeta sanitària, podem accedir al pla de medicació, per tant, ens donarà molta informació.
0: Uh-huh. A qui hauria d'aprofitar especialment aquesta campanya?
3: Bueno, com he dit, d'entrada, les dones. Les dones, perquè són les més perjudicades, perquè és el primer factor de mort que tenen, i pels homes també. I la veritat és que a vegades això es pensa que és la gent gran que només té aquest problema, però també hem de pensar que hi ha molta gent jove que ja té molt colesterol i que també tenen aquest factor de risc. Per tant, l'important és que la gent puguem valorar els factors de risc que tenen per poder actuar abans. Heu de pensar que tot això que estic dient que farem aquests dos dies aquí amb una unitat mòbil, ja ho estem fent a les farmàcies. Vull dir que a les farmàcies la gent pot venir i els hi podem fer totes aquestes proves. Uh-huh. Val? I detectar possibles factors de risc i derivar-los ràpidament on sigui.
0: Uh-huh. Torno a vosaltres, a Joaquín i José Luis.
1: A partir de quina edat?
3: No hi ha edat. No hi ha edat, vull dir, qualsevol persona que vulgui valorar quins factors de risc pot venir. El que sí que és cert és com...
1: Tingui 14, 15...
3: Sí, el que passa que una persona de 14 o 15 anys, la salut...
0: La té molt millor.
3: I que estan sants, i que també... Sí, home, encara que tinguin una mala vida saludable, són forts.
0: Uh-huh. Volia preguntar-vos també a vosaltres, que treballeu en la defensa de la sanitat pública, com valoreu iniciatives com aquestes, de que es pugui treballar a farmàcies, CAPs i hospitals, millor si tinguéssim el nostre, però amb el que tenim, com ho valoreu, això?
2: A nosaltres ens sembla fantàstic i penso que és la coordinació de tots els factors el que fa que la Generalitat, el poble en si estigui molt més bé. O sigui, jo, a més, són aquesta enfermedad, jo no l'he tingut afortunadament fins ara, però són de les silencioses i són de les que a mi més por donen. O sigui, jo sí que vaig tindre una vegada una taquicàrdia, però no tenia cap símptoma. I, bueno, vaig anar pensant, bueno, no passa res, ja vaig acabar urgències, i em van dir això. O sigui, el risc més que res és que tingues un ictus, que et fos un tapó, i com vas molt ràpid, pues acabis amb això. Però jo no tenia cap símptoma, o sigui, jo vaig anar quasi per casualitat, perquè no ens trobava gent. Per tant, tot això, que tot el que sigui empoderar la gent, que aprengui i que sigui conscient de lo que fa, A mi em sembla fantàstic. Uh-huh. Fantàstic.
0: I quin paper creieu que hauria de jugar aquest futur hospital dins aquesta xarxa? Perquè això es mantindrà en el temps, entenc, no, Joan?
3: Bueno, és la segona edició que fem i bueno, la idea és que cada any es pugui anar repetint.
2: Uh-huh. A veure, jo penso que tot el que sigui donar cultura a la població, cultura mèdica en aquest cas, perquè és més que és mèdica sobretot, a mi em sembla fantàstic. O sigui, jo penso que tindre un hospital a la vora que col·labori amb el poble i que faci campanyes d'aquest tipus, en tots els sentits, de donació, o sigui, per exemple, els que són una mica vells, pues van viure al principi de la donació de sang que es pagava, i vivim l'actual, i això ha sigut un èxit total. Total, eh? O sigui, de ser un grup reduït de persones que els pagàvem a que la donació de sang sigui... Pues, totes aquestes coses, sembla la donació d'òrgans, que també s'ha fet molt bé, o sigui, nosaltres que penso que n'hi ha coses de les que podem ser capit, i penso que això de l'ictus, a més, a mi és una enfermedad que em dona molta por.
0: A tu i a tothom.
2: Deixa'm acabar una mica bé, perquè...
1: Jo només volia dir que el que estàvem dient de les llistes d'espera, si aquests senyors em donen un diagnòstic, jo he d'anar a qualsevol a mútua, a qualsevol hospital dels que ja hi ha...
3: Sí, però aquests dos dies, si detectem un factor de risc important, aquesta persona tindrà prioritat perquè l'atenguin en el seu CAP i en el seu hospital. Vull dir que l'avantatge d'aquests dos dies és aquesta relació que tenim amb metges i metgesses per poder accedir ràpidament, que esperem que no passi, que sigui, yeah, que sigui un tema aquests dos dies de prevenció i que la gent de Rubí estigui tothom perfecte. Aprofito per convidar la gent de Rubí que aprofiti aquesta campanya. Estem dos dies a l'estació, a l'antiga estació. Estarem allà, és una unitat mòbil immensa, que és molt visible, i us convidem que vingueu.
1: Així no estareu en els CAPs.
3: No,
1: estareu a l'estació.
3: No,
0: és una unitat mòbil, Joaquim. Després tenim exactament on està i te passes per allà.
1: Una última cosa.
0: Ràpid, que no tenim temps, bueno, que ve l'altre convidat.
1: Pel que estaves dient de les mobilitzacions, ara començarem una recollida de signatures per entrar una EIRP sobre el sistema de salut a Catalunya. Per tant, per canviar la llei en general.
0: Uh-huh. Molt bé, queda dit. José Luis, Joaquín i Joan, moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos les reivindicacions i aquesta campanya tan important. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.

0: I recuperant també aquesta temporada una secció que ens va acompanyar l'any passat, el nostre espai amb el Rubí Virilla, en el qual xerram d'energia, consum, estalvi, sostenibilitat, però sempre intentant dur aquests temes al nostre dia a dia. Tornem a tenir en nosaltres el tècnic del Rubí Virilla, el Josep Vives. Bon dia i benvingut de nou.
1: Començant... Bon dia.
0: Començant nova temporada, eh?
1: Encantats d'estar aquí la nova temporada, doncs.
0: Molt bé. Comencem xerrant de la factura, perquè aquest dimecres Rubí Virilla recupera els tallers d'optimització de factures. Fa anys que es fan aquests tallers i ja hi han passat més d'un miler de persones. Quan algú arriba amb la seva factura a les mans, quines són les coses que més vos sorprenen, que desconeguin o que no sàpiguen interpretar?
1: Bé, ja, diríem que ja no és una sorpresa. La factura elèctrica, per bé o per malament, és complicada d'entendre, i a part d'entendre la factura, també saber una mica quin tipus de tarifes et convé, en funció del teu consum i dels teus patrons de consum, de les diferents hores o al llarg de l'any, o doncs et pot convenir un tipus de tarifa o un altre. Això és independent d'entendre la factura en si mateix. I, per tant, al taller s'explica tant les diferents tarifes que hi ha i en funció del teu tipus de patró de consum, si tens climatització elèctrica o de gas, o si tens més electrodomèstics o menys, si carregues cotxe elèctric o no, doncs s'analitza una mica el teu cas i a partir d'aquí s'aconsella sobre el tipus de tarifa que et convé, i després també entendre la factura, que és una altra cosa, eh? Perquè entendre, diguem, el concepte d'electricitat no és fàcil, el quilowatt hora, el quilowatt, això és, té certa lògica, però també diguem que les companyies no s'espavilen tot el que s'haurien d'espavilar a fer les coses entendibles, per dir, si les comercialitzadores, en aquest cas.
0: El taller d'aquest dimecres té una particularitat, i és que dedicareu una part específica a les tarifes i factures vinculades a l'autoconsum voltaic. Per què heu volgut posar el focus ara en aquest tema i què voleu que la gent entengui en aquest taller?
1: Diguem, nosaltres estem fent campanyes i vam començar pel barri de Canals de Mora d'autoconsum compartit. L'autoconsum habitual és el d'una casa que té una fotovoltaica per ell mateix, però hi ha un altre autoconsum que des del punt de vista general és molt més interessant, diguem, com a ciutat, com a comunitat, com a societat, que és el compartit. Per què? Perquè aprofites tot el potencial d'una teulada per donar estalvi i energia verda, doncs, a més d'una persona, a més d'una casa, a més d'una llar. És a dir, en una comunitat de veïns tu pots posar unes plaques al teulat comú o a la terrassa o al que tingueu, i la producció que vagi a beneficiar no sols a l'ascensor o als consums comuns, sinó també a les cases de cada un dels veïns. Inclús si sobra energia, perquè teniu molta terrassa, sou pocs veïns, pots compartir aquesta energia que produeix la teva instal·lació amb qualsevol altra persona, llar, amic, conegut, familiar, o el que sigui, que estigui a 5 quilòmetres. Per tant, en el cas de Rubí, en qualsevol llar, pràcticament. I això és molt interessant i és, diguem, està poc implantat i ho estem promovent. I aleshores, a les reunions que vam fer, per exemple, Canals de Mora per explicar-ho, ens vam trobar que era complicat d'entendre com és possible això del balanç d'una factura i una altra, perquè al fi i al cap és un balanç comptable, diguem. I per això el que farem és, amb aquest taller específicament, hem convidat també, a part de tothom, com sempre, hem fet una mica de comunicació perquè vinguin els interessats en estudiar el tema aquest de l'autoconsum. Com si jo em poso unes plaques, jo o tots els veïns de la meva finca, això em repercuteix a la meva factura. Com és possible això? Perquè no es tira un cable entre la fotovoltaica i el teu comptador, sinó que és tot a través de la xarxa i de les factures. És com una compensació administrativa de quilowatts, per dir-ho així. Els que produeix la placa, tu te'ls estalvies dels que has tirat de la xarxa. Bueno, i amb aquest taller farem una mica hincapé en les tarifes d'autoconsum, que són les tarifes que tenen les comercialitzadores i que tu t'has d'acollir amb aquella tarifa, amb aquell contracte, perquè pugui ser possible que tu rebis quilowatts d'una instal·lació fotovoltaica de la teva teulada o de la teulada que d'un altre edifici del barri o d'una empresa que ha posat fotovoltaiques a la seva teulada i li sobren quilowatts i els pot compartir amb tercers. I això és un win-win pel que té la fotovoltaica, perquè l'amortitza més ràpidament, i pel que rebre energia, perquè s'estalvia quilowatts dels que gasta.
0: Deixem un moment la factura de casa i xerrem un pot de mobilitat, perquè a Rubí tenim una xarxa municipal de punts de recàrrega de vehicles elèctrics que fins ara ha estat gratuïta, però això canviarà pròximament. Quins són els canvis i què impliquen per a les persones que utilitzen aquests punts?
1: Val, els canvis és que es començaran a cobrar les cargues. Diguem, històricament, els punts de càrrega públics al principi a tot arreu han estat gratuïts perquè es tractava d'incorporar o afavorir o promoure, diguem, la compra de vehicles elèctrics per part de la ciutadania, perquè s'ha d'electrificar la mobilitat, això ho sabem tots. Diguem, no és una opció, és una obligació per temes climàtics i les polítiques públiques van cap aquí. Fins ara, el Rubí Brilla, els punts de càrrega, diguem, el servei era gratuït, qualsevol ciutadà pot anar a cargar de Rubí, o inclús de fora de Rubí pot anar a cargar. Però a partir d'ara, a l'agost, doncs, el consistori, el ple municipal, ja va aprovar doncs, que es passi a cobrar el servei. Uh-huh. Entre altres coses, perquè, òbviament, el servei no és només tenir el punt de càrrega, sinó pagar l'energia que es dona al vehicle. I, per tant, això té un cost pel pressupost municipal. I ara doncs, ja ha arribat el punt de que ja hi ha més, la demanda ja ha crescut, ja hi ha més vehicles. De fet, els punts de càrrega estan amb hores diàries, amb determinades franges horàries, estan absolutament plens sempre, i per tant, doncs, el pas lògic és passar a cobrar com han fet tots els municipis, i de fet som els últims, diguem, o dels últims que hem fet el pas d'incorporar doncs, el preu de l'energia, que és el que es cobra és el preu de l'energia, uh-huh. diguem, que et posin a un preu...
0: Això, no? Quan costarà carregar sí. el vehicle i com es farà el pagament?
1: Sí, el pagament es farà a través de l'APP, diguem, ara ja... I hi ha una app que és la que gestiona doncs, que tu puguis carregar, i fins ara l'app l'únic que feia era gestionar la càrrega, i a partir d'ara doncs, també et cobrarà el servei. Uh-huh. El preu, diguem, s'ha fet el preu públic, a partir que és més o menys el cost de l'energia que es dona al vehicle, el cost que li surt a l'Ajuntament, per dir-ho així, i donar aquest servei, i és de 0,29 cèntims al quilowatt hora.
0: Uh-huh. Que això traduït en una càrrega, quan podria ser?
1: Doncs depèn del vehicle. Jo tinc un vehicle, per exemple, que és híbrid elèctric. El meu carrega molt poc. Només carrega per fer 60 quilòmetres i, per tant, només carrega 7 o 8 quilowatts. Doncs 7 o 8 quilowatts per fer 60 quilòmetres, en el meu cas, doncs serien un euro i pico. Uh-huh. Si el teu cotxe és de més autonomia i té 60 quilowatts, doncs o admet 60 quilowatts, que més o menys són les bateries doncs, per fer 300 o 400 quilòmetres o més o menys, doncs 0,29 doncs, pels quilowatts que emeti el teu vehicle, o que carguis tu en aquell moment, perquè no sempre voldràs carregar tota la bateria, igual només t'has parat perquè et fa falta una mica d'autonomia per arribar a casa i carregar a casa. Uh-huh. Perquè doncs, molta gent doncs, té el punt de carga a casa. De fet, el més còmode i el més lògic és poder cargar a casa o a la feina, diguem. Això és el que s'hauria d'aconseguir a mig termini amb la majoria de vehicles elèctrics. I llavors, el punt de càrrega de la via pública és el punt de càrrega d'emergència, doncs que no arribo a destí o m'he quedat sense bateria, etc. Però el cotxe idealment ha de cargar mentre reposa, que és el 99% del temps del dia. Uh-huh. I per tant, doncs, quan a l'aparcament o a casa o a la feina, doncs que hi hagi punts i es pugui carregar.
0: Uh-huh. I ja per acabar, acabam, com volem fer sempre, amb aquesta secció, amb una idea pràctica, a moda de resum. Josep, si algú ens està escoltant ara mateix i vol començar a estalviar energia o pagar menys a la seva factura, però no sap per on començar, quin seria el primer pas que tu li recomanes fer?
1: Escombraré cap a casa i que es miri el fax de factura de la web del Rubí Brilla, que allí hi ha uns quants consells. Però el primer és optimitzar la factura, perquè sovint paguem de més del que ens tocaria. Uh-huh. I el segon és ajustar molt bé la climatització. Si tens climatització elèctrica, i mirar en funció del període del escalfar, a l'hora que és més barata l'energia, perquè va per franges, etc. Gestionar una mica el consum.
0: Molt bé.
1: No, no deixar que, diguem, el consum vagi com vagi.
0: Molt bé. Ho tindrem en compte, pues. Josep, moltíssimes gràcies i ens veiem el mes vinent.
1: Molt bé, el mes vinent, que parlarem de la revolució energètica
0: a Rubí. I tant, moltíssimes gràcies. Adéu.
1: Vinga, merci.
0: I ara és moment de la nostra recomanació musical de la mà del Robert Fernández.

Cal presentació per aquest tema? Jo diré que no. De fet, aquí a la secció de càpsules de recomanacions musicals del Rubí al dia, més d'una vegada ha sonat. És el tema Flowers de Miley Cyrus. Atenció, 3.000 repros d'aquest Flowers. És sense cap mena de dubtes la millor presentació de l'èxit aconseguit per aquesta cantant nord-americana, per Miley Cyrus. És una incògnita saber quina serà la repercussió del nou àlbum, però és que ja ha sortit. Bass Persuades. Sí, s'acaba de publicar i és el tercer àlbum d'estudi de Miley Cyrus sense el Cyrus. Sí, sí, només Miley. Així és com ara vol que l'anomenin artísticament a Miley Cyrus. En paraules de la mateixa cantant, la música s'apodera de nosaltres. La sentim, la cantem, de vegades en veiem el ritme, la deixem sortir i seguim endavant. És poderosa, vulnerable, dolça i forta. El cor ple, el dolor del desamor i tot el que hi ha al mig. Això és el que significa el títol de Bass Persuades. És el que significa per a mi, per a ella, per Miley Cyrus. Les previsions no li donen pas un èxit tan espectacular com els anteriors treballs, però faríem bé a no subestimar a Miley, perquè la seva empremta, el seu caràcter artístic poden donar moltíssim de si i jo crec que finalment acabarà funcionant magníficament. I si no, tant se val, perquè és una dona que ja ho ha aconseguit tot i ella vol fer el que vol fer al seu treball i aquí el teniu ja per gaudir-lo. Es va publicar el passat divendres i us deixo en companyia del senzill que li dona nom, Bass Persuades. Let's go.

0: a Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
1: Here comes the sun. Here comes the sun.
0: Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
2: Ui, què passa? Jazz para Nicta López. Todas las noches del miércoles a las 22 horas tenéis Jazz del Bueno. Grabaciones raras, conciertos súper inéditos que solamente podréis escuchar aquí. Y cachondeo peculiar, pintoresco por doquier. Todo eso, pues, las noches del miércoles en Radio Rubí, la mejor emisora de Rubí, de la comarca, del Vallés, del país, del mundo.
0: Jazz para Nicta López, con Enrique Heredia.
2: Etc.
3: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound, un programa presentado por Robert Fernández, un tipo muy natural, de verdad, 100% real, no como yo. Jejejeje.
4: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres a partir de les 7 de la tarda podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
3: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
4: Sí, sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
3: ¿Estás seguro?
4: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
3: Jejejeje.
5: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.
6: A Ràdio Rubí tenim les nostres Telma i Lluís particulars.
7: És que l'he agafat, li he dit que no parlaria.
8: Sí.
9: Ara és una sorpresa.
6: Però... Cinquena temporada de l'Inspira't. Amb Carmen Moreno i Cuca Fernández descobrirem nous projectes i persones.
7: Tenim una edat ja, no?
9: Humana. No, que edat? Que som...
6: Tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Rubí, a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Inspira't.
10: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
11: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
10: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i... Gent normal.

0: Vinga, què passen 5 minuts de moment de la tertúlia d'aquesta segona hora de Rubí, el dia que hem començat amb els informatius. Anem a l'escorxador, que és aquesta tertúlia de la realitat. Escorxador, si el Martí Pujol diu, escorxador, vols dir?
1: És que dit així.
0: Dit així, no, però en realitat fem això. Martí Pujol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Escorxem una mica la tertúlia, no?
1: Sí, i
0: la realitat aquí, la tertúlia, l'anem una miqueta desgranant, aquesta mirada.
1: Està ben dit.
0: Està ben dit. Gerard Moreno, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Què tal?
2: Molt bé.
0: Maria Àngels Ruiz, bon dia.
3: Bon dia.
0: Doncs per saber del que parlarem avui, aquests temes, tenim a la Pamela Martínez. Bon dia.
4: Bon dia, una altra vegada.
0: Bon dia,
4: una altra vegada. Fa rato que no te veig, eh?
0: Fa molta estona, eh? Uns 20 minuts, no?
4: Nosaltres avui volem plantejar-vos diferents temes. Ahir vam tenir aquí al Rubí al dia a la directora de la EOI de Rubí. No sé si sabeu que Rubí hi ha una escola oficial d'idiomes, tot sí. I que no ho sap tothom, perquè no és molt coneguda, per desgràcia. Ha iniciat el curs, que de fet van començar el curs ahir mateix, i ho han fet augmentant la demanda. Hi ha més gent de Rubí o no de Rubí que vol estudiar a la nostra escola oficial d'idiomes, i la seva directora ahir reclamava més grups, més horaris i més idiomes, perquè només hi ha anglès i francès, i estaria molt bé poder tenir més idiomes a la nostra ciutat. Sobretot hi ha molta gent que demana poder fer català perquè el consorci no dona l'abast, i aquí els hi quedaria més a prop que a Terrassa. Més coses de les que volem xerrar avui, perquè no sé si ahir vareu veure que Amazon va evitar respondre a la comissió de la dona al Congrés, i es va, bueno, va dir que ell no està investigat, i que, bueno, que com que no està investigat, pues que ell no vol contestar.
0: Està en període d'instrucció.
4: Exacte, sí. I que prefereix no contestar això, o perquè no sap què és el que ha de dir. No sé què pensareu vosaltres. Més coses. Hi ha un estudi que relaciona un nombre més alt de passos o un ritme més ràpid de la marxa, no sé si camineu ràpids o camineu lents, amb la reducció de la mortalitat. És a dir, si camineu molt ràpids, no vos morireu, vivireu eternament. El Martí Pujol està content. Deu anar corrents per tot, eh? Va accelerat.
1: Camino de pressa.
4: I per si vos queda un poquet de temps, els nostres infants que es queden sense colònies. A veure què penseu, tu que ets jaia, Maria Àngels. A veure, bueno, i el Martí també, no? Tu no? Tu no ets jaio, encara?
1: No, soc molt jove.
4: Ah, molt bé, així m'agrada. Encara hi ha iaios joves, eh? El Gerard Moreno segur que no és iaio.
2: No són ni pares.
3: Potser va de colònies, ell.
4: Ah, potser va de colònies. Ah, potser està enfadat perquè no té colònies, és veritat.
0: Okay. Gerard, ostres, tu, el que s'ha d'aguantar, a les 10 del matí.
2: No passa res, s'aguanta.
0: No passa res.
3: No sé si queda més bé això o nosaltres que ens ha dit iaios, no sé què dir-te. Eh?
4: Però és molt carinyós, lo de iaio.
3: No, sí, clar.
1: Però la mama està molt desperta. Tu ja fa estona que estàs per aquí voltant i treballant, i nosaltres acabem d'arribar i encara estem una mica així.
0: Sí.
1: Uau!
4: Vos he pillat amb el peu canviat.
0: Per on venen, no? Per on venen ara? Doncs aquests seran alguns dels temes. Recordeu que podeu participar a la tertúlia trucant al telèfon del directe 93-588-59-60, 93-588-59-60, per construir aquest crisol, aquesta mirada polièdrica d'aquesta àgora que tenim aquí en la ràdio, en la vostra ràdio, sigueu de Rubí, sigueu de la comarca, o potser ens escolteu més a saber on. Us agafarà el telèfon José Malagón, que està al control tècnic d'aquest magazín matinal de 3 hores, de 9 a 12. Doncs truqueu, som-hi, comencem.
5: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: 9 minuts que passen de les 10 del matí. Ara estàvem parlant, no?, justament de l'Escola Oficial d'Idiomes, que havia iniciat el seu curs ahir, i el perfil de l'alumnat està canviant, perquè la seva directora, la Maria Antònia Rus, explicava que cada vegada hi ha més joves amb nivell alt d'anglès, que accedeixen, doncs fan una prova i de nivell i accedeixen directament al curs B2 o C1. Clar, qui agafa els nivells més baixos? Doncs l'alumnat que és adult i l'alumnat, per exemple, que és jubilat. No? Jo crec que això també és una bona notícia, perquè jo estic entenent que la feina també a les escoles i als instituts, en el que és idiomes, i en que és l'anglès, s'està fent bé, perquè si accedeixen i van directament a aquest nivell, els que tenim una edat que o bé perquè van fer francès o bé perquè no van tenir l'oportunitat de fer anglès, clar, són els que sempre ens costa, no? Ens costa tot això una mica més. I llavors poder-ho comprovar, no? L'Escola Oficial d'Idiomes, que el jovent doncs, està arribant a un nivell bo d'anglès, doncs jo crec que és per celebrar.
3: Jo hi havia anat, eh? Vaig estar un any, el que passa que era quan encara treballava, que no m'havia jubilat, i llavors era quan jo també donava classes i tal, i pels horaris ho vaig haver de deixar. Però que no m'he animat a tornar a reiniciar.
0: Què feies, anglès?
3: Vaig fer anglès i vaig fer francès. Perquè jo tenia un nivell molt alt de francès, però l'he perdut. Em vaig apuntar, vaig fer les proves, i ja m'han passat el seu curs i tal, però va ser impossible continuar.
1: Jo havia estudiat francès, però quan encara no existien les escoles oficials d'idiomes, i per tant l'havia estudiat en un lloc privat, diguem, per entendre's. Sense l'oficialitat aquesta, perquè de fet, com l'Àngels, de petits estudiàvem francès a l'escola, castellà i francès. Òbviament català no, llavors em vaig haver de rascar la butxaca al seu moment per estudiar català i per estudiar francès en el seu moment. L'anglès ja va arribar, ja no...
3: Va arribar després. Jo anava a l'Aliança Francesa a Terrassa.
1: Jo també. Exactament al mateix lloc.
3: Vas a dir que llavors...
1: L'Aliança Francesa.
0: Gerard, tu ets el que és més jove, clar... El que he dit és cert, no? Que arriben els joves amb un millor nivell. No sé si és perquè hi ha molts que veuen sèries també, que moltes vegades les veuen subtitulades, ja els que són aficionats a veure les sèries d'aquestes que són coreanes, que a més ho escolten de vegades en coreà i està subtitulat en anglès.
6: Sí, al final són molts factors que fan això, la música en anglès. Mm-hmm. És molt habitual ara escoltar música en anglès a qualsevol lloc i qualsevol persona ho escolta. Les pel·lícules i les sèries són coses que també ajuden, perquè hi ha no només subtitulades, sinó amb diferents accents de diferents jocs, que també t'ajuda a fer-ho més senzill. Igual l'accent anglès se't fa una mica més complicadet, perquè és més tancat, més, amb la boca una mica més tancadeta, però la majoria de pel·lícules i sèries són americanes, que tenen un accent més marcat i més proper al que igual nosaltres estem acostumats a escoltar i parlar. Llavors se't fa una mica més senzill escoltar-ho. Jo me'n recordo, parlant de l'EOI, jo vaig fer quart d'anglès i primer de francès. I em va passar una mica el que la Maria Àngels ho vaig fer a primer de carrera. Llavors jo no sabia el que m'esperava i vaig acabar una mica saturadet. I no he tornat.
0: Clar, és que s'ha de fer moltes... Clar, has de fer les classes...
6: I més, eren dos dies d'anglès, dos dies de francès, eren quatre tardes a la setmana,

0: carrera màster i no he tingut el moment de posar-m'hi. Què m'agradaria? Sí, jo estic desitjant acabar ja la carrera, la segona carrera, per posar-me a estudiar idiomes. A mi és una cosa que m'agrada, perquè després, si t'agrada viatjar, surts i... Jo no considero que tingui un nivell excel·lent, és un nivell normal, el típic de sortir del batxillerat, d'haver fet tants anys anglès, però et dones compte de que és útil i, tot i això, et pots... et pots desenvolupar i pots parlar-ho amb bastanta facilitat quan surts a Espanya. Mm-hmm. Llavors això, tenir aquesta utilitat et dona un extra de motivació per poder practicar-ho.
1: I confiança, també. Sí. Clar, el fet de no saber anglès i t'acabes fent entendre, però clar, la riquesa que hi ha quan pots comunicar-te amb algú d'una forma fluida.
0: Un altre viatge que t'expliquin les seves històries mentre vas parlant en anglès, o vés aquí, o vés allà, o vés, vine amb mi, vine aquí, tal. Mm. Doncs és un punt extra que no tens si no tens aquesta noció dels idiomes.
2: M'ha fet gràcia una cosa que deia el Gerard, que senten la música en anglès. De fet, nosaltres també la sentíem en anglès, sí. I la repetíem com lloros.
3: I no teníem res.
2: Ni puta idea, perdó.
3: És veritat, és veritat.
2: Les cançons les sabíem, Els Beatles i els Rollings i de qui fos, Però no sabíem pas.
3: Què dèiem?
2: No, oi que no?
3: No.
0: Jo he de dir que la majoria de cançons tampoc saps què diuen. Tot i haver estudiat anglès, perquè molts cops són expressions molt típiques, unes metàfores que dius, jo no estic entenent...
1: Si t'escapen algunes paraules, ja perds el sentit de la frase.
0: Al final, com quan parles català, hi ha moltes paraules, moltes frases concretes o metàfores o tal, que només saps si t'ho expliquen o si parles català. Llavors passa el mateix, que fan servir referències que tu no entens, o coses... Algunes coses pots pillar, perquè ja tens algunes nocions d'anglès, però és difícil.
2: També
0: per això les pel·lícules i les sèries, si ho vols... Si no tens un nivell molt alt...
3: Una mica elevat, sí.
0: Ho fas amb subtítols per poder seguir una mica la història, perquè la gràcia també és seguir la història.
2: Aquí hi ha una cosa que té un interès, això de les pel·lícules, que hi ha països i països. A Portugal, per la seva secular relació amb Anglaterra o la Gran Bretanya, a Portugal les pel·lícules de televisió, la televisió normal, les fan en anglès, o sigui, en versió original. Com que la majoria són angleses, americanes o d'on sigui, i subtitulades en portuguès. I llavors els portuguesos tenen un nivell més alt d'anglès que els espanyols, perquè es mengen, escolten.
3: I això fa molt.
2: N'aprens, clar, si tu estàs sentint una pel·lícula rere una altra, amb horari normal a casa teva, al sofà de casa teva, vas captant, vas aprenent paraules, la manera de pronunciar-les i tal, i això és important,
0: Sí, igual és una cosa que ens ha lastrat.
2: Aquí no hi va... Perquè aquí veníem del franquisme i el franquisme eren molt espanyols, i el castellà era el millor idioma del món.
0: Igual és una cosa que ens ha lastrat perquè portem anys i anys amb doblatges, i doblatges bons i doblatges no tan bons.
2: Sí.
0: Però sí, ens ha lastrat una mica en això, perquè no et dediques a escoltar-ho.
1: Anem a escoltar ara que deia el Gerard. A la directora de l'Escola Oficial d'Idiomes d'aquí, de Rubí, la Maria Antònia Rus.
4: Doncs els nivells alts, especialment seu, per exemple, que nosaltres al nostre centre només oferim un grup, doncs sí que hi ha una forta demanda, no? Perquè trobem que molts alumnes joves, el jovent, doncs té més nivell, per tant, quan fa el test de nivell se li acaba adjudicant un nivell de B2-1, B2-2, fins i tot C1. Per tant, tenim cada vegada més gent jove amb més nivell. Ampliar grups, poder tenir una oferta més gran, poder oferir cursos semipresencials, ampliar idiomes i també poder ampliar en horari.
1: Estem parlant de l'Escola Oficial d'Idiomes, de la importància també, que va iniciar justament ahir el curs, de la importància de tenir aquesta escola a la ciutat, que ofereix anglès, que ofereix francès, i s'afegeix en aquest moment per videotrucada, que ho agraïm moltíssim, a un antic tertulià que està avui amb nosaltres, Eric Lacerna. Bon dia.
5: Bon dia.
1: Bon dia, a veure si te podem escoltar una miqueta millor en el so, perquè se sent el so una mica distorsionat i amb una mica d'eco. El José Malagón ja s'ha posat mans a l'obra, posat fil a l'agulla, a veure si podem escoltar-te una mica més. Mentre arreglen aquest problema de

0: Passó. Clar, ens passa que a Rubí, l'escola oficial d'idiomes està a l'Institut Duc de Montblanc. Només, com es deia, es fa francès, es fa anglès. No hi ha classes de català. No hi ha... El que sí que demana la Maria Antònia Rus, doncs justament, és tenir més recursos, perquè, clar, hi ha uns grups determinats, per exemple, de C1 només hi ha un grup, no hi ha horaris de matí, per tant, la gent que treballa a la tarda... Clar, llavors és com bastant més limitat, no? Perquè portem la vida que portem, i ara ho deia el Gerard, no? Escolta, que quan jo ho vaig fer, estava fent la carrera, després havia de fer els deures, no? I si intentes buscar uns grups que hi vagin bé, has de tenir molta sort, no? S'han d'alinear una mica els astres, podríem dir-ho, per poder-ho fer coincidir. Ara, potser ha estat una mica exagerat, però, clar, quan hi ha pocs recursos,
1: el que fa,
0: significa que...
1: El que fa la gent, i en dono fe, és anar a l'Escola Oficial d'Idiomes de Sant Cugat o a l'Escola Oficial d'Idiomes de Terrassa, amb la qual cosa s'han desplaçat. És així, eh? Literalment. Conec gent que ho ha fet.
0: I és per la falta, no?
1: Evidentment. I perquè la de Rubí és més nova, perquè no hi ha tants grups i, per tant, ni tants horaris.
2: Els horaris.
1: Ja no et dic que perquè estan allà el Duc de Montblanc,
2: a més, també, clar.
1: Has d'anar fins allà, i per anar fins allà, segons com, doncs hi ha gent que agafa el tren i se'n va aquí al costat a Sant Cugat o se'n va a l'Escola Oficial d'Idiomes.
3: Si vas a agafar el tren perquè ets més còmode, al costat tens la parada d'autobús, la línia 1, que et puja el Duc de Montblanc.
1: Sí, però no per... Ho ha dit, abans. No és prou coneguda a l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí. Va bé que entrevistem la directora, evidentment, perquè no és prou conegut. Hi ha gent que es pensa que no n'hi ha.
3: Al final, a poc a poc, jo crec que aniràs adaptant les necessitats de l'Escola Oficial d'Idiomes a les necessitats de Rubí. A Terrassa, per exemple, que jo sàpiga, hi ha també italià. Bueno, doncs aquí igual no és necessari italià, perquè no hi ha una demanda alta i llavors no cal d'obrir la línia d'italià. I si les poques persones que vulguin aprendre italià, això tot, suposadament, s'hauran de desplaçar. Alemany. O altres idiomes
1: alemany.
3: Més...
1: Alemany.
2: Clar, idiomes alemany sí que està... Concrets. Realment alemany. És un idioma que ara està
1: demandat, sí.
2: Està molt demandat,
1: comença,
2: eh?
1: Està demandat.
2: Sí.
0: Comença. Eric?
4: Estic. Ah, estàs... escolto.
0: Ara sí. Jo no sé si tu... Jo crec que tu tens un bon nivell d'alemany, també, potser, o no? O ho he somiat jo, o em ve d'una altra vida,
4: no,
0: però
4: sí,
0: que controles...
4: Sí. Jo vaig fer... fins a cinquè, fins al B2 d'alemany a la EOI de Sant Cugat, i després també vaig fer fins a cinquè de francès a la EOI de Rubí. Pel tema de mobilitat que anàveu comentant, la EOI de Sant Cugat per nosaltres tampoc és una bona alternativa, ja que està totalment als afores de Sant Cugat a l'Avinguda Rebull, i també necessites o cotxe, que més o menys es pot aparcar perquè allò és un polígon, o també si vas amb els catalans tens més d'un quart d'hora caminant o has d'agafar un autobús. Clar, les EOIs, per normativa del departament, han d'oferir sempre un mínim de dues llengües, sent una l'anglès i l'altra és decisió de l'equip directiu de l'EOI en aquell moment. L'EOI de Terrassa, que dèieu que també ofereix italià, també ofereix alemany, àrab i fins al C2 de català, que aquesta és una demanda creixent, entre d'altres, perquè el personal docent sembla que se li demanarà el nivell C2, que això, bueno, encara està una mica als tribunals, però tenim un problema històric en les EOIs. L'edifici de l'EOI de Terrassa és un edifici també de titularitat municipal. A Rubí, que està ja, com bé dèieu, al
0: Institut Duc de Montblanc.
4: Allò anava a ser una ubicació provisional, ja que un cop estiguessin construïts els nous jutjats, que és un tema que ve del tripartit, si no m'equivoco, no estic segur, però l'EOI acabaria ubicada als actuals jutjats de Rubí, que és una ubicació cèntrica, propera a l'estació, i on es podrien oferir més llengües. De fet, jo he estat membre del Consell Escolar de l'EOI de Rubí i un dia ens ho comentava la Maria Antònia. Ells tenen disposició de totes les aules del centre per les tardes, pel que es podria oferir altres llengües. Però, clar, per poder-ho fer necessites voluntat política per part del departament perquè et doni, doncs, les dotacions docents.
0: Clar, fa falta recursos, fa falta diners, fa falta professorat. Per tant, si estan amb les reclamacions, dic jo, del professorat, de com està el tema dels docents amb les vagues i amb aquestes necessitats que hi ha, Doncs no sé fins a quin punt pot ser prioritari això, no?
4: Clar, aquí jo entenc que és un tema de mirar com estan les borses de personal docent d'idiomes, sigui d'italià, sigui d'alemany, i veure si tenim aquests docents o no els tenim. Perquè un dels motius de les pagues docents és també perquè algunes especialitats estan molt plenes, i és cert, doncs, que els interins, els substituts d'educació física, de geografia i història, les substitucions arriben ràpid, però d'altres especialitats no en tenim. Vull dir, al meu centre, fa un parell d'anys, vam arribar a estar 3 mesos sense docent de matemàtiques, perquè la borsa estava totalment buida, perquè no n'hi havia docents. I potser aquest és un dels problemes que tenen les EOIs. No ho sé, és una suposició.
0: Clar, Eric, i què feu quan teniu alumnes que durant 3 mesos no teniu un suplent de matemàtiques, es posa algú malalt i poden passar això 2 mesos o 3 mesos? Com s'avalua això? Perquè, clar, jo també ho conec de primera mà, que ho he viscut de molt a prop, es dona una, de vegades una nota i tu dius, no pot ser. Però ja no és la nota, és i tota aquella matèria que no heu treballat, quan la treballeu, llavors?
4: Doncs en aquests casos, al final, és voluntat dels docents que intenten, que intentem fer tirar endavant l'escola i intentar mirar amb els professors de guàrdies que coincideixin les guàrdies amb hores de matemàtiques d'algun grup i que aquests docents, en lloc de fer hores de guàrdia, se'n facin càrrec d'un grup extra quan ja tenen totes les hores completes, per intentar, doncs, oferir aquest servei que els alumnats no perdin, si parlem d'un trimestre sencer, doncs d'un 33% de la matèria anual.
0: Clar, és important. La Maria Àngels Ruiz, que també està molt relacionada amb el tema de l'educació, que el coneix de ben a prop, de la família, suposo que això també ho has viscut una mica, el que apuntava l'Eric.
2: I tant. El tema suplències, és veritat que les substitucions triguen molt, doncs, a cobrir la plaça. I que no els dona temps, segons quin problema tingui el docent que està de baixa, però s'incorpora abans que li hagin enviat un substitut, vull dir, està claríssim.
0: Que, aprofitant, mira, que tenim el Martí també Pujol, la setmana passada, que vam estar parlant dels tocs de Sant Roc, sí. Aquí ens van cantar una glosa en directe, que ens ho van passar...
2: Jo us vaig veure ja,
0: Que sí? Va estar molt divertit.
2: Jo, el Martí no me'l feia cantant.
0: No.
1: Home, jo acompanyava, no cantava.
2: No,
0: però va cantar la tornada.
2: Sí, per això, em va agradar.
0: Ho portava, això ho sabia segur.
2: Ho portava amagat.
0: Ho portava amagat.
2: Aquesta...
1: Va anar molt bé el divendres passat. Sí.
0: Jo no sé si vosaltres quatre heu participat d'alguna forma en els tocs de Sant Roc per fer així una valoració o el que vosaltres heu vist.
1: Home, van començar el divendres, dissabte, diumenge. Recordem que a Sant Roc és només activitats de cultura popular i tradicional, a diferència de la Festa Major de Sant Pere. I va anar molt bé, la veritat és que el divendres que va començar hi havia primer la glosa i rondalles, que va venir un parell de músics de Sabadell que ho feien prou bé. Després l'Ajuntament ofereix pa amb oli, sucre i llimonada als assistents. Hi havia més o menys unes 200 persones, va anar molt bé, per tant. El grup de glosa va agradar molt, després vam berenar. I poc després començava el correfoc sortint del celler mateix pel centre de Rubí, no? Per tant, allò va ser l'inici i l'endemà hi va haver coses destacades, entre elles, molt destacada, diguem, la trobada de 17 colles geganteres.
0: Sí, en els 70 anys dels gegants.
1: Això mateix, l'aniversari, castells, etc. No? Per tant, és una festa que jo crec que s'ha de mantenir, que no es fa per Sant Roc. Sant Roc és l'agost, es fa el setembre perquè Sant Roc no és viable, però com a cap de setmana posterior a la diada, diguem, el cap de setmana que hi hagi al voltant de l'11, següent cap de setmana jo crec que és un bon moment perquè tothom hi ha tornat.
2: Ja hem tornat,
1: els nens ja van a les escoles i, per tant, és un bon moment per
2: participatiu.
1: I per retrobar la gent que les vacances s'ha dispersat. No?
3: Hi ha normalitat ja i llavors...
1: Sí, és una retrobada. I un retrobament.
0: Molt participativa.
1: Va anar bé.
0: Sí. També. No sé, Eric, no sé si vas tenir la possibilitat de veure alguna cosa.
4: Sí, jo vaig anar dissabte al matí, vaig estar mirant, doncs, va haver-hi com un petit correfoc, els castells, i també doncs, allà al Centre Democràtic Republicà, que sempre fan els vermuts i vam poder gaudir d'un bon vermut dissabte al migdia.
0: Que, ai, per cert, Martí, tu presentes aquesta setmana un llibre, no?
1: Sí, sí, el divendres...
0: Un rubinenc, no?
1: Sí, breument, el divendres a les 7, al Racó del Llibre, el Toni Casals, escriptor rubinenc, que ha publicat poetes, ha publicat 14 llibres de poesia fins al moment, ja té una trajectòria, però ara s'aventura amb un llibre de relats curts, molt curts, contes una mica l'estil del Pere Calders, alguns, molt enginyosos, ell és metge de professió, director d'hospital, per tant té moltes anècdotes per explicar i està molt bé el llibre. Per tant, aquest divendres esteu convidats a la presentació del llibre Nit al Liceu. De fet, perquè ell vivia molt a prop del, ell va néixer i vivia molt a prop del Liceu, a Barcelona, després es va traslladar aquí a Rubí ja fa molts anys. I bé, el divendres a les 7, al Racó del Llibre, doncs, presentació de Nit al Liceu del Toni Casals. Mm.
0: Doncs qui potser anirà alguna nit al Liceu, perquè deu estar comptant també els dies, és en Carles Puigdemont, que ha dit que quan torni recorrerà Catalunya, no sé si farà parada al Liceu o no, doncs per decidir el seu futur polític, això... Doncs ho va fer en una entrevista que va concedir, crec que un mitjà anglès. Clar, trenca el silenci, ja feia temps que no se li escoltava, justament a mig mandat del president Illa i a dos anys vista d'unes eleccions al Parlament en què s'especula si el líder de Junts s'hi podria presentar justament com a candidat. I el primer que farà serà prendre el pols de la gent, o sigui, donar-se a conèixer, ell diu olor a terra, jo crec que també serà com un bany de masses per després decidir si...
2: Porta molt temps fora, vulguis o no és el mateix, clar.
0: Si es presenta o no. No sé com heu rebut aquesta notícia.
2: Bueno, jo penso, en principi, que caldrà que torni. Això per començar. I no acabo de veure clar.
0: Bueno, el Tribunal Constitucional dona el tret de sortida a l'últim capítol de l'amnistia. Comença a estudiar avui els recursos dels líders del procés i comença...
2: No ho sé. Però estàs veient, no?, que estan posant pals a les rodes contínuament. I llavors el numeret, segur que el dia que vingui el numeret li faran. Aquesta gent el volen veure detingut, està claríssim. Encara que després la gent ha de deixar anar. Però en tenen moltes ganes. És que l'estat espanyol en té moltíssimes ganes. No ho sé. Jo no tinc clar, que torni tan de pressa... cada vegada, o sigui, ja estàs veient que cada vegada que realment és quan hauria més o menys tothom, ai sí, alguna complicació surt i sortiran.
0: Sí, però si la doctrina, mira, el 6 d'octubre és la cita clau al Tribunal Constitucional. Si la doctrina del Tribunal Constitucional obliga al Tribunal Suprem, si la sentència és clara i contundent, Pablo Llarena hauria de retirar l'ordre d'atenció a Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, tan bon punt es publiqui aquesta primera sentència constitucional.
2: Hauríem, tu ho has dit, veurem.
0: No?
2: Jo, és que cada vegada tinc menys confiança en aquest tema. Vull dir, sé que intentaran, bueno, cremar tots els cartutxos que tinguin perquè això no... perquè no vingui, està claríssim. Estan tocant els nassos ja fa molt temps, vull dir, verà. És que no el volen aquí. A menys, el que passa que, bueno, ara hi ha molta gent també que li ha donat partit, que el Partit Popular el necessitaria i que no sé què. A veure, espero i confio que no faci mai la bogeria de recolzar el Partit Popular. Espero. Però ja estàs veient que diuen que el Feijóo, a mesura doncs, que probablement igual... No ho sé. Jo no ho tinc clar. No ho tinc gens clar. Llavors, tampoc tinc clar que ell, quan vingui aquí...
0: Vols dir que Junts donaria suport...
2: Diuen. No, això ho diuen les males llengües. Les especulacions. Per això dic que llavors, vull dir, a veure...
0: Bueno, hem tingut el Feijóo i el Sánchez aquest cap de setmana aquí, no?
2: Sí.
0: A Catalunya, a Barcelona.
2: Sí, el Feijóo a Badalona.
0: Badalona.
2: I a
0: el Baix Llobregat.
2: Sí. I a Gavà. Bueno.
1: Ja ho veurem. Evidentment tornarà tard o d'hora, el que passa és que la justícia espanyola, i no m'agrada generalitzar, diguem que una part de la justícia espanyola no seria, segons el meu parer, de les més independents i de les més imparcials del món mundial, o si més no de l'Europa Occidental, i tàctiques dilatòries per part d'un sector determinat de la justícia, no és que digui jo que n'hi haurà, és que
2: ni han hagut...
1: Ni van haver, no només en aquest tema,
2: en molts altres.
1: El lawfare, el que tal, etcètera, no? No només en aquest tema. Per tant, es pot allargar i fa de mal dir. És a dir, fa de molt mal dir quan serà. Per tant, quan diuen, no, perquè ara... Que els mitjans, o alguns mitjans diuen, no, perquè ara, pim-pam, el setembre, l'octubre...
2: Sí. Jo tinc molts dubtes.
1: Totes les reserves del món sobre dates i sobre terminis. Que a algú li interessi dir-ho, doncs li interessa. Que alguns mitjans vulguin recollir-ho perquè... per omplir, doncs sí, molt bé. Però la realitat, com deia ella... ja la veurem. Jo desitjo, evidentment, que torni, per descomptat, i que es normalitzi d'alguna manera doncs, la situació política amb igualtat d'oportunitats per qui sigui.
2: Sí.
0: Gerard Moreno, després Eric Lacerna, i després qui estigui al telèfon, al 93-588-5960, 93-588-5960, si voleu opinar d'aquests temes o voleu simplement posar un altre tema sobre la taula o dels que hem parlat d'altres dies. Gerard...
3: Sí, a veure, jo aquest tema opino bastant semblant a ells, perquè és un tema judicial que no saps mai quan s'allarga, perquè quan interessa el tema judicial en un mes està resolt o està listo sentència, i quan no interessa és un tema que s'allarga. Sí que és cert que aquest tema és un tema complex, no és un cas qualsevol, sinó que hi ha hagut amnisties per mig i tal, llavors és un tema més complex. Tant ara al Tribunal Constitucional, doncs, la cosa s'allarga. Esperem tenir resolució en breus, no?, que és el que comentava fa un moment, i veurem. També s'ha de dir que jo crec que tot això ahir també li va bé una mica del peripé, perquè és un senyor que li agrada també una mica...
2: Però és que porta molt temps de peripé. Jo m'imagino que deu estar cansat, eh? Jo no crec que li agradi tant, eh?
3: Si està a punt de presentar-se a les autonòmiques, jo crec que això també li va bé, perquè li farà el bombo, el posarà un altre cop a la palestra, perquè no ho ha estat durant els últims anys, com comentaves, que ha estat bastant pel que... i sorprès, eh? Bastant desaparegut. I això també li servirà una mica per fer-se la campanya, per començar una mica un altre cop a estar a boca de tots, o com a mínim a la ment, no?
2: Sí, clar.
3: El record i tornar a posar-ho tal, i jo crec que també a ell li interessarà ara una miqueta de rebombori, diguem, una mica de que es torni, de que s'escolti una mica el seu nom, si està preparant la seva candidatura i tal, doncs és una manera de començar la seva campanya.
0: Ara parlaves de nom i parlaves de recordatori. Enviem una salutació al nostre tertulià, el Francesc Hinojosa, que avui no pot estar-hi perquè es troba el nostre bebé, o sigui que enviem una salutació i que esperem que et trobis millor. Eric, tu com
4: doncs
0: veus?
4: Jo volia anar una mica en línia del que diu el Gerard, que sí, que heu estat parlant molt dels tempos judicials que van d'una banda... i al final, després de 9 anys, d'aquí a pocs dies ja tornem a estar a 1 d'octubre, realment aquí el que importa, jo crec, que seran els tempos, molt més que judicials, que ja és pecat a minuta. Hauríem de parlar dels tempos polítics. Vull dir, l'any vinent tenim eleccions generals. Estem a meitat de mandat de les eleccions catalanes, de les eleccions autonòmiques. Què vol dir això? Doncs que probablement, tot i que ell pugui venir, jo no descartaria pas que fent estratègia mantingués la seva residència a Bèlgica, vingués esporàdicament o comencés a fer campanya. Qui sap si una forma que pot tenir de mirar una mica la situació de la ciutadania, el suport que tingui, doncs tenir present el que diuen les enquestes sobre Aliança Catalana, que no es plantegués fins i tot ser el candidat en unes eleccions generals de Junts. No ho crec, però això són tota una sèrie de factors, doncs, que hem de tenir presents, que el calendari polític, les decisions i la situació que tenim, doncs, també importen, i que Catalunya ja no vivim dins del procés, sinó que estem en una situació de postprocés, amb un govern socialista que està arribant a acords de governabilitat amb Esquerra, i aquí doncs hem de veure molts aquests moviments.
0: Aquí a la meva esquerra hi ha moviments del Gerard i del Martí.
3: Al final és el que comentàvem fa un moment, que és que el seu retorn pot ser el retorn no triomfal i l'inici de campanya o el seu major impuls de campanya o la major força que poden tenir, que pot ser aquest retorn davant d'una Aliança Catalana que els està menjant terreny. Llavors jo crec que com a eina política aquesta és la, a nivell publicitari és la major força que tenen i la major eina que tenen per fer-ho. Llavors jo crec que ja només, clar, com deia el company, no només els tempos judicials sinó tempos polítics que li interessi i allargar una mica per poder donar el tret de sortida quan a ell li interessi, no quan aquí es decreti que ja pot tornar, sinó quan a ell ho tingui ja tot una mica i és per començar. Llavors
1: aquí l'Eric, l'Eric ho deia molt bé, i el Gerard, aquí compte, caldrà tenir en compte una cosa, i això els estrategs que n'hi haurà, a veure, el Carles Puigdemont era president de la Generalitat i per nosaltres el president de la Generalitat ha de tornar com a president de la Generalitat, però hauran de separar molt bé, o caldrà delimitar molt bé, que una cosa és el retorn del president de la Generalitat, que és a l'exili per unes determinades circumstàncies, i una altra cosa és el candidat de partit a unes eleccions. És diferent, eh? Hi pot haver gent que rebi el president de la Generalitat retornat de l'exili, això és una cosa, però si passa el que dèieu vosaltres i en el temps s'ajunten molt el retorn i la campanya municipals el 23 de maig del 2027. Generals,
3: si no és el març, juliol, com acostumen a ser.
1: O després de les municipals.
3: Que no s'avancin.
1: I catalanes, més o menys, el maig del 2028. Clar, si retorna, més o menys en l'ordre multitud, o d'una certa multitud, però després ja és immediatament el candidat del que... Vull dir que cal diferenciar, jo crec, les coses, eh? Perquè
0: el primer...
1: hi ha, evidentment, els que són de Junts o del seu entorn, és lògic que... Però jo també vull que torni, jo no ho soc de Junts, no? Són dues coses diferents. Això caldrà tenir-ho en compte perquè es poden barrejar, es poden solapar en el temps i aquí veurem com ho gestionen.
3: I jo tinc una pregunta, és desconeixement sobre el tema aquest, llavors, és per si algú ho sap. Pot ser que pugui tornar... sense cap càrrec i tal, però que després no pugui exercir per algun tipus d'inhabilitació? O sigui, són compatibles les dues coses? No sé si ho sabeu o no, ho dic perquè...
4: En el moment que és amnistiat,
2: sí, quan s'amnistia,
4: pot ser
2: sí.
4: Candidat. Que aquesta és la diferència de l'indult i de l'amnistia, i pel qual Pere Aragonès és qui havia estat candidat i president d'Esquerra.
3: Perfecte, d'acord. Ja està solucionat. Gràcies.
4: Però una mica també amb el que deia la Maria Àngels.
0: Digues, Eric.
4: Sí, en línia del que deia la Maria Àngels, clar, estem abocats a possibles pactes Junts-PNB amb el Partit Popular, doncs també influeix en la figura de Puigdemont i el debat intern que ells poden tenir com a partit, que això jo des de fora tinc el més total desconeixement. Però, clar, això també influeix als possibles pactes electorals o postelectorals.
0: Doncs a veure què passa. Aquesta setmana, dues setmanes, que són ja comencen aquestes dates, en teoria claus, perquè s'acabi resolent tot aquest tema, i ja veurem també què passa amb la continuació justament de tant la tornada com les diferents eleccions que ens toquen també, i quin és el paper que juguen i quin és el paper si el poden separar, com deia bé el Martí.
2: El que passa que, com deia el Martí, justament una cosa és que torni com a candidat a un partit i l'altra és que torni perquè està amnistiat el president de la Generalitat en aquell moment. Clar, jo penso que s'haurien de separar també les dues coses, o sigui, fer-li una rebuda com a tal, com al president que tenim a l'exili, i després ell, bueno, que faci el que ell cregui convenient quan hagi xupat carrer.
1: Però si pot ser una mica separat en el temps, que no és fàcil, no depèn només,
2: per això et dic,
1: perquè si no...
2: que m'imagino que també s'està dilatant pel tema aquest, Vull dir, jo m'imagino que aquesta gent les tenen totes pensades, vull dir que no... Però clar, una cosa, se li fa una rebuda al president de la Generalitat, que està a l'exili, no? Com a tal. Val. I després ell, primer això, que miri a veure exactament, perquè Catalunya no té res a veure com la va deixar.
1: No.
2: Això per començar.
1: No.
2: O sigui, la realitat de Catalunya ara, ell es pot haver informat tot el que tu vulguis, però es tracta de trepitjar carrer i de veure la situació. I la situació està molt complicada.
0: Anem a veure. Sí. Situacions complicades, que també hem parlat en aquesta tertúlia, aprofitant també que tenim l'Eric la Serna, vam parlar que 15 escoles de Rubí no farien ni excursions ni colònies durant el 2026-2027. Llavors, això implicava que granges, escoles i cases de colònia viuen amb incertesa. Doncs, que les escoles públiques, doncs, que són prop a Catalunya de 1.300, no facin colònies ni sortides, això significa també, doncs, que tenen greus problemes, també. I va sortir la notícia de que es volien fer colònies escolars al marge dels centres, sí. No? Les famílies de la pública es mouen, no?, per intentar garantir aquestes sortides. Hi ha un 80% de pèrdues, diuen, de les empreses de lleure, i les colònies escolars i en horari lectiu, diu el govern, que només es poden fer si hi ha participants docents. Llavors, no sé com es pot compaginar tot això una mica. Primer, anem a l'Eric La Serna, que és el que està justament i coneix la problemàtica des de les escoles. Eric.
4: Bé, aquest és tot un tema del qual ja es va començar a parlar a finals del curs passat. Jo, al meu centre, una de les funcions que tinc, sóc el coordinador d'activitats del centre, gestiono, doncs, el projecte Erasmus del meu institut, el viatge de sida curs de quart i tota la gestió una mica burocràtica de les sortides, reserva d'autocars, museus, entrades... Jo, al meu claustre, el que jo vaig demanar és que es fes una diferenciació entre les sortides lúdiques i les sortides, doncs, curriculars o de temari. Jo puc entendre, des de part del que són, doncs, els sindicats que proposen, que fan les vagues, aquestes mesures de pressió, ja que aquestes empreses, doncs, la Pere Tarrés, altres fundacions com la Rosa Sensat, són properes al govern. De fet, moltes d'aquestes cobren del govern, ja que ens fan formacions pedagògiques, i la idea és que aquestes puguin fer pressió perquè s'acompleixin les demandes. Aquesta és la idea i aquesta és la teoria. Un cop dit això, jo no puc entendre com a professor que en el mateix sac s'incloguin aquestes sortides i quan, per exemple, segons de l'ESO Socials, treballem a l'època dels descobriments i anem al Museu Marítim de Barcelona, quina pressió pot fer, farem nosaltres o farà aquest museu, que la seva principal font d'ingressos i el seu target, molt més que les escoles, són els turistes? Aquí jo no ho entenc personalment. Dit això, clar, si les colònies, les famílies volen organitzar-se per ensenyar, que també és molt important, a tota l'educació natural i territorial, aquí jo crec que els centres no poden fer res i, independentment de la vaga, doncs, no hi hem de dir res. Jo no sé aquesta mesura fins a quin punt es mantindrà en el temps, si en algun moment hi haurà acord, conselleria i els dos sindicats que queden, ja que la resta han anat signant acords, primer al març, Comissions Obreres i UGT, els de l'ESPED de professors de secundària al juny, i que també aquest curs tenim eleccions sindicals. Dels resultats d'aquestes eleccions també se'n podran fer diverses lectures i potser és una mica el que estan esperant ara mateix sindicats i departament, ja que vam tenir aquesta vaga del dimarts de la setmana passada, de l'anterior, perdoneu, pel principi de curs, i de moment no se'n parla de més vagues. Sí que n'hi ha una a nivell estatal, però que aquí a Catalunya no se n'està parlant.
0: Eric, quan són les eleccions sindicals d'educació, dels sindicats d'educació?
4: Doncs haurien de ser entre finals del primer trimestre i principis del segon. Vull dir, ara cap a finals d'any o al gener-febrer. Ara mateix no estic segur de si ja hi ha data.
0: Això és interessant, també. És molt interessant, perquè, clar, el govern no és el mateix que negociï tal com està ara repartit als diferents sindicats, que a més estan ja dividits, i amb el pes que té l'USTEC o els sindicats de professors de secundària, que si canvien, doncs, aquests pesos degut a unes eleccions sindicals. No? Eric, no és el mateix, eh? Clar, respecte al govern... Clar, si perden força els sindicats que estan recolzant més doncs, aquestes vagues fora de l'acord al que han arribat amb d'altres sindicats al govern, doncs... No?
4: Sí, naturalment ara mateix són l'USTEC i la CGT els que mantenen la vaga i els altres tres s'han retirat. Comissions i UGT a nivell docent, de PAS, de PAE, sí que són més majoritàries. A nivell docent són dos sindicats minoritaris i l'USTEC és el principal sindicat dels mestres a primària i la segona força a secundària, on el primer sindicat és l'ASPEP, és professors de secundària. Clar, si l'USTEC guanya ara, que en part ho sembla, també a secundària, això doncs tindrà molt pes i molta influència. Al final, quan es va fer aquella consulta al personal docent, prop d'un 50% dels professors estaven en contra del darrer acord.
0: És molt. Bueno, doncs colònies, que em sembla que cada professor cobra 50 euros per nit, em sembla, només, de suplement, si fan les colònies.
4: Bueno, això es començaria a fer a partir d'aquest curs i és un dels acords que s'havia arribat i fins a 3 professors, deien.
0: Ah, fins a 3? A 50 euros la nit? O sigui que passar-te des de les 8 de la tarda fins a les 8 o 9 del matí són 50 euros. Resumeixo.
4: Jo personalment, faig bé? Més el sou,
0: Bueno, més el sou, ja, però més el sou d'aquest dia. Sí. És així?
4: Però sí, evidentment, això és un extra... Jo, personalment, l'any passat vaig participar de les 3 activitats en parentació que vam organitzar al meu institut. L'any passat això no es cobrava, a mi no m'importava, però sí és cert que, en alguns casos, les parentacions les hem fet en caps de setmana, que aquí, doncs, no és el nostre horari laboral. I això, doncs, sí que s'hauria, doncs, de premiar o, potser, a posteriori, donar-te aquells dies de festa, ja que els has treballat quan no et corresponia.
0: Doncs continuem, ens falten no res, 10 minutets per arribar a les 11 del matí. Estem aquí parlant de la realitat, podríem dir, no? De les notícies que ens arriben amb el Gerard Moreno, la Maria Àngels Ruiz, amb el Martí Pujol, amb l'Eric Lacerna, qui agraïm moltíssim també, com tots els nostres tertulians, doncs, aquest esforç que feu per estar aquí, per participar en aquests moments de ràdio. Una realitat que podíem dir que de vegades doncs, ens fa... de vegades no és gens agradable. Doncs anem a canviar una miqueta el to. Hi havia una notícia que... quan som papis i mamis i llavors tenim nens molt, molt, molt, molt petits, doncs mirem amb molta atenció, i que quan som grans també hauríem d'estar mirant amb tanta atenció com quan mirem els nostres bebès, perquè és molt important, i són les caques. Aquí hi ha somriure, però és veritat, és tot el que ens diu doncs, la femta, les caques, que ens avisa si estem bé, si no estem bé, i que això, posem molta atenció doncs, quan tenim el nostre bebit o el nostre nen o la nostra nena, justament, però que a mesura que fem grans ens continuen també, ja sigui pel color, per la forma, ens continuen donant moltes pistes de com està el nostre sistema digestiu. I justament, mira, el 324 doncs, parlava d'aquest aparell digestiu, que és com el nostre segon cervell, que també ens avisa que té moltes repercussions tant al sistema immunitari com a les emocions, etc. I que us recomano, que si voleu anar doncs, al 3CatInfo, nosaltres vam parlar molt quan fèiem aquest programa també fa 3 anys doncs, d'aquests temes també. Sobre la microbiota i tot aquest àmbit. Jo no sé si vosaltres presteu atenció, si no presteu atenció, o és un tema que dieu, ai, espera't, això el Toni ara ho ha tret i és una cosa que no fem gaire cas. Quan tenia un nen petit sí, però ara ja no.
2: No, realment no. El que passa que, clar, quan tenim algun problema digestiu, com per exemple en el meu cas, doncs, bueno, llavors sí que ja t'hi aboques d'una altra manera, però vaja, si estàs bé i tal, jo penso que la gent no s'ho mira. Jo he anat a diverses conferències del Xavier Verdaguer, que és molt amb el tema aquest, que va fer un llibre fins i tot del tema de les caques i tal, i clar, el problema és el... Comencem ja per la base de l'alimentació, no? Que segons els experts tampoc la tenim, no l'estem fent bé. Bueno, clar, evidentment, jo no puc pretendre que les coses no vagin bé si menjo d'una manera i actualment s'està menjant molt malament. Ho tinc claríssim. No cal ni que mirem femtes ni que acabarem res. La tendència és menjar molt malament.
0: Clar, però la cosa és que te dona molta informació sobre tu, eh?
2: Clar. Però això et dic, jo he anat a conferències justament d'ell, de Xavi Verdaguer, perquè parla molt d'aquest tema, no? I hi ha coses amb les que estic d'acord i en d'altres pues, que no hi estic tant. Però bueno, jo també hi vaig anar perquè bueno, jo vaig estar fent dietètica i nutrició, vaig fer 4 cursos i bueno. I llavors, doncs, era un tema que també el tocaven bastant. Vull dir que no... Però qui deia això és el que et dic, es posava més a la palestra el tema alimentació, llavors fins i tot vam fer uns estudis i tal, de com s'alimentava la gent, i bueno, és desastrós, eh? Mm. És desastrós, vull dir que, fins que llavors és impossible. Molta gent també és cert que ens deien, perquè elaboràvem doncs, dietes per residències de gent gran i tal, no? I ens deien, clar, és que molta gent gran a casa, pel seu poder adquisitiu, és veritat que tampoc no poden accedir a segons quin tipus d'aliments, és que hauríem de mirar-ho tot. Perquè, clar, vull dir, verdures, mira els preus, fruites, i clar, i la gent gran té molts problemes a l'hora d'això, vull dir, del tema alimentació. I la gent jove, doncs, bueno, perquè van molt ràpid, la seva vida és una voràgina ara, i llavors, doncs, clar, arriben a casa i...
0: Aquí els més joves, el Gerard i l'Eric. Gerard, tu primer.
3: Jo no em fixo en...
0: No et fixes?
3: No em fixo res en això, la veritat. Jo vaig per sensacions. Si em noto millor de la panxa, doncs menjo algunes coses més suaus, i si no... Bueno, jo porto ja un temps a dieta, i ja... Bueno, i la veritat és que es nota quan ja menjo unes coses pautades, ja introdueixo més verdura, més fruita i tal, doncs...
2: Es nota
3: l'estómac, i quan em surto d'aquesta línia, m'ho noto també, el cos ho nota.
2: Tu diu el cos, exacte.
3: Sí.
2: Mm.
3: Però sí que és cert que portar una dieta completa no és ni senzill ni barat. Mm. I més amb l'augment dels preus que hi ha hagut els últims anys, que són uns preus...
2: Sí.
3: És un augment considerable que no va a cor amb els sous. I això podem trobar verdures, els peixos, que són també
2: tot.
3: Caríssim. Clar. Sí, hem vist un augment de l'oli d'oliva... extraordinària en els últims mesos, que et fa que no puguis cuinar amb un oli de qualitat, sinó que t'hagis d'adaptar a cuinar amb una altra cosa. Com a mínim això ha servit per deixar de menjar tan fregit, suposo, perquè com estava l'oli tan car, tal. I bueno, també és cert que amb l'evolució hem pogut veure noves màquines com la Thermomix o l'Air Fryer i tal, que fan que puguis cuinar certes coses de manera més sana. Jo, per exemple... Jo sóc molt patatero. M'encanten les patates fregides, les patates braves, m'encanten. I clar, el problema de menjar patates no és les patates en si, és l'oli que porten, que bueno, al final això engreixa i no ajuda al colesterol, tal.
2: I les salses.
3: Clar, i les salses. Doncs...
0: Però tu les fas a l'air fryer.
3: Clar, les faig. Jo
0: O l'aliqüer també és molt bon.
3: Sí, però tinc l'air fryer que, i molts cops... és estar més còmode, perquè faig la carn a un costat, les patates a l'altre, i es va cuinar mentre jo vaig fent altres coses. Sí. I llavors això també ens ajuda una mica a reduir...
0: Dos minutets ens queden, Eric.
2: El que comentes de les patates braves, per exemple, que hi ha molta gent que avui en dia, a tots els terrasses, bars i tot això que passis, tothom està amb les seves patates braves. A veure, si les fas a l'air fryer, però després resulta que t'hi poses 40.000 salses a sobre, vull dir, no...
0: Però ja li ha tret l'oli.
2: Clar, però a veure si la remulles amb salsa, no sé què dir-te.
3: Sí, però ja no és dos, és només un.
2: Si tu mires així, també tens clar. Raó.
0: Eric, del tema que parlem, d'una mica de controlar la salut a través del que vas al lavabo, què? També.
4: Jo sí que ho miro i ho controlo tot molt, perquè no sé si te'n recordaràs, Toni, les tertúlies de la temporada 2021,
0: sí.
4: Que a mi em van operar per una peritonitis, per una diverticulosi, i jo sí que ho controlo molt, i en aquest sentit no sé tant del tema com la Maria Àngels, però s'està treballant i estudiant molt darrerament en el famós eix C, cervell, intestí, que diuen que és com el nostre segon cervell, sí, i que s'ha de cuidar i s'ha de tractar molt, doncs una mica el que deien aquí, cuidar els greixos, els olis, i és un tema econòmic, que no pot ser que la vedella, a dia d'avui, té preus més elevats, molt més elevats que alguns peixos, que això fins fa no massa era fins i tot impensable. Però, a diferència del que diu el Gerard, potser el preu de l'oli d'oliva, el que ens fa és que seguim cuinant fregits, però amb altres olis vegetals,
3: sí,
4: que
3: són més de pitjor qualitat.
0: Que és pitjor i es degraden. Doncs aquesta informació que ens dona perfectament i que t'entén perfectament, perquè jo també estic amb tu, Eric, jo controlo també molt tot això, doncs ens quedem amb aquesta mirada que fem sobre les nostres femtes i us deixem aquí. Moltíssimes gràcies a tots quatre, una abraçada, Martí Pujol, Gerard Moreno, Maria Àngels Ruiz, Eric Lacerna, moltíssimes gràcies, i nosaltres continuem amb el programa Rubí al dia, amb la tercera hora, amb la lletra de la cançó i moltíssimes coses.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. El Partit Popular demanarà al ple un reforç de les mesures per combatre l'incivisme i garantir la convivència. Els de Juan José Giner presenten una moció per adreçar les queixes per sorolls, botellons o incompliment dels horaris de les terrasses. És una moció que presenta el ple municipal d'aquest dijous, el corresponent al mes de setembre. La formació sosté que la ciutat ja disposa d'un marc normatiu complet, però denuncien que la falta d'aplicació efectiva de les ordenances genera queixes recurrents i impedeix el descans veïnal. El partit assegura que rep de manera continuada queixes de diversos barris per sorolls nocturns, concentracions per consumir alcohol a la via pública, acumulació de brutícia o baralles. Des de la formació s'assenyala que aquestes conductes incíviques vulneren el dret al descans i expulsen les famílies i la gent gran dels espais públics. Així mateix, el text de la moció posa l'accent en l'incompliment dels horaris de tancament de les terrasses d'hostaleria, especialment a l'estiu, un fet que augmenta les molèsties als veïns dels immobles propers. En Comú Podem Rubí presentarà una moció al ple d'aquest dijous on demana que l'Ajuntament de Rubí doni el seu suport a aquelles persones que porten cotitzats més de 40 anys i que es veuen obligats a jubilar-se de forma anticipada. Parlem de situacions com ara acomiadaments, deslocalitzacions o expedients de regulació d'ocupació. A Rubí, un total de 2.800 persones estan justament en aquesta situació. La moció d'En Comú Podem Rubí serveix també per donar suport a Jubi 40, que és una associació de jubilats que porta 11 anys lluitant per aconseguir aquest objectiu. Han explicat que tot l'estat hi ha 900.000 persones afectades i a Catalunya 207.000. La moció d'En Comú Podem Rubí demana el suport de l'Ajuntament a aquesta reivindicació, com ja han fet altres municipis, i també insta al Govern d'Espanya i als grups parlamentaris del Congrés i també del Senat a modificar la legislació vigent en matèria de jubilació anticipada.
2: Quant a la informació esportiva, el Club Natació Rubí mira cap al pròxim cap de setmana quan les noies s'estrenen en divisió d'honor, mentre que els nois hauran de disputar dues jornades. L'estrena va ser aquest dissabte a casa i amb derrota davant del Barcelona 9-31 a la divisió d'honor. Hauran de disputar els jocs de permanència els nostres. Pel que fa al futbol, anotar al grup 7 de competició l'inici de Lliga en tercera catalana amb victòries. La penya blaugrana Ramon Llorenç superava el Viladecavalls 1-3, 4-0. L'Olímpic en faig jove al Tibidabo Torre Romeu.
1: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ens queden 55 minuts d'aquest programa que ha començat a les 9 del matí. Ara, la tercera hora més magazine, que parlarem de salut mental amb Enrique Arranz, investigador, jo diria que de la vida, autor del llibre Hackea tu presente, que parlarà de viure amb atenció plena. Escoltarem aquest tema musical, del que tinc moltes ganes i he escoltat doncs diverses vegades. Després tindrem un actor rubinenc jove que ha participat a la pel·lícula Cronos. Va començar en la interpretació gairebé com un aficionat i, escolta, que el tenim a les sales del cinema. Es diu Zakaria Gurdú. I després parlarem d'entitats solidàries amb Càritas, amb Mercedes Comín, que és intermediadora del programa laboral de Càritas. Trobar feina doncs no és només aconseguir un contracte, sinó que significa recuperar autonomia, significa recuperar confiança, significa recuperar un projecte de vida. Doncs parlarem amb Càritas. Tot això en aquesta tercera hora.
1: Rubí al dia.

0: Si hi ha una persona que em fa somriure, bueno, hi ha moltes persones que em fan somriure, però una d'elles és una persona resilient que ja va participar des del principi en aquests espais de salut mental en el que els nostres moments no tenen guió.
1: No.
0: Jo sé que ve aquí, no hi ha cap guió, sé que parlarà d'atenció plena i que derivarà cap a on sigui, perquè no hi ha com tenir una actitud oberta a la vida. Enrique Arranz.
1: Què tal? Com estàs?
0: Molt feliç de veure't aquí.
1: T'anava a dir que és casualitat, però aquesta cançó que després sonarà i que no has dit de qui és,
0: no.
1: Jo crec que l'autor era el que obria la meva secció abans. Pot ser?
0: Sí. Vas molt ben encaminat.
1: Sí o no? Casualitats de la vida, això no estava preparat. Però te'n recordes que sempre em posaven aquella cançó?
0: Sí, aquella cançó que la podem posar també al final. Li diré després, quan digui el nom, perquè si dic el nom la gent...
1: Ja sabem el que hi ha.
0: La gent sabrà automàticament, molt ràpidament, que té aquest home... No, té molts seguidors, saps? I quan tu vas a l'Instagram, clar, tu veus els seguidors que són també els teus, els seguidors que segueixen a ell i que tu són els teus també. I trobes persones d'aquí, també de Rubí, que els segueixen molt, no?
1: Sí.
0: També l'Anna Maria Martínez el segueix també.
1: Sí.
0: L'alcaldessa de Rubí.
1: Molt bé,
0: és que és un home... Que, per cert, el vaig anar a veure al Liceu. Va anar al Liceu.
1: Estàs donant moltes pistes.
0: Estic donant moltes pistes, eh? Sí, sí. I va fer un concert brutal. Brutalíssim, sona espectacular, d'aquells dies per memorar, saps? I que te deixa un... et canvia. I la gent que sortia, i quan sortien del Liceu, el que anava dient la gent justament és això, havia entrat d'una forma i sortia d'una altra.
1: Pensa una cosa, tot aquell temps, la majoria de temps, si ho vas disfrutar, és perquè estaves amb atenció plena. Fixa't en això. O sigui... A dia d'avui tenim una incapacitat d'estar en el temps present aquí i ara brutal. Parlaves de les xarxes socials. La gent es queda enganxada amb els reels i arriba un moment que va passant reels, no? I és com que entren en un estat pràcticament de concentració absoluta, però no estan enlloc. No t'has fixat?
0: Sí, és, jo diria que fins i tot és un estat de vegades narcòtic.
1: Bueno,
0: és narcotitzant.
1: És l'objectiu de les xarxes socials. O sigui, l'objectiu de les xarxes socials és que estiguis el màxim temps possible en allà. I després l'altre objectiu és fer-te infeliç. Que la gent encara no ho ha entès, això. Res ven més producte que la infelicitat. O sigui, fer infeliç a la gent, això, ben producte. Perquè busques la manera d'aconseguir aquesta felicitat amb dopamina instantània, que a més la xarxa social te la posa allà.
0: Clar, és un dels eslògans de la xarxa, la publicitat, una de les seves directrius. O sigui, crear necessitat. Com crees necessitat? Doncs si crees infelicitat, et preguntes per què no ets feliç, comences a crear certes necessitats perquè t'emmiralles o penses que et fan falta coses...
1: No, però que no s'amaguen. O sigui, quan tu vas a algun lloc i algú parla de vendre, el primer que et diu és tienes que encontrar el punto de dolor del cliente. O sigui, la venda és això. És això, trobar aquest punt de dolor per intentar donar-li una sortida i alguna satisfacció que normalment no està mai aquí i ara. Està en el futur.
0: No, a més que és una necessitat que quan la cobreixes no et serveix de gaire, no?
1: Clar,
0: hem de pensar també una mica la felicitat, què significa la teva idea de felicitat, no? Que moltes vegades és respecte a una idea que tu ja tens del que és la felicitat. Llavors, respecte al que tu penses que hauria ser la teva felicitat, que és aquella idea, i et compares amb el moment present, fas una mena de graduació de com de feliç tu ets o no. Per tant, parteix també d'una idea teva també que pots tenir interiors respecte, no, el que seria, i llavors la frustració també ve en aquest decalatge.
1: La liarem
0: part de tu.
1: Sí, t'ho dic perquè qualsevol persona que tingui una vida a la que busqui la felicitat està condemnat a fracassar. Jo considero que l'única vida que a la que pots no fracassar és quan tu el que busques és la pau. Mm. Estar en pau. Això és molt més objectiu d'entendre. Mm. La felicitat és molt subjectiva. Mm. I és una de les coses que amb el temps et dones compte. I a més, dura molt poc. La felicitat dura molt poc. Perquè el que entenem nosaltres per felicitat moltes vegades està en un futur i quan arriba tens un moment de joia, no? Un moment, si és que tens sort, si és que tens sort, tens un moment explosiu interior d'haver aconseguit alguna cosa i trigues molt poc a arribar al punt de i ara què? Tots hem assolit alguna cosa important a la vida que anàvem buscant, o important per nosaltres, eh? Fins i tot el que s'ha passat un any intentant treure el carnet de conduir, eh? M'invento qualsevol coses d'aquestes, no? Però sempre hi ha alguna cosa després. Jo la perseguir la felicitat, jo és una de les coses que intento evitar sempre que puc. Intentar sempre pensar on està la pau amb aquest camí, no la felicitat.
0: I la felicitat llavors vindrà darrere teu.
1: Sí. Ja, és que realment arriba un punt que és això. És quan no necessites, quan realment estàs en pau, és el més proper que tindràs a una felicitat real. Mm. I el més important és que per estar en pau has d'estar aquí i ara, amb atenció plena, i donar-te compte que estàs en pau.
0: Com es fa per estar-hi amb atenció plena? Perquè el primer que ens passa en el dia a dia és tot el soroll mental. No és gens fàcil estar. L'actitud d'estar obert en la rutina diària és complicat. Sobretot també perquè hi ha situacions de vida que, deixa'm dir també una expressió, de que són una merda.
1: Sí, tant.
0: Una autèntica merda. Coses que passen i que poden ser dolç, morts, malalties, i que és veritablement greu. Mira, vaig estar fent el camí de Santiago, vaig fer

0: també, i que amb menors també, i que ho va intentar, que va xerrar amb el banc també, i que no hi va haver possibilitat, va tenir una separació, va perdre la feina i ja no es podia mantenir, no podia pagar el lloguer, no? Llavors, hi ha situacions que són molt complicades i que, per exemple, et poden fer despertar la nit, que poden, el teu primer pensament és això. Llavors, com aconsegueixes tenir una atenció plena? Perquè això és un mestratge increïble de la vida.
1: Bueno, lo primer que s'ha de dir és que això és una feina que hauràs de fer tota la vida i tots els dies de la teva vida.
0: Tots els moments.
1: Exacte. Hi ha una cosa que primer hem de tenir en compte, que és, primer, com funcionen les coses per entendre-les i després posar-hi solució. Llavors, el primer és entendre com funciona el nostre cap, el nostre cervell, com funciona. I el primer que hem de pensar és que fa les coses molt ràpid, però les fa d'en una en una. I m'explicaré. El teu cap pot estar amb un pensament, o pot estar amb una emoció, o pot estar amb una sensació. Però no pot estar només que amb una d'aquestes coses alhora. Vale? O sigui, si tu ara mateix estàs trist, començaràs a pensar en el motiu per al qual estàs trist i es farà un bucle. I cada vegada el teu cap començarà a donar més voltes, et posaràs encara més trist en funció del que el teu pensament faci, aquesta emoció s'alimentarà o baixarà. Vale. Mentre estàs en aquest procés...
0: Aquest de pensacions, sí, perquè estan molt lligats al pensament i l'emoció.
1: Això es diu rumiació. Quan arriba un moment que ja ni ho controles, i es fa aquest bucle. Però tu imagina't que estàs en aquest bucle, i jo, que sóc molt bona persona, agafo una agulla d'aquestes de cosir, tu no em veus, i mentre estàs en aquest bucle, en determinat moment, pum, et foto una punxada. Et puc garantir que en aquell moment tu ja no estaràs ni pensant en l'emoció, ni pensant en el pensament que em portava amb aquesta emoció. I un exemple l'acabes de donar tu sense voler-ho. Me'n vaig anar a fer el Camino de Santiago. Què t'ha d'especial aquest Camino de Santiago? Entre altres coses, perquè hi ha moments que passen a ser només sensacions. O per la quantitat de recorregut que fas, pel propi cansament, pels moments d'estar sol, tu amb el camí.
0: Clar, però has d'anar a aquesta actitud oberta, o sigui, t'has d'anar pescant a cada moment, que hi ha dues coses: o estàs connectat o estàs en el cap.
1: Correcte.
0: I això és, o estàs connectat o estàs en el cap, és a dir, o estàs obert i estàs sentint, estàs el que dius tu, atenció plena, perquè si no, és que significa que estàs en el cap. Llavors és pescar-te una vegada i una altra per tornar a sentir aquesta atenció plena. Hi ha una cosa més que voldria, ara m'has fet pensar també, no? De la importància que tenim cadascú de nosaltres a l'hora d'aconseguir també aquesta atenció plena, no? Normalment projectem, és a dir, les coses que ens passen, normalment pensem que és per culpa de l'input que ens ve, no? Ja sigui de la persona, del lloc, de l'animal o d'una cosa, no? I pensem que ve de fora, en lloc de fer-nos responsables d'allò. I llavors, si et fas responsable d'allò, et dona l'oportunitat, com el que diem, de dir, ah, mira, ara estic en el cap, o puc tenir l'opció, sí, si no estàs molt ficat en aquella emoció, de dir, doncs, soc conscient de que és un pensament, jo sóc el responsable, no és el responsable ni la persona, ni el lloc, ni l'animal, ni la cosa. I llavors no ho projectes, és a dir, la culpa no ve d'allà, no? I llavors això et deixa la porta oberta perquè tu puguis tornar a connectar-te amb tu mateix i, per tant, amb la resta. Jo no sé si m'he explicat o no m'he explicat,
1: sí,
0: Enric.
1: Ho has fet, ho has fet.
0: Almenys ho he intentat.
1: He entès per on vas.
0: Almenys ho he intentat, no? Però que tenim molta responsabilitat. Quan, per exemple, tu estàs parlant d'algun tema i tens una persona que t'està xerrant i potser t'està fent que en lloc d'estar parlant d'un cert tema t'està atacant més personalment, no? I de vegades pots perdre un moment, doncs aquest control, te'n vas al cap, te desconnectes totalment i cagada pastoret.
1: D'entrada, has dit, t'està parlant d'una cosa i t'ho pots prendre més personalment. Això ja no és atenció plena.
0: No, per res.
1: Perquè és ets tu el que ha agafat una cosa que està passant, l'has processat, has començat a posar-li tota la teva

0: porqueria que tu portes a dintre, perquè som un mirall, vale? I llavors l'has canviat el teu gust en funció de lo que necessitaves en aquell moment, i llavors és quan la lies parda. Jo aquí et diria que jo distingueixo a la vida entre dos tipus de coses, perquè la vida tot es pot separar en dos tipus de cosa. Una, aquelles coses que estan dintre de la meva àrea de control, que són aquelles coses que depenen de mi, i la resta de coses. I no hi ha cap cosa, ser humà, res que estigui viu, que estigui dintre de la primera zona. O sigui, mai res que estigui viu estarà a la teva zona de control. Mai. Ni les plantes que tens a casa, per molt que les vulguis regar i cuidar-les, dependrà de tu que al final acabin morint. Una altra cosa és que tu pots fer moltes coses que estan a la teva àrea de control, perquè les altres coses que no hi són puguin anar en el sentit que tu consideres que és oportú. I aquí entraríem en si realment és sa que tu puguis decidir en quin sentit han d'anar les coses. Perquè tots creiem tindre la raó i la veritat, i és una altra qüestió que podríem parlar un altre dia, perquè dona per un programa sencer.
1: Sí, és difícil de vegades confiar en la vida.
0: Però pensa, pensa una cosa. Jo l'atenció plena la veig més com una eina que t'ajuda a treballar. O sigui, tu dius, com aconsegueixo l'atenció plena? Molt bé, això seria una segona fase. O una tercera, fins i tot. Per mi n'hi ha una primera, que és adonar-me, donar-me compte. L'atenció plena a mi em serveix per donar-me compte de que no estic aquí i ara. O sigui, jo estic al dematí, aquest dematí m'aixeco i em vaig a la dutxa. I arriba un moment que porto la dutxa 10 minuts i de cop em dono compte que no estava jo a la dutxa. Que jo estava pensant en tot el que hauria de fer, en tot això. Abans de preguntar-me com faig per estar amb atenció plena, jo em preguntaria, és una eina per donar-me compte que no estic. I llavors, a partir d'aquí, utilitzar-lo per agafar-me i dir, haig de tindre molts més moments. O sigui, el fet de donar-me compte que no estic aquí ara, ja és estar aquí ara. Sembla ara, sí, sí, la pel·lícula aquella d'Origen, però sí, sí. És això.
1: No, però ets l'observador, o sigui...
0: Correcte.
1: Se t'entén.
0: Correcte. I una atenció plena que vingui juntament amb jutjar, ja no és una atenció plena. O sigui, si jo estic parlant amb tu ara, per jutjar-te a tu, ja haig de passar al meu cap. Ja haig de pensar primer.
1: Respecte al que deuria ser.
0: Correcte. El problema quin és? Que a la nostra ment no és capaç de fer les tres coses a la vegada, només en sap fer una, però és tan ràpida que tenim la sensació de que ho podem fer tot. Això passa amb els ordinadors. Els ordinadors el que tenen és que tenen una capacitat de fer processaments brutals, i tu estàs veient que l'ordinador està fotent 40.000 coses a la vegada, però al final són tot unes cues de procediments que s'estan fent tan ràpid que tu no ho pots percebre.
1: De fet, el que diuen els neurocientífics és justament que tenim una capacitat petita d'atendre tots els estímuls que ens venen. És a dir, de tot el que hi ha, infrarojos, ultrasons, etc., de tot el que s'està movent d'energia, la llum ens arriba com a energia, el nostre cervell la transforma en els colors, les ones mecàniques que són energia, el teu cervell, la teva oïda, a través, ho transforma en el que estàs sentint. De tot aquest món que hi ha, el nostre cervell només és capaç d'agafar un 5% de tot el que hi ha, de tota la informació que hi ha, pels nostres sentits només agafem un 5%, no? Després, l'atenció, que és el que tu deies, és capaç de focalitzar-se en un 10% de tota la informació que rep el cervell. Això ens dona un 0,05%. I amb tot això resulta que decidim, pensem, ens diem si ens casem, si ens separem, si tenim fills, o si aquest me cau bé, o si aquest altre em cau també malament, no? Però ve una mica en el sentit del que tu deies, no? Que El fet de posar el focus fa que eliminis molta altra informació, i depenent del que tu posis el focus, la teva ment, no?, que te dispararà un pensament, i si no li dones la categoria de possibilitat i li dones una categoria de fet, potser l'has cagada, perquè això no és, no és una possibilitat, no? Perquè el cervell el que fa és llença pensaments a diestro i siniestro.
0: Clar, és que al final no deixa de ser un funcionament que està pensat en, la, en poder sobreviure. Mm. Encara que ara estem aquí sentats amb una ràdio i tot això, tampoc fa tants, tants anys que vivíem d'altres maneres, o fins i tot a dia d'avui encara hi ha gent que viu a zones on encara han d'anar en compte de segons quins animals t'hi pots trobar. Mm. Llavors,
1: dius humans.
0: Sí, i tant, i tant. Ves-te'n a l'Àfrica. Ves-te'n a l'Àfrica i tal. O és més. No, bueno, és que és més.
1: Prefereixo en aquesta
0: regió. O és que estem parlant ara i ens oblidem que ens estan fotent una tercera guerra mundial. Això. Aquí i paguem 2 euros de benzina i la gent pensa que encara no passa res. Mm. Però que una mica la idea és, estem pensats perquè, com som energia, hem d'intentar economitzar tota aquesta energia per focalitzar només en el que es considera important aquesta atenció. Què és el que passa? Que ha arribat un moment en el que tota aquesta gent que dius tu que els hi costa molt i tal, que a tots ens hi pot costar, és perquè comencem a tindre un estrès d'uns perills que moltes vegades no són tal perills. Perquè tu dius, una enfermedad és molt fotuda, situacions de la vida que són molt fotudes, és que és la vida és així. Mm. O sigui, tu ja saps que moriràs i jo moriré. O sigui, tots morirem. La vida és així. És més, quina merda de vida seria si no moríssim? Tu pensa això, eh? La gent, sabent que morirà, és capaç de dedicar-li 6 o 7 hores al telèfon mòbil al dia. Senyor, senyora, que vostè dedica 6 hores de telèfon al mòbil al dia, li faré un favor, li recordaré, vostè es morirà, deixi de fer el gilipolles, visqui la vida que no està dintre del seu telèfon. 6 hores, Toni, 7 hores d'ús de telèfon mòbil a 24 hores del dia. Som gilipolles. Si no moríssim, jo ja no sé com seria la vida.
1: 25% de la vida. O sigui, el teu 25% està...
0: És acollonant.
1: Hem de tancar perquè anem llargs ja. Moltíssimes gràcies. Esperem d'aquí a un mes parlar de més temes. No sé si vols apuntar alguna cosa
0: final. No, he pensat en un nom. Li hauríem de dir aquest programa Serendípia.
1: Serendípia.
0: Perquè no sabem on acabarem mai.
1: No. Serendípia. Moltíssimes gràcies. Vols escoltar el tema musical? Tu ja saps de qui és. Digues el nom, va.
0: Jo crec que és el Kanka, no?
1: El Kanka, però que canta un tema que és Santiago Cruz, i ara, justament, quan acabi esta sintonia, doncs el punxarem. Moltíssimes gràcies.
0: A tu, un plaer.
1: Hi ha cançons que arriben per recordar-nos que passi el que passi, la vida continua. Santiago Cruz s'uneix al Kanka en aquesta novetat. Passarà, una trobada entre el mexicà i la mirada de dos grans cantautors. Passarà! Passarà!

0: Les 11:31, avui posem el focus en el talent jove local amb un rubinenc que ha acabat formant part del repartiment de Cronos, la pel·lícula de Fernando González Molina, que ha arribat als cinemes, que reconstrueix les hores posteriors als atemptats del 17 d'agost del 2017. Parlem amb Zacaria Gordou, que... Bon dia.
1: Bon dia.
0: Que, escolta'm, que la teva carrera és com fulgurant. Ets molt jove, no?
1: Sí, bueno, tinc 19 anys.
0: Wow. I tu no has estudiat interpretació, però vas començar com una afició de, que, de, escolta, que jo vull ser actor, i acabes sortint en la peli de Cronos. O sigui, que aquí hi ha molt treball, també, pel mig. O sigui, no, això no surt de la nit al dia, no?
1: Sí, va ser una experiència difícil, es podria dir, que vaig començar el 2024, com tu has dit, va ser com una afició i a poc he anat escalant i aún em queda trajectòria.
0: Abans d'arribar a la pel·lícula Cronos, hi ha El paper de mi vida, una sèrie independent creada juntament amb tres ruïnencs més que m'estaves dient abans, que heu petat al YouTube, que teniu 70.000 visualitzacions.
1: Sí, és com un curtmetratge que explica, bueno, una sèrie que explica com la vida de la calle, i bueno, i bàsicament és història, cada un li passa alguna cosa, i ho va petar a TikTok i a YouTube.
0: Sí, ara ho estem veient, estem gravant en vídeo aquesta entrevista que després penjarem, doncs, al nostre canal de YouTube, i estem veient, doncs, justament unes imatges d'aquesta pel·lícula. Qui ho feia, aquesta sèrie?
1: Aquesta sèrie està dirigida per l'Adil i el Rashid, que són amics meus, que també són actors, i em van ficar a mi com un actor més. I els recursos, com t'he dit, són de nosaltres, dels nostres amics, no tenim ninguna producció al rere, i el càmera és un noi que és català que es diu Eric, Soric Project.
0: Mm-hmm. Què és el que heu rebut a través de les xarxes d'aquesta sèrie en YouTube perquè hi hagi tantes visualitzacions?
1: Pues hem rebut molts comentaris positius, com que hem explicat què és la calle, i és que són històries de l'Adil, per exemple, fa de que vol ser actor i com és marroquí li costa molt i no pot triomfar en aquell món, i el Rashid és com que està ficat en la calle, i l'Adil té la seva mare malalta i ha d'aconseguir recursos per donar-li medicaments. Mm-hmm. I més o menys es fica bé per mig, i jo com que estic de part del Rashid ahí, en la calle.
0: Escolta'm, anem a parlar de la pel·li de Cronos. Com t'arriba aquest càsting? No sé si t'ho imaginaves al final, que formaries part d'aquesta pel·li de Cronos.
1: Em va arribar al càsting per la meva representant, la Liz Vida, i vaig fer dos proves presencialment. Vaig anar la primera vegada, em van gravar, i la segona em van tornar a llamar, i vaig anar, i no sé...
0: Què et van demanar que fessis?
1: L'escena, no sé si has vist la pel·lícula.
0: Encara no l'he vista.
1: Vale, pues l'escena, que és com molt emocionant, és com trist, l'escena és trista.
0: És un hospital, això sí?
1: Un hospital de Tortosa de Manresa. Mm-hmm. I vaig fer com, sí, l'escena, i vaig pegar en el perfil, i no sé...
0: Que, clar, és una escena emocional, no? Et demanaven plorar?
1: Sí.
0: I llavors com ho fas, això?
1: Plorar, doncs pues, jo a l'hora de plorar, com que no penso, obro la meva boca, no sé, és com que deixo tot això, no sé, és com que...
0: Clar, perquè tens tota la gent d'il·luminació, els de so, tens un munt de gent, el focus, tot allà, que te passes fins gravar l'escena, te passes allà millor una hora i mitja allà esperant que estigui tot posat bé, i clar, hi ha el moment que et diuen, vinga, va, som-hi.
1: Sí, i l'escena era com molt emocionant, però vaig entrenar per això. Mm. Vaig anar com tres vegades a classes amb l'Òscar Lucho, que és un coach d'actors.
0: Bueno, tampoc són 50, eh? Que són tres vegades.
1: Sí.
0: Escolta, i vaig anar tres vegades, com dius, buah, estàs dient com... Bueno, que hi ha qui va 20 i no li surt, eh? I tu dius, vaig anar tres i ja està.
1: Es podria dir que és el meu talent, no cull. plorar.
0: Clar, jo no sé si ets conscient de... Clar, tu interpretaves a un dels terroristes hospitalitzats després dels atemptats del 17 d'agost. Clar, és un paper que és delicat, no? Una mica pel context real en què s'inspira la pel·lícula. Com ho vau preparar? Jo no sé fins a quin punt també eres tu conscient.
1: Pues sí, és un paper delicat perquè... El meu personatge és l'únic que a dia d'avui està a la càrcel. Els altres van morir. Però, no sé, és que és ficció. A mi em dona igual fer el paper o no. I em va costar una mica perquè a l'hora de tu interpretar un paper has de posar-te en la seva pell. I, però això ajuda també a plorar i tot. És com... M'han agafat, què faig ara? No tinc sortida. I bueno, poc a poc.
0: Quantes vegades la vau repetir?
1: És que són, a l'hora de tu gravar, sí, hi han diferents plans i es va una hora i mitja, una hora.
0: Clar, anava agafant diferents plans, o sigui, és a dir, tornem a fer-ho, però primer a la millor agafàvem la teva cara, tornem a fer-ho, a la millor agafàvem un altre recurs, tornem a fer-ho, a la millor agafàvem... Clar. Pla general, no?
1: Sí, és pla general, pla mitjà, després que... és primer el meu pla, després el pla del que m'interroga, de la que m'interroga, l'advocat, que també estava per allà, sí.
0: I ho repetiu cada vegada tots junts? O es fan...
1: No, primer es fa com 3-4 vegades un, després 3-4 vegades l'altre, depèn si surt bé, pues, perfecte, i si no, pues, es torna a repetir.
0: Clar, quina és la sensació quan tu vas veure la pel·lícula que vas a aquesta primera projecció?
1: Fins de punta, perquè l'atemptat de 2017 jo era petit, tenia 10 anys, però vols o no, nosaltres havíem com sofrit també una mica per l'atemptat. I quan ho vaig veure la primera vegada la pel·lícula va ser en la gala. I és com un pitx de punta tot l'estona, saps?
0: Quantes vegades has vist la pel·lícula?
1: Dos. Una vegada a la gala i l'altra vaig anar amb els meus amics al cinema.
0: I què, amb els amics? Que... Perquè clar, estàs en el cinema, surts tu allà, surt sí. El teu paper, no? I també pots escoltar després el que va dient la gent i no sé el que et van dient els amics i el fet de veure.
1: Els meus amics pues, estaven cridant, quan sortia jo cridaven. És com, no sé què. I els altres, o sea, el públic no ho vaig escoltar perquè els meus amics estaven al meu costat i no paraven de cridar. I jo, calla't, sí, tota l'estona ja està. I quan va terminar, els meus amics em van deixar una mica el ridícul. És aquest l'actor. I una xica que me'n recordo em va dir, ui, tu? I li vaig dir, sí. I em va dir, surts molt lleig, la pel·lícula. I jo, pues moltes gràcies.
0: Bueno, has de fer l'altra lectura, no? T'està dient que a la vida real és més maco que no pas a la pel·lícula.
1: Exacte,
0: no?
1: sí.
0: No. Has d'anar per aquí.
1: Ho vaig tomar positivament, no passa res.
0: Que... Com és posar-se en un set amb el director, amb el Fernando Gómez Molina, amb la resta de l'equip? Hi ha alguna cosa que recordis especial del rodatge?
1: Sí, me'n recordo el Fernando Molina, que és un director increïble. O sea, dirigeix d'una manera increïble. Me'n recordo com que tota l'estona ens corregia, saps? Com... Venia, no, Zacaria, mira, plora més, no sé què, després l'altra, és com, silenci, és un hospital, és l'hospital de Manresa de Tortosa. Havia molta gent, o sigui, havia figuració al rere, perquè no van fer solament la meva escena a l'hospital. Havia molta gent, era que tota l'estona, silenci, i com, de cop i volta, pst, un silenci increïble. I era una sala molt gran. No sé, me'n recordo d'aquest moment, i del maquillatge que em portava, que era molt realista.
0: Que era molt realista perquè tenies
1: tenia ferides.
0: Ferides, simulaven sí. Ferides. Després de que graves tens l'oportunitat de veure en la pantalleta petita del director o el que estan de producció aquella escena que has gravat. I no sé si la vas veure i què vas pensar.
1: No, jo no la vaig veure, però ells te deixarien, no passa res, no hi ha ningú problema. Jo no la vaig veure perquè no sé, no volia molestar.
0: Que, i ara què? Perquè tu has participat a Jo Mai Mai de TV3, a Barcelona Crimi, a d'altres projectes. Què has anat descobrint com a actor en aquests treballs que has fet en el Jo Mai Mai de TV3, en Barcelona Crimi?
1: El Jo Mai Mai va sortir una escena petita que hi va fer del protagonista, però al final no, i de Der Crimi vaig sortir també en dues escenes, i que m'he quedat com que és el meu somni l'actuació. És com que vull dedicar-me i poder vivir d'allò, perquè no sé, és el que m'agrada a mi.
0: A partir de Cronos, que ara està encara als cinemes, t'ha arribat alguna cosa? T'ha trucat algú?
1: No, aún no, és curiós, no sé, aún no he parlat. Just ahir vaig parlar amb la meva representant i m'ha dit tranquil que arribaran coses, perquè Cronos és una pel·lícula gran i dels terroristes soc el que tinc el guió. O sea, un guió com així emocionant. Però bueno, paciència.
0: És el projecte més gran que has fet en Cronos?
1: Sí.
0: Aquest és el més gran.
1: A dia d'avui sí.
0: A data d'avui. Clar, també has fet diferents curtmetratges amb estudiants de l'ESCAC. Jo no sé si et planteges també fer algun tipus de formació o no cal? Perquè m'ha cridat molt l'atenció, perquè moltes vegades un pensa, ostres, per fer tal cosa necessites una formació, però no, en realitat, potser no.
1: Sí, a veure, és recomanable, perquè jo no sóc expert d'aquí en l'actuació, saps? No sóc el millor.
0: Sí.
1: Però jo no he fet formació. M'ha passat per el cap? Sí, però a dia d'avui no sé. Un no ho sé.
0: Crec que vas parlar amb la Loles León.
1: Sí.
0: I què va dir la Loles? Això quan es va fer l'estrena, no?
1: Sí, perquè jo estava sentat veient la gala, em vaig girar i estava allí. I li vaig dir una foto i em va dir sí, no sé què. Vaig anar...
0: Mira, està aquí la foto amb la Loles León.
1: Li vaig anar a donar com dos petons i es va quedar com... Jo li vaig dir, sóc un dels terroristes. I ella, ostres! Ella m'ha donat els dos petons. I després com que va cridar a un representant de la Mònica López, que és l'actriu de Mossos d'Esquadra de Ripoll, i em va dir com el representant que, què tal, no sé què. Vaig parlar una mica i després de la pel·lícula em vaig reencontrar amb ells dos i vaig parlar i em van dir que felicitats, que ho has fet molt bé, no sé què, que li havia agradat. I és una actriu que per mi és com molt gran, m'agrada molt a Loli León.
0: És que se t'il·luminen els ulls, estàs a punt de plorar.
1: Sí, no, jo li vaig veure i
0: uah.
1: I em va dir com que ho he fet molt bé i és com pff, ja, moltes gràcies. A l'Enric Auquer també m'ho va dir.
0: Uah.
1: O sigui, em vaig reencontrar amb ell i em va dir ho has fet molt bé, no sé què, em va donar un abraç i jo...
0: Oh, això sí, perquè són, clar, són grans del cinema i com grans actors. Uau.
1: Sí, sí.
0: Què és el que t'agradaria... Si poguessis demanar, què és el que t'agradaria fer?
1: De l'actuació?
0: Sí, de ser actor. Què t'agradaria? Què és el que tens al cap? Què és el que estàs esperant que surti l'oportunitat?
1: Pues una pel·lícula que surti com a protagonista. Jo em considero que se'm dona bé la drama, les escenes enfadats i comèdia també. Ho faig bé, és que no sé, des del meu punt. Jo em veig bé, saps?
0: És que em sento molt bé, no?
1: Sí,
0: feliç, i em sento que sóc capaç de poder-ho encarar.
1: Sí, no? És el que em dona ràbia. És com que, a veure, no hi ha càstings o què passa aquí, si jo em veig que tinc el nivell. Mm-hmm. Però, no sé, hi ha punts de vista distints, no sé.
0: Doncs moltes felicitats per aquest paper en aquesta gran pel·lícula, que t'arribin també doncs molts projectes, ja ens aniràs dient. Moltes gràcies per compartir-los aquí també en Ràdio Rubí. I escolta'm, si aquí a la ràdio algun dia fem alguna cosa i necessitem un actor, pagar-te, no sé quan te pagarà, això has de passar, si te paguen, l'Albert Soler és el director, però... Però, escolta, que es pot servir també, no? Per, bueno,
1: material.
0: No sé,
1: Material.
0: Material,
1: com dic jo.
0: Material, sí. per tenir moltíssimes gràcies a Zacaria i moltíssimes felicitats.
1: Moltes gràcies. Gràcies a tu.

0: que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat. Informatius de Ràdio Rubí.
1: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
2: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
3: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Avui volem parlar d'una realitat que va molt més enllà de trobar una feina. Parlem de persones que busquen oportunitats, d'empreses, famílies que necessiten incorporar algú i no sempre saben com fer-ho. Càritas Diocesana de Terrassa té un servei d'intermediació laboral que treballa precisament en aquest punt de trobada, acompanyant persones, ajudant empreses, també particulars, doncs a fer contractacions responsables. Avui ens acompanya Mercedes Comín, la responsable del Servei d'Intermediació Laboral de Càritas i Sesana de Terrassa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Mercedes, quan parlem d'intermediació laboral, de què estem parlant exactament, per fer-nos una idea?
1: Nosaltres el que fem és de pont entre les persones o empreses que necessiten algú per treballar per ells i les persones que fan recerca de feina, que són persones que venen a Càritas i ens demanen ajuda, i moltes vegades el primer que ens demanen és una feina.
0: Clar.
1: I el que fem és això, aquest pont, perquè clar, aquestes persones demanen una feina, però moltes vegades abans necessiten un acompanyament molt més llarg. De vegades comencem per l'idioma. Igual ve una persona que no coneix ni el català ni el castellà i ens demana feina, pues han de començar pues, tot un procés, l'idioma, moltes de vegades també la documentació, perquè clar, no et poden fer un contracte si no tens un NIE com a mínim o un permís de treball. Fem tot aquest acompanyament fent diferents cursos, perquè els cursos, a part dels coneixements, el que ens serveix és també per detectar com funciona aquesta persona. Pues, si és una persona que és compromesa amb el curs, és puntual, compleix, és responsable, pues segurament a la feina acabarà sent igualment responsable. Fem tot aquest acompanyament. I al mateix temps assessorem també a les famílies que ens demanen treballadors i a les empreses.
0: Clar. Per tant, hi ha una feina al darrere molt gran, que només no és que sigueu només un pont entre una empresa i uns treballadors, no? Sinó que feu una mena d'acompanyament també que és més personalitzat i que pot començar mesos abans.
1: Molt, no, de
0: mesos,
1: vegades anys
0: abans.
1: Fins, hi ha gent que sí, que porta bastant temps acompanyat fins que arriba al programa laboral, sí.
0: Clar.
1: Mesos o anys, sí.
0: Clar, suposo que també és important entendre la situació concreta de cada persona abans de trobar-li una feina, no?
1: Exacte. Entendre la situació concreta, també detectar una mica pues, tots els valors que té, perquè cada persona té unes eines, té unes característiques i potser es pensa que serveix per una cosa i serveix més per una altra. Pues, també detectar tot això. I també fem acompanyament a les empreses i als particulars, perquè moltes vegades, sobretot als particulars, però amb empreses també passa que venen amb una idea, jo crec que necessito això, pues, després parlen a persona, o diuen, no sé exactament el que necessito alguna persona per la meva llar i no sé exactament què necessito. Nosaltres li expliquem com a treballem i també li donem totes les opcions.
0: Clar. Mercedes, jo no sé si teniu dades d'aquest 2025 o bé del, no sé,
1: ostres,
0: del primer semestre.
1: No,
0: de què és el que més normalment més us demanen, ja sigui per part de les empreses o el que acabes d'apuntar, perquè també hi ha particulars que s'adrecen a vosaltres a Càritas, perquè, per exemple, necessiten, com tu deies ara, no?, una persona per la llar, per neteja, per les cures de la llar, per les cures, suposo. Sí. Això és el que t'anava a preguntar.
1: Infants, gent gran,
0: persones dependents, que potser, jo no sé si busquen una persona 3 hores, 4, 6 o 8. Explica'm una mica aquest ventall del que us demanen. I ho diferenciem, entre empreses i particulars.
1: Els particulars el que més ens demanen és cura de gent gran i neteges. És el que la demanda més gran, perquè a més les neteges és una cosa que ja històricament Càritas sempre ha anat proporcionant persones, perquè sempre, o sigui, fa moltíssim, des que va començar Càritas ja es va començar a fer cursos per tot aquest tema de neteixes, planxa, cuina. tota aquesta part ja històricament ja ho ha fet sempre Càritas. Després, la cura de gent gran, això és tot un tema, perquè clar, ara a la majoria de llars tothom treballa. Estem en un moment que una persona gran que necessita, generalment necessita algú que estigui per ells, es queda moltes hores sola, tota la cura d'higiene, tot això queda una mica penjat. No. O la família ha de fer uns encaix molt, molt difícils. Llavors, tenim molta demanda de cura de gent gran. Mm. I després, per part de les empreses, ens demanen molt de tot, perquè nosaltres també adaptem molt els cursos a les demandes. Si veiem que hi ha una demanda que es repeteix, doncs fem recerca d'aquest curs perquè es pugui fer. Ara es demana molt això, mosso de magatzem, tenim un curs de mosso de magatzem.
0: I vosaltres feu el curs, eh? Vosaltres feu el curs,
1: fem
0: també?
1: Fem cursos, diferents cursos, sí. Després l'empresa generalment també fa el seu curs, per adaptar exactament el que necessiten. Ara acaba de començar un curs de manipulats industrials, que és el curs que és el curs estrella ara mateix. També fem cursos de neteges industrials, perquè també ens ho demanen. Però sempre fem recerca de nous cursos. Ara estem en contacte amb la Fundació Laboral de la Construcció perquè també s'estan fent bastant demanda per tot el tema de la construcció i sobretot per feines com més especialitzades, pues soldador, encofrador, coses d'aquestes ens estan demanant. Molt lligat també a aquesta regularització que hem tingut ara, que perquè podem fer aquest encaix. Molta de la gent que s'està regularitzant té aquestes feines no homologades, llavors nosaltres busquem també cursos homologats que s'homologui la seva formació.
0: Per tant, les empreses que es posen en contacte amb vosaltres i que jo entenc que tenen un paper, per tant, més social, que poden contribuir a una inclusió social a través d'una contractació, de quin tipus són? De quines branques
1: tot
0: són?
1: Tot tipus. De tot tipus, tenim tot tipus, perquè hi ha empreses que es posen en contacte amb nosaltres perquè tenen aquesta necessitat, però jo constantment estic fent recerca i tu pensa que nosaltres gestionem, des de Càritas i de Sant Adrià de Terrassa, gestionem les poblacions pràcticament dels dos Vallesos, Vallès Oriental i Vallès Occidental. Tenim molta indústria. Llavors, ens entra per dos vertents, o empreses que saben que nosaltres tenim aquesta borsa de feina i que es posen directament en contacte amb nosaltres, i jo també faig constantment, bueno, jo i l'equip que tenim, constantment fem recerca d'empreses que detectem que podem, bueno, donem a conèixer el programa laboral perquè elles puguin conèixer i que quan tinguin una necessitat ens contactin.
0: I d'aquí, de la nostra ciutat de Rubí, hi participen?
1: Sí, tenim bastants. Sí, tenim bastants empreses, sí. De Rubí, sí. Sí, a més, molt col·laboradores, la veritat. Les empreses que tenim, molt col·laboradores.
0: Quins són els obstacles? Ens queden 3 minutets de programa, bueno, 2 i mig. Bueno. Quins són els obstacles que us trobeu principals, perquè una persona pugui accedir a una feina?
1: Pues el que deia, de formacions homologades, ens demanen moltes vegades carnet de conduir. El carnet de conduir és molt car, les persones que nosaltres atendem no tenen diners per treure's, llavors sempre estem buscant la manera, perquè moltes vegades, clar, si és en un polígon i és de difícil accés i són horaris que no hi hagi pues, transport públic, pues es necessita cotxe només per accedir. Clar. Que ja fan, perquè molts van en patinet i fan històries, però moltes vegades es necessita i moltes vegades l'empresa demana carnet de conduir per garantir que arriben bé a la feina els horaris que potser són de madrugada, de nit, bueno, saps?
0: Mercedes, si hi ha una empresa que necessita incorporar persones, vol col·laborar amb Càritas, quin és el primer pas que ha de fer?
1: Pues posar-se en contacte amb nosaltres. Jo sóc la persona que ha rebut totes les ofertes. O sigui, preguntava, em trucava a Càritas Diocesana de Terrassa i preguntava per la Mercedes Comín.
0: Així de
1: ja
0: fàcil,
1: està, ja ho té tot fet. Ja. Així de fàcil, sí,
0: així
1: sí.
0: Així de fàcil. Sí, i, sí. Vale, i una persona, per exemple, que deies, mira, és més a nivell particular, que són necessitats de la llar, ja siguem persones grans. També ha de fer el mateix?
1: També, igual.
0: Exactament,
1: a mi, sí.
0: Exactament el
1: mateix. Tot ho rebo jo, sí, sí. Mm-hmm. Sí.
0: Doncs moltíssimes felicitats, estem encantats de poder en certa forma donar veu, no?, aquesta col·laboració que està fent Càritas amb les empreses, justament amb aquest poder, poder transformador que hi ha i social en el que nosaltres sí. també hi creiem molt.
1: Moltíssimes gràcies.
0: De res, ja sabem que s'han de posar amb Càritas Diocesanes de Terrassa, amb la Mercedes Comín, la responsable del Servei d'Intermediació Laboral. Moltes gràcies per explicar-nos aquesta feina, que no només és posar-se en contacte amb persones i empreses, sinó que acompanyeu, orienteu, genereu oportunitats. Moltes gràcies.
1: A vosaltres. Deixar-m'ho explicar.
0: Nosaltres ho deixem aquí. Demà més Rubí al dia a partir de les 9 del matí.

0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
1: Bon dia. El conegut especialista en medicina de la son, el doctor Eduard Estivill, oferirà a Rubí la que molt possiblement sigui l'última conferència de la seva trajectòria professional. El metge ha deixat en mans de la seva filla, Clara Estivill, la direcció de les seves clíniques i el gruix de la seva vessant divulgativa, però ha acceptat fer una última xerrada que serà el pròxim dilluns a la biblioteca. Després d'haver impartit 784 conferències al llarg de la seva vida, Estivill ha decidit tancar aquesta etapa per donar pas als membres del seu equip i a la seva filla, que actualment dirigeix les seves clíniques. Durant la conferència titulada Dormir bé per viure més anys, Estivill abordarà els conceptes clau del descans i les diferents patologies del son. També oferirà eines i rutines pràctiques per millorar la qualitat de vida de la gent gran sense haver de recórrer excessivament a medicaments i a somnífers. Com totes les xerrades dels cursos de l'Aula Extensió Universitària de Rubí, l'entrada serà gratuïta i oberta a tota la ciutadania. Ferrocarrils de la Generalitat afegirà un tren especial a la línia S1 les nits més concorregudes de les festes de la Mercè a Barcelona. Aquest comboi de reforç sortirà des de l'estació de Plaça Catalunya a 4:45 de la matinada les nits del 24, 26 i 27 d'aquest mes de setembre. Recordem que amb els horaris habituals dels caps de setmana i vigílies de festiu, l'últim tren des de Barcelona cap a Rubí surt a les 2:08 de la matinada. A partir d'aquell moment, el servei no es reprèn fins a les 5 del matí, en dies feiners, o a 6:15 els dissabtes i els festius. La nova sortida a 5:15 permetrà retallar uns minuts el temps d'espera per agafar el primer tren de tornada cap a l'estació de Rubí Centre. Més enllà de la línia S1, Ferrocarrils també adaptarà la resta de la xarxa durant la Mercè. La línia S2 de Sabadell sumarà també un tren extra a la matinada i es reforçarà el servei per al Piro Musical de diumenge 27 de setembre. A més, la L6 Sarrià, la L7 Avinguda Tibidabo, la L12 Reina Elisenda i la L8 de la xarxa Llobregat Anoia tindran servei continuat les nits del 23, 25 i 27 de setembre.
2: En esports, el waterpolo de la nostra ciutat mira cap al pròxim cap de setmana quan l'estrena de les noies serà amb dues cites a la Divisió d'Honor. Els nois també jugaran dos partits, però venen de l'estrena el passat dissabte davant del Barcelona amb derrota 9-31 en l'intent de lluitar per la permanència a la màxima categoria del waterpolo. I pel que fa al futbol en tercera catalana, el grup 12, dos resultats, una de freda, una de calenta. El 20B guanyava 5-3 al Sabadell Nord, mentre que el Rubí B perdia a casa 0-1 davant del Martorell.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural. De verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
1: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres, a partir de les 7 de la tarda, podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
0: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
1: Sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
0: ¿Estás seguro?
1: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
0: Jejejeje.
2: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'Actualicat.
3: Actualicat. El programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
2: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
4: Era això, sempre volem massa i necessitem...
3: Actualicat. Els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva. La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
4: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
3: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança.
4: Encara sé com és la gent normal.
3: Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, la gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i... gent normal.
5: Gent normal com tu.
6: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.
7: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
8: Set ciutats. Set emissores. I una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
9: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
1: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: dia, benvinguts i benvingudes un dia més al primer Segon i Postres, el programa foodie de Ràdio Rubí. Quan és l'hora de menjar o quan ens reunim amb els amics o la família per celebrar quelcom o simplement compartir una bona estona, acostumem a sentir felicitat per allò que mengem, ja que les emocions i el menjar sempre van de la mà. Ara bé, hi ha moments de les nostres vides que el plaer de menjar es converteix en plaer culpable. Però per què culpable? Doncs culpable per menjar alguna cosa que no tocava o menjar a deshora, és a dir, la coneguda golafreria. Aquest sentiment culpable moltes vegades porta a sentir-se insegur o vulnerable. Al primer, segon i postres estem molt a favor de menjar per plaer sense sentir-nos gens culpables, perquè no hi ha aliments bons o dolents, sinó que nosaltres mateixos els hi posem una etiqueta. No cal que us digui que s'ha de menjar de tot, però amb mesura. I el més important és gaudir sempre d'allò que mengem, des de l'amanida fins la crep de Nutella. El berenar és segurament l'àpat més perillós per la golafreria. Les persones adultes generalment no berenen. Fan cafè, potser amb un dolç petit, però en general berenar està reservat només als nens i als malalts, que poden destinar un moment del dia a la golafreria sense sentir-se gens culpables. Acompanyeu-nos, que avui dediquem el primer segon i postres a gaudir sense culpa.
1: Primer, segon i postres, el programa foodie de Ràdio Rubí.

0: Blai, Xili, com esteu?
1: Molt bé, Xili.
2: Jo, molt bé. Xili, he vingut acalorada perquè avui fa molta calor, però bé.
1: Bueno, avui amb la calor podríem fer un crep fresc. No sé si n'hi ha. Ho haurem de preguntar als convidats d'avui.
2: Això.
1: A veure
2: què ens diuen.
1: I després la secció que tenim després, un vinet també ben fresquillo, sí. Sí?
2: Sí.
1: Sembla bé?
2: Va, preguntem.
1: Marta, estem bé, molt bé.
0: Molt bé. Doncs bé, una crepe, del francès crepe, és una massa en forma de disc extremadament prima que se serveix farcida de tota mena d'ingredients dolços o salats. Els ingredients més comuns d'aquesta massa cuita són farina, ous, llet, mantega i sucre. La pasta s'estén en forma de disc i es cuina per les dues cares, en una paella o en una crepera, que és un aparell específic per obtenir-les de forma més còmoda. Avui parlem amb els propietaris del bar de l'11, situat a la plaça 11 de setembre. El Xavi ja va passar fa un temps pel primer segon i postres per parlar del seu restaurant. Però avui torna amb la seva parella, la Elo, perquè han obert un altre local. Estem parlant ni més ni menys de la nova creperia Al Teu Gust, al carrer Pintor Coelho, número 6. Això és a la plaça 11 de setembre, just a l'altra banda de l'11. Com esteu, Xavi i Elo?
3: Molt bon dia. Hola. Estem encantats i emocionats d'estar aquí per presentar el nostre nou projecte. És un projecte molt il·lusionador, que donarà vida a la plaça, esperem, vida al poble, i bueno, us deixem provar cosetes noves, unes noves formes de fer creps.
0: Clar, vosaltres vau obrir el 13 de setembre, però la vostra intenció era obrir l'11 per així jugar amb el número?
4: Aquesta era la intenció, de poder obrir l'11 a la plaça, a la mateixa celebració, però bueno, no ha sigut possible i trigarem uns dies més fins al divendres, que ja obrirem les portes perquè tothom pugui vindre a provar aquests creps.
0: Com ha anat la rebuda?
4: Molt, molt, molt bé. La veritat és que ja ens esperàvem tindre aquesta resposta per part de les persones de Rubí, però ha sigut molt gratificant, un ambient molt bo, molt satisfactori, la veritat. Molt contents, molt contents.
2: Home, esteu en un bon lloc, també.
4: Sí.
2: És a dir, per berenars i perquè teniu una escola al costat i no sé, esteu bé, hi ha molta gent, no?
4: Sí, la veritat és que l'estudi una mica que vam fer per muntar la creperia va ser sobretot això, buscar el públic, evidentment el més important, els nens, no? Sí. Que al final són ells que aporta també a la gent adulta i bueno, la plaça no només tenim l'escola sinó que també tenim un mercat, a la mateixa plaça també hi ha un parc per jugar als nens, és a dir, tot l'entorn està molt bé ubicat, no? I també pels matins les escoles també tenen aquests professors que surten una estona, poden estar en el local amb ordinadors, fer una mica de feina, i bueno, és a dir, el lloc és ideal. Uh-huh. Ha sigut un punt molt bo.
0: Per què vau voler obrir una creperia?
4: Bueno, la creperia, jo sóc francesa, i bueno, i la crepe, és a dir, cada cop que fem creps a casa, tant pels amics, pels la meva filla, és a dir, i sempre tothom em diu, els teus creps, que bons, i aquí amb la meva parella, amb el Xavi, doncs va animar a dir, i per què no muntes una creperia, que són molt bones les teves creps? I bueno, i vaig dir, bueno, vale, sí, és
2: allà vull.
4: Vale, sí, ho provem, no? És a dir, sí, és a dir, jo sé que agrada molt i poder transmetre això a les persones que no em coneixen, doncs ha sigut el...
0: Sí.
4: Però el detonant sí que ha sigut el Xavi, perquè em pogués llançar realment a... Uh-huh.
2: El lloc... Que teniu, es podrà prendre a fora i a dins?
4: Sí.
2: Hi ha terrassa i hi ha per prendre, és a dir que també es pot fer com una miqueta de menú, no? O només serà creperia?
4: No, de fet farem creps, farem gofres, biquinis també, i també tindrem gelats, batuts naturals, sucs naturals, és com un saló de té, una mica, enfocat una mica

0: com hi ha llet en la massa, sí, és important també que porti sense lactosa.
1: Està molt bé.
2: O sense lactosa, o ho pots fer amb soja o amb una altra...
0: Correcte, correcte.
2: Una llet vegetal.
0: Correcte, correcte, correcte.
3: Clar, vosaltres sou parella, com porteu això de compartir sector i ubicació?
0: Bueno,
4: encara no sabem.
0: Jo penso que molt bé, perquè no tenim el mateix, primer no farem el mateix, ¿vale? És molt diferent ell fa més restauració, jo faig més berenars i cafeteria, els horaris ens veurem menys. Clar. Això és la...
1: Bueno, però esteu a prop.
0: Sí.
3: Esteu a la seu.
0: Ens veurem a la seu. Això, compartirem menys temps, sí, perquè al final, clar, jo faig un horari molt més de matins i ell fa l'horari més de nits, no? Llavors, però jo crec que molt bé, ho portem molt bé, tinc molt apoyo de per ser, molta confiança, és a dir, deixa que jo faci i que... I jo sempre dic, i això?
3: Sí.
0: Però no, però jo crec que molt bé.
1: I al final acabes fent igual de nits també, perquè el crep és una mica com la pizza, no? Anem a fer una pizza, anem a fer un crep. I això s'acostuma a fer molt a la nit. O sigui, et refies molt dels berenars i potser fas berenars i sopars.
0: El que passa que no vull invadir,
1: vale,
0: la part de la meva parella.
1: Bueno, però són diferents totalment.
4: Sí, és diferent.
0: Sí, però vull diferenciar molt bé, sí? És a dir, a l'aspecte després de tindre... Vull realment que sigui això, no? Un saló de té, que no sigui un restaurant, no? Perquè al final es convertirà en un restaurant. I tampoc, que sí, que potser a l'estiu s'allarga més a l'horari, però no vull... No, vull marcar molt bé el...
1: Vols marcar els horaris.
0: Sí, els horaris, sí. I sobretot no barrejar, no? Que prefereixo que vagin a fer una pizza a l'11 que no una crepa al gust. Sí.
4: Però jo ho veig una mica diferent, perquè al final, si donem vida a la plaça... Sí. Al final donarem vida a la plaça i al final una plaça molt maca que ve tot el poble i si hi hagués una altra oferta gastronòmica a la nit, mm-hmm, també aniria perfecta perquè donaria això, vida. Però al final aquest negoci, aquest local està pensat per fer cafeteria. O sigui, de 8 del matí a 8 de la nit, non-stop. Vale. De dilluns a dissabte.
2: Són hores ja,
4: sí,
2: eh?
4: Hores, sí.
2: Entenc que no vulgui fer nits i no vulgui fer...
4: Sí. Hi ha diversos exemples aquí, que és el que deies tu, que sí que a les nits tira molt una crep salada, un refresc, una crep salada i un postre, i ja ho tens. Però està molt ubicat a cafeteria. O sigui, creperia, però horari de cafeteria.
1: Vale.
4: També tindrem kits, també tindrem biquinis, també tindrem...
2: És
0: bastant.
4: Pastissos de les tietes, pastissos, i d'ella també, que farà també ella. Vull dir que tindrem un sortidet molt maco de la carta que complementa les creps. O sigui, no és...
3: Hi haurà alguna especialitat així molt vostra, que sigui molt única?
0: Bueno, de fet, la crep, mm-hmm, ja és única, és a dir, no hi ha cap mercat ara mateix que facin la massa com la faig jo.
3: Explica'ns una mica com la fas, la massa.
1: Sense dir el secret.
2: No es pot dir.
0: El secret, al final, els ingredients són els mateixos, mm-hmm, però són les quantitats.
1: Vale.
0: Quanta quantitat poso de farina, d'ous, i després hi ha...
1: Tipus de farina, tipus de mantega...
0: És molt important, és molt important. Aquí també és veritat que... podem fer la mateixa crep aquí i jo la faig a França, però no tindrà mai el mateix gust,
2: no,
0: per les aigües, sí, llavors, sí, sí, sempre hi ha, però l'essència sí que hi és, sí. I després hi ha un toque que no ho puc dir, que és el que diferencia realment de totes, de tota la massa. Per això et dic que amb un especial no, perquè al final els ingredients, la Nutella, tothom la coneix, no la fabrico jo, és a dir, la xocolata blanca el mateix, totes aquestes no, els ingredients no els fabrico jo, no? És a dir, és la imaginació de la massa que porta realment la diferència.
4: Sí. I la massa, per exemple, al final és farina, ous, mantega, tal, però quina mantega, quins ous...
2: Sí, és el que hem dit. Saps? Sí.
4: D'on venen, tal qual, és una miqueta el que es notarà al final pelada.
0: Sí. També és important que la matèria prima és de proximitat. Tot el que siguin els salats... tots són, és del mercat, és a dir, pernil d'ous, pernil salat, salts de cases també, vull dir que al final tindre ingredients també frescos fa molt,
2: és important,
0: fa molt a quan tu et menges una crep.
1: Faràs amb farina blanca o faràs

0: com la Normandia o el Sarracé, també.
1: No, la faig amb farina blanca.
0: Vale.
1: La nostra és farina blanca, vale. No és la brotona.
0: Ja ho sabeu, farina blanca.
2: Una crepa especial que et faci...
1: És la de la meva mare.
2: I què? Quina és?
1: És la de sucre. És a dir, és
2: la Suset.
1: No, la de sucre. És sucre i mantega. Vale. Realment és una... Quan la gent econòmicament no té... Bueno, pues, no té... la massa de la farina no era cara, la llet tampoc, els ous tampoc, llavors només menjàvem, bueno, aquesta de sucre.
2: Mm-hmm. Com aquí, amb els pagesos, fèiem el pa amb oli i sal,
3: o
2: amb vi sucre, i ja està, i ho fèiem amb el pa. Bé.
1: És aquesta, per mi la millor, perquè a més aquí ja notes la massa, és a dir, sí. Tot ho pots disfressar amb els ingredients.
2: Però
1: no?
2: Quan és senzill...
1: És on trobes... Si jo em puc menjar la massa sense res, és que és,
2: bona,
1: és la que més m'agrada.
0: I tant, sí. I tant.
4: Com definiríeu la proposta de la creperia en tres paraules?
2: Ui!
0: No, Marta!
2: Esta ha sido...
3: Jo diria, una d'elles seria tradició.
1: Tradició
3: seria una d'elles.
1: Sí. Infància, per mi, mm-hmm. Em recorda molt la infància. I després jo crec que és un de benestar.
4: Sí.
0: Qualitat, amb tots els aspectes, vaja.
2: Il·lusió, sí, també. Bé, és que hi ha moltes estar... paraules, suposo, la il·lusió.
1: Sí,
2: i la il·lusió
1: sí,
2: dels clients també, d'obtenir un crepi que dius, que bo, no?
1: Sí, al final, perdona, al final no és... És important que, però si arribo a transmetre que quan se sentin a local i que mengin una crep i que es deixin... No pensant, ai, mira, me voy a comer un crep, que tengo hambre. No vull això, no vull. No. Vull que gaudeixin d'aquest moment de gaudir, uh-huh. de disfrutar d'aquesta crep, uh-huh. amb la companyia que sigui, amb un mateix, però que diguin...
0: De l'espai en general.
1: Sí, i que aquest això que
0: es
1: transporti... Amb
2: I que després et torni i dius... Li ha agradat.
1: Sí, sí.
4: Clar, la recepta que fas actualment és la que feia la teva mare o l'has anat modificant una mica?
1: Sempre modifiquem. És a dir, les generacions...
2: És que...
1: Sempre...
2: és obligat, em
1: sempre
2: sembla.
1: Sempre modifiquem. Sí, l'he modificat una mica. Primer de tot perquè la sense gluten, evidentment, no es pot fer de la mateixa manera, ni amb farines, ni amb lleig. Però sí que hi ha una part de que és la mateixa que ella.
4: Clar, realment hi ha algun farcit que hagueu notat que s'està venent més o que us hagin demanat més?
1: La Nutella és la número 1. Al final és la que més demanen és la que més demanen. És veritat que la crep està molt, molt enfocada als nens, és a dir, els nens van a una fira i volen una crep, passen amb un...
2: Perquè és el que es coneix ara. Té poca història aquí. És més a França, potser sí. És més conegut, sí. I té més ingredients, més d'allò. Aquí és el que es coneix és el de xocolata i el que estàs dient. Però suposo que si al vindre a la teva creperia i vas veient altres coses, clar, el de la taula del costat dirà, ui, això no pot estar malament. Jo en vull un d'aquella, no sé com es diu, aquella. No us ha passat a vegades que vas a algun restaurant i dius, jo vull allò.
1: Totalment. Sí que hi ha algunes... Les més especials són amb salats, perquè al final els nens no volen provar. Quan anem amb un nen i prova aquest, no vull provar. Jo vull la Nutella i els nens són molt que no volen provar. Els adults sí que volem provar.
2: Home.
1: I els adults, és veritat que ens agrada més potser els salats que no els dolços, no? Llavors, en els salats sí que hi ha sorpreses.
0: Vale,
1: però heu de vindre per vindre a veure la carta.
2: I tant que vindrem, oi?
0: Vale.
2: Sí. A més, els grans és més el healthy, no? Que ara que tot... sí que hi haurà el que és el crep, però tot el que posis a dins, si hi ha fruita i coses així... Bon...
0: Sorpresa. Has vist
2: sorpresa.
0: La cara? Has vist la cara en què t'ha mirat?
1: Has de vindre.
4: I bé, Xavi, tu amb l'11, com va?
3: Jo perfecte, jo bé.
4: Sí?
3: Bé, molt bé, sí, molt content, com sempre. Treballant molt.
0: Ja són 3 o 4 anys?
3: 3 anys i mig.
0: 3 anys i mig.
3: 3 anys i mig, sí. El març, 4 anys. 15 de març.
0: Molt bé, fantàstic.
3: Sí. Jo a la meva, molt content, i ara pues, empujant aquest nou projecte, encantadíssim. Vull dir que sí. Fantàstic.
4: Heu fet algunes innovacions des d'aleshores? O...
3: Bueno, una miqueta de reformes, hem pintat una miqueta d'alguna cortina, alguna decoració, hem canviat algun plat, sempre canvio plats, sobretot de temporada. Però bueno, vins també, sempre presenten vins, i bé, sí, no? Sempre a la línia, una miqueta, has d'estar darrere. I cada temporada que comença, doncs comença amb ganes i sí, comença amb il·lusió. I ara mateix acabem de venir a vacances, quasi. Vull dir que il·lusionant, com sempre.
4: Clar, vosaltres a l'11, la ruta de tapes, veu fer una torradeta de Santa Teresa, que era l'única dolça de la ruta.
3: Sí.
4: Era ja una mica una declaració d'intencions amb la que faria.
3: No, la ruta de tapa, el que vaig pensar va ser, ja que totes són salades, pues, que tothom vingui a fer el postre aquí.
2: També.
3: O sigui, aquesta era la...
0: I realment, la Xili i jo, que estàvem jurat, vam passar i vam repetir tot. Era molt bona.
1: Aquest any no la pot fer, perquè aquest any entro jo a la ruta i el postre no el pot fer.
0: Bueno, doncs et toca primer plat, ella postre.
2: No, exacte. Exacte. A més, vam fer tota la ruta.
0: Vam fer la ruta i pensant.
2: I vam acabar...
3: Sí.
0: Van fer el que tu dius.
3: Pues vosaltres ho vau fer, o sigui, el que havia perfecte.
0: Sí. Al ser jurat en van fer 7 o 8 cada dijous,
2: sí.
0: Era?
2: No, 10 cada...
0: O 10, no sé quan.
2: 10 cada dijous.
0: Que passa que compartíem, perquè Déu-n'hi-do. I vam dir, bueno, l'última d'avui...
3: El postre.
0: I vam vindre a l'11 a fer el postre, i tant. I realment era molt
2: bona.
0: Era molt bona.
3: Sí. M'alegro.
0: Què més?
4: Bé, doncs, moltes gràcies, Xavi i Elo. Esperem que tingui molt èxit la vostra creperia.
0: Segur que sí.
4: A veure si us va venir la gent, que segur que sí.
1: Moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies.
4: A vosaltres.
0: Ens veiem.
1: Que vagi bé. Adéu. Vinga. Pop.

0: Doncs ara acabem d'escoltar una cançó força divertida anomenada Le Petit Pain au Chocolat de Jo Dassin, que ens parla ni més ni menys d'una història relacionada amb el típic berenar de pa de xocolata. Doncs bé, ara retrobem el primer segon i postres amb el Jordi Rusterazo, president de l'Associació Rubinenca del Vi. Avui parlarem amb ell de la verema, els incendis, les temperatures i de quina manera ha canviat la manera de fer vi a causa del canvi climàtic. Com estàs, Jordi? Com
1: ha
0: anat l'estiu?
1: Bona tarda. Ha passat molt ràpid, eh?
0: Sí?
1: Sí, jo no sé vosaltres, però...
0: També, també.
1: Ha passat volant.
2: En aquesta calor vols dir que no volíem tots que passés una mica volant?
1: Veure, si estàs de vacances, no, eh?
3: No ho notes
1: vacances,
3: tant. No ho notes tant. Jo treballant ho noto molt més que si estic de vacances.
2: Jo no, jo quan treballo...
3: Vés, home.
1: De vacances no hi ha problema.
3: Ell està sempre de vacances, exacte. Per això no ho nota.
0: Bé, doncs bé. El tema d'avui, ens podria explicar una mica com els vermadors han afrontat tota aquesta acceleració de la verema primerenca?
1: Sí, penseu... que el tema del canvi climàtic és un, està super de moda ara i sempre estem parlant amb tots els aspectes, no? Ja de la vida. I la verema és un mes. És a dir, penseu que aquestes temperatures tan altes, en mesos on no estàvem acostumats, té una influència al camp. Uh-huh. És a dir, penseu que en els últims 10 anys aproximadament hem avançat la verema entre 10 i 15 dies. La verema era a setembre.
3: Sí.
1: I ara la verema és agost.
2: Sí.
3: Sí. I fins a partir tot... de la diada era.
1: Sí,
3: a partir... I moltes... segons com, molt més llarg.
1: Moltes festes dels pobles eren després de la verema, sí. No? Aquestes sí. Coses, no? I ara es fa la verema a l'estiu, però a l'agost.
3: Vull... A l'última d'agost, quasi tothom.
1: Exacte. I, sí. I hi ha gent que fa juliol, fins i tot.
2: Depèn de la comarca.
3: Del raïm o
1: no,
3: del lloc.
1: A més, penseu, tenim un problema que és el clima que ens fa avançar. Llavors, per què avancem? Perquè penseu que el raïm, al rebre tanta calor, fa una concentració de sucre brutal. Uh-huh. I abans de temps. Llavors, si no anem a bramar, l'íntex d'alcohol que ens pot sortir del vi és molt pujat i després tenim problemes. Perquè què fem amb uns vins? Ara que estan de moda els vins lleugers, fluïts, i no? Tota aquesta moda, sí, sí. Desalcoholitzats, amb vins que tinguin 17 graus. És impossible. Llavors ja s'ha d'avançar tot. Més problemes. Que és una maduració que és artificial, per dir-ho així. Vull dir... Sí que madura per dins el fruit i tenim sucre. Tecnològicament és correcte, però fenològicament la pell, les llavors, no maduren. I això fa que els vins arrosseguin després amb gustos de vegetals, molts tanins, astringència... Mm-hmm. És a dir, que ens canvien l'estructura del vi absolutament.
2: Sí, sí, totalment.
1: Mm-hmm. Llavors, a banda de que sigui un problema per temps, també és un problema per l'estil de vi que volem fer. S'ha de fer molta intervenció. Mm-hmm. És a dir, hi ha cellers que desalcoholitzen, per això que us he dit abans, perquè tenen una quantitat de sucre brutal i alhora, quan comença a fermentar, allò no per a ningú. I fins i tot es fan intervencions amb perden acidesa, molts dels casos. Vale. Un vi, si no té acidesa, no té sentit.
2: Vale.
1: Per tot el nervi, la columna vertebral, no? Per dir-ho així. Uh-huh. I es fa molta intervenció al laboratori. Penseu, o sigui, el vi, pensem que és un producte supernatural, ja no ho és tant, però amb aquestes calors i no només que faci calor abans, sinó onades.
2: Vale.
1: No? Madura...
3: I sense pluja.
1: Sí, però al final el tema de la pluja ha plogut quan havia de ploure. Vull dir, més o menys. Mm. És a dir, hem tingut
3: segons
1: una tardor, un hivern que ha plogut i ara a l'estiu no volem la pluja. No la volem. No. Per brava no volem la pluja. Som fons, tenim problemes. Pluja ja n'hi ha hagut, però aquestes onades fan que les maduracions siguin heterogènies.
2: Val.
1: És a dir, a la mateixa planta trobarem grans que estan madurs, uns altres verds...
0: Clar, no estaran iguals, realment.
1: És un desastre.
3: No és uniforme.
1: Sí, és un treball de vigilància contínua de la vinya, d'avançar tot, de fer treballs a l'agost, que és difícil també de fer-los, a nivell d'infraestructura, a nivell de personal.
3: És que no trobes la gent.
1: Exacte.
3: No. La gent
0: és un més complicat.
1: Sí, penseu que us deia juliol perquè, per exemple, quan Freixenet, Codorniu volen ja el most, ells marquen, no?, quan s'ha de bramar. I aquest any s'ha bramat super d'hora. Mm-hmm. Vull dir, que sortia allò amb una acidesa que tirava enrere, no? Però perquè tenen una estructura i no poden estar... no la poden moure tan fàcilment.
2: Sí.
0: Clar, aquest fenomen ha afectat a tot Catalunya.
3: No.
1: A tot Catalunya, a tot
3: però
1: Espanya...
3: No tot igual.
1: Bueno, no tot igual, però us podria dir que és un fenomen mundial.
3: Mm-hmm.
1: Mundial perquè, penseu, l'estil de vi que fem aquí va una mica en concordància amb el clima que tenim. Si ens canvia el clima, ens canvia l'estil de vi.
2: Vale.
1: Llavors, aquí què està passant? Que puja el grau, però ara el mercat no vol grau.
2: No.
1: Llavors tenim un problema. Hem de fer les mil i una per intentar corregir això. A les zones, per exemple, Alemanya, Alsàcia o zones més al nord, i són uns vins més fluïts, més frescos. Què passa? Que també fa calor.
2: Vale.
1: I com es estan sortint ara? Vins amb concentracions alcohòliques altes, també,
2: clar.
1: I molt concentrats. Llavors, ha canviat l'estil. És a dir, per intentar fer aquest estil de vi, han de tornar a fer ells coses, no? Intervencions.
3: Ja, però aquestes intervencions que estàs dient ara va una miqueta en contra amb tot el que estan fent ara, perquè s'està buscant lo ecològic, el mínim intervenció, no? És la moda que s'està posant ara.
1: Aviam, és que això de les etiquetes és una mica subjectiu. Ho hem d'agafar entre cometes. Perquè parlen dels vins naturals, no hi ha cap vi natural.
3: Sí. No, natural 100% no. Però la mínima intervenció,
1: sí.
3: Em refereixo. Clar, amb aquestes temperatures, tu dius això que puja molt, poca acidesa, no? I molt
1: sí,
3: grau.
1: Sí, molt grau.
3: Clar, aquí com no facis alguna cosa, és com...
1: S'ha de collir
3: abans. Jo un caldo que em surt salat, a veure
1: sí,
3: què.
1: Sí.
3: Si li poso aigua, és una porqueria.
1: Sí.
3: Perd tota la gràcia. Doncs, clar, aquí sí. com ho arreglem?
1: Com ho maneguem? A veure, mínima intervenció... també s'ha de mesurar que és mínima i que és molta vale. intervenció. I depèn de quina intervenció es pot, diguem-ne, dir que és més acceptable i una altra ja no tant. És a dir, si tu estàs al peu de la vinya i estàs cada dia vigilant i collint els grans que estan madurs i l'altre dia tornes, això està bé.
2: Vale.
1: Quan parlen moltes vegades de mínima intervenció volen dir que no s'hi apliquen sulfits, no s'hi apliquen fertilitzants no naturals, és a dir, però intervenció al vi hi ha moltíssima.
3: Uh-huh.
1: És a dir, us podria dir que a lo millor al laboratori no sé si hi ha més de 100 compostos que se li poden afegir sense cap mena de problema, que no són ni són nocius ni res, però són correctors.
2: Uh-huh.
1: Perquè si et surt un vi que no té la suficient acidesa, s'afegeix
2: un àcid.
1: Ja està.
2: Vale.
1: I corregim.
2: Vale.
1: Si et surten molta, també corregim. Si et surten notes que no són agradables, es poden corregir. Vull dir, al final, hi ha molts vins, per exemple, que els diuen de mínima intervenció, que diuen, no fem res. I, a veure...
3: Ara és difícil.
2: Algo s'ha de fer.
1: Algo s'ha de fer, perquè al final és una cosa que tu te l'aprens.
3: Mm-hmm.
1: Hi ha, per exemple... alguns vins que tenen l'etiqueta de minimíssima intervenció i que te'ls has de veure
3: al moment
1: perquè és que no tenen sulfits desenvolupen compostos com putrecina, cadaverina, vull dir...
3: Déu-n'hi-do.
1: A veure...
3: ja el nom ja, sí, et tira enrere.
2: Ja
3: parla
2: molt.
1: És així, perquè és biologia,
3: és un
1: ser viu.
2: Sí.
1: Llavors, a veure, mínima intervenció, però amb unes condicions mínimes de salut per la gent que s'ho pren. Però ara sí que han de fer moltes coses. Al laboratori, a la vinya, al celler, és un no parar. De fet, és
3: I una pregunta, si resulta que tenim una vinya, no? I aquesta, amb aquestes calors, i nosaltres tenim un tipus de vi amb aquella vinya, clar, aquestes calors i tot està canviant per aconseguir el mateix vi que les altres anyades, aquí deu ser una feinada tremenda.
2: Clar. Les intervencions que tu dius.
1: Perquè dius, intervenció.
3: Fins que arriba un punt que dius, haig de deixar de fer aquest vi X perquè ja no el puc
1: realitzar. Ens trobarem amb això. De fet, estan canviant els perfils. Ens trobarem amb això, perquè és el que us he comentat abans. A zones altes, ara, per exemple, es pot fer vi que abans no es podia fer.
3: Sí.
1: I a les zones més, diguem-ne, baixes, és gairebé impossible allà, amb la calor.
2: Aquí, per exemple, a llocs del Pirineu s'ha plantat vinyes
1: en llocs
2: molt alts per fer aquell vi de gel i vins d'aquests així teòricament que després són molt frescos, però tot això també està canviant, o ha canviat ja de cop.
1: Correcte. Ara, per exemple, es poden fer zones de per Pirineu, per exemple, vins més o menys com els que fem com el Penedès.
2: Sí, perquè les temperatures aquest any han estat pràcticament les mateixes.
1: Exacte, perquè per fer un bon vi el que necessites és aquest intercanvi de calor pel dia, fred per la nit.
2: Sí, això.
3: Les marinades.
1: Exacte, i un clima que no sigui, que no vagi a onades, sinó la pluja amb el seu temps. Llavors, ara ho estem notant, vas al Pirineu allà i fa una calor de...
2: Sí, com aquí.
1: Sí, com aquí, dius... Està canviant tot. Llavors, per poder intentar aconseguir el mateix estil de vi, intervenció. A la vinya, al celler, química...
3: Tot.
1: S'ha de fer tot això. Si no, al final et trobes amb un altre producte.
2: I això encareix els preus, clar.
1: Evidentment.
2: I bastant.
1: Perquè
2: tanta intervenció...
1: Bastant. Sí. Tu pensa una cosa, no és el mateix que tinguis un ramat d'ovelles i les deixis allà al camp.
2: Deixes.
3: Que ara també tenen problemes, han tingut problemes aquest any.
1: Sí. Que hagis d'estar cada setmana pinso i ara cap endins. Vull dir, això t'encareix tot.
2: Clar.
3: I en el mercat està havent problemes també, perquè al pujar el preu i tot això, no sé, ja que cada vegada hi ha un consum més baix
1: del vi. Tenim un problema. A veure,
3: hi ha vinyes que s'estan deixant.
1: És
3: hi ha
1: un problema. Que... Ara mateix, el camp, i concretament el sector vitivinícola, està en una crisi mundial
3: molt greu.
1: I tenim la culpa nosaltres, evidentment. No? Ja la culpa no li podem dir, no, és que és el clima, no. El tema està que hi ha moltes regulacions que no fomenten el que funcionin les coses bé i també està el tema de prohibicions, etc. Ara mateix la cultura del vi no és gaire popular, l'alcohol és és el dimoni, i llavors amb tot això és un perjudici absolut. Baixa el consum.
3: Penseu que els nostres avis anaven a la vinya, anaven a treballar i s'emportaven la bota de vi.
1: Correcte.
3: I bevien vi a totes hores, l'aigua a poca. I ara ens estem tornant a una societat o el que beu cervesa o no beu res d'alcohol. Perquè jo vaig dir, ai, falta més publicitat, perquè va haver una època que es va posar molt de moda allò, el vi blanc, per trobar-se amb les amigues, amb una terrasseta, i jo la trobo a faltar. Aquesta publicitat no ha tornat a ser. No hi és.
1: Tu pensa una cosa. És culpa de tots.
3: Sí.
1: Jo posaria el mateix sac als celleristes, als distribuïdors, als viticultors, tothom. És a dir... No hi ha una unió per poder fer les coses conjuntament amb grup i tenir força per intentar fer polítiques o programes de promoció.
2: De promoció de...
1: Exacte. Això en primer cop, el primer punt. I el segon punt és, a nivell polític, el recolzament és nul I a nivell ètic des d'Europa i Brussel·les i tot això, el vi és verí. Ja volíem fins i tot... es va aturar una mesura que volíem posar el vi com els paquets de tabac que surten...
3: En sèrio?
1: Sí, sí, que un pulmó i càncer i coses sí. d'aquestes, que posés
3: una copeta al dia
1: a l'ampolla, que el vi era perjudicial textualment.
3: Una copeta al dia és bona. I tant. Per la sang.
1: Sí, llavors, sí. penseu a Europa, la corrent és aquesta. Llavors dius, si Europa som la cuna del vi... Sí. Si som una cultura del vi, si la civilització nostra és des de quan tenim el vi,
2: clar.
1: Va lligada. Però ara, com que som tan
2: han decidit
1: perfectes, el vi és una cosa que no està bé sí. i l'hem d'intentar eliminar com sigui. I aquí tenim la prova.
3: Doncs no.
2: Quina pena.
3: Les celebracions, una trobada amb el teu noi, obrir una ampolla de vi... Queda molt maco tot això. Sí, què vols?
1: Sí.
3: Brindes. No et dic cada dia. Perquè jo, per exemple, durant tota la setmana no bec vi, perquè treballes i tot. I així. Però al cap de setmana...
2: Tot en mesura és correcte, tot, però sí, és el que diu. Sí.
1: Tampoc cal, vull dir...
3: Sí,
1: jo,
3: sí.
1: Nosaltres des de l'associació...
3: Igual el cava també. El cava, allò que mires la tele i només és quan ens bombardegen és per Nadal.
2: Sí,
1: ja.
3: Però... I abans
1: sortien. Pensa que tenim, vull dir, a nivell polític, i està claríssim, no hi ha un recolzament, però ja a nivell de tota Europa.
2: De
1: Europa, que no,
2: sí.
1: és que la Generalitat, no.
2: No.
1: És que és general. I des de Brussel·les ens marquen que el vi és una cosa... Llavors, això es tradueix en que baixa el consum. Les campanyes de promoció ja no es fan tant. Vosaltres penseu que tampoc pots fer gaire publicitat perquè té alcohol.
2: Perquè té alcohol, clar.
1: Llavors, tot això que deies tu, que abans ens impactaven sí. amb moltes... No es pot. Mm-hmm. Pensa que no es pot. Llavors, clar, si només estan posant pals a les rodes...
3: A les rodes és impossible.
1: Al final... I a sobre tenim el canvi climàtic.
3: Això és molt important.
1: I a sobre més coses, que ara parlarem. Llavors dius...
2: Déu-n'hi-do.
1: Jo des d'aquí recomano a qui sigui que tingui uns estalvis importants, si vol invertir, que no ho faci amb el...
2: Amb el vi.
1: No, perquè no té un futur...
2: La cosa no té un futur massa...
1: Sí, no té un futur que... Bo. Diguem que cada cop va menys. És així.
0: Jordi, quines conseqüències ambientals i econòmiques ha portat l'avançament de la Baremo?
1: Econòmiques? Ja hem parlat increment de preu o reducció de marge dels elaboradors.
2: Vale.
1: Les dues coses. A nivell ambiental, a veure, ben bé els treballs que es fan són els que es feien. Vull dir, no hi ha un canvi... No és que utilitzin substàncies... No, es fa tot igual, més o menys. Però, sobretot, és això, és un encariment de preus, molt més de treball i una reducció de marges important.
0: Clar, també si el raïm es recull un mes abans, també necessita més refrigeració, no? Potser...
1: Pensa que això va ràpid.
2: El procés és el mateix.
1: Tu has de collir el raïm ràpidament i tu ja el poses a refredar i fas totes les accions. Vull dir, que tinguis un mes més o menys o 15 dies a un dipòsit al most, tampoc no va d'aquí. Però sí que és un trastorn, perquè tu tens una planificació com a totes les indústries, com a tot. Tu planifiques un treball, planifiques una sèrie d'accions i de tasques i de sobte et ve una dada de calor que et ve al juny o finals de maig i dius, ei...
2: És un problema greu. Sigui per trobar personal, és que per moltes coses...
1: Sí, perquè no saps quan hi has d'estar. Tu pensa ja, abans tothom ja sabia que tu al juny ja, tu fas control, no? El juliol fas control, a l'agost... Ja estàs a sobre i al setembre a collir.
2: Sí.
1: I ara estan a peu de vinya cada dia. a veure com va tot.
2: Vale.
1: Perquè si et passes, és això, agafar un raïm molt, amb molt de sucre és molt difícil després controlar el grau. Es pot desalcoholitzar en part.
2: Vale.
1: Però això són unes despeses molt importants, i llavors dius, se no en surt a compte al final. No venc el vi perquè té molt de grau, i si el faig amb menys grau tampoc el puc vendre perquè és massa car.
2: Vale.
0: Clar, perquè quin tant per cent de producció s'ha perdut segons la previsió inicial?
1: A veure, jo no crec que s'hagi perdut.
3: Aquest any ha sigut bo, per això, diuen,
1: sí,
3: eh?
1: No.
3: Sí, aquest any ha sigut bo.
1: No penso que hi hagi un percentatge que s'ha perdut. Sí que segurament no s'ha fet tot el vi que...
0: Que s'hauria d'haver fet, no?
1: Exacte. Segurament hi ha molts raïm que ha anat a terra.
0: Mm-hmm.
1: Eh? Perquè no es podia... Aquest any, per exemple, hi havia una bona producció en volum, i hi havia un problema perquè al tenir tant de volum, on col·loquem tant de vi?
2: Val.
1: Què fem? Llavors, el més fàcil és tirar-ho a terra.
0: Creo.
1: I almenys mantens una mica...
3: Ho selecciones, no? També sí, els serveix, sí, per seleccionar,
1: sí, sí,
3: i que el raïm, la planta li doni més,
1: sí.
3: Si tens 4 o 5, no sé com
1: sí,
3: es
1: no, diu. Sí, ja sé el que em vols dir. Això fa molt també a Itàlia, a Barolo, per exemple. Mm-hmm. Tu veus allà tota una línia de vinya,
3: sí,
1: a l'agost, eh? I t'aixeques un dia, veus que està la meitat tirada a terra.
2: Vale.
1: Però ja estan ben grans i ben... Saps? Llavors... Sí que trien
3: el
1: els millors
3: sigui.
1: Botims.
2: Vale.
3: Això, botim.
1: Exacte. I perquè estiguin el més concentrats possible.
2: És com aclarir la fruita, ja sigui el
1: sí,
2: comer.
1: Però una cosa és fer-ho.
2: Vale.
1: Perquè tu vols el producte amb la màxima qualitat.
2: Val.
1: I una altra cosa és fer-ho perquè no la vendràs.
2: Vale.
3: Uf.
1: És difícil, això, eh?
2: Vale. Vale.
1: Perquè és què fem amb tants hectolitres de vi? Què fem si no tenim consum, si està baixant?
2: Clar, clar.
1: Què fem? Doncs si podem anar a fer vermuts, podem fer
2: que sí.
1: Alcohols, podem fer... Però al final, baixar el preu.
2: Sí, sí. Okay.
3: Reinventar. Què podem fer amb aquest raïm?
1: Reinventar, però... Pensa que
3: reinventar que o fer una altra cosa.
1: Tothom ho ha pensat tot.
2: Segur.
1: Vull dir que això no...
2: És complicat, eh?
3: Jo, em sembla que... Ahir parlava amb algú i diu, aquí no es veu el mosto. Que no? No hi ha la...
2: La cultura
3: del mosto.
2: És veritat.
1: Hi ha alguns cellers, i més petits, que estan començant a vendre... Mosto. No a fer el mosto, però el tenen, a vendre'l.
2: Vale.
3: Sí.
1: Per fer una alternativa de... Si tu fas una visita o hi va una família, llavors... Per la canalla o per qui no vulgui veure alcohol. És suc, al final és suc
3: de raïm. A la part de baix d'Espanya,
2: sí.
3: És
2: és típic, culturalment, demanem
3: sí,
2: un mosto.
3: Mosto.
1: Sí. Mosto grape, no us en recordeu del mosto grape? Aquell que anunciaven a la tele fa molts anys. Llavors això s'ha perdut.
3: Però aquí no és tradició.
1: No hi ha tradició.
3: No han entrat.
1: Però bé, van fent cosetes. Ja, aquí va venir una... Sembla que va ser el juny o el juliol. Van fer una activitat amb un celler que es diu Molet Viticultors, del Penedès. I van portar un most.
2: Mm-hmm.
1: I em comentaven... Saps el que més venem de tots? El most.
2: El most.
1: No el fa ningú. No el fa
3: però aquí?
2: Clar, clar, clar.
3: Aquí, a Catalunya? O...
1: No, del seu celler. Si ell feia diferents tipus de vins...
3: Sí.
1: I amb ampolles, amb volum, el número d'ampolles, venia més most...
2: Que vi. Ostres.
1: Però, clar, perquè pues, no es ven.
3: Mira que clar, most, jo l'únic problema que li trobo és que és molt dolç. És molt dolç.
2: És un suc d'una fruita, clar.
3: Sí, té
1: clar,
3: molt sucre.
1: Per això és most.
2: Sí.
1: No seria vi, no? La mel és dolça, no?
3: Sí.
1: És mel. Clar. Té el seu... Target, també. Sí.
0: Hi ha alguna varietat de raïm que s'hagi de collir abans perquè madura més aviat?
1: Sí, hi ha varietats que són primerenques. Sobretot, les més primerenques són les varietats que tenim aquí, que són forànies.
0: Uh-huh.
1: És a dir, les que són autòctones estan una mica més acostumades a aquest clima i a ser una mica més tardanes.
0: Sí.
1: Les forànies, cabernets, sauvignons, rieslings, chardonnays...
3: Però aquests no són d'aquí.
1: Ara sí són d'aquí, ara bueno, ja són d'aquí.
3: Ara tot ara ja és d'aquí, ah, però no són les autòctones.
1: Sí, però això dic de fora. Aquestes que són de fora, normalment són les més primerenques. Perquè són d'una altra zona, estan acostumades al fred, els hi encanta el fred, van més a poc i aquí, clar, aquí va tot molt ràpid.
0: Sí.
1: Llavors, aquestes varietats, que no són autòctones, pateixen molt més el canvi climàtic, fins i tot les estan deixant de... les estan traient en molts llocs. Estan apostant més ara per les varietats autòctones de sempre.
2: Déu-n'hi-do.
1: Que per les, sí, per les garnatxes, les carinyenes, el somoll... Hi ha un munt de varietats de...
2: És a dir, que en pocs anys, possiblement, veguem una gran quantitat de canvis dintre del món del vi. No? Si continua el clima d'aquesta manera...
1: Veurem moltíssims canvis. Perquè, si no, aquest sector se'n va en orris.
2: Sí, sí, sí.
1: Moltíssims canvis. I no només amb això. De vegades hi ha activitats que són de fora, hi ha activitats de varietats, que aquí s'han instal·lat superbé.
2: Vale.
1: Que s'han adaptat fantàsticament bé. I també ens donen una diferència. Llavors, ara està això a la moda de treure tot lo de fora, però si aquestes ja són nostres, també.
2: Sí.
3: És home, com... portem tants anys.
1: Clar. Vull dir, hi ha algunes que no tenen tant de sentit, però hi ha d'unes altres que et poden donar la diferència.
2: Vale.
1: Perquè tu tomes el Penedès i vins blancs de Xarel·lo, tens 24.000 milions de tipus.
3: Sí.
1: Tot Xarel·lo.
2: No?
1: Llavors, el que fa una cosa diferent, surt una mica la foto. És una mica supervivència. Que han tret tot a Chardonnays, a Rieslings, a tot fora. I llavors tens allà que dius, m'és igual al celler, m'és igual que tot és el mateix. No? Llavors, de tant en tant, alguna varietat d'aquestes que s'ha instal·lat aquí bé, que allà és al seu territori, també podem fer coses... Això és com la gent, no? Abans aquí hi havia una societat, va venir molta immigració i ja és una altra.
2: Sí.
1: I està venint i tindrem una altra d'aquí uns anys. També són catalans. També són catalans.
2: I és canvis continus amb tot. Amb tot.
3: Sí, correcte. Sí, però jo pensava que a més les autòctones eren les que aguantaven
1: sí,
3: més.
1: Sí, sí,
3: que totes
1: les
3: de fora, encara que ja siguin d'aquí, perquè ja són vinyes, doncs potser de 15, 20, 30 o més anys, perquè ja és del principi, els hi costa més, potser.
1: Sí,
3: però,
1: sí,
3: clar,
1: és això que dius.
3: També aquest canvi climàtic tampoc no ha sigut bum.
1: No.
3: Cada any l'estem veient cada vegada més.
1: Sí.
3: I el veurem més.
1: I el veurem més.
3: Ojalà que parés, però...
1: El veurem més. Vull dir, ara molts celleristes estan anant, o viticultors, a agafar alçada.
3: Sí.
1: I aviam com anirà. Perquè les calors són impressionants. Es pot fer vi i es poden fer les coses, però és més treball, és més planificació, i això toca el preu, i en un mercat on està tan saturat o el teu producte és molt específic o no el pots vendre.
3: Mira que han jugat molt amb els dissenys de les etiquetes, perquè hi ha vins que els compren més per l'etiqueta que no pas pel vi, no?
1: Sí, però...
3: Però que ara han de jugar encara més amb això. Que
1: clar,
3: dius, Déu-n'hi-do, és una lluita molt forta a portar a sobre,
1: Això és màrqueting.
3: Sí.
1: Això és màrqueting, però si tu tens... tu treballes totes les eines de màrqueting, i fas un producte interessant i amb una bona imatge però des de Brussel·les
3: t'estan dient
1: que has de posar l'etiqueta textualment que el vi
2: que això mata.
1: Va contra la salut i mata, ja pots fer la millor imatge del món,
2: ja pots fer el màrqueting que
1: no vendràs
3: i que no mata. És
1: clar,
3: que hi ha
1: que no
3: tantes
1: mata.
3: Coses però mata perquè provoca addicció. Però per què provoca addicció? Doncs perquè et passes. et passes.
1: Sí, però...
3: I això, pues, mirar la tele, també, si et quedes allà en un sofà i ja no surts ni a caminar ni res, també et matarà. I totes les coses, vull dir.
1: Sí, que... però són, són polítiques que venen onades de...
3: Ja, ja. O... contra perquè, el Mediterrani.
1: Perquè pensa, ara tenim un problema el que és els occidentals, en breu, amb el tema sucre. Mm-hmm. Perquè nosaltres, la canalla, ens hem criat amb molt de sucre.
2: Sí.
1: Tindrem milions de diabètics i amb problemes... I
3: ja ho veus, ja ho veus. Ja, ho veus. Això, ja estàs això, començant sí, a veure. Sí. Però,
1: i dius,
3: si la mateixa
1: dius,
3: fruita...
1: Això... O sigui, estem parlant de milions i milions
2: que sí,
1: i milions.
2: Que sí, que sí.
1: No de un percentatge petit de gent que pot esdevenir alcohòlica. Mm-hmm. Que això, hi ha aquesta possibilitat.
2: Sí, sí, sí,
1: no?
2: Sí.
1: Però estem parlant del gruix de la població. Mm-hmm. No passa res. Però ja vindrà. Vull dir que ja vindrà amb el sucre i...
3: No sé sí, el sucre, doncs pues no podem menjar molts dels
2: i amb els greixos,
3: aliments,
2: gràcies saturades.
3: Perquè
2: sí, sí,
3: tota
2: sí,
3: la frita
2: sí, sí.
3: ja porta sucre. Clar. Aleshores no mengis meló, no mengis síndria, no mengis... A veure què passa.
0: Perdoneu-me, però hem de deixar per avui la secció. Molt bé.
1: Estem aquí encantats, eh?
0: Sí, sí, sí. Bueno, al final anem xerrant bé, i una sí. cosa porta l'altra. Sí. Doncs bé, desfarem taula, que es fa tard. Tornem dimarts a les 12 i ens anem explicant tota la setmana el perfil d'Instagram @primersegonipostres. Un programa que fem a la taula el Blai Ferran, la Xile Malla, la Mariona Álvarez i que us parla la Marta Castany amb el Jake a la direcció. Cuineu molt i ens veiem a la pròxima setmana.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. 261 arbres és la xifra prevista per l'Ajuntament de Rubí per plantar durant la tardor i també l'hivern. El projecte el tirarà endavant la Font del Ferro i completarà els 400 nous arbres que s'havia previst plantar aquest 2026. Part dels arbres es plantaran a carrers, també a places, a parcs, a zones verdes i a altres espais públics. Les zones triades on es plantaran aquests exemplars són els següents: la carretera de Sabadell, l'avinguda de Can Tapis, el carrer Doctor Gimbernat, el passeig de la Riera, i a més hem d'explicar que seran 26 espècies diferents que permetran lluitar contra plagues, malalties i conseqüències del canvi climàtic. A més, també permetran augmentar l'ombra als carrers i, per tant, que els espais públics hi hagi més verd i més confort climàtic. En darrer terme, és clau per potenciar la biodiversitat urbana o la captació de carboni. Entre aquest dimarts i el 8 d'octubre es faran els treballs previs per la plantació d'aquests exemplars, que tindrà lloc entre el 15 d'octubre i el 31 de desembre. L'espai sociocultural L'Aurora ja ha preparat la seva programació musical i de monòlegs pel que queda d'aquest 2026, després que aquest cap de setmana hagi celebrat la tercera edició del Red and Black Festival a la plaça Sant Claver. I és que L'Aurora, que es troba situada precisament en aquesta plaça tan cèntrica de la ciutat, ha consolidat aquesta programació durant tot l'any amb una oferta que inclou grups amateurs i grups professionals. De cara al mes d'octubre, els rubinencs i les rubinenques tenen tres possibilitats per gaudir de música, però també de comèdia, perquè, per exemple, el dia 2 d'octubre s'ha programat un monòleg a 8:45 i, a més, també el dia 3 d'octubre tocaran els Quim Puc, que són dos músics de molt nivell. El 24 d'octubre és el torn de The Best of Fu, que és un grup tribut als Foo Fighters, i, finalment, el 25 d'octubre, en els barbuts musicals dels diumenges, a partir de les 12, serà el torn de Lab Sons, que toquen soul, blues i també música americana.
2: Quant a la informació esportiva, el Club Natació Rubí mira cap al pròxim cap de setmana, quan les noies s'estrenen en divisió d'honor, mentre que els nois hauran de disputar dues jornades. L'estrena va ser aquest dissabte a casa, i amb derrota davant del Barcelona 9-31 a la divisió d'honor. Hauran de disputar els jocs de permanència els nostres. Pel que fa al futbol, anotar al grup 7 de competició l'inici de Lliga en tercera catalana amb victòries. La penya blaugrana Ramon Llorenç superava el Vila de Cavalls 1-3, 4-0. L'Olímpic en faig jove al Tibidabo Torre Romeu.
1: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: Dia i bon dimarts 22 de setembre de 2026. Això és L'Enjoc.
0: Joc. Amb Martí González.

Dimarts 22 de setembre, el dia que arrenca ja la Champions femenina de futbol, amb el Barça vigent campió com el gran candidat a batre per tots els equips que buscaran, com dèiem, treure el títol al conjunt de Pere Romeu. En una estona, en uns instants, ha començat la roda de premsa prèvia de l'entrenador blaugrana. En aquesta prèvia, el Barça juga demà, en aquest cas, contra el París Futbol Club. Demà, el Johan Cruyff. Avui arrenca ja la competició amb un parell de partits destacats. Per exemple, un Bayern de Múnich Manchester City i també el debut del Real Madrid, que rep, en aquest cas, ja ho direm, el PSG, el Paris Saint-Germain. Això pel que fa a la Champions femenina, però és que avui també repassarem l'actualitat d'alguns dels equips catalans de casa nostra amb una mica més de calma després del cap de setmana, com per exemple el Sabadell, que té males notícies amb la lesió greu del seu davanter, el nord-americà Nico Joachini, que té trencat el lligament encreuat del genoll dret i per el que queda de temporada, de passar per quiròfan. I també parlarem de les novetats de l'Europa, perquè ha canviat entrenador, és el primer equip de la primera federació masculina que canvia de l'entrenador aquest any, després de 4 jornades. Josep Maria Jané va ser destituït ahir, i també ahir, a poques hores després, van anunciar la incorporació de Luis Blanco. Molt futbol, com dèiem, i també molt bàsquet, amb la celebració ahir als carrers de Badalona i també a l'Ajuntament de la Penya, d'aquesta Supercopa guanyada històrica diumenge contra el Barça a l'Olímpic de Badalona. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores de l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui ho dèiem, arrenca la Champions femenina amb la primera jornada de la fase Lliga.
1: Doncs així és, i amb el Barça vigent campió, recordem-ho, Martí, com el rival a batre, malgrat els canvis a la plantilla. Les blaugranes debuten demà a les 9 del vespre, rebent el Johan Cruyff al París Futbol Club.
0: En una estona mirem d'escoltar ja en directe Pere Romeu, l'entrada del Barça a la prèvia. Avui ja tenim els primers 5 partits de Champions.
1: Doncs sí, un dels plats forts és el duel entre el Bayern de Múnich i el Manchester City en el torn de tarda, a 6:45 de la tarda. A la mateixa hora jugarà l'Inter de Milà Hacken i ja a les 9 Juventus Benfica, Arsenal Koch i Real Madrid PSG.
0: En categoria masculina, recordem que s'atura fins al 9 d'octubre la Lliga de Primera Divisió pels partits de seleccions.
1: Amb la selecció espanyola es concentren 7 jugadors catalans, 7 del Barça i un de l'Espanyol, el davanter andalús Roberto Fernández, per disputar els 4 primers partits de la Nations League. El comitè estatal, que ahir renovava Luis de la Fuente fins al 2032, jugarà dissabte vinent a Wembley contra l'Anglaterra de Gordon i Bellingham.
0: El Barça, que té 16 internacionals, en total l'Espanyol en té 3.
1: A més de Roberto, també han estat convocats Javi Hernández amb Espanya, sub-21, i el defensa Banja Cruz amb l'Eslovènia.
0: A tot això, ahir a la tarda coneixíem els horaris de la desena jornada de Lliga, la primera masculina.
1: Ja s'havia anunciat l'hora del clàssic entre Barça i Real Madrid, que es jugarà el diumenge 25 d'octubre a les 9 de la nit a l'Spotify Camp Nou. L'Espanyol jugarà dissabte 24 d'octubre a 4:45 de la tarda al Sardinero, al camp del Racing.
0: Encara a primera divisió, Marc Casado va passar ahir per quiròfan.
1: El migcampista del Depor, seguit pel Barça, va haver de ser operat d'una fractura clavícula dreta que es va fer diumenge al partit contra el Betis. Alguns mitjans apunten que la recuperació el podria deixar fora dels terrenys de joc uns 3 mesos.
0: Males notícies, mala sort per a Marc Casado, que ja s'estava fent un lloc a l'equip de gallec. A segona, parlant de males notícies i d'operacions, també haurà de passar per quiròfan el davanter del Sabadell, Nico Joachini.
1: El nord-americà, autor de 3 gols en els primers 5 partits, ja es va perdre la victòria diumenge contra l'Oviedo i el club va comunicar els pitjors pronòstics. Pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i es perdrà el que resta de temporada. Segons informa Ràdio Sabadell, la lesió es va produir en l'entrenament previ al partit contra l'Oviedo.
0: I el Girona, tornant als internacionals, ja sap que perdrà 6 jugadors per als pròxims 2 partits.
1: Són els ucraïnesos Banat, convocat amb l'absoluta, i Krapistov i Pishkur amb la sub-21, a més de Yasser Asprilla, que disputarà 13 amistosos en Colòmbia. Júnior, que anirà amb la selecció espanyola sub-18, i l'As, convocat amb l'absoluta de Guinea per disputar els 2 primers partits de classificació per a la Copa d'Àfrica. El Girona haurà de jugar sense aquests 6 internacionals els partits contra l'Albacete i el Mallorca.
0: A la primera federació masculina, ara ho dèiem, l'Europa ja té nou entrenador.
1: Luis Blanco agafa les regnes a la banqueta escapolada després de la destitució anunciada ahir pel club de Josep Maria Gené. Blanco, que entra en l'Atlètic Balears i a les categories inferiors de l'Espanyol, on va arribar a dirigir també el primer equip en 2 partits, arriba acompanyat d'Alberto González, que torna al cos tècnic de l'Europa uns mesos després de deixar-ho.
0: L'Europa ha sumat només un punt dels primers 12 possibles a grup 2 de la primera federació masculina. Per cert, demà es completa la 4ª jornada amb el partit del Sant Andreu.
1: Els quadribarrats reben a Can Dragol Real Madrid Castilla a partir de les 9 del vespre. El Sant Andreu buscarà la segona victòria al curs contra el filial blanc, que havia demanat l'ajornament dimecres per la disputa dissabte passat de la final de la Copa Intercontinental Sub-20, que va guanyar el juvenil del Madrid.
0: En bàsquet, dia de celebració ahir a la tarda a Badalona per la Supercopa aconseguida diumenge a l'Olímpic de Parrapenya.
1: Doncs sí, mira, la plantilla verd-i-negra, Martí, va tenir ahir una recepció institucional de l'Ajuntament i després els jugadors i el cos tècnic van sortir al balcó del consistori per dirigir unes paraules a l'afició, que feia 18 anys que no celebrava un títol del seu equip. Els més ovacionats van ser Ricky Rubio i l'MVP de la Supercopa, Nico Laprovittola, a més del capità Ante Tomic i l'entrenador Dani Miret. Tots van prometre seguir treballant perquè no passi tant de temps per celebrar un altre títol just abans de l'inici d'una temporada il·lusionant.
0: La penya que ha de deixar aparcada la celebració per preparar a partir de ja l'inici de la CB, que arriba aquest mateix cap de setmana.
1: La 6a Joventut debuta diumenge al migdia a la pista al Breogán. També diumenge ja a la tarda jugaran el FIEC Girona, Fontejau contra l'UQAM Múrcia i l'Ilerna Lleida al Roig Arena contra el València. Dissabte obrirà la competició a les 6 al Surne Bilbao Quitanàs Manresa, mentre que el Barça rebrà el Palau al Leima Coruña, un conjunt blaugrana que abans, aquest mateix dijous, debuta a l'Eurolliga masculina, també a casa, en aquest cas contra l'Efes d'Istanbul.
0: En hoquei patins, ja coneixem les llistes de Pere Bàries i Sergi Macià per la disputa del Mundial, que tindrà lloc a l'octubre a Asunción, a Paraguai.
1: A la convocatòria masculina, la gran novetat és Biel Llanes, jugador de l'Igualada i gran revelació de l'última hoquei lliga. La resta, la gran majoria també catalans, són els porters Candit Ballar del Reus i Blai Roca del Liceu, i els jugadors Pau Bargalló i Nil Roca del Benfica, César Carballeira i Pol Manrubia del Porto, Marc Grau i Eloi Cervera del Barça i Ivan Morales del Barcelos portuguès. El Mundial masculí es disputarà entre el 12 i el 18 d'octubre, mentre que el femení, amb 7 de les 10 convocades catalanes, es jugarà del 4 al 10 d'octubre.
0: I un últim apunt, en waterpolo avui juga un partit de Lliga, la Divisió Nord masculina.
1: A 3 quarts de 9 es disputarà el duel català avançat de la tercera jornada entre el principal candidat al títol, l'Atlètic Barceloneta, i el Centre Natació Mataró. A 3 quarts de 9 del vespre a la piscina de Sant Sebastià. Demà jugarà un Mediterrani Sabadell, pendent de la primera jornada.

0: Dimarts 22 de setembre, 12 minuts passant ja de la una, comencem parlant de futbol. Avui arrenca la Champions femenina amb aquesta primera fase de Lliga amb 6 partits i amb el Barça vigent campió com el rival a batre, malgrat els canvis que ha tingut aquest estiu a la plantilla. Des de la una tenim en marxa la roda de premsa prèvia del debut de l'equip blaugrana amb el seu entrenador Pere Romeu i la davantera polonesa Eva Pajor. Els escoltem ara en directe.
1: Que puedo hacer mi mejorarme, que puedo hacer para mi equipo y solo esto es mi en mi cabeza.
2: Hola, Eva, aquí María Ticas de Sport. Hablabas un poco de las jóvenes y de cómo querías ayudarlas. Esta temporada, bueno, estos partidos que llevamos, estamos viendo a Maisa que juega en tu posición. No sé cómo la estás viendo tú, si te pide consejos, si la ayudas de alguna manera y qué futuro le ves, porque es muy joven, tiene 15 años.
1: Sí, ella es muy joven, pero en el campo es para mí. Cuando yo veo primera vez Maisa, pues ella es 15 años y yo, ok. Creo que Maisa puede ser la mejor número 9 en el mundo, pero es muy joven for me, I want to say now in English, because I think he have to work, of course, she have a lot of talents, but I see in this player something special, and I will help them a lot, because I want to help them to be better every day.
0: Eva Pajor en directe, com dèiem, mitjan anglès, mitjan català, castellà, en aquest cas parlant sobre la jove davantera Maja, que és una jove, com dèiem, sentíem, de 15 anys, que ja ha debutat amb el primer equip blaugrana i que juga, com dèiem, de davantera, la seva posició, la posició de la polonesa ja consolidada en aquesta posició. En un estat mirem d'escoltar el més destacat de que diguin tant Eva Pajor com Pere Romeu. Evidentment, demà ho farem amb aquesta prèvia del Barça París Futbol Club, demà a les 9 al Johan Cruyff. Aquests dos equips ja es van enfrontar, recordem, en la primera fase de la Champions de la temporada passada, en aquella ocasió a la capital francesa, amb triomf blaugrana per 0-2, amb gols de Vicky López i Caroline Graham Hansen. Això serà demà, com dèiem, en una Champions que comença avui a 6:45 de la tarda. Tenim un dels plats forts d'aquesta primera jornada, el Bayern de Múnich, Manchester City. A la mateixa hora es disputa l'Inter de Milà, Haken, i a les 9 tindrem el Juventus Benfica, l'Arsenal Kogge i el debut del Real Madrid.

0: club de futbol femení. És la primera, era la primera victòria de l'Espanyol contra un equip que ho havia guanyat tot fins al moment. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
1: Primer gol de Natàlia Scott amb la samarreta de l'Espanyol. La jugadora garenca, que fa uns dies va ser reconeguda als premis de l'AFE com a màxima golejadora de la primera federació, ha demostrat que serà una jugadora important a l'Espanyol. De la golejada de les blanquiblaves, va ser protagonista en dues accions. En la jugada del 4-1, amb passada de Natàlia Scott a l'espai i gol de Brown, i 4 minuts després, amb una vaselina espectacular que posava el 5-1, que seria definitiu amb aquesta victòria davant el Madrid Club de Futbol en un any 2026 molt important per Natàlia Scott, després de penjar-se la medalla d'or amb la selecció espanyola i de donar aquesta passa important del Barça a l'Espanyol per poder disposar d'oportunitats i minuts en aquesta categoria. I és que Natàlia Scott ha demostrat que, tot i la seva joventut, 19 anys, comença a ser una de les jugadores referents del futbol femení català i espanyol.
0: Gràcies, Miqui. A la primera federació masculina, l'Europa va anunciar ahir la destitució de Josep Maria Jané com a entrenador i poques hores després ja havia anunciat l'arribada de Luis Blanco com a nou entrenador. El tècnic nascut a Santa Coloma de Gramenet, que el curs passat va entrenar a l'Atlètic Balears i ha estat molts anys a l'Espanyol, arribant a dirigir, de fet, el primer equip en alguns partits, arriba per agafar les regnes d'una Europa que només ha sumat un punt dels primers 12 possibles i ve acompanyat, per cert, d'Alberto González, que ja va ser ajudant de Dai i que torna només uns mesos després d'haver marxat. Luis Blanco serà presentat aquesta tarda a les 7 al Nou Cerdanya. Davant escoltarem el més destacat. I l'altre equip barceloní d'aquesta primera federació masculina, per cert, la Unió Esportiva Sant Andreu, juga demà el seu partit corresponent a la quarta jornada. Els quadribarats reben el Real Madrid Castilla demà a les 9 del vespre a Can Dragó. I més enllà d'això, avui aprofitem per repassar com va anar per alguns equips la primera jornada de la Lliga Elite, disputada aquest cap de setmana passat. Ahir ja parlàvem del derbi usonenc entre Manlleu i Vic, amb victòria local per 3-2. En el partit que obria la jornada dissabte a la tarda, empat a 1 entre Atlètic de Sant Just i Unió Esportiva Valls. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: La Lliga Elite és llarga, però el Valls no li té por. El punt aconseguit al camp de l'Atlètic Sant Just després d'empatar un gol deixa bones sensacions. El tècnic blanc i vermell, Àlex González, en declaracions dissabte a l'enjoc cap de setmana, parlava de l'exigència de la competició.
3: Ja sabem com aquesta lliga, que és molt boja. Màxima exigència, intensitat altíssima a tots els camps, molt de nivell, nosaltres també el donem, no? Per tant, content de poder estar al nivell de la categoria.
2: El proper compromís de la Unió Esportiva Valls ja està previst aquest diumenge a les 12 del migdia a l'Estadi del Vilar davant el Sant Mauro. Els anoiencs van començar la Lliga diumenge a la tarda amb un empat a 2 contra l'Argentona.
0: Gràcies, David Prats, el company de Ràdio Ciutat de Valls. I diumenge, triomf del Viladecans, 2-1 contra la Unió Esportiva Rubí. Ràdio Rubí, Siscolara García.
4: La setmana, les files de la Unió Esportiva Rubí ha de servir per recuperar anímicament a un equip que va acabar tocat després de la derrota 2-1 al terreny de joc del Viladecans. Partit sobretot marcat per la influència de les àrees. Un Rubí fluix en defensa i sense encert en atac ho va acabar pagant davant d'un Viladecans que ho va saber treballar bé, que a les primeres de canvi es va posar per davant en el marcador i que ja en la segona meitat va acabar de certificar la seva primera victòria en el nou camí, nova etapa a la Lliga Elite. Un encontre en el qual la Unió Esportiva va mostrar certes febleses, però el seu entrenador Blai Martí considera que s'ha de tenir paciència, que l'equip funcionarà.
5: Ja els deia, potser sortim d'aquí amb un punt i marxarem disgustats, potser sortim d'aquí perdent i marxarem fotuts, demà costarà més anar a treballar, potser dormirem una mica menys d'hores, però el dimarts tornarà a sortir el sol de Camp Rosers i prepararem Martorell i ja està, al final. Crec que la cosa no va d'un dia, sinó d'una feina més a llarg termini. Bé, crec que això, que la feina de l'equip és bona, és de qualitat, i crec que amb el temps ho veurem.
4: De moment, en l'arrencada, sense punts per a una Unió Esportiva Rubí que no ha de patir perquè ja sap que la Lliga Elite és una competició molt igualada i que qualsevol ratxa, tan positiva com negativa, et porta cap amunt o cap avall d'una manera molt diferent. Bon ambient de les files d'un Viladecans que va jugar la primera temporada, després va perdre Lliga Elite i en el seu retorn ho ha fet amb una primera victòria.
0: Gràcies, Siscu, i també us explicarem el debut del Molletense, amb victòria, en aquest cas, en el seu retorn a la primera catalana al grup 2. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
6: El conjunt molletà s'ha imposat per 2-1 en un partit d'infart contra la Seu d'Urgell amb el gol de la victòria, arribant quan faltaven només 3 minuts per al final. La Molletense

Sense s'avançava al minut 26 gràcies a una genialitat d'Albert Mateo amb un xut gairebé des del mig del camp. Els rivals, però, han retallat distàncies a la represa al minut 47 quan el jugador de la seu, Ander, aprofitava una pèrdua del porter Sito per plantar-se davant i fer l'1-1. Quan el partit encarava els últims minuts, apareixia de nou Mateo. El seu servei de falta no el blocava bé el porter i Danilo, molt atent, recollia la pilota i marcava el 2-1 al minut 87. Que embogia la grada mulletana. I encara ha tocat patir, i és que al minut 90 els lleidatans han tingut l'empat amb una falta directa que s'ha estavellat contra el travesser. Empatiment fins al final, però amb els 3 punts a la butxaca, la Molletense comença amb victòria al seu retorn a Primera Catalana.

0: Parlem de bàsquet, gràcies, Joel. A Festa Grossa i a la tarda a Badalona, i no és per menys, en la celebració de la Supercopa Endesa masculina aconseguida aquest cap de setmana per la penya, el primer títol del conjunt verd i negre en 18 anys. Escoltem alguns protagonistes. L'entrenador Dani Miret, en la recepció a l'Ajuntament de Badalona, i el gran protagonista de la final, esportivament parlant, evidentment, Nicola Provitola, ja des del balcó, dirigint-se a l'afició.
1: Això ha aprofitat oportunitats, ahir ho vam fer, i a la propera que tinguem donarem el màxim i estarem al màxim de preparats per tornar a fer-ho.
2: Y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la penya y visca Badalona.
0: La penya que ha de deixar aparcada la celebració després d'un dia històric, com dèiem, un cap de setmana històric per preparar a partir de ja l'inici de la Lliga CB, que arriba aquest mateix cap de setmana, el proper. L'Assis de Joventut debuta diumenge al migdia a la pista del Breogán, en un partit que es podrà veure també per Esport 3. També diumenge ja a la tarda jugaran el Fiat Girona a Fontejau contra el Camp Múrcia i l'Ilerna a Lleida, fora de casa, en aquest cas el Roig Arena contra el València. Dissabte obrirà la competició a les 6 al Surne Bilbao Kitzanas Manresa, mentre que el Barça rebrà el Palau al Leima Corunya, també dissabte, en aquest cas a les 9, un conjunt blaugrana que abans aquest mateix dijous debuta a l'Eurolliga masculina, també a casa, en aquest cas contra l'Efes d'Istanbul. I en categoria femenina també demà juga la final de la Lliga Catalana entre Espar, Girona i Cadí-la-Seu. El conjunt gironí que té marcat el calendari el dimecres de la setmana vinent, 30 de setembre, per l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga femenina contra un rival que també coneixerà demà. En parlava una de les noves incorporacions, la sensació de la selecció espanyola bronze al Mundial d'aquest estiu, l'asturiana Iana Martín, que ahir feia el seu primer entrenament amb el seu nou equip.
3: Bueno, la verdad que muy contenta, tenía muchas ganas ya de venir, también eso, agradecida, ¿no? Porque Girona me ha dejado un par de días de descanso en casa para organizarme un poco y llegar tranquila, que lo necesitaba. Y bueno, conociendo al equipo, al staff, primer entreno, la verdad que muy cómoda, muy contenta, el equipo me ha ayudado a sentirme pues eso, cómoda, a organizarme un poco y con ganas ya del día 30.
0: Com sentíem, marcat en vermell aquest dimecres 30 de setembre amb la prèvia de l'Eurolliga, el rival sortirà del duel entre el Panathinaikos grec i l'Embla Konut turc, que es juga demà.

0: I acabem amb un apunt de futbol sala, perquè aquest cap de setmana ha arrencat la Lliga, la segona divisió masculina. Al grup 2, ni tenim els equips catalans, es va disputar, de fet, un duel ballesà entre el Club Natació Sabadell i l'Esportiu Rubí, la Inco Rubí, amb triomf per a les rubinenques. Tornem a Ràdio Rubí, Siscu Lara García.
1: L'Esportiu Rubí ha arrencat la competició en segona nacional de futbol sala per estar allà on se l'espera, com és a la part alta de la classificació, amb una primera victòria en la primera jornada a costa d'un Sabadell femení que les coses com són li va posar les coses força complicades. I és que el conjunt de Rubí va acabar guanyant 0-2 gràcies a un gol a la primera meitat i un altre en la segona, ja a la recta final i quan estava arriscant el conjunt que jugava com a local, un Esportiu Rubí que sobretot va tirar d'experiència en un partit que se li va complicar sense cap mena de dubtes, com ens explica el president de l'entitat, el David Parrilla.
2: Hi ha una part important al partit que és l'experiència que demostra les nostres jugadores per la trajectòria que tenen i perquè aquests partits els han jugat molt. A poc el partit ja se'ns va posar de cara.
1: La veritat és que el conjunt rubinenc va aprofitar el fet que tenia una mica més de rodatge que no pas el Sabadell. Tots dos equips van jugar el passat cap de setmana doncs, la Copa de la Reina, eliminatòria, passant l'Esportiu Rubí quedant fora el conjunt sabadellenc, però les de Rubí ja havien disputat la Copa Catalunya i, per tant, tenien una mica més de rodatge. Aquest factor físic també va ser important en aquesta primera cita que deixa una bona sensació a les de Sabadell i bona situació en la classificació al conjunt rubinenc.
0: Gràcies, Siscu, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Grans batutes, grans emocions.
3: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
2: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
3: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Què fer abans, durant i després d'una prova esportiva?
6: Abans de la prova, assegureu-vos de tenir una dieta equilibrada i rica en carbohidrats per garantir l'energia necessària. Feu un bon escalfament per preparar els músculs. Durant la prova, mantingueu un ritme constant, hidrateu-vos regularment i després de la prova és essencial fer estiraments per relaxar els músculs, així com menjar aliments rics en proteïnes per ajudar a la recuperació. No oblideu descansar prou per permetre que el cos es recuperi completament.
4: Salut Activa.
7: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Quan voleu fer una prova esportiva, hem de ser conscients de que hi ha un condicionament previ, una bona preparació física abans de la prova. Hem de ser conscients de la distància que anem a afrontar-nos. Saber en quin estat físic ens trobem nosaltres. I sobretot també tenir un bon material per poder superar la prova amb solvència. No? Tot això ens farà anar molt més còmodes i anar millor durant el dia de la prova. Llavors, com sempre, un bon escalfament previ ens ajudarà molt a sentir-nos millor, a no tenir lesions, i durant la cursa, sobretot això, beure molt, menjar i estar ben hidratats i alimentats. Un cop hem arribat a la meta, el nostre ritme ha d'anar baixant progressivament, no podem parar de cop. Caminar una mica ens ajudarà a anar baixant les pulsacions més a poc i de més. Fer uns estiraments, abrigar-nos un cop acabada la cursa, i això, sobretot, hidratar-nos, menjar i alimentar-nos. Un bon massatge després de la prova esportiva ens pot ajudar molt a recuperar-nos després de l'esforç que hem fet.
4: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
9: Bon dia i bon dimarts 22 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
10: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 22 de setembre, avui comença la Champions femenina de futbol amb els 5 primers partits de la primera jornada d'aquesta fase de Lliga. El Barça, el vigent campió, debuta demà, en aquest cas el Johan Cruyff contra el París Futbol Club. Avui destacant un parell d'enfrontaments, el Bayern de Múnich-Manchester City en el torn de tarda, 6:45, i l'estrena del Real Madrid, que rep el PSG, el Paris Saint-Germain, en un dia en què també parlarem amb un dels pesos pesants de la Unió Esportiva Sant Andreu, el migcampista Pau Darbre, aprofitant que el conjunt quadribarrat juga demà el seu partit de la quarta jornada de Lliga, la primera federació, a Can Dragó contra el Real Madrid Castilla. Molt futbol, però també molt bàsquet, amb la crònica de la celebració ahir de la penya, amb l'afició entregada a Badalona, als carrers de Badalona, i també amb recepció institucional a l'Ajuntament. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui arrenca la Champions femenina, dèiem ara, amb la primera jornada de la fase Lliga.
1: Com tu molt bé deies, amb el Barça, recordem-ho, vigent campió i com el rival a batre. Malgrat els canvis a la plantilla, els blaugranes debuten demà a les 9 del vespre rebent el Johan Cruyff al París Futbol Club.
0: En una estona mirarem d'escoltar en directe Pere Romeu, de fet ha acabat fa una estona a la roda de premsa, i també la davantera Eva Payor, la davantera polonesa, si no demà, evidentment, en farem la prèvia extensa. Ja avui tenim, Joan, els primers 5 partits de Champions.
1: Un dels plats forts és el duel entre el Bayern de Múnich i el Manchester City en el torn de tarda, a 3:15. A la mateixa hora jugarà l'Inter de Milà Hacken i ja les 9 Juventus Benfica, Arsenal Koch i Real Madrid PSG.
0: En categoria masculina, recordem que s'atura fins al 9 d'octubre a la Lliga de Primera Divisió pels partits de seleccions.
1: Amb la selecció espanyola es concentraran 7 jugadors catalans, 7 del Barça i un de l'Espanyol, davanter andalús Roberto Fernández, per disputar els 4 primers partits de la Nations League. El comitat estatal, que ahir renovava Luis de la Fuente fins al 2032, jugarà dissabte vinent a Wembley contra l'Anglaterra de Gordon i Bellingham.
0: Entre d'altres, evidentment, el Barça, que té 7 internacionals en total, i l'Espanyol en té 3.
1: A més de Roberto, també han estat convocats Javier Hernández amb Espanya sub-21 i el defensa Banja Krušić d'Eslovènia.
0: A tot això, i a la tarda coneixíem els horaris ja de la desena jornada de Lliga, la primera masculina.
1: Ja s'havia anunciat l'hora del clàssic entre el Barça i el Real Madrid, que jugarà el diumenge 25 d'octubre a les 9 de la nit a l'Spotify Camp Nou. L'Espanyol jugarà dissabte 24 d'octubre a 4:15 de la tarda al Sardinero, al Camp d'Esports davant el Racing de Santander.
0: Encara a primera divisió, Marc Casador va passar ahir per quiròfan.
1: El migcampista del Depor, seguit pel Barça, va haver de ser operat d'una fractura de la clavícula dreta que es va fer diumenge en el partit contra el Betis. Alguns mitjans apunten que la recuperació el podria deixar fora dels terrenys de joc uns 3 mesos.
0: N'estarem pendents. A segona, parlant de males notícies i d'operacions, també haurà de passar per quiròfan el davanter del Sabadell, Nico Joaquini.
1: El nord-americà, autor de 3 gols en els primers 5 partits, ja es va perdre la victòria diumenge contra l'Oviedo, i ahir el club va comunicar els pitjors pronòstics. Pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i es perdrà el que resta de temporada. Segons informa Ràdio Sabadell, la lesió es va produir en l'entrenament previ al partit contra l'Oviedo.
0: I el Girona, tornant als internacionals, ja sap que es perdrà 6 jugadors per als pròxims 2 partits.
1: I són aquests, els ucraïnesos Banat, convocat amb l'absoluta, i Krapistov i Shimpur amb la sub-21, a més de Yasser Asprilla, que disputarà 3 amistosos amb Colòmbia, Júnior, que anirà amb la selecció espanyola sub-18, i l'As, convocat amb l'absoluta de Guinea per disputar els 2 primers partits de classificació per a la Copa d'Àfrica. El Girona, per tant, haurà de jugar sense aquests 6 internacionals els partits contra el Albacete i Mallorca.
0: A la primera federació masculina, l'Europa ja té nou entrenador.
1: Luis Blanco agafa les regnes de la banqueta escapolada després de la destitució anunciada ahir de Josep Maria Jané. Blanco, que entrena en l'Atlètic Balears i a les categories inferiors de l'Espanyol, on va arribar a dirigir també el primer equip en 2 partits, anirà acompanyat d'Alberto González, que torna al cos tècnic de l'Europa uns mesos després de deixar-ho.
0: Alberto González, que era ajudant d'Adai Benítez. L'Europa ha sumat només un punt dels primers 12 possibles al grup 2 de la primera federació masculina. Veurem si aconsegueix redreçar-ho aviat. Per cert, demà es completa la quarta jornada amb el partit del Sant Andreu.
1: A Esquadra i Barra reben a Can Dragó el Real Madrid-Castilla a partir de les 9 del vespre. El Sant Andreu buscarà la segona victòria al curs contra el filial blanc, que havia demanat l'ajornament dimecres per la disputa dissabte passat de la final de la Copa Intercontinental sub-20 que va guanyar el juvenil del Madrid.
0: En una estona parlarem amb Pau Darbre, el migcampista de la Unió Esportiva de Sant Andreu, un dels pesos pesants i un dels capitans d'aquest vestidor. En bàsquet, dia de celebració ahir a Badalona per la Supercopa aconseguida diumenge a l'Olímpic per la Penya.
1: La plantilla verd-i-negra va tenir ahir una recepció oficial institucional a l'Ajuntament, i després els jugadors i cos tècnic van sortir al balcó del consistori per dirigir unes paraules a l'afició, que feia, atenció, 18 anys que no celebrava un títol del seu equip. Els més ovacionats van ser Ricky Rubio i l'MVP de la Supercopa, Nico Laprovittola, a més del capità Ante Tomic i l'entrenador Dani Miret. Tots van prometre seguir treballant perquè no passi tant de temps per celebrar un altre títol just abans de l'inici d'una temporada. Il·lusionant.
0: La penya que ha de deixar per quedar ja la celebració per preparar l'inici de la CB, que arriba aquest mateix cap de setmana.
1: La sisa joventut debuta diumenge al migdia a la pista del Breogant. També diumenge a la tarda jugaran el FIAC Girona a Fontajau contra l'UQAM Múrcia i l'Ilerna Lleida al Roig Arena contra el València. I s'obrirà la competició a les 6 al Surne Bilbao Quitanàs Manresa, mentre que el Barça rebrà al Palau el Leima Corunya, un conjunt blaugrana que abans, aquest mateix dijous, debuta a l'Eurolliga masculina, també a casa, en aquest cas, contra l'Efes d'Istanbul.
0: En hoquei patins ja coneixem les llistes de Pere Bàries i Sergi Macià, i ja la coneixíem per la disputa del Mundial, que tindrà lloc a l'octubre a Asunción, a Paraguai.
1: A la convocatòria masculina, la gran novetat és Biel Llanes, jugador de l'Igualada i gran revelació de l'última hoquei lliga. La resta, la gran majoria, també catalans, són els porters Candid Ballar del Reus i Blai Roca del Liceu, i els jugadors Pau Bargalló i Nil Roca del Benfica, César Carballeira i Pol Manrubia del Porto, Marc Grau i Eloi Cervera del Barça i Iván Morales del Barcelos. El Mundial masculí entre el 12 i el 18 d'octubre, mentre que el femení en 7 de les 10 convocades catalanes es jugarà del 4 al 10 d'octubre.
0: I un últim punt amb waterpolo. Avui es juga al vespre un partit de Lliga a la Divisió d'Honor masculina.
1: A 3:15 es disputarà el duel català avançat a la tercera jornada entre el principal candidat al títol, l'Atlètic Barceloneta, i el Centre de Natació Mataró, a 3:15 del vespre a la piscina de Sant Sebastià. Demà es jugarà un Mediterrani Sabadell pendent de la primera jornada.

0: Dimarts 22 de setembre, 8 minuts gairebé passen de dos quarts de dues, dos quarts i mig de dues. Comencem parlant de futbol. Avui arrenca la Champions femenina, ho dèiem ara, amb aquesta primera fase lligueta, amb 6 partits i amb el Barça, vigent campió, com el rival a batre, malgrat els canvis que ha tingut aquest estiu a la plantilla i algunes de les sortides importants. Aquest mateix migdia ja n'ha parlat a la prèvia l'entrenador Blaugrana Pere Romeu, acompanyat de la davantera polonesa Eva Payor. Demà n'escoltarem el més destacat aquí a l'Enjoc amb la prèvia més extensa. Demà a les 9 jugarà aquest Barça-París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff. Aquests dos equips que ja es van enfrontar, recordem, a la primera fase de la Champions de la temporada passada, en aquella ocasió a la capital francesa, amb triomf blaugrana per 0-2, amb dianes de Vicky López i Caroline Graham-Hansen. Evidentment, demà, com dèiem, en parlarem més. En una Champions que comença avui a 6:45 de la tarda, tenim un dels plats forts d'aquesta primera jornada, el Bayern de Múnich-Manchester City. A la mateixa hora es disputarà l'Inter de Milà-Haken-Suec i a les 9 tindrem un Juventus-Benfica, l'Arsenal-Koge i el debut del Real Madrid, que s'enfrontarà, rebrà de fet, al PSG. Més futbol en categoria masculina, la segona divisió. Molt males notícies per al Sabadell, que perd una de les sensacions d'aquest gran inici de temporada del conjunt arlequinat. El davanter nord-americà Nico Joachini, autor de 3 gols en els primers 5 partits de Lliga, que haurà de passar per quiròfan després de trencar-se el lligament encreuat anterior del genoll dret i es perdrà, per tant, segurament el que resta de curs. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
1: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joachini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
2: Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me tocó a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después en el segundo tiempo. Y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo. Y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
1: Avui és dia de descans al centre d'esports. Demà, tornada a la feina, ja sense Joachini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la banca Balaïdos del Celta Fortuna.
0: Gràcies, Sergi, de Sabadell a Terrassa, perquè l'equip d'Oriol Alsina, el Terrassa Futbol Club, ho explicava ahir, ja coneix el que serà l'últim obstacle per jugar aquest any en la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió. El conjunt agarenc s'enfrontarà als quarts de final de la Copa Federació dimecres de la setmana vinent, ho sabíem ahir, 30 de setembre, al Sestao Ribera, l'emblemàtic municipal de Les Llanes. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
3: El Sestao River és el darrer esglaó que ha de pujar al Terrassa Futbol Club si vol disputar l'edició de la Copa del Rei d'aquesta temporada i enfrontar-se a un primera divisió. I és que els agarencs han començat amb molt bon peu la temporada, amb 3 partits en la competició casolana, amb 2 victòries i un empat, i en la competició de la Copa Federació, amb 2 victòries. Recordem, la passada setmana davant el Binèfar i ara fa 15 dies davant el San Juan de Pamplona. Un Oriol Alsina que valora aquesta competició de la Copa Federació. Li hagués agradat que el partit es disputés a l'Estadi Olímpic, però diu que és un premi per l'afició i que espera, doncs, poder recompensar amb aquesta participació el torneig del CAU.
4: Per molts factors, avui un cop més, gent de Terrassa ha vingut aquí, els dit als futbolistes que és un valor atenuant que tenim per aquesta gent que s'ho mereixen tot. I volem jugar a casa nostra pel desgast, però també perquè hi hagi la nostra gent, perquè ens ajudi en aquest partit, que és una final per arribar a jugar contra una primera divisió a la Copa del Rei. El premi és molt i molt gran i volem fer-ho davant de la nostra gent, que sempre està al nostre costat, tant quan les coses van bé com quan no van bé.
3: Per ser un Terrassa que ha posat autocar gratuït per al partit de dissabte a les 5 de la tarda al Camp de l'Ebro. Un Terrassa que, recordem, encara no ha encaixat cap gol en els 510 minuts que ha disputat aquesta temporada. Són 240 en la Copa Federació i 270 en la competició de Lliga.
0: Gràcies, Miqui. I una categoria per sobre, la primera federació masculina. L'Europa va anunciar ahir la destitució de Josep Maria Jané com a entrenador i poques hores després ja anunciava l'arribada de Luis Blanco com a nou entrenador. El tècnic nascut a Santa Coloma de Gramenet, que el curs passat va entrenar a l'Atlètic Balears i ha estat molts anys a l'Espanyol, arribant a dirigir en un parell de partits del primer equip, arriba per agafar les regnes d'una Europa que només ha sumat un punt dels primers 12 possibles. I ve acompanyat, per cert, d'Alberto González, que va ser ajudant ja de Dai i torna només uns mesos després d'haver marxat. Luis Blanco serà presentat aquesta tarda a les 7 al Nou Sardenya. I pel que fa a l'altre equip barceloní d'aquesta primera federació masculina, la Unió Esportiva Sant Andreu juga demà el seu partit corresponent a la quarta jornada. Els quadribarats reben el Real Madrid Castilla demà a les 9 a Can Dragó. I per parlar-ne tenim ara mateix al telèfon un dels capitans del Sant Andreu, el migcampista Pau d'Arbre. Pau, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
5: Hola, bon dia, què tal?
0: Setmana estranya, entenc, per no haver jugat ja el cap de setmana i haver-ho de fer dimecres. Com està l'equip i com creus que arriba aquest partit contra el Castilla?
5: No, l'equip està amb ganes, després de la derrota contra l'Eivissa, i amb ganes de reafirmar-nos i de guanyar els 3 punts.
0: Ja sabeu el que és, sobretot de la temporada passada, però no sé si és diferent enfrontar-se a un filial, pel tipus d'equips que solen ser, que no pas, per exemple, a un Eivissa, un Àguiles o un Osca, que són els rivals que heu tingut fins ara.
5: Sí, bueno, el filial és el típic equip amb molt de ritme, molt de dinamisme, jugadors molt tècnics i bueno, sempre costa jugar contra equips així perquè bueno, tenen una capacitat física superior, però bueno, nosaltres tenim les nostres armes i intentarem doncs, treure els 3 punts.
0: Aquest partit que es va ajornar per la disputa de la Intercontinental, és evident que el Castilla té un equip molt jove, molt més que el vostre. No sé si també pot jugar un factor l'experiència que pot tenir també al camp.
5: Sí, el que t'he dit, ells tenen les seves armes que intentaran treure el màxim profit i nosaltres doncs, l'experiència sí que podem tenir nosaltres, això és un valor afegit que pot fer que els 3 punts es quedin aquí.
0: El partit torna a ser a Can Dragó. Com us esteu trobant allà com a locals, de moment?
5: Bueno, sí que és veritat que l'afició fa molt. Es nota que fan l'esforç de venir fins aquí i donen un plus, però bueno, sí que jugar fora al Narcís Sala no és tan fàcil com jugar allà perquè bueno, et sents molt de suport, però sí que a Can Dragó la gent fa un esforç molt gran i la veritat que molt contents com ens està rebent l'afició.
0: Us està costant una mica fer-vos-ho vostre, sentir-vos a casa, diríem.
5: Sí, al final no és el mateix a l'estadi Narcís Sala que Can Dragó, que té la pista d'atletisme i és més fred, però bueno, la veritat que de moment hem jugat un partit, l'hem guanyat i esperem que demà sigui el segon.
0: No sé si des del vestidor se segueix l'actualitat de les obres del Narcís Sala, aneu preguntant quan podrem jugar allà?
5: Bueno, un cop a la setmana o dos a la setmana anem a fer vídeo al camp i més o menys anem veient l'evolució de com està la herba, però sí que tenim moltes ganes de que s'acabin ja les obres i poder jugar en el nostre camp.
0: Sí que heu fitxat i teniu alguns jugadors ja amb experiència a la categoria, però quins són els canvis més grans que heu notat respecte a l'any passat, a la segona federació?
5: Bueno, sobretot el ritme de joc, jo crec que es nota molt. Els jugadors tenen, bueno, de moment sembla que tinguin més qualitat a l'hora de decidir i d'executar les accions, però bueno, al final el que et marca estar més a dalt o més a baix és la competitivitat de l'equip i crec que en això som molt bons.
0: I no sé si també esteu pendents, ho deia ara a l'inici, del principal rival dels últims anys, diríem, l'Europa, que, com dèiem, en les últimes hores ha canviat d'entrenador. No sé si n'esteu pendents des del vestidor, des del Sant Andreu, des de l'equip, i ja teniu el marcat al calendari, evidentment, al dia del derbi.
5: Sí, bueno, són coses que... Encara que no t'agradi, t'enteres, però sí que és veritat que aquí estem centrats en lo nostre. A l'Europa hi ha que faci el que cregui el millor per ells, però sí, és inevitable enterar-te de tot això. Al final, amb totes les xarxes socials i les notícies volen, i t'enteres, però bueno, sí, és un rival que tenim marcat al calendari, però sí que és veritat que abans de l'Europa van diversos partits que els hem de treure a tots.
0: Acabo preguntant per un balanç general més d'aquest inici de temporada, ja amb 3 partits en aquest grup 2 de Primera Federació.
5: Bon, està clar que ens agradaria haver tret més punts, però bueno, al final ens hem enfrontat a rivals com Huesca i Eivissa que haurien de ser candidats a l'ascens i bueno, crec que no ens ha tret els resultats que hem volgut. Sí que és veritat que les sensacions a nivell competitiu han sigut molt bones i el dia a l'Àguiles crec que vam guanyar amb mereixement i bueno, Demà és això, demà intentar competir un altre cop i seguir una mica la línia aquesta, intentar encaixar menys i marcar més.
0: Entenc que l'objectiu és de la permanència, quan abans millor.
5: Sí, sí, sí, està clar que com abans et salvis, més punts tens per mirar cotes més altes, però està clar que el primer que has de fer és salvar-te sempre i a partir d'aquí ja mirar més a dalt.
0: Doncs el més immediat és demà dimecres a les 9 del vespre aquesta Unió Esportiva Sant Andreu, que buscarà la segona victòria del curs, en aquest cas en aquest partit pendent de la quarta jornada contra el Real Madrid Castilla, a Can Dragó a les 9 del vespre. N'hem parlat amb el migcampista quadribarrat Pau d'Arbre. Pau, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort per demà i pel que queda temporada.
5: A vosaltres, moltes gràcies.

0: Parlem ara de bàsquet. Festa grossa ahir a la tarda a Badalona, i no és per menys, en la celebració de la Supercopa Endesa masculina aconseguida aquest cap de setmana per la penya. El primer títol del conjunt verd i negre en 18 anys. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Badalona el Xavi Ballesteros.
1: La celebració de la Supercopa a l'Ajuntament de Badalona va deixar imatges molt emotives, però sobretot missatges de molta missió de cara al futur per part de la plantilla de la penya. Els jugadors van agrair des del balcó suport incondicional de l'afició en aquests dies tan intensos, deixant clar que aquest títol no és el final del camí, sinó un impuls per seguir creixent. Nicola Provitolo i el mateix Ricky Rubio van posar en el focus l'exigència en l'elit i la necessitat d'encomanar aquest esperit guanyador als més joves del planter.
2: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar de lo que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic.
3: Es como si no hubiesen pasado 7 años y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta, fue increíble el Olímpic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo.
1: La afició va omplir els voltants de la Casa de la Vila per homenatjar algun equip campió. L'alcalde Xavier García Albiol va elogiar la capacitat de sacrifici de l'equip i va evidenciar l'agraïment mutu entre la institució municipal i una entitat que torna a situar en Badalona al mapa.
4: Es que ayer no tan solo ganasteis la Supercopa ACB 2026. Ayer lo que hicisteis es recuperar orgullo y recuperar ilusión de miles y miles de ciudadanos del baloncesto, pero especialmente de niños y niñas de esta ciudad, de Badalona.
1: Quan els jugadors van sortir al balcó, la bogeria es va esfermar en una plaça de Vila plena de gom a gom d'aficionats que van festejar tots els torns de paraula. L'Albert i la Dúnia, aficionats verd i negres, estaven emocionats.
5: Per mi és increïble tenir 25 anys i amb 18 no ho havia vist guanyar. Era molt petit l'últim cop que vam guanyar.
6: Molt especial viure el primer títol de la penya a casa. Va ser molt xulo.
1: El pròxim partit del Joventut serà diumenge a Lugo, a l'inici de la Lliga CB. Un partidàs contra el Breogán, on la penya rebrà un homenatge.
0: Gràcies, Xavi. La penya, que com dèiem, ja ha de deixar aparcada la celebració per preparar l'inici de la Lliga CB, que, com dèiem, aquest diumenge al migdia a la pista del Breogán. També diumenge ja a la tarda jugaran la Fiat Girona a Fontajau contra l'UCAM Múrcia i l'Ilerna Lleida al Roig Arena contra el València. Dissabte obrirà la competició a les 6 al Surne Bilbao Kids en As Manresa, mentre que el Barça també jugarà dissabte, en aquest cas, rebrà el Palau al Leima Corunya a les 9 del vespre, un conjunt blaurana que abans, aquest mateix dijous, debuta ja a l'Eurolliga masculina, també a casa, en aquest cas, contra l'EFES d'Istanbul. I en categoria femenina, també demà juga la final de la Lliga Catalana entre Espart Girona i Cadí la Seu. El conjunt gironí que té marcat el calendari el dimecres de la setmana vinent, 30 de setembre, amb l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga femenina contra un rival que també coneixerà demà. En parlava una de les noves incorporacions a la sensació de la selecció espanyola del bronze al Mundial d'aquest estiu, l'asturiana Iana Martín, que ahir feia, de fet, el seu primer entrenament amb el seu nou equip i enviava aquest missatge a l'afició.
7: Que tengo muchas ganas de conocerles, que les esperamos en Fontajau, que estamos preparándonos y creando las conexiones entre nosotras necesarias para llegar súper preparadas y que tengo ganas de verles.
0: I Iana Martín, un dels nous fitxatges estrella d'aquesta Espart Girona, que, com dèiem, té marcat en vermell el calendari aquest dimecres 30 de setembre, la setmana vinent, amb la prèvia de l'Eurolliga. El rival sortirà del duel entre el Panathinaikos grec i l'Emlak Konut turc, que es juga, com dèiem, demà. Per tant, demà ja sabrà el rival l'Unic Girona, un Unic Girona que, com dèiem, demà també juga la final de la Lliga Catalana contra l'altre equip català d'aquesta màxima categoria femenina, que és el Cadí la Seu. I més enllà d'això, aquest cap de setmana, també en bàsquet, en aquesta categoria femenina, s'ha disputat la Copa Bages. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
8: Un pavelló ple a vessar va gaudir del torneig que obre la temporada al bàsquet de la comarca. Després de dos caps de setmana de competició, el Manresa Club de Bàsquet Femení va endur-se la final en un partit on l'ASFE de Sant Fruitós va competir contra un equip d'una categoria superior. Les Magenta van acabar guanyant de 9 punts de diferència. Miquel Castillo és l'entrenador de les manresanes.
9: Al final estem contentes perquè ASFE l'any passat estava competint a Copa, hem jugat contra un equip de Copa, i ens hem quedat amb la sensació de que l'altre equip estava content perquè havia perdut només de 9 punts. O sigui que això també els he dit a les jugadores, que és un treball nostre.
8: La final masculina va ser un duel intens entre dos equips on es va respirar la rivalitat entre el Club Bàsquet Castellet i la Salle Manresa. Precisament aquest estiu molts jugadors han canviat de samarreta entre aquests dos equips. Per sorpresa, l'equip d'una categoria per sota, la primera catalana, va sorprendre un Club Bàsquet Castellet que debutarà a Copa Catalunya. Toni Manyoses és l'entrenador de la Salle Manresa.
10: Estic molt content pels nanos, perquè al final portem 4 setmanes d'entrenament i estan treballant molt bé, i al final, bueno, la Copa Bages, doncs no deixa de ser partits amistosos ja amb l'olor a competició, no?
8: Mentrestant, des de l'organització de l'ASFE ja pensen en la següent edició de la Copa Bages. A més, l'any que ve el torneig coincidirà amb la capitalitat catalana del bàsquet femení per part de Sant Fruitós de Bages.

0: I acabem amb motor, ho explicàvem ahir. Molt bon cap de setmana per al motor català, més enllà de l'actuació discreta de Marc Márquez al Gran Premi d'Àustria de MotoGP i també d'Àlex Rins, Àlex Márquez i Pol Espargaró. Aquest cap de setmana hem tingut ni més ni menys que 3 títols mundials per a pilots catalans. En motocross, el de Balsareny, Guillem Farrés, va ser campió del món en categoria MX2, l'any que ve ja competirà a la categoria reina, el pilot de 23 anys, mentre que la jove lloretenca Daniela Guillén va guanyar el seu primer títol mundial amb només 20 anys, guanyant la prova australiana. Qui repeteix és la garenca Berta Bellán, que aquest diumenge guanyava ja el seu tercer mundial de trial, el segon consecutiu a l'aire lliure. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
1: Berta Bellán ho ha tornat a fer. La pilot de l'equip Escorpa ha segellat la victòria al Gran Premi d'Espanya. Era l'últim del campionat, aquest passat cap de setmana a Pobladura de les Regueres, a León, en un freca-freca amb Andrea Rabino. La garenca afrontava aquesta última prova amb 11 punts d'avantatge. Després de la primera jornada dissabte, aquesta distància augmentava fins als 15. Després de la jornada diumenge, Berta Bellán aixecava el títol, 368 punts, 19 més que Andrea Rabino. Una de les coses boniques de la ràdio són les sensacions i també el so. Aquest és el moment on Berta Bellán arriba després de ser campiona del món.
2: Berta, congratulations on second world title, eh?
3: Yeah, of course. For me, it's amazing, amazing day, amazing season, and thanks for all the team, Alba, and all the sponsors.
1: Una Berta Bellán emocionada, contenta i donant les gràcies a tot el seu equip. Una garenca que ha demostrat que amb humilitat, amb superació i també amb un missatge d'empoderament de l'esport femení i més concretament del trial GP Woman. Un exemple de que els somnis es poden fer realitat i en alguns casos per partida doble.
0: Gràcies, Miqui. Tornem demà a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, pues ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.
6: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
7: A Ràdio Rubí tenim les nostres Telma i Lluís particulars.
8: És que l'he agafat, li he dit que no parlaria.
9: Sí.
10: Ara fa sorpresa.
7: Però... Cinquena temporada de l'Inspira't. Amb Carmen Moreno i Cuca Fernández descobrirem nous projectes i persones.
8: Tenim una edat ja,
10: no? Humana. No, que edat? Que som...
7: Tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Rubí, a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Inspira't.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dimarts, és 22 de setembre. Avui parlarem de la coordinadora per una sanitat pública de Rubí perquè creu que el futur centre d'atenció integrada en salut, el CAIS, ha d'incorporar molts més serveis i ha de tenir molta més capacitat de resolució. Era, de fet, una de les opinions que ens faltava escoltar sobre les novetats, per dir-ho d'alguna manera, que va fer públiques la consellera de Salut, Olga Pané, la setmana passada en la seva visita rubinenca. Més qüestions, com ja explicàvem ahir, aquest dijous hi ha ple municipal. Avui us explicarem la moció que hi presenta el Partit Popular. Demanarà al ple un reforç de les mesures per combatre l'incivisme i garantir la convivència. I demà dimecres el Servei Municipal Rubí Brilla reprèn els seus tallers gratuïts d'estalvi en les factures elèctriques i de gas. Serà a partir de les 6 de la tarda a l'auditori del Rubiforn. I l'Ajuntament de Rubí preveu plantar 261 arbres entre el 15 d'octubre i el 31 de desembre, un projecte que tirarà endavant la Font del Ferro i que completarà els 400 nous arbres que s'havia previst plantar durant tot aquest 2026. Pel que fa al temps, avui les màximes han baixat una miqueta, però continua fent calor, eh? Ens donen més detalls de la previsió meteorològica el Luismi Pérez des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte a ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogor, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també a l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona, no són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. N'estem pendents a la xarxa.
1: La coordinadora d'entitats per la sanitat pública considera insuficient el nou model plantejat per la Generalitat de cara al futur equipament sanitari de Rubí. El projecte, recordem-ho, es convertirà en un centre d'atenció integrada en salut, un CAIS, sense hospitalització i amb consultes externes, hospital de dia mèdic, diagnòstic per la imatge, diàlisi, rehabilitació ambulatòria i serveis de salut mental. Salut Estudia també incorporar-hi un quiròfan, però encara tot plegat no està confirmat. La coordinadora considera que aquest projecte ha anat perdent prestacions respecte a la proposta del centre d'alta resolució que es treballava fa 2 anys, el 2024. Joaquín Modena, membre d'aquesta coordinadora, reclama que l'equipament tingui més capacitat hospitalària.
3: Per tant, amb això no hi podem estar mai conformes, perquè el que volem nosaltres és un hospital públic i de qualitat, amb tots els serveis, que és el que no és que no, els ciutadans de Rubí ho vulguem, sinó que ho necessitem, perquè amb els dos hospitals de referència que tenim a Terrassa no n'hi ha prou per aquestes tres poblacions.
1: La coordinadora defensa que el futur centre doni resposta a Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal i permeti reduir, per tant, les derivacions a Terrassa. L'entitat assegura que el CatSalut els va presentar una simulació sobre l'activitat que hauria pogut assumir un centre d'alta resolució si hagués estat operatiu l'any passat. Escoltem com ho ha explicat aquest matí José Luis Navarro, que també és membre de la coordinadora.
4: Si haguessin evitat 190.305 viatges a Terrassa. Però, clar, tenim que tindre en compte que aquí sí que es contempla això, aquest anunci que la senyora va fer i que no és veritat, esperem que no ho fes, sigui, que és que no haguessi operacions ambulatòries.
1: Segons la mateixa simulació, a Rubí s'haurien pogut fer 1.840 intervencions oftalmològiques, 17.536 sessions de diàlisi, 94.100 visites d'especialistes i més de 15.000 actuacions d'hospital de dia. Salut preveu aprovar el pla funcional aquest mes d'octubre i situa la licitació del projecte executiu durant l'any que ve, durant el 2027. D'altra banda, el conegut especialista en medicina de la son, el doctor Eduard Estivill, oferirà a Rubí la que molt possiblement sigui la darrera conferència de la seva trajectòria professional. El metge ha deixat en mans de la seva filla, la Clara Estivill, la direcció de les seves clíniques i el gruix de la seva vessant divulgativa, però ha acceptat fer aquesta última xerrada a la ciutat. Serà dilluns vinent a la biblioteca, com a part del nou curs de l'aula d'extensió universitària. Després d'haver impartit 784 conferències al llarg de la seva vida, Estivill ha decidit tancar aquesta etapa per donar pas als membres del seu equip i, com dèiem, a la seva filla. El doctor ha explicat aquest dilluns al magazine Rubí al Dia que continuarà actiu en la consulta mèdica i en la divulgació científica a xarxes socials, també a través de podcast, però que posa punt i final a les seves aparicions en ponències presencials.
0: Jo, concretament, ja sóc gran i aquesta segurament serà l'última que faig, tot i que tinc molts col·laboradors que ho faran, em seguiran el camí, però em fa molta il·lusió doncs, que potser Rubí sigui l'última on vagi a fer aquesta exposició sobre aquest tema.
1: Pel que fa a la raó per escollir concretament la nostra ciutat, el metge no ha dubtat en assenyalar la insistència dels impulsors de l'aula d'extensió universitària.
0: Perquè la gent de Rubí són molt pesats, aquesta.
5: En el bon sentit.
0: Em van insistir, sí. Jo els deia que ja ho faria la meva filla, però ells, no, sí. Doctor, no sé què, i bueno, com que són tan pesades, vaig pensar, doncs mira, ja anirem, total, està aquí al costat de casa.
1: La xerrada es farà dilluns 5 d'octubre a les 6 de la tarda a la biblioteca.
6: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I a nivell polític, el Partit Popular demanarà al ple del mes de setembre un reforç de les mesures per combatre l'incivisme i garantir la convivència. Els populars presenten una moció per adreçar les queixes per sorolls, per botellots o per incompliment dels horaris de les terrasses. En el text, el PP sol·licita al govern municipal actuar davant el que anomenen el problema de l'incivisme i la inseguretat que s'ha estès per tot Rubí. El partit assegura que rep de manera continuada queixes de diversos barris per sorolls nocturns, concentracions per consumir alcohol a la via pública o també per acumulació de brutícia. Ho explica Juan José Giner, que és el portaveu del PP.
7: Y bueno, durante los últimos meses pues hemos tenido muchísimas quejas, incluso con fotografías que nos envían los rubidenses por su preocupación por el deterioro de la convivencia que hay en plazas, parques y espacios públicos de la ciudad. Y en algunos casos pues que los vecinos pues se sienten amenazados y viven con miedo y están pues dejando pues de utilizar sus plazas y parques por este miedo y por estas amenaces.
1: Per fer front a aquesta situació, la moció del PP demana que es garanteixi el compliment estricte de les ordenances de bon veïnatge, residus i soroll. A més, els populars també reclamen reforçar la presència de la policia local i d'agents cívics en horari de vespre, nocturn i de cap de setmana a les zones on es concentren més aquestes queixes. Sol·liciten també els populars dur a terme campanyes educatives i presentar un informe semestral al ple amb les dades de queixes, expedients sancionadors i multes imposades. El ple municipal tindrà lloc aquest dijous, que és 24 de setembre, a partir de les 5, i com sempre el podreu seguir en directe a través de radiorubi.cat.
6: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Parlem ara de qüestions relacionades amb el medi ambient. Comencem pel Servei Municipal Rubí Brilla, que reprèn demà mateix els seus tallers gratuïts d'optimització de la factura elèctrica i del gas. Una formació pràctica per la qual ja han passat més d'un miler de persones des de la seva posada en marxa. Serà demà, com dèiem, a partir de les 6, en aquest cas a l'auditori del Rubí Forma. La iniciativa té com a objectiu facilitar la comprensió dels conceptes tècnics que apareixen en els rebuts de la llum, també del gas, i oferir eines als consumidors per contractar l'opció tarifària més ajustada a les seves necessitats reals. Ho explicava aquest matí el tècnic de Rubí Brilla, Josep Vives, al programa Rubí al Dia.
8: La factura elèctrica, per bé o per malament, és complicada d'entendre i, a part d'entendre la factura, també saber una mica quin tipus de tarifes et convé. En funció del teu consum i dels teus patrons de consum, de les diferents hores o al llarg de l'any, o doncs et pot convenir un tipus de tarifa o un altre.
1: Una de les novetats destacades d'aquesta edició és la incorporació d'un bloc dedicat a l'autoconsum fotovoltaic, amb una incidència especial en les modalitats compartides. Després de les experiències desenvolupades a barris com ara Canals de Móra, el Servei Municipal vol resoldre els dubtes sobre com es reflecteix aquesta compensació d'excedents solars en les factures domèstiques. D'altra banda, parlem d'arbres, perquè 261 és la xifra prevista per l'Ajuntament de Rubí per plantar durant aquesta tardor, que comença demà, per cert, i també durant l'hivern. El projecte es tirarà endavant gràcies a la Font del Ferro i completarà els 400 nous arbres que s'havia previst per aquest 2026. Part d'aquests exemplars es plantaran a carrers, però també a places, parcs, zones verdes i altres espais públics. Les zones triades on es plantaran els arbres són, per exemple, la carretera de Sabadell, l'avinguda de Can Tapis, el carrer del Doctor Gimbernat o el passeig de la Riera, entre d'altres. Seran 26 espècies diferents que permetran, per una banda, lluitar contra plagues, malalties i contra les conseqüències del canvi climàtic, però a més també augmentar l'ombra als carrers i, per tant, que als espais públics hi hagi més verd i més confort climàtic. En darrer terme, també és important, és clau, potenciar la biodiversitat urbana o la captació de carboni. És més, entre avui mateix i el 8 d'octubre es faran els treballs previs per poder plantar aquests 261 exemplars, cosa que es farà entre el 15 d'octubre i el 31 de desembre d'aquest 2026.
6: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I si teniu pensat anar a gaudir de les festes de la Mercè a Barcelona, pareu atenció perquè tornar a casa de matinada serà una miqueta més fàcil. I és que Ferrocarrils de la Generalitat afegirà un tren especial a la línia S1 les nits més concorregudes de la Festa Major barcelonina. Ens ho explica el David García.
5: Aquest comboi de reforç sortirà de l'estació de Plaça Catalunya a 4:45 de la matinada, les nits del 24, 26 i 27 de setembre. Recordem que amb els horaris habituals de caps de setmana i vigílies de festiu, l'últim tren des de Barcelona a Rubí surt a les 8:02 de la matinada. A partir d'aquell moment, el servei no es reprèn fins a les 5 del matí en feiners o 6:15 dissabtes i festius. Doncs bé, aquesta nova sortida a 4:45 permetrà retallar almenys uns minuts el temps de espera per agafar el primer tren de tornada cap a l'estació de Rubí Centre els dies de la Mercè. Més enllà de la S1, Ferrocarrils també adaptarà la resta de la seva xarxa durant la Mercè. Així, la S2 de Sabadell també sumarà aquest tren extra a la matinada i es reforçarà el servei per al Piro Musical de diumenge 27 de setembre. A més, l'L6 Sarrià, l'L7 Avinguda Tibidabo, l'L12 Reina Elisenda i l'L8 de la xarxa Llobregat-Anoia tindran servei continuat les nits del 23, 25 i 26 de setembre.
1: Per cert, que coincidirà amb aquests reforços de la Mercè, Ferrocarrils també ha obert el termini d'inscripció per participar en les visites guiades gratuïtes als seus espais de patrimoni històric. Entre les instal·lacions destacades s'hi troba la Cotxera de Rubí, que es podrà visitar, recordem-ho, els dies 18 d'octubre, 14 de novembre i 13 de desembre.
6: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I acabem amb l'espai sociocultural L'Aurora, que ja ha preparat la seva programació musical i de monòlegs pel que queda d'aquest 2026. L'Aurora, de fet, que es troba situada a la plaça Ansel Clavé, tan cèntrica aquesta plaça de la ciutat, ha consolidat aquesta programació durant tot l'any amb una oferta que inclou grups amateurs, també grups professionals, tal com ha explicat a Rubí al dia el programador d'aquest espai, Santi Úrsul.
9: L'espai s'ha consolidat com un lloc referent, s'ha consolidat com un lloc referent, perquè la quantitat de gent que vol tocar és increïble. Mm-hmm. Has de pensar que ja tenim feta la programació d'aquest any sencera i ens posarem ja a fer la programació de l'any que ve, el primer trimestre, i la de grups que hi ha és boreal. El criteri... Jo intento donar bolos a tothom. No intento mirar aviam si som més bons, més coneguts. Clar, la demanda és de gent que s'hi dedica amaterment i de gent professional, eh?
1: La pròxima activitat serà el dia 2 d'octubre amb un monòleg a partir de 9:15 i després, ja el 3 d'octubre, tocaran els Kim Puk. El 24 és el torn de The Best of Fu i, finalment, el 25 d'octubre, amb els vermuts musicals, a partir de 12:00, els Lapsons. Res més per ara. Més informació, com sempre, als butlletins. I ara us deixem amb el Cisco Lara García i la informació esportiva.
6: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat... Ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Què tal? Com anem? Ja hi som aquí un dia més. Esports en marxa després de la informació general. Un quart de tres de la tarda i en aquest dimarts que nosaltres encara mirem cap al cap de setmana per veure com s'ubiquen els equips de la nostra ciutat en l'estrena de les respectives competicions amb un futbol de tercera catalana, de tres victòries i només una derrota. Bona arrencada general en un dia en el d'avui, en el qual també ens aturem a parlar de waterpolo i d'un club natació Rubí que sobretot mira per aquest dissabte i diumenge, el que arriben, perquè serà

0: Guanyar. 9 a 31, diferència de qualitat evident, però potser no amb tanta contundència, amb un equip que va quedar marcat perquè no tenien porter del primer equip. Va haver de jugar, doncs, ni més ni menys que un jugador, com és el Pol Roldán, de categoria cadet, a la porteria, la qual cosa va condicionar a un equip que, això sí, el seu entrenador, Rui Thiago, es mostra orgullós, sense cap mena de dubtes, per diversos motius.
1: Jugamos hoy con un portero cadet, de 15 años. Han jugado, si no me equivoco, 8 jugadores que son de la cantera de Rubí, pero poco a poco, ¿vale? No queda mucha liga, solo estamos ahora a empezar. Los niños, yo creo mucho en los niños, me gusta esta equipa que tenemos. Y ahora, claro, jugar contra el CNB, que está para jugar ya para semana competiciones europeas, muy fuerte, muy ritmo, los errores se pagan caro.
0: Ara revisem el que és la classificació i com va ser la primera jornada, però comentar que aquí ja podem incloure fins i tot a les noies que el canvi de calendari condicionat pels compromisos de seleccions internacionals, també les competicions europees, ha fet que s'hagi fet un calendari una mica estrany per al waterpolo de divisió d'honor, al qual, doncs, li va bé als equips superprofessionals, però clar, a clubs com ara el Club Natació Rubí potser, i escoltem el Rui Thiago, no li va tan bé, tot i que ell mira la part positiva, no vol veure només la negativa.
1: És un problema per nosotros. Nosotros, más de jornades, doble de jornada, jugar sábado y domingo. Nosotros, una equipa como la nuestra, que muchos trabajan. Será duro, pero es un desafío para nosotros. Y jugaremoslo rápidamente y muy intenso y ojalá nos vaya bien.
0: Doncs dissabte i diumenge, Atlètic Barceloneta dissabte, diumenge un partit davant d'un rival directe, com és el Canoe, doble enfrontament, que també tindran les noies, en el seu cas, en l'estrena de la divisió d'honor. Una situació, diguem-ne, que diferent amb respecte al que era habitual pel waterpolo, condicionat per aquestes competicions internacionals. Pel que fa a la divisió d'honor waterpolo masculí, anem a tancar la informació del cap de setmana amb la resta dels resultats de la primera jornada. David Burillo.
2: Cavalla 13, Mataró 12, Tenerife, Cheide 16, Catalunya 8, Real Canoe 15, Terrassa 16 i Sant Andreu 11, Atlètic Barceloneta 21.
0: Barcelona, Atlètic Barceloneta, Tenerife, Cheide, Terrassa i Cavalla, 3 punts. No han puntuat de moment Sabadell, Mediterrani, Real Canoe, Mataró, Catalunya, Sant Andreu i Club Natació Rubí.
3: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
4: L'estrena a casa de la Unió Esportiva Rubí serà diumenge. El primer partit de Can Rosés es disputarà a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí no faltarà. Reben el Martorell i nosaltres esperem al 99.7 de la FM i a la nostra web.
3: A peu de camp. Tots fem esport.
0: I el futbol en la seva tercera catalana, amb 4 equips rubinencs, doncs ha tingut una arrencada amb bones notícies en termes generals, un 75% de victòries, és a dir, 3 partits guanyats dels 4 disputats per part de Juventud 25 de Septiembre B, Rubí B, Olímpic en Fatjó B i la penya blaugrana Ramon Llorenç. La part, diguem-ne que positiva, comencem per aquí, pels resultats que van acabar amb victòria. Si ho fem, per començar parlant de la penya blaugrana, Ramon Llorenç. El grup 7 de competició visita a Vila de Cavalls i 3 primers punts al Sarró de l'equip que entrena el Francesc Roman. Un partit treballat, el que van haver de disputar aquí al costat, a Viladecavalls, però un partit que va acabar amb victòria i amb remuntada, i és que va ser un encontre igualat. Els dos equips més o menys tenien un nivell semblant, però a pilota aturada, diguem-ne que en el primer tram del partit i després d'una errada de concentració en defensa de la penya blaugrana, Ramon Llorenç va veure com se li complicava l'encontre davant del conjunt local, que a més jugant a casa, doncs agafaven embranzida. Els nostres, però, van demostrar que són un equip amb capacitat també de reacció. Abans del descans ja aconseguien l'empat per afrontar una segona meitat força més igualada. Tots dos equips van tenir ocasions per, doncs, assolir el gol i la balança va decantar el detall que els nostres van ser els primers en encertar. D'aquesta manera es posaven per davant en el marcador, obligaven el Viladecavalls a arriscar una mica més i a la recta final de l'encontre

0: Contra liquidaven la primera cita en aquest grup 7 de tercera catalana, amb bon peu que comença aquest nou projecte amb el Francesc Román a la banqueta del conjunt blaugrana.
1: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
0: I també alegria, victòria, en aquest cas més contundent, la de l'Olímpic en Fat Jove. 4-0 va guanyar el filial també del Tibidabo, Torre Romeu. El Tibidabo, Torre Romeu, bé, victòria contundent que no els deixa líders, perquè déu-n'hi-do el Camparellada va guanyar el Sant Pere Nord pel resultat final de 9-1, però en qualsevol cas l'equip que entrena el Fran Moreno doncs està allà on vol, que és a la part alta de la classificació, tot després d'una victòria contundent, la qual va seguir, ens explica el nostre company David Burillo.
2: L'Olímpic en Fatxó B debuta amb golejada. Inici amb bon peu d'aquest equip davant la seva estrena tercera catalana. L'equip de Fran Moreno es va imposar per 4-0 davant el Tibidabo en un partit que va tenir sota control durant bona part dels 90 minuts. 3 punts celebrats per començar davant la classificació. A la primera meitat l'Olímpic es va mostrar especialment sòlid en defensa i va aturar les aproximacions del conjunt visitant. El Tibidabo Torre Romeu va tenir una de les ocasions més clares amb un xut que va acabar estavellant-se contra el pal. Els locals també van començar a generar perill, però el marcador no es va moure fins als últims minuts de la primera part. Ernesto va aparèixer per marcar l'1-0 i enviar l'Olímpic al descans amb avantatge. Bona primera part de l'equip que va repetir durant la segona meitat del partit. Després del descans, el partit ja es va encaminar cap a la victòria. L'equip de Fran Moreno va tenir l'oportunitat de fer el segon des del punt de penal, però el porter visitant va aturar el llançament. Poc després, però, va arribar el 2-0 amb una rematada d'Isaac després d'un córner. Aquest jugador va ser l'encarregat d'encaixar els altres dos gols abans del xiulet final. L'expulsió d'un dels jugadors del conjunt visitant a meitat de la segona part va sentenciar el partit. Amb superioritat numèrica, l'Olímpic va aprofitar per pujar el marcador a 4. Estrena contundent de l'Olímpic en Fatxó B a tercera catalana amb 4 gols i la porteria 0.
0: I sobretot marcant el que volen, que és estar a la part alta de la classificació, com ens explica. Ara l'escoltem el Fran Moreno, que va mantenir aquesta conversa amb el David Burillo després del partit.
3: Sí, ha sido un partido muy controlado, muy serio. El rival, bueno, nos ha puesto las cosas difíciles, pero bueno, estamos físicamente, estamos cogiéndolo todo bien y la verdad que es positivo todo lo que te puedo leer ahora mismo. Un 4-0 es engañoso porque al principio, porque este equipo va a dar guerra, pero la verdad que contento, muy contento.
2: Quins objectius us marqueu de cara a aquesta lliga que tot just acaba de començar ara?
3: Bueno, el objetivo es estar arriba entre los 5 primeros este año. Es un objetivo difícil porque el grupo 7 es muy difícil, pero bueno, están trabajando los chavales genial y ahí se nota.
2: Com tot just us acabeu d'estrenar ara en aquesta lliga? Com us heu anat preparant durant aquestes darreres setmanes per arribar al punt d'ara?
3: Bueno, ya se comenté con Siscu, hemos estado 4 semanas de pretemporada. Yo creo que hasta la quinta sexta semana, que será la segunda, tercera jornada, no se verá todo bien, pero nos hemos preparado bien, hemos trabajado 4 cosas diferentes que necesitábamos y la verdad que los chavales es un lujo llevarlos.
0: Doncs déu-n'hi-do, perquè han començat amb bon peu, si encara s'han d'acabar de perfilar les coses. Pinta molt bé aquest Olímpic que en Fat Jove, que enguany el Fran Moreno doncs reconeix que vol estar a la part alta de la classificació d'aquest grup 7, tercera catalana, del qual anem a conèixer, David, la resta dels enfrontaments i els resultats en la primera jornada.
2: Badia 3, Barberà 2, Pajaril 2, Can Rull, Romulo Tronchoni 2, Sant Lorenzo 1, Can Trias 1, Penya Blaurana Sant Cugat 3, Penya Blaurana Castelldefels 3, Camparellada 9, Sant Pere Nord 1 i Ronin 3, La Romànica 0.
0: Camparellada líder amb 3 punts mateixos que Olímpic Can Fatjó, Ronin, Penya Blaurana Ramon Llorenç, així com Badia del Vallès. Un punt per a Penya Blaurana Sant Cugat i Penya Blaurana Castellbisbal, així com Can Rui, Romulo Tronchoni i Pajaril. Can Trias també un punt, al igual que el Sant Lorenzo Barberà. Escola de Futbol Vila de Cavalls, La Romànica i Tibidabo Torre Romeu B i Sant Pere Nord, de moment, tanca la taula.
1: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
0: I els dos equips del grup 12 de tercera catalana també van tancar la primera jornada amb l'alegria que ens arriba des de les files d'un Juventud 25 de Septiembre que amb el seu filial estrenava categoria i ho feia amb una victòria. Superava a casa el Sabadell Nord en un partit en el qual els nostres, la primera meitat, diguem-ne, que seguien amb l'empenta de la passada campanya. Bon joc, superioritat davant d'un equip amb un nom. Aquest Sabadell Nord ha jugat a primera catalana i 2-0 al descans. A la segona, però, va començar a entrar una miqueta allò de la por escènica, es podria dir. També el físic va baixar una mica, es va beneficiar un Sabadell Nord que va acabar remuntant, es va col·locar 2-3. Això ja a la recta final del partit, però tot just quan es tancava la reacció dels sabadellencs, també arribava la reacció del 20, que feia l'empat i el 4-3 en els tres últims minuts, i ja en el temps afegit liquidava la cita per donar la primera alegria al conjunt rubinenc, doncs, que comença bé el seu periple. És l'equip que estrena tant Olímpic Can Fatjó bé com Rubí com Penya Blaugrana ja fa unes quantes temporades que juguen en aquesta categoria tercera catalana. És la primera per al 20B.
1: A Ràdio Rubí, Esports 99.7 FM.
0: I l'única mala notícia ens ha arribat des del Rubí B. Derrota en l'estrena de la competició davant del Martorell B. 0-1, un partit marcat per potser la primera meitat. De fet, l'encontre va tenir una part per cadascun dels equips. A la primera no li van acabar de sortir les coses a l'equip que entrena l'Unai Martínez i d'aquesta manera doncs va veure com s'arribava al descans amb el 0-1. Imprecisions, no acabaven d'estar còmodes, el nerviosisme de l'estrena, tot i que el club té molts anys de camí en aquesta tercera catalana. Molts dels jugadors s'estrenaven amb la Unió Esportiva Rubí B en aquesta jornada i a la categoria. Per tant, doncs els nervis es van deixar entreveure amb el 0-1 al quart d'hora al Martorell B, que tot i també ser filial té un equip consistent, doncs va saber posar-se per davant en el marcador. Els canvis que es van fer a les files rubinenques al descans els van permetre millorar una miqueta més tranquils. Ja després dels nervis de l'estrena, el Rubí va començar a rutjar, va tenir bones ocasions per com a mínim igualar el partit, però el Martorell també va tenir alguna per certificar doncs la victòria. Al final ja no es va moure al marcador i amb el 0-1 que es tancava aquesta jornada amb derrota de l'equip de la nostra ciutat, però que si segueix el camí de la segona volta no hauria de patir per la permanència. Grup 12, tercera catalana, victòria 20B, derrota del Rubí B, la resta dels resultats.
2: Castellbisbal 3, Vallirana 2, Sant Andreu de la Barca 2, Abrera 2, Penya Unión Deportivo Málaga 5, Sant Vicenç dels Horts 2, Penya Barcelonista Sant Vicenç dels Horts 4, Mirasol Baco Unión 1, Juan 23, 4, Vistalegre 2 i Torrella 0, Castelldefels 3.
0: D'aquesta manera, els líders de la classificació són Penya Unión Deportiva Málaga, Penya Barcelonista Sant Vicenç dels Horts, Castelldefels, Juventud 25 de Setembre B, Joan 23, Castellbisbal, Martorell B. Per sota amb un punt Abrera i Sant Andreu de la Barca, i no han puntuat en la primera jornada ni Vallirana, ni Rubí B, ni Sabadell Nord, Vistalegre, Sant Vicenç dels Horts, Mirasol Baco Unión ni Torrella. Reyes.
4: www.radiorubí.fm.
5: Tota la informació dels equips rubinencs.
4: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
5: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
4: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
5: Tot l'esport rubinenc a
4: radiorubí.fm.
0: Apa, tu, arribem al final del programa del dia d'avui. David Burillo Sánchez i un servidor Sisco Lara García, us agraïm l'atenció i us desitgem bona jornada de dimarts. Més informació al web, als butlletins horaris, repetició al vespre d'aquest programa, i recordeu que demà tornem amb protagonistes especials mirant ja cap al pròxim cap de setmana amb més estrenes. Adéu-siau.
1: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
6: Bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Comença el compte enrere per a una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que planaria el seu retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional està estudiant el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, per malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Es preveu que la majoria progressista s'imposi i tombi la ponència contrària al recurs, de manera que hi hauria una nova vista el 6 d'octubre. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei d'amnistia.
8: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi. És el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui doncs començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
6: És dimarts 22 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Vostè que exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres. Esther Minguell.
9: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
6: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en infants i joves.
9: Està basada en 700 estudis científics i alerta de retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
6: Barcelona pujarà la taxa turística als creueristes d'escala de manera gradual.
9: La mesura preveu pujar dels 5 als 24 euros la taxa fins al 2030. Avui ha tirat endavant en comissió amb els vots d'Esquerra i Junts i l'oposició dels comuns. Els creueristes acabaran pagant 30 euros per l'impost que també aplica la Generalitat.
6: En cultura, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria.
9: La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínim, ja que sempre havien demanat d'enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
10: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
6: Als esports, el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
11: El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar la màxima competició continental.
6: I fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Luismi Pérez, bon dia.
12: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogó, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també a l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona, no són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. N'estem pendents a la xarxa.
6: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passant gairebé 4 minuts a 2:45.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: El Tribunal Constitucional ha de decidir les properes hores si aplica l'amnistia pel delicte de malversació en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment estudia el recurs d'empara del secretari general de Junts, de Jordi Turull, però la decisió es podria fer extensible quan arribi a la resta d'encausats.
9: Està previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que suposa la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa.
6: I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional, amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont o els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras.
9: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
13: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
6: Doncs bé, el govern assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i que no el pas final de res. A més, reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El govern ha dit que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar ja i del tot perquè és del tot legal, constitucional i el Tribunal Europeu la va avalar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que representarà una etapa nova a Catalunya.
8: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
14: Paneque ha dit que quan Carles Puigdemont torni a Catalunya, el president Illa el rebrà igual que ha fet amb la resta d'expresidents. D'altra banda, el govern ha assegurat que mai cap govern espanyol com l'actual havia defensat amb tanta contundència l'oficialitat del català a Europa i s'ha referit a posicionament que l'executiu central no donarà suport a la incorporació de cap altra llengua fins que no s'admeti el català, el gallec i l'euskera.
6: Doncs bé, tenim una última hora en referència a la decisió del Tribunal Constitucional. No hi ha hagut sorpreses i, finalment, la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull ha quedat rebutjada. Això aplana el camí per amnistiar la malversació, ja que s'avala la llei d'amnistia, tal com us estàvem explicant. Seguim amb més qüestions al dia. El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per tal de començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
9: La USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
15: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
9: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i el català i el currículum. Per la seva banda, el sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
16: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
9: Professors de secundària ha presentat també un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat. I això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
6: Doncs no deixem l'educació perquè el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en els infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures, com per exemple prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
9: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals o violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
17: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no, del son, en els cicles, no, circadians, no, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
9: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
6: 20 minuts i seran les 3. La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de les residències per tal d'adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ho ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer. Allà també s'han inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
18: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, han inaugurat avui les obres de climatització integral de la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de les residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros.
7: Notícies en xarxa.
6: Ens situem ara a Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i de Junts per apujar la taxa turística als creuers que fan escala a la ciutat fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra finalment dels comuns. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi al ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia i Turisme.
20: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar doncs que hi hagi hagut aquesta rebaixa.
21: Prenem les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
19: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
6: Encara a Barcelona, a les 10 del matí, ha començat una vaga parcial d'autobusos que s'allargarà fins a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
9: La protesta arriba després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins a les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta.
6: Aquest matí hi ha hagut una nova jornada de mediació, però finalment ha acabat sense acord. De moment, els conductors d'autobús han donat avui 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni. Volen evitar així una nova onada d'aturades al servei com la que s'està vivint avui. La plantilla ho ha ratificat en assemblea celebrada a Barcelona aquest migdia, on s'ha acordat fer una aturada parcial un dia entre el 5 i el 9 d'octubre.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per tal de garantir l'autonomia local i els serveis essencials. La Corporació Supramunicipal ha aprovat avui en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. Amb el nou catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona proposa 18 nous projectes als consistoris. Són ajuts que poden dedicar cada ens local a despesa corrent i a despesa inversora. Entre altres actuacions, els governs locals poden afrontar l'increment de la factura energètica, poden fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple. També el programa preveu actuacions a l'espai públic en equipaments energètics sostenibles i integradors socialment. També poden utilitzar-lo als consistoris per fer equipaments locals esportius o bé millorar-los, educatius, juvenils, culturals i instal·lacions per a gent gran. Per primera vegada, l'aprovació del catàleg s'ha avançat al mes de setembre perquè puguin flexibilitzar i ampliar els períodes amb els quals els governs locals poden sol·licitar els diferents recursos i, per tant, en puguin disposar abans.
6: A partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que hauran de tancar a les 10 de la nit. Una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
2: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats dels que viure soberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara, aquests establiments s'hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
3: Aquesta decisió, doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes doncs tenen a disposició una xarxa comercial molt important i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
2: La limitació horària té una finalitat preventiva, amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
6: I passem també pel Segrià. Un espectacle amb 2.000 drons inaugurarà la 12a edició de la Lleida Air Challenge a l'aeroport d'Alguaire. La Fira Aeronàutica se celebrarà el 3 i 4 d'octubre amb festivals aeris i 100 expositors ja confirmats. Uau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
5: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació de l'edició d'enguany de la Fira Lleida Air Challenge, on la delegada del govern a Lleida, Núria Gil, ha parlat de les novetats de la trobada, que va ser la primera en l'àmbit aeronàutic a Catalunya i Espanya.
23: Hi participaran per primera vegada empreses líders mundials en drons civils i solucions aèries professionals intel·ligents per la indústria, la seguretat i la sanitat.
5: Així mateix, la fira obrirà per primera vegada el divendres 2 d'octubre exclusivament per prop de 250 alumnes de quart d'ESO i batxillerat, amb l'objectiu de promoure l'aviació entre els joves. Actualment, l'aeroport de Lleida Alguaire dona suport a més de 20 empreses, genera al voltant de 450 llocs de treball directes i s'hi formen prop de 400 alumnes, xifra que s'ha disparat en els darrers anys.
6: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon a menys d'una setmana registrat a Catalunya.
19: Els fets van passar ahir de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
6: Ha quedat controlat l'incendi que ha afectat aquesta matinada la urbanització La Carola d'Ordino, Andorra.
19: El foc ha destruït completament els 7 blocs de la urbanització de luxe, encara en construcció, sense provocar cap ferit. L'incendi, que ja es troba sota control, ha mobilitzat 14 dotacions de bombers i 34 efectius sobre el terreny. La superfície cremada és de 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.
6: Són notícies relacionades amb l'habitatge que avui ens arriben des de Ràdio Sallent i Ràdio Vilafranca.
24: Manresa destinarà 6 milions d'euros en ajudes per rehabilitar el centre històric, una xifra que podria arribar fins als 15.000 si s'hi afegeixen inversors privats. S'hi podran acollir tant propietaris com comunitats de veïns o promotores socials. L'objectiu és tornar a omplir de vida aquest barri de la capital del Bages i que els privats s'animin a rehabilitar els seus habitatges. Les ajudes es destinaran, entre d'altres, a millorar l'accessibilitat dels edificis, l'estructura o l'eficiència energètica. És una iniciativa que s'inclou en el pla de barris. S'espera que les ajudes s'aprovin al ple d'aquesta setmana i que els veïns s'hi puguin presentar a partir de l'octubre.
19: L'Ajuntament de Vilafranca ha formalitzat aquest matí davant de notari les dues escriptures de dret de superfície i concessió administrativa de dos solars municipals situats al carrer Gelida i al carrer Dolors Piera a favor de la promotora social Llogaràlia. En aquests dos terrenys s'hi construiran 110 habitatges de protecció oficial de lloguer, distribuïts en dues promocions de 36 i 74 habitatges respectivament. Amb aquests 110 pisos que construirà la promotora, Vilafranca supera l'objectiu d'incorporar el parc d'habitatge assequible a 196 pisos que marcava el Pla Local d'Habitatge pel període 2022-2027 i situa aquesta xifra en 205.
6: I tenim notícies també vinculades a aquesta casa. La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia, que s'estrena aquest diumenge, i es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
19: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
0: El que pretén és doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquells avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
9: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la unitat d'IA aplicada d'Eurecat.cat.
1: I és moment per la cultura. La Sagrada Família podria acabar-se en només 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
9: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
4: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
9: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
1: CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit, amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
11: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
10: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça es prepara ja per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol.
25: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol continental rep demà la visita del París. Serà a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar aquest títol. Escoltem el tècnic del Barça, Pere Romeu.
26: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-los per guanyar i aquesta temporada el tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot, segur.
25: I una de les jugadores més destacades de la plantilla és Eva Payor.
27: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions, porque es nuestro objetivo, porque estamos un gran equipo y sí, estamos preparados para el primer partido mañana y sí, esto.
25: Per cert, ja estan a la venda les entrades pel Barça-Real Madrid de la Lliga F, que jugarà el 4 d'octubre al Camp Nou. Males notícies al centre d'esport Sabadell, equip de la segona divisió, amb Nicolás Joaquini. S'han confirmat els pitjors pronòstics i les proves mèdiques han determinat que el davanter pateix una greu lesió al genoll dret. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
28: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joaquini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
8: final Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me tocó a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después en el segundo tiempo y bueno, obviamente teníamos la responsabilidad de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
28: Avui és dia de descans al centre d'esports, demà tornada a la feina, ja sense Joaquini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la banca Balaïdos del Celta Fortuna.
25: Gràcies, Sergi Part, des de Ràdio Sabadell. Baixem una categoria. La primera federació, l'Europa, presenta aquesta tarda el nou tècnic en substitució de Josep Maria Gené. El seu relleu l'agafa Luis Blanco, de 48 anys. Blanco arriba al club escapolat després d'haver dirigit l'Atlètic Balears i d'una llarga trajectòria a l'Espanyol, on va dirigir el filial, l'Espanyol B, i va ser segon entrenador del primer equip en el darrer ascens dels blanquiblaus a la primera divisió. Aquesta tarda, com diem, presenten Luis Blanco com a nou entrenador de l'Europa. En plana poliesportiva, demà juga la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espar Girona i el Cadí la Seu. La cita a Reus, on també jugarà la final en categoria Challenge entre la Joventut Badalona i el Lima Horta. I també demà estarem molt pendents de la primera jornada d'hoquei sobre patins de l'hoquei Lliga Catalana Femenina. Serà la primera jornada, com diem, amb els següents enfrontaments: Mataró, Sant Cugat, Palau, Cerdanyola, Bigues i Riells, Manlleu, i també el duel entre l'Alpicat i el Voltregà.
19: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Falten una mica més de 3 minuts per arribar a les 3 de la tarda i això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu una molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vam ascendir a poc, emocionats. En treure el cap, el sol ens enlluernà. De moment no vam veure res. Després vam veure visions. Ai, mare de Déu, i quina planxa, quina planxa. Acabàvem de treure el cap per un forat que donava a la plaça de Catalunya.
2: Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres. Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres.
3: Mira, Déu. Sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils. Em vull fotre un barrigasso, recepteu-me pils. Cau el greix del sostre, pengen per...

0: Yes.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Són les 3 de la tarda.

0: A Ràdio Rubí tenim les nostres Telma i Lluís particulars.
1: És que l'he agafat, li he dit que no parlaria.
2: Sí.
3: Ara les ha agafat per sorpresa.
0: Però... Cinquena temporada de l'Inspira't. Amb Carmen Moreno i Cuca Fernández descobrirem nous projectes i persones.
1: Tenim una edat ja, no?
3: Humana. No, que edat? Que som...
0: Tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Rubí, a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Inspira't.
4: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.

light is on.

Clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí. I'm a scat man.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La coordinadora d'entitats per la sanitat pública de Rubí considera insuficient el nou model plantejat per la Generalitat per al futur centre sanitari que s'ha de construir a la ciutat. El projecte, recordem-ho, es convertirà en un centre d'atenció integrada en salut, CAIS, que no tindrà hospitalització ni llits, però sí consultes externes, hospital de dia, diagnòstic per la imatge, diàlisi o serveis de salut mental. Salut estudia també incorporar-hi un quiròfan, però de moment no està confirmat. Sentim Joaquim Mòdena, de la coordinadora.
2: Per tant, amb això no hi podem estar mai conformes, perquè el que volem nosaltres és un hospital públic i de qualitat, amb tots els serveis, que és el que no és que els ciutadans de Rubí ho vulguem, sinó que ho necessitem.
1: El pla funcional de l'hospital encara no està aprovat. Salut preveu tenir-ho llest el mes vinent i situa la licitació del projecte executiu, el primer pas per construir-lo, durant 2027, a partir del qual seria una espera de 5 o 7 anys perquè sigui una realitat.
3: 261 arbres és la xifra prevista per l'Ajuntament de Rubí per plantar durant la tardor, que comença demà mateix i també durant l'hivern. El projecte el tirarà endavant la Font del Ferro i completarà els 400 nous arbres que s'havia previst plantar per aquest 2026. Part d'aquests exemplars es plantaran a carrers, però també a places, parcs, zones verdes i altres espais públics. Les zones triades on es plantaran els arbres són els següents: la carretera de Sabadell, l'avinguda de Can Tapis, el carrer Doctor Gimbernat, el passeig de la Riera, i seran un total de 26 espècies diferents que permetran, per una banda, lluitar contra les plagues, les malalties i les conseqüències del canvi climàtic, i a més també per augmentar l'ombra als carrers i, per tant, que als espais públics hi hagi més verd i més confort climàtic. En darrer terme, és clau potenciar la biodiversitat urbana o la captació de carboni. Entre avui mateix i el 8 d'octubre es faran els treballs previs a la plantació d'aquests exemplars, que es durà a terme entre el 15 d'octubre i el 31 de desembre.
4: Quant a la informació esportiva, el Club Natació Rubí mira cap al pròxim cap de setmana, quan les noies s'estrenen en divisió d'honor, mentre els que els nois hauran de disputar dues jornades. L'estrena va ser aquest dissabte, a casa i amb derrota davant del Barcelona, 9-31. A la divisió d'honor hauran de disputar els jocs de permanència els nostres. Pel que fa al futbol, anotar al grup 7 de competició l'inici de Lliga en tercera catalana amb victòries. La penya blaugrana Ramon Llorenç superava el Vila de Cavalls 1-3, 4-0, l'Olímpic en Fatjó ve al Tibidabo Torre Romeu.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Hola, mama. Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu ho saps?
1: Ei, Neus, no en tinc ni idea de com les munten, però és veritat que apareixen així com a bolets. Mira, faré una cosa. Escric al grup de WhatsApp de la gent del Rambla 54 i a veure si algú ens ho pot contestar o ens ho pot explicar. Vinga, fins després. Un petó.
2: Tiriti traun traun traun, tiriti traun traun traun, tiriti traun traun traun.
3: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
2: Rambla 54 és un passeig humanístic.
3: Gràcies per aquest concepte.

0: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
2: Habitualment, quan penso en esports de lluita, el meu cervell activa aquesta sintonia i visualitza unes escales i Sylvester Stallone. I si ja parlem d'arts marcials...

0: Que gran, Uma Thurman. Però per parlar de lluita en format d'esport, potser no caldria anar fins a Hollywood. Nerea Alzo, benvinguda al Rambla 54.
1: Un plaer, Anna.
0: Deia que no cal anar tan lluny perquè a les Terres de l'Ebre hi tenim un exemple que potser l'oient no coneix. Jo ara semblo molt llesta, però jo tampoc t'he de dir que en tenia ni idea. És la lluita de Bach, o del Bach. Nerea, què és això? Què és la lluita del Bach?
1: Mira, Anna, la lluita del Bach és un combat que comença entre dos adversaris abraçats i l'objectiu és fer caure a l'altre. Depenent de com caigui l'adversari, llavors s'aconsegueixen més o menys punts. I guanya el primer que arriba a 4. Cada enfrontament dura 2 minuts.
0: Jo he buscat això de Bach al DIEC, al Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, i en la segona excepció he trobat caiguda forta i cop que produeix. Imagino que ve d'aquí el nom de la lluita del Bach, no?
1: El nom no se sap ben bé exactament l'origen d'on ve, però sí, tot apunta que al final l'oponent ha de fer un Bach per guanyar i, per tant, segurament sí, ve d'aquí.
0: Nerea, i va ser un esport molt típic i habitual a principis del segle XX, em deies?
1: Sí, però en la recta final de segle estava ja pràcticament perdut, fins que un home que es deia Juan José Vall de Pérez Casanova, professor de karate de Deltebre, que havia crescut practicant la lluita del Bach, va decidir ensenyar als seus alumnes en què consistia. M'ho explicava Miquel Castro, que és el president de l'associació del Bach a les Terres de l'Ebre.
2: I un dia mos va dir, bueno, us puc ensenyar això, esta lluita també, perquè és algo que es feia aquí abans. I mos ho va ensenyar, mos ho va explicar una miqueta i mos ho va ensenyar. I a partir d'allí vam veure que això era algo molt, molt interessant, que era una tradició que era una llàstima que s'havia perdut, en aquell moment ja estava completament perduda, i vam començar a recuperar-la, vam decidir que volíem començar a recuperar-la. Això va ser, doncs, com ja et dic, un procés molt llarg, de 40 anys, però a poc a poc, ara fa cap allà l'any 2019, vam fer el que és l'associació.
0: I encara deu haver-hi gent que recorda haver practicat aquest esport de jove i segur que n'hi ha que també doncs, han contribuït a mantenir-lo.
1: De fet, és una de les anècdotes que em va explicar el president de l'Associació de la Lluita del Bach. Segons Miquel Castro, molta gent se'ls apropa per recordar que practicaven aquest esport anys enrere.
2: Cada vegada queda menys de gent, però abans hi havia gent que havien sigut lluitadors bastant reconeguts i que ens explicaven les seves... Mira, jo feia esta tècnica, jo feia d'esta manera, jo tenia este truquet... I, bueno, el que em va fer molta gràcia, o me va cridar molt l'atenció, va ser una vegada que, quan vam presentar el llibre del Bach, se me va apropar una senyora i em va dir, ah, jo això ho practicava quan era xocoteta. Diu, i ara, quan mon net ve a casa meua, li diu, mira, agarra't així i li ensenyo a lluitar el Bach.
0: I ara, com diu el Miguel, el Bach doncs, el practiquen tota mena de persones, en tant que, com qualsevol esport, doncs, aporta beneficis, no?, físics i mentals.
1: Sí, tot i que actualment, evidentment, el practiquen sobretot persones joves, però hi ha de tot.
2: Evidentment, tenim avui en dia, majoritàriament, tenim gent jove, crios i adolescents, de tots els sexes, també. Els més petitets els fem lluitar en diguéssim, categories mixtes, perquè no hi ha molta diferència entre xiquets i xiquetes. Després ja, quan se van fent més grans i es van desenvolupant més, a partir de categoria cadets, júnior i això... Ja anem diferenciant per sexes, però tenim nois i noies que lluiten i és apte per a tothom.
1: Però clar, tal com apunta el... Disculpa. I a més és un esport que ha captat l'interès tant de les Terres de l'Ebre com d'altres llocs.
2: Gent d'aquí i gent gran que ho recorda de quan ho va... De la seva infància i inclús gent de fora que crida molt l'atenció i els fa molta gràcia veure que hi ha un esport de lluita que no coneixien autòcton d'aquí de Catalunya i de les Terres de l'Ebre.
0: Però clar, tal com apunta el Miguel, això dels esports de lluita és molt habitual en molts llocs del món, tot i que normalment, com dèiem al principi, ens venen al cap la boxa i les arts marcials orientals.
2: Els esports de lluita n'han existit a totes les cultures sempre. El que passa que els japonesos, els asiàtics, el que han fet molt bé ha sigut conservar-ho i saber-ho portar a l'actualitat, saber-ho reformular, saber-ho reinventar perquè encara avui en dia encara es practiqui. Això és el que no hem sigut capaços de fer en moltes esports, moltes lluites i molts esports tradicionals I bueno, suposo que siguin una mica l'exemple d'ells és el que estem fent. Però realment, si vas a mirar, aquí a Espanya doncs, tenim la lluita canària, tenim la lluita lleonesa, a França se practica la lluita bretona...
1: Exacte, en tenim totes les cultures i aquí gairebé ho perdem. Per això l'objectiu de l'entitat és continuar treballant per conservar, per difondre aquesta tradició. De fet, si algú li interessa poder-ho veure en directe, solen fer diferents competicions i exhibicions. Així que si algú vol provar, cap problema, estan oberts a tothom que vulgui.
0: Jo no sé si m'hi veig gaire, Nerea, tot i que està clar que té beneficis físics i socials, com tots els esports.
1: I la disciplina, clar, que no és només una cosa habitual en esports com el karate, també fa falta a la lluita del baki i en altres, en qualsevol cas, és molt interessant de veure.
0: Segur. Venir-ho a veure ja no et dic que no. Ho apuntem a la nostra llista d'activitats pendents al Rambla. Arnau, anar a veure la lluita del bac. Nerea, moltíssimes gràcies i parlem aviat.
1: Fins aviat.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.

0: Aquesta eina que sentiu de fons és una serra. Ens trobem al port de l'Escala, dins un taller gairebé bicentenari, el de Drassana Sala. Uns autèntics artesans del mar que van iniciar el seu periple de mestres d'aixa a l'Escala l'any 1859. Estic acompanyat de la cinquena i la sisena generació d'aquesta nissaga de mestres d'aixa escalencs, en Salvador Feliu Sala i en Salvador Feliu Pereferrer, en Xeve. L'eina fa la feina. I en aquest cas, l'aixa és la mare dels ous.
1: És com una espècie de trama, amb la fulla blincada cap endins i esmolada que t'hi faites, eh? Sí, hi ha diverses, hi ha l'aixa de boter, l'aixa de mà, de dues mans, vull dir, hi ha molts models d'aixa.
2: És un ofici exacte, és un ofici que, com ell diu sempre, no és mai après. Eh? De fet, la paraula mestre, que preguntaves per l'ofici, no, nosaltres no ens agrada dir «Soc mestre d'aixa, mestre de què?». No? El mestre és el que ensenya, al final. I nosaltres el que fem és aprendre, sempre. Per tant, és un nom que no li fa justícia. Recentment he descobert que la paraula mestre, que només hi havia un parell d'oficis que feien servir el mestre per davant, que era el mestre d'obres i el mestre d'aixa. I sí que és veritat que el mestre d'aixa era el que se'n cuidava de dirigir tot el conjunt de l'obra, perquè dins de l'obra de la construcció d'un barco hi havia des del serradero, que anaven a tallar a bosc, fins al calafat, que poder només calafatava tota la vida, hi havia diversos oficis, ferrer, mecànic, no sé què.
0: I si l'aixa és l'eina, la matèria prima és la fusta, on a partir d'uns taulons en sortirà una trenyina, un bot o una barca de vela llatina.
1: Sí, sí, esclar. Però, i una fusta que no la trobes en qualsevol magatzem, perquè tot són peces tortes i hem de començar per anar a bosc, eh? I tallar amb la lluna que s'havia de tallar, i a l'hivern, que les plantes no tenien saba, fer les taules, allistonar-la, deixar-la secar, i no es tractava d'anar allà pim-pam. I tot la fèiem servir fusta del país, tot era fusta d'aquí. Hi havia les parts de per les quilles i escoues i rodes, fèiem servir alzina. Per contrarodes fèiem molt, es gastava molt d'om, perquè i els homes han desaparegut. Van agafar una malúria i no se n'ha parlat mai més. Carreters i mestres d'aixa gastaven molt d'om. Després, el folro, el folro exterior i cobertes i orles, es fèiem servir pi pinyoner, un pi que té gras, que el havíem de blincar, l'escalfàvem i per poder-li donar la forma del casco.
0: En l'època més àlgida de les drassanes hi havien arribat a treballar fins a 14 obrers. Els avis i besavis d'en Salvador van fabricar més de 200 embarcacions de fusta des de l'any 1904 fins al 1974. Ho testimonia una llibreta que és un autèntic tresor i que pare i fill en rescaten d'un calaix del seu despatx.
1: Depèn dels treballadors que hi havia i l'eslora que tenia, esclar, sí, sí.
2: Hi havia hagut moments que hi havia hagut 14 treballadors a l'estillero, jo no ho havia pas vist, però ell sí, 8... I antigament, més enrere, amb el tio Pere i amb l'avi Baduret, havien sigut fins a 14. I podien, en 3 setmanes, podien pentinar-se un bot. Jo, de fet, ara fa poc ho he vist a Marroc, encara. Vas haver estat amb un de vacances i he vist unes drassanes allà al port i en 3 setmanes foten un bot d'aquells de 5 metres i mig. Però, sí, exacte. Però 3 setmanes, literalment. No... Ara, si ho vols fer-ho bé, has d'anar més fi, has d'anar més a poc. 14 persones se trepitgen els uns als altres. També és veritat que abans els sous no valien res i ara has de mirar les hores que fas, mirar-t'hi molt, perquè si no s'encareix molt.
1: Ara hi ha molta maquinària d'aquesta portàtil. Abans tot eren barrines a mà, llavors hi feia servir l'aixa, ara ja hi ha ribots elèctrics, hi ha polidores i això t'atreu una pila d'hores, sí, i feina ben feta, eh?
0: El punt de no retorn per la gran majoria de drassanes de la Mediterrània i arreu del món va ser la substitució de la fusta per la fibra de vidre entre els anys 70 i 80 del segle passat.
2: Sí, bueno, quan hi va haver l'entrada del plàstic, ell, el meu pare, la va viure. Hi va haver una crisi molt forta, de fet, van haver d'acomiadar dos treballadors i les barques es van deixar de fer, les de pesca es van deixar de fer de fusta per passar-les a fer de fibra, per un tema de rentabilitat, perquè és que al final d'any el manteniment és molt inferior i bueno, la cosa es va anar reconvertint a poc i el que ens ha anat donant vidilla és, o sigui, és el fet de les barques d'esbarjo, els aparellaments amb vela llatina, el fet de la revifada de la vela llatina, l'afició, el preservar el patrimoni, que hi ha gent que té una barca que era de l'avi o del besavi, la tenen en un graig, i altres èpoques aquestes barques s'haurien cremat, i ara la gent té sensibilitat per restaurar-los i guardar-los, i bueno, tot això és el que hem anat fent tots aquests anys i seguim fent.
1: Miren, aquí pots veure, aquí diu, està escrit en castellà, debido al plástico y las restricciones para poder construir nueva flota, sin ofertar desguaces, clar, això també ens va fotre molt. Clar, érem, Espanya era la primera flota pesquera del món i ens van fotre fora de per tot, ens vam desaparèixer i per construir una barca nova havies de desguassar una altra, havies d'ofertar un alatge. Això també tot va anar frenant, un panorama muy negro, pues con las restricciones no dan para 4 personas. Tengo 2 cascos terminados a la espera de clientes. Hasta aquí hemos llegado. La escala 19 de març del 84. Aquí es va despedir la història. Varen quedar en Tit, en Tet i en Genet. I fins aquí hem arribat.
0: Una de les últimes embarcacions que Drassana Sala ha restaurat de dalt a baix és la Trenyina Paca, una barca que ha passat a formar part del patrimoni mariner escalenc. Però a en Xeve li queda una espineta dins del cor, la de poder fer una barca nova des de zero.
2: Bueno, jo he pres a darrere seu i he pres l'ofici, perquè al final del dret i del revés hem fet i desfet barques que en altres èpoques s'haurien cremat, perquè hem restaurat coses que generacions enrere no restauraven. O sigui, una barca quan et venia amb la roda de popa rebentada o estava molt, molt, molt, molt malament, l'agafaven, li fotien foc i en feien una de nova. I hem restaurat coses gairebé impossibles i vull dir que l'ofici ja el tens una mica. A mi sí que és veritat que estaria molt bé, la il·lusió és fer-ne una de nova, perquè dir-te de mestre d'això i no haver fet cap barca nova és molt trist, no? I estaria bé, doncs, que encara que el pare, que encara està en forma, que pugui venir aquí a dirigir, perquè la construcció des de l'estepa, de posar una quilla a terra i posar-hi les costelles i parar totes les costelles amb tots els biaixos i encintar-la i anar-la tapant, jo això no ho he fet. Ho he fet per parts, però no ho he fet de socarrel. Llavors, l'il·lusió és fer-ho. Jo crec que algun dia arribarà. Ara fa temps que parlem de que potser se'n farà una. Però, bueno, ja tenim fusta preparada, ja ens hem anat preparant, però necessitem temps.
0: Pare i fill, això sí, encaren de manera molt diferent el dilema del relleu generacional.
2: No sé com pinta, no sé com anirà. Jo tinc una filla, no la veig molt interessada en l'ofici, però no se sap mai,
1: Sí, sí, sí, però, esclar, guita, queden 3 trenyines aquí a l'escala, i totes 3 en fibra. Nosaltres, sort que toquem totes les tecles, no sé, jo ho veig bastant... No sóc tan optimista com ell, però, bueno, ja sóc vell. L'animal és vell, però encara aguanto.
0: I just abans d'acabar aquesta conversa, en Xeve li dona la gran notícia a son pare que oficialment es crearà el Gremi de Mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya.
2: Ens hem associat i hem fet un gremi de mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya per entre tots intentar unificar criteris a l'hora de donar aquests cursos. Perquè, clar, cada maestrillo té el seu librillo i cada taller fa les coses una mica, cada mestre d'Aixa, a la seva manera. Llavors...
1: Això, a la meva època, això era impensable. Això, el que han aconseguit, el que s'han dit ara, ha canviat molt el caràcter de les persones, però... Cada mestre d'Aixa tenia els seus secrets i les seves coses, i els he anat descobrint ara amb el temps. En fi, això és, jo, des de la perspectiva de més lluny, és admirable que hi hagi aquesta confiança i, en fi, un detall.
0: I vet aquí un gat, vet aquí un gos, el conte d'un ofici que, per sort, encara no s'ha fos.
3: Ei, Sergi, i que no es fongui mai, aquesta mena d'oficis no s'haurien de perdre, que és, com deies tu molt bé, part de la història de l'escala. Però escolta'm una cosa, l'altre dia ens vas explicar que a tu t'agrada anar a pescar. I jo, així de bones a primeres, et vaig imaginar assegut a la platja, allò, tirant la canya, però després vaig pensar, igual té família marinera i se'n va en mar a pescar amb una xarxa, no sé. Quin tipus de pesca fas? Si en podríem parlar un dia, ens podries explicar aquesta afició? Vinga, ja ens dius, una abraçada, adeu.
4: Anna, faig pesca de canya, des de platja, des de les roques. Sí que és cert que quan el meu avi tenia barca, que va tindre barca molts anys, anàvem a pescar amb barca, aquí enmig del Golf de Roses, però ara pesca de costa, amb canyeta per les roques, per la platja, amunt i avall, i passant l'estona observant una mica l'entorn. Quan vulguis en parlem. Jo, per mi, encantat de la vida de parlar d'aquesta afició tan maca. I si algú s'apunta a venir algun dia, quedem dia i hora, i també tots cap a mar.
5: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Ivan, tu saps què és la cabra florida?
6: Doncs serà un tipus de cabra, no?
3: Sí, és clar. I per què diries que se n'hi diu florida?
6: Ni idea, no deu ser perquè, no sé, potser li agraden les flors?
3: Bé, no, que li agradin no, però sí perquè té unes taques petitones que són molt característiques i que recorden, efectivament, un camp de flors. Bé, això és el que diu la Viquipèdia, que jo aquí no sóc cap entesa. El cas és que aquesta cabra avui comparteix protagonisme amb el convidat que ens porta la Maria Ribas. Maria, benvinguda al Rambla 54.
7: Molt bona tarda, Anna.
3: Maria, de seguida ens presentes qui t'acompanya a l'estudi, però abans, si no et sap greu, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, ens pots fer 5 cèntims de l'emissora i de tu, si us plau?
7: Sí, tant. Doncs sóc la Maria Ribas i podríem dir que sóc una mica novata en el món de la ràdio. Vaig acabar la carrera fa cosa d'un any i aquesta és la meva primera feina en una emissora, així que estic molt contenta de ser aquí i sobretot d'estar aprenent molt cada dia. Vinc de Ràdio L'Hospitalet, l'emissora municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp, i ens podeu escoltar al 107.9, i aquest any celebrem 38 anys d'història. Som una ràdio molt enfocada al periodisme local i a donar veu a les persones, entitats i negocis del nostre municipi, que al final són els que fan bategar el poble.
3: Exacte.
7: I de fet...
3: Digues.
7: I de fet això també té molt a veure amb una de les meves passions. Podria dir que em considero una mica friqui de la cultura popular i estic vinculada a diverses associacions i entitats, i sempre m'ha agradat descobrir què passa al meu voltant, conèixer gent i, sobretot, aprendre coses noves.
3: Doncs, fetes aquestes presentacions, aquest ritual de presentació a l'oient, ara sí, Maria, amb qui estàs?
7: Doncs, Anna, m'acompanya el Jesús Mora, que juntament amb la seva germana Meritxell tenen un negoci familiar molt arrelat al territori, Làctics Casa Portella. Jesús, benvingut al programa.
8: Moltes gràcies per haver-nos convidat.
7: Valtros, us vau formar en agronomia i ciència alimentària i després vau decidir emprendre i crear l'empresa. Com va anar això? En quin moment preneu la decisió de dir, va, muntem una empresa de productes làctics?
8: Doncs segurament és el moment més boig, perquè jo tenia passió per aprendre a fer formatges i em vaig aprendre de forma autodidacta mentre combinava amb els meus estudis, i a la part final del meu doctorat, doncs el món de la universitat ja no em cridava com per a seguir amb formació i poder ser professor de universitat, i em vaig com a... Bueno, no m'agrada aquest ritme tan lent de vida, i amb ganes de tornar al poble, pues, vaig dir així una bogeria i vaig començar a obrir la formatgeria, i vaig encetar la formatgeria sense haver acabat la tesi doctoral, que la vaig acabar ja fent formatges.
3: Jesús, i el negoci el teniu amb la teva germana? Us ho heu plantejat sempre com un projecte d'allò conjunt? No us feia por aquell excés de confiança familiar entre germans? Com ho porteu?
8: Bueno, sempre... jo crec que sempre... Bueno, la formatgeria, com aquí diu, sempre l'he portat jo el dia a dia, dins l'obrador, que és el que m'agrada a mi, és fer formatges, i estic jo. I ma germana m'ajuda molt a la feina comercial, a la venda, que probablement també és la que menys m'agrada a mi. i, bueno, i ajuda tota família, amb uns pares, els primers que quan m'ha convingut m'han ajudat molt. I, bueno, pues com a totes les cases, suposo sempre hi ha tibentors, però hem après a treballar també i sempre és d'estirar i deixar i no mos ha anat tan malament.
3: Un equilibri perfecte.
7: Perdó.
3: Digues, digues.
7: I per què li vau posar a Casa Portella? Aquí al nostre municipi, la Portella és un pas de muntanya situat aquí dalt a Vandellòs. Hi té alguna relació?
8: Aquí sumen dos factors i sí que tenim el pas de la Portella. I després, mon pare és de Bixaurri, un poblet de la Vall de Benasc, i el nom de la casa nostra des de sempre pues, seria Casa Portella, també. I quan vaig començar, pues, ma iaia era morta, però mon tiet se va quedar a casa, és la casa pairal des d'ell, i també li vaig comentar si tenia cap problema, i llavors van fer com una fusió, i va ser un nom bastant acertat, crec.
3: L'Àctics Casa Portella té encara una altra particularitat que la fa especial. La Maria m'ha explicat que tota la vostra producció es fa tota amb llet d'aquesta cabra que dèiem, de la cabra florida, que Google diu que és una raça autòctona d'Andalusia i d'Extremadura. Què té aquesta cabra que la fa tan especial?
8: Bueno, al final no deixa de ser una cabra de producció de lletera. Aquí en tenim una altra raça, que és la cabra blanca i resquera, però no està preparada per fer produccions de llet altes. I això ve una miqueta perquè nosaltres, jo no tinc el ramat és d'un altre noi, és d'en Josué de Capri Omega, i estàvem a la universitat junts i quasi a riure i de festa, saps? I ell dia que també tornaria a casa i ficaria cabres i al final patirà avant, i ell té les seues cabres, que va començar una granja prou bonica, jo crec que és de lo millor que hi ha ara mateix, i va començar amb aquesta raça que és molt productiva, i a més ve d'allà baix d'Andalusia, que van avançats en altres en la calor, i s'han adaptat molt bé aquí, i estan produint molt bé.
3: O sigui, va començar una mica com l'acudit allò de aguanta'm el cubata, eh? Llet d'una raça de cabra especial i sempre crua, oi? Per què?
8: Doncs és més complicat, jo crec que és més complicat i és un formatge més boig, lo de llet crua. Però si tu tens segur de que les teues cabres són lliures de les malalties, que per això fem les anàlisis, doncs no cal suprimir les bactèries que porten de normal. I això ens dona un punt personal al formatge diferencial que un formatge de llet pasteuritzada no tindrà. Després, a la part menys positiva, de manera comercial, és que és més difícil treure un producte constant. És més variable. Però esta és la gràcia d'aquest formatge i costa de formar el client, també.
7: I vosaltres sempre parleu molt d'artesania alimentària i de cuidar cada detall. Què hem d'entendre per artesania quan parlem de menjar i què implica això en el dia a dia de l'empresa?
8: Bé, el dia a dia de l'empresa jo crec que tampoc canvia molt. Sigui d'una manera o altra, has de fer les coses perfectes, has de tindre les coses netes, has de complir tots els anàlisis i ja està. La diferència aquí amb artesanies o amb petits productors com nosaltres és que tu tens una granja, un tipus de cabra, quan comencen a néixer els cabrits i treus la llet, és una llet diferent que a la part final. Ara, amb aquestes sequeres que tenim, les cabres no poden ni pasturar, només mengen el que els hi donem. Quan començarà a ploure, suposo que algun dia plourà, podran sortir a pasturar. Tots aquests canvis alimentaris canvien una miqueta la llet. I si canvien una mica la llet, canvien una mica el formatge. I té una certa evolució. No és com un altre formatge gran comercial sense dir noms, que es fan tractaments de la llet i es queden tot plans, i la llet sempre 100% constant. I aquí hi ha petites variacions. I això també et canvia. Òbviament que si canvies la llet, canvies el formatge.
3: Jesús, i abans d'acomiadar-te, no vull deixar de dir que el passat mes de novembre el vostre formatge semicurat va aconseguir una medalla de bronze als World Cheese Awards, que són com els Oscars dels formatges. Quin orgull, no?
8: Doncs sí, i tant. Jo estic molt content perquè doncs en 7 anys doncs vas aprenent. Això vol dir que tampoc ho fem malament, que cada dia anem a aprendre a fer més. A més, ho vaig presentar 3 anys, i els 3 anys se donen una puntuació i ha anat en augment, i ojalà seguim aprenent.
3: I com va anar això? Com us en vau assabentar que us havien donat aquest premi?
8: Doncs, mira, un dissabte al matí, bueno, t'arriba per correu electrònic i estava amb la meva parella i jo normalment acostumo a matinar molt i aquell dia no tant. I el primer vaig mirar el mòbil i em va arribar el correu i, mira, ja vam anar directe a celebrar-ho una mica.
3: Doncs quina alegria. Té coses bones, eh? Treballar en dies festius i en cap de setmana, a vegades, no?
8: Sí, sí.
3: Doncs, Jesús, moltíssimes gràcies per haver-nos obert les portes de Làctics Casa Portella i per explicar-nos aquesta història que és tant de família, de territori, d'artesania. El Rambla 54 és casa vostra.
8: Sí, moltes gràcies.
7: I moltes gràcies per ser avui aquí, Anna. Fins aquí la passejada de Ràdio L'Hospitalet. Fins aviat.
3: Fins aviat.

0: Mira, Anna, estava pensant, escolta'm, saps que jo sóc molt de muntanya, molt de bosc, i m'agraden els bolets. I ara, precisament, estic per Barcelona i dic, hosti, de bolets, per aquí no n'hi ha. Però qui he vist que surt com bolets són les grues, tu. Saps allò, te'n vas a dormir, no hi ha cap, i després un fotimer arreu. I m'he pensat, ostres, com deuen fer-ho tot plegat? I les empreses que les munten i els constructors. Així que demà, entrevista al Canto sobre això. A veure si t'agrada. Va, ja veurem.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La coordinadora d'entitats per la sanitat pública de Rubí considera insuficient el nou model plantejat per la Generalitat per al futur centre sanitari que s'ha de construir a la ciutat. El projecte, recordem-ho, es convertirà en un centre d'atenció integrada en salut, CAIS, que no tindrà hospitalització ni llits, però sí consultes externes, hospital de dia, diagnòstic per la imatge, diàlisi o serveis de salut mental. Salut estudia també incorporar-hi un quiròfan, però de moment no està confirmat. Sentim Joaquim Mòdena, de la coordinadora.
2: Per tant, amb això no hi podem estar mai conformes, perquè el que volem nosaltres és un hospital públic i de qualitat, amb tots els serveis, que és el que no és que els ciutadans de Rubí ho vulguem, sinó que ho necessitem.
1: El pla funcional de l'hospital encara no està aprovat. Salut preveu tenir-ho llest el mes vinent i situa la licitació del projecte executiu, el primer pas per construir-lo durant 2027, a partir del qual seria una espera de 5 o 7 anys perquè sigui una realitat.
3: El Servei Municipal Rubí Brilla reprèn demà els seus tallers gratuïts d'optimització de la factura elèctrica i de gas, una formació pràctica per la qual ja han passat més d'un miler de persones des de la seva posada en marxa. Serà demà a partir de les 6 de la tarda a l'auditori del Rubí Forma. La iniciativa té com a objectiu facilitar la comprensió dels conceptes tècnics que apareixen als rebuts de la llum i del gas i oferir eines als consumidors per contractar l'opció tarifària més ajustada a les seves necessitats reals. Una de les novetats destacades d'aquesta edició és la incorporació d'un bloc dedicat a l'autoconsum fotovoltaic, amb una incidència especial en les modalitats compartides. Després de les experiències desenvolupades a barris com el Can de Zamora, el Servei Municipal vol resoldre dubtes sobre com es reflecteix la compensació d'excedents solars en aquestes factures domèstiques. Hi haurà conceptes com, per exemple, ajustar els quilowatts contractats a la demanda real de l'habitatge per evitar sobrecostos o concentrar els consums intensius en les franges horàries amb un cost de l'energia molt més reduït.
4: En esports, el waterpolo de la nostra ciutat mira cap al pròxim cap de setmana, quan l'estrena de les noies serà amb dues cites a la divisió d'honor. Els nois també jugaran dos partits, però venen de l'estrena el passat dissabte davant del Barcelona amb derrota 9-31 en l'intent de lluita per la permanència a la màxima categoria del waterpolo. I pel que fa al futbol en tercera catalana, el grup 12, dos resultats, una de freda, una de calenta. El 20B guanyava 5-3 al Sabadell Nord, mentre que el Rubí Bec perdia a casa 0-1 davant del Martorell.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí.
5: 5:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimarts 22 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs parlem d'aturades habituals. Per tant, àrea metropolitana de Barcelona, sobretot zona del Vallès. És el cas de l'autopista AP7, que presenta retencions per volum de trànsit d'un parell de quilòmetres a la zona de Barberà del Vallès i en tots dos sentits de la marxa. Per tant, aquesta zona de l'autopista AP7, tram de Barberà del Vallès, carregats en totes dues direccions. També parlem d'aturades més o menys habituals, intermitents, un parell de quilòmetres a la C-17 entre Parets i Mollet del Vallès, en sentit sud, en sentit Barcelona. I passa el mateix a l'extrem nord de Barcelona, que hi ha retencions habituals als darrers trams de les dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona, la C-33 i la C-58, amb aturades d'un parell de quilòmetres entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Bona tarda.

0: Bé, doncs avui al Connectats parlarem dels extraescolars dels infants amb Montserrat Fraguas, directora del Centre Nona de Psicologia de Rubí. Continuarem amb llengua per saber quines eines ens poden ajudar a millorar el català ara que comencen els nous cursos. Ho farem de la mà del Benjamí Company del CNL Prat. I acabarem amb la tercera lliga del Paraulògic, que va començar ahir. Conversarem amb en Pau Vidal, que és filòleg impulsor d'aquest joc de paraules. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: la tarda és moment de conèixer el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha fet canvis en el model de primera atenció dels serveis socials bàsics, que han permès reduir un 76% el temps d'espera per accedir a una primera visita presencial. La mitjana ha passat dels 63 dies als 15, mentre que la primera orientació telefònica es realitza actualment en menys d'una setmana, amb una mitjana de 5 dies. El nou equip de primera atenció i valoració social permet fer una primera valoració des del primer contacte i determinar quin tipus de resposta necessita cada situació. D'aquesta manera, les demandes que poden resoldre's mitjançant informació i orientació no han d'esperar necessàriament una visita presencial, mentre que les que requereixen una intervenció social poden ser derivades al recurs corresponent. Segons l'Ajuntament, la reducció del temps d'espera s'ha produït alhora que ha augmentat el volum de demandes. Durant el primer semestre de 2026, l'equip de primera atenció i valoració social va gestionar 1.590 demandes, 150 més que en el mateix període de l'any anterior.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Front comú entre les diferents associacions veïnals de la comarca per descongestionar les llistes d'espera a l'atenció primària. El moviment veïnal del Vallès ha anunciat avui que totes les federacions portaran al ple dels respectius municipis una moció denunciant la situació que arrosseguen els CAPs i hospitals del Vallès Occidental. A tall d'exemple, ara mateix una persona que necessiti anar al taulí per posar-se una pròtesi al genoll ha d'esperar-se de mitjana 119 dies i actualment hi ha 479 pacients. Uns tempos inacceptables per Agustín Lorca, membre de la Vocalia de Salut de la FAPS.
3: Y lo que nos da miedo es que se normalice esta forma de lista de espera, que la gente en la calle vea como algo normal y, bueno, y cuando en realidad tenían que sonrojarse.
2: Amb aquesta iniciativa, el moviment veïnal del Vallès pretén alleugerir la situació, però són conscients que la resposta, en tot cas, no arribarà aviat.
0: Gràcies, Anna, i anem ara fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Personal de l'Hospital Fundació Esperit Sant a Santa Coloma de Gramenet s'ha concentrat aquest dimarts a l'entrada del centre sanitari per donar suport a la treballadora badalonina agredida diumenge passat al barri de Sant Antoni de Llafià. Els professionals han protestat contra tota mena d'agressions, també les que pateixen com a col·lectiu. Els professionals expliquen que durant aquest últim mes dues treballadores de l'hospital han patit agressions per intent de robatori. L'última d'elles és una infermera veïna de Badalona que es troba en situació estable després de patir diverses ferides d'arma blanca quan anava de camí a la feina. Des del centre hospitalari condemnen tota mena de violència tant fora com dins. Comprenen que en espais com les urgències hi hagi un clima més tens, però exigeixen que hi hagi convivència i respecte. Entre les solucions, l'hospital proposa dotar de més vigilància espais com el pàrquing. Escoltem el president del comitè d'empresa de l'hospital, Manolo López.
5: Las instituciones doten de seguridad los espacios de trabajo o los espacios de aparcamientos o de alrededor del hospital sean lo suficientemente seguros. Esto es lo que pedimos y esto lo tenemos que hacer entre todos.
4: L'Ajuntament de Badalona també ha volgut fer acte de presència en aquest homenatge a la víctima i ha assistit, entre d'altres, Xavier García Albiol.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda. L'Ajuntament del Prat instal·larà ventiladors a totes les aules dels centres d'infantil i primària de la ciutat per combatre les altes temperatures. Així ho ha anunciat aquest dilluns l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà. La millora es planteja com una segona fase del Pla Clima a Escoles i es desplegarà al llarg d'aquest curs i complementarà les actuacions que ja s'han executat a 13 centres de la ciutat, 11 escoles i 2 instituts.
7: Aquest curs passat vam mobilitzar 1,5 milions d'euros amb un objectiu, que a l'inici d'aquest curs totes les escoles del Prat tinguessin almenys un espai climatitzat i que totes les escoles tinguessin també ombres als seus patis. Continuarem la feina amb una segona fase del Pla Clima a Escoles. Tornarem a mobilitzar els recursos que calguin perquè durant l'any vinent totes les aules d'infantil i primària tinguin ventiladors.
6: La mesura, que se suma a l'anunci del Pla Actualitza Clima de la Generalitat per climatitzar les aules d'arreu de Catalunya, s'ha fet en el marc de la lliçó inaugural, que dona la benvinguda al nou curs escolar.
0: Gràcies, Víctor. I ara abandonem el litoral. Tornem al Vallès Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. El Forbat, el Fòrum Vallèsà Amateur de Teatre, ha fet de Castellà la capital del teatre amateur i tot apunta que tornarà a acollir una segona edició. Durant 4 dies, del 17 al 20 de setembre, es van representar una tretzena d'espectacles a l'Alcabot Espai Cultural i a la sala de petit format de l'Ateneu de Castellà. Des de l'organització, la coordinadora de grups amateurs de Teatre del Vallès volen agrair la participació de totes les companyies i dels intèrprets, així com dels equips tècnics i de les persones que han treballat per fer realitat aquesta primera edició. Aquesta primera edició ha propiciat la trobada entre grups de teatre amateur i públic amb la voluntat de compartir creacions, enfortir vincles i donar visibilitat al treball de les companyies, com expliquen des de l'organització, que fa una valoració positiva de la resposta de públic, ja que s'ha aconseguit una assistència mitjana del 60% de tots els aforaments.
0: Gràcies, Albert. Anem fins a Rubí. David García, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Aquí a Rubí, la coordinadora d'entitats per la sanitat pública considera insuficient el nou model plantejat per la Generalitat per al futur hospital, entre cometes, que s'ha de construir a la ciutat. Diem entre cometes perquè, de moment, es planteja un centre d'atenció integrada en salut, un CAIS, sense hospitalització ni llits, però amb consultes externes, diagnòstic per la imatge, diàlisi, rehabilitació o serveis de salut mental. Doncs bé, la coordinadora considera que el projecte ha anat perdent prestacions respecte a la proposta de centre d'alta resolució que es treballava el 2024 i que ja s'havia rebaixat respecte a l'hospital de gran format del qual es parlava ara fa gairebé 20 anys. Joaquim Mòdena reclama que l'equipament tingui més capacitat hospitalària.
10: Per tant, amb això no hi podem estar mai conformes, perquè el que volem nosaltres és un hospital públic i de qualitat, amb tots els serveis, que és el que no és que els ciutadans de Rubí ho vulguem, sinó que ho necessitem.
9: Recordem que Salut preveu aprovar el pla funcional aquest octubre i situar la licitació del projecte executiu durant el 2027. A partir d'aquí seria una espera de 5 o 7 anys per tenir l'hospital funcionant.
0: Gràcies, David. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Saravella. Bona tarda.
11: La Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per a tothom, posa el focus en un dret que encara no és una realitat per a moltes persones. A Sant Cugat, Aura Tomàs, una jove de 26 anys amb paràlisi cerebral i usuària de la cadira de rodes, i Montserrat Trias i Llorenç Sabater, dues persones amb ceguesa total, coincideixen en el diagnòstic. La ciutat continua presentant barreres físiques, tecnològiques i socials que condicionen la seva autonomia i vulneren el dret a la mobilitat de les persones amb discapacitat. Sentim Aura Tomàs.
12: No pot ser que per una barrera física que jo no he triat, en aquest cas, no pugui accedir a un espai. Ens movem diferent, però som persones, al cap i a la fi tenim les nostres necessitats, però volem que estiguin cobertes per poder accedir, com tothom, a qualsevol espai.
11: Els entrevistats coincideixen a reclamar que les persones amb discapacitat participin en el disseny dels espais públics i de les polítiques de mobilitat.
13: Tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: Bé, com ja sabeu, el curs escolar ha començat i també han començat els extraescolars. Els nens i nenes corren amunt i avall fent des d'esports a música, teatre, pintura, però com de bo és per a la seva salut mental fer tants extraescolars? Els ajuda o els perjudica? Doncs per saber-ho connectem amb Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui tinc aquí amb mi a la Montserrat Fraguas, directora del Centre Nona de Psicologia i Pedagogia. Bona tarda, Montserrat.
2: Bona tarda.
1: Primer de tot, anem a parlar sobre extraescolars. Quins beneficis poden tenir els extraescolars pels nens?
2: Home, múltiples si els sabem administrar. Clar, tu d'extraescolars pots afegir al currículum escolar, doncs pots afegir aprenentatges artístics, coses que serveixin també per aprendre a desconnectar. I està bé, té un problema quan els fem servir per col·locar els nens i ara un altre, i els nens fan tres extraescolars cada dia, amb la qual cosa això és un estrès. Llavors, aquí ja no m'agrada tant les extraescolars. Hem de veure que siguin ben triades i adequades i moderades.
1: Si els extraescolars, si fiquem masses, poden tenir un efecte negatiu?
2: Sí. Absolutament.
1: I això com es pot veure en un nen? Quin efecte pot tenir en ell?
2: Estan normalment més neguitosos. I pots intervenir menys amb ells, escolten menys. Clar, ells poden, si fan música, esport, ceràmica, poden fer un munt de coses, però home, jo recomano que també tinguin temps per avorrir-se. Llavors, no es tracta de omplim les hores, omplim les agendes. Dels adults tampoc hauríem de fer-ho. Les agendes no han d'estar tan atiborrades, no? I llavors, com que normalment no és així, doncs he de dir que les extraescolars són un bon complement educatiu, boníssim.
1: I, bueno, hem parlat una mica de lo negatiu. Anem a centrar-nos en lo positiu. Què sí. pot generar en un nen tenir extraescolars? Pot ajudar, amb, per exemple, un nen que té molta energia, que estigui més tranquil, o pot ajudar a gent que té interessos diferents a que trobin pues, amistats fora de l'escola? Poden tenir aquest vessant social i aquesta vessant més... No sé, per descobrir
2: sí,
1: aquests nens a si mateixos.
2: I tant. Els nens, en general, quan les extraescolars que hi ha, tant d'artista com d'aprenentatge, tot, són complements que tenen. Són nens que coneixen nous. Sí que és veritat que fan relacions socials, hi ha nens que tenen dificultats en relacionar-se. A vegades, doncs, un extraescolar d'un grup d'habilitats socials també l'ajudarà a que aprengui a relacionar-se amb altres nens. Però encara que no sigui un grup específic per aprendre habilitats socials, es relacionarà amb altres nens. Hi ha nens, per exemple, que a l'escola no tenen bullying, però no són...

0: que els fan estar tancats a casa, creus que les extraescolars són més necessàries que abans, de quan es jugava al carrer, per exemple?
1: A veure, home, des que es jugava al carrer ja han passat molts anys. Jo crec que hi ha molt poca gent que hagi jugat al carrer ja que no sigui de la meva edat. Els altres ja són... Em sembla que no ha jugat gaire gent ja al carrer. Però sí que és veritat que... els nanos que s'enganxen amb les tablets, això hauríem de regular-ho de manera que els pares tinguin l'autoritat de que puguin dir tanta estona i es treu. Perquè és veritat, a la llarga podem acabar fent nens com allà al Japó, que es queden tancats a dintre de l'habitació i no surten ni per menjar ni per res. I tu dius, home, això és un disbarat. No, això ho hem de regular els pares abans, molt abans. I clar, si tens una activitat extraescolar que atrau el nen, doncs clar, li fas fer esport, que es bellugui, en vez d'estar-se'n allà enxubat amb una màquina, i es relaciona tocant-se amb les persones, no a través d'una pantalla i jugant a un joc que saber què, no? Doncs sí, de totes en aquest sentit les avantatges de les extraescolars són notòries. Clar, jo ja les dono molt per suposades sempre, no? Llavors per això jo començo amb la part negativa perquè n'hem abusat, però realment les extraescolars, jo sempre dic, ostres, aquí tenim l'escola de música, però l'escola de música és estupendíssim, treballes una àrea del cervell que no es treballa tant a l'escola, ceràmica, esport sí que fan esport a l'escola, però un esport més continuat, treballes la constància, treballes l'esforç, treballes la capacitat de tornar a començar quan una cosa no t'ha sortit bé, que també es treballa a l'escola, però bueno, aquí és més intens. És més intens, perquè no tens tant els coneixements, sinó que tens directament la capacitat de resiliència, tot això. Sí, amb això és fantàstic.
0: I pot haver també l'efecte contrari, nens que, per exemple, per una situació econòmica no poden fer extraescolars i veure els seus companys fer extraescolars que els generi frustració o que els generi enveja?
1: Sí, absolutament. I amb això tenim sort, una mica, perquè hi ha els serveis socials tenen alguna entitat que se n'ocupa d'agafar nanos que no tenen aquesta possibilitat i els recullen per les tardes i fan activitats per a ells. Clar, no tots els nens accedeixen a aquest recurs, però home, amb aquests nens pobrets que ho necessiten molt, és un recurs superestupendíssim que existeix i que jo demanaria que el mantinguin tant temps com pugui ser possible.
0: Sí, de moment estem dient que els extraescolars ni masses ni no fer-los, o sigui,
1: exacte.
0: Un punt mig, no?
1: Exacte. A veure, no fer-los, si tu estàs amb una família que et dedica l'estona, que t'ajuden a aprendre coses, que et porten a córrer pel bosc, que et porten a la piscina, que bueno, et farien menys falta perquè ho faries amb la família, però home, a mi que la família deixi anar una miqueta i que se n'ocupi un altre educador que té uns conceptes diferents d'educació, em sembla interessant.
0: I també, bueno, per altra banda, hi ha diferents tipus d'extraescolars, hem parlat d'esports, hem parlat de música, de ceràmica. Hi ha algun extraescolar que estigui més o menys desaconsellat, aconsellat per un període o una edat?
1: Home, sí, home, els artístics, totes les edats van bé, perquè t'adaptes al procés creatiu de cada un. Hi ha un que va molt bé amb nens hiperactius, que els hi costa concentrar-se per aquests. Jo moltes vegades els dic un art marcial tipus taekwondo. Per què dic això? Perquè és un tipus de disciplina que has de fer memòria, has de fer coordinació de moviments, et parlen molt de la disciplina i del control. I clar, els nens que són hiperactius amb un taekwondo acostumen a funcionar molt bé perquè és una cosa activa, dinàmica, però amb un control. I llavors treballes les dues parts del cervell que li fan falta a aquest nen.
0: I amb nens potser això, que tenen més problemes per relacionar-se de forma social, potser algun esport en equip seria bo o algo més tranquil, algo més acomodat?
1: Els nens que tenen dificultats de tipus social, jo moltes vegades els dic que vagin al cau, als caus d'escoltes o d'esplais, no? Que penso que són unes entitats estupendíssimes que tenim en aquest país, que no les hem de deixar perdre perquè fan una gran labor. Les altres, evidentment, si tinc un nen amb dificultats d'habilitats socials, depèn del nivell, el puc portar a futbol, a bàsquet, a una...

0: un esport d'equip, però alerta, si és un nen amb un autisme lleuger, que li costa relacionar-se, a lo millor el poses allà en un equip i el bloqueges. Llavors, alerta, el millor que un nen el pots portar a fer un ioga infantil, que és més suau, que no li donaran empentes, que no el xocaran. Saps? Que, clar, depèn molt de quina necessitat tingui el nen, doncs, evidentment, una extraescolar o una altra és més adequada.
1: I, bueno, hem parlat extraescolars com música o també els esports, no? Hi ha extraescolars que requereixen molta dedicació, música requereix assajar cada dia l'instrument, molta, molta perseverància, sí. I després, per exemple, un esport requereix competitivitat, en certa manera. Quan hi ha un efecte positiu o un efecte negatiu d'aquesta competitivitat, d'aquesta dedicació excessiva, pots veure en el teu nen, per exemple, quan un extraescolar li pot ser negatiu?
0: Home, els nens tenen uns quants signes d'alarma. És que estiguin molt neguitosos, que plorin molt, que abandonin, que no estudin, que passin, o que contestin malament. O sigui, són signes d'alarma. És clar, si tu comences a trobar algun signe d'alarma d'aquests, o que no parlin, o que es quedin callats, que no diguin res, que estiguin sempre moixos, són signes d'alarma. De què? Doncs valorem que hem canviat els últims moments. Si ha sigut una introducció d'un extraescolar, passa que normalment et diuen si no els agrada, i jo no sóc partidària que es forci a fer l'extraescolar, però sí que et dic, si tu et compromets a començar extraescolar aquest curs, doncs aquest curs el farem sencer. Clar, una altra cosa és un nen amb una patologia que tu veus que li va fatal, home, si és un nen autista i estàs veient que allò li va fatal, home, evidentment prefereixo que el treguis que no pas que sostinguis la teva paraula de mantenir-lo tot l'any. Però bueno, això ja normalment ens ho pregunten, quan que els nens autistes la majoria tenen estan atesos, doncs ens ho pregunten normalment. Ja derivem cap a coses que puguin fer xules, que els hi puguin haver complementàries a les seves necessitats.
1: I, bueno, sobre els extraescolars en si, hi ha alguna activitat que no sigui un extraescolar, però que creguis que les famílies haurien d'afegir a les tardes o als seus horaris? Perquè la gent, això, aparca els nens tres extraescolars seguits, però sí. Si una família vol fer un extraescolar però després tornar amb el nen a casa, què pot fer per complementar aquest extraescolar amb activitats o, has dit abans, portar-lo a la muntanya, a la piscina, sí. Quines altres activitats poden fer les famílies?
0: Home, llegir contes és una cosa extraordinària, és importantíssim que es llegeixin contes. Es poden fer jocs de taula amb els germans i que aprenguin a respectar els torns, que aprenguin a perdre, que aprenguin a felicitar el que s'ha esforçat en guanyar i no ha pogut, i el que ha perdut, doncs, que pugui felicitar. Jo penso que activitats amb els nens de tot estil, des d'anar al bosc a dibuixar, a pintar, a fer tu activitats amb ells artístiques, anar a la platja, passejar, classes a la tarda, estem parlant d'extraescolars, a la platja no ens dona massa temps d'anar-hi, però bueno, anar a passejar els boscos que tenim aquí a Rubí, que tenim boscos preciosos, i anar-li ensenyant els arbres, pues, quin tipus d'arbre és aquest. Clar, ara diuen arbres i no arbres, i no saben els noms dels arbres. Home, pues, ensenyem-li que això és un pi, que això és un roure, que això és una alzina, i això s'aprèn caminant pel bosc, no s'aprèn el llibre de naturals, s'aprèn caminant pel bosc. Aquest tipus d'activitats, jo penso que als nens els agrada molt escoltar contes. Doncs, ostres, anem a fer un conte xulo i li anem a explicar, diguem-li que el representin ells, si tens diversos nens, si tens només un, pues que ell faci un personatge, tu fas l'altre. Bueno, és posar-li creativitat a l'assumpte, no? I ajudar-los amb els deures, també és una altra feina que s'ha de fer. I que jo soc partidària d'ajudar-los a que s'organitzin. Després els deures els han de fer ells. I també és un extraescolar fer els deures, perquè clar, a vegades hi ha nanos que ja entren a l'ESO i ja no tenen temps de fer els deures i de fer un extraescolar i no sé què. Llavors és quan van abandonant algunes extraescolars per dedicar-se als deures. Bueno, doncs, hi ha nanos que ho necessiten, ajuda'ls a que s'organitzin una miqueta i va, vinga, què tens, què hi ha a l'agenda, ta-ta-ta, i fas una mica de seguiment a través de preguntes. També és un extraescolar que pots fer amb els nanos.
1: I així, per acabar, de tu com a psicòloga, com a pedagoga, quins extraescolars has vist que t'hagin sorprès? En plan, per exemple, aquí a Rubí tenim una escola de pole dance on hi ha nens que fan l'extraescolar de pole dance. Hi ha algun extraescolar que t'hagi sorprès?
0: Bueno, en negatiu, no.
1: En positiu, en positiu.
0: En positiu, va agradar molt saber que hi havia el drac de pedra, que és un lloc que van aprendre a fer escalada, i amb molts nens va molt bé aquest tipus d'esport. No. Són xulos tots, no sé, no m'han sorprès, perquè n'hi ha tants... Bueno, sí, el del pole dance realment em va estranyar moltíssim quan el vaig descobrir que això existia, però com tantes coses, també hi ha l'escola d'escacs, i també vaig pensar, ostres, hi ha una escola d'escacs, carai, que xulo, no? Hi ha nens que els agrada, doncs, ostres, que bé, perquè els ajuda a pensar, a programar... No sé, no tinc cap en contra de cap extraescolar, sempre que estigui ben administrada.
1: Vale, doncs moltíssimes gràcies, Montserrat, i bueno, que moltes gràcies per ser aquí, i a veure si podem seguir una mica els teus consells i ajudar que els nens tinguin tardes divertides, però sense passar-nos.
0: Molt bé, doncs esperem que sigui així.
1: Moltes gràcies, Montserrat.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-me.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Avui sembla que continuarem a l'aula perquè el Centre de Normalització Lingüística del Prat està immers en les inscripcions dels cursos de català que més aquest any s'han incrementat en oferta. Però més enllà d'això, avui a la secció de llengua volem conèixer quines són aquelles eines que podem fer servir per millorar-lo. I per fer-ho anirem fins al Prat. Fins al Prat Ràdio, on tenim a punt el Luis Rodríguez Alonso. Bona tarda.
1: Bona tarda, i qui millor ho sap és el Benjamí Company. Ell és el Centre de Normalització Lingüística d'aquí del Prat. Què tal, com estàs?
2: Bona bé, tarda. Molt bé, bona tarda.
1: Explica'ns, doncs, una mica, ara esteu immersos en tota aquesta inscripció per als cursos. Com està anant la cosa?
2: Bé, doncs, els cursos de català, aquesta setmana és l'última setmana que hi ha temps per apuntar-se. Molt poques places queden, perquè els cursos estan molt plens, però encara queden algunes places. Vull dir que els que ens estigueu escoltant, si voleu fer algun curs de català, sobretot dels nivells més bàsics i elementals, encara queden places, però poquetes. Però truqueu-nos perquè alguna cosa podem fer.
1: Alguna novetat aquest any?
2: Ara no me viene. No. Seguim amb els cursos a tope de tots els nivells. Sí, una novetat important és que hi ha moltes més places. Hi ha moltes més places. L'any passat, el segon o tercer dia d'inscriure, la majoria dels cursos estaven tancats, però el Departament de Política Lingüística, el seu conseller, doncs, han posat les piles amb això, i el Consorci per la Normalització Lingüística, i tot i que costa moltíssim, s'han contractat molt més profes de català. Costa, tu no ho saps, però vull dir, trobar un profe de català és més difícil que trobar una pepita d'or, una pedreta d'or en una muntanya. Doncs això, hi ha moltes més places i, per tant, s'han pogut augmentar els cursos i intentarem, doncs, aquest any que no hi hagi aquelles llistes d'espera tan antipàtiques.
1: Doncs parla'ns també, perquè quan comencin els cursos, doncs segurament, doncs, tots aquests alumnes necessitaran també, doncs, eines per tal de millorar el seu català. I en aquest sentit volíem preguntar-te, doncs, per quines eines podem fer servir de cara a millorar el nostre català.
2: Molt bé. Eines, hi ha una cosa que es diu biblioteca i la gent va... M'imagino que et refereixes a eines...
1: Sí. Eines sobretot digitals.
2: Sí. D'acord, molt bé, sí. No, ho he dit de broma, però és veritat, a les biblioteques estan, almenys a la d'aquí al Prat, hi ha tots els llibres dels cursos de català que fem servir, estan fantàsticament tots allà per editorials i tal. Eines digitals molt interessants. Tenim, per exemple, el Parlacat, que és una eina que ja fa com uns 15 o potser 20 anys que funciona, però que segueix funcionant molt bé, està actualitzada. És una eina que porta el Departament de Política Lingüística juntament amb el Consorci. Els cursos són gratuïts. El que passa que, clar, tu no et pots, no tens un tutor que et faci la retroacció dels teus exercicis. O sigui, estàs treballant sempre contra la màquina. La màquina et corregeix alguns exercicis mecànics i llavors et dona molta informació i molts exercicis. Per això funciona molt bé el Parlacat.
1: I, per exemple, si tens alguna errada, t'explica el per què?
2: No, però tu pots buscar el quid de la qüestió. O sigui, si veus que estàs fallant molt amb els exercicis que tenen tots a veure amb els pronoms de relatiu, doncs vas i busques el tema pronoms de relatiu. Amb això és una joia, el Parlacat, perquè tu et pots baixar tots els PDFs de tots els... gratuïtament, tots els PDFs de tots els cursos de català. I són molt bons. Són molt bons, perquè els redactats estan molt ben fets i s'expliquen molt bé. I els exercicis també són força vàlids.
1: Precisament per tal de corroborar això, no? Doncs podem també consultar una altra eina, que és l'Optimot, que és un clàssic del qual ja hem parlat aquí al programa. Quines eines té aquest Optimot?
2: Sí, l'Optimot és una meravella perquè, o sigui, abans jo això... vaig notar molt el canvi, no? Bé, i moltes persones que tinguem a partir de 30, de 30 anys o alguna cosa així, doncs haureu notat la diferència. Jo abans estava assegut a casa corregint un llibre, o corregint un exercici, sobretot corregint un llibre, i per una senzilla paraula podries trigar simple, vull dir, podies trigar 10 minuts. Perquè primer ho buscaves al diccionari general, agafa el diccionari general, aquell totxo, i comença a buscar la paraula. Clar, trigues un minut, sí, sí. 30 segons, dos minuts, depèn del què. Després deies, ui, aquí no és. Vaig a buscar el diccionari mèdic, no? Perquè estaves fent una paraula, no sé, buscaves el diccionari mèdic dos minuts més. Tampoc no ho trobaves, però llavors tens la sort que tenies el diccionari de la farmàcia o farmacològica, no sé què, i podies estar buscant 10 minuts i no trobar res. I ara, en canvi, amb l'Optimot, amb segons o amb dècimes de segon, tens la resposta i completíssima, perquè t'ha buscat el diccionari general i a 8 o 10 diccionaris més. A més, busca amb plataformes digitals oficials en què, fins i tot si aquella paraula encara no està admesa, et diuen... Estem a punt d'admetre-la, per tant, si la dono per bona jo en un llibre, no serà tan dolenta. Però això sí, de cara a estudiar català, està bé com a eina complementària a l'Optimot, perquè es tractaria de petites frases o de construccions sintàctiques petites i, sobretot, de lèxic. Però per la resta hem de buscar on hi hagi cursos.
1: I també de fet hi ha també les fitxes de l'Optimot, no? Abans posaves l'exemple, sí. No? Si tinc moltes errades amb els pronoms relatius, no deies?
2: Sí, els pronoms de relatius.
1: Doncs això, hi ha fitxes també d'això.
2: Sí, sí, sí. Sí, exacte. M'he oblidat de dir-ho, les fitxes de l'Optimot és genial. I la cerca és genial, perquè tu pots buscar per una paraula, per una expressió, pots buscar-ho de moltes altres maneres. Fins i tot va buscar el cercaterm, que és l'apartat dels neologismes de l'Optimot, i això és genial. Això és genial perquè quan estàs... Això és la salvació de la nostra vida.
1: A banda de l'Optimot, quines altres eines? No sé, penso en el Softcatalà també, doncs, que és una possible eina que també ens pot servir en el nostre dia a dia.
2: Exacte.
1: Si estem estudiant català, no?
2: Sí, sí, exacte.
1: Estudiant Softcatalà... o intentant millorar-lo, eh? Vull dir,
2: al final... Sí, i tant. El Softcatalà no és una eina, diguéssim, oficial, però la gent que hi ha darrere és molt seriosa i tot el que fan té té cara i ulls, diguéssim. Jo a vegades l'he fet servir per traduir fragmentets i tal de coses i del castellà al català o del català al castellà, i la veritat és que és molt correcte. El que passa que em sembla que era el Softcatalà, que no és cap problema, però em sembla que moltes de les em sembla que fa les traduccions en valencià. I clar, em sembla, si no m'equivoco, si m'equivoco, que m'ho digueu i ja està.
1: Llavors, si no penso que en aquest programa que ens ho diguin, ja està, no passa
2: exacte,
1: res.
2: Exacte. Però vaja, i no ens deixem l'aula mestra.
1: Vale.
2: L'aula mestra és una eina també de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Política Lingüística, que un s'hi pot registrar simplement amb el correu electrònic. Llavors allà hi ha cursos gratuïts. El que passa que són més o menys com el Parlacat, però una mica més lliures, més desendreçats. El Parlacat és una plataforma que et va guiant. Tu avui comences la unitat 1 de les 5 o 6 unitats que hi ha, no me'n recordo ara, del Suficiència 1, per exemple, del primer mòdul del nivell C. Del nivell C, que sempre hem conegut. I aleshores, doncs això, comences els exercicis, ho deixes a mitges, doncs després a la tarda o el dia següent et recorda, ei, que ho vas deixar-ho aquí, ara hauries de fer aquest exercici, ara hauries de mirar-te això. Vull dir, és un curs que et va... que té interacció amb tu. Per això està molt bé el Parlacat.
1: Tot això... Què necessitem? A banda d'un ordinador, evidentment.
2: Sobretot, necessitem moltes ganes. No necessitem res. Necessitem tenir un ordinador amb altaveus i modernet i ja està, i moltes ganes de treballar. És una eina molt còmoda. Jo l'he fet jo he treballat com a tutor pel Parlacat, però realment l'alumne s'hi troba còmode. També haig de dir que m'oblidava que un pot fer el curs de Parlacat amb tutor. També es pot fer, llavors és de pagament i tal, llavors està molt bé. Està molt bé. El que passa que avui en dia el Parlacat funciona i està molt bé, però el tenim una mica més superat, perquè com que després de la pandèmia, doncs tots ens hem connectat a la pantalla i fem les coses i podem fer coses síncrones, els cursos de català del Consorci són semisíncrons, la majoria dels de nivell B o nivell C. o C1 o C2. Aleshores, doncs clar, tu fas feina a casa, però un dia cada 15 dies doncs tens una trobada amb el teu tutor síncrona per la pantalla, i llavors pots dir-li, escolta, mira, no me n'he sortit d'aquesta frase. A més de que tens el correu electrònic, i si vols, cada dia li pots escriure i explicar-li la teva vida.
1: I si no, ja per acabar, deixem les pantalles de banda, i una altra forma també d'aprendre català, i que ja en parlarem també més endavant en el programa, són les parelles lingüístiques,
2: sí.
1: Un clàssic,
2: sí.
1: Que no sé si ara mateix, si esteu ja buscant gent,
2: sí.
1: O com esteu.
2: Sí, a tope. Les parelles lingüístiques ja sabeu que és aquell format de que jo parlo català, però no m'atreveixo encara gaire, però sí que el parlo, però no me'n surto, però no tinc l'oportunitat de... Bàsicament és això. Aleshores, des del Centre de Normalització Lingüística, des del Servei Local del Prat, doncs les persones que es trobin en aquesta situació, els hi oferim un voluntari o voluntària per tal de poder practicar una hora de català a la setmana, anant-se a prendre un cafè, o anant a visitar botigues o de rebaixes, o simplement a passejar. I aquella persona no fa classes, només que interactua amb tu en català, i si tens algun problema, ai, no sé com es diu tormenta en català, digue-m'ho tu ara, i llavors doncs t'ajuda, i ja està. Per tant, doncs això, també necessitem voluntaris, vull dir, persones que parleu català habitualment, sense cap problema, no cal tenir estudis de res, doncs si voleu dedicar a aquesta ajuda voluntària per ajudar persones que volen aprendre català, doncs us estem esperant.
1: I que sempre és més còmode cara a cara, no?, que amb una pantalla d'un ordinador. O com
2: a
1: mínim complementaris.
2: Exacte, no? Sí, es poden fer les dues versions, eh? O sigui, hi ha el voluntariat lingüístic per la pantalla, diguéssim, en línia,
1: sí.
2: Però també hi ha el voluntariat lingüístic, que és el típic presencial, sí.
1: Molt més amable, crec.
2: Sí,
1: no sé.
2: Sí. Jo no l'he provat, el presencial, he provat el...
1: Sí, ja vam parlar en una ocasió.
2: Exacte.
1: El Japó,
2: sí.
1: Era, no?
2: Sí, exacte. La japonesa, que som amics i ens escrivim i ens expliquem la vida i tal.
1: Doncs mireu, bones experiències que queden també d'aprendre català.
2: Sí.
1: I tant. Doncs hem parlat amb en Xavi Company del CNA i la d'aquí del Prat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Un curs més, un inici de curs més, podríem dir, fins i tot de connectats. I bona tarda.
2: Bona tarda i gràcies.

Recomano la cançó Infinite Shortness of Time de l'artista emergent Alberto Lozano, que ara el trobareu com en Colony. És una cançó preciosa, molt bella, molt melòdica, en piano, que canta aquest cantant, i la veritat és que no us decepcionarà.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. El Paraulògic ja fa 5 anys que ens convida cada dia a buscar paraules, a ampliar vocabulari i, sobretot, a jugar amb la llengua catalana. Gairebé 3 milions de persones hi han jugat i ara arriba la tercera lliga del Paraulògic, que vol treure el joc de les pantalles i convertir-lo en una experiència compartida. Avui saludem en Pau Vidal, que és filòleg, traductor i escriptor, però sobretot també impulsor d'aquesta lliga. Pau, molt bona tarda.
1: A Maria.
0: Escolta'm una cosa, expliquem per aquells que encara no sàpiguen de què va el Paraulògic, en què consisteix aquest joc?
1: A veure, si algú que és a les altures encara no sap de què va el Paraulògic, jo crec que l'hauríem d'expulsar gairebé de Catalunya, però bueno, ho explicarem una vegada més. És un joc dels anomenats de llengua, però molt senzill, perquè es basa en el principi de l'anagrama, és a dir, confegir paraules a partir d'un conjunt de lletres donades. En aquest cas són 7 o 6, depèn del dia, que es troben en un rusc, que és aquesta figura de 6 hexàgons més un de central, i res, es tracta de confegir paraules de 3 lletres cap amunt.
0: El joc va néixer l'any 2021 i 5 anys després parleu ja de gairebé 3 milions d'usuaris. Què creieu que ha fet que un joc de paraules tingui aquesta capacitat d'enganxar a tanta gent?
1: Home, dues coses molt fàcils d'entendre. Una és la llengua. En aquest país és que la llengua és el producte que es ven més, amb qualsevol format que l'emboliquis. I la segona és una cosa molt ben trobada, és que el Paraulògic és un joc de lavabo. És a dir, pots jugar tot solet tancat al lavabo. I això els catalans, que tenen aquesta dificultat per certes formes de relació social, ens agrada molt. I d'aquí l'èxit sostingut i sorprenent fins i tot, que es manté des de ja fa 5 anys, evidentment.
0: Ja, ja. Arriba la tercera edició, com dèiem, de la Lliga. Què és el que canvia respecte de jugar al Paraulògic cada dia?
1: No, res a veure. Les partides presencials són... És a dir, tot i que es basen en el mateix principi que el joc, és a dir, el de trobar paraules, però estan enriquides amb una sèrie de proves que preparem a posta per la partida, però, a més, tenen el plus d'afegir-te a l'atenció competitiva. És a dir, tu estàs competint contra els teus iguals que tens assegudet del costat. I, per tant, encara que sigui el mateix joc, és molt diferent. I, per descomptat, per veure'l, és molt més espectacular. És a dir, la gent que venen només espectadors a les partides presencials encara s'ho passen millor.
0: Ah, sí? No m'imaginava que teníeu espectadors. Vull dir, jo m'imaginava els participants i els que dirigiu una mica el cotarro.
1: Ah, això és perquè no t'hi has apuntat, a les dues lligues anteriors.
0: Clar, com ho saps? M'has enxampat, eh?
1: Si vinguessis amb aquesta, veuries que, un cop superades les dues fases virtuals, que són aquesta setmana i la que ve, després, a partir de l'altra, a partir del 17 d'octubre, comencen les semifinals, que són les presencials. I allà sempre hem convocat, i aquesta edició també ho farem, els acompanyants, a qui vulgui venir, perquè és una cosa que tu no t'imagines, veure una partida per lògica en directe, unes s'imagina, hosti, quin rotllo, no estan jugant i no estic fent res. En realitat no, perquè no només participes més o menys de la tensió que hi ha, sinó que tu també pots jugar, encara que no competiràs, també pots jugar al rus que estan fent els concursants, sí. I a més, entre les proves extra, les proves que van a part de rus, també n'hi ha pels acompanyants. I de tant en tant fem una paradeta i fem una prova pels acompanyants. I clar, s'ho passa amb llibre que no tenen l'atenció de guanyar i llavors la veritat és que és molt divertit.
0: Està bé. La Lliga va començar precisament ahir, 21 de setembre. Expliquem que té 4 fases, però expliquem una mica el pas a pas. Com serà el recorregut d'un jugador que hi participi?
1: El recorregut aquest va començar ahir, però encara tothom hi s'ha d'apuntar-s'hi. Les dues primeres fases són la fase virtual, que està separada en dues tongades. La primera, que és va començar ahir, i dura avui i demà. I qualsevol que s'inscrigui a la competició, a la pàgina de la web, avui podrà fer el rus d'avui, demà al de demà, i sumar punts a la segona fase virtual, que serà la setmana que ve, de dilluns a dimecres, també tres tongades seguides, dilluns, dimarts i dimecres, amb una prova una mica més emocionant perquè va amb temps. És a dir, tens un cronòmetre i només tens determinats minuts per concursar. Llavors, els que es classifiquin, en funció del percentatge de població, hem dividit el país en 5 zones, llavors participaran en alguna de les semifinals. I els guanyadors de cada semifinal vindran a la final de Barcelona, que seran una vuitantena de persones, em penso, però amb un espectacle de pirotècnia que farem al Poliorama el 28 de novembre, que hi haurà aquests 80 concursants, sí, i 400 persones que acabaran d'omplir la sala, que són els que s'ho passaran bomba perquè serà molt gran el xou i no tindran els nervis de competir. No quedaran campions, però s'ho passaran molt bé.
0: I, escolta, aprofitem per engrescar la gent que s'hi vulgui apuntar ni que sigui a última hora. No sabia jo que encara s'hi podien inscriure. Què han de fer? Quins són els requisits?
1: Els requisits són tenir més de 14 anys i estar inscrit com a membre de Paraulògic. Això és tan senzill com entrar a la web.cat/paraulògic i t'hi apuntes. És un tràmit d'aquests senzills que vull dir que tot s'ha de fer molt ràpid. I a partir d'aquí, competir, cal afanyar-se, perquè clar, n'hi ha que ja van fer punts ahir, però encara tenim temps de fer-ne avui i demà, i més la segona tongada aquesta que deia. És a dir, si ho proveu ara mateix, si la web.cat/paraulògic, i en un minut estaré apuntat i ja començarà la follia de fer parauletes.
0: I el fet que aquesta competició estigui repartida entre aquestes diferents seus, Perpinyà, Andorra, València, Palma i Barcelona, sí? Són sí. Aquestes?
1: Sí.
0: Què és el que aporta aquesta dimensió territorial a la competició?
1: Bueno, això aporta una idea simbòlica, per nosaltres és molt important, perquè la veritat és molt important, perquè per nosaltres... Partim de la idea que la llengua, diguéssim, ha de ser referencial a tots els punts d'això que anem al territori, dels països catalans, no? Llavors, normalment, quan les coses se centralitzen a la capital, que acostuma a ser Barcelona, hi ha aquesta idea que Barcelona està com separada de tot. I, en canvi, nosaltres, per exemple, som molt valencians, o molt illencs, o molt perpinyanencs, i no som algaresos perquè hi ha massa tros per nedar fins allà. Però, en realitat, també tindrem un concursant de l'Alguer, el guanyador de la fase virtual de l'Alguer es classifica directament i vindrà, igual que ha vingut a les altres dues lligues, un participant de l'Alguer, perquè, simbòlicament, la lliga també ha de servir per això, perquè la gent no s'oblidi que els parlants de català no som només els que vivim a Catalunya, sinó hi ha unes quantes zones més que som simplement nosaltres, si som els mateixos, amb un altre tros de món, diguem.
0: Clar. I més enllà de la competició hi ha una idea de fons, que és jugar amb la llengua catalana, fomentar-ne l'ús d'una manera lúdica. Però què us està demostrant el Paraulògic sobre la relació que té la gent amb la llengua?
1: Bueno, la relació que té la gent amb la llengua seria un capítol de psiquiatria. Llavors nosaltres direm de no anar gaire enllà traient conclusions perquè els catalans els coneixem. En tot cas, ja t'ho he dit abans, catalans, qualsevol cosa que vingui embolicada en llengua els agrada i, per tant, jugar encara més. La idea, més que la idea és més de nosaltres, del Paraulògic cap a ells, no? És a dir, tingueu present que el català, sobretot a la gent més jove, perquè en aquesta època malaurada en què estem, de vegades el jovent no té prou inputs, o com que estan tot el dia a les xarxes i es pensen que el món funciona en castellà, sí, és una manera de dir-los que el català no és només aquella llengua plaça que s'ha d'estudiar per aprovar els exàmens, sinó que també serveix per jugar, serveix per fer-se més guapo, perquè qui guanya un joc és més guapo que qui el perd, i, per tant, per lligar, per totes coses positives, no? És a dir, la idea és transmetre una idea de positivitat associada a la llengua.
0: De fet, ja existeix una lliga escolar, no?
1: Ja existeix una lliga escolar, però només de la Catalunya Nord. I aquí és una cosa molt curiosa i molt bonica, que és que uns quants professors d'instituts de la Catalunya Nord es van organitzar per fer aquesta lliga. I així, els catalans hem descobert que el català a la Catalunya Nord no s'aprèn només a la Bressola. La Bressola és una mena d'immersió i es fa tot en català, però en els altres instituts també tenen una assignatura. Gràcies que és una trista i miserable assignatura, però com a mínim els estudiants d'aquells liceus, com diuen ells, també tenen contacte amb el català. Llavors, clar, apuntar-se a la Lliga, a ells els representa una mena... O sigui, veure que hi ha una sortida al món a través d'aquesta, de l'assignatura de llengua catalana, com és la Lliga Paralògic Escolar, per ells és una mica, és quasi revolucionari, no? Perquè es pensaven que estaven estudiant alguna cosa com una mena de llengua morta com el llatí, i en canvi veuen que no, que amb això poden anar pel món, per exemple, a Barcelona, perquè allà encara tenen, com la resta del món, aquesta fascinació per Barcelona, i diuen, clar, hòstia, en comptes d'anar en francès, que no ens entendran, i anem en català, i teòricament, sempre que no parlin amb els cambrers de segons quins llocs, teòricament també els entendran. I això, clar, per ells és, és una cosa inaudita.
0: Escolta, doncs vinga, som-hi, que fem tard. Vull dir que l'oportunitat hi és, que s'engresquin les escoles, vull dir que no sigui una cosa només de la Catalunya Nord.
1: Sí, això seria una cosa bonica, que també passés aquí a
0: Basta. Estaria bé, estaria bé. Bé, doncs sí. Recordem que aquesta final, la de la tercera Lliga del Paraulògic, tindrà lloc al Teatre Polirama el 28 de novembre, que tothom qui vulgui hi pot assistir de públic, si és que no s'ha animat a participar-hi, i agraïm moltíssim al Pau Vidal que avui ens hagi acompanyat al Connectats per parlar-nos una mica d'aquesta iniciativa. Pau, que vagi molt bé.
1: Si és a vosaltres, segur que sí que anirà.
0: Vinga, bona tarda. Adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: Bé, doncs acabem amb el Paraulògic. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Demà tornarem amb l'edició de dimecres sota el braç. Gràcies a tots, acabeu de passar una molt bona tarda.
1: Vaig jurar deixar el joc amb urgència. L'addicció, quin problema, t'ho aborda'l. Però per fer-me passar l'abstinència...

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La coordinadora d'entitats per la sanitat pública de Rubí considera insuficient el nou model plantejat per la Generalitat per al futur centre sanitari que s'ha de construir a la ciutat. El projecte, recordem-ho, es convertirà en un centre d'atenció integrada en salut, CAIS, que no tindrà hospitalització ni llits, però sí consultes externes, hospital de dia, diagnòstic per la imatge, diàlisi o serveis de salut mental. Salut estudia també incorporar-hi un quiròfan, però de moment no està confirmat. Sentim Joaquim Mòdena, de la coordinadora.
2: Per tant, amb això no hi podem estar mai conformes, perquè el que volem nosaltres és un hospital públic i de qualitat, amb tots els serveis, que és el que no és que no, els ciutadans de Rubí ho vulguem, sinó que ho necessitem.
1: El pla funcional de l'hospital encara no està aprovat. Salut preveu tenir-ho llest el mes vinent i situa la licitació del projecte executiu, el primer pas per construir-lo durant 2027, a partir del qual seria una espera de 5 o 7 anys perquè sigui una realitat.
3: 261 arbres és la xifra prevista per l'Ajuntament de Rubí per plantar durant la tardor, que comença demà mateix i també durant l'hivern. El projecte el tirarà endavant la Font del Ferro i completarà els 400 nous arbres que s'havia previst plantar per aquest 2026. Part d'aquests exemplars es plantaran a carrers, però també a places, parcs, zones verdes i altres espais públics. Les zones triades on es plantaran els arbres són els següents: la carretera de Sabadell, l'avinguda de Can Tapis, el carrer Doctor Gimbernat, el passeig de la Riera, i seran un total de 26 espècies diferents que permetran, per una banda, lluitar contra les plagues, les malalties i les conseqüències del canvi climàtic i, a més, també per augmentar l'ombra als carrers i, per tant, que als espais públics hi hagi més verd i més confort climàtic. En darrer terme, és clau potenciar la biodiversitat urbana o la captació de carboni. Entre avui mateix i el 8 d'octubre es faran els treballs previs a la plantació d'aquests exemplars, que es durà a terme entre el 15 d'octubre i el 31 de desembre.
4: Quant a la informació esportiva, el Club Natació Rubí mira cap al pròxim cap de setmana, quan les noies s'estrenen en divisió d'honor, mentre que els nois hauran de disputar dues jornades. L'estrena va ser aquest dissabte a casa i amb derrota davant del Barcelona 9-31. A la divisió d'honor hauran de disputar els jocs de permanència als nostres. Pel que fa al futbol, anotar al grup 7 de competició l'inici de Lliga en tercera catalana amb victòries. La penya blaugrana Ramon Llorenç superava el Viladecavalls 1-3, 4-0, l'Olímpic en Fatjó ve al Tibidabo Torre Romeu.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural. De verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
1: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres, a partir de les 7 de la tarda, podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
0: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
1: Sí, sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
0: ¿Estás seguro?
1: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
0: Jejejeje.
2: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'Actualicat.
3: Actualicat. El programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
2: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
4: Era això, sempre volem massa i necessitem...
3: Actualicat. Els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva. La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
4: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
3: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança.
4: Encara sé com és la gent normal.
3: Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, la gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i... gent normal.
5: Gent normal com tu.
6: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
7: Sonido vinilo. Revive los grandes éxitos de los años 70, 80 y 90. Tres décadas irrepetibles que marcaron la historia de la música, con la calidez y la esencia del mejor sonido analógico. Las canciones que forman parte de tu vida, como nunca has dejado de recordarlas. Todos los lunes a las 10 de la noche en la 99.7 de la FM y también en www.radiorubí.cat. Sonido vinilo, con José Verde, porque la mejor música nunca pasa de moda.

0: un nou Inspira't a Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Us saludem un dimarts més, la meva companya, la Carmen Moreno, i jo mateixa, Cuca Fernández.
1: Més enllà del que fem en el nostre dia a dia, del que produïm o de la velocitat a la qual hi anem, hi ha un espai on les coses prenen sentit i que en la nostra capacitat de transformar-nos, que també és important.
0: Mudar de pell, canviar de perspectiva o atrevir-nos a fer aquell primer pas cap a on realment volem ser pot fer vertigen, però és precisament en aquesta incertesa on neix la millor versió de nosaltres mateixos.
1: Avui us convidem un dia més a l'Inspira't a aturar-vos, a respirar fons i a mirar endins, perquè qualsevol gran canvi no comença amb un daltabaix, sinó amb una petita decisió, la de permetre'ns evolucionar. Benvinguts a l'Inspira't. Comencem!

0: Hi ha moments en la història d'un poble que no s'esborren mai, perquè queden gravats a la pell dels seus carrers i a la memòria col·lectiva de la seva gent. A Rubí ho sabem bé. Aquest proper 25 de setembre recordem 64 anys de la tràgica riuada del 62. Una nit en què l'aigua s'ho va endur tot, deixant un dolor profund, però també demostrant la força immensa d'un poble que va saber renéixer de la rierada, ajudar-se i reconstruir-se dia a dia. En aquests darrers temps, veient les imatges devastadores que la Dana ha deixat en altres punts del nostre país, el cor de Rubí ha tornat a bategar amb la mateixa empatia i el mateix dolor. Coneixem la sensació de veure tot capgirat en un instant, però també sabem que fins i tot enmig del fang i de la tragèdia més fosca, l'ésser humà té una capacitat extraordinària per transformar el dolor en memòria, solidaritat i vida. Aquest cap de setmana, el Teatre del Casino de Rubí acollirà de nou l'obra Metamorfosi, una peça teatral que ens convida a mirar endins i a reconstruir-nos. Parlem amb la seva autora, Montse Flores. Benvinguda a l'Inspira't.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda. En què consisteix aquesta metamorfosi que descobrirem en l'obra i què et va portar a escriure-la?
1: Doncs mira, Metamorfosi és una obra de teatre que està constituïda per diversos monòlegs, i aquests monòlegs representen la veu de persones que van viure la rierada. A Rubí es farà una lectura dramatitzada i els actors que faran aquesta obra de teatre són actors de la Càmera de Teatre i Esbarjo. Mm-hmm.
0: L'estrena ja va tenir lloc el 2012, sí. Impulsada des de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica Neus Català, formada aleshores per integrants dels grups de teatre Esbarjo i La Càmera. Sí. Què us ha portat a la seva reestrena 14 anys més tard?
1: Doncs una mica pensem que el full de la història no pot passar en blanc, i tenint en compte que és l'aniversari de la rierada Rubí i també perquè tenim el fenomen de la Dana molt present i no s'han depurat responsabilitats, vam pensar doncs, que era un bon moment per tornar-la a representar.
2: A mi m'agradaria recordar que en el moment, com m'has dit, has recordat el moment de la Dana, tan tràgic, en aquell moment es va parlar de que el pueblo salva el pueblo.
1: Sí.
2: També remarqueu dins de l'obra aquest protagonisme del poble?
1: Sí, sí, sí. Sí. A veure, jo no vaig viure la rierada, evidentment. Jo vaig néixer al 68, però el meu pare sí. I la meva família vivia a l'Escardívol. Aleshores, el meu pare treballava de nit, era forner, va marxar de l'Escardívol quan plovia molt, i ell seguia la història de tota la moguda de la rierada per la ràdio. La ràdio va ser molt important aquella nit. I l'endemà, quan va arribar a Rubí, no hi havia res a l'Escardívol. Nosaltres vam perdre molta família. Van morir uns tiets del meu pare i dues cosines molt estimades pel meu pare, la Montse i la Marta, i per això la meva germana i jo ens diem Montse i Marta. El cos de la Montse no el van trobar mai i la Marta la van trobar a l'Ametlla de Mar. I el meu pare mai volia parlar de la rierada. Ell només ens explicava que si tenia filles havia pactat amb la mama que volia que es diguessin com les seves cosines estimades. I només ens havia explicat que quan sortia de treballar, el meu pare treballava a Sarrià, els primers dies després de la rierada anava al clínic per identificar cadàvers, perquè la seva dèria era trobar la seva família i ajudar a reconèixer les víctimes. El meu pare... Ara m'emocionaré.
0: Estem nosaltres aquí, aguantant aquí, estoicament.
1: El meu pare era un home de silencis. Tot el que li havia fet mal no ho volia compartir. I me'n recordo el 2012 que la Mariona Checa em va demanar si jo podia escriure alguna obra de teatre per commemorar doncs, el 50è aniversari de la rierada. I jo mai havia escrit una obra de teatre. En aquell moment el meu pare estava molt malalt, jo l'estava cuidant, i clar, passava moltes hores amb ell. I vaig pensar, doncs mira, potser és una manera, ara que estic cuidant el papa, que fem memòria, no? El que passa que, clar, és que el meu pare es va haver de morir per fer memòria, no? I jo me'n recordo que tenia una llibreteta on anava apuntant totes les coses que m'explicava. I li vaig dir, mira, papa, que m'han demanat que faci aquesta obra de teatre. I mica en mica, doncs, el meu pare es va anar animant i em va explicar coses que no m'havia explicat mai. Doncs jo no sabia, per exemple, que els seus tiets no els van voler enterrar junts, la família de la meva tia, aquells secrets de família que totes les famílies tenim secrets i que quan menys te'ls esperes surten, no? I llavors, parlant amb el meu pare, jo vaig pensar, doncs potser, no m'atreveixo a fer una obra de teatre, però escriure monòlegs amb experiències particulars, doncs potser em serà més fàcil. Aleshores, el meu pare em va explicar com va viure ell aquella nit i sobretot em va explicar moltes emocions. I a través de les seves emocions i de detalls molt concrets, detalls del tipus, a mi m'agradava una noia que vivia al carrer Unió, al costat de la presó, i jo sempre li deia coses i la noia passava de mi, i quan hi va haver la rierada va caure la façana d'aquesta casa, diu, i vaig poder veure l'interior de l'habitació de la noia que m'agradava, i tenia un pòster del Duo Dinàmico. I clar, a mi aquests detalls em van ajudar molt a construir els personatges. Aleshores, el primer monòleg és el meu pare, però en tots els monòlegs hi ha una miqueta del meu pare. Vaig parlar amb d'altres persones, la pròpia Mariona Checa que em va doncs, demanar que fes aquests textos, i ella em va explicar com era la seva experiència quan va viure a la Rierada, que tenia 7 anys i anava a l'escola a Montserrat, i em va explicar com va ser la tornada a classe amb les seves mestres, que havien de dir a les nenes que moltes nenes no eren a classe perquè havien mort. Després vaig parlar també amb el Llàtzer Cañizar, que va participar com a actor quan ho vam estrenar, i em va explicar la seva història de la Rierada com a adolescent. També em va explicar un detall que a mi em va sobtar, no? I em deia que el Franco havia anat a l'escola i els havia tocat el cap, i ell, els nens, i ell va arribar a casa molt content, dient que el Franco m'ha tocat el cap, i clar, el seu pare es va enfadar molt. Llavors, a través de parlar amb gent de Rubí i amb el meu pare, em van explicar que hi havia un noi que era molt reivindicatiu, que va fer molts grafitis, doncs una mica denunciant la situació d'haver deixat edificar en zones inundables. Em van explicar una història que és la que em va costar més d'escriure. Una mare que havia de salvar els seus fills, i no us desvetllaré al final, però van pujar tots a dalt de la teulada amb els nens, i el nadó el van deixar al bressol, era l'últim que havien de pujar, i no el van poder, no se'l van poder endur a la teulada. Això també m'ho havia explicat el meu pare. I quan vaig escriure aquest monòleg, vaig patir molt, perquè jo sóc mare de 3 fills, també. I pensava, que fort haver de decidir què fas en una situació límit, no? Que et falten mans. I aquest monòleg és el que em va costar més d'escriure. Me'n recordo que jo en aquella època escrivia

0: penjat, que el meu pare em deia no oblidaré mai aquells ulls. A partir doncs, de tots aquests elements que a mi em van corprendre molt, i sobretot que vaig descobrir també que el meu avi patern havia format part de la Brigada de la Mort, jo tampoc això no ho sabia, a casa no s'havia dit mai, doncs a partir d'aquests petits elements vaig intentar fer uns monòlegs molt vivencials i sobretot molt a flor de pell, no? De com persones molt diferents, doncs el meu pare que anava a treballar i que seguia la història a través de la ràdio, i ell m'explicava, és que jo escoltava el Joaquín Soler Serrano, que feia una crida i deia, és que l'aigua se lo ha llevado todo, i tothom es va volcar, o sigui, no només la gent de Rubí, sinó Espanya sencera es va volcar, enviar mantes, enviar menjar. Doncs a través d'aquestes petites històries jo vaig construir els personatges.
1: Montse, has parlat de silencis del teu pare.
0: Sí.
1: Però tu creus que estàs recuperant aquest silenci també de la ciutat de Rubí a través de, o mitjançant aquesta obra?
0: Sí, de fet aquesta és la intenció, no? Quan us deia doncs, que el full de la història no es pot passar en blanc, una mica és per evidenciar aquestes persones que van perdre la vida, aquestes persones que van creure que podien edificar en zones on aparentment no hi havia perill i sí que n'hi havia, i sobretot persones que ho van perdre tot, fins i tot la vida, i d'altres que es van aprofitar d'aquesta situació, perquè, o sigui, l'any passat, imagineu-vos, l'any passat, amb una cosina meva, vam trobar, buidant un garatge, uns documents de la meva pròpia família, en la qual, doncs, un parent nostre es va quedar tots els diners de la indemnització quan ell no havia estat víctima. O sigui, això ha passat a la meva família. I en situacions com aquesta, no, es cometen moltes irregularitats. I a Rubí, doncs, també va passar. Hi va haver moments de pillatge, de persones doncs, que es van intentar lucrar, entre cometes, de la desgràcia dels altres. I en algun text doncs, es fa evident això, no? El poder del poble. Vull dir, la frase típica de només el poble salva el poble, doncs és veritat. I sort d'aquesta solidaritat. Perquè la Rierada va afectar a moltes persones de Rubí, de Terrassa, però la ciutadania es va entregar en cos i ànima. Aquella nit es van obrir molts cors, però també es van obrir moltes cases. I això és molt important, perquè quan ho has perdut tot, fins i tot família, o sigui, el meu pare m'explicava, diu, és que Fulanito tenia el fill agafat en braços i es va quedar amb la jaqueta del fill i el fill va marxar aigua avall. Doncs en situacions així, que ho perds tot, és molt important,
1: doncs,
0: la solidaritat.
1: Aquesta obra tan meravellosa que ens recordarà, bueno, un petit homenatge, no?, a totes aquelles
0: sí.
1: persones que, com la teva cosina, no es va poder trobar el cos i,
0: sí.
1: i és una mica pues, donar-los el seu lloc, no?
0: Sí, sí, sí. Jo aquests dies he pensat molt en el meu pare i pensava, estarà content, no?, que es pugui tornar a explicar aquesta història, sobretot perquè no torni a passar.
1: Sí, sí.
0: Que tenim la història de València molt recent, encara.
2: Molt recent. Jo vas parlant i recordo quan va passar a tot lo de la Dana que parlàvem d'això i també jo crec que aquell programa se'ns notava molt emprenyades també pel fet de que haguéssim de repetir aquesta frase, no?, de només el poble salva el
0: sí.
2: poble, però que realment hem de també depurar responsabilitats
0: polítiques.
2: I això no pot ser que només el poble salvi el poble, perquè vull dir, el poble, no, els polítics han estat escollits pel poble, llavors.
0: Exacte.
2: Davant també d'aquesta situació, no, de canvi climàtic constant, en què ens trobem cada vegada, no sé si us ha passat a vosaltres, no, aquest estiu amb les pluges, ja no plou com abans o com jo recordo, no?
1: Jo he patit el terratrèmol a Granada, em va agafar allà al mig, o sigui que
2: hauríem,
1: ja us ho explicaré un altre dia.
2: De prendre consciència.
1: Sí, sí. I de fet, el que més sorprèn és que les coses no canvin, no? Que no s'estigui fent res. Perquè, clar, estem parlant de l'any 62, va ser, no?

0: 62, sí.
1: L'any 62, estem a l'any 2026 i continuen passant aquestes coses.
0: Sí, i no totes les ciutats tenen plans de prevenció. Uh-huh. Aquí ho deixo.
1: Escolta, Montse, per acabar així una miqueta parlant de l'obra, què ens espera? Què trobarem?
0: A veure, d'entrada, és una lectura dramatitzada que està escrita en un format que es diu lectura fàcil. No hi ha cap obra de teatre escrita en aquest format. Jo sóc una gran defensora de la lectura fàcil. La lectura fàcil és un tipus d'escriptura molt concret que l'objectiu de la qual és promoure la democratització lectora, que ningú quedi exclòs ni el dret de llegir ni el dret de ser informat. Aleshores, la lectura fàcil, cada línia expressa un concepte, una idea. Sí que és cert que en aquests monòlegs hi ha, en algun fragment, hi ha paraules molt poètiques, expressions d'una sensibilitat molt extrema que potser no lligarien del tot amb el concepte de la claredat lèxica, però el context sí. I per mi, doncs, també era important escriure-ho així, perquè tant de bo la lectura fàcil no existís. Si la lectura fàcil no existís, és que tothom, doncs, podria llegir amb facilitat i comprendre el que llegeix. I per això, doncs, també era, doncs, com una picada d'ullet a l'accessibilitat lectora.
2: Avui no ha pogut estar amb nosaltres el director de l'obra, Àngel Miguel. Com sí. ha sigut el procés de portar un text a l'escenari? Imagino que estan als assajos, tu.
0: Sí.
2: Ho has viscut d'una manera especial.
0: L'altre dia vaig anar a l'assaig i em vaig emocionar molt perquè no sé, és que vaig pensar, uau, que fort, no? La forma com guiava els actors, l'emoció que es va generar, va ser molt... Jo vaig plorar. Per mi va ser... Veure les meves paraules a dalt de l'escenari va ser molt especial. I em va agradar molt la interpretació de l'Àngel. Em deia, és que aquí vol dir tal cosa. I em deia, sí, sí, és que realment això és el que jo volia dir, no? O si tu fossis, o si tu et trobessis, o si fem paral·lelismes amb el dia a dia, amb la realitat... No sé, es va establir com una connexió molt, molt potent.
1: Ja toca connectar amb el públic.
0: A veure.
1: Què vols que es trobi la gent? Aquest divendres,
2: no?
1: O aquest dissabte, que és el casino, no?
2: Sí.
1: Casinet, no es diu? Ara com es diu? El
0: casino.
1: El casino. Sí. Ai, jo no sí. és perquè dic la sala al casinet.
2: És més amigable. Sí.
0: Jo voldria que el públic s'emocionés. Perquè jo crec que els records són la nostra segona pell. I penso que si el públic es pot commoure i es pot posar en la pell de les víctimes i en la pell dels qui van ajudar, doncs potser també això ens ajuda a fer més lligams entre tots, no? I a fer xarxa, que en definitiva la vida hauria de ser això, no? Fer xarxa.
1: Montse, moltes gràcies. Et sorprendrem ara amb una cançó que el nostre tècnic ens ha preparat i aquesta te la dediquem per tu. Moltes gràcies i t'esperem que ens expliquis una mica la tornada un altre dia com ha anat l'obra.
0: Moltes gràcies per convidar-me.
1: Moltes gràcies.

0: Continuem parlant de dones que creen i que lideren. Celebrem el desè aniversari de la xarxa de dones empresàries i emprenedores de Sant Cugat, que porten una dècada creant comunitat, impulsant projectes i acompanyant dones que emprenen i transformen el territori. Avui ens acompanyen Inés del Prado i Sonia Rodríguez Álvarez, dues veus que coneixen la xarxa des de dins i que ens ajudaran a entendre què representa aquesta celebració i cap on va aquesta associació, on els pròxims anys volen arribar. Inés, benvinguda. Benvinguda, Sònia.
1: Gràcies.
0: Què és exactament la xarxa?
1: Bueno, jo crec que aquí ho pot explicar millor la Inés, que és la que porta des de l'inici.
2: Sí, la xarxa ara fa 10 anys. Bueno, hablo en castellano, però empiezo en català.
3: Com et sentis, segura?
2: La xarxa és una red de mujeres que tiene sus proyectos, que son emprendedoras, empresarias, que buscan... apoyo, que buscan colaboraciones. Entonces, hace 10 años yo estuve en la red, recién llegado en España, desde Holanda, en la escuela La Floresta, y encontraba allí otra madre que tenía su proyecto, y yo también, y encontramos una colaboración y hemos dicho, bueno, esto si funciona, podemos encontrar más madres, no?, con quien podemos...
0: Vau trobar una mica de unió davant d'aquesta solitud, sí, que tenim les emprenedores moltes vegades,
2: sí,
0: més que els emprenedors, perquè sempre parlem que els emprenedors igual no tenen, els veiem com més forts, però les dones tenim aquesta forma de que ens agrada fer comunitat, no?
2: Exacte.
0: Sònia, i quina és la funció de la xarxa que aporta a les sòcies?
1: Bueno, la xarxa actualment fa una mica d'altaveu del talent femení a Sant Cugat, a la zona del Vallès Occidental i a tot el territori. El que fem des de la xarxa és atraure tot el talent de les dones empresàries i emprenedores per poder compartir-lo. No pretenem sumar només sòcies a la red, sinó el que pretenem és que les dones que s'apuntin comparteixin el seu talent i els seus dons i ho posin al servei de les altres dones. Això és el que volem i això és el que creem quan fem els espais que estem fent ara, Cuca. Estem fent espais de networking on el que fem és això, aprendre sí sobre el negoci, aprendre sobre les finances, aprendre sobre guia, tot això és superimportant, però sobretot crear aquest espai de confiança perquè la sòcia, la dona emprenedora, pugui obrir-se i pugui parlar de quins reptes té a la seva empresa, a la seva emprenedoria, i una altra dona pugui donar-li a lo millor una solució, o a l'inrevés, no? Parlar d'aquestes coses que potser una quan està sola a casa no parla i necessita aquest espai, i nosaltres ho creem, ¿vale? Som una associació bastant propera, que el que creem és aquest espai de confiança perquè la dona emprenedora s'obri i tingui aquesta xarxa, no? Mai millor dit, a nivell emocional tan important. Llavors això és el que està fent ara la xarxa de dones empresàries i emprenedores XDEX de Sant Cugat. Sí.
3: Quins entrebancs es troben les dones, us comuniquen i de quina manera les podeu ajudar, mm-hmm, més específicament?
1: Vale. Jo crec que, Inés, tu no sé si pots aportar alguna cosa, però jo diria sobretot dones que arrenquen la seva emprenedoria, dones ja que tenen un esperit emprenedor molt important, però tots sabem, si mirem una mica el que necessita una empresa per posar una base són 4 anys, ¿vale? més o menys. Llavors, aquí què troba? Pues, persones que potser porten més recorregut, que els hi poden donar consells, que els hi poden dir, que es poden anar juntes a prendre un cafè, ¿vale? Això és el que jo crec que és el... No? Lo que,
0: això és molt important, la mentorització, eh? Sí. A mi és un tema que m'agrada molt perquè al final parlem de solitud tota l'estona, perquè moltes vegades quan comences tens una idea, però aterrar la idea és molt complicat i hi ha masses fronts que tu, pues, igual ets bona amb el teu, però no... Pues hi ha la part de fiscal, la part de legal, que on tu no arribes, no?
1: Exactament.
0: O sigui que feu aquesta suma.
1: Sí.
0: Anem a la celebració, que és ja. O sigui que expliqueu-nos una miqueta que trobarem aquest desè aniversari. I on serà?
2: Serà en celebració de 2 hores, no? Empieza a las 6 de la tarde en la sala clave del Teatro Unión en San Cugat. Y empezamos con un, bueno, ahora no sé la palabra, Sonia. Con
1: sí, sería un pequeño, un petit acte institucional, però molt breu, no?, que vindrà a Calda, vindrà pues, institucions importants, i nosaltres pues, també donarem pues, una mica uns tips de lo que és la xarxa, no? Així molt, molt dinàmic, o sigui, serà tot, nosaltres som molt dinàmiques, no?
2: Tenemos una sorpresa muy creativa también. Y después la parte más importante, que al lado del pastel para celebrar, claro, es el networking. Esta es nuestra fuerza, ¿no? Siempre.
0: Uh-huh. Entonces, y está abierto a hombres también, porque claro, parlem de les dones i al final sí. També els hem sí. De fer partícips perquè comencen a entendre com pensem i com fem, no?
1: Exacte, vindran molts homes també a apoyar aquests 10 anys de la xarxa i també perfectament poden venir al networking, és a dir, està obert jo crec a tothom, no? És una xarxa de dones, per lo que has dit tu, que necessitat d'unir-nos, no?, i crear xarxa, però els homes perfectament, jo crec que han vingut alguna vegada, no?
2: Sí.
1: També.
0: Doncs tots els nostres oients i espectadors, perquè ens veuen, també estem en streaming, recordeu, dimarts que ve, el dia... Que és que jo no sé ni on visc, eh?
3: Dimarts, tu,
0: quin dia cau?
3: De la setmana que ve?
0: Sí, impossible. Ho dic perquè la gent s'apunti i s'ho posi a l'agenda.
1: A mi em passa el mateix que tu.
3: Puc, no jo, puc dir-te, que cau.
0: Jo és que estic aterrant encara, eh? O sigui, perdoneu, però dimarts que ve tots a la Teatre de la Unió, a Sant Cugat, mira, em fan la 29.
3: El nostre tècnic, gràcies, Josep.
0: Gràcies. 29. O sigui que, si no és per ell, no sé què faríem. Doncs moltes gràcies, us esperem aquí, que ens expliqueu, que torneu i que ens expliqueu com evolucioneu i cap a on aneu.
1: Pues quan vulgueu, encantadíssimes.
0: Moltes gràcies per haver estat aquesta tarda aquí a l'Inspirat.
1: Gràcies.
0: I gràcies per formar part de la família Inspirades.
1: Esteu superinvitades, el dia 29.
0: Sortirem corrents.
1: Corrents.
0: Sortirem corrents. Moltes gràcies.
1: Gràcies. Adéu.
2: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.

0: I continuem amb aquesta mirada creativa i tan femenina. Ens acompanya una autora que celebra una fita doble. 20 anys d'ofici i 50 llibres publicats. Una trajectòria versàtil que va de la narrativa a la poesia, al teatre, al guió, la literatura infantil, juvenil... Reconeguda amb premis com el Llibreter, el Casero, l'Atrapa Llibres o el Carlemany. Ho celebra amb Capgirades, una novel·la juvenil que fa un gir cap a la fantasia. Muriel Villanueva, benvinguda.
1: Hola, bona tarda. Gràcies.
0: Muriel, arribes als 20 anys d'ofici i al teu llibre número 50. Què significa per tu aquesta doble fita?
1: Per mi crec que té a veure amb una mena de consolidació, però com interna, no? És a dir, la sensació meva, personal, amb mi mateixa, de que sóc aquí, que clar que són molts llibres i que són molts anys, però la veritat és que avui dia dedicar-se a un ofici com el meu, com l'escriptura o qualsevol art, jo crec... doncs déu-n'hi-do, fer-se un lloc, poder viure d'això, no? I de cop i volta és com dir, sento que ja no he de demostrar res, que ja hi soc, que puc dir-me escriptora i que ja està bé així. I crec que és per això que estic començant com a flirtejar també com amb altres registres, no? Com pot ser, doncs, jo què sé, un guió de televisió, una ficció sonora, com sortir del format del llibre i començar a narrar d'altres maneres, no? Com intentar expandir-me una mica.
0: T'estàs atrevint a tot.
1: Una mica sí, crec que sí.
0: Això és l'edat que ens fa també. Que ens apoderem i que comencem a creure en nosaltres
1: sí.
0: mateixes, no?
1: Que m'he apuntat a dibuix i tot.
0: Ara, il·lustradora.
1: Jo que sé, que clar, que tenim il·lustradors i il·lustradores en aquest país meravellosos, als quals jo no puc ni acostar-m'hi, no? Però és allò de dir, vinga, i què més, no? No sé.
0: És la curiositat de la dona inquieta.
1: Sí.
2: Estàs capgirant tot, no?
1: Una mica, no? sí. Perquè a més també esmentàveu, no?, que capgirades... entro en un terreny fantàstic que jo crec que és una cosa que tampoc havia provat molt. Havia fet alguna cosa de ciència-ficció, no? No sempre m'he mantingut en el terreny més realista, no? Però aquest tipus de fantasia així com de la màgia, no? Més infantil o més naïf, que no l'havia provat mai, i m'ha agradat molt. I això també és una cosa diferent i nova per mi, no?
2: Has passat d'un realisme emocional, podem dir, a sí. aquest gènere. Com canvies de format? O sigui, com entres allà en aquell món que no coneixem, no? Perquè la fantasia, com diu el nom, no? És fantasejar i imaginar com altres mons és diferent, no? Sí. Que potser una novel·la més realista.
1: Sí. Jo crec que hi ha una part que es manté, que és aquesta responsabilitat emocional que jo aplico sempre que escric per nens o per joves, no? Perquè no deixa de ser una novel·la que ens parla de relacions humanes, de relacions familiars, de resoldre conflictes més íntims, més emocionals, no? Però que afegeix això, que primer era una mica nou, una miqueta també de la mà dels meus fills, no? Amb una demanda molt de casa, i guiada una mica per ells, no? Que potser han llegit més fantasia o tenien més ganes de fer alguna cosa diferent i tal, i jo és que des que sóc mare he anat com també canviant bastant el que escric per nens, no? I per joves, perquè a casa ja venen com moltes idees, no? Mm. I llavors era com, crec que afegir el que ella feia, aquesta capa, una mica per mi és bujarrada, doncs jo què sé, d'animals que parlen o de... no sé, un món totalment, sí, per mi com capgirat.
0: I si tinguéssim que dir algun fil conductor de tots els teus estils?
1: Jo crec que té a veure amb una mica amb el treball personal, diria. No intento educar la gent tampoc, ni els nens ni els joves, però per mi sempre és important com aquesta doble capa de lectura. És molt difícil que en un conte, novel·la meus... hi hagi, per exemple, una trama totalment, poguéssim dir, d'acció, sense que hi hagi com una capa més interna. Jo crec que això és el que... I normalment els temes solen ser com l'amor, la família, no? El gènere també, no? La identitat de gènere. I jo crec que aquest és com l'element comú sempre, no? Que sempre vaig cap a baix, diria jo, no? En el sentit cap a la profunditat també de l'ànima, més enllà de la trama o de que hi hagi intriga o suspens o el que sigui, o que hi hagi terror, o que és igual, o que sigui una obra de teatre. Sempre anar a buscar aquesta part.
0: El pensament, no? Crear el pensament. No educar, però sí que generar una mica de pensament crític, que tant parlem ara, no?
1: Per mi és obrir temes. És a dir, els temes que em preocupen a mi, no? Doncs jo el que sé fer és explicar històries, doncs crear històries per obrir els temes dels quals jo crec que hem de parlar. No? I com que jo visito molt les aules de primària, de secundària, perquè em llegeixen bastant i jo sé que a partir del llibre es genera un debat, no? Doncs de quins temes
0: de fet, ara hem de fer un apunt, sí. Perquè la Montse, la nostra primera convidada, ens ha dit que a la seva classe, ella és docent, que estaven llegint la teva obra, la Duna. O sigui, sí. que ha sigut, jo li comentava a la Carmen, dic, sense esperar-ho, són aquests viatges que ens passen aquí a l'Inspira't.
1: Sincronies.
2: Totalment, sí.
1: Em fa molta il·lusió.
2: Sí. Ara que parlaves de les aules, que estàs en contacte amb els teus lectors, les teves lectores, com vius aquests debats que es generen a les aules? Vull dir, imagino que fa anys, no? Si portes tants anys escrivint, que ho fas. Ha canviat el perfil del jovent, la manera de pensar, o aquests debats que s'obren? Has notat tu diferències?
1: Jo crec que sí, que totalment. Clar, aquesta novel·la que esmentava, que és Duna, és com el gran motiu perquè jo visité les aules. És a dir, de vegades parlo d'altres llibres o han llegit altres llibres, però de totes les xerrades que jo puc fer, un 90% potser són lectors de Duna, no? Per tant, estem parlant, com sempre, del mateix llibre des de fa, no sé, 10 anys que estic visitant molt les aules, biblioteques, clubs de lectura, parlant d'aquesta mateixa obra, i clar, el tema del qual parla l'obra ha anat evolucionant socialment, i especialment els joves, jo crec que li han fet una volta al tema bestial. I espero que Duna sigui un d'aquells motius que han servit per reflexionar, però està claríssim que el professorat està més format en aquest tema, és el tema de la identitat de gènere i de la transexualitat concretament. I clar, ha estat un canvi per mi espectacular. La manera en què en parlàvem al principi de publicar l'obra, que era com gairebé estic obrint un tabú, i ara ells li donen diverses voltes, no? De fet, aquest llibre té una segona part, potser en tindrà una tercera, perquè és un tema del qual hem de seguir parlant, i si no el llibre s'aniria quedant enrere, no? Que és el que ha de ser, no? Mm-hmm. Que obrim un tema i al cap d'uns anys aquest tema ja està,
2: estigui
1: ja està superat,
2: de
1: moder,
2: sí,
1: està,
2: sí, superat.
1: Està molt bé,
2: tant de bo,
1: no? Però
2: sí,
1: jo sé que noto una evolució, i tant. Mm-hmm.
2: Seguim, ens hem quedat que l'estem enviades.
0: Estem aquí, l'estic escoltant
2: atentes,
0: i em quedo aquí.
2: Que deixem aquí el guió, eh?
0: No, jo volia preguntar-li que ella, com a dona curiosa, també ara li ha donat per les constel·lacions. I a mi m'agradaria saber per què i si això li dona una altra visió a l'escriptura.
1: Absolutament. Jo el tema d'anar a constel·lar ho havia fet, clar, com a usuària, podríem dir, no? D'anar a una persona que constel·la i constel·lar temes meus, i em va semblar apassionant. I llavors és una formació que vaig començar a fer des d'aquesta curiositat que dius de dona curiosa escriptora, pel que comentàvem abans. Jo poso els personatges sobretot davant de conflictes que són emocionals, que són interns, i aquests conflictes es resolen, que és el que fem amb la narrativa. Agafar un personatge, abocar-li un conflicte a sobre i a veure què en fa, com se'n surt i com arriba una nova situació de repòs diferent a l'anterior. Clar, jo crec que especialment en la novel·la juvenil, quan fem això, encara que jo no estigui intentant dictar sentència, és clar que quan resolc els conflictes dels personatges estic donant alguna mena d'exemple. I a mi això em fa pensar, torno a dir, en la meva responsabilitat emocional, no? I crec que això s'ha de fer sabent-ne. Jo tinc titulació de mestra, però i també he fet molta teràpia, no? Però sentia, no?, que podia necessitar més eines per dir com funciona això. Llavors a mi la sistèmica m'ha ajudat moltíssim.
0: Sí, a part de curiositat, familiar, la responsabilitat també t'ha mogut,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Potser inicialment la curiositat, i després vas veient que, ostres, que hi ha una responsabilitat en això. Després de la formació de constel·lacions s'ha fet també formació en Gestalt, per exemple, que ha acabat fa poc, sense cap intenció de ser terapeuta, sinó de fer eines per dir com funciona això de l'ànima humana, en quins embolics ens fiquem i com ens en sortim, no?
0: Però és que em sembla, parlant de responsabilitat, em sembla idoni, perquè ara, últimament, qualsevol escriu. Tu que ets docent i estàs també a l'escola d'escriptura, veus que qualsevol persona pot escriure un llibre?
1: Clar, quan la gent es posa a escriure, jo crec que hi ha dos temes, no? La tècnica, que es pot aprendre, no? I molta gent es dediquem a ensenyar aquesta tècnica i a transmetre-la, no? I després està què tens a dir-li al món. Jo me'n recordo una vegada amb la Dolors Millat, que era la fundadora de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, va llegir la meva primera novel·la publicada fa molts anys, i em va dir, ho fas molt bé, tens molta tècnica, i estic esperant a llegir-te d'aquí uns anys quan hagis viscut prou, no? Per dir més coses, no? I en això estem, en aprendre de la vida, clar, ara tinc potser gairebé el doble d'anys que quan em va dir això, no? O potser 20 anys més, sí. I ho trobo que aquesta reflexió és com interessant, sí.
2: Trobes que la gent, quan es ve molt motivada per escriure una novel·la o textos, el que sigui, quins són els entrebancs que es troben? Hi ha síndromes d'impostors i impostores per allà, allò, fantasmes orbitant a l'hora d'escriure? Te'ls trobes allà, a l'aula?
1: Hi ha de tot. Tornant a això que deia, no? Que hi ha com la part més tècnica i la part de què tens a dir... i aquesta síndrome de l'impostor, no, jo crec que apareix en les dues vessants, des de no en sé prou, és que faig faltes, és que no en sé, és com vens al taller però vens amb aquesta sensació de no podré, no? I és com, hi ha una part gairebé terapèutica en aquest acompanyament, no? De dir-li, d'esperonar la gent i dir que sí, que se'n pot aprendre, que jo he ensenyat a molta gent a fer-ho, que ens en sortim, no? I tal, no? I després, clar, pel que fa al contingut, jo crec que molta gent cavalca també entre la ficció i la no ficció i en l'autoficció, i aquí topem amb problemes. És a dir, fins i tot jo quan començava, que pretenia escriure ficció, vas a topar amb els teus temes, i vas a topar amb els teus traumes, i van sortint coses que et toquen. I aquí hi ha molt de bloqueig creatiu també, perquè segons de què vulguis parlar, en algun moment t'espantes. I llavors, clar, trobem també això, no?
0: Pot ser terapèutic, no? També, això d'escriure.
1: Sí. És una... Més conscient o més inconscientment, topes amb tu mateix, és a dir, és inevitable.
0: I tu, quan mires enrere i veus que el que has aconseguit, aquesta doble fita, què sents? O sigui, t'imaginaves algun dia?
1: Jo crec que no. Clar, si miro la Muriel de 8 anys, per exemple, que ja escrivia, ni parlar-ne, no? Jo sabia que sempre escriuria, però també pensava que sempre estaria com als marges de la meva vida, no? Com els diumenges, com un hobby, no? No com a activitat central. A mi m'ha costat molt deixar altres feines i posar l'escriptura al centre i dir, no, això és el que jo sóc, i arribar-m'ho a creure, no? Aleshores, clar, jo el que passa que tinc un caràcter insaciable. I jo quan miro el present sempre és en vull més, no? I ara vull fer tele, i ara vull fer cinema, i ara sempre miro més enllà, no? Però m'ajuda molt aquesta mirada que em proposes ara, perquè és dir, però si et miressis la Muriel d'ara des de la Muriel de fa 10 anys, estaries flipant, has fet moltes coses, i m'ajuda molt mirar-me així, no?
0: Doncs jo t'acompanyo, jo faig un programa de tele que estàs convidada quan vulguis. Ho dic per si vols que sigui el primer pas.
1: Ah, molt bé, gràcies. I tant.
2: A mi no tenim gaire temps, però sí que ens agrada l'Inspira't acabar projectant. Com et veus d'aquí a curt termini, o, com tu dius, ets un cul inquiet, quins projectes tens al cap a banda de obrir-te, doncs, a la televisió, escriure guions... Alguna exclusiva. La meva companya no t'ho dirà, que ella sempre busca exclusives, però ja ho dic jo, a veure si ens pots deixar anar.
1: Clar, jo sempre tinc com uns quants projectes a la taula, no? Llavors, a banda d'alguna coseta que està com en vies d'edició i de publicació, no? Clar, jo ara tinc entre mans, doncs, els dos pròxims projectes de Fiction Express, que en faig dos cada any, que això de Fiction Express també és un tema que dona molt per parlar, que és una plataforma en línia de publicació express, com el seu nom indica. Estic també amb una novel·la entre mans, com sempre. En realitat, dues, el que passa que una la tinc en secret. Però hi ha una altra...
2: Que sí que
1: és més... és una novel·la juvenil, que crec que molta gent està esperant i que no diré res més, però que és el que més estic treballant actualment. I després això, sí que estic ja com treballant en un projecte de guió, no? amb un company en qui jo tinc molta fe, perquè ja s'hi dedica i estic aprenent molt amb ell.
0: No es pot dir, no?
1: I poca cosa
0: no
1: més.
0: No es pot dir, no?
1: No es pot dir res perquè algunes coses que són segures no les puc dir i altres coses no són del tot segures.
0: Però veurem ben aviat alguna sèrie, algun capítol...
1: Jo espero que sí. La Cuca, no sé si aviat, perquè aquests projectes són molt lents.
0: Jo l'estic intuint. És que nosaltres projectem aquí. Projectem molt, i passa, sí.
1: Doncs fem una crida. Si alguna productora de cinema vol fer la peli de la Duna, que em truqui el més aviat possible, perquè vaig a la recerca i vaig molt forta, en això estic molt forta.
0: A part, jo crec que és d'una, ets una dona que trepitja fort,
1: sí.
0: Ja t'ho creus, espero. Que això és molt important.
1: Ho vaig creient.
0: I avui ets un bon referent per nosaltres, perquè a nosaltres ens ha costat molt. Per això ens diem inspirades.
1: Uh-huh.
0: Però ara ja comencem a creure'ns,
1: no? És fantàstic.
0: No?
2: Cinquena temporada, escolta.
0: Ja cal que sí, no?
2: Ja no tenim aquella cosa a la panxa, demanar, ho faré bé, ho faré malament. No?
1: Ja és una consolidació, això.
0: Estem molt contentes i ens encanta que hi hagi persones com tu, Muriel, que ens inspireu, perquè realment cada entrevista és un viatge. O sigui que jo no sé si ens queda molta estona, però a mi avui em sento molt contenta del segon programa que hem fet. Sí, amb les històries que hem contat, eh?
2: Bueno, s'ha creat una història, hem començat també molt emocionades, oi? I com aquestes sinergies que dèiem, no? Ara parlaves del Fiction Express, i jo que sóc docent també, de secundària...
0: És que teniu molt en comú, vosaltres, eh?
2: Sí, utilitzem aquesta plataforma.
1: És que
0: la meva companya és escriptora, també.
1: També.
0: Llavors,
2: jo estic en aquell punt de... Bueno... No, dels inicis, no? No ho diguis molt fort.
1: Ets molt cal anar sortint.
2: Sí, però mica en mica, això sí. Es va treballant i m'ha agradat molt el que deies, no? Que una vegada... Arriba un punt, no?, que ja no has de demostrar res. Això jo crec que ha de ser molt alliberador, no? Ja no he de demostrar, no?, què sóc o qui sóc. Ja ho sóc.
1: Efectivament. Jo crec que és molt important.
2: Sí, sí. Molt bé.
0: Això s'acaba.
2: S'acaba.
0: Companya.
2: Mira, per una vegada, jo crec que és que tenim aquí el Josep i no està l'Àlex.
0: Perdona.
2: Sempre l'Àlex, quan
0: Josep...
2: estava aquí, ens havia de fer el...
0: Talla.
2: Vinga, ja, marxeu. Però jo crec que avui també hem començat l'inspirat amb aquesta història que ens ha explicat la Montse dels monòlegs que tindran lloc al casino. Jo no sé si tu has notat que veníem revolucionades
0: i hem baixat.
2: Aleshores, jo crec que aquesta manera d'escoltar les històries, d'estar aquí, no? És
0: només
2: molt bonic.
0: Ens faltava el foc,
2: sí.
0: Avui ens faltava el foc i estar aquí escoltant les entrevistes que hem tingut.
2: Sí,
0: que
2: sí.
0: Sí? Doncs, Muriel, jo et convido, ja t'ho he dit, ja quedarem. No pateixis, que a la tele anem.
2: Perfecte.
0: Però convidada,
2: gràcies,
0: eh?
2: Sí,
0: el guió
2: sí.
0: Ja vindrà.
2: Molt
0: això
2: bé.
0: Ja, com jo ja intueixo, ja s'està cuinant.
2: I nosaltres hem de reposar una mica, perquè demà a la tarda hi ha l'acte inaugural, no?, de la nova temporada de Ràdio Rubí, al casino. I a mi em fa molta il·lusió ser-hi. L'any passat estava aquí a l'Inspira't, no? No podíem deixar de fer programa.
0: Em vas cobrir les esquenes l'any passat, sí, sí.
2: No podíem deixar de fer programa,
0: correcte.
2: Tampoc, és un directe. I la veritat que aquesta xarxa de la qual parlàvem, que ha acabat la Montse parlant de xarxa, hem iniciat l'entrevista amb la xarxa de dones emprenedores i jo crec que ara acabem amb aquesta xarxa ja una mica ja així lligada, oi?
0: Hem lligat tot, o sigui que...
2: I xarxa que crearem demà també.
0: O sigui,
2: no? Que tots els programes.
0: Esperem a tothom també que vingui demà, no?
2: Jo no sé si és obert això.
0: No sé,
2: a veure si ara direm una cosa aquí que no podem dir.
0: Ei,
2: tindrem
0: aviam
2: allà
0: si liem.
2: Les portes del casino, eh? Ens vindrà el director a buscar què passa aquí convidant a la gent, eh?
0: Doncs sí, sí. Us esperem aquí el dimarts que ve a partir de les 6 i, com sempre, continueu inspirant-vos.
2: Sí, sí. A veure, quines històries us portem?

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La coordinadora d'entitats per la sanitat pública de Rubí considera insuficient el nou model plantejat per la Generalitat per al futur centre sanitari que s'ha de construir a la ciutat. El projecte, recordem-ho, es convertirà en un centre d'atenció integrada en salut, CAIS, que no tindrà hospitalització ni llits, però sí consultes externes, hospital de dia, diagnòstic per la imatge, diàlisi o serveis de salut mental. Salut estudia també incorporar-hi un quiròfan, però de moment no està confirmat. Sentim Joaquim Mòdena, de la coordinadora.
2: Per tant, amb això no hi podem estar mai conformes, perquè el que volem nosaltres és un hospital públic i de qualitat, amb tots els serveis, que és el que no és que els ciutadans de Rubí ho vulguem, sinó que ho necessitem.
1: El pla funcional de l'hospital encara no està aprovat. Salut preveu tenir-ho llest el mes vinent i situa la licitació del projecte executiu, el primer pas per construir-lo durant 2027, a partir del qual seria una espera de 5 o 7 anys perquè sigui una realitat.
3: El Servei Municipal Rubí Brilla reprèn demà els seus tallers gratuïts d'optimització de la factura elèctrica i de gas, una formació pràctica per la qual ja han passat més d'un miler de persones des de la seva posada en marxa. Serà demà a partir de les 6 de la tarda a l'auditori del Rubí Forma. La iniciativa té com a objectiu facilitar la comprensió dels conceptes tècnics que apareixen als rebuts de la llum i del gas i oferir eines als consumidors per contractar l'opció tarifària més ajustada a les seves necessitats reals. Una de les novetats destacades d'aquesta edició és la incorporació d'un bloc dedicat a l'autoconsum fotovoltaic, amb una incidència especial en les modalitats compartides. Després de les experiències desenvolupades a barris com el Canals de Mona, el Servei Municipal vol resoldre dubtes sobre com es reflecteix la compensació d'excedents solars en aquestes factures domèstiques. Hi haurà conceptes com, per exemple, ajustar els quilowatts contractats a la demanda real de l'habitatge per evitar sobrecostos o concentrar els consums intensius en les franges horàries amb un cost de l'energia molt més reduït.
4: En esports, el waterpolo de la nostra ciutat mira cap al pròxim cap de setmana, quan l'estrena de les noies serà amb dues cites a la Divisió d'Honor. Els nois també jugaran dos partits, però venen de l'estrena el passat dissabte davant del Barcelona amb derrota 9-31 en l'intent de lluita per la permanència a la màxima categoria del waterpolo. I pel que fa al futbol en tercera catalana, el grup 12, dos resultats, una de freda, una de calenta. El 20B guanyava 5-3 al Sabadell Nord, mentre que el Rubí B perdia a casa 0-1 davant del Martorell.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
5: A la Champions League femenina.

0: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural. De verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
1: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres, a partir de les 7 de la tarda, podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
0: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
1: Sí, sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
0: ¿Estás seguro?
1: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
0: Jejejeje.
2: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'actualitat.
3: Actualitat. El programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
2: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
4: Era això, sempre volem massa i necessitem...
3: Actualitat. Els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva. La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
4: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
3: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança.
4: Ara sé com és la gent normal.
3: Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, la gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i... gent normal.
5: Gent normal com tu.
6: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
7: Sonido vinilo. Revive los grandes éxitos de los años 70, 80 y 90. Tres décadas irrepetibles que marcaron la historia de la música, con la calidez y la esencia del mejor sonido analógico. Las canciones que forman parte de tu vida, como nunca has dejado de recordarlas. Todos los lunes a las 10 de la noche en la 99.7 de la FM y también en www.radiorubí.cat. Sonido vinilo, con José Verde, porque la mejor música nunca pasa de moda.

Bona tarda, són les 7 i 8 d'aquest dimarts 22 de setembre de 2026 i a continuació us presentem el sumari del programa d'avui. Com la setmana passada, venim carregats de futbol. El Barça continua imparable i ha aconseguit sumar dues victòries consecutives en les seves últimes jornades de la Lliga. Al davant, però, també hi ha un Real Madrid que encara sembla estar buscant el seu millor ritme. Els blancs no acaben de trobar aquesta regularitat que sempre se'ls exigeix. I si parlem de l'Espanyol, l'equip blanc i blau segueix arrossegant aquesta etiqueta d'equip aspirina, capaç de donar aire als rivals quan més ho necessiten. També estarem molt pendents de l'Atlético de Madrid, perquè sembla que, a poc, els resultats comencen a somriure als matalassaers. I baixem un esglaó per parlar de la Lliga Hypermotion, la segona divisió, una categoria que, com sempre, s'està deixant molt igualat i molta emoció. El Sabadell i el Girona sembla que cada vegada es troben més còmodes i van agafant confiança a mesura que avança la competició. Dos equips que volen consolidar-se a la part alta i que poden acabar tenint un paper molt important en la lluita per l'ascens. I un altre equip que està començant a donar senyals molt interessants és el Castelló, que sembla que ha trobat la marxa adequada i que comença a mirar cap amunt. La temporada és molt llarga, però les sensacions actuals conviden a pensar que pot ser un dels equips que caldrà tenir molt en compte. L'altra cara de la moneda la trobem al Cádiz. Els andalusos no acaben de trobar la llum i necessiten començar a sumar regularment si no volen veure com la distància amb els objectius es va fent cada vegada més gran. I, evidentment, també parlarem de la selecció espanyola, perquè ja tenim a sobre la taula de convocats per disputar la Lliga de les Nacions, una convocatòria que torna a posar el focus en els jugadors que formen part del projecte de la selecció i en les diferents opcions que té el seleccionador per afrontar aquests pròxims compromisos.

0: Bona tarda a tothom. Mata la ses, ¿eh? Lo voy a decir porque si no...
1: ¡Vamos!
0: A mí esto me ha encallado y no he podido salir de ese bucle. ¡Ay, Déu meu senyor! Qué cosas tiene la vida. Bueno, comencem saludant, com sempre, els nostres companys. Adri, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: ¿Qué tal?
2: Mal, mal. O sea, me han jodido vivo. O sea... Yo vine la semana pasada con mucho optimismo y este señor de la derecha me lo ha jodido.
0: Para que se cae. Estamos matando ilusiones aquí, ¿eh? Bueno, yo no voy a decir nada. Chema, ¿qué tal?
3: Muy bien. Usando para el señor aquí de la izquierda, pero...
0: Aquí tenemos el blanco y negro, pero el blanco y negro tiene que al revés el color, ¿eh? Aquí sí, el sí. Que va de luto es otro.
3: Sí, sí, sí. Es un negro alegre.
0: Escúchame, Chema, gózalo mientras puedas.
3: Sí, sí,
0: que
3: sí.
0: Que ya
3: sí.
0: Sabes que el Atlético...
3: Aquí arribará el momento.
0: Exacta. Tanto te da como te quita.
3: Sí.
0: I avui canviem de culer. Teníem sobrepoblació de culer, però hi ha un que ens ha abandonat avui, però per sort tenim el Cristian. Bona tarda.
4: Bona tarda, Mercedes.
0: Què tal?
4: Pues molt bé, en la cumbre. Què puc dir? O sigui, aquests estan un molt content, l'altre molt trist. I jo, mirant des de dalt, doncs,
0: claro,
4: què vols que dir?
0: Tu ahí, estàs fresquito, eh?
4: Sí.
0: Bueno, és el que té un Barça que ha començat molt bé. Esperem que aguanti. Ja hem parlat molt, però esperem que aguanti.
4: Home, la lliga és molt llarga i en algun moment haurà de caure la primera ensopegada, no? Però de moment... gaudirem d'aquesta aturada des d'aquí dalt i des d'aquesta imbatibilitat que,
0: correcte,
4: que tenim.
0: Correcte. No, molt bé. Doncs comencem parlant de com va la Lliga, que és el que teníem més fresquet. Hem tingut dues jornades consecutives, aquí bien juntito el futbol, per si no ens endurem d'un partit ja tenim un altre, on pues, hem comentat un Barça que no ha tingut cap problema. De moment... fluye solo.
4: Se li cauen els gols, com se sol dir, i a més és que és veritat. Home, el Sevilla a casa i de la manera que estava feia potser, que si hi havia un partit ara mateix a banda de l'Atlético de Madrid i del Real Madrid, que potser el Barça es podia deixar algun punt, era el Sánchez Pizjuán, però no ha sigut. Va tenir aquí uns moments que potser no va lluir tan bé com altres partits el joc del Barça, però és que fins i tot quan juguen regular golegen. O sigui que de moment, doncs, intractables.
0: Sí, tant un com l'altre, això, com a mínim, els gols a favor, mare també va, eh? I vosaltres...
5: El Barça està pràcticament doblegant en gols al segon equip màxim golejador, que és el Real Madrid. O sigui,
2: sí, és una brutalitat.
4: I lo del Rafinha, és que ja no sé ni com ho podem dir. El Rafinha està marcant els gols de Lewandowski, els de Ferran Torres i els de l'Atlético, que no va venir.
5: I de Julián
4: Álvarez. També, o sigui, els està marcant tots ell solet. Jo crec que fins i tot hi ha un gol, no recordo quin dels que va fer al camp del Sevilla, la seva cara era de no m'ho crec. Sí, ja de fins i tot ell mateix està sorprès del que està fent.
0: Bueno, perquè ha estat un estat de gràcia que li entra tot. Hi ha moments que no t'entra res i això ho sap millor el Chema i gente que no mete goles ni a arcoiris, però aquest ara mateix...
2: Vinicius.
0: Otto també, per exemple, però ara en Rafinha li entra tot. Bueno, esperem que us duri, que les lesions el respectin, perquè l'any passat sí que el vau enyorar una miqueta.
5: Moment clau aquest parón de seleccions, perquè fa molts quilòmetres el Rafinha.
4: Són molts quilòmetres, sí. El famós virus FIFA, aquest, que t'agafa quan menys ho esperes, i sempre en el pitjor moment.
5: Sí.
4: Al final hi ha un Barça-Madrid també, dintre de, no sé si són 3 o 4 setmanes.
2: El 30 d'octubre, em sembla que és, o el
4: 25, no recordo. O sigui, d'aquí un mes, qualsevol relació que pugui ser mitjanament greu ara en el parón FIFA podria fer que algun jugador no arribi al partit al clàssic entre el Barça i el Madrid, que bueno, doncs és aquest partit que sempre tothom vol jugar, no?
2: De tota manera, crec que la resta de jugadors del Barça també estan funcionant prou bé.
4: Tots.
2: Vull dir que si falta el Rafinha, sí, és veritat que ho notareu, però no tant. Jo crec que ha millorat molt el Barça i els nous fitxatges ho estan fent prou bé.
0: Sí,
2: que...
5: L'any passat es va notar molt la baixa de Rafinha, eh? Ara no ho sé.
2: Jo crec que es notarà menys.
5: La plantilla està molt més compensada i aquesta baixa no notaria, però...
2: Veurem. Però tens a la de Yemi i tal... Bueno, no sé. Sí. Bueno, s'ha de veure.
0: S'ha de veure. Aquí el problema és quan marxa que li cauen els gols, que després si no tens un altre que te'ls fiqui, pues en eso estamos. Mm. Bueno, pues molt contents. El Madrid, pues va y viene, va y viene.
2: Bueno, l'altre dia els fantasmes de la temporada passada van tornar. Sí, el partit contra l'Atlético de Madrid, tot el que havíem fet fins ara se'ns va oblidar tot, completament tot. A banda del que va passar amb l'àrbitre i tal, el Madrid no va fer un bon partit. O sigui, tu no pots posar un central al camp on hi està Valverde i Tchouaméni junts, sisplau. Posa algú que creï joc. Gràcies. No 25 passades en un sol. O sigui, en tot el partit, eh?
0: Estan ahí fent poquetes. Bueno, és un Mourinho que pues, se'n recorda del futbol de lo que se'n recorda.
2: Sí, sí. Se'n recorda de la impressora. D'això sí que se'n recorda.
0: Claro, és que...
4: Jo crec que el Mourinho ha perdut tota la credibilitat. I, o sigui, ja no és el Mourinho d'abans. Es creu en les coses que diu. És com que fa el que... potser intenta fer el que s'espera d'ell, però ja no és el Mourinho de fa 14 o 15 anys que potser la premsa el respectava i quan parlava la gent li parava atenció. Jo crec que ja no és el Mourinho, aquell Mourinho.
0: No, i sobretot és el que hem parlat sempre, que és el ritme. Pues no és el mateix un xolo que està aquí a l'alta competició, encara que porti 15 anys al mateix equip i ja canse, que un senyor que ara ha estat els últims anys, que ha baixat molt la seva intensitat i segurament la seva demanda. Llavors ell també ha baixat la seva intensitat. I ara tornar a ser un senyor provocador, un senyor que... pues a lo mejor ya no le apetece.
2: Clar, aquí el tema de la provocació em fa l'efecte que és molt estratègia per no assenyalar els jugadors. O sigui, és una manera de captar tota l'atenció cap a ell i llavors que no es parli, per exemple, de la substitució del Vinícius al 50, que no s'està parlant res a les xarxes ni res, i en canvi si s'està parlant de la fotocòpia, de que va sortir... I jo crec que és una mica el que ell buscava. O sigui, crec que és una tàctica de veritat.
0: Bueno, l'any passat a Xavi Alonso le costó el puesto.
2: Per exemple.
0: Entonces, lo mismo ha dicho, vamos por otra cosa, que no veiem, però li va costar.
2: Sí, sí.
5: A Mourinho no li passa lo de Xavi Alonso.
0: Claro, és que... Bueno, et traurà alguna aventurada d'aquestes i fora.
4: Però jo trobo a faltar, o sigui, és queixa molt dels àrbitres, però el que va fer l'altre dia, jo he trobat a faltar una reacció
5: del comitè arbitral
4: que dona la sensació de que ho deixa passar amb molta alegria, però, home, com a mínim dir alguna cosa, jo ho trobo a faltar.
5: Perquè deixa l'àrbitre per terra, eh?
4: Sí, sí, totalment.
2: Sí, totalment. Sí, és veritat.
4: I amb unes acusacions molt greus, perquè és veritat, l'àrbitre va cometre errors. Sí. Això ningú no ho pot dubtar perquè realment va ser així. Però, ostres, és que poca... ho assimila a una situació molt, molt greu i
0: que també hi ha equips que han d'aprendre que unes les dan i unes les quiten i equips grans sempre tenen a favor i en contra i bueno, pues si aquest dia se li va anar una mica en contra, pues...
2: Bueno, però és que ja són molts partits.
0: Hay que tragar.
2: Bueno, pues... O sigui, jo et dic, el Madrid no va jugar bé,

0: L'àrbitre s'ha equivocat i des del VAR, bueno, per mi és vermella. Mm. La del cuti que parlàvem, ahí tinc més dubtes.
1: Sí, vale, bueno.
0: És una jugada, l'interior del peu, cau sobre el genoll de Bellingham, es podria discutir, però tinc més dubtes. Però a banda d'això, després, jo no vaig veure, que també ho parlàvem abans, amb el 2-0, un Madrid que anés a guanyar el partit ni a ficar el 2-1. No. O sigui, el 2-1 va arribar en el canvi del cuti, que va sortir l'enormal en aquell moment, una falta, i va rematar el Rüdiger. Però és que després del 2-1...
1: Sí, sí, no, no.
0: No va veure aquestes ganes, aquesta ambició del Madrid d'anar a encara aconseguir un punt.
1: Vam començar a controlar una mica més el partit quan surt el Bernardo Silva, però tampoc una barbaritat. Vull dir que no hi va haver aquesta actitud. I un altre cop tornem a Vinícius i Mbappé, mateixa posició, s'estan estorbant, falta algú de referència a la davantera, no ho entenc. O sigui, el partit anterior... A l'Mbappé no el vaig veure per l'esquerra en cap moment del partit. Partit contra l'Atlètic, de sobte, es posa a centrar per l'esquerra. Jo de veritat que no ho entenc. O sigui, si t'han donat unes instruccions, per què collons et poses a fer centres? Si tu ets la referència de l'atac. Clar, aquí estàs perdent molt.
2: Però això són canvis, idees que té Mourinho que està fent experiments ara, o penseu que estarà otra vez a su bola?
1: Sí, és a su bola, segur.
2: Doncs és un problema, això. És a dir, que els jugadors vagin a lo suyo... Bueno, ja l'anem... Bueno, és que porten molts anys
1: que
2: també fent
1: el
2: que els hi dona la gana i bueno, mai passa res.
3: Aquesta segona oportunitat o aquesta tornada del Mourinho es va vendre, o almenys jo des de fora, que no soc del Real Madrid, però des de fora em va donar la sensació de que li donaven aquesta segona oportunitat com la manera de trobar qui fica ordre dintre del vestuari. És un tio que...
0: Amb tantes estrelles.
3: Això mateix. Clar,
2: que...
3: I al final, doncs, si tampoc es pot justificar per aquest camí, perquè no ho està fent, no...
2: No té gaire sentit, no.
3: No.
2: És a dir, ja van fer fora el Xabi Alonso, ja van posar el Cono, que és com poner nada, perquè és el mateix, és un pro, i han fet el que els hi ha donat la gana. Si ara continuen la temporada fent el mateix, però al final...
1: A veure, no sé, és que... Sí, és veritat que tampoc el Vinícius va fer un partit bo. Llavors, no sé si per aquí hi ha també la història de dir... Bueno, com que no estàs fent gaire cosa per la banda esquerra, ves-hi tu. Perquè després, per exemple, quan entra el Diamandé, sí, és veritat que l'Mbappé ja va tornar més cap al centre i no el vaig veure tant a l'esquerra. Però és que també es va apagar bastant. Vull dir que no... És que no va fer res. O sigui, no va fer un bon partit. Ni ell, ni Güler, tampoc va estar bé... No sé, és que estava molt malament.
2: Bueno, t'anava a dir si el parón us va bé, però que el parón, quan marxen molts jugadors, tampoc pots fer gaire cosa. Perquè això, clar, els parons... A mi me va estupendo, perquè... Bueno, ara luego pediré perdón por haber hablado mal de la selección española. Però, vull dir, quan feu els parons i se us queden els equips buits, no podeu fer gaire canvi, ni gaire pràctica, ni res.
1: Bueno, però, com a molt, canviar la mentalitat dels jugadors i com enfriar-se la cabeza. Vinícius.
2: Que les dé un aire. Vinícius no se li enfria la cabeza ni... Jo és que és un jugador que segurament l'hagués enviat aquest any a donde fuera, con quien fuera.
1: Jo potser l'hagués venut, també.
2: Però potser no el vol ningú, no ho sé. No ha arribat res, perquè com a mínim no hi ha hagut rumors, però potser un lacito i a otro lado us aniria bé no tenir tanta figura. Que sí. Això el Barça ho ha fet i les va mucho mejor.
1: Sí, sí.
2: Perquè
3: no és tanta figurina. Jo com a seguidor del Barça, no és Vinícius el jugador que envejo del Madrid. Aquest que dius, en altres moments hi ha jugadors del Madrid que t'hagués agradat tenir el Barça. Mm-hmm. Igual que suposo que en algun moment al Madrid algun jugador del Barça li hagués agradat tenir-lo. A mi el Vinícius no l'envejo. O sigui, jo no el voldria.
2: No en mi equipo.
3: No.
1: O sigui, fa un parell o tres d'anys estava molt bé, estava jugant bé, però sí, és veritat que ara no està donant un nivell bo.
2: Pobrets, pues a veure què fem. I Atlético, què? Ahí, pico pala.
0: Bueno, quedé ja en silenci, treballant, venia de ficar 4 gols a Osasuna, també. Uh-huh. I res, jo... Bueno, la primera part que deia, no la vaig poder veure, he vist algun resum i vaig veure, al final, el resum una miqueta d'igualtat entre els dos equips, el Madrid potser una miqueta superior. Però la segona part, sobretot arrel de l'expulsió del Huijsen, la tia de Madrid es va posar a jugar a la pilota, a moure la pilota, va ficar el segon, va poder ficar el tercer, el Julián Álvarez, que hagués anat molt bé que li fiqués. per motivar-lo encara una mica més, no? Per despertar-lo.

0: I després va arribar el gol del Madrid, però la sensació era que el Madrid no anava pel partit, o sigui, jo estava veient la segona part i estava tranquil a casa. I altres vegades que estàs neritós, no? Que dius, ostres, que ja veràs tu que això no acaba així.
1: I no va córrer, pràcticament.
0: I a mi m'agradaria ressaltar la figura, que sempre es parla molt dels davanters i figura, que alguna vegada aquí he dit que no m'ha agradat, però l'altre dia, Johnny Cardoso, penso que va fer un molt bon partit contra el Real Madrid.
2: Bueno, pot no agradar i que un dia tingui un partit que es pugui destacar, eh? I no passa res. No és tot,
0: S'ha de dir les coses, quan diem les dolentes, no? També les bones.
2: Exacte. Però com estàs veient aquest inici a l'Atlético de Madrid? El veus bé?
0: Bueno, veig...
2: ¿Lo ves con ojos de tranquilidad o lo ves con ojos de...?
0: Veig una miqueta una progressió positiva, però a veure què passa.
1: Clar, jo crec que li va condicionar molt el tema de lo de Julián al principi i tal. Va ser el detonant una mica.
0: Jo penso que ara l'arribada, l'entrada també de Jonathan David a l'equip també anirà bé, tenir un punta referent, que va estar molts partits que no jugava en punta, jugava amb el Lukman i Lukman no és Rafinha.
1: Tant de bo, no?
2: Bueno, claro, no tots poden ser Rafinha, però bueno.
0: I va haver-hi un moment, dos o tres partits, que molt bé la primera part i es van desinflar la segona part, com el dia de Liverpool, el dia de l'Atlético Club de Bilbao. A veure com responen a partir d'ara. Jo suposo que aquests tres punts són un punt de motivació important. Llàstima ara el parón.
2: Però, clar, és que ara ho parlarem, perquè hi ha alguns equips que això, pues el parón potser, si esteu enxufats, no els hi va bé, si estàs ahí en el agua d'agua, pues potser va bé. Jo no tengo nada que hablar de l'Espanyol, podem passar, podeu poner el vídeo i damos otra cosa, perquè, bueno... eso, pues som l'equip aspirina. Què voleu que us digui? No hem començat, vam començar irregulars i ara vamos pues pa abajo i sin frenos. Jo al dia del Rayo, bueno, vam perdre, però no vam fer mala pinta, va haver moments de no fer mala pinta, però l'altre dia contra l'Elx fue horroroso. És que si baixo jo potser corro més, vull dir, no sé, el paro abajo jo i dono. Va ser molt dolent. El plantejament va ser horrorós i és el que us he comentat abans, els canvis, és a dir, nosaltres no juguem res més, si es cansen els jugadors, pues ja descansen, i a més ara venia un parón, vull dir que parais i descansais. Si una cosa et funciona, no te la juguis. I mira, i l'altre dia l'estava criticant i deia, fa els canvis molt tard, i aquí els va fer d'hora, però claro, perquè la cosa era intentar tornar a refer. Però clar, quan ja tens molts gols en contra, és molt xungo poder remuntar.
3: Jo estaria espantat en el cas de l'Espanyol, perquè al final l'any passat, per exemple, l'Espanyol al final de la temporada sempre ho acabem parlant, acaba patint. L'any passat no va patir en accés perquè portava una primera volta increïble. Si al final d'aquesta temporada l'Espanyol ha de patir però no té el matalàs que es va fer l'any passat, aquest inici de temporada no fa per veure...
2: No, i a més que estem perdent amb equips que... Jo ja amb equips que, bueno, pues, si perdem contra el Madrid, són partits que ja compto, però perdre contra rivals que poden ser directes amb un descens, és a dir,
3: amb un jugador menys.
2: Perdre contra... Bueno, és que esto fue un despropósito. És que aquest partit va ser... per posar-li als nens i dir, mira, el que no heu de fer quan jugar a futbol, esto. Perquè és que fos horroroso. Amb equips que ens podem jugar les garrofes a l'últim dia, és molt complicat estar perdent. És a dir, l'altre dia amb el Rayo, l'altre dia amb l'Elx, vull dir, estem perdent amb equips que no hauríem de perdre, que no ens hauríem de permetre aquestes coses. I mira, els de fora ja et dic, bueno, el dia del Rayo és que lo mismo se pensaban que no jugaban contra el Rayo, porque estaban en otro campo y se desquiciaron ellos mismos, pobretes. Però l'altre dia contra l'Elx no pot ser. No et pots quedar amb un jugador més molt d'hora i que et facin el que et fan un equip que... amb tots els respectes, vull dir, Elche tampoc és... Però ojo, cuidado, que està donant guerra, perquè
1: contra el Madrid se'n va atascar, el partit.
2: Le costó. Però són partits que dius, aquests a casa els hem de guanyar.
3: Són els partits que has de guanyar.
2: Són tres punts, que aquests tres punts et poden donar l'ascens i el descens, i per això l'any passat, si la Lliga arriba a durar tres dies més, baixem segur. Però és molt complicat.
1: A mi em fa una mica de por aquest any, perquè els que han pujat amb molta força, menys el Màlaga potser, però el Racing...
3: Bueno, lo del Depor és...
1: I el Depor...
2: El Depor, està enxufado, Depor, ya mismo hay que ponerle el súper delante otra vez,
1: Sí, sí.
3: Ya mismo.
2: Vull dir, està...
0: Jo vaig a partir contra el Betis i el Depor va jugar molt bé,
2: A veure, és que el Depor sempre, si manté la seva línia de com juga, sempre ha jugat molt bé històricament ha fet un futbol molt xulo, que si el continua fent, és un futbol molt agradable de veure. És a dir, hi ha molta gent que potser no és del Depor, però li agrada veure el Depor, i ha tingut moments molt guais. Mm-hmm. Si continua amb aquesta línia, pots fer un futbol molt xulo.
0: I s'ha reforçat amb 3 o 4 jugadors amb experiència, que dius tu, Aubameyang, 37 anys, va, ve aquí al Depor a retirar-se. Mira el número que porta.
1: Sí, sí. No, està...
2: No, però sí. Si agafes gent... Has de ser intel·ligent i no agafar algun jugador que es vulgui jubilar, sinó un jugador que potser vulgui dir, encara em queda una mica de futbol i me lo voy a dejar aquí. I llavors els hi pot dir, bueno, el Depor està ara mateix 7è, vull dir que molt bé... Claro, en español ahí está 15, que le he puesto que le gusta desde el 10 para abajo. El que ho té molt complicat i fa molta mala cara tots els anys en el València, eh?
3: El València està a la corda fluixa des de diverses temporades, i al final, quan un equip entra en aquesta situació de la corda fluixa, acaba caient. Sí. Li va passar a l'Atlético de Madrid, li va passar al Sevilla, li va passar a l'Espanyol. Sí, quan un equip entra en aquesta dinàmica, és irremediable que en algun moment caigui.
2: Que és veritat que porta molts anys salvant-se.
3: Sí, sí, sí.
2: Vull dir, porta molts anys... O sea, aquí l'equilibrisme que està fent és fetent, perquè és que porta molts anys fent unes temporades molt dolentes... però molt dolentes, de dir, mira, és que et mereixes baixar, i al final, pues, jo què sé, l'any passat va acabar baixant un Girona que potser, ostres, pues, va tenir un batxe i va baixar, i ells acaben fent una, no potser una segona volta, sinó potser una mitja segona volta, com molt bona, i s'acaben salvant, que dius, com passa esto? Que és veritat que tanto fue el cantador a fuente que cualquier día, però... Tot, porten molts anys que és igual, que estem sempre a la part baixa.
0: Ara han fitxat el Braulio Vázquez, que era el director esportiu d'Osasuna, i l'han, bueno, s'ha anat allà a València, ja ha sortit de Pamplona. Mm. I es rumorea, no sé si és oficial o no, perquè no he vist avui internet, que volia portar Javier Aguirre. Però clar, el noi que ha sortit al filial, Òscar Sánchez, crec que és, que també és jugador, exjugador professional, també ho estava fent bé. El primer partit va guanyar el València amb ell. Mm-hmm. No sé.
3: No sé, a mi ara mateix, per mi és un candidat a l'ascens.
0: Sí, sí, sí, sí, totalment, totalment.
2: Sí, sí, és que...
1: I si no hi ha un canvi de rumb, segur que baixarà. Sí, sí.
0: A mi una crec que m'ha sorprès, jo el Sevilla a principi de temporada el posava com a candidat a l'ascens, eh? Sí.
1: A Sevilla?
0: Sevilla? Sí, sí, jo pensava que era candidat al descens.
2: Sí, perquè igual que el València ha tingut
0: la
2: dues...
0: La dinàmica que portava d'aquests anys enrere.
2: Sí, sí. Els dos últims anys el Sevilla no ha estat bé.
1: No, ha patit moltíssim.
2: Ha patit molt, molt per salvar-se, vull dir que... Però bueno, suposo que aquests sí que aprenen. Lo mismo sí, han dicho, escolta, no se puede sufrir todos los años, sí. que el Betis, nos tiene ahí... El Betis sí que està ahí, ficadet, sí, sí. Ha ficat la puteta.
3: Tercer.
2: Si és capaç de no... no, bueno, si el Madrid no espavila...
1: Si no haguéssim perdut el partit contra...
2: Si no espavila, os quita la tercera.
1: Sí, sí.
2: Estan bé. Bueno, és el que hi ha. El Depor, la Real Societat, Villarreal... Bueno, són equips que de moment estan salvant-se bé. I, pues, los de abajo, los de siempre. Ya te digo, a partir del 15, pues, estamos nosotros, Español, ahí en su... Que, ojo, cuidado, perquè penseu que estem a 2 punts només del descens, que sí. Ara sembla... Ara podem dir, portem 3 jornades, pim-pam-pum... Bueno... ens fiquem aquí i sortir és complicat amb el nivell que tenen i, pues, això, comptant que segurament el València pugui espavilar, el Màlaga és el que està... Però bueno, el Màlaga, és a dir, li hem de donar també una mica de marge, que és el que no hauríem de tenir nosaltres, és a dir, jo no voldria tenir cap marge, però ja veremos. Ara amb el parón veremos si...
1: Jo crec que l'Espanyol recuperarà una mica el seny ara al torno.
2: Ojo, cuidado, eh? Si compartem 3 seguits, confio. Ja parlaré amb tu perquè me quites el gafé. Vale. Vaya ser que...
0: Que teniu un davanter internacional, home, al final.
2: Ay,
1: sí, sí, ay, hombre.
2: No. Dejarlo para cuando toque la selección, pero... Mira, no, porque ahora ya no mete goles en Español. Se le ha aflojado la mecha, no puede ser. Mal, mal, no, prefereixo... Jo no tenia cap problema. Jo m'agradava seguir pensant que el de la Fuente no le gustan los pericos. Y ya está, y vivía muy bien en mi paraíso de fantasía. Passem Lliga Hypermotion. Aquest Lliga està guapa. O sigui, és que jo crec que l'Espanyol no me da vida, pues que em doni vida a la segona. I avui que no està el Jordi i me podia meter con el Cádiz, però clar, aquí tenim un culé del Cádiz que és dolor. Bueno, estàs muy contento en la primera, però en la Hypermotion estàs més trist. Però els que us he dit jo, els catalans, el Sabadell i el Girona, poquet a poquet, el Girona és veritat que li va costar, però sembla que ha agafat marxa. Uh-huh. I el Sabadell, ojo, cuidado.
3: El Sabadell és impressionant.
2: O sea, sí, ojo, sí, cuidado, sí, amb aquesta cosa de, bueno, haz lo que estamos aquí para pasarla. Ojo que lo mismo la pasan demasiado bien.
1: Bueno, bueno.
0: Ara ha perdut un davanter, per lesionar ja tota la temporada.
1: Sí. Joder.
0: Però la veritat que el Sabadell, la imatge que està donant és molt,
2: o sigui, bona. Penseu que és un equip que si baixés ningú... O sigui, seria un o que mal, però la gent tampoc seria un tornar-se bojos, perquè en teoria hauria de continuar...
1: Que no seria una decepció, no?
2: No, perquè en teoria hauria de continuar on estava. Van fer un equip no per pujar, es va fer un equip per mantenir-se, perquè acabaven de pujar. És a dir, és, vale, quedat aquí, te mantienes bien... Bueno, els hi va tocar la flauta, van pujar i pues aquí ara mateix a 600, vull dir que estan còmodes. Uh-huh. Que és veritat que és el que diem, eh? I a més aquesta lliga, la Ibermotion, sí que és veritat que aquesta sí que canvia. Potser primera juguem una mica més, però la Hiper, el que està, sí que és veritat que normalment hi ha dos o tres que destaquen a dalt, doncs com el Castelló, encara sembla que està enxufat i lo mismo ahí se queda, però és veritat que el que està primer pot estar últim en 3 dies perquè se mueve moltíssim. És molt mogudeta.
3: Sí.
2: Però, bueno, aquí els tenim. Muy caro se hace la liga. Esteu veient algun futbol de Hypermotion? O què? Vinga, hombre, heu de veure mínim...
3: Jo intento veure mínim, almenys els resums i estar una miqueta informat del Sabadell, perquè realment, bueno, doncs m'està fent il·lusió veure'l aquí i veure que ho està fent tan bé. Així que jo una miqueta al Sabadell sí que l'estic seguint.
2: Aquí tenim el... És que, claro, és que aquí mucho Madrid, mucho Barça, mucho Atlético de Madrid...
1: Con no,
2: tú
1: en
2: María
1: intento...
2: no puedes ver nada.
1: No, con no morir en el intento de ver al Español perder cada jornada.
2: Escuchad, mira, porque al Español no le he de ver, al Español no es perder. Avisarme y os digo, yo os voy avisando, se vale la pena verlo. Yo la traía y os habéis dicho, no mireu res més. Porque yo no me tiré porque no me puedo tirar. Pero si no me hagués, o sea, no, para mí no agrada. Y es complicado porque sí que va començar agradant. A mi sí que em va començar agradant,
1: sí,
2: molt.
1: Estava jugant
2: bé. Hi havia jugadors que m'agradaven molt i hi havia fitxatges que pensava, ostres, lo mismo aquí, hemos pegado un pelotazo. Ah, tenemos a Monchi, por favor. O sea, lo mismo, este señor ha visto algo guapo. Però, bueno, tenim un tema de pagar Windows complicado, que no sé com ho resoldran, vull dir que ja veremos. I Manolo sigue. Jo no, de momento no pido que se vaya, però...
1: Ja, és el que anava a dir. Manolo sí o Manolo no?
2: De moment, ostres... Manolo... Esta sí, esta no. Hi ha dies que sí, hi ha dies que no. És que no ho sé. O sigui, confio, sé que és un tio molt de la casa, sé que és un tio molt de l'Espanyol, però no sé si realment ser tan d'un equipo et fa un bon entrenador.
1: Ja.
3: Jo crec que...
2: Vale, i també s'ha de tenir molta paciència, que és un senyor que no... És que és com si em poso jo a entrenar, vull dir. És que, clar, quina experiència tens entrenant?
1: Bueno, ell havia pujat al Badalona, em sembla.
2: Sí,
1: no?
2: Però vull dir, però és això, que quan passes a equips més grans, potser tens coses que et falten, que el mismo rodaje, no ho sé, vull dir, perquè si ens posem així, pues, què li falta a Xavi Alonso per ser del Madrid, saps? Vull dir.
1: El apoyo de los jugadores.
2: Claro, és que hi ha coses que no saps. Jo no ho sé, però no sé si ja hauríem de ser molt agraïts i dir-li muchas gracias por los servicios prestados, però necessitamos otro. No ho sé.
1: Clar,
2: tampoc sé quin entrenador podia venir. És que aquest també és el problema.
1: A mi el Manolo em recorda una mica a vegades al Xolo. Perquè molt bona connexió amb l'afició, però amb els jugadors que tens pots fer una mica més. Lo siento, pero...
2: No, ya no vas a decir nada que Chema no haya dicho ya.
3: Yo creo que el Manolo va...
0: Yo estoy por la granita Xolo, pero...
1: Sí, yo creo que ya toca cambiar. Una
3: claro, yo creo que el Manolo va arribar en un moment en el que havia d'arribar un Manolo. Uh-huh. Però penso que ja complirà el seu cicle i el que s'esperava d'ell, i jo crec que ara ja l'Espanyol hauria de passar pàgina també a la banqueta.
2: Clar. No, sí, per això dic que potser és un moment de gràcies pels serveis, és a dir, ens has pujat, ens has mantingut, és veritat que ha fet molta connexió amb la grada, però no sé, sí que és veritat que hi havia rumors l'any passat de que hi havia jugadors amb els que no estava muy en línia.
1: Yeah.
2: Ostres, llavors no saps si això pot perjudicar o no. No es veu, al camp no es nota molt, però que les coses de vestuari tampoc s'expliquen.
0: Jo a l'estiu realment pensava que amb la continuïtat de Monchi faria un canvi a la banqueta.
2: Mm. Jo crec també, jo pensava
0: per,
2: que aquest any...
0: L'històric de jugadors que Monchi porta i com juga Manolo.
2: Sí, jo estava convençuda que no continuaria, però que era allò que deies, quin te queda... quin entrenador tens per portar. Però clar, potser és molt millor portar-lo a l'inici que haver ara de fer-lo fora.
1: Ja, jo no el trauria ara, eh?
2: Clar, ara és més complicat, ara és més complicat.
1: Sí, sí.
3: Jo, abans de canviar de terç, que us sembla que el Rafinha no estigui entre els 30 candidats?
1: Molt malament.
2: Ai, això és feo, això és feo.
0: Jo, el que he dit abans, quan he parlat al principi, per mi Rafinha ja l'any passat, per mi estava jugador top 3 del món. Per mi era el jugador que movia el Barça. Sí. Quan va estar de baixa el Barça l'any passat patia, pèrdua de referència en la pressió a dalt, per tant molts espais darrere, i és on se li van a l'eliminatòria, per exemple, a l'Atlètic de Madrid a la Copa i a la Champions, bueno, a la Champions. Per mi ara mateix, si hi ha un jugador diferencial, és que no és que estigui entre els 3 primers, és que hauria de ser el Balón d'Or.
3: Sí, ja està. Sí. Jo podria entendre en un moment donat, perquè com la temporada passada no va ser la millor temporada de Rafinha tampoc, tot i que es va notar la seva baixa, sí. Però no va ser la referència que és aquest any, puc entendre que no estigui entre els 5 finalistes, però estàs entre els 30...
1: Ja, és molt estrany. De fet, per mi va ser més definitori el Rafinha que no pas el Lamine Yamal, per exemple.
0: Sí, totalment d'acord. Sí, per mi ho és, més definitori.
1: Més definitori, sí.
2: Sí, bueno, és que el Lamine jo crec que està sobrevalorat, però això ho diré jo.
1: No és mal jugador,
2: sí.
1: Però...
2: O sigui, jo crec, exacte, no estic dient que sigui mal jugador.
1: Sí, bueno, sí.
2: Válgame Dios, no te he dicho eso, porfa. Però és veritat que jo crec... Claro, va ser que no l'escucho i dic, que ha dicho. Però crec que és veritat que... Un saludo, David, si m'estàs escuchando. No digo que seas mal jugador. Aquí un regalito puedes mandar. Però sí que crec que sempre estem com que és un superjugador, que està com... Escúchame...
1: Com que l'estan ficant en una taula que no hi cap, jo
2: sí,
1: crec.
2: Sí, o sigui que està això, pues, sobrevalorado, ja està. Vull dir que sí que és veritat que té un equip que potser juga molt per ell, però que després quan ella s'ha de notar, tampoc es nota molt. I a la selecció, algú que me dé la contrària, però explícame tu, saps? Vull dir...
0: Jo penso que sí que és un jugador diferencial, el Yamal, i a aquesta taula que dius, ara mateix potser no està, però està a punt d'arribar dalt.
2: Sí. Mm-hmm.
0: Però ara mateix per sobre... És que Rafinha està molt per sobre, però de Lamine Yamal i de qualsevol altre jugador del món.
2: Sí.
3: És que em dona la sensació que a Lamine Yamal li està passant una cosa. La seva pròpia biologia li està passant una mala jugada, perquè jo crec que el tipus de jugador que ell era era per ser més petit, i està creixent tan ràpid. Jo no sé, fa poc vaig veure quants centímetres havia crescut l'últim any.
1: Sí.
3: Però és que ha pegat una estirada tremenda, i jo crec que pel seu propi joc i el tipus de jugador que és d'aquells que necessiten ser més petits.
2: Ser més un Messi, no?
3: Sí.
2: Ser més un tamanyito Messi.
3: I la seva biologia està jugant en contra seva.
0: Podria ser.
1: Uh-huh.
3: I no sé on arribarà, perquè, clar, té edat de seguir creixent, perquè té 18 anys.
1: Sí, no, és superjove.
3: I clar, jo no crec que ell pugui ser el jugador que vol ser amb 2 metres.
1: No,
2: segurament haurà de canviar de lloc, o haurà de canviar de manera de jugar, perquè és veritat, o sigui, no, segurament deixarà de ser tan ràpid, serà tan àgil, perquè un tio grande has de tirar del cos, eh? I no se pot tirar sempre.
3: I no et pots ficar pel foradet.
2: No pots. Llavors, bueno, és veritat que és molt jove, i és veritat que l'hem posat a dalt molt aviat, també un poco estabilizado. Jo le pondria com espejo a Vinicius perquè no se le fora la olla, saps? Perquè comences molt jovenet, se te'n va molt l'olla i
0: ja ha estat patint lesions, segurament degut a això del creixement, de la pubalgia i
2: sí,
0: tot.
2: Que això no són lesions de niños de 18 anys, no. Això són de senyores mayores.
0: Però si fas creixement molt ràpid, pues, tot això es nota.
2: Sí. Clar, i tu t'esforces i fas... Bueno, és que té l'edat que té, vull dir que tampoc podemos decirle no crezcas, pues
3: ja.
2: Crece. Però llavors s'haurà d'adaptar i haurà de fer un futbol pues, en funció de les seves mides.
3: Però potser ja no serà la Lamine Yamal que recordem fent aquelles virgueries que feia des de l'àrea.
2: No, clar, que això són nens, vull dir, és que estàs comparant un nen que juga a futbol amb un cos de nen, pues, competint amb adults, que vulguis o no, pues, sempre seràs més ràpid. Mm. Si se te da un poco bien i a ell pues, se li dona bé, pues,
1: no, i que hi ha lesions que condicionen la teva carrera. Recordeu que Cristiano, per exemple, cap a l'any 2014 va haver de canviar el seu joc. Mm-hmm. El Cristiano, que era molt de fer el dribbling i tal, es va convertir pràcticament en un davanter totalment golejador i no tant de banda.
2: Sí,
1: que a vegades passa, que has de canviar.
2: Sí, sí, has de fer un mete lavadoras porque no puedes estar esquivando mucha gente.
1: Claro.
2: Bueno, pues es igual, pero sigue siendo un jugador que Rafinha està per sobre.
3: Sí, totalment
2: sí.
3: D'acord.
2: Però
3: sí,
2: bueno, sí. Ja veurem. Ja parlarem de qui s'endú la pilota este año. A ver quién será.
3: A ver.
2: Doncs fem una petita parada i parlarem de la selecció espanyola.

0: I ara doncs ens toca una mica de selecció espanyola, que és el que hem parlat abans, que superparón aquí ahora, perquè nos inventamos una competi, perquè hay que hacer caja, ja està. Però això potser va bé, potser va malament, ho hem parlat, pues Rafinha lo mismo vuelve, lo mismo no vuelve, a altres jugadors. Jo començaré pidiendo perdón al senyor seleccionador, que vaig dir que que era un señor que le gustaba el español y de resopta me convoca a Roberto Fernández. Por tico mío. No castigo yo muy contenta, porque Roberto ha sido anat convocat, pero no sé, yo
1: no mío para él.
2: Si vol, Luis de la Fuente pot venir aquí a asegurar nosaltres i
0: y justificarme por qué no llamaste nunca a Joan García, que ahora no lo has llamado. Ahora de repente
3: no, pero porque se ha lesionat.
0: Bueno, pues ya está, ves, pues qué pobrecito.
2: Excusas.
0: Cuando quien no está lesionado. Lo mismo ha dicho que se ha lesionado para no ir.
3: Pues no fueron al Mundial cuatro jugadores lesionados. ¿Cuál es el problema, no?
0: Claro, exacto. ¿Dónde está el problema? A ver, un Purte que va a hacer bulto puede ir lesionado perfectamente. No, pero bueno, no va, pero eso, ya está. De la Fuente, bien. Te quito el pin negativo que te haya puesto por llamar a mi Roberto Fernández, jugador guapo donde los haya y buen jugador. Yo lo dejo por si Roberto escucha.
4: Falve.
0: Bueno, ¿com veieu la combo?
3: Bueno, està bé. Vull dir, ha fet petits canvis per tema de lesions, sobretot, perquè em sembla que, de fet, el Roberto entra perquè no està el Borja Iglesias disponible. Per tant, bé, ha tocat dos, tres peces i ja està.
4: A continuar.
3: Sí,
0: ha estat bastant fidel al que li toca.
3: Sí.
0: Pensant que amb això sí que tenim, bueno, si la fórmula ja li va anar bé pel Mundial, pues lo mismo pa aquí pel tornillo este.
2: A mi potser m'ha sorprès l'entrada de Josep Martínez, però bueno, és un noi que també gusta fer veure a l'Inter. Ho dic per la continuïtat de Remiro, que també ha jugat, però suposo que també per veure in situ els jugadors.
4: Sí, és el moment ara, no? Potser sí. de cridar jugadors que normalment no crides, perquè són molts partits els que, com dius, juga la selecció també, perquè cada cop hi ha més tornejos i més finestres d'aquestes.
0: I has de tenir aquí, has de dir jugadors disponibles.
4: I això mateix, i quan arriba el moment de fer una convocatòria per una final d'algun títol important, doncs has de tenir un fons d'armari important. I ell, el seu, bueno, i celebrarà la seva pròpia renovació fins al 2032 i 5 sí. milions d'euros a l'any de salari. Jo crec que, o sigui, el treball de seleccionador mola mucho, eh?
0: Sí.
4: Si jo fos entrenador de futbol, m'agradaria molt ser seleccionador.
0: És que segurament és el sueño, no? Húmedo de todos. Yo quiero acabar siendo seleccionador.
4: Diu que en un país hi ha tants seleccionadors com habitants en el país, no? Però
0: el que cobra 5 milions és uno, eh? Nosaltres no cobrem això, que podem opinar.
4: Que és la meitat del que està cobrant Ancelotti a la selecció brasileña, eh? També ho hem de dir, que té un bon salari, però és que l'Ancelotti al Brasil està cobrant 10.
0: Mare de Déu, senyor.
3: Que locura, eh?
4: Sí, encara més divertit ser seleccionador.
0: Amb això que a mi m'agradaria veure...
3: Clar, perquè per això ha marxat, ara entenc.
0: Hombre, claro, està más relajado i segurament cobrando ahí un...
3: Claro.
0: Perquè, clar, ho podem dir el que vulguem, però la feina de seleccionador és més laxa,
4: sí,
0: segurament, que qualsevol...
4: Hi ha menys partits.
0: Que amb qualsevol. I després, si perds o no perds, com diferent, perquè amb una lliga i això sempre t'està mirant...
2: Al final la teva feina és viatjar a veure partits.
4: Sí, ja està. Sí, sí.
2: És així, no?
4: Ah, sí, a veure jugadors, a la llibreteta, i en este me gusta, este no.
0: Qué buen vicio ese,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, sí.
0: Yo por menos lo haría, ¿eh? Si me lo dices yo por sí. un poquito
3: y
0: menos.
3: Y en palco VIP y todo, o sea,
4: claro,
3: que no...
4: Segurament que no reban malament, ¿no? Allà en basis, ¿eh?
3: No.
0: No, sobretot perquè, bueno, a tots els equips sempre els interessa tenir algun jugador, encara que després no els interessi per altres coses, però tenir un bon cartell és
3: important. Home, clar, important. Li dona valor al jugador, al mercat.
4: És un senyor que va estar a l'atur molts anys, una persona que no tenia feina, una persona que va entrar a la selecció espanyola perquè va veure un anunci, no sé, a l'Infojobs o no sé on.
3: Al diari, sí, sí, em sembla.
4: Al diari, sí, sí. Dient que busquem entrenadors pels equips inferiors.
0: Arroyo, busquem seleccionador i tu, pa dentro.
4: Correcte, però que no sabia què fer amb la seva vida, eh? O sigui...
2: Sí, crec que estava a les categories inferiors de l'Alavés, si no recordo malament. Mm-hmm. I va passar això que tu dius.
0: Bueno, es que nos podemos reinventar siempre, ja està. Sempre. Estem a temps, Cristian, per ser seleccionadors.
4: Home, sempre, sempre, home. O sigui, una persona de 65 anys està pensant en la jubilació i a aquest senyor li acaben de fer un contracte de 5 milions d'euros.
3: Cada uno con sus prioridades.
4: Imagina't tu si tenim temps nosaltres per reinventar-nos encara.
2: I quan cobra Xavi a Holanda?
4: Ostres, és veritat, no sé. Això no sé. Però...
2: Un altre també, que mira.
3: Sí?
0: Bueno, pa que veas. Otro que se reinventa. También. Bueno, és que les seleccions són, en el fons, és això, és poder continuar gaudint del futbol, però segurament el nivell d'exigència diària és molt menor i pots estar una mica més, pots gaudir una miqueta més del futbol, que no és que sí. Estan bueno, a partir cada 3 dies.
3: El Jürgen Klopp ara té feina, 44 jugadors convocats,
0: I aquestes coses quin sentit té? Ara que faràs, no sé. Un pito-pito gorgorito. Perquè,
2: portava tant de temps que no tenia un equip que ha dit, venga, portem aquí...
3: Portem
2: tots i aquí ja...
0: Le pregunto a ChatGPT, ¿cuántos jugadores tengo? I va dir, pues hasta aquí venga, tots pa dentro. Jo... Home, és complicat això,
3: És complicat,
4: sí. Jo acabo de buscar que cobra Xavi Hernández i diu que la selecció dels Països Baixos no és tan transparent i no ho ha publicat, però que ronda al voltant dels 3 milions d'euros.
3: Ah, vale.
0: Con lo cual está...
2: Todo eso en María.
0: O sea, está en los 5, a lo mejor. No es tan transparente, ojo, cuidado, Pues sí, sí. Eso, estará 3 declarados y 2 sin
2: declarar. Sí.
3: Y 2 en especias.
0: Uy, cuidado con lo que insinuamos, que después...
4: Y más en Holanda.
0: Que la insinuación puede ir por muchos sitios. Bueno, doncs, veieu que potser... guanyem una altra coseta o què?
3: És complicat, mantenir aquest nivell. O sigui, Mundial, Eurocopa, Nations League... Bueno, és veritat que vam perdre aquella final contra Portugal, però és que portem un ritme que al final t'has d'estampar en algun moment, jo crec.
0: Estem molt acostumats a guanyar.
4: Sí.
2: Home, si som capaços d'igualar el que va fer la selecció campió del món del 2010, que venia d'Eurocopa, Mundial, Eurocopa, això ja seria una fita molt important, però...
3: Sí.
2: És el que diu ell, estàs a dalt, o sigui...
3: És que estem...
4: Sí, ara comences a ser tu qui defensa els títols.
2: Sí.
4: I això no sempre surt bé.
3: No.
4: I el proper mundial és... Bueno, ja veurem què passa, però és a Espanya...
0: A ver quanta gente viene, porque claro, com comencen a afegir equips, lo mismo dura el mundial.
2: Té una cosa positiva, que la selecció és molt jove.
4: Sí.
3: Sí, això
0: sí, jove, pot aguantar.
2: És teva, els coneixes, defensaran la teva idea mort. Això és positiu, però bueno, sí. Però els altres també...
4: Però és molt jove, en aquell moment d'aquesta ratxa que vas dir, estava molt a prop d'un final de cicle que era irremediable que es produís, perquè Xavi, Puyol, tot aquella Iniesta van arribar ja a aquesta ratxa amb una edat, Fernando Torres, però aquests són molt joves.
0: Sí, era diferent. Allà ells ja estaven ja en el declive, allò de los últimos coletazos, sí. I els van donar bé,
4: sí.
0: Però aquí és veritat que si els cuiden, si tenen cureta i els... també tenen selecció per estona. Correcte. Ja hem passat el batxe que dius que quan tanques aquella època hem tingut aquí un barretxo de d'irnos pronto a los sitios i aquestes coses. Uh-huh. Ara, en teoria, hauríem d'aguantar, però és veritat que la pressió és molt més gran, l'exigència és molt més gran
3: i que hi venen bones seleccions perquè hi ha hagut molts canvis d'entrenador en els últims 2 mesos, per exemple. El Zidane ha entrat a França, veurem què hi fa. Però, bueno, té un bon currículum, diguem-ne.
0: Bueno, però està bé que tenir competències, és a dir, aquest any al Mundial, no dic que hagi estat fàcil,
3: No.
0: Però sí que se li va posar molt de cara i quan et ve de cara, doncs ja el tens.
3: Sí, sí.
0: I hi havia equips, seleccions que semblaven que podien arribar més lluny, que van caure a mig... Que era la por que jo tenia, però jo veia caure seleccions que deia, ostres, aquí, saps? Vull dir, mare meva... I bueno, va ser una final contra Argentina que poca broma, és a dir, no estàs jugant una final contra el vecino del quinto.
3: No, era el vigent campió.
4: Sí,
2: sí. I el partit clau d'Espanya, el partit que vas fer contra França, que França, la gran França, i al final Espanya va passar per sobre.
4: No va fer patir res, o sigui, França no va fer patir Espanya res.
0: Exacte, és a dir, que són coses que dius, bueno, potser si ara fan canvis de seleccionadors i intenten buscar, que tenen bons jugadors, però intenten fer més equip, i fan un equip, que és el que crec que té Espanya, que és el que hem parlat, no? Amb el Barça, el Madrid, el que passa, no? Que fas equip o fas jugadors. pues fas equip.
2: Ara el que has de fer és crear automatismes diferents perquè els altres equips no reconeguin el que tu vols fer al camp. Ja està.
0: Exacte. Ara, no has de...
2: ara mateix et tenen molt estudiat.
0: No has de jugar, exacte, no has de jugar sempre el mateix.
3: Sí. Clar.
0: Però això implica també fer canvis de cromos, i hauràs de seleccionar uns o altres, o... sorpresa, sorpresa, perquè si sempre són els mateixos...
2: I una cosa que s'ha de reconèixer és que en aquell moment, aquella selecció del 2010, hi havia un gran Barça.
4: Igual que...
2: I ara mateix hi ha un gran Barça, també.
0: Mm. Bueno, pues ahí estamos. Vull doncs veurem
2: perquè
0: si...
2: Perquè està nutrint a la selecció, ho dic per això.
0: Sí.
4: I bueno, ara jugant...
0: Nadie más le da. Però bueno, però també és un problema pel Barça, això, eh?
4: Sí. Massa responsabilitat, potser.
0: Perquè nodrir tant, al final, és acabar pues, lo que passa, carregant molt els jugadors bons de partits amb aquestes temporades tan llargues, de tants partits i barrejar seleccions. Mm. I que ja venen del Mundial. És a dir, és que, claro, és que han parat, però quan han parat? Que han parat un mes?
4: Un mes.
3: Sí, sí. No els hi ha donat temps.
0: No els hi ha donat temps a res més. Los cuerpos també ho paguen, però bueno... Escúchame, le va lo sueldo.
4: Sí,
0: pero
4: sí,
0: nuestro
4: tant.
0: No.
2: Sí, sí, sí.
4: Está
0: claro, está claro. Que corrin.
4: Bueno, jugaran 4 partits i ja veurem.
0: Ja veurem què tal. Bueno, veurem sí. Que si fan bona cara. La convocatòria té bona pinta.
4: Sí.
3: Sí.
0: I llavors, si són capaços de mantenir, pues...
4: I el primer contra Anglaterra, eh? O sigui...
0: A tope.
3: El primero
0: ya para que te caiga fuerte. Ya está, ve. Va ser
4: la semifinal de... La semifinal, no? Va ser del Mundial? La...
3: Sí, Argentina i Anglaterra.
0: Anglaterra, exacte.
4: Sí, sí. Doncs...
0: Sí, sí. Bueno, Anglaterra, en teoria, unes seleccions potents, o sigui que... Mm. Ja ens va bé, perquè si no es passa com quan van començar el Mundial, que nos toca el primo feo i ens passa el que ens passa i després patim.
3: Sí, sí, però ojito con el primo feo que luego pues dio guerra, eh?
0: Pues por eso, que sempre el millor potser amunt que ens doni canya i tirem milles. Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies, Adri, moltes gràcies, Xema.
2: Gràcies,
0: Cristian, ja saps que és casa teva.
4: Gràcies.
0: I ara us deixem amb l'informatiu de la casa.

0: David García.
1: Bon vespre. Els detalls del futur hospital o centre hospitalari que s'ha previst a Rubí continuen generant reaccions. Avui sentirem la valoració de la coordinadora d'entitats per la sanitat pública de Rubí, que fa anys que lluita perquè el centre es faci una realitat i que s'ha mostrat molt crítica tant amb el model que la consellera de Salut avançava la setmana passada com pel fet que Olga Pané no es parés a parlar amb ells, que estaven concentrats a les portes de l'Ajuntament durant la seva visita a Rubí. A dos dies del ple de setembre continuem coneixent les mocions que s'hi presentaran. Avui és el torn del Partit Popular, que portarà un tema habitual per ells, la sensació d'inseguretat i els problemes d'incivisme que denuncien a Rubí. Avui és l'últim dia, tècnicament, de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i aquest diumenge tindrà lloc un dels únics actes que no fallen a Rubí any rere any per commemorar-la, la bicicletada popular del Mercat Municipal. Avui és l'últim dia d'aquesta setmana de la mobilitat sostenible, però potser encara més important, també és l'últim dia de l'estiu. El Lluís Mi Pérez, des de la xarxa, ens explica amb quin temps acomiadarem l'estació.
2: Bona tarda. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte a ahir, i és que hi ha més humitat, per tant estem sentint més xafogor, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també a l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona, no són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. N'estem pendents a la xarxa.
1: La coordinadora d'entitats per la sanitat pública considera insuficient el nou model plantejat per la Generalitat per al futur equipament sanitari de Rubí. Recordem que el projecte, segons l'última previsió, seria el d'un centre d'atenció integrada en salut, o CAIS, sense hospitalització ni llits, però amb consultes externes, hospital de dia, diagnòstic per la imatge, diàlisi, rehabilitació o serveis de salut mental. Salut està estudiant a més si incorpora o no un quiròfan per operacions ambulatòries, però encara no està confirmat això. La coordinadora considera que el projecte ha anat perdent prestacions respecte de la proposta del centre d'alta resolució que es treballava el 2024 i que era una rebaixa respecte al projecte original de l'Hospital Vicente Ferrer. Joaquim Mòdena reclama que l'equipament tingui més capacitat hospitalària.
3: Per tant, amb això no hi podem estar mai conformes, perquè el que volem nosaltres és un hospital públic i de qualitat, amb tots els serveis, que és el que... No és que els ciutadans de Rubí ho vulguem, sinó que ho necessitem, perquè amb els dos hospitals de referència que tenim a Terrassa no n'hi ha prou per aquestes tres poblacions.
1: En aquest sentit, la coordinadora defensa que el futur centre doni resposta a Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal i permeti reduir les derivacions a aquests hospitals de Terrassa. L'entitat assegura que el CatSalut els va presentar una simulació sobre l'activitat que hauria pogut assumir un centre d'alta resolució si hagués estat operatiu l'any passat. Escoltem José Luis Navarro, de la coordinadora.
4: Si haguessin evitat 190.305 viatges a Terrassa. Però clar... Tenim que tindre en compte que aquí sí que es contempla això, aquest anunci que la senyora va fer i que no és veritat. Bueno, que no és veritat, esperem que no ho fes, sigui, que és que no haguessi operacions ambulatòries.
1: Segons la mateixa simulació, a Rubí s'hi haurien pogut fer 1.840 intervencions oftalmològiques, unes 17.500 sessions de diàlisi, gairebé 95.000 visites als especialistes i més de 15.000 actuacions a l'hospital de dia. Salut, recordem-ho, preveu aprovar el pla funcional d'aquest futur centre hospitalari el mes vinent i situar l'inici de la licitació durant l'any vinent.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Anem amb el ple municipal. El Partit Popular demanarà a la pròxima sessió un reforç de les mesures per combatre l'incivisme i garantir la convivència. Els populars presenten una moció per adreçar les queixes per sorolls, botellons o incompliments dels horaris de les terrasses. En el text, els populars sol·liciten al govern municipal actuar davant allò que anomenen el problema de l'incivisme i la inseguretat. El partit, de fet, assegura que rep de manera continuada queixes de diversos barris per sorolls nocturns, concentracions per consumir alcohol a la via pública, acumulació de brutícia o baralles. Des de la formació s'assenyala que aquestes conductes incíviques vulneren el dret al descans i expulsen les famílies i la gent gran dels espais públics. Sentim Juan José Giner, portaveu del Partit Popular.
0: Y bueno, durante los últimos meses pues hemos tenido muchísimas quejas, incluso con fotografías que nos envían los rubirenses por su preocupación por el deterioro de la convivencia que hay en plazas, parques y espacios públicos de la ciudad. Y en algunos casos pues que los vecinos pues se sienten amenazados y viven con miedo y están pues dejando pues de utilizar sus plazas y parques por este miedo y por estas amenazas.
1: Per fer front a aquesta situació, la moció del Partit Popular demana que es garanteixi el compliment estricte de les diferents ordenances que hi ha al respecte aprovades a Rubí, com la de bon veïnatge, la de residus o soroll. Precisament, en aquest últim sentit, la moció proposa dotar la policia local i els inspectors de sonòmetres homologats, així com oferir-los formació específica per aplicar la normativa acústica. Entre els acords plantejats, també els populars reclamen reforçar la presència de la policia local i dels agents cívics en horari de vespre, nits i caps de setmana a les zones on es concentren les queixes. A més, sol·liciten dur a terme campanyes educatives i presentar un informe semestral al ple amb les dades de les queixes, expedients sancionadors i multes imposades. El ple tindrà lloc aquest dijous a partir de les 5 de la tarda i, com sempre, el podreu seguir en directe a través de l'estreaming del nostre web de radiorubí.cat.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: 261 arbres. Aquesta és la xifra prevista per l'Ajuntament per plantar durant la tardor que comença demà i també durant l'hivern. El projecte el tirarà endavant Font del Ferro i completarà els 400 nous exemplars que s'havia previst plantar aquest 2026. Té totes les dades la Patri Díaz.
6: Part d'aquests exemplars es plantaran a carrers, però també a places, parcs, zones verdes i altres espais públics. Les zones triades on es plantaran els arbres són els següents: la carretera de Sabadell, l'avinguda de Can Tapis, el carrer Doctor Gimbernat i el passeig de la Riera. Seran 26 espècies diferents que permetran, per una banda, lluitar contra les plagues, les malalties i les conseqüències del canvi climàtic i, a més, també augmentar l'ombra als carrers i, per tant, que els espais públics hi hagi més verd i més confort climàtic. En darrer terme, és clau potenciar la biodiversitat urbana o la captació de carboni. Entre aquest dimarts i el 8 d'octubre es faran els treballs previs a la plantació d'aquests 261 exemplars. Caldrà condicionar el terreny, recuperar els punts de plantació que ara mateix estan ocupats per soques o adequar els escocells. Lògicament, s'hauran de retirar els que seran substituïts. Segons dades de l'Ajuntament, es prepararan un total de 76 escocells buits i es recuperaran 162 punts ocupats per soques. Finalment, el consistori ha informat, a través d'una nota de premsa, que la plantació d'aquests arbres es durà a terme entre el 15 d'octubre i el 31 de desembre d'aquest 2026.
1: Parlem ara del servei municipal Rubí Brilla, que reprèn demà els seus tallers gratuïts d'optimització de la factura elèctrica i de gas, una formació pràctica per la qual ja han passat més d'un miler de rubinencs des de la seva posada en marxa. Serà demà a partir de les 6 de la tarda a l'auditori del Rubiforma. La iniciativa, com sempre, té l'objectiu de facilitar la comprensió dels conceptes tècnics que apareixen als rebuts de la llum i el gas i oferir eines als consumidors per contractar l'opció tarifària més ajustada a les seves necessitats reals. Segons ha explicat el tècnic del Rubí Brilla, Josep Vives, aquest matí al programa Rubí al dia, la majoria d'usuaris continuen trobant dificultats per interpretar el funcionament del mercat elèctric i també per desxifrar les fórmules de facturació de les comercialitzadores. Als tallers s'analitza, doncs, de manera personalitzada cada cas en funció del tipus de climatització, l'ús d'electrodomèstics o la càrrega de vehicles elèctrics d'aquell pis en particular.
7: La factura elèctrica, per bé o per malament, és complicada d'entendre i, a part d'entendre la factura, també saber una mica quin tipus de tarifes et convé. En funció del teu consum i dels teus patrons de consum, de les diferents hores o al llarg de l'any, o doncs et pot convenir un tipus de tarifa o un altre.
1: Una de les novetats destacades d'aquesta edició serà la incorporació d'un bloc dedicat a l'autoconsum fotovoltaic, amb una incidència especial en les modalitats compartides. I és que després de les experiències desenvolupades a barris com Canals de Móra, el Servei Municipal vol resoldre els dubtes de sobre com es reflecteix la compensació d'excedents solars a les factures. Ens referim a conceptes com ajustar els quilowatts contractats a la demanda real de l'habitatge, per evitar sobrecostos fixos, o concentrar els consums intensius en les franges horàries amb un cost de l'energia més reduït. D'altra banda, Vives ha recordat que el consistori va aprovar al ple del passat agost començar a cobrar les recàrregues als punts públics municipals per als vehicles elèctrics. El servei, que fins ara era gratuït, passarà a tenir una taxa de 0,29 euros per quilowatt-hora, gestionada a través d'una aplicació mòbil per cobrir el cost de l'energia subministrada.
5: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
1: L'Associació d'Adjudicataris del Mercat Municipal de Rubí farà aquest diumenge la 26a edició de la seva Bicicletada Popular, una coneguda activitat que engresca centenars de rubinencs cada any. La pedalada té un caràcter popular, lúdic i no competitiu, amb un trajecte fàcil per compartir un matí sobre rodes i promoure l'activitat física i el comerç local. Lluís Aguilera és la dinamitzadora de l'associació.
8: És ja com una tradició, que poden venir famílies, poden venir nens, poden venir amics, parelles, que és una cosa, no és una competició, i després pues, fer aquesta mica de germanor a la plaça amb una botifarrada amb productes del mercat, per tant, boníssims. És un sorteig que fem si et toca un premi molt millor, però si no jo crec que el premi ja és haver fet aquest diumenge al matí tan xulo.
1: Com és habitual, la jornada comptarà amb l'animació de la TAL, que acompanyarà les persones participants al llarg del recorregut per dinamitzar l'activitat. A diferència d'altres anys, en què s'havien previst dos recorreguts diferents, un d'ells més curt per fer amb els infants, enguany s'ha marcat un únic itinerari assequible de 4,5 km, que sortirà de la plaça del Mercat i tornarà al mateix punt. A l'arribada, totes les persones participants rebran l'entrepà de botifarra i una beguda. Seguint la tradició, se celebraran sortejos de productes cedits per les parades del Mercat Municipal i també per la botiga col·laboradora d'aquest any, que és Roda Mestra, del carrer Montserrat. Precisament el seu amo, el Valeri, apareix a les xarxes socials de l'Associació d'Adjudicataris comentant amb la Lluïsa alguns consells bàsics per fer la bicicletada.
9: Què han de tenir a punt de la bici perquè la seva bicicletada sigui segura?
10: M'encantaria dir ganes, i ja està, i res més. Però no, perquè després passen coses. Sobretot, rodes inflades, per evitar punxades a mitja ruta i que et xafi l'experiència, i que els frens funcionin. A part d'això, la resta són ganes.
9: El casco, també han de portar casco.
10: El casco és obligatori.
1: La bicicleta del mercat se celebra pels vols de la Setmana Europea de la Mobilitat, que enguany s'ha fet des del 16 fins avui, 22 de setembre. L'activitat sol engrescar entre 400 i 500 persones la majoria d'anys. De fet, el 2025 va ser una edició especial, ja que es commemorava el 25è aniversari de la iniciativa i el públic va respondre amb uns 580 dorsals venuts. Doncs bé, enguany l'organització espera poder arribar a aquestes xifres. Per participar-hi cal pagar una inscripció de 2 euros a la parada de l'Arboristeria Major fins dissabte, o bé directament el mateix diumenge des d'una hora abans de l'inici de la prova, que serà a les 10 del matí a la plaça del Mercat. I de la bicicleta acabarem amb els trens, perquè si teniu pensat anar a gaudir de les festes de la Mercè a Barcelona, que comencen demà, pareu atenció, perquè tornar a casa de matinada serà una miqueta més fàcil. I és que a Ferrocarril s'afegirà un tren especial a la línia S1 les nits més concorregudes de la Festa Major barcelonina. Aquest comboi de reforç sortirà de l'estació de Plaça Catalunya a 4:45 de la matinada les nits del 24, 26 i 27 de setembre. Recordem que amb els horaris habituals dels caps de setmana i vigílies de festiu, l'últim tren des de Barcelona a Rubí surt a les 2:08 de la matinada. A partir d'aquell moment, el servei no es reprèn fins les 5 del matí en dies feiners o 6:15 els dissabtes i festiu. Doncs bé, aquesta nova sortida a 5:15, el 24, 26 i 27 de setembre, permetrà retallar uns minuts el temps d'espera als rubinencs que agafin el primer tren de tornada cap a l'estació de Rubí Centre després de passar la nit a la Mercè de Barcelona. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 22 de setembre, l'últim dia de l'estiu. Com sempre, la programació de Ràdio Rubí continuarà amb els esports del Cisco. Lara García, no us ho perdeu.

0: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Què tal? Com anem? Ja hi som aquí un dia més. Esports en marxa després de la informació general. Un quart de tres de la tarda i en aquest dimarts que nosaltres encara mirem cap al cap de setmana per veure com s'ubiquen els equips de la nostra ciutat en l'estrena de les respectives competicions amb un futbol de tercera catalana, de tres victòries i només una derrota. Bona arrencada general en un dia en el d'avui, en el qual també ens aturem a parlar de waterpolo i d'un club natació Rubí que sobretot mira per aquest dissabte i diumenge, el que arriben, perquè serà doble cita en els dos casos, és a dir, en nois i noies, amb un equip, el masculí, que estrenava la Lliga aquest passat cap de setmana amb derrota contundent 9-31 davant del Club Natació Barcelona. Són els temes d'aquest programa que es posa en marxa ara mateix.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Comencem amb aquest waterpolo de divisió d'honor i d'un Club Natació Rubí que, evidentment, doncs comença amb derrota la competició. Era de preveure, potser no era tant de preveure el resultat, perquè va ser més contundent del que li agradaria a un Club Natació Rubí que, per exemple, l'any passat va plantar cares a equips com ara el Club Natació Barcelona, qui els va guanyar. 9-31, diferència de qualitat evident, però potser no amb tanta contundència, amb un equip que va quedar marcat perquè no tenien porter del primer equip. Va haver de jugar doncs ni més ni menys que un jugador com és el Pol Roldán, de categoria cadet, a la porteria, la qual cosa va condicionar a un equip que, això sí, el seu entrenador, Rui Thiago, es mostra orgullós sense cap mena de dubtes per diversos motius.
2: Jugamos hoy con un portero cadet, de 15 años. Han jugado, si no me equivoco, 8 jugadores que son de la cantera de Rubí. Pero poco a poco, ¿vale? No queda mucha liga, só estamos ahora a empezar. Los niños, yo creo mucho en los niños, me gusta esta equipa que tenemos. Y ahora, claro, jugar contra el CNB, que está para jugar ya para semana competiciones europeas, muy fuerte, muy ritmo, los errores se pagan caro.
1: Ara revisem el que és la classificació i com va ser la primera jornada, però comentar que aquí ja podem incloure fins i tot a les noies que el canvi de calendari condicionat pels compromisos de seleccions internacionals, també les competicions europees, ha fet que s'hagi fet un calendari una mica estrany per al waterpolo de divisió d'honor, al qual doncs li va bé als equips superprofessionals, però clar, a clubs com ara el Club Natació Rubí potser, i escoltem el Rui Thiago, no li va tan bé, tot i que ell mira la part positiva, no vol veure només la negativa.
2: És un problema per nosotros. Nosotros, más de jornades, doble de jornada, jugar sábado y domingo, nosotros, una equipa como la nuestra, que muchos trabajan, será duro, pero es un desafío para nosotros, y jugaremos lo rápidamente y muy intenso, y ojalá nos vaya bien.
1: Doncs dissabte i diumenge, Atlètic Barceloneta dissabte, diumenge un partit davant d'un rival directe com és el Canoe, doble enfrontament que també tindran les noies en el seu cas en l'estrena de la divisió d'honor. Una situació, diguem-ne, que diferent amb respecte al que era habitual pel waterpolo, condicionat per aquestes competicions internacionals. Pel que fa a la divisió d'honor waterpolo masculí, anem a tancar la informació del cap de setmana amb la resta dels resultats de la primera jornada. David Burillo.
3: Cavalla 13, Mataró 12, Tenerife, Cheide 16, Catalunya 8, Real Canoe 15, Terrassa 16 i Sant Andreu 11, Atlètic Barceloneta 21.
1: Barcelona, Atlètic Barceloneta, Tenerife, Cheide, Terrassa i Cavalla, 3 punts. No han puntuat de moment Sabadell, Mediterrani, Real Canoe, Mataró, Catalunya, Sant Andreu i Club Natació Rubí.
0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom, a peu de camp. A peu de camp.
4: L'estrena a casa de la Unió Esportiva Rubí serà diumenge. El primer partit de Can Rosés es disputarà a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí no faltarà. Reben el Martorell i nosaltres esperem al 99.7 de la FM i a la nostra web.
0: A peu de camp. Tots fem esport.

0: Ramon Llorenç. El grup 7 de competició visita a Viladecavalls i 3 primers punts al Sarró de l'equip que entrena el Francesc Román. Un partit treballat, el que van haver de disputar aquí al costat, a Viladecavalls, però un partit que va acabar amb victòria i amb remuntada, i és que va ser un encontre igualat. Els dos equips més o menys tenien un nivell semblant, però a pilota aturada, diguem-ne que en el primer tram del partit i després d'una errada de concentració en defensa de la penya blaugrana, Ramon Llorenç va veure com se li complicava l'encontre davant del conjunt local, que a més jugant a casa doncs agafaven embranzida. Els nostres, però, van demostrar que són un equip amb capacitat també de reacció. Abans del descans ja aconseguien l'empat per afrontar una segona meitat força més igualada. Tots dos equips van tenir ocasions per doncs assolir el gol i la balança la va decantar al detall que els nostres van ser els primers en encertar. D'aquesta manera es posaven per davant en el marcador, obligaven el Viladecavalls a arriscar una mica més i a la recta final de l'encontre liquidaven la primera cita en aquest grup 7 de tercera catalana, amb bon peu que comença aquest nou projecte amb el Francesc Román a la banqueta del conjunt blaugrana.
1: A Ràdio Rubí, Esports 99.7 FM.
0: I també alegria, victòria, en aquest cas més contundent, la de l'Olímpic en Fatjó B. 4-0 va guanyar el filial també del Tibidabo, Torre Romeu. El Tibidabo, Torre Romeu, bé, victòria contundent que no els deixa líders, perquè déu-n'hi-do el Camparellada va guanyar el Sant Pere Nord pel resultat final de 9-1, però en qualsevol cas l'equip que entrena el Fran Moreno doncs està allà on vol, que és a la part alta de la classificació, tot després d'una victòria contundent, la qual va seguir, ens explica el nostre company David Burillo.
2: L'Olímpic en Fatxó B debuta amb golejada. Inici amb bon peu d'aquest equip davant la seva estrena tercera catalana. L'equip de Fran Moreno es va imposar per 4-0 davant el Tibidabo en un partit que va tenir sota control durant bona part dels 90 minuts. 3 punts celebrats per començar davant la classificació. A la primera meitat l'Olímpic es va mostrar especialment sòlid en defensa i va aturar les aproximacions del conjunt visitant. El Tibidabo Torre Romeu va tenir una de les ocasions més clares amb un xut que va acabar estavellant-se contra el pal. Els locals també van començar a generar perill, però el marcador no es va moure fins als últims minuts de la primera part. Ernesto va aparèixer per marcar l'1-0 i enviar l'Olímpic al descans amb avantatge. Bona primera part de l'equip que va repetir durant la segona meitat del partit. Després del descans, el partit ja es va encaminar cap a la victòria. L'equip de Fran Moreno va tenir l'oportunitat de fer el segon des del punt de penal, però el porter visitant va aturar el llançament. Poc després, però, va arribar el 2-0 amb una rematada d'Isaac després d'un córner. Aquest jugador va ser l'encarregat d'encaixar els altres dos gols abans del xiulet final. L'expulsió d'un dels jugadors del conjunt visitant a meitat de la segona part va sentenciar el partit. Amb superioritat numèrica, l'Olímpic va aprofitar per pujar el marcador a 4. Estrena contundent de l'Olímpic en Fatxó B a tercera catalana, amb 4 gols i la porteria 0.
0: I sobretot marcant el que volen, que és estar a la part alta de la classificació, com ens explica. Ara l'escoltem el Fran Moreno, que va mantenir aquesta conversa amb el David Burillo després del partit.
3: Sí, ha sido un partido muy controlado, muy serio. El rival, bueno, nos ha puesto las cosas difíciles, pero bueno, estamos físicamente, estamos cogiéndolo todo bien y la verdad que es positivo todo lo que te puedo leer ahora mismo. Un 4-0 es engañoso, porque al principio, porque este equipo va a dar guerra, pero la verdad que contento, muy contento.
2: Quins objectius us marqueu de cara a aquesta lliga que tot just acaba de començar ara?
3: Bueno, el objetivo es estar arriba entre los 5 primeros este año. Es un objetivo difícil porque el grupo 7 es muy difícil, pero bueno, están trabajando los chavales genial y ahí se nota.
2: Com tots us acabeu d'estrenar ara en aquesta lliga? Com us heu anat preparant durant aquestes darreres setmanes per arribar al punt d'ara?
3: Bueno, ya se comenté con Xisco. Hemos estado cuatro semanas de pretemporada. Yo creo que hasta la quinta, la sexta jornada, hasta la quinta, sexta semana, que será la segunda, tercera jornada, no se verá todo bien. Pero nos hemos preparado bien, hemos trabajado 4 cosas diferentes que necesitábamos y la verdad que los chavales es un lujo llevarlos.
0: Doncs déu-n'hi-do, perquè han començat amb bon peu, si encara s'han d'acabar de perfilar les coses. Pinta molt bé aquest Olímpic que en Fatxó B, que enguany el Fran Moreno doncs reconeix que vol estar a la part alta de la classificació d'aquest grup 7, tercera catalana, del qual anem a conèixer, David, la resta dels enfrontaments i els resultats en la primera jornada.
2: Badia 3, Barberà 2, Pajaril 2, Can Rull, Romulo Tronchoni 2, Sant Lorenzo 1, Can Trias 1, Penya Blaurana Sant Cugat 3, Penya Blaurana Castelldefels 3,

0: Camparellà de 9, Sant Pere Nord 1 i Ronin 3, la Romànica 0.
1: Camparellà de líder amb 3 punts mateixos que Olímpic Can Fatjó, Ronin, Penya Blaugrana, Ramon Llorenç, així com Badia del Vallès. Un punt per a Penya Blaugrana, Sant Cugat i Penya Blaugrana, Castellbisbal, així com Can Rui, Rómulo Tronchoni i Pajaril, Can Trias també un punt, al igual que el Sant Lorenzo Barberà. Escola de Futbol Vila de Cavalls, la Romànica, Tibidabo, Torre Romeu B i Sant Pere Nord, de moment, tanca la taula.
2: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: I els dos equips del grup 12 de Tercera Catalana també van tancar la primera jornada amb l'alegria que ens arriba des de les files d'un Juventud 25 de Setembre que amb el seu filial estrenava categoria i ho feia amb una victòria. Superava a casa el Sabadell Nord en un partit en el qual els nostres, la primera meitat, diguem-ne, que seguien amb l'empenta de la passada campanya. Bon joc, superioritat davant d'un equip amb un nom. Aquest Sabadell Nord ha jugat a Primera Catalana i 2-0 al descans. A la segona, però, va començar a entrar una miqueta allò de la por escènica, es podria dir. També el físic va baixar una mica, es va beneficiar un Sabadell Nord que va acabar remuntant, es va col·locar 2-3. Això ja a la recta final del partit, però tot just quan es tancava la reacció dels sabadellencs, també arribava la reacció del 20 que feia l'empat i el 4-3 en els 3 últims minuts i ja en el temps afegit liquidava la cita per donar la primera alegria al conjunt rubinenc, doncs, que comença bé el seu periple. És l'equip que estrena tant Olímpic Can Fatjó B com Rubí com Penya Blaugrana ja fa unes quantes temporades que juguen en aquesta categoria tercera catalana. És la primera per al 20B.
2: A Ràdio Rubí, Esports 99.7 FM.
1: I l'única mala notícia ens ha arribat des del Rubí B. Derrota en l'estrena de la competició davant del Martorell B. 0-1. Un partit marcat per potser la primera meitat. De fet, l'encontre va tenir una part per cadascun dels equips. A la primera no li van acabar de sortir les coses a l'equip que entrena l'Unai Martínez i d'aquesta manera doncs va veure com s'arribava al descans amb el 0-1. Imprecisions, no acabaven d'estar còmodes, el nerviosisme de l'estrena, tot i que el club té molts anys de camí en aquesta tercera catalana, molts dels jugadors s'estrenaven amb la Unió Esportiva Rubí B en aquesta jornada i a la categoria. Per tant, doncs els nervis es van deixar entreveure amb el 0-1 al quart d'hora el Martorell B, que tot i també ser filial té un equip consistent, doncs va saber posar-se per davant en el marcador. Els canvis que es van fer a les files rubinenques al descans els van permetre millorar una miqueta més tranquils. Ja després dels nervis de l'estrena, el Rubí va començar a rutjar, va tenir bones ocasions per com a mínim igualar el partit, però el Martorell també va tenir alguna per certificar doncs la victòria. Al final ja no es va moure al marcador i amb el 0-1 que es tancava aquesta jornada amb derrota de l'equip de la nostra ciutat, però que si segueix el camí de la segona volta no hauria de patir per la permanència. Grup 12, tercera catalana, victòria 20B, derrota del Rubí B, la resta dels resultats.
0: Castellbisbal 3, Vallirana 2, Sant Andreu de la Barca 2, Abrera 2, Penya Unión Deportivo Málaga 5, Sant Vicenç dels Horts 2, Penya Barcelonista Sant Vicenç dels Horts 4, Mirasol Baco Unión 1, Juan 23, 4, Vistalegre 2 i Torrella 0, Castelldefels 3.
1: D'aquesta manera, els líders de la classificació són Penya Unión Deportiva Málaga, Penya Barcelonista Sant Vicenç dels Horts, Castelldefels, Juventud 25 de Setembre B, Joan 23, Castellbisbal, Martorell B. Per sota amb un punt Abrera i Sant Andreu de la Barca i no han puntuat en la primera jornada ni Vallirana, ni Rubí B, ni Sabadell Nord, Vistalegre, Sant Vicenç dels Horts, Mirasol Baco Unión ni Torrella. Reyes.
3: www.radiorubí.fm.
4: Tota la informació dels equips rubinencs.
3: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
4: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
3: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
4: Tot l'esport rubinenc a
3: radiorubí.fm.
1: Apa, tu, arribem al final del programa del dia d'avui. David Burillo Sánchez i un servidor Sisco Lara García, us agraïm l'atenció i us desitgem bona jornada de dimarts. Més informació al web, als butlletins horaris, repetició al vespre d'aquest programa i recordeu que demà tornem amb protagonistes especials mirant ja cap al pròxim cap de setmana amb més estrenes. Adéu-siau.
2: Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.

0: Són les 9 de la nit.
1: Continguts en xarxa. Perifèries. Hola, què tal? Com esteu? És l'hora de la música de les perifèries, però evidentment jo no sóc el Jordi Tortós. Ell, el Jordi Tortós, us ha acompanyat per les perifèries de la música durant 10 anys, que es diu aviat. A partir d'ara seguirem explorant les perifèries, però a la manera de qui us parla. Tot un luxe prendre el relleu al Jordi i un plaer compartir amb vosaltres una hora de música. Cada setmana ens mourem des de la perifèria per encabir-ho tot. Allò que es troba més a l'extrem, allò que forma part del centre i englobar tot tipus d'estils, veus, èpoques. I què hi trobarem? Doncs allò de sempre, allò més nou, allò més conegut, allò per descobrir, allò que ja saps que t'agrada, allò que encara no coneixes, allò que t'arrela, allò que et fa moure, allò que et connecta amb el passat, allò que et projecta el futur. Així doncs, sigueu benvingudes i benvinguts a les perifèries. L'Ali Gelari i una servidora, Eva Lluch, ho tenim tot a punt. Tanquem els ulls i volem...

Brian Wilson va escriure aquesta cançó preciosa que obria l'àlbum Pet Sounds el 1966. Una melodia que segueix vigent 60 anys després. Hem sentit les harmonies delicioses de Trousdale, un interessant trio de folk pop de Los Angeles que es feien seu un superclàssic dels Beach Boys. Wouldn't it be nice? És una de les coses que ens agraden, descobrir músiques, estils, versions. Seguirem la pista a aquestes tres cantautores californianes. Trousdale, es diuen. A ell fa molt que el vam descobrir. A ell i a aquesta cançó, un dels èxits més importants de la seva carrera, inclòs el tercer disc, Harp Sharp World, del 1989. Un any més tard, el 1990, quan David Lynch havia atrapat milions d'espectadors a tot el món amb una sèrie anomenada Twin Peaks, la música de Chris Isaak sonaria a una altra producció del director surrealista nord-americà, la pel·lícula Wild at Heart. Avui, des de les perifèries, juguem amb Chris Isaak i aquest Wicked Game.

0: Viu la música des de les perifèries.
1: Va ser una autèntica llàstima. Ella va interrompre la seva prometedora carrera ara fa més de 15 anys a causa d'un episodi fosc que va patir, malauradament, a la seva vida l'actriu i cantant galesa Duffy.

Grammy, un Brit Award, una carrera truncada per un segrest amb violació que la va apartar de la vida artística i de la vida pública bruscament. Una dècada després era capaç d'explicar l'experiència, però difícilment es pot reprendre el camí havent viscut una experiència tan traumàtica.

Nosaltres, des de les perifèries, seguim admirant i recordant Duffy a través d'aquest inoblidable Rain on Your Parade. Atenció, perquè això és una delicatessen.

Si no la coneixeu, preneu una nota. Es diu Lei Wei, és cel·lista, compositora, cantant, amb un estil que deriva inevitablement cap al jazz i amb dosis extraordinàries d'elegància. Hem sentit una de les cançons del seu àlbum Bewitched, que ja li va valdre un Grammy el 2023. From the Start, així es deia aquesta cançó que avui hem sentit en l'inici d'aquesta nova etapa de Perifèries. Diguem-ho obsessionada, però no creieu que aquesta introducció podria ser perfectament d'un tema dels Beatles? Doncs no són els Beatles, són oques grasses.

0: és igual que costi tant. No hi ha res gratis, però estem aquí. Tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. L'angoixa marxa i mira lluny, però no m'espanta si estic amb tu. La sort que tinc de tu. Poetes, els osonencs, que es van acomiadar com a grup per la Porta Gran l'octubre del 2025, no amb un, sinó amb 4 concerts al Palau Sant Jordi amb totes les localitats exaurides. La sort que teníem d'ells i la falta que en tenim ara. Oques Grasses i un dels seus grans èxits, Sort de tu.
1: Perifèries, amb Eva Lluch.
0: Per cert, havíem dit Beatles, oi que...

0: Estil Beatles, inconfusible, inimitable, inigualable, però canviem d'estil.
1: Oh boy.
0: Què tal? Com esteu? Anem bé? En voleu una miqueta més? Doncs vinga, som-hi.

child, una manera de dir despectivament que un home es comporta de forma infantil, immadura. En castellà vindria a ser un niñato. Segueixo buscant l'adaptació al català, s'accepten suggeriments. Poderosa Sabrina Carpenter, un pop en majúscules, amb influències country i disco, en aquest èxit del seu disc més nou, Men's Best Friend, del 2025. L'artista nord-americana, sempre jugant amb la sexualitat i amb la controvèrsia i amb un directe espectacular, i aquest tema potent que avui ens ha arribat des de les perifèries, Man Child. Ens visita una altra dona amb un estil completament

0: Ferias.
1: Es va donar a conèixer el 2018, quan va publicar el seu àlbum de debut, Borol. És la cantautora belga Angèle, que amb aquesta cançó es feia ressò del moviment Me Too i denunciava el sexisme i la misogínia de la nostra societat, alhora que defensava l'educació com a eina imprescindible per acabar amb el masclisme. I també animava tothom a denunciar l'assetjament amb un títol ben explícit, Balance Ton Qua. Ja veieu que a les perifèries la música parla molts idiomes. O potser un de sol, segons es miri. Sigui com sigui, el que ens agrada a nosaltres és que hi hagi opcions i idees diferents. Per tu, per mi, per vosaltres, fins i tot per elles i per ells. Vinga, va, opció per a qui li agradin els musicals. Aixeco la mà. Tu també? Un terreny dels musicals, que és un món en si mateix. Ha bastat tot tipus de gèneres i d'estils. Així que, si en general ets dels o les que posen cara de vols dir, quan et fan aquesta pregunta, escolta això i a veure què. Un teatre de l'Off-Broadway novaiorquès acollia l'estrena d'un nou musical al gener del 1996. L'artífex Jonathan Larson, que es va inspirar en una òpera, sí, sí, un musical rock inspirat en una òpera de Puccini, La Bohème. El musical segur que el coneixeu, es diu Rent.

0: es va estrenar just quan es complien 100 anys de l'estrena de l'òpera en què es basava el musical, l'òpera La Bohème. Traslladant l'acció a la Nova York de finals dels 90, on el cafè i estrall entre diversos col·lectius, entre ell el dels artistes, no era la tuberculosi, la malaltia que acabava amb la Mimí, amb la vida de la Mimí, la protagonista de l'òpera de Puccini, sinó amb la sida. La tragèdia a la vida real va ser que Jonathan Larson va morir justament el dia abans de l'estrena del musical i no va poder viure l'èxit rotund i immediat de la seva obra. A les perifèries d'avui hem volgut recuperar el tema més conegut de Ren, Seasons of Love.
1: La música sona des de les perifèries.
0: Ai, les xarxes. Ella va haver de fer una pausa fa uns mesos per tenir cura de la seva salut mental, especialment després de les crítiques que va rebre una actuació seva en un programa de televisió en prime time. Per sort ja ha pogut tornar, i esperem que recuperada, perquè ens agrada la seva veu i la seva música. És la jove cantautora de Les Palmes, Valeria Castro. La coneixíem el 2021 quan publicava un EP amb 6 cançons com aquesta delicadesa, Cuídate. Cuídate.

Doncs això, cuida-te, és el missatge de la Valeria Castro. Cuidar-se és un bon consell. I nosaltres ho intentem fer des de les perifèries a través de la música. Ell és un ex One Direction. Però fa temps que camina en solitari i ho fa amb pas ferm. El seu últim disc es diu Kiss All The Time i està molt més a prop del dance i el so electrònic. Aquí en teniu la mostra. Ell és Harry Styles i això es diu American Girls.

0: cançons molt versionades i hi ha versions que coneixem molt més que l'original. És el cas d'aquesta cançó.
1: La versió original a Perifèries.

L'enyorada Amy Winehouse posava veu a aquest tema en la versió del músic, productor i DJ Mark Robson. Exitós productor, per exemple, del disc Back to Black de la cantant britànica. Això passava l'any 2007 i amb aquest tema arribaven a ocupar el número 2 de les llistes del Regne Unit. La cançó, però, havia nascut un any abans, el 2006, i formava part del segon disc d'un grup d'indie-rock britànic, The Zatons. Hem escoltat, doncs, la versió original del tema Valerie. I ara anem a les perifèries a buscar una mica de reggae. I ho fem amb una versió d'un tema original del grup nord-americà de rhythm and blues OJs del 1973, que el 78 transformaven en aquest clàssic del reggae fusió els no menys mítics Third World. Us sona?

és una d'aquelles cançons que feia anys que no senties, però de cop i volta dius, ostres, m'encantava aquesta cançó. L'havia sentit moltíssim. Com es deia? O de qui era? Doncs sí, l'havíem sentit moltíssim, aquesta cançó que es deia i es diu Now That We Found Love. I aquesta versió era i és dels Third World. I avui l'hem gaudit des de les perifèries. I aquesta, la coneixeu?

Si ja la coneixeu, no us hem descobert res. I si no ho heu de saber, que és el més nou de Brewcombe, una cantant escocesa que va debutar l'any passat amb un disc titulat Dancing at the Edge of the World, amb claríssimes influències del soul Motown que escoltava de petit amb els seus avis. I és una cançó que veu del passat, però que és absolutament present i segur que ens sentirem a parlar més en el futur. No oblideu el seu nom, Brewcombe. Ens agrada i força aquest Tears Won't Lie. I arribem a l'extrem últim de les perifèries d'avui. Ens queda el temps just per donar-vos les gràcies per compartir aquesta hora de còctel musical amb nosaltres i per acomiadar el primer programa d'aquesta nova etapa de perifèries amb una cançó que ara compleix exactament 35 anys. Un so rocker innovador va irrompre aleshores en el panorama musical. Era tot just l'inici de la dècada dels 90. Venia dels Estats Units, de Seattle, concretament li deien grunge, i bevia del punk, el heavy i el rock alternatiu. I si hi ha una banda que representa el moviment i que s'erigeix en la veu d'aquella generació, la generació X és Nirvana. El 1991 consolidava la seva irrupció al podi dels escollits amb aquest tros de tema, Smells Like Teen Spirits.

0: Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
1: I'm mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy.
2: Hola, bona nit. Són les 10 del vespre d'aquest dimarts 22 de setembre d'aquest 2026. Us saluda davant d'aquest micròfon en Xavier Baltà en aquest segon programa d'aquesta novena temporada del programa Long Play. Per endavant, una hora intensa de música escollida combinada amb informació musical. Tot aquest còctel fins a les 11 des d'aquesta sintonia, la de Ràdio Rubí. I avui, per començar el programa, doncs ho farem amb un senzill inolvidable del gran Fats Domino, el seu senzill I'm That Ashamed.

Era el 1955 quan es publicava aquesta cançó, que és una de les fonamentals del naixement del fenomen rock and roll. Fats Domino, quina vergonya, Ain't That a Shame. El 56 el va incloure en el seu àlbum titulat Rock and Rollin' with Fats Domino, i aquest tema arribaria al número 1 del Billboard de l'any 1955.

Sempre és un plaer tensar-se la música dels Everly Brothers i fer-ho una cançó que, a més, ha estat l'única a la història de la música en ser número 1 a totes les llistes del Billboard, a la vegada la pop, la country i la rhythm and blues, a més de conquerir el número 1 en el Regne Unit. All I Have to Do Is Dream, tot el que he de fer és somiar, es va publicar l'any 1958 i ha estat també la segona proposta d'aquesta nit a la 9-9-7 a Ràdio.

El nostre protagonista, Polanka, l'home somiat per les noies dels anys 60, va escriure expressament aquest tema per a la pel·lícula independent titulada The Private Life of Adam and Eve, que és el tema que estem escoltant. Poc després, el seu èxit com a senzill el va incloure ràpidament en el famós disc recopilatori Polanka Sings His Big 15. Es publicava aquesta peça el 1960. I el 65, aquest cantant francès anomenat Christophe a conqueria les llistes franceses i també a bona part d'Europa amb aquesta inolvidable cançó Aline.

0: Una cançó que ha tingut dos moments a la història de la música. Primer, quan es publicava l'any 65, va vendre 1 milió de còpies i va ser número 1 a tota Europa i també, evidentment, al seu país d'origen, a França. Però és que l'any 79 es va tornar a reeditar i va tornar a ser número 1 a les llistes franceses. Des de França, Christophe, amb aquesta balada romàntica a l'in sonant aquí a la ràdio.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

Estem escoltant un tema compost per la cantautora de folk rock nord-americana Hetty West. Aquest A Hundred Miles es va incloure en l'àlbum aclamat de debut homònim de Peter, Paul and Mary, publicat el maig de l'any 62 per la seva discogràfica, la Warner Bros. Records. Són un quart d'onze de la nit d'aquest dimarts 22 de setembre i ara mateix a la ràdio...

1960 Years 96 Llàgrimes és una peça de la banda Christian Mark and the Mysterians que es publicava en l'any 66 i arribaria en el número de la llista Billboard Hot 100 i es va incloure com a tema principal del seu àlbum de debut homònim que portava el mateix nombre, 1960 Years. Era un novembre de l'any 66. Anem combinant les cançons en aquesta nit de dimarts abans d'agafar el son per poder començar la jornada del dimecres amb molta força, molta intensitat, que millor que fer-ho amb molt bona música en companyia de la 9-9-7 ara mateix. Doncs ells, Simon Garfunkel i la cançó del pont del carrer 59.

Sense cap tipus de dubte va marcar el seu moment aquest duet dels anys 70, Simon & Garfunkel. El nom d'aquesta cançó fa referència al pont de Queensborough, de Nova York, que connecta Manhattan amb Queens, i és una cançó que es publicava el 10 d'octubre de l'any 1966 dintre del seu tercer àlbum d'estudi aclamat, que portava per nom Parsley, Sage and Rosemary and Thyme. I ara, amics, doncs Marvin Gaye, un dels grans també de la música nord-americana, amb aquesta cançó dels 70.

0: A inicis de l'any 1970 i dins de l'àlbum titulat That's the way love is, el cantant Marvin Gaye publicava aquesta cançó Abraham, Martin and John. La cançó original, del 68, és un emotiu tribut a quatre grans líders nord-americans assassinats malauradament: Abraham Lincoln, Martin Luther King, John Fitzgerald Kennedy i Robert Fitzgerald Kennedy. Aquest és un tema de caràcter profundament social que va marcar el camí de la transició artística del nostre protagonista, Marvin Gaye, just un any abans de publicar la seva gran obra mestra, com va ser What's Going On. Una altra cançó important que ha sonat aquí, en el programa anomenat Long Play.
1: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

Doncs de ben segur que deus dir aquesta cançó m'està sonant molt clar. És que la versió original és l'any 67 i va ser un duet clàssic de Marvin Gaye i en Tammy Terrell. Però atenció, perquè aquest va ser el primer número 1 de Diana Ross en solitari. Sí, la mateixa Diana Ross que conformava part del grup extint de The Supremes de Motown. Cap muntanya és prou alta. I es inclourien el seu primer àlbum que portava el mateix nom que ella, Diana Ross, era el juny del 70. Fa una estoneta escoltaven a Simon i en Garfunkel. Doncs ara ens n'anem al 73 per escoltar justament a Garfunkel.

Aquesta fantàstica cançó la va escriure el prestigiós compositor nord-americà Jimmy Webb, per ell, per al cantant Art Garfunkel. All I Know, tot el que sé, es llançava el setembre del 73 com a primer single de la seva ja trajectòria en solitari després de deixar la formació Simon Art Garfunkel, i es va incloure com a cançó d'obertura del seu exitós àlbum de debut Angel Clair, publicat en aquell 73 per la Columbia Records. Va tindre una gran acollida, va arribar al número 9 de la llista Billboard Hot 100 dels Estats Units i al número 1 de la llista dels adults contemporanis. Recordeu, aquesta llista és la que votaven o voten, en aquest cas, els oïdors de les emissores de ràdio nord-americanes.

L'enginyer de so dels estudis d'Abbey Road va ser el famós productor Alan Parsons per aquesta cançó dels The Hoolies. L'aire que respiro va ser escrit originalment per Albert Hammond i el mateix Hammond la va publicar al 72 en el seu disc It's Never Rains in Southern California. Aquesta versió, però, que escoltem, com us deia, les The Hoolies, es publicava al març del 74 i arribava al número 2 de les llistes del Regne Unit, a més de ser, doncs, evidentment, un èxit massiu a nivell mundial. En els Estats Units aconseguia arribar al lloc número 6. I ara anem a escoltar a Paul Simon amb Solitari.

Paul Simon amb aquesta cançó et proposava 50 maneres de deixar la teva parella. Es publicava el 25 d'octubre de l'any 75 i aconseguia arribar al número 1 de la llista Billboard al febrer del 76, sent l'únic senzill de la seva carrera en solitari en aconseguir-ho. Hem escoltat amb Paul Simon i Argan Funken junts, Paul Simon en solitari i també Argan Funken. I ara, Eric Carmen.

Aquest baladón no pot faltar a la teva playlist de música romàntica. All by myself, estem escoltant aquesta cançó d'Eric Carmen completament sol, es llançava el desembre de l'any 75 com a primer single del seu projecte en solitari, després de deixar la formació de power pop anomenada The Raspberries. També es va incloure en el seu disc de debut homònim que portava el mateix nom que Eric Carmen, de la mà d'Arista Records, número 2 en el Billboard Hot 100 a inicis de l'any 76.

L'ABC Records s'encarregava de llançar aquesta fantàstica cançó d'una durada de 8 minuts de la banda Steely Dan l'any 77. El tema se'n diu Aha i dona títol al seu aclamat disc que portava el mateix nom. Només aquí en aquest, el teu programa L'Omple, pots escoltar cançons tan llargues. 9-9 en 7 FM fins a les 11 fent acostat. Qui et parla, soc Xavier Baltà, produint aquest el teu programa, que pots escoltar sempre per FM o també a través del podcast. Recorda que a la web de la ràdio, a radiorubi.cat, tens disponibles quasi 300 i pico de programes d'aquest Long Play des que vam començar en el 2018. La setmana passada vam començar la temporada i vam fer un homenatge a la desapareguda Dolly Parton. Doncs em venia de gust tornar-la a escoltar amb un dels seus grans clàssics, aquests 9 to 5, amb aquestes ungles de porcelana que semblen una màquina d'escriure.

Títol de la cançó i de la mateixa pel·lícula en què ella participa. Gràcies a aquest èxit, va ser nominada a 2 Premis Grammys l'any 1981. I per acabar avui el programa, amics, doncs també categoria, evidentment. De la mà de Bob Seger i aquesta inolvidable cançó I Guess the Wind.

Against the Wind. Aquesta cançó va aconseguir destronar del número 1 el mític The Wall de Pink Floyd i compta amb els cors amb el legendari Glenn Frey de la formació The Eagles. Era un 25 de febrer del 80 quan la Capitol Records llançava aquesta cançó al mercat discogràfic. I així, amics, hem arribat quasi a les 11 de la nit. Però no te'n vagis, continua aquí a la 997, 24 hores al teu costat. Et fa companyia Ràdio Rubins. Per la meva part, res més desitjar-te que acabis de gaudir d'una bona nit i que descanseu. Dimarts vinent tornem aquí puntuals a les 10. Salutacions, aquí t'ha parlat, soc Xavier Volta. Que descanseu.

0: Són les 11 de la nit.
1: Sonido Vinilo. Revive los grandes éxitos de los años 70, 80 y 90. Tres décadas irrepetibles que marcaron la historia de la música, con la calidez y la esencia del mejor sonido analógico. Las canciones que forman parte de tu vida, como nunca has dejado de recordarlas. Todos los lunes a las 10 de la noche en la 99.7 de la FM y también en www.radiorubí.cat. Sonido Vinilo, con José Verde, porque la mejor música nunca pasa de moda.
2: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
1: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.
3: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
4: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu al pulmó si ho fan els altres.
3: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i Gent normal.
5: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'actualitat.
3: Actualitat, el programa de Ràdio Rubí on la música 100% en català és la protagonista.
5: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
6: Era això, sempre volem massa i necessitem...
3: Actualitat. Els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva.
7: El que buscava tenia ben a prop.
8: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural, de verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
9: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres a partir de les 7 de la tarda podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
8: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
9: Sí, sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
8: ¿Estás seguro?
9: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
8: Jejejeje.
0: és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
10: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
11: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
12: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
13: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
14: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
15: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana. Un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat.
16: I never left my side.
15: Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música. Us hi esperem.
17: Informatius de Ràdio Rubí.
18: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
19: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
20: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
17: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
21: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
22: L'estrena a casa de la Unió Esportiva Rubí serà diumenge. El primer partit de Can Rosés es disputarà a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí no faltarà. Reben el Martorell i nosaltres esperem al 99.7 de la FM i a la nostra web.
21: A Veu de Camp. Tots fem esport.
23: Sardanes d'autor. Un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
24: Sardanes d'autor, cada dissabte a 9:15 del matí a Ràdio Rubí.

0: Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al primer segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí. Quan és l'hora de menjar o quan ens reunim amb els amics o la família per celebrar quelcom o simplement compartir una bona estona, acostumem a sentir felicitat per allò que mengem, ja que les emocions i el menjar sempre van de la mà. Ara bé, hi ha moments de les nostres vides que el plaer de menjar es converteix en plaer culpable. Però per què culpable? Doncs culpable per menjar alguna cosa que no tocava o menjar a deshora, és a dir, la coneguda golafreria. Aquest sentiment culpable moltes vegades porta a sentir-se insegur o vulnerable. Al primer segon i postres estem molt a favor de menjar per plaer sense sentir-nos gens culpables, perquè no hi ha aliments bons o dolents, sinó que nosaltres mateixos els hi posem una etiqueta. No cal que us digui que s'ha de menjar de tot, però amb mesura. I el més important és gaudir sempre d'allò que mengem, des de l'amanida fins la crep de Nutella. El berenar és segurament l'àpat més perillós per la golafreria. Les persones adultes generalment no berenen. Fan cafè, potser amb un dolç petit, però en general berenar està reservat només als nens i als malalts, que poden destinar un moment del dia a la golafreria sense sentir-se gens culpables. Acompanyeu-nos, que avui dediquem el primer segon i postres a gaudir sense culpa.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Blai, Xili, com esteu?
1: Molt bé, Xili.
2: Jo, molt bé. Xili, he vingut acalorada perquè avui fa molta calor, però bé.
1: Bueno, avui amb la calor podríem fer un crep fresc. No sé si n'hi ha. Ho haurem de preguntar als convidats d'avui.
2: Això. A veure què ens diuen.
1: I després la secció que tenim després, un vinet també ben fresquillo, eh? Sí?
2: Sí.
1: Sembla bé?
2: Va, preguntem.
1: Marta, estem bé, molt bé.
0: Molt bé. Doncs bé, una crepe, del francès crepe, és una massa en forma de disc extremadament prima que se serveix farcida de tota mena d'ingredients dolços o salats. Els ingredients més comuns d'aquesta massa cuita són farina, ous, llet, mantega i sucre. La pasta s'estén en forma de disc i es cuina per les dues cares, en una paella o en una crepera, que és un aparell específic per obtenir-les de forma més còmoda. Avui parlem amb els propietaris del bar de l'11, situat a la plaça 11 de setembre. El Xavi ja va passar fa un temps pel primer segon i postres per parlar del seu restaurant. Però avui torna amb la seva parella, la Elo, perquè han obert un altre local. Estem parlant ni més ni menys de la nova creperia Al Teu Gust, al carrer Pintor Coelho, número 6. Això és a la plaça 11 de setembre, just a l'altra banda de l'11. Com esteu, Xavi i Elo?
3: Molt bon dia. Hola. Estem encantats i emocionats d'estar aquí per presentar el nostre nou projecte. És un projecte molt il·lusionador, que li donarà vida a la plaça, esperem, vida al poble, i bueno, us deixem provar cosetes noves, unes noves formes de fer creps.
0: Clar, vosaltres vau obrir el 13 de setembre, però la vostra intenció era obrir l'11 per així jugar amb el número?
4: Aquesta era la intenció, de poder sí? obrir l'11 a la plaça, a la mateixa celebració, però bueno, no ha sigut possible i trigarem uns dies més fins al divendres, que ja obrirem les portes perquè tothom pugui vindre a provar aquests creps.
0: Com ha anat la rebuda?
4: Molt, molt, molt bé. La veritat és que ja ens esperàvem tindre aquesta resposta per part de les persones de Rubí, però ha sigut molt gratificant, un ambient molt bo, molt satisfactori, la veritat. Molt contents, molt contents.
2: Home, esteu en un bon lloc, també.
4: Sí.
2: És a dir, per berenars i perquè teniu una escola al costat i no sé, esteu bé, hi ha molta gent, no?
4: Sí, la veritat és que l'estudi una mica que vam fer per muntar la creperia va ser sobretot això, buscar el públic, evidentment el més important, els nens, no? Sí. Que al final són ells que aporta també a la gent adulta i bueno, la plaça no només tenim l'escola sinó que també tenim un mercat, a la mateixa plaça també hi ha un parc per jugar als nens, és a dir, tot l'entorn està molt bé ubicat, no? I també pels matins les escoles també tenen aquests professors que surten una estona, poden estar en el local amb ordinadors, fer una mica de feina, i bueno, és a dir, el lloc és ideal. Uh-huh. Ha sigut un punt molt bo.
0: Per què vau voler obrir una creperia?
4: Bueno, la creperia, jo sóc francesa, i bueno, i la crepe, és a dir, cada cop que fem creps a casa, tant pels amics, pels la meva filla, és a dir, i sempre tothom em diu, els teus creps, que bons, que bons, que bons, i aquí amb la meva parella, amb el Xavi, doncs va animar a dir, i per què no muntes una creperia, que són molt bones les teves creps? I bueno, i vaig dir, bueno, vale, sí, és
2: allà vull.
4: Vale, sí, ho provem, no? És a dir, sí, sí, és a dir, jo sé que agrada molt i poder transmetre això a les persones que no em coneixen, doncs ha sigut el...
0: Sí.
4: Però el detonant sí que ha sigut el Xavi, perquè em pogués llançar realment a... Uh-huh.
2: El lloc... Que teniu, es podrà prendre a fora i a dins?
4: Sí.
2: Hi ha terrassa i hi ha per prendre, és a dir que també es pot fer com una miqueta de menú, no? O només serà creperia?
4: No, de fet farem creps, farem gofres, biquinis també, i també tindrem gelats, batuts naturals, sucs naturals, vull dir, és com un saló de te, una mica, vale. Enfocat una mica d'aquesta manera, per esmorzars i berenars, però podran fer, per exemple, un crep salat, es pot menjar perfectament al migdia.
2: Tindreu salats i dolços.
4: Sí, i sense gluten, molt important. També tindrem...
1: També, és molt important.
4: Sí.
2: Ara que parles això de sense gluten, pels vegans, També. Com ho teniu?
4: També
2: estarà controlat.
4: També, sí.
2: Perquè és que cada vegada, vulgueu o no, és més aquest mercat.
4: Sí, hi ha molta intolerància. Sí. I llavors seran sense gluten i sense lactosa també. És a dir, que també la part de la lactosa també és important, perquè pot ser sense gluten, però com hi ha llet en la massa, sí, és important també que porti sense lactosa.
1: Està molt bé.
2: O sense lactosa, o ho pots fer amb soja o amb una altra...
4: Correcte.
2: Una llet vegetal.
4: Correcte.
0: Clar, vosaltres sou parella. Com porteu això de compartir sector i ubicació?
4: Bueno...
3: Encara no sabem.
4: Jo penso que molt bé, perquè no tenim el mateix... Primer no farem el mateix. És molt diferent el... Ell fa més restauració, jo faig més berenars i cafeteria. Els horaris ens veurem menys. Clar. Això és la...
1: Bueno, però esteu a prop.
4: Sí.
0: Esteu
4: a
0: la
4: ciutat. Esteu a 50 metres. Això, compartirem menys temps, sí, perquè al final, clar, jo faig un horari molt més de matins i ell fa l'horari més de nits, no? Llavors, però jo crec que molt bé, ho portem molt bé, tinc molta pollo de per ser, molta confiança, és a dir, deixa que jo faci i que... I jo sempre dic, i això?
0: Sí.
4: Però jo crec que molt bé.
1: I al final acabes fent igual de nits, també, perquè el crep és una mica com la pizza, no? Anem a fer una pizza, anem a fer un crep. I això s'acostuma a fer molt a la nit. O sigui, et refies molt dels berenars i potser fas berenars i sopars.
4: El que passa que no vull invadir,
1: vale,
4: la part de la meva parella.
1: Mm-hmm. Bueno, però són diferents totalment.
3: Sí, és diferent.
4: Sí, però vull diferenciar molt bé, sí? És a dir, a l'aspecte després de tindre... Vull realment que sigui això, no? Un salon de té, que no sigui un restaurant, no? Perquè al final es convertirà en un restaurant. I tampoc, que sí, que potser a l'estiu s'allarga més a l'horari, però no vull... No, vull marcar molt bé el...
1: Vols marcar els horaris.
4: Sí, els horaris, sí. I sobretot no barrejar, no? Que prefereixo que vagin a fer una pizza a l'11 que no una crepa al
3: teu gust. Sí. Jo ho veig una mica diferent, perquè al final, si donem vida a la plaça... Sí. Al final donarem vida a la plaça i al final una plaça molt maca que ve tot el poble i si hi hagués una altra oferta gastronòmica a la nit, mm-hmm, també aniria perfecta, perquè sí, donaria això, vidia. Però al final aquest negoci, aquest local està pensat per fer cafeteria. O sigui, de 8 del matí a 8 de la nit, non-stop, de dilluns a dissabte.
2: Són hores ja,
3: sí,
2: eh?
3: Són hores, sí.
2: Entenc que no vulgui fer nits i no vulgui fer...
3: Sí. Hi ha diversos exemples aquí, que és el que deies tu, que sí que a les nits tira molt una crep salada, sí, un refresc, una crep salada i un postre, i ja ho tens. Però està molt ubicat a cafeteria. O sigui, creperia, però horari de cafeteria.
1: Vale.
3: També tindrem kits, també tindrem biquinis, també tindrem...
2: És
4: bastant. Pastissos
3: de les tietes, pastissos, i d'ella també, que farà també ella. Vull dir que tindrem un sortidet molt maco de la carta que complementa les creps. O sigui, no és...
0: Hi haurà alguna especialitat així molt vostra, que sigui molt única?
4: Bueno, de fet, la crep ja és única, és a dir, no hi ha cap mercat ara mateix que facin la massa com la faig jo.
0: Explica'ns una mica com la fas, la massa.
1: Sense dir el secret.
2: No es pot dir.
4: El secret, al final, els ingredients són els mateixos, però són les quantitats.
1: Vale.
4: Quanta quantitat poso de farina, d'ous, i després hi ha...
1: Tipo de farina, tipo de mantega...
4: És molt important, és molt important. Aquí també és veritat que... Podem fer la mateixa crepa aquí i jo la faig a França, però no tindrà mai el mateix gust per les aigües.
1: Sí,
4: llavors,
1: sí, sí,
4: sempre hi ha... Però l'essència sí que hi és. Sí. I després hi ha un toque que no ho puc dir, que és el que diferencia realment de totes, de tota la massa. Per això et dic que amb un especial no, perquè al final els ingredients, la Nutella, tothom la coneix. No la fabrico jo. És a dir, la xocolata blanca, el mateix... Totes aquestes, els ingredients no els fabrico jo, no? És a dir, és la imaginació de la massa que porta realment la diferència.
3: Sí, i la massa, per exemple, al final és farina, ous, mantega, però quina mantega, quins ous...
2: Sí, és el que hem dit. Saps? Sí, sí,
3: és
2: sí.
3: D'on venen, tal qual, és una miqueta el que es notarà al final al paladar.
4: Sí. També és important que la matèria prima és de proximitat. Tot el que siguin els salats, tots són, és del mercat, és a dir, pernil dolç, pernil salat, salts de cases, també. Vull dir que, al final, tindre ingredients també frescos fa molt...
2: És important.
4: Fa sí. molt a quan tu et menges una crep.
1: Faràs amb farina blanca o faràs com a la Normandia el sarracé, també?
4: No, la faig amb farina blanca.
1: Vale.
4: La nostra és farina blanca, vale. No és la brotona.
1: Ja ho sabeu, farina blanca.
2: Una crep especial que et faci...
4: És la de la meva mare.
2: I quina és?
4: És la de sucre. És a dir, és la de sucre. És sucre i mantega. Vale. Realment, és una... Quan la gent econòmicament no té... Bueno, pues, no té... la massa, la farina no era cara, la llet tampoc, els ous tampoc, llavors només menjàvem bon, aquesta de sucre.
2: Mm-hmm. Com aquí, amb els pagesos, fèiem el pa amb oli i sal,
3: o amb vi sucre.
2: I ja està, i ho fèiem amb el pa. Sí.
4: És aquesta, per mi la millor, perquè a més aquí ja notes la massa. És a dir,
2: sí.
4: Tot ho pots disfressar amb els ingredients.
2: Però
4: no?
2: Quan és senzill...
4: És on trobes... Si jo em puc menjar la massa sense res, és que
2: és, bona,
4: és la que més m'agrada.
1: I tant,
4: sí.
1: I tant.
0: Com definiríeu la proposta de la creperia en tres paraules?
2: Ui!
1: No, Marta!
2: Esta ha sido...
3: Jo diria, una d'elles seria tradició.
4: Tradició
3: seria una d'elles.
4: Sí. Infància, per mi, és, em recorda molt la infància. I després jo

0: i de disfrutar d'aquesta crep amb la companyia que sigui, amb un mateix, però que digui...
1: De l'espai en general.
0: Sí, i que aquest, això, que es transporti... Amb
2: i que després et torni i dius... Li ha agradat.
0: Sí, sí.
3: Clar, la recepta que fas actualment és la que feia la teva mare o l'has anat modificant una mica?
0: Sempre modifiquem, és a dir, les generacions...
2: És que...
0: Sempre...
2: és obligat, em
0: sempre
2: sembla.
0: Sempre modifiquem, sí, l'he modificat una mica... Primer de tot perquè la sense gluten evidentment no es pot fer de la mateixa manera, ni amb farines ni amb llets, però sí que hi ha una part de que és la mateixa que hi ha.
3: Clar, realment hi ha algun farcit que hagueu notat que s'està venent més o que us hagin demanat més?
0: La Nutella és la número 1. Al final és la que més demanen a... És la que menys es demana. És veritat que la crep està molt, molt enfocada als nens. És a dir, els nens van a una fira i volen una crep, passen amb un...
2: Perquè és el que es coneix ara. Té poca història aquí. És més a França, potser és més conegut i té més ingredients, més d'allò. Aquí és el que es coneix és el de xocolata i el que estàs dient. Però suposo que si al vindre a la teva creperia i vas veient altres coses, clar, el de la taula del costat dirà, ui, això no pot estar malament. Jo en vull un d'aquella, no sé com es diu, aquella. No us ha passat a vegades que vas a algun restaurant i dius, jo vull allò.
0: Totalment. Totalment. Sí que hi ha algunes... Les més especials són amb salats, perquè al final els nens no volen provar. Quan anem amb un nen i prova aquest, no vull provar. Jo vull la Nutella i els nens són molt que no volen provar. Els adults sí que volem provar.
2: Home.
0: I els adults, és veritat que ens agrada més potser els salats que no els dolços, no? I llavors en els salats sí que hi ha sorpreses.
1: Vale.
0: Però heu de vindre per vindre a veure la carta.
2: I tant que vindrem, oi?
1: Vale.
2: Sí. A més, els grans és més el healthy, no? Que ara que tot... sí que hi haurà el que és el crep, però tot el que posis a dins, si hi ha fruita i coses així... Bon...
1: Sorpresa. Sorpresa. Has vist la cara en què t'ha mirat?
0: Has de vindre.
3: I veig, Xavi, tu amb l'11, com va?
4: Jo perfecte, jo bé. Bé.
3: Sí?
4: Bé, molt bé, sí, molt content, com sempre. Treballant molt.
1: Ja són 3 o 4 anys?
4: 3 anys i mig.
1: 3 anys i mig.
4: 3 anys i mig, sí. El març, 4 anys. 15 de març.
1: Molt bé, fantàstic.
4: Sí. Jo a la meva, molt content, i ara pues, em puig en aquest nou projecte, encantadíssim. Vull dir que sí, fantàstic.
3: Heu fet algunes innovacions des d'aleshores? O...
4: Bueno, una miqueta de reformes, hem pintat una miqueta d'alguna cortina, alguna decoració, hem canviat algun plat, sempre canvio plats, sobretot de temporada. Però bueno, vins també, sempre presenten vins, i bé, sí, no? Sempre a la línia, una miqueta, has d'estar darrere... I cada temporada que comença pues, comences amb ganes i sí. Comences amb il·lusió i ara mateix acabem de venir a vacances quasi, vull dir que il·lusionant, com sempre.
3: Clar, vosaltres a l'11, a la ruta de tapes, veu fer una torradeta de Santa Teresa, que era l'única dolça de la ruta.
4: Sí.
3: Era ja una mica una declaració d'intencions amb la creperia.
4: No, la ruta de tapa, el que vaig pensar va ser, ja que totes són salades, pues, que tothom vingui a fer el postre aquí.
0: També.
4: O sigui, aquesta era la...
1: Sí, i realment, la Xili i jo, que estàvem jurat, vam passar i vam repetir tot. Molt era bé. Molt bona. Molt
0: aquest any no la pot fer, perquè aquest any entro jo a la ruta i el postre no el pot
1: bé. Bueno, doncs et toca primer plat, ella posa.
2: No, exacte. A més, vam fer tota la ruta...
1: Vam fer la ruta i pensant.
2: I vam acabar...
4: Sí.
1: Vam fer el que tu dius.
4: Doncs vosaltres vau fer o sigui, el que hi havia perfecte.
1: Sí. Al ser jurat en vam fer 7 o 8 cada dijous,
2: sí.
1: Era?
2: No, 10 cada.
1: O 10, no sé quants.
2: 10 cada dijous.
1: Que passa que compartíem, perquè déu-n'hi-do. I vam dir, bueno, l'última d'avui...
4: El postre.
1: I vam vindre a l'11 a fer el postre, i tant. I realment era molt
2: bona.
1: Era molt bona. Sí.
4: M'alegro.
1: Què més?
3: Bé, doncs, moltes gràcies, Xavi i Elo. Esperem que tingui molt èxit la vostra creperia.
1: Segur que sí.
3: I a veure si us va venir la gent, que segur que sí.
0: Moltíssimes gràcies.
4: Moltes gràcies.
3: A vosaltres.
1: Ens veiem.
0: Que vagi bé. Adéu.
2: Vinga.

0: Doncs ara acabem d'escoltar una cançó força divertida anomenada Le Petit Pain au Chocolat de Jo Dassin, que ens parla ni més ni menys d'una història relacionada amb el típic berenar de pa de xocolata. Doncs bé, ara retrobem el primer segon i postres amb el Jordi Rusterazo, president de l'Associació Rubinenca del Vi. Avui parlarem amb ell de la verema, els incendis, les temperatures i de quina manera ha canviat la manera de fer vi a causa del canvi climàtic. Com estàs, Jordi? Com
1: ha
0: anat l'estiu?
1: Bona tarda. Ha passat molt ràpid, eh?
0: Sí?
1: Sí, jo no sé vosaltres, però...
0: També, també.
1: Ha passat volant.
2: En aquesta calor vols dir que no volíem tots que passés una mica volant?
1: Perquè, si estàs de vacances, no.
3: No ho notes tant. Jo treballant ho noto molt més que si estic de vacances.
2: Jo no, jo quan treballo...
3: Vés, home.
1: De vacances no hi ha problema.
3: Ell està sempre de vacances, per això no ho nota.
0: Bé, doncs el tema d'avui... Ens podria explicar una mica com els vermadors han afrontat tota aquesta acceleració de la verema primerenca?
1: Sí, penseu... que el tema del canvi climàtic és un està super de moda ara i sempre estem parlant amb tots els aspectes, no? Ja de la vida. I la verema és un mes. És a dir, penseu que aquestes temperatures tan altes, en mesos on no estàvem acostumats, té una influència al camp. Uh-huh. És a dir, penseu que en els últims 10 anys aproximadament hem avançat la verema entre 10 i 15 dies. La verema era a setembre.
3: Sí.
1: I ara la verema és a agost.
2: Sí.
3: Sí. I fins a partir tot... de la diada era.
1: Sí,
3: a partir... I moltes, segons com, molt més llarg.
1: Moltes festes dels pobles eren després de la verema,
3: sí.
1: No? Aquestes
3: sí.
1: Coses, no? Uh-huh. I ara es fa la verema a l'estiu, però a l'agost.
3: Vull a la última d'agost, quasi tothom.
1: Exacte. I, sí. I hi ha gent que fa juliol, fins i tot.
2: Depèn de la comarca.
3: Depèn del raïm o del
1: lloc. No, a més, penseu, tenim un problema que és el clima que ens fa avançar. Llavors, per què avancem? Perquè penseu que el raïm, al rebre tanta calor, fa una concentració de sucre brutal. Uh-huh. I abans de temps. Llavors, si no anem a bramar, l'íntex d'alcohol que ens pot sortir del vi és molt pujat i després tenim problemes, perquè què fem amb uns vins ara que estan de moda, els vins lleugers, fluïts, i no, tota aquesta moda, sí, sí. Desalcoholitzats, amb vins que tinguin 17 graus, és impossible. Llavors ja s'ha d'avançar tot. Més problemes, que és una maduració que és artificial, per dir-ho així. Vull dir, sí que madura per dins el fruit i tenim sucre, tecnològicament és correcte, però fenològicament la pell, les llavors no maduren. I això fa que els vins arrosseguin després amb gustos de vegetals, molts tanins, astringència, és a dir, que ens canvien l'estructura del vi absolutament.
2: Sí, sí, totalment.
1: Llavors, a banda de que sigui un problema per temps, també és un problema per l'estil de vi que volem fer. S'ha de fer molta intervenció. Mm-hmm. És a dir, hi ha cellers que desalcoholitzen, per això que us he dit abans, perquè tenen una quantitat de sucre brutal i a l'hora quan comença a fermentar allò no per a ningú. I fins i tot es fan intervencions amb perden acidesa, molts dels casos. Bueno. Un vi, si no té acidesa, no té sentit.
2: Vale.
1: Per tot el nervi, la columna vertebral, no? Per dir-ho així. Uh-huh. I es fa molta intervenció al laboratori. Penseu, o sigui, el vi, penseu que és un producte supernatural, ja no ho és tant, però amb aquestes calors i no només que faci calor abans, sinó onades.
2: Vale.
1: No? Madurar...
3: I sense pluja.
1: Sí, però al final el tema de la pluja ha plogut quan havia de ploure. Vull dir, més o menys. Mm. És a dir, hem tingut
3: segons
1: una tardor, un hivern que ha plogut i ara a l'estiu no volem la pluja. No la volem. No. Per brava no volem la pluja. Som fons, tenim problemes. Pluja ja n'hi ha hagut. Però aquestes onades fan que les maduracions siguin heterogènies.
2: Val.
1: És a dir, a la mateixa planta trobarem grans que estan madurs, uns altres verds.
0: Clar, no estaran iguals, realment.
1: És un desastre.
3: No és uniforme.
1: Sí, és un treball de vigilància contínua de la vinya, d'avançar tot, de fer treballs a l'agost, que és difícil també de fer-los, a nivell d'infraestructura, a nivell de personal.
3: És que no trobes la gent.
1: Exacte.
3: No, la gent
0: és un més complicat.
1: Sí, penseu que us deia juliol perquè, per exemple, quan Freixenet, Codorniu volen ja el most, ells marquen, no?, quan s'ha de bramar. I aquest any s'ha bramat super d'hora. Mm-hmm. Vull dir, que sortia allò amb una acidesa que tirava enrere, no? Però perquè es tenen una estructura i no poden estar... no la poden moure tan fàcilment.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Clar, aquest fenomen ha afectat a tot Catalunya.
3: No.
1: A tot Catalunya, a tot Espanya...
3: No tot igual.
1: Bueno, no tot igual, però us podria dir que és un fenomen mundial.
3: Mm-hmm.
1: Mundial perquè, penseu, l'estil de vi que fem aquí va una mica en concordància amb el clima que tenim. Si ens canvia el clima, ens canvia l'estil de vi.
2: Vale.
1: Llavors, aquí què està passant? Que puja el grau, però ara el mercat no vol grau.
2: No.
1: Llavors tenim un problema. Hem de fer les mil i una per intentar corregir això. A les zones, per exemple, Alemanya, Alsàcia, o zones més al nord, i són uns vins més fluïts, més frescos. Què passa? Que també fa calor. I com es estan sortint ara? Vins amb concentracions alcohòliques altes, també, i molt concentrats. Llavors, ha canviat l'estil. És a dir, per intentar fer aquest estil de vi, han de tornar a fer ells coses, no? Intervencions.
3: Ja, però aquestes intervencions que estàs dient ara va una miqueta en contra amb tot el que estan fent ara, perquè s'està buscant lo ecològic, el mínim intervenció, no? És la moda que s'està posant ara.
1: Aviam, és que això de les etiquetes és una mica subjectiu, ho hem d'agafar entre cometes, perquè parlen dels vins naturals, no hi ha cap vi natural.
3: Sí. No, natural 100% no. Però la mínima intervenció,
1: sí,
3: em refereixo. Clar, amb aquestes temperatures, tu dius això que puja molt, poca acidesa, no? I molt
1: sí,
3: grau.
1: Sí, molt grau.
3: Clar, aquí com no facis alguna cosa, és com
1: allò
3: un caldo que em surt salat, a veure
1: sí,
3: què.
1: Sí.
3: Si li poso aigua, és una porqueria.
1: Sí.
3: Perd tota la gràcia. Doncs, clar, aquí sí, com ho arreglem?
1: Com ho maneguem? A veure, mínima intervenció també s'ha de madurar que és mínima i que és molta intervenció. I depèn de quina intervenció es pot, diguem-ne, dir que és més acceptable i una altra ja no tant. És a dir, si tu estàs al peu de la vinya i estàs cada dia vigilant i collint els grans que estan madurs i l'altre dia tornes, això està bé.
2: Vale.
1: Quan parlen moltes vegades de mínima intervenció volen dir que no s'hi apliquen sulfits, no s'hi apliquen fertilitzants no naturals, és a dir, però intervenció al vi hi ha moltíssima.
3: Uh-huh.
1: És a dir, us podria dir que a lo millor al laboratori no sé si hi ha més de 100 compostos que se li poden afegir sense cap mena de problema, que no són ni són nocius ni res, però són correctors. Perquè si et surt un vi que no té la suficient acidesa, s'afegeix àcid.
2: S'afegeix un àcid.
1: Ja està.
2: Vale.
1: I corregim.
2: Vale.
1: Si et surten molta, també corregim. Si et surten notes que no són agradables, es poden corregir. Vull dir, al final, hi ha molts vins, per exemple, que els diuen de mínima intervenció, que diuen no fem res. I, a veure...
3: Ara és difícil.
2: Algo s'ha de fer.
1: Algo s'ha de fer, perquè al final és una cosa que tu te l'aprens.
3: Uh-huh.
1: Hi ha, per exemple, alguns vins que tenen l'etiqueta de minimíssima intervenció i que te'ls has de veure
3: al moment
1: perquè és que no tenen sulfits desenvolupen compostos com putrecina, cadaverina, vull dir...
3: Déu-n'hi-do.
1: A veure...
3: ja el nom et tira enrere.
2: Ja parla molt.
1: És així, perquè és biologia, és un ser viu.
2: Sí.
1: A veure, mínima intervenció, però amb unes condicions mínimes de salut per la gent que s'ho pren. Però ara sí que han de fer moltes coses. Al laboratori, a la vinya, al celler, és un no parar. De fet, és
3: I una pregunta, si resulta que tenim una vinya, no? I aquesta, amb aquestes calors, i nosaltres tenim un tipus de vi amb aquella vinya, clar, aquestes calors i tot està canviant per aconseguir el mateix vi que les altres anyades, aquí deu ser una feinada tremenda.
1: Clar,
2: les intervencions que tu dius.
1: Intervenció.
3: Fins que arriba un punt que dius, haig de deixar de fer aquest vi X perquè ja no el puc realitzar.
1: Ens trobarem amb això. De fet, estan canviant els perfils. Ens trobarem amb això, perquè és el que us he comentat abans. A zones altes, ara, per exemple, es pot fer vi que abans no es podia fer.
3: Sí.
1: I a les zones més, diguem-ne, baixes, és gairebé impossible allà, amb la calor.
2: Aquí, per exemple, a llocs del Pirineu s'ha plantat vinyes
1: en llocs
2: molt alts per fer aquell vi de gel i vins d'aquests, així teòricament, que després són molt frescos, però tot això també està canviant, ho ha canviat ja de cop.
1: Correcte. Ara, per exemple, es poden fer zones de Pirineu, per exemple, vins... Mm-hmm. Més o menys com els que fem com el Penedès.
2: Sí, perquè les temperatures aquest any han estat pràcticament les mateixes.
1: Exacte, perquè per fer un bon vi el que necessites és aquest intercanvi de calor pel dia, fred per la nit...
2: Sí, això.
3: Les marinades...
1: Exacte, i un clima que no sigui, que no vagi a onades, sinó la pluja amb el seu temps... Llavors, ara ho estem notant, vas al Pirineu allà i fa una calor de...
2: Sí, com aquí.
1: Sí, com aquí, dius... Està canviant tot. Llavors, per poder intentar aconseguir el mateix estil de vi, intervenció. A la vinya, al celler, química...
3: Tot.
1: S'ha de fer tot això. Si no, al final et trobes amb un altre producte.
2: I això encareix els preus, clar.
1: Evidentment.
2: I bastant. Tanta intervenció...
1: Bastant. Sí. Tu pensa una cosa, no és el mateix que tinguis un ramat d'ovelles i les deixis allà al camp.
2: Deixes.
3: Que ara també tenen problemes, han tingut problemes aquest any.
1: Sí. Que hagi d'estar cada setmana pinso i ara cap endins. Vull dir, això t'encareix tot.
2: Clar.
3: I en el mercat està havent problemes també, perquè al pujar el preu i tot això, no sé, ja que cada vegada hi ha un consum més baix.
1: Tenim un problema. A veure,
3: hi ha vinyes que s'estan deixant.
1: És un problema. Ara mateix, el camp, i concretament el sector vitivinícola, està en una crisi mundial
3: molt greu.
1: I tenim la culpa nosaltres, evidentment. No? Ja la culpa no li podem dir, no, és que és el clima, no. El tema està que hi ha moltes regulacions que no fomenten el que funcionin les coses bé i també està el tema de prohibicions, etc. Ara mateix la cultura del vi no és gaire popular, l'alcohol és, és el dimoni, i llavors amb tot això és un perjudici absolut. Baixa el consum.
3: Penseu que els nostres avis anaven a la vinya, anaven a treballar i s'emportaven la bota de vi.
1: Correcte.
3: I bevien vi a totes hores, l'aigua a poca. I ara ens estem tornant a una societat o el que beu cervesa o no beu res d'alcohol. Perquè jo vaig dir, hi falta més publicitat, perquè va haver una època que es va posar molt de moda allò, el vi blanc, per trobar-se amb les amigues, amb una terrasseta, i jo la trobo a faltar. Aquesta publicitat no ha tornat a ser. No a hi ver, és.
1: Tu pensa una cosa. És culpa de tots.
3: Sí.
1: Jo posaria el mateix sac als celleristes, als distribuïdors, als viticultors, tothom. És a dir... No hi ha una unió per poder fer les coses conjuntament amb grup i tenir força per intentar fer polítiques o programes de promoció.
2: De promoció.
1: Exacte. Això en primer cop, el primer punt. I el segon punt és, a nivell polític, el recolzament és nul I a nivell ètic des d'Europa i Brussel·les i tot això, el vi és verí. Ja volíem fins i tot... es va aturar una mesura que volíem posar el vi com els paquets de tabac que surten...
3: En sèrio?
1: Sí, sí, que un pulmó i càncer i coses sí. d'aquestes, que posés
3: una copeta al dia
1: a l'ampolla, que el vi era perjudicial textualment.
3: Una copeta al dia és bona, per la sang.
1: Sí, llavors, sí. penseu que a Europa la corrent és aquesta. Llavors dius, si Europa som la cuna del vi... Sí. Si som una cultura del vi, si la civilització nostra és des de quan tenim el vi,
2: clar.
1: Va lligada. Però ara, com que som tan
2: han decidit
1: perfectes, el vi és una cosa que no està bé sí. i l'hem d'intentar eliminar com sigui. I aquí tenim la prova.
3: Doncs no.
2: Quina pena.
3: Les celebracions, una trobada amb el teu noi, obrir una ampolla de vi... Queda molt maco amb tot això. Sí, què vols?
1: Sí.
3: Brindes. No et dic cada dia. Jo, per exemple, durant tota la setmana no bec vi perquè treballes i tot. Però al cap de setmana...
2: Tota mesura és correcta, però sí, sí, el que diu...
1: Tampoc cal, vull dir...
3: Sí, sí.
1: Nosaltres des de l'associació...
3: Igual el cava també, el cava... allò que mires la tele i només és quan ens bombardegen és per Nadal.
2: Sí,
1: ja...
3: Però... I abans et sortien més.
2: Sortien, sí.
1: Però és el que tenim. Vull dir, a nivell polític, i està claríssim, no hi ha un recolzament, però ja a nivell de tota Europa. És que la Generalitat... No. És que és general. I des de Brussel·les ens marquen que el vi és una cosa... I llavors això es tradueix en que baixa el consum. Les campanyes de promoció ja no es fan tant. Vosaltres penseu que tampoc pots fer gaire publicitat perquè té alcohol.
2: Perquè té alcohol, clar.
1: Llavors, tot això que deies, que abans ens impactaven sí. amb moltes... No es pot. Mm-hmm. Pensa que no es pot. Llavors, mm-hmm. clar, si només estan posant pals a les rodes...
3: A les rodes és impossible.
1: Al final... I a sobre tenim el canvi climàtic.
3: Això és molt important.
1: I a sobre més coses, que ara parlarem. Llavors dius...
2: Déu-n'hi-do.
1: Jo des d'aquí recomano a qui sigui que tingui uns estalvis importants, si vol invertir, que no ho faci amb el...
2: Amb el vi.
1: No, perquè no té un futur...
2: La cosa no té un futur massa...
1: Sí, no té un futur que... Bo. Diguem que cada cop va menys. És així.
0: Jordi, quines conseqüències ambientals i econòmiques ha portat l'avançament de la Baremo?
1: Econòmiques? Ja hem parlat d'increment de preu mm-hmm. o reducció de marge dels elaboradors.
2: Vale.
1: Les dues coses. A nivell ambiental, a veure, ben bé els treballs que es fan són els que es feien. Vull dir, no hi ha un canvi, no és que utilitzin substàncies, no, es fa tot igual, més mm-hmm. o menys. Però sobretot és això, és un encariment de preus, molt més de treball i una reducció de marges important.
0: Clar, també si el raïm es recull un mes abans, també necessita més refrigeració, no? Potser...
1: O no, pensa-hi que això va ràpid.
2: El procés és el mateix.
1: Tu has de recollir el raïm ràpidament i tu ja el poses a refredar i fas totes les accions. Vull dir, que tinguis un mes més o menys o 15 dies a un dipòsit al most, tampoc no va d'aquí. Però sí que és un trastorn, perquè tu tens una planificació com a totes les indústries, com a tot. Tu planifiques un treball, planifiques una sèrie d'accions i de tasques i de sobte et ve una dada de calor que et ve al juny mm-hmm. o finals de maig i dius, ei...
2: És un problema greu. Sigui per trobar personal, és que per moltes coses...
1: Sí,
2: per
1: perquè no saps quan, clar, quan clar. Hi has d'estar. Tu pensa ja, abans tothom ja sabia que tu al juny ja, tu fas control, no? El juliol fas control, a l'agost... Ja estàs a sobre i al setembre a collir.
2: Sí.
1: I ara d'anar a peu de vinya cada dia, a veure com va tot.
2: Vale.
1: Perquè si et passes, és això, agafar un raïm molt, amb molt de sucre és molt difícil després controlar el grau. Es pot desalcoholitzar en part.
2: Vale.
1: Però això són unes despeses molt importants, i llavors dius, potser no et surt a compte al final. No venc el vi perquè té molt de grau, i si el faig amb menys grau tampoc el puc vendre perquè és massa car.
2: Vale.
0: Clar, perquè quin tant per cent de producció s'ha perdut segons la previsió inicial?
1: A veure, jo no crec que s'hagi perdut.
3: Aquest any ha sigut bo, per això, diuen,
1: sí,
3: eh?
1: No.
3: Sí, aquest any ha sigut bo.
1: No penso que hi hagi un percentatge que s'ha perdut. Sí que segurament no s'ha fet tot el vi que
0: s'hauria d'haver fet, no?
1: Exacte. Segurament hi ha molts raïm que ha anat a terra.
0: Mm-hmm.
1: Eh? Perquè no es podia. Aquest any, per exemple, hi havia una bona producció amb volum, i hi havia un problema perquè al tenir tant de volum, on col·loquem tant de vi?
2: Val.
1: Què fem? Llavors, el més fàcil és tirar-ho a terra.
0: Claro.
1: I almenys mantens una mica...
3: Ho selecciones, no? També sí, els hi serveix, sí, per seleccionar, sí, i sí, que el raïm, la planta li doni més.
1: Sí.
3: Si tens 4 o 5... No sé com
1: sí, es no, diu. No, ja sé el que em vols dir. Això fa molt també a Itàlia, a Barolo, per exemple. Mm-hmm. Tu veus allà tota una línia de vinya.
3: Sí.
1: A l'agost, eh? I t'aixeques un dia, veus que està la meitat tirada a terra.
2: Vale.
1: Però ja estan ben grans i ben... Saps? Llavors... Sí que trien els millors botims.
2: Vale.
3: Això, botim.
1: Exacte. I perquè estiguin el més concentrats possible.
2: És com aclarir la fruita. Així,
1: sí, però una cosa és fer-ho.
2: Vale.
1: Perquè tu vols el producte amb la màxima qualitat.
2: Val.
1: I una altra cosa és fer-ho perquè no la vendràs.
2: Vale.
3: Uf.
1: És difícil, això, eh?
2: Vale. Vale.
1: Perquè què fem amb tants hectolitres de vi? Què fem si no tenim consum, si està baixant?
2: Clar, clar.
1: Què fem? Doncs si podem anar a fer vermuts, podem fer
2: que sí.
1: Alcohols, podem fer... Però al final, baixar el preu.
2: Sí, sí. Okay.
3: Reinventar. Què podem fer amb aquest raïm?
1: Reinventar, però... Pensa que
3: reinventar o fer una altra cosa.
1: Tothom ho ha pensat, tot.
2: Segur.
1: Vull dir que això no...
2: És complicat, eh?
3: Jo, em sembla que... Ahir parlava amb algú i diu, aquí no es veu el mosto. A que no? No hi ha la...
2: La cultura
3: del mosto.
2: És veritat.
1: Hi ha alguns cellers, i més petits, que estan començant a vendre... Mosto. No a fer el mosto, però el tenen, a vendre'l.
2: Vale.
3: Sí.
1: Per fer una alternativa de... Si tu fas una visita o hi va una família, llavors... per la canalla o per qui no vulgui beure alcohol. És suc, al final.
3: Doncs,
1: és suc
3: de raïm. A la part de baix d'Espanya,
2: sí,
3: és
2: típic, diu, culturalment, demanem
3: sí,
2: un mosto.
3: Mosto.
1: Sí. Mosto grape, no us en recordeu del mosto grape? Aquell
3: sí,
1: que anunciaven
3: a la
1: tele fa molts anys. Llavors això s'ha perdut.
3: Però aquí no és tradició.
1: No hi ha tradició.
3: No han entrat.
1: Però bé, van fent cosetes. Ja, aquí va venir una... Sembla que va ser el juny o el juliol. Van fer una activitat amb un celler que es diu Molet Viticultors, del Penedès. I van portar un most.
2: Mm-hmm.
1: I em comentaven... Saps el que més venem de tots? El most.
2: El most.
1: No el fa ningú. No el fa
3: però aquí?
2: Clar, clar, clar.
3: Aquí, a Catalunya? O...
1: No, del seu celler. Si ell feia diferents tipus de vins...
3: Sí.
1: I amb ampolles, amb volum, el número d'ampolles, venia més most...
2: Que vi.
1: Que vi.
2: Ostres.
1: Però, clar, perquè pues, no es ven.
3: Mira que el most, jo l'únic problema que li trobo és que és molt dolç. Bueno, és molt
2: és
3: dolç.
2: És un suc d'una fruita, clar.
3: Sí, té clar, molt sucre.
1: Per això és most.
2: Sí.
1: No seria vi, no? La mel és dolça, no?
3: Sí.
1: És mel. És clar. Té el seu... Target, també. Sí.
0: Hi ha alguna varietat de raïm que s'hagi de collir abans perquè madura més aviat?
1: Sí, hi ha varietats que són primerenques. Sobretot, les més primerenques són les varietats que tenim aquí, que són forànies. És a dir, les que són autòctones estan una mica més acostumades a aquest clima i a ser una mica més tardanes.
0: Sí.
1: Les forànies, cabernet sauvignons, rieslings, chardonnays...
3: Però aquests no són d'aquí.
1: Ara sí són d'aquí. Ara, bueno, ja són d'aquí.
3: Ara tot ara ja és d'aquí, però, no, però no són les autòctones.
1: Sí, però això dic de fora. Aquestes que són de fora, normalment són les més primerenques. Perquè són d'una altra zona, estan acostumades al fred, els hi encanta el fred, van més a poc i aquí, clar, aquí va tot molt ràpid.
0: Sí.
1: Llavors, aquestes varietats que no són autòctones pateixen molt més el canvi climàtic, fins i tot les estan deixant de... les estan traient molts llocs. Estan apostant més ara per les varietats autòctones de sempre.
2: Déu-n'hi-do.
1: Que per les, sí, per les garnatxes, les carinyenes, el sumoll... Hi ha un munt de varietats de...
2: És a dir, que en pocs anys, possiblement, veguem una gran quantitat de canvis dintre el món del vi, no? Si continua el clima d'aquesta manera.
1: Veurem moltíssims canvis, perquè si no, aquest sector se'n va en orris.
2: Sí, sí, sí.
1: Moltíssims canvis. I no només amb això. De vegades hi ha activitats que són de fora, hi ha activitats de varietats, que aquí s'han instal·lat superbé, que s'han adaptat fantàsticament bé. I també ens donen una diferència. Llavors, ara està això a la moda de treure tot lo de fora, i... però si aquestes ja són nostres, també.
2: Sí.
3: Home, portem tants anys.
1: Clar, vull dir, hi ha algunes que no tenen tant de sentit, però hi ha d'unes altres que et poden donar la diferència.
2: Vale.
1: Perquè tu tomes a Penedès i vins blancs de Xarelo, tens 24.000 milions de tipus.
3: Sí, sí.
1: Tot Xarelo. No? Llavors, el que fa una cosa diferent, surt una mica la foto. És una mica supervivència. Que han tret tot a Chardonnays, a Rieslings, a tot fora. I llavors tens allà que dius, m'és igual al celler, m'és igual que tot és el mateix. No? Llavors, de tant en tant, alguna varietat d'aquestes que s'ha instal·lat aquí bé, que ja és al seu territori, també podem fer coses... Això és com la gent, no? Abans aquí hi havia una societat, va venir molta immigració i ja és una altra.
2: Sí, sí, sí.
1: I està venint i tindrem una altra d'aquí uns anys. També són catalans. També són catalans.
2: I és canvis continus amb tot. Amb tot.
3: Sí, correcte. Sí. Però jo pensava que a més les autòctones eren les que estaven aguantaven
1: sí, sí,
3: més.
1: Sí, sí,
3: que totes
1: les
3: de fora, encara que ja siguin d'aquí, perquè ja són vinyes, doncs potser de 15, 20, 30 o més anys, perquè ja és del principi, els hi costa més, potser.
1: Però, sí, sí, clar, és això, dius.
3: També aquest canvi climàtic tampoc no ha sigut bum. No. Cada any l'estem veient cada vegada més.
1: Sí, sí.
3: I el veurem més.
1: I el veurem més.
3: Ojalà que parés, però...
1: El veurem més. Vull dir, ara molts celleristes estan anant o viticultors a agafar alçada.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I aviam com anirà, perquè les calors són impressionants. Es pot fer vi i es poden fer les coses, però és més treball, és més planificació, sí, sí, sí, i això toca el preu, i en un mercat on està tan saturat o el teu producte és molt específic,
3: sí,
1: o no el pots vendre.
3: Mira que han jugat molt amb els dissenys de les etiquetes, perquè hi ha vins que els compren més per l'etiqueta, sí, que no pas pel vi, no?
1: Sí, però...
3: Però que ara han de jugar encara més amb això. Que
1: clar,
3: dius, Déu-n'hi-do, és una lluita molt forta,
1: sí,
3: a portar a sobre,
1: Això és màrqueting.
3: No, sí, sí, sí, sí.
1: Això és màrqueting, però si tu treballes totes les eines de màrqueting i fas un producte interessant i amb una bona imatge i... però des de Brussel·les
3: t'estan dient
1: que has de posar l'etiqueta textualment que el vi
2: que
1: va contra la salut i mata, ja pots fer la millor imatge del món,
2: ja pots fer el màrqueting que vendràs
3: i que no mata. És clar, que hi ha tantes coses, però mata perquè provoca addicció. Però per què provoca addicció? Pues perquè et passes. Et passes.
1: Sí, però...
3: I això, pues, mirar la tele, també, si et quedes allà en un sofà i ja no surts ni a caminar ni res, també et matarà. I totes les coses, vull dir.
1: Sí, que... però són, són polítiques que venen onades de...
3: Ja, ja. O... contra perquè, el Mediterrani.
1: Perquè pensa, ara tenim un problema el que és els occidentals, en breu, amb el tema sucre. Perquè nosaltres, la canalla, ens hem criat amb molt de sucre.
2: Sí.
1: Tindrem milions de diabètics i amb problemes... I
3: vull ja ho veus, ja ho veus.
1: Ja, ho veus.
3: Ja estàs començant sí, sí, a veure. Sí. Però,
1: i dius,
3: si la mateixa fruita...
1: Dius, això... O sigui, estem parlant de milions i milions
2: que sí,
1: i milions.
2: Que sí, que sí.
1: No de un percentatge petit de gent que pot esdevenir alcohòlica. Que això, hi ha aquesta possibilitat.
2: Sí, sí, sí,
1: no?
2: Sí.
1: Però estem parlant de, del gruix de la població. No passa res. Però ja vindrà. Vull dir que ja vindrà amb el sucre i...
3: No sé sí, el sucre, doncs pues, no podem menjar molts dels
2: i amb els greixos,
3: aliments,
2: gràcies saturades.
3: Perquè
2: sí,
3: tota
2: sí,
3: la
2: sí,
3: frita
2: sí.
3: ja porta sucre. Clar. Aleshores no mengis meló, no mengis índia, no mengis... A veure què passa.
0: Perdoneu-me, però hem de deixar per avui la secció.
1: Molt bé. Estem aquí encantats, eh?
0: Sí, sí, sí. Bueno, al final anem xerrant i una sí. cosa porta l'altra. Sí. Doncs bé, desparem taula, que es fa tard. Tornem dimarts a les 12 i ens anem explicant tota la setmana el perfil d'Instagram @primersegonipostres. Un programa que fem a la taula el Blai Ferran, la Xile Malla, la Mariona Álvarez i que us parla la Marta Castany amb el Jake a la direcció. Cuineu molt i ens veiem a la pròxima setmana.

0: Començam aquest dimarts amb tota la informació que marca la jornada i amb una mirada especial a la salut, que avui tindrà molt protagonisme al Rubí al dia.
1: D'una banda, parlarem del futur hospital de Rubí amb Joaquim Mòdena, José Luis Navarro, de la coordinadora d'entitats per a la sanitat pública, que valoraran les darreres informacions que ha donat la consellera de Salut, Olga Pané.
0: I també posarem el focus en la prevenció de l'ictus. Joan Brugueras, farmacèutic comunitari i coordinador del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, les farmàcies del Vallès Occidental, ens explicarà una campanya que aquests dies connecta farmàcies, CAPs i hospitals per facilitar la detecció precoç.
1: Parlarem també d'energia i estalvi amb Rubí Brilla. Josep Vives ens porta una nova edició del taller de factura, avui amb especial atenció a les tarifes de l'autoconsum compartit.
0: I precisament en matèria d'energia també vos explicarem una novetat que afecta els vehicles elèctrics. Els punts de recàrrega municipals començaran a ser de pagament de manera imminent.
1: Completarem aquesta primera part del matí amb Rubí en dos minuts, avui amb la xifra del dia, la recomanació musical de Robert Fernández i la nostra tertúlia.
0: Una tertúlia que avui comptarà amb Martí Pujol, Gerard Moreno, Eric La Serna, Maria Àngels Ruiz i Francesc Hinojosa.
1: I més endavant tornarem a parlar de salut, però des d'una altra perspectiva. Enric Herranz ens acompanyarà a la secció de salut mental de vida per parlar-nos d'atenció plena i de com podem incorporar-la al nostre dia a dia.
0: També coneixerem un poc més de prop el talent rubinenc, perquè conversarem amb l'actor Zacarías Gordú, que participa en la pel·lícula Cronos.
1: I acabarem amb les entitats solidàries. Mercè Comín ens explicarà com funciona i com ens pot ajudar el Servei d'Intermediació Laboral de Càritas.
0: Actualitat, salut, energia, cultura i compromís social.
1: Tot això durant les pròximes 3 hores.
0: Comença el Rubí al dia.
2: Rubí al dia. Rubí al dia.

0: debatre aquest dijous les mocions d'en Comú Podem i el Partit Popular, entre altres. Els comuns demanaran eliminar les penalitzacions a la jubilació anticipada per a persones amb més de 40 anys cotitzats, mentre que el PP reclama reforçar les mesures contra l'incivisme i les molèsties de convivència.
1: L'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí ha començat el curs amb una demanda especialment alta d'anglès. Encara disposa d'algunes places vacants, sobretot de francès. El centre, que manté obert el període de matrícula fins a mitjans d'octubre, treballa també per ampliar l'oferta i poder oferir classes al matí i en format semipresencial.
0: I el doctor Eduard Estivill oferirà dilluns vinent a Rubí la que previsiblement serà la seva última conferència presencial després de 784 xerrades al llarg de la seva trajectòria. L'especialista en medicina del son xerrarà sobre com dormir millor i viure més anys en una sessió gratuïta de l'Aula d'Extensió Universitària.

0: I abans d'entrar en matèria, com sempre, primer volem conèixer quina és la situació meteorològica per a la jornada d'avui i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant pel temps, com sempre, amb el Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un dimarts de temps molt tranquil una altra vegada a les comarques metropolitanes. Podem dir que el matí, a més, està despertant més suau que ahir, en molts casos, tant a cotes elevades, per exemple, de les muntanyes de del massís de Montserrat o també cap a Sant Llorenç del Munt. I també arran de mar estem ja voltant els 25 graus. Per tant, per ser un 22 de setembre, déu-n'hi-do, una situació molt tranquil·la. Per tant, les festes de la Mercè, en el cas de Barcelona, que s'aniran desenvolupant sense cap mena de pluja. I aquesta tarda amb una temperatura una miqueta més baixa que la d'ahir, però encara alta per les dates. Estarem parlant de 30-31 graus a molta facilitat, per exemple, a moltes viles del Llobregat, viles del Vallès, viles del Penedès. Avui, amb l'aparició d'alguns núvols que simplement seran decoratius al llarg d'aquest migdia i d'aquesta tarda, una mica més freqüents, però res que faci pensar en pluja. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Arandiga perquè ens expliqui com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts destacant que tenim un camió i un turisme que han quedat al voral després d'un accident a la AP7 a l'altura de Montornès del Vallès que en sentit sud, en direcció a Barcelona, doncs continua provocant 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, recordem que hem tingut també un camió accidentat que tallava el carril central de la AP7 a l'altura de Sant Cugat en sentit nord. A hores d'ara ha quedat reobert aquest tram de la AP7, però encara es mantenen uns 8 quilòmetres de congestió. Més enllà d'aquestes incidències. Recordem que també tenim retencions molt intenses arreu de la C58, unes cues que ja comencen a Terrassa i que acaben amb força col·lapse en tot el nus de la Trinitat, que aquesta situació doncs, de retruc afecta les dues rondes en sentit sud. Per altra banda, també és important destacar que continuen també uns 2 quilòmetres de retencions intermitents arreu dels túnels de Vallvidrera que impacten de ple també en la circulació de la ronda de dalt. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.

0: Aquest dijous es fa la sessió ordinària del ple municipal del mes de setembre i els diferents partits ja fa dies que expliquen les mocions que presentaran a debat. És el cas d'En Comú Podem Rubí, que demanarà a l'Ajuntament que doni suport a les persones amb més de 40 anys cotitzats que es veuen obligades a jubilar-se anticipadament i s'ofereixen una reducció permanent de la pensió. Són persones que en molts casos han perdut la feina per acomiadaments, deslocalitzacions o expedients de regulació d'ocupació. A Rubí, unes 2.800 persones estan en aquesta situació. Els anomenats coeficients reductors poden reduir la pensió quan la jubilació s'avança respecte de l'edat ordinària. La penalització depèn dels mesos d'avançament i dels anys cotitzats. En Comú Podem considera que aquest sistema pot generar situacions injustes, especialment en el cas de persones que han acumulat més de 40 anys de cotització però es veuen obligades a deixar de treballar abans d'hora. Segons recull la moció, el Congrés dels Diputats va aprovar el 13 de novembre de 2025 una iniciativa que instava el govern espanyol a impulsar els canvis legals necessaris per eliminar aquests coeficients reductors, però la mesura no va suposar l'eliminació immediata de les penalitzacions i el passat mes de juny tampoc es va aprovar la modificació legislativa que reclamaven els afectats. És una reivindicació que defensa, entre altres, l'associació Es Jubi 40, que fa 11 anys que reclama la retirada d'aquestes penalitzacions. El col·lectiu va participar en la presentació de la moció d'En Comú Podem a la sala Neus Català. Escolta amb Jordi Anaïs.
1: I el que s'està reclamant és que un acord que va arribar al Congrés dels Diputats i Diputades de que tornaria recolzament a solucionar aquest problema que porta molts anys arrastrant-se, a dia d'avui no s'ha solventat. És més, l'última vegada que es va portar al Congrés per l'aprovació definitiva ha sigut tombada aquest projecte de llei per modificar la llei de la seguretat social i, per tant, a petició seva, donant aquest suport, que anirà al ple d'aquest pròxim dijous.
2: Domingo García, membre de la Jubi 40, va explicar que la problemàtica afecta unes 900.000 persones a tot l'Estat, més de 200.000 a Catalunya i unes 2.800 a Rubí. L'associació també ha recollit signatures i ha traslladat la seva reivindicació a les institucions europees a través de demandes i de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu. Ara busquen també el suport dels ajuntaments.
3: Nosotros hemos decidido apoyar humildemente, somos miembros de base, en los municipios de nuestro entorno. Llevamos unos cuantos, seguramente el mes que viene alcanzaremos ya una veintena de municipios que nos apoyan, ¿no? Y en paralelo en Madrid, pues hay reuniones constantemente sobre esta cuestión. Vale, y bueno, tenemos la esperanza de que un día lo resolveremos, ¿no?
2: Amb la moció, En Comú Podem Rubí demana que l'Ajuntament s'assumi aquesta reivindicació, com ja han fet altres municipis, i que insti el govern espanyol i els grups parlamentaris del Congrés i el Senat a modificar la legislació sobre jubilació anticipada.
0: I una altra de les mocions que arribarà al ple de setembre és la del Partit Popular, que posa el focus en l'incivisme i les molèsties de convivència. Els populars, liderats per Juan José Giner, reclamen reforçar l'aplicació de les ordenances municipals davant les queixes veïnals per renous nocturns, botellons, brutici, baralles o l'incompliment dels horaris de tancament de les terrasses. El PP considera que Rubí ja disposa d'un marc normatiu suficient, però defensa que cal garantir-ne un compliment més efectiu. Entre les mesures que proposa hi ha reforçar la presència de la policia local i dels agents civils als vespres, les nits i els caps de setmana, especialment a les zones on es concentren les queixes.
2: La moció també planteja dotar la policia local i els inspectors de sonòmetres homologats i oferir-los formació específica en normativa acústica. A més, el partit proposa impulsar campanyes educatives i elaborar un informe semestral amb les queixes rebudes, els expedients sancionadors i les multes imposades. El ple municipal de setembre se celebrarà aquest dijous 24 a partir de les 5 de la tarda i es podrà seguir en directe a través de l'estreaming de radiorubi.cat.
0: I l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí, canviant de tema, ha començat aquest dilluns el nou curs amb una resposta positiva a la preinscripció. El centre encara disposa d'algunes places vacants, sobretot de francès, i també podria quedar alguna plaça puntual en alguns nivells d'anglès. La directora de l'EOI, Maria Antònia Rus, explica que la demanda es manté especialment alta en anglès i que cada vegada detecten més joves que arriben amb nivells avançats. L'escoltam.
4: Doncs els nivells alts, especialment seu, per exemple, que nosaltres al nostre centre només oferim un grup, doncs sí que hi ha una forta demanda, no? Perquè bueno, trobem que molts alumnes joves, el jovent, doncs té més nivell, per tant, quan fa el test de nivell se li acaba adjudicant un nivell de B2-1, B2-2, fins i tot seu. Per tant, tenim cada vegada més gent jove amb més nivell.
0: El curs passat, l'EOI va acabar amb uns 448 alumnes, segons les dades facilitades per la directora, que apunta que la matrícula ha anat creixent any rere any. La xifra definitiva d'aquest curs encara no està tancada perquè el centre manté obert el procés de matrícula fins a mitjans d'octubre.
2: L'EOI de Rubí ofereix actualment anglès fins a nivell C1, francès fins al B2. El centre treballa per ampliar aquesta oferta i entre les demandes que ha traslladat al Departament d'Educació hi ha la incorporació d'altres idiomes, com el català, i també més modalitats d'estudi. Un dels objectius és poder oferir cursos semipresencials, classes al matí, una opció que permetria arribar a persones que actualment no poden assistir a les classes de tarda. La directora explica que per fer-ho necessitarien més grups i professorat.
4: Ampliar grups, poder tenir una oferta més gran, poder oferir cursos semipresencials, ampliar idiomes i també poder ampliar en horari.
2: L'EOI funciona actualment dins de l'Institut Duc de Montblanc. Maria Antònia Rus explica que el centre fa 15 anys que és a Rubí, que continua reclamant poder disposar d'un edifici propi per créixer i adaptar millor els espais a les seves necessitats. Les persones interessades a ocupar alguna de les places vacants poden deixar les seves dades al formulari habilitat al web de la EOI. El centre les contactarà si es produeixen vacants. La informació oficial confirma que el formulari per a nou alumnat està disponible a partir d'aquest 21 de setembre.
0: I el conegut especialista en medicina de la son, el doctor Eduard Estivill, oferirà a Rubí la que molt possiblement sigui l'última conferència de la seva trajectòria professional. El metge ha deixat en mans de la seva filla, Clara Estivill, la direcció de les seves clíniques i el gruix de la seva vessant divulgativa, però ha acceptat fer una última xerrada. Serà dilluns vinent a la biblioteca com a part del nou curs de l'aula d'extensió universitari. Després d'haver impartit 784 conferències al llarg de la seva vida, Estivill ha decidit tancar aquesta etapa per donar pas als membres del seu equip i a la seva filla, que actualment dirigeix, com dèiem, les seves clíniques. El doctor va explicar ahir al magazín Rubí al Dia que continuarà actiu en la consulta mèdica i en la divulgació científica a les xarxes socials i podcasts, però que posa punt final a les seves aparicions en ponències presencials. L'escolta.
5: Jo, concretament, ja soc gran i aquesta segurament serà l'última que faig, tot i que tinc molts col·laboradors que ho faran, seguiran el camí, però em fa molta il·lusió doncs, que potser Rubí sigui l'última on vagi a fer aquesta exposició sobre aquest tema.
2: Pel que fa a la raó per escollir concretament la nostra ciutat, el metge no ha dubtat en assenyalar la insistència dels impulsors de l'aula d'extensió universitària.
5: Perquè la gent de Rubí són molt pesats, aquesta.
6: en el bon sentit.
5: Em van insistir. Sí. Jo els deia que ja ho faria la meva filla, però ells, no, i bueno, com que són tan pesades, doncs pensem, mira, ja anirem, total, està aquí al costat de casa.
2: Durant la conferència titulada Dormir bé per viure més anys, Estivill abordarà els conceptes clau del descans i les diferents patologies de la son. També oferirà eines, rutines pràctiques per millorar la qualitat de vida de la gent gran sense haver de recórrer excessivament a medicaments i somnífers. Com totes les xerrades dels cursos de l'EUR, l'entrada serà gratuïta i oberta a tota la ciutadania. La xerrada serà el dilluns 5 d'octubre a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler i com a part del nou curs de l'Aula d'Extensió Universitària de Rubí.
0: I si teniu pensat anar a gaudir a les festes de la Mercè a Barcelona, pareu atenció perquè tornar a casa de matinada serà un poquet més fàcil i és que Ferrocarrils de la Generalitat afegirà un tren especial a la línia S1 les nits més concorregudes de la Festa Major barcelonina. Ens ho explica el David García.
7: Aquest comboi de reforç sortirà de l'estació de Plaça Catalunya a 4:45 de la matinada les nits del 24, 26 i 27 de setembre. Recordem arrencar amb els horaris habituals de caps de setmana i vigílies de festiu, l'últim tren des de Barcelona a Rubí surt a les 2:08 de la matinada. A partir d'aquell moment, el servei no es reprèn fins a les 5 del matí en feiners o 6:15 dissabtes i festius. Doncs bé, aquesta nova sortida a 4:15 permetrà retallar almenys uns minuts el temps d'espera per agafar el primer tren de tornada cap a l'estació de Rubí Centre els dies de la Mercè. Més enllà de la S1, Ferrocarrils també adaptarà la resta de la seva xarxa durant la Mercè. Així, la S2 de Sabadell també sumarà aquest tren extra a la matinada i es reforçarà el servei per al Piro Musical de diumenge 27 de setembre. A més, l'L6 Sarrià, l'L7 Avinguda Tibidabo, l'L12 Reina Elisenda i l'L8 de la xarxa Llobregat-Anoia tindran servei continuat les nits del 23, 25 i 26 de setembre.

0: ara és moment d'esports amb el nostre company Cisco Lara García. Bon dia, Cisco.
1: Què tal? Molt bon dia. Aquesta setmana és la de posar-se al 100% i a ple rendiment pel que fa a les competicions de waterpolo, perquè les noies se sumaran a l'inici de la competició en divisió d'honor a uns nois que el passat dissabte jugaven el seu primer partit i acabava amb derrota. Era de preveure, és a dir, que es podia entendre que caiguessin en la jornada de competició davant del totpoderós Barcelona, equip que és dels quatre millors estatals i que competeix a nivell europeu i, per tant, està per sobre del conjunt del Rui Tiago, que això sí, la veritat és que el resultat final en la primera jornada, 9-31, fa una mica de mal, perquè evidentment és un resultat força contundent. Recordin que els nostres doncs van haver de jugar amb el porter de categoria cadet, Pol Roldán, condicionats per la falta dels porters del primer equip per aquesta primera jornada. Un conjunt del Rubinenc que ha de treballar per a la permanència i que el pròxim cap de setmana juga dissabte i diumenge, igual que les noies, evidentment que en parlarem en aquesta casa en clau de prèvies dijous o divendres. Pel que fa encara a ressaca del cap de setmana, parlem de les cites amb 3 victòries, una derrota en tercera catalana del futbol masculí. Hem començat amb bon peu a les files del conjunt de la penya blaugrana, Ramon Llorenç, també de l'Olímpic en Fatjó B, el 20B, i la mala notícia és per al Rubí B, que perdia a l'estrena d'aquesta temporada el grup 12 a casa davant del Martorell 0-1. Victòria en aquest grup 5-3, amb remuntada a la recta final del partit del 20B davant del Sabadell Nord per agafar la zona alta de la classificació, però només portem una jornada de competició. I pel que fa al grup 7, aquí trobem a la penya blaugrana Ramon Llorenç, que guanyava amb contundència a l'escola de futbol Vila de Cavalls, 1-3. També victòria contundent, golejada de l'Olímpic Can Fatjó B davant del Tibidabo Torre Romeu B. Resultat final, 4-0.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: L'estrena a casa de la Unió Esportiva Rubí serà diumenge. El primer partit de Can Rosés es disputarà a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí no faltarà. Reben el Martorell i nosaltres esperem al 99.7 de la FM i a la nostra web.
0: A Peu de Camp. Tots fem esport.

0: Avui volem xerrar de dues qüestions relacionades amb el present i el futur de la sanitat a la nostra ciutat. Per una banda, les darreres informacions sobre la futur hospital, després que la consellera de Salut hagi explicat el model que planteja la Generalitat. Això ho comentarem amb Joaquín Módena i José Luis Navarro, de la Coordinadora d'Entitats per la Sanitat Pública Rubí. I per una altra, Joan Brugueras, que és farmacèutic comunitari i coordinador del Col·legi de Farmacèutics i de les Farmàcies del Vallès Occidental, ens comentarà, ens xerrarà sobre una campanya de prevenció i detecció precoç d'delictes que aquest dia posa en contacte farmàcies, CAPs i hospitals. Bon dia als tres, bon i benvinguts.
1: Bon dia.

0: hacer, que es ignorarnos y salir por la puerta de atrás, porque es muy triste de verdad, ¿eh? La señora Paré nunca ha tenido un mínimo de empatía, o sea, se está haciendo conocida pues por las cosas tan raras, como aquella vez que dijo que comparó la sanidad con una orquesta de fiesta mayor, no sé si lo recordaréis, o sea, ha hecho grandes cosas y de hecho, personalmente, porque estaba yo, el día que estuvimos hablando con el señor Illa, en la negociación, yo le pedí la dimisión, le dije, esta persona no sirve. Él me dijo que él estaba muy contento y él decide. Pero, una vez más, ha demostrado que esta señora, igual sí para técnica, pero para estar en primera línea de política, no es una persona adecuada. Pero aquí se produce la visita del otro día, que en teoría era para inaugurar el CESBIG, que tiene su historia, y sí. Que a mí algún día me gustaría saber por qué ese servicio estuvo terminado en Semana Santa y no se inauguró hasta el final de julio, por un problema eléctrico que algún responsable debería ver, que igual no es la CatSalut, igual es Endesa, no lo sé. Pero creo que como ciudadanos tendríamos que tener derecho a saber por qué estuvo 4 meses cerrado con todo terminado, hasta las sillas puestas. En un tema de alta prioridad como es ese, en una situación donde el edificio viejo estaba inundado. O sea, una historia increíble, pero que a día de hoy, y nosotros perseguimos estos temas, seguimos sin saber qué había pasado. Pero bueno, aquí viene la bueno, luego te cuento.
1: Yo volia saber també si veient aquesta situació que tenim a hores d'ara, creieu que cal tornar a activar la mobilització ciutadana o encara espereu més concrecions per part de la gent?
2: De moment ja tenim previst i hem sol·licitat la nostra presència en el Parlament de Catalunya per poder parlar amb la senyora Olga Pané i a més entregar-li les més de 6.000 signatures que hem recollit en pro del futur hospital que espera Rubí i que desitja. Per tant, estem esperant també aquest que se'ns rebi i en el Parlament, i si pot ser la senyora Olga Pané que no vulgui escapar una altra vegada, doncs millor. Per tant, seguirem la pressió per poder fer aquest hospital.
1: José Luis, abans me comentaves fora del micro que hi ha diferents dades de la Generalitat del que hauria d'haver hagut a l'hospital en tot aquest temps. Fes-nos un resum curtet, perquè vull entrar en l'altre tema que tenim avui, curtet, que és molt interessant, que ja el tenim en marxa, més que comença, sí, que comença avui aquí a la nostra ciutat.
0: Sí, com comprendràs, després d'un tema que estan planificant des de l'any 2024, ja coneixen totes les dades, no? La última vegada que ens van reunir amb CatSalut, van fer una simulació de què hagués passat si l'any 2025 hagués existit el CAR, alta resolució, no vull dir hospital, eh? Quanta gent no hagués fet falta que anessi a Terrassa? Començo pel total, perquè és el més espectacular. O sigui, si haguessin evitat 190.305 viatges a Terrassa. Però, clar, tenim que tindre en compte que aquí sí que es contempla això, aquest anunci que la senyora va fer i que no és veritat. Bueno, que no és veritat, esperem que no ho fes, sigui. Que és que no haguessin operacions ambulatòries. Perquè, clar, aquí es parla que la població que tindre aquest hospital d'oftalmologia haguessin hagut 1.840 intervencions. Diàlisis de 17.536 especialistes, visites de especialistes que se hubieran podido hacer aquí. Siempre estoy hablando con el CAR, ¿eh? No estoy hablando con el hospital que nosotros pensamos que debería haber. 94.100 hospital de día se podían haber resuelto aquí en Rubí 15.045 actuaciones médicas. O sea, está más que justificado. O sea, cuando tú escuchas, y es una cifra que te la dejaré, pam, pero es una fotografía de un PowerPoint que nos presentó CatSalut. ¿Vale? Creo que esto explica la situación. O sea, y que no hay falta darle vueltas. O sea, creo que debería haber un ejercicio de sinceridad por parte de la administración y explicar las cosas. però no intentar vendre-nos històries, que crec que ja som bastant majorcitos.
1: Xerram ara de... Gràcies. Xerram ara d'una altra qüestió sanitària que té molt a veure amb la prevenció, que també està relacionada amb aquest hospital, que amb el qual es podria col·laborar moltíssim si existís, i es podria dur a terme també aquesta campanya que comença avui, que és La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus, que posa en contacte, com dèiem, farmàcies, CAPs i hospitals. El Joan Brugueres ens explicarà, el tenim aquí perquè ens expliqui tota aquesta campanya que s'engega avui. Joan, què trobarà exactament una persona que s'acosti avui a la unitat mòbil de la campanya que inicia el seu recorregut aquí, a Rubí?
3: Molt bé. Avui, com tu dius, comença aquesta campanya. Comencem aquest any aquí a Rubí. De fet, és una campanya de prevenció i sobretot detecció precoç de malalties, i en aquest cas l'ictus. Què hem fet? De la mà de la Fundació Ictus estarem durant 2 dies aquí a Rubí per detectar possibles factors de risc de la població, per acompanyar-los i cap a la seva salut, no? El que és important és que aquest any tenim nosaltres a la unitat mòbil, que és una unitat immensa, que hi ha 5 estacions a dintre que la gent podrà entrar i valorar els seus factors de risc, tenim metges i metgesses. Aquest cop pensava que és del centre d'aquí Rubí, no sé si hi ha l'1 i el 2, no? És el que depèn del Consorci Sanitari de Terrassa, no sé si...
2: Cap Borja i el Sant Genís.
1: I el Sant Genís, exacte. Va, i després està el que depèn de Mútua.
3: Sí, però el que estarà amb nosaltres aquests 2 dies serà el Consorci Sanitari, però també tenim, si algú s'ha de derivar cap a Mútua, també estarà. Què és important? Detectar aquests factors de risc que té la població, perquè moltes hem de pensar que l'ictus és la principal causa de mort a senyores, a dones, i la segona a homes. Per tant, si podem prevenir, si podem detectar aquests possibles factors de risc a temps, salvarem moltes vides. Val? Què fem? Durant aquests 2 dies, les farmàcies d'aquí Rubí i de la Rodalia, que sortim al carrer, ens instal·lem en aquesta unitat mòbil i anirem atenent a la gent per anar valorant tots aquests factors de risc. Important, també anirem acompanyats de la mà de la Fundació Ictus, que té molta experiència amb el tema i ens anirà ajudant i ens anirà col·laborant amb nosaltres.
1: Quines proves i controls es faran concretament?
3: Va, el que farem serà, hi ha 5 estacions, una estació es mesurarà la pressió arterial i es farà un petit electro. La segona estació es mesurarà el que és la massa muscular i la massa de greix amb un aparell especial que hi ha, que és WinBody. Passarem a una altra estació que es miraran colesterol, tot el perfil lipídic complet. Hi ha una altra estació que es mira tot el que és el tema de la diabetis, el sucre i la hemoglobina glicosilada, i al final hi ha una estació que el que es farà serà valorar totes aquestes proves, a veure si hi ha algun factor de risc que s'hagi d'actuar allà i donar pautes de vida saludable, sensació tabàquica, vull dir que hi haurà un farmacèutic dedicat a donar i a valorar totes aquestes proves de risc. És important que es facin aquests factors, que es valorin a temps tots aquests factors de risc, perquè poden salvar moltes vides. I, bueno, a part de vides, el problema que hi ha després de tenir un ictus.
1: Què aporta aquesta coordinació entre farmàcia, atenció primària i hospital?
3: Bueno, una mica, nosaltres com a agents de salut, integrants a el que és en un equip multidisciplinari, i en aquest cas, vull dir, també col·laborar amb els hospitals i amb atenció primària, amb estar integrats, no? Vull dir que com a novetat aquest any és això, vull dir, sobretot amb neuròlegs i metges d'atenció primària.
2: Esteu connectats amb el CAP Salut? L'historial de la...
3: No.
2: Dels
3: no,
2: pacients?
3: No. No, l'únic que estem connectats nosaltres és amb el seu pla de medicació, que ens dona ja molta informació de que aquest malalt que té i que pot tenir, però no tenim accés nosaltres encara. Ho hem demanat, moltes vegades, que poguéssim tenir accés al pla i a l'historial, però per ara no.
1: Quins són els principals factors de risc?
3: Bueno, com he dit, és la tensió arterial. Clar, tu has de pensar que el que provoca l'ictus és un problema vascular. Per tant, si la pressió arterial és molt alta, és un factor. Si aquesta persona té problemes de cor, també és un altre factor. Per això fem a la primera estació un electro i mesurar la tensió arterial. L'altre és el problema de tindre molta grasa circulant per les nostres artèries. Per tant, valorarem també quina quantitat de massa muscular i quina quantitat de greix té aquesta persona. El perfil lipídic és importantíssim. Com més colesterol i més això, més plaques d'ateroma, més possibilitat de que aquesta placa es desprengui i vagi i formi un trombo i ja la tenim armada. I el sucre i la diabetes és un altre factor. I a part, el que els hi farem serà també un test de vida saludable per valorar què és el que tenim. Ojalà la gent que vingui puguem accedir amb el seu pla de medicació, perquè això ens donarà molta informació. Vull dir que per sort, avui en dia, amb la targeta sanitària, podem accedir al pla de medicació, per tant, ens donarà molta informació.
1: A qui hauria d'aprofitar especialment aquesta campanya?
3: Bueno, com he dit, d'entrada, les dones. Les dones, perquè són les més perjudicades, perquè és el primer factor de mort que tenen, i pels homes també. I la veritat és que a vegades això es pensa que és la gent gran que més té aquest problema, però també hem de pensar que hi ha molta gent jove que ja té molt colesterol i que també tenen aquest factor de risc. Per tant, l'important és que la gent puguem valorar els factors de risc que tenen per poder actuar abans. Heu de pensar que tot això que estic dient que farem aquests dos dies aquí amb una unitat mòbil, ja ho estem fent a les farmàcies. Vull dir que a les farmàcies la gent pot venir i els hi podem fer totes aquestes proves. Val? I detectar possibles factors de risc i derivar-los ràpidament on sigui.
1: Torno a vosaltres, Joaquín i José Luis.
2: A partir de quina edat?
3: No hi ha edat. No hi ha edat, vull dir, qualsevol persona que vulgui valorar quins factors de risc pot venir. El que sí que és cert és com...
2: Tingui 14, 15...
3: Sí, el que passa que una persona de 14 o 15 anys, la salut...
1: La té molt millor.
3: I que estan sans, i que també... Sí, home, encara que tinguin una mala vida saludable, són forts.
1: Volia preguntar-vos també a vosaltres, que treballeu en la defensa de la sanitat pública, com valoreu iniciatives com aquestes, de que es pugui treballar a farmàcies, CAPs i hospitals, millor si tinguéssim el nostre, però amb el que tenim, com ho valoreu, això?
0: A nosaltres ens sembla fantàstic i penso que és la coordinació de tots els factors el que fa que la Generalitat, el poble estigui molt més bé. O sigui, aquesta enfermedad jo no l'he tingut afortunadament fins ara, però són de les silencioses i són de les que a mi més poden donen. O sigui, jo sí que vaig tindre una vegada una taquicàrdia, però no tenia cap símptoma. I, bueno, vaig anar pensant, bueno, no passa res, ja vaig acabar urgències, i em van dir això. O sigui, el risc més que res és que tingues un ictus, que et fos un tapó, i com vas molt ràpid, pues acabis amb això. Però jo no tenia cap símptoma, o sigui, jo vaig anar quasi per casualitat, perquè no em trobava gent. Per tant, tot això, que tot el que sigui empoderar la gent, que aprengui i que sigui conscient de lo que fa... A mi em sembla fantàstic. Fantàstic.
1: I quin paper creieu que hauria de jugar aquest futur hospital dins aquesta xarxa? Perquè això es mantindrà en el temps, entenc, no, Joan?
3: Bueno, és la segona edició que fem i, bueno, la idea és que cada any es pugui anar repetint.
0: A veure, jo penso que tot el que sigui donar cultura a la població, cultura mèdica en aquest cas, perquè és més que és mèdica sobretot, a mi em sembla fantàstic. O sigui, jo penso que tindre un hospital a la vora que col·labori amb el poble i que faci campanyes d'aquest tipus, en tots els sentits, de donació, o sigui, per exemple, els que són una mica vells, pues van viure al principi de la donació de sang que es pagava, i vivim l'actual, i això ha sigut un èxit total. Total, eh? O sigui, de ser un grup reduït de persones que els pagàvem a que la donació de sang sigui... Pues, totes aquestes coses, sembla la donació d'òrgans, que també s'ha fet molt bé, o sigui, nosaltres... Que penso que n'hi ha coses de les que podem sacar pit, i penso que això de l'ictus, a mi és una enfermedad que em dona molta por.
1: A tu i a tothom.
0: Deixa'm acabar una mica bé, perquè...
2: Jo només volia dir que el que estàvem dient de les llistes d'espera, si aquests senyors em donen un diagnòstic, jo he d'anar a qualsevol mútua, a qualsevol hospital dels que ja hi han,
3: Sí, però aquests dos dies, si detectem un factor de risc important, aquesta persona tindrà prioritat perquè l'atenguin en el seu CAP i en el seu hospital. Vull dir que l'avantatge d'aquests dos dies és aquesta relació que tenim amb metges i metgesses per poder accedir ràpidament, que esperem que no passi, que sigui, yeah, que sigui un tema aquests dos dies de prevenció i que la gent de Rubí estigui tothom perfecte. Aprofito per convidar la gent de Rubí que aprofiti aquesta campanya. Estem dos dies a l'estació, a l'antiga estació. Estarem allà, és una unitat mòbil immensa, que és molt visible, i us convidem que vingueu.
2: Així no estareu en els CAPs.
3: No,
2: estareu a l'estació.
3: No,
1: és una unitat mòbil, Joaquim. Després t'anem exactament on està i te passes per allà.
2: Una última cosa.
1: Ràpid, que no tenim temps, bueno, que ve l'altre convidat.
2: Pel que estaves dient de les mobilitzacions, ara començarem una recollida de signatures per entrar una EIRP sobre el sistema de salut a Catalunya. Per tant, per canviar la llei en general.
1: Uh-huh. Molt bé, queda dit. José Luis, Joaquín i Joan, moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos les reivindicacions i aquesta campanya tan important. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: A vosaltres.

El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.

0: I recuperem també aquesta temporada una secció que ens va acompanyar l'any passat, al nostre espai amb el Rubí Virilla, en el qual xerrem d'energia, consum, estalvi, sostenibilitat, però sempre intentant dur aquests temes al nostre dia a dia. Tornem a tenir amb nosaltres el tècnic del Rubí Virilla, el Josep Vives. Bon dia i benvingut de nou.
1: Començant... Bon dia.
0: Començant nova temporada, eh?
1: Encantats d'estar aquí la nova temporada, doncs.
0: Molt bé. Començant xerrant de la factura, perquè aquest dimecres Rubí Virilla recupera els tallers d'optimització de factures. Fa anys que es fan aquests tallers i ja hi han passat més d'un miler de persones. Quan algú arriba amb la seva factura a les mans, quines són les coses que més vos sorprenen, que desconeguin o que no sàpiguen interpretar?
1: Bé, ja, diríem que ja no és una sorpresa. La factura elèctrica, per bé o per malament, és complicada d'entendre, i a part d'entendre la factura, també saber una mica quin tipus de tarifes et convé, en funció del teu consum i dels teus patrons de consum, de les diferents hores o al llarg de l'any, o doncs et pot convenir un tipus de tarifa o un altre. Això és independent d'entendre la factura en si mateix. I, per tant, al taller s'explica tant les diferents tarifes que hi ha i en funció del teu tipus de patró de consum, si tens climatització elèctrica o de gas, o si tens més electrodomèstics o menys, si carregues cotxe elèctric o no, doncs s'analitza una mica el teu cas i a partir d'aquí s'aconsella sobre el tipus de tarifa que et convé, i després també entendre la factura, que és una altra cosa, eh? Perquè entendre, diguem, el concepte d'electricitat no és fàcil, el quilowatt hora, el quilowatt, això té certa lògica, però també diguem que les companyies no s'espavilen tot el que s'haurien d'espavilar a fer les coses entendibles, per dir-ho així, les comercialitzadores, en aquest cas.
0: Mm-hmm. El taller d'aquest dimecres té una particularitat, i és que dedicareu una part específica a les tarifes i factures vinculades a l'autoconsum voltaic. Per què heu volgut posar el focus ara en aquest tema i què voleu que la gent entengui en aquest taller?
1: Diguem, nosaltres estem fent campanyes, i vam començar pel barri de Canal Zamora, d'autoconsum compartit. Uh-huh. L'autoconsum habitual és el d'una casa que té una fotovoltaica per ell mateix. Però hi ha un altre autoconsum que, des del punt de vista general, és molt més interessant, diguem, com a ciutat, com a comunitat, com a societat, que és el compartit. Per què? Perquè aprofites tot el potencial d'una teulada per donar estalvi i energia verda, doncs, a més d'una persona, a més d'una casa, a més d'una llar. És a dir, en una comunitat de veïns tu pots posar unes plaques al teulat comú o a la terrassa o al que tingueu, i la producció que vagi a beneficiar no sols a l'ascensor o als consums comuns, sinó també a les cases de cada un dels veïns. Inclús si sobra energia, perquè teniu molta terrassa i sou pocs veïns, pots compartir aquesta energia que produeix la teva instal·lació amb qualsevol altra persona, llar, amic, conegut, familiar, o el que sigui, que estigui a 5 quilòmetres. Per tant, en el cas de Rubí, en qualsevol llar, pràcticament. I això és molt interessant i és, diguem, està poc implantat i ho estem promovent. I aleshores, a les reunions que vam fer, per exemple, Canal Zamora per explicar-ho, ens vam trobar que era complicat d'entendre com és possible això del balanç d'una factura i una altra, perquè al fi i al cap és un balanç comptable. Uh-huh. Diguem. I per això el que farem és, amb aquest taller específicament, hem convidat també, a part de tothom, com sempre, hem fet una mica de comunicació perquè vinguin els interessats en estudiar el tema aquest de l'autoconsum. Com si jo em poso unes plaques, jo o tots els veïns de la meva finca, això em repercuteix a la meva factura. Com és possible això? Perquè no es tira un cable entre la fotovoltaica i el teu comptador, sinó que és tot a través de la xarxa i de les factures. És com una compensació administrativa de quilowatts, per dir-ho així. Uh-huh. Els que produeix la placa, tu te'ls estalvies dels que has tirat de la xarxa. Bueno, i amb aquest taller farem una mica d'incapé en les tarifes d'autoconsum. que són les tarifes que tenen les comercialitzadores i que tu t'has d'acollir amb aquella tarifa, amb aquell contracte, perquè pugui ser possible que tu rebis quilowatts d'una instal·lació fotovoltaica de la teva teulada o de la teulada que d'un altre edifici del barri o d'una empresa que ha posat fotovoltaiques a la seva teulada i li sobren quilowatts. Uh-huh. I els pot compartir amb tercers. I això és un win-win pel que té la fotovoltaica, perquè l'amortitza més ràpidament, i pel que rebre l'energia, perquè s'estalvia quilowatts dels que gasta.
0: Uh-huh. Deixem un moment la factura de casa i xerrem un pot de mobilitat, perquè a Rubí tenim una xarxa municipal de punts de recàrrega de vehicles elèctrics que fins ara ha estat gratuïta, però això canviarà pròximament. Quins són els canvis i què impliquen per a les persones que utilitzen aquests punts?
1: Val, els canvis és que es començaran a cobrar les cargues. Diguem, històricament, els punts de càrrega públics al principi a tot arreu han estat gratuïts perquè es tractava d'incorporar o afavorir o promoure, diguem, la compra de vehicles elèctrics per part de la ciutadania, perquè s'ha d'electrificar la mobilitat, això ho sabem tots. Diguem, no és una opció, és una obligació per temes climàtics i les polítiques públiques van cap aquí. Fins ara, el Rubí Brilla, els punts de càrrega, diguem, el servei era gratuït, qualsevol ciutadà pot anar a carregar de Rubí, o inclús de fora de Rubí pot anar a carregar. Però a partir d'ara, a l'agost, doncs, el consistori, el ple municipal, ja va aprovar doncs, que es passi a cobrar el servei. Uh-huh. Entre altres coses, perquè, òbviament, el servei no és només tenir el punt de càrrega, sinó pagar l'energia que es dona al vehicle. I, per tant, això té un cost pel pressupost municipal. I ara doncs, ja ha arribat al punt de que ja hi ha més, la demanda ja ha crescut, ja hi ha més vehicles. De fet, els punts de càrrega estan amb hores diàries, amb determinades franges horàries, estan absolutament plen sempre, i per tant doncs, el pas lògic és passar a cobrar com han fet tots els municipis, i de fet som els últims, diguem, o dels últims que hem fet el pas d'incorporar doncs, el preu de l'energia, que és el que es cobra és el preu de l'energia, uh-huh. diguem, que et posin a un preu...
0: Això, no? Quan costarà la carregar sí. el vehicle i com es farà el pagament?
1: Sí, el pagament es farà a través de l'APP, diguem, ara ja hi ha una app que és la que gestiona doncs, que tu puguis carregar, i fins ara l'app l'únic que feia era gestionar la càrrega, i a partir d'ara doncs, també et cobrarà el servei. Uh-huh. El preu, diguem, s'ha fet el preu públic a partir que és més o menys el cost de l'energia que es dona al vehicle, el cost que li surt a l'Ajuntament, per dir-ho així, i donar aquest servei, i és de 0,29 cèntims al quilowatt hora.
0: Que això traduït en una càrrega, quan podria ser?
1: Doncs depèn del vehicle. Jo tinc un vehicle, per exemple, que és híbrid elèctric. El meu carrega molt poc. Només carrega per fer 60 quilòmetres i, per tant, només carrega 7 o 8 quilowatts. Doncs 7 o 8 quilowatts per fer 60 quilòmetres, en el meu cas, doncs serien un euro i pico. Uh-huh. Per dir-ho. Si el teu cotxe és de més autonomia i té 60 quilowatts, doncs o admet 60 quilowatts, que més o menys són les bateries doncs, per fer 300 o 400 quilòmetres o més o menys, doncs 0,29 doncs, pels quilowatts que emeti uh-huh. el teu vehicle, o que carguis tu en aquell moment, perquè uh-huh. no sempre voldràs carregar tota la bateria, igual només t'has parat perquè et fa falta una mica d'autonomia per arribar a casa i carregar a casa. Uh-huh. Perquè doncs, molta gent doncs, té el punt de carga a casa. De fet, el més còmode i el més lògic és poder carregar a casa o a la feina, diguem. Això és el que s'hauria d'aconseguir a mig termini amb la majoria de vehicles elèctrics. I llavors, el punt de càrrega de la via pública és el punt de càrrega d'emergència, doncs que no arribo a destí o m'he quedat sense bateria, etc. Però el cotxe idealment ha de carregar mentre reposa, que és el 99% del temps del dia. Uh-huh. I per tant, doncs, quan a l'aparcament, o a casa, o a la feina, doncs que hi hagi punts i es pugui carregar.
0: Uh-huh. I ja per acabar, acabam, com volem fer sempre amb aquesta secció, amb una idea pràctica, a moda de resum. Josep, si algú ens està escoltant ara mateix i vol començar a estalviar energia o pagar menys a la seva factura, però no sap per on començar, quin seria el primer pas que tu li recomanes fer?
1: Es comprarà cap a casa i que es miri el fax de factura de la web del Rubí Brilla, que allí hi ha uns quants consells. Però el primer és optimitzar la factura, perquè sovint paguem de més del que ens tocaria. Uh-huh. I el segon és ajustar molt bé la climatització. Si tens climatització elèctrica, i mirar en funció del període de escalfar a l'hora que és més barata l'energia, perquè va per franges, etc. Gestionar una mica el consum.
0: Molt bé.
1: No deixar que, diguem, el consum vagi com vagi.
0: Molt bé. Ho tindrem en compte, pues. Josep, moltíssimes gràcies i ens veiem el mes vinent.
1: Molt bé, el mes vinent, que parlarem de la revolució energètica,
0: Rubí. I tant. Moltíssimes gràcies. Adéu.
1: Vinga, merci.
0: I ara és moment de la nostra recomanació musical de la mà del Robert Fernández. We were...

Cal presentació per aquest tema? Jo diria que no. De fet, aquí a la secció de càpsules de recomanacions musicals del Rubí del Dia, més d'una vegada ha sonat. És el tema Flowers de Miley Cyrus. Atenció, 3.000 repros d'aquest Flowers. És, sense cap mena de dubtes, la millor presentació de l'èxit aconseguit per aquesta cantant nord-americana, per Miley Cyrus. És una incògnita saber quina serà la repercussió del nou àlbum, però és que ja ha sortit. Bass Persuades. Sí, s'acaba de publicar i és el tercer àlbum d'estudi de Miley Cyrus sense el Cyrus. Sí, sí, només Miley. Així és com ara vol que l'anomenin artísticament a Miley Cyrus. En paraules de la mateixa cantant, la música s'apodera de nosaltres. La sentim, la cantem, de vegades en ballem el ritme, la deixem sortir i seguim endavant. És poderosa, vulnerable, dolça i forta. El cor ple, el dolor del desamor i tot el que hi ha al mig. Això és el que significa el títol de Bass Persuades. És el que significa per a mi, per a ella, per Miley Cyrus. Les previsions no li donen pas un èxit tan espectacular com els anteriors treballs, però faríem bé en no subestimar a Miley, perquè la seva empremta, el seu caràcter artístic poden donar moltíssim de si i jo crec que finalment acabarà funcionant magníficament. I si no, tant se val, perquè és una dona que ja ho ha aconseguit tot i ella vol fer el que vol fer al seu treball i aquí el teniu ja per gaudir-lo. Es va publicar el passat divendres i us deixo en companyia del senzill que li dona nom, Bass Persuades. Let's go.

0: Vinga, què passa en 5 minuts de moment de la tertúlia d'aquesta segona hora de Rubí, el dia que hem començat amb els informatius? Anem a l'escorxador, que és aquesta tertúlia de la realitat. Escorxador, si el Martí Pujol diu, escorxador, vols dir?
1: És que dit així.
0: Dit així, no, però en realitat fem això. Martí Pujol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Escorxem una mica la tertúlia, no?
1: Sí, de
0: la realitat, sí, aquí, la tertúlia, sí. L'anem una miqueta desgranant, aquesta
1: està ben,
0: mirada.
1: Està ben dit.
0: Està ben dit. Gerard Moreno, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Què tal?
2: Molt bé.
0: Maria Àngels Ruiz, bon dia.
3: Bon dia.
0: Doncs per saber del que parlarem avui, aquests temes, tenim a la Pamela Martínez. Bon dia.
4: Bon dia, una altra vegada.
0: Bon dia,
4: una altra vegada. Fa rato que no te veig,
0: Fa molta estona, Uns 20 minuts, no?
4: Nosaltres avui volem plantejar-vos diferents temes. Ahir vam tenir aquí el Rubí al dia a la directora de la EOI de Rubí. No sé si sabeu que Rubí hi ha una escola oficial d'idiomes, tot sí. I que no ho sap tothom, perquè no és molt coneguda, per desgràcia. Ha iniciat el curs, que de fet van començar el curs ahir mateix, i ho han fet augmentant la demanda. Hi ha més gent de Rubí o no de Rubí que vol estudiar a la nostra escola oficial d'idiomes, i la seva directora ahir reclamava més grups, més horaris i més idiomes, perquè només hi ha anglès i francès, i estaria molt bé poder tenir més idiomes a la nostra ciutat. Sobretot hi ha molta gent que demana poder fer català perquè el consorci no dona l'abast, i aquí els hi quedaria més a prop que a Terrassa. Més coses de les que volem xerrar avui, perquè no sé si ahir vareu veure que Amazon va evitar respondre a la comissió de la Dana al Congrés, i es va, bueno, va dir que ell no està investigat, i que, bueno, que com que no està investigat, pues que ell no vol contestar.
0: Està en període d'instrucció.
4: Exacte, sí. I que prefereix no contestar. Això o perquè no sap què és el que ha de dir? No sé què pensareu vosaltres. Més coses. Hi ha un estudi que relaciona un nombre més alt de passos o un ritme més ràpid de la marxa, no sé si camineu ràpids o camineu lents, amb la reducció de la mortalitat. És a dir, si camineu molt ràpids, no vos morireu, vivireu eternament. El Martí Pujol està content, deu anar corrents per tot, va accelerant.
1: Camino de pressa.
4: I per si vos queda un poquet de temps, els nostres infants que es queden sense colònies, a veure què penseu, tu que ets iaia, Maria Àngels, a veure, bueno, i el Martí també, no? Tu no ets iaio, encara?
1: No, molt jove.
4: Ah, molt bé, així m'agrada. Encara hi ha iaios joves, ja. El Gerard Moreno segur que no és iaio.
5: No soc ni pare. Potser va de colònies, ell.
4: Ah, potser va de colònies. Ah, potser està enfadat perquè no té colònies, és veritat.
0: Tá bé. Gerard, ostres, tu, el que s'ha d'aguantar, a les 10 del matí.
6: No passa res.
0: No passa res.
5: No sé si queda més bé això o nosaltres que ens ha dit iaios, no sé què dir-te.
4: Però és molt carinyós, lo de iaio.
5: No, sí, clar.
1: Però la mama està molt desperta. Desperta, tu ja fa estona que estàs per aquí voltant i treballant, i nosaltres acabem d'arribar i encara estem una mica així.
0: Sí.
1: Uau!
4: Vos he pillat amb el peu canviat.
0: Per on venen, no? Per on venen ara? Doncs aquests seran alguns dels temes. Recordeu que podeu participar a la tertúlia trucant al telèfon del directe 93-588-59-60 per construir aquest crisol, aquesta mirada polièdrica d'aquesta àgora que tenim aquí en la ràdio, en la vostra ràdio. Sigueu de Rubí, sigueu de la comarca, o potser ens escolteu més a saber on. Us agafarà el telèfon José Malagón, que està al control tècnic d'aquest magazín matinal de 3 hores, de 9 a 12. Doncs truqueu, som-hi, comencem.
7: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: 9 minuts que passen de les 10 del matí. Ara estàvem parlant, no?, justament de l'Escola Oficial d'Idiomes, que havia iniciat el seu curs ahir, i el perfil de l'alumnat està canviant, perquè la seva directora, la Maria Antònia Rus, explicava que cada vegada hi ha més joves amb nivell alt d'anglès, que accedeixen, doncs fan una prova i de nivell i accedeixen directament al curs B2 o C1. Clar, qui agafa els nivells més baixos? Doncs l'alumnat que és adult i l'alumnat, per exemple, que és jubilat. No? Jo crec que això també és una bona notícia, perquè jo estic entenent que la feina també a les escoles i als instituts, en el que és idiomes, i en el que és l'anglès, s'està fent bé, perquè si accedeixen i van directament a aquest nivell, els que tenim una edat que o bé perquè van fer francès o bé perquè no van tenir l'oportunitat de fer anglès, clar, són els que sempre ens costa, no? Ens costa tot això una mica més. I llavors poder-ho comprovar, no? L'Escola Oficial d'Idiomes, que el jovent doncs, està arribant a un nivell bo d'anglès, doncs jo crec que és per celebrar.
5: Jo hi havia anat, eh? Vaig estar un any, el que passa que era quan encara treballava, que no m'havia jubilat, i llavors era quan jo també donava classes i tal, i pels horaris ho vaig haver de deixar. Però que no m'hi ha animat a tornar a reiniciar.
0: Què feies, anglès?
5: Vaig fer anglès i vaig fer francès. Mm. Perquè jo tenia un nivell molt alt de francès, però l'he perdut. Em vaig apuntar, vaig fer les proves, i ja m'han passat tercer curs i tal, però va ser impossible continuar.
1: Mm. Jo havia estudiat francès, però quan encara no existien les escoles oficials d'idiomes, i per tant l'havia estudiat en un lloc privat, diguem, per entendre's. No? Sense l'oficialitat aquesta, perquè, de fet, com l'Àngels, de petits estudiàvem francès a l'escola, castellà i francès. Uh-huh. Òbviament català no, llavors em vaig haver de rascar la butxaca al seu moment per estudiar català i per estudiar francès en el seu moment. L'anglès ja sí. va arribar després.
5: Jo anava a l'Aliança Francesa a Terrassa.
1: Jo també. Exactament al mateix lloc.
5: L'Aliança
1: Francesa.
0: Sí. Gerard, tu ets el que és més jove. Clar, el que he dit és cert, no? Que arriben els joves amb un millor nivell. No sé si és perquè hi ha molts que veuen sèries també, que moltes vegades les veuen subtitulades, ja els que són aficionats a veure les sèries d'aquestes que són coreanes, que a més ho escolten de vegades en coreà i està subtitulat en anglès.
2: Sí, al final són molts factors que fan això, la música en anglès. Uh-huh. És molt habitual ara escoltar música en anglès a qualsevol lloc i qualsevol persona ho escolta. Les pel·lícules i les sèries són coses que també ajuden perquè hi ha no només subtitulades sinó amb diferents accents de diferents jocs que també t'ajuda a fer-ho més senzill. Igual l'accent anglès se't fa una mica més complicadet perquè és més tancat, més, amb la boca una mica més tancadeta, però la majoria de pel·lícules i sèries són americanes que tenen un accent més marcat i més proper al que igual nosaltres estem acostumats a escoltar i parlar. Llavors se't fa una mica més senzill escoltar-ho. Jo me'n recordo, parlant de l'EOI, jo vaig fer quart d'anglès i primer de francès. I em va passar una mica el que la Maria Àngels. Ho vaig fer a primer de carrera. Llavors jo no sabia el que m'esperava i vaig acabar una mica saturadet. I no he tornat.
0: Clar, és que s'ha de fer moltes... Clar, has de fer les classes...
2: I més, eren dos dies d'anglès, dos dies de francès, eren quatre tardes a la setmana, i a més començant la carrera, que jo no havia estudiat una carrera, llavors... Estaves començant una mica el rodatge del que és la universitat. I més, jo ho estudiava a Barcelona, amb transport públic i tot. Pues al final es feia una mica complicat la gestió d'horaris. Sobretot la gestió del descans.
0: Clar, perquè no és només les classes. O sigui, que acabes les classes que tu fas de la teva carrera, més les classes de l'EOI, sinó tot el treball
2: deures,
0: que comporta també.
2: Els deures que,
0: de l'EOI,
2: que
0: si
2: t'emportes
0: no
2: a casa de la carrera i de l'EOI, i els exàmens i tot. O sigui, jo vaig sortir molt content. Però vaig acabar una mica col·lapsat. I no he tornat perquè he anat encadenant carrera-màster, i no he tingut el moment de posar-m'hi.
5: Què passa?
2: Que m'agradaria, si jo estic desitjant acabar ja la carrera, la segona carrera, per posar-me a estudiar idiomes. A mi és una cosa que m'agrada, perquè després, si t'agrada viatjar, surts, i jo no considero que tingui un nivell excel·lent, és un nivell normal, el típic de sortir del batxillerat, d'haver fet tants anys anglès, però et dones compte de que és útil i tot i això et pots
1: desenvolupar.
2: Et pots desenvolupar i pots parlar-ho amb bastanta facilitat quan surts d'Espanya. Mm-hmm. Llavors això, tenir aquesta utilitat et dona un extra de motivació per poder practicar-ho.
0: I confiança, també. Sí. El fet de no saber anglès i t'acabes fent entendre, però clar, la riquesa que hi ha quan pots comunicar-te amb algú d'una forma fluida.
2: Doncs. Anar-te a viatge, que t'expliquin les seves històries mentre vas parlant en anglès, o vés aquí, o vés allà, o vés, vine amb mi, vine aquí, tal. Mm. Doncs és un punt extra que no tens si no tens aquesta noció dels idiomes.
1: M'ha fet gràcia una cosa que deia el Gerard, que senten la música en anglès. De fet, nosaltres també la sentíem en anglès, sí. I la repetíem com lloros.
5: I no teníem res.
1: Ni puta idea, perdó.
5: De
1: les cançons les sabíem, dels Beatles i dels Rollings i de qui fos, però no sabíem pas.
5: Què dèiem?
1: No, oi que no?
5: No.
2: Jo he de dir que la majoria de cançons tampoc saps què diuen. Tot i haver estudiat anglès, perquè molts cops són expressions molt típiques, unes metàfores que dius, jo no estic entenent...
0: Si t'escapen algunes paraules, ja perds el sentit de la frase.
2: Al final, com quan parles català, hi ha moltes paraules, moltes frases concretes o metàfores o tal, que només saps si t'ho expliquen o si parles català. Llavors passa el mateix, que fan servir referències que tu no entens, o coses... Algunes coses pots pillar, perquè ja tens algunes nocions d'anglès, però és difícil. Per això les pel·lícules i les sèries, si ho vols, si no tens un nivell molt alt...
5: Una mica elevat, sí.
2: Ho fas amb subtítols per poder seguir una mica la història, perquè la gràcia també és seguir la història.
1: Aquí hi ha una cosa que té un interès, això de les pel·lícules, que hi ha països i països. A Portugal, per la seva secular relació amb Anglaterra o la Gran Bretanya, a Portugal, les pel·lícules de televisió, la televisió normal, les fan en anglès, o sigui, en versió original. Com que la majoria són angleses, americanes o d'on sigui, i subtitulades en portuguès. I llavors els portuguesos tenen un nivell més alt d'anglès que els espanyols, perquè es mengen, escolten.
5: I això fa molt.
1: N'aprens, si tu estàs sentint una pel·lícula rere una altra, amb horari normal a casa teva, al sofà de casa teva, vas captant... Vas aprenent paraules, la manera de pronunciar-les i tal, i això és important, eh?
2: Sí, igual és una cosa que ens ha lastrat.
1: Aquí no hi va... Perquè aquí veníem del franquisme i el franquisme eren molt espanyols, molt espanyols, molt espanyols, i el castellà era el millor idioma del món.
2: Igual és una cosa que ens ha lastrat perquè portem anys i anys amb doblatges, i doblatges bons i doblatges no tan bons.
1: Sí.
2: Però sí, ens ha lastrat una mica en això, perquè no et dediques a escoltar-ho.
0: Anem a escoltar, ara que deia el Gerard. A la directora de l'Escola Oficial d'Idiomes d'aquí de Rubí, la Maria Antònia Rus.
3: Doncs els nivells alts, especialment seu, per exemple, que nosaltres al nostre centre només oferim un grup, doncs sí que hi ha una forta demanda, no? Perquè trobem que molts alumnes joves, el jovent, doncs té més nivell, per tant, quan fa el test de nivell se li acaba adjudicant un nivell de B2-1, B2-2, fins i tot C1. Per tant, tenim cada vegada més gent jove amb més nivell. Ampliar grups, poder tenir una oferta més gran, poder oferir cursos semipresencials, ampliar idiomes i també poder ampliar en horari.
0: Estem parlant de l'Escola Oficial d'Idiomes, de la importància també, que va iniciar justament ahir el curs, de la importància de tenir aquesta escola a la ciutat, que ofereix anglès, que ofereix francès, i s'afegeix en aquest moment per videotrucada, que ho agraïm moltíssim, a un antic tertulià que està avui amb nosaltres, Eric Lacerna. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Bon dia. A veure si te podem escoltar una miqueta millor en el so, perquè se sent el so una mica distorsionat i amb una mica d'eco. El José Malagón ja s'ha posat mans a l'obra, ha posat fil a l'agulla, a veure si podem escoltar-te una mica més. Mentre arreglen aquest problema de so, clar... Ens passa que a Rubí, l'Escola Oficial d'Idiomes està a l'Institut Duc de Montblanc, només, com es deia, es fa francès, es fa anglès, no hi ha classes de català, no hi ha... El que sí que demana la Maria Antònia Rus, doncs justament, és tenir més recursos, perquè, clar, hi ha uns grups determinats, per exemple, de C1 només hi ha un grup, no hi ha horaris de matí, per tant, la gent que treballa a la tarda... Clar, llavors és com bastant més limitat, no? Perquè portem la vida que portem, i ara ho deia el Gerard, no? Escolta, que quan jo ho vaig fer, estava fent la carrera, després havia de fer els deures, no? I si intentes buscar uns grups que hi vagin bé, has de tenir molta sort, no? S'han d'alinear una mica els astres, podríem dir-ho, per poder-ho fer coincidir. Ara, potser ha estat una mica exagerat, però, clar, quan quan hi ha pocs recursos,
1: el que fa,
0: significa que...
1: El que fa la gent, i en dono un fe, és anar a l'Escola Oficial d'Idiomes de Sant Cugat o a l'Escola Oficial d'Idiomes de Terrassa, amb la qual cosa s'han desplaçat. És així, eh? Literalment. Conec gent que ho ha fet.
0: I és per la falta, no?
1: Evidentment. I perquè la de Rubí és més nova, perquè no hi ha tants grups i, per tant, ni tants horaris.
5: Els horaris.
1: Ja no et dic que perquè estan allà el Duc de Montblanc,
5: a més, també, clar.
1: Que has d'anar fins allà, i per anar fins allà, segons com, doncs hi ha gent que agafa el tren i se'n va aquí al costat a Sant Cugat o se'n va aterrassar a l'Escola Oficial d'Idiomes.
2: Si vas a agafar el tren perquè ets més còmode, al costat tens la parada d'autobús, la línia 1, que et puja el Duc de Montblanc.
1: Sí, però no per... Ho ha dit, abans. No és prou coneguda l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí. Va bé que entrevistem la directora, evidentment, perquè no és prou coneguda. Hi ha gent que es pensa que no n'hi ha.
2: Al final, a poc a poc, jo crec que aniràs adaptant les necessitats de l'Escola Oficial d'Idiomes a les necessitats de Rubí. A Terrassa, per exemple, que jo sàpiga, hi ha també italià. Bueno, pues aquí igual no és necessari italià, perquè no hi ha una demanda alta i llavors no cal d'obrir la línia d'italià. I si les poques persones que vulguin aprendre italià, això tot suposadament, s'hauran de desplaçar. O altres idiomes més...
5: L'alemany sí que està... Realment és un idioma que ara està
1: demandat, sí.
5: Està molt demandat.
1: Comença a estar demandat.
5: Sí.
0: Eric.
9: Estic. Us escolto.
0: Ara sí. Jo no sé si tu... Jo crec que tu tens un bon nivell d'alemany, també, potser, o no? O ho he somiat jo, o em ve d'una altra vida,
9: no,
0: però
9: sí,
0: que controles...
9: Sí. Jo vaig fer fins a cinquè, fins al B2 d'alemany a la EOI de Sant Cugat, i després també vaig fer fins a cinquè de francès a la EOI de Rubí. Pel tema de mobilitat que anàveu comentant, la EOI de Sant Cugat per nosaltres tampoc és una bona alternativa, ja que està totalment als afores de Sant Cugat, a l'Avinguda Rebull, i també necessites o cotxe, que més o menys es pot aparcar perquè allò és un polígon, o també si vas amb els catalans tens més d'un quart d'hora caminant o has d'agafar un autobús. Clar, les EOIs, per normativa del departament, han d'oferir sempre un mínim de dues llengües, sent una l'anglès, i l'altra és decisió de l'equip directiu de l'EOI en aquell moment. L'EOI de Terrassa, que dèieu que també ofereix italià, també ofereix alemany, àrab i fins al C2 de català, que aquesta és una demanda creixent, entre d'altres, perquè el personal docent sembla que se li demanarà el nivell C2, que això, bueno, encara està una mica als tribunals, però tenim un problema històric en les EOIs. L'edifici de l'EOI de Terrassa és un edifici també de titularitat municipal. A Rubí, que està ja, com bé dèieu, al...
0: Institut el Duc de Montblanc.
9: Allò anava a ser una ubicació provisional, ja que un cop estiguessin construïts els nous jutjats, que és un tema que ve del tripartit, si no m'equivoco, no estic segur, però l'EOI acabaria ubicada als actuals jutjats de Rubí, que és una ubicació cèntrica, propera a l'estació, i on es podrien oferir més llengües. De fet, jo he estat a membre del Consell Escolar de l'EOI de Rubí, i un dia ens ho comentava la Maria Antònia. Ells tenen disposició de totes les aules del centre per les tardes, pel que es podria oferir altres llengües. Però clar, per poder-ho fer necessites voluntat política per part del departament perquè et doni, doncs, les dotacions docents.
0: Clar, fa falta recursos, fa falta diners, fa falta professorat. Per tant, si estan amb les reclamacions, dic jo, del professorat, de com està el tema dels docents amb les vagues i amb aquestes necessitats que hi ha, doncs no sé fins a quin punt pot ser prioritari això, no?
9: Clar, aquí jo entenc que és un tema de mirar com estan les borses de personal docent d'idiomes, sigui d'italià, sigui d'alemany, i veure si tenim aquests docents o no els tenim. Perquè un dels motius de les vagues docents és també perquè algunes especialitats estan molt plenes, i és cert, doncs, que els interins, els substituts d'educació física, de geografia i història, les substitucions arriben ràpid, però d'altres especialitats no en tenim. Vull dir, al meu centre, fa un parell d'anys, vam arribar a estar 3 mesos sense docent de matemàtiques, perquè la borsa estava totalment buida, perquè no n'hi havia docents. I potser aquest és un dels problemes que tenen les EOIs. No ho sé, és una suposició.
0: Clar, Eric, i què feu quan teniu alumnes que durant 3 mesos no teniu un suplent de matemàtiques, es posa algú malalt i poden passar això 2 mesos o 3 mesos? Com s'avalua això? Perquè, clar, jo també ho conec de primera mà, que ho he viscut de molt a prop, es dona una, de vegades una nota i tu dius, no pot ser. Però ja no és la nota, és i tota aquella matèria que no heu treballat, quan la treballeu, llavors?
9: Doncs en aquests casos, al final, és voluntat dels docents que intenten, que intentem fer tirar endavant l'escola i intentar mirar amb els professors de guàrdies que coincideixin les guàrdies amb hores de matemàtiques d'algun grup i que aquests docents, en lloc de fer hores de guàrdia, se'n facin càrrec d'un grup extra quan ja tenen totes les hores completes, per intentar doncs, oferir aquest servei que els alumnats no perdin, si parlem d'un trimestre sencer, doncs d'un 33% de la matèria anual.
0: Clar, és important. La Maria Àngels Ruiz, que també està molt relacionada amb el tema de l'educació, que el coneix de ben a prop, de la família, suposo que això també ho has viscut una mica, el que apuntava l'Eric.
5: I tant. El tema suplències, és veritat que les substitucions triguen molt doncs, a cobrir la plaça. I que no els dona temps, segons quin problema tingui el docent que està de baixa, però s'incorpora abans que li hagin enviat un substitut, vull dir, està claríssim.
0: Que, aprofitant, mira, que tenim el Martí també Pujol, la setmana passada, que vam estar parlant dels tocs de Sant Roc, sí. Aquí ens van cantar una glosa en directe, que ens ho van passar...
5: Jo us vaig veure ja, eh?
0: Ah, que sí? Va estar molt divertit.
5: Va estar molt... Jo, el Martí no me'l feia cantant.
0: No.
1: Home, jo acompanyava, eh? Ell no acompanyava. Cantava.
5: No, però
0: va cantar,
5: eh?
0: La tornada. La tornada...
5: Sí, per això, em va agradar.
0: Ho portava, això ho sabia segur.
5: Ho portava amagat.
0: Ho portava amagat.
5: Aquesta...

0: molt bé, per tant. El grup de glosa va agradar molt, després vam berenar, i poc després començava el correfoc sortint del celler mateix doncs, pel centre de Rubí, no? Per tant, allò va ser l'inici, i l'endemà hi va haver coses destacades, entre elles, molt destacada, diguem, la trobada de 17 colles geganteres.
1: Sí, en els 70 anys dels gegants.
0: Això mateix, l'aniversari, a castells, etc etc. No? Per tant, és una festa que jo crec que s'ha de mantenir, que no es fa per Sant Roc. Sant Roc és l'agost, es fa el setembre perquè Sant Roc no és viable, però com a cap de setmana posterior a la diada, diguem, o cap de setmana que hi hagi al voltant de l'11, següent cap de setmana jo crec que és un bon moment perquè tothom hi ha tornat.
2: Sí, ja hem tornat tots.
0: Ja hem tornat, els nens ja van a les escoles i, per tant, és un bon moment per
2: participatiu.
0: I per retrobar la gent que les vacances s'ha dispersat.
3: Hi ha normalitat ja i llavors...
0: Sí, és una retrobada.
1: Molt participativa.
0: Va anar bé. Sí.
1: També. No sé, Eric, no sé si vas tenir la possibilitat de veure
4: alguna cosa. Sí, jo vaig anar dissabte al matí, vaig estar mirant, doncs, va haver-hi com un petit correfoc als castells i també, doncs, allà al Centre Democràtic Republicà, que sempre fan els vermuts, i vam poder gaudir d'un bon vermut dissabte al migdia.
1: Ai, per cert, Martí, tu presentes aquesta setmana un llibre, no?
0: Sí, el divendres... Sí, breument, el divendres a les 7, el Racó del Llibre, el Toni Casals, escriptor rubinenc, que ha publicat poetes, ha publicat 14 llibres de poesia fins al moment, ja té una trajectòria, però ara s'aventura amb un llibre de relats curts, molt curts, contes una mica l'estil del Pere Calders, alguns, molt enginyosos, ell és metge de professió, director d'hospital, per tant té moltes anècdotes per explicar, i està molt bé el llibre. Per tant, aquest divendres esteu convidats a la presentació del llibre Nit al Liceu. De fet, perquè ell vivia molt a prop del... ell va néixer i vivia molt a prop del Liceu, a Barcelona. Després es va traslladar aquí a Rubí ja fa molts anys. I bé, el divendres a les 7, al Racó del Llibre, doncs presentació de Nit al Liceu del Toni Casals.
1: Doncs qui potser anirà alguna nit al Liceu, perquè deu estar comptant també els dies, és en Carles Puigdemont, que ha dit que quan torni recorrerà Catalunya, no sé si farà parada al Liceu o no, doncs per decidir el seu futur polític. Això doncs ho va fer en una entrevista que va concedir, crec que un mitjà anglès. Clar, trenca el silenci, ja feia temps que no se li escoltava, justament a mig mandat del president Illa i a 2 anys vista d'unes eleccions al Parlament en què s'especula si el líder de Junts s'hi podria presentar justament com a candidat, i el primer que farà serà prendre el pols de la gent, o sigui donar-se a conèixer, ell diu olor a terra, jo crec que també serà com un bany de masses per després decidir si...
2: Porta molt temps fora, vulguis o no és el mateix, clar.
1: Si es presenta o no. No sé com heu rebut aquesta notícia.
2: Bueno, jo penso, en principi, que caldrà que torni. Això per començar. I no ho acabo de veure clar.
1: Bueno, el Tribunal Constitucional dona el tret de sortida a l'últim capítol de l'amnistia. Comença a estudiar avui els recursos dels líders del procés.
0: Ja fa temps,
2: que s'allarga el turull. No ho sé. Però estàs veient, no?, que estan posant pals a les rodes contínuament. I llavors el numeret, segur que el dia que vingui el numeret li faran. Aquesta gent el volen veure detingut, està claríssim. Encara que després la gent ha de deixar anar. Però en tenen moltes ganes. És que l'estat espanyol en té moltíssimes ganes. No ho sé. Jo no tinc clar, que torni tan de pressa. Cada vegada, o sigui, ja estàs veient que cada vegada que realment és quan hauria més o menys tothom, alguna complicació surt i sortiran.
1: Sí, però si la doctrina, mira, el 6 d'octubre és la cita clau al Tribunal Constitucional. Si la doctrina del Tribunal Constitucional obliga al Tribunal Suprem, si la sentència és clara i contundent, Pablo Llarena hauria de retirar l'ordre de detenció a Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, tan bon punt es publiqui aquesta primera sentència constitucional.
2: Hauríem, tu has dit, veurem.
1: No?
2: Jo, és que cada vegada tinc menys confiança en aquest tema. Vull dir, sé que intentaran, cremar tots els cartutxos que tinguin perquè no vingui, està claríssim. Tant tocant els nassos ja fa molt temps, vull dir, a veure. És que no el volen aquí. A menys, el que passa que ara hi ha molta gent també que li ha donat partit, que el partit

0: Partit Popular ara el necessitaria i que no sé què. A veure, espero i confio que no faci mai la bogeria de recolzar el Partit Popular. Espero. Però ja estàs veient que diuen que el Feijóo, a mesura doncs, que probablement igual... No ho sé. Jo no ho tinc clar. No ho tinc gens clar. Llavors tampoc tinc clar que ell quan vingui aquí...
1: Vols dir que Junts donaria suport?
0: Al... Diuen. No, això ho diuen les males llengües. Les especulacions, per això dic que llavors vull dir, a veure...
1: Bueno, hem tingut el Feijóo i el Sánchez aquest cap de setmana aquí, no?
0: Sí.
1: A Catalunya, sí. Barcelona...
0: Sí, el Feijóo a Badalona.
2: Badalona.
1: El Baix Llobregat.
0: Sí, ja va.
3: Ja ho veurem. Evidentment, tornarà tard o d'hora. El que passa és que la justícia espanyola, i no m'agrada generalitzar, diguem que una part de la justícia espanyola no seria, segons el meu parer, de les més independents i de les més imparcials del món mundial, o si més no, de l'Europa Occidental. I tàctiques dilatòries per part d'un sector determinat de la justícia no és que digui jo que n'hi haurà, és que ni han hagut, no només en aquest tema, eh?
0: No, en molts altres.
3: Lawfare, el que tal, etcètera, no? No només en aquest tema. Per tant, es pot allargar i fa de mal dir. És a dir, fa de molt mal dir quan serà. Per tant, quan diuen, no, perquè ara... Els mitjans, o alguns mitjans, diuen, no, sí, perquè sí. Ara, pim-pam, el setembre, l'octubre...
0: Sí. Jo tinc molts dubtes.
3: Totes les reserves del món sobre dates i sobre terminis. Que a algú li interessi dir-ho, doncs li interessa. Que alguns mitjans vulguin recollir-ho perquè... per omplir, doncs sí, molt bé. Però la realitat, com deia ella... ja la veurem. Jo desitjo, evidentment, que torni, per descomptat, i que es normalitzi d'alguna manera doncs, la situació política amb igualtat d'oportunitats per qui sigui.
0: Sí.
1: Gerard Moreno, després Eric Lacerna i després qui estigui al telèfon, al 93-588-5960, 93-588-5960, si voleu opinar d'aquests temes o voleu simplement posar un altre tema sobre la taula o dels que hem parlat d'altres dies. Gerard...
4: Sí, a veure, jo aquest tema opino bastant semblant a ells perquè és un tema judicial que no saps mai quan s'allarga perquè quan interessa el tema judicial en un mes està resolt o està listo sentencia i quan no interessa és un tema que s'allarga. Sí que és cert que aquest tema és un tema complex, no és un cas qualsevol, sinó que hi ha hagut amnisties per mig i tal, llavors és un tema més complex. Tant ara al Tribunal Constitucional, doncs, la cosa s'allarga. Esperem tenir resolució en breus, no?, que és el que comentava fa un moment, i veurem. També s'ha de dir que jo crec que tot això a ell també li va haver una mica del paripé, perquè és un senyor que li agrada també una mica...
0: Però és que porta molt temps de paripé. Jo m'imagino que deu estar cansat, eh? Jo no crec que li agradi tant, eh?
4: Si està a punt de presentar-se a les autonòmiques, jo crec que això també li va bé, perquè li farà el bombo, el posarà un altre cop a la palestra, perquè no ho ha estat durant els últims anys, com comentaves, que ha estat bastant pel que... i sorprès, eh? Bastant desaparegut. I això també li servirà una mica per fer-se la campanya, per començar una mica un altre cop a estar a boca de tots o com a mínim a la ment, no?
0: Sí, clar.
4: El record i tornar a posar-ho tal, i jo crec que també a ell li interessarà ara una miqueta de rebombori, diguem, una mica de que es torni, de que s'escolti una mica el seu nom, si està preparant la seva candidatura i tal, doncs és una manera de començar la seva campanya.
1: Ara parlaves de nom i parlaves de recordatori. Enviem una salutació al nostre tertulià, el Francesc Hinojosa, que avui no pot estar-hi perquè es troba al nostre bebé, o sigui que enviem una salutació i que esperem que et trobis millor. Eric, tu com
5: doncs
1: veus?
5: Jo volia anar una mica en línia del que diu el Gerard, que sí, que heu estat parlant molt dels tempos judicials que van d'una banda... i al final, després de 9 anys, d'aquí a pocs dies ja tornem a estar a 1 d'octubre, realment aquí el que importa jo crec que seran els tempos, molt més que judicials, que ja és pecat a minuta, hauríem de parlar dels tempos polítics. Vull dir, l'any vinent tenim eleccions generals. Estem a meitat de mandat de les eleccions catalanes, de les eleccions autonòmiques. Què vol dir això? Doncs que probablement, tot i que ell pugui venir, jo no descartaria pas que fent estratègia mantingués la seva residència a Bèlgica, vingués esporàdicament o comencés a fer campanya. Qui sap si una forma que pot tenir de mirar una mica la situació de la ciutadania, el suport que tingui, doncs, tenint present el que diuen les enquestes sobre Aliança Catalana, que no es plantegés fins i tot ser el candidat en unes eleccions generals de Junts. No ho crec, però això són tota una sèrie de factors, doncs, que hem de tenir presents, que el calendari polític, les decisions i la situació que tenim, doncs, també importen, i que Catalunya ja no vivim dins del procés, sinó que estem en una situació de postprocés, amb un govern socialista que està arribant a acords de governabilitat amb l'esquerra, i aquí doncs hem de veure molts aquests moviments.
1: Aquí, a la meva esquerra, hi ha moviments del Gerard i del Martí.
4: Al final és el que comentàvem fa un moment, que és que el seu retorn pot ser el retorn no triomfal i l'inici de campanya, o el seu major impuls a campanya, o la major força que poden tenir, que pot ser aquest retorn davant d'una Aliança Catalana que els està menjant terreny. Llavors, jo crec que com a eina política, aquesta és la, a nivell publicitari, és la major força que tenen i la major eina que tenen per fer-ho. Llavors, jo crec que ja només, clar, com deia el company, no només els tempos judicials, sinó tempos polítics, que li interessi i allargar una mica per poder donar el tret de sortida quan a ell li interessi, no quan aquí es decreti que ja pot tornar, sinó quan a ell ho tingui ja tot una mica i és per començar. Llavors,
3: aquí l'Eric ho deia molt bé, i el Gerard, aquí compte, caldrà tenir en compte una cosa, i això els estrategs que n'hi haurà, a veure, el Carles Puigdemont era president de la Generalitat, i per nosaltres el president de la Generalitat ha de tornar com a president de la Generalitat, però hauran de separar molt bé, o caldrà delimitar molt bé, que una cosa és el retorn del president de la Generalitat, que és a l'exili per unes determinades circumstàncies, i una altra cosa és el candidat de partit a unes eleccions. És diferent, eh? Hi pot haver gent que rebi el president de la Generalitat retornat de l'exili, això és una cosa, però si passa el que deia vosaltres, i en el temps s'ajunten molt el retorn i la campanya municipals el 23 de maig del 2027. Generals,
4: si no és el març, el juliol, com acostumen a ser...
3: O després de les municipals.
4: Que no s'avancin.
3: I catalanes, més o menys, el maig del 2028. Clar, si retorna, més o menys en l'ordre multitud, o d'una certa multitud, però després ja és immediatament el candidat del que... Vull dir que cal diferenciar, jo crec, les coses, perquè
1: el primer...
3: hi ha, evidentment, els que són de Junts o del seu entorn, és lògic que... però jo també vull que torni, jo no ho soc de Junts, no?
4: Jo tinc...
3: Són dues coses diferents. Això caldrà tenir-ho en compte, perquè es poden barrejar, es poden solapar en el temps, i aquí veurem com ho gestionen.
4: Jo tinc una pregunta, és desconeixement sobre el tema aquest, llavors, és per si algú ho sap. Pot ser que pugui tornar sense cap càrrec i tal, però que després no pugui exercir per algun tipus d'inhabilitació? O sigui, són compatibles les dues coses? No sé si ho sabeu o no, ho dic perquè...
5: En el moment que és amnistiat,
0: sí, quan s'amnistia,
5: pot ser
0: sí.
5: Candidat. Que aquesta és la diferència de l'indult i de l'amnistia, i pel qual Pere Aragonès és qui havia estat candidat i president d'Esquerra.
4: Perfecte, d'acord. Ja està solucionat. Gràcies.
5: Però una mica també amb el que deia la Maria Àngels.
1: Digues, Eric.
5: En línia del que deia la Maria Àngels, clar, estem abocats a possibles pactes Junts-PNB amb el Partit Popular, doncs també influeix en la figura de Puigdemont i el debat intern que ells poden tenir com a partit, que això jo des de fora tinc el més total desconeixement. Però, clar, això també influeix als possibles pactes electorals o postelectorals.
1: Doncs a veure què passa. Aquesta setmana, dues setmanes, que són ja comencen aquestes dates, en teoria claus, perquè s'acabi resolent tot aquest tema, i ja veurem també què passa amb la continuació, justament, de tant la tornada com les diferents eleccions que ens toquen també, i quin és el paper que juguen i quin és el paper, si el poden separar, com deia bé el Martí.
0: El que passa que, com deia el Martí, justament una cosa és que torni com a candidat a un partit i l'altra és que torni perquè està amnistiat el president de la Generalitat en aquell moment. Clar, jo penso que s'haurien de separar també les dues coses, eh? O sigui, fer-li una rebuda com a tal, com al president que tenim a l'exili, i després ell, bueno, que faci el que ell cregui convenient, quan hagi xupat
3: però,
0: carrer.
3: Però si pot ser una mica separat en el temps, que no és fàcil, no depèn
0: no,
3: només.
0: Per això et dic, és que, si no... que m'imagino que també s'està dilatant pel tema aquest, eh? Mm. Vull dir, jo m'imagino que aquesta gent les tenen totes pensades. Vull dir que no... Però clar, una cosa, se li fa una rebuda al president de la Generalitat, que està a l'exili, no? Com a tal. Val. I després ell, primer això, que miri a veure exactament, perquè Catalunya no té res a veure com la va deixar.
3: No.
0: Això, per començar.
3: No.
0: O sigui, la realitat de Catalunya ara, ell es pot haver informat tot el que tu vulguis, però es tracta de trepitjar carrer i de veure la situació. I la situació està molt complicada.
1: Anem a veure, de situacions complicades, que també hem parlat en aquesta tertúlia, aprofitant també que tenim l'Eric Lacerna, vam parlar que 15 escoles de Rubí no farien ni excursions ni colònies durant el 2026-2027, llavors això implicava que granges, escoles i cases de colònia viuen amb incertesa, doncs, que les escoles públiques doncs, que són prop a Catalunya de 1.300 no facin colònies ni sortides, això significa també doncs, que tenen greus problemes també. I va sortir la notícia de que es volien fer colònies escolars al marge dels centres, sí. No? Les famílies de la pública es garanteix es mouen, no?, per intentar garantir aquestes sortides. Hi ha un 80% de pèrdues, diuen, de les empreses de lleure, i les colònies escolars i en horari lectiu, diu el govern, que només es poden fer si hi ha participants docents. Llavors, no sé com es pot compaginar tot això una mica. Primer, anem a l'Eric Lacerna, que és el que està justament i coneix la problemàtica des de les escoles. Eric.
5: Bé, aquest és tot un tema del qual ja es va començar a parlar a finals del curs passat. Jo, al meu centre, una de les funcions que tinc, sóc el coordinador d'activitats del centre, gestiono doncs, el projecte Erasmus del meu institut, el viatge de fet a curs de quart i tota la gestió una mica burocràtica de les sortides, reserva d'autocars, museus, entrades... Jo, al meu claustre, el que jo vaig demanar és que es fes una diferenciació entre les sortides lúdiques i les sortides, doncs, curriculars o de temari. Jo puc entendre, des de part del que són, doncs, els sindicats que proposen, que fan les vagues, aquestes mesures de pressió, ja que aquestes empreses, doncs, la Pere Tarrés, altres fundacions com la Rosa Sensat, són properes al govern. De fet, moltes d'aquestes cobren del govern, ja que ens fan formacions pedagògiques, i la idea és que aquestes puguin fer pressió perquè s'acompleixin les demandes. Aquesta és la idea i aquesta és la teoria. Un cop dit això, jo no puc entendre com a professor que en el mateix sac s'incloguin aquestes sortides i quan, per exemple, segons de l'ESO Socials, treballem a l'època dels descobriments i anem al Museu Marítim de Barcelona, quina pressió pot fer, farem nosaltres o farà aquest museu, que la seva principal font d'ingressos i el seu target, molt més que les escoles, són els turistes. Aquí jo no ho entenc personalment. Dit això, clar, si les colònies, les famílies volen organitzar-se per ensenyar, que també és molt important, a tota l'educació natural i territorial, aquí jo crec que els centres no poden fer res i, independentment de la vaga, doncs, no hi hem de dir res. Jo no sé aquesta mesura fins a quin punt es mantindrà en el temps, si en algun moment hi haurà acord, conselleria i els dos sindicats que queden, ja que la resta han anat signant acords, primer al març, Comissions Obreres i UGT, els de l'aspecte de professors de secundària al juny, i que també aquest curs tenim eleccions sindicals. Dels resultats d'aquestes eleccions també se'n podran fer diverses lectures i potser és una mica el que estan esperant ara mateix sindicats i departament, ja que vam tenir aquesta vaga del dimarts de la setmana passada, de l'anterior, perdoneu, pel principi de curs, i de moment no se'n parla de més vagues. Sí que n'hi ha una a nivell estatal, però que aquí a Catalunya no se n'està parlant.
1: Eric, quan són les eleccions sindicals d'educació, dels sindicats d'educació?
5: Doncs haurien de ser entre finals del primer trimestre i principis del segon. Vull dir, ara cap a finals d'any o al gener-febrer. Ara mateix no estic segur de si ja hi ha data.
1: Això és interessant, també. És molt interessant, perquè, clar, el govern no és el mateix que negociï tal com està ara repartit els diferents sindicats, que a més estan ja dividits, i amb el pes que té l'USTEC o els sindicats de professors de secundària, que sí canvien, doncs, aquests pesos degut a unes eleccions sindicals. No? Eric, no és el mateix, eh? Clar, respecte al govern... Clar, si perden força els sindicats que estan recolzant més doncs, aquestes vagues fora de l'acord al que han arribat amb d'altres sindicats al govern, doncs... No?
5: Sí, sí, naturalment. Ara mateix són l'USTEC i la CGT els que mantenen la vaga i els altres tres s'han retirat. Comissions i UGT a nivell docent, de PAS, de PAE, sí que són més majoritàries. A nivell docent són dos sindicats minoritaris i l'USTEC és el principal sindicat dels mestres a primària i la segona força a secundària, on el primer sindicat és l'ESPEP, és professors de secundària. Clar, si l'USTEC guanya ara, que en part ho sembla, també a secundària, això doncs tindrà molt pes i molta influència. Al final, quan es va fer aquella consulta al personal docent, prop d'un 50% dels professors estaven en contra del darrer acord.
1: És molt. Bueno, doncs colònies, que em sembla que cada professor cobra 50 euros per nit, em sembla, només, de suplement, si fan les colònies.
5: Bueno, això es començaria a fer a partir d'aquest curs i és un dels acords que s'havia arribat i fins a 3 professors, deien.
1: Ah, fins a 3? A 50 euros la nit? Sí. O sigui que passar-te des de les 8 de la tarda fins les 8 o 9 del matí són 50 euros. Resumeixo.
5: Jo personalment, més el sou,
1: Bueno, més el sou, ja, però més el sou és un complement, Sí. És així?
5: Però sí, evidentment, això és un extra. Jo personalment, l'any passat vaig participar de les 3 activitats en pernoctació que vam organitzar al meu institut. L'any passat això no es cobrava, a mi no m'importava, però sí és cert que en alguns casos les pernoctacions les hem fet en caps de setmana, que aquí doncs no és el nostre horari laboral. I això doncs sí que s'hauria doncs de premiar o potser a posteriori donar-te aquells dies de festa, ja que els has treballat quan no et corresponia.
1: Doncs continuem, ens falten no res, 10 minutets per arribar a les 11 del matí. Estem aquí parlant de la realitat, podríem dir, no?, de les notícies que ens arriben amb el Gerard Moreno, la Maria Àngels Ruiz, amb el Martí Pujol, amb l'Eric Lacerna, qui agraïm moltíssim també, com tots els nostres tertulians, doncs, a aquest esforç que feu per estar aquí, per participar en aquests moments de ràdio. Una realitat que podíem dir que de vegades doncs, ens fa... de vegades no és gens agradable, doncs anem a canviar una miqueta el to. Hi havia una notícia que quan som papis i mamis i llavors tenim nens molt, molt, molt, molt petits, doncs mirem amb molta atenció, i que quan som grans també hauríem d'estar mirant amb tanta atenció com quan mirem els nostres bebès, perquè és molt important, i són les caques. Aquí ja somriure, però és veritat, eh? És tot el que ens diu, doncs, la FEMTA, les caques, de, que ens avisa si estem bé, si no estem bé, i que això, tenim, posem molta atenció, doncs, quan tenim el nostre bebito, el nostre nen o la nostra nena, justament, però que a mesura que fem grans, ens continuen també, ja sigui pel color, per la forma, ens continuen donant moltes pistes de com està el nostre sistema digestiu. I justament, mira, el 324 doncs, parlava d'aquest aparell digestiu, que és com el nostre segon cervell, que també ens avisa que té moltes repercussions tant al sistema immunitari com a les emocions, etc. I que us recomano, que si voleu anar doncs, al 3CatInfo, nosaltres vam parlar molt quan fèiem aquest programa també fa 3 anys doncs, d'aquests temes també. Sobre la microbiota i tot aquest àmbit. Jo no sé si vosaltres presteu atenció, si no presteu atenció, o és un tema que dieu, ai, espera't, això el Toni ara ho ha tret i és una cosa que no fem gaire cas, quan tenia un nen petit sí, però ara ja no.
0: No, realment no. El que passa que, clar, quan tenim algun problema digestiu, com per exemple en el meu cas, doncs bueno, llavors sí que ja t'hi aboques d'una altra manera, però vaja, si estàs bé i tal, jo penso que la gent no s'ho mira. Jo he anat a diverses conferències del Xavier Verdaguer, que és molt amb el tema aquest, que va fer un llibre fins i tot del tema de les caques i tal, i clar, el problema és el... Comencem ja per la base de l'alimentació, no? Que segons els experts tampoc la tenim, no l'estem fent bé. Bueno, clar, evidentment, jo no puc pretendre que les coses no vagin bé si menjo d'una manera i actualment s'està menjant molt malament. Ho tinc claríssim. No cal ni que mirem femtes ni que acabarem res. La tendència però, és menjar molt malament.
1: Clar, però la cosa és que te dona molta informació sobre tu, eh? Tota,
0: sí, clar, tota. clar. Per això dic, jo he anat a conferències justament d'ell, de Xavi Verdaguer, perquè parla molt d'aquest tema, no? I hi ha coses amb les que estic d'acord i en d'altres pues, que no hi estic tant. Però bueno, jo també hi vaig anar perquè bueno, jo vaig estar fent dietètica i nutrició, vaig fer 4 cursos i bueno. I llavors, doncs, era un tema que també el tocàvem bastant. Vull dir que no... Però qui deia això és el que et dic, es posava més a la palestra el tema alimentació, llavors fins i tot vam fer uns estudis i tal, de com s'alimentava la gent, i bueno, és desastrós, eh? És desastrós, vull dir que, fins que llavors és impossible. Molta gent també és cert que ens deien, perquè elaboràvem doncs, dietes per residències de gent gran i tal, no? I ens deien, clar, és que molta gent gran a casa, pel seu poder adquisitiu, és veritat que tampoc no poden accedir a segons quin tipus d'aliments, és que hauríem de mirar-ho tot. Perquè clar, vull dir, verdures, mira els preus, fruites, i clar, i la gent gran té molts problemes a l'hora d'això, vull dir, del tema alimentació. I la gent jove, doncs bueno, perquè van molt ràpid, la seva vida és una voràgine ara, i llavors, doncs, clar, arribar a casa i...
1: Aquí els més joves, el Gerard i l'Eric. Gerard, tu primer.
4: Jo no em fixo
1: en... No et fixes?
4: No em fixo res en això, la veritat. Jo vaig per sensacions. Si noto millor de la panxa, doncs menjo algunes coses més suaus, i si no... Bueno, jo porto ja un temps de dieta i ja... Bueno, i la veritat és que es nota quan ja menjo unes coses pautades, ja introdueixo més verdura, més fruita i tal, doncs es nota l'estómac. I quan em surto d'aquesta línia, m'ho noto també, el cos ho nota.
0: T'ho diu el cos, exacte.
4: Sí. Però sí que és cert que portar una dieta completa no és ni senzill ni barat. I més amb l'augment dels preus que hi ha hagut els últims anys, que són uns preus... Sí, és un augment considerable que no va a cor amb els sous. I això podem trobar verdures, els peixos, que són també caríssims. Clar, sí, hem vist un augment de l'oli d'oliva extraordinària en els últims mesos, que et fa que no puguis cuinar amb un oli de qualitat, sinó que t'hagis d'adaptar a cuinar amb una altra cosa. Com a mínim això ha servit per deixar de menjar tan fregit, suposo, perquè com estava l'oli tan car, tal. I bueno, també és cert que amb l'evolució hem pogut veure noves màquines com la Thermomix o l'Air Fryer i tal, que fan que puguis cuinar certes coses de manera més sana. Jo, per exemple... Jo sóc molt patatero. M'encanten les patates fregides, les patates braves, m'encanten. I clar, el problema de menjar patates no és les patates en si, és l'oli que porten, que bueno, al final això engreixa i no ajuda al colesterol, tal.
0: I les salses.
4: Clar, i les salses. Doncs...
1: Però tu les fas a l'air fryer.
4: Clar, les faig... Jo
1: o l'Aliqui també és un molt bon...
4: Sí, però sí, tinc sí, l'air fryer que, i molts cops és estar més còmode, perquè faig la carn a un costat, les patates a l'altre, i es va cuinar mentre jo vaig fent altres coses. Sí. I llavors això també ens ajuda una mica a reduir...
1: Dos minutets ens queden, Eric.
0: El que comentes de les patates braves, per exemple, que hi ha molta gent que avui en dia a tots els terrasses, bars i tot això que passis, tothom està amb les seves patates sí, sí, braves. A veure, si les fas a l'air fryer, però després resulta que t'hi poses 40.000 salses a sobre, vull dir, no...
1: Però ja li ha tret l'oli, ja li ha tret l'oli.
0: Sí, clar, clar, però a veure si la remulles amb salsa, no sé què dir-te.
4: Sí, però ja no és dos, és només un.
0: Ah, bueno, sí, si tu mires així, també tens raó.
1: Eric, del tema que parlem, d'una mica de controlar la salut a través del que vas al lavabo, què, també?
5: Jo sí que ho miro i ho controlo tot molt, perquè no sé si te'n recordaràs, Toni, les tertúlies la temporada 20-21,
1: sí,
5: que a mi em van operar per una peritonitis, per una diverticulosi, i jo sí que ho controlo molt, i en aquest sentit, no sé tant del tema com la Maria Àngels, però s'està treballant i estudiant molt darrerament en el famós eix cervell intestí, que diuen que és com el nostre segon cervell,
1: sí,
5: i que s'ha de cuidar i s'ha de tractar molt, doncs una mica el que deien aquí, cuidar els greixos, els olis, i és un tema econòmic, que no pot ser que la vedella a dia d'avui té preus més elevats, molt més elevats que alguns peixos, que això fins fa no massa era fins i tot impensable. Però, a diferència del que diu el Gerard, potser el preu de l'oli d'oliva, el que ens fa és que seguim cuinant fregits, però amb altres olis vegetals...
4: Sí, que són amb olis de pitjor qualitat.
1: Que és pitjor i es degraden.
0: Sí, sí, sí, exacte, sí, sí.
1: Doncs aquesta informació que ens dona perfectament i que t'entén perfectament, perquè jo també estic amb tu, Eric, jo controlo també molt tot això, doncs ens quedem amb aquesta mirada que fem sobre les nostres femtes i us deixem aquí. Moltíssimes gràcies a tots quatre, una abraçada, Martí Pujol, Gerard Moreno, Maria Àngels Ruiz, Eric Lacerna, moltíssimes gràcies, i nosaltres continuem amb el programa Rubí al dia, amb la tercera hora, amb la lletra de la cançó i moltíssimes coses.

0: Ens queden 55 minuts d'aquest programa que ha començat a les 9 del matí. Ara, la tercera hora més magazín, que parlarem de salut mental amb Enrique Arranz, investigador, jo diria que de la vida, autor del llibre Hackea tu presente, que parlarà de viure amb atenció plena. Escoltarem aquest tema musical, del que tinc moltes ganes i he escoltat doncs, diverses vegades. Després tindrem un actor rubinenc jove que ha participat a la pel·lícula Cronos. Va començar en la interpretació gairebé com un aficionat i, escolta, que el tenim a les sales del cinema. Es diu Zakaria Gurdú. I després parlarem d'entitats solidàries amb Càritas, amb Mercedes Comín, que és intermediadora del programa laboral de Càritas. Trobar feina doncs, no és només aconseguir un contracte, sinó que significa recuperar autonomia, significa recuperar confiança, significa recuperar un projecte de vida. Doncs parlarem amb Càritas. Tot això en aquesta tercera hora.
1: Rubí al dia.